0: Tan encara no ha pagat un preu suficient per les accions perjudicials que ha fet durant les darreres dècades. Paral·lelament, Trump ha assegurat que planeja reduir dràsticament el nombre de soldats nord-americans d'Alemanya i que seran molts més dels 5.000 que ahir va fer públics al Pentàgon. Així ho ha assegurat en ser preguntat per una periodista.
1: Why is the U.S. removing troops from Germany?
2: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
0: Actualment, l'exèrcit nord-americà té 36.000 soldats en actiu a Alemanya. L'anunci de Trump consolida la fractura entre el president dels Estats Units i el canceller Friedrich Merz després d'una etapa de bones relacions. La decisió de Trump ha vingut acompanyada de l'augment dels aranzels a la importació de cotxes europeus, que perjudica, sobretot, la indústria alemanya. Més notícies en format breu. Els dos activistes de la flotilla per Gaza, un d'ells barceloní, detinguts a Israel, es declaren en vaga de fam i denuncien tortures per part de les autoritats del país. El govern espanyol i una concentració a Barcelona n'han reclamat aquest dissabte l'alliberament. Els Mossos han detingut un home per la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles, Esplugues de Llobregat. La policia confirma que l'home i la víctima no tenien cap relació sentimental. El cas es troba sota secret de les actuacions. A Catalunya, només el 20% del total de l'energia la generen les renovables. Estem a la cua de l'Estat i de la Unió Europea, però, en canvi, som líders en projectes d'emmagatzematge en bateries, claus en el procés de transició energètica. I els Premis Òscar canvien les regles per mirar de blindar-se davant la irrupció de la intel·ligència artificial. Només els humans podran optar als premis d'interpretació i guió. El Ministeri d'Educació ha aprovat el primer grau superior de formació professional de construcció i reparació d'instruments de corda de cara al curs vinent. Es tracta d'uns estudis oficials per formar nous lutiers que responen a la creixent demanda de professionals qualificats en l'àmbit artesanal de la música. El Departament d'Educació es planteja incorporar-lo a Catalunya d'aquí dos cursos. Això evitarà que els interessats en aquests estudis hagin d'anar a estudiar fora, com van ser quan van fer la Sara i també la Clàudia, tal com han explicat a TV3.
3: Hem estat 10 anys aprenent l'ofici amb els mestres guitarrers a Granada i venim a Barcelona fa 3 anys a seguir mantenint viva la tradició aquí a Barcelona, que ha sigut una ciutat important per la guitarra també i s'estava perdent.
4: Jo vaig haver d'anar a estudiar fora perquè aquí no hi havia cap cicle, no hi havia escola ni res.
0: La nova titulació, que constarà de 2.000 hores, combinarà tradició, excel·lència i innovació. Esports, el Barça pot ser campió de Lliga aquest diumenge. Els blaugranes s'han imposat a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Lewandowski i Ferran Torres i seran campions si el Madrid no guanya l'Espanyol a Cornellà. El Madrid tindrà 7 baixes per aquest partit, mentre que Ngonge serà baixa a l'Espanyol. Altres resultats d'aquest dissabte: Villarreal 5, Llevant 1, València 0, Atlètic de Madrid 2 i Alavés 2, Atlètic Club 4. Aquest diumenge també juguen el Celta Elx, Getafe Rayo i el Betis Oviedo. I a la Champions femenina, el Barça juga aquest diumenge el pas a la final contra el Bayern amb el Camp Nou. Aitana Bonmatí torna a la convocatòria després de la seva llarga lesió. A l'anada, el resultat va ser d'empat a 1. El rival a la hipotètica final seria l'Olympique de Lyon, que aquest dissabte ha eliminat l'Arsenal a l'altra semifinal. A la Lliga F, Badalona Women 0, Athletic Club 1.
5: Fins aquí les notícies.
6: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
7: S'estudia l'anglès com una assignatura. I l'anglès no és una assignatura, és un idioma. I un idioma és un vehicle per a la comunicació. I si no s'ensenya així, no s'aprèn així.
6: Aquest diumenge, el coach d'anglès, Barnaby Griffiths.
7: Els seres humans som com som, no? Però jo crec que podem fer l'esforç de comunicar-nos millor perquè hi ha molt de prejudici.
6: El divan, el valor de la conversa.
7: Estic a favor de la independència de Catalunya, però la gent de fora ni se creuen. No entenen tot el problema d'invasió, els diners que van a Madrid i no tornen.
6: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
8: L'any 2000, un grup de joves apallissen i maten un jove a la Vila Olímpica. Barcelona descobreix la seva cara més salvatge.
9: Centenars de persones han seguit la...
10: És un crim molt mediàtic, molts elements sorprenien d'aquest cas. El primer de tot és la violència descomunal.
8: El crim de la Vila Olímpica. Crims de Carles Porta. Dilluns a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: De seguida anirem a Washington per saber-ne l'última hora.
6: Catalunya migdia.
12: Quines són les xifres? Bon dia.
6: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
11: I en aquest informatiu també sentirem les famílies...
12: La burocràcia i les hores extres que compren.
6: Parem atenció a tots els fronts informatius.
13: Sí, tindrà l'encàrrec...
11: A dos quarts de tres als esports...
6: D'aquí...
14: D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona...
6: I de la resta del món.
12: Des de la cimera internacional que...
6: Faci el temps que faci.
15: Més aviat sol i una petita interrupció...
6: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.
5: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
16: Entendre
17: és obrir els ulls.
18: Obrir la ment.
19: Obrir la ment.
20: Obrir la ment.
5: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. Catalunya nit.
21: Un informatiu sense presses.
22: Per donar context als grans titulars.
23: Londres, Quim Olivares, bona nit.
24: Hola, bona nit.
25: L'Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units.
26: Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
27: Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
28: Washington, Oriol Serra.
29: Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
5: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
30: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
31: Ens allunyem de les estridències.
5: Catalunya nit.
32: Notícies sota la llum de la lluna.

La construcció d'una identitat, inclosa la identitat literària, passa també pels llocs que hem habitat. L'escriptora Stephanie Kremser sap que som en les coses i som en els espais. I per això ara ens regala un llibre deliciós, una memoir, és a dir, un assaig literari i memorialístic que ressegueix en passat, present i futur les més de 20 cases que ha conegut des de petita. Una poètica dels espais que és també poètica als objectes, un text que s'interroga sobre què vol dir casa, què vol dir arrelar o desarrelar, i que subratlla la importància de la memòria, dels records, de la literatura i de l'art. Llegim, per tant, amb Stephanie Kremser aquest llibre, Acció de Gràcies per una casa, editat per 1984, que és també la seva primera obra original en català. I, en conseqüència, parlarem també de com ha anat aquesta adopció, l'adopció del català com a llengua literària.

0: Som-hi, obrim, per tant, saludant la Stephanie Kremser. Què tal, ben tornada al programa?
1: Hola, què tal? Hola. Jo molt contenta de ser-hi.
0: I jo molt feliç que hi sigui. Jordi Puntí, què dius?
2: Bé, molt bé. Hola, què tal?
0: Hola, Anna Vallbona.
3: Hola, què tal?
0: I Xenia Diaconova.
4: Com va?
0: Avui apadrinats per aquesta casa, salvat Papa Seid, amb la veu de Lluís Llach, no?, i la música de Lluís Llach, per celebrar aquest llibre Acció de Gràcies per una casa, Stephanie Kremser, edicions de 1984, títol, si no m'erro, m'han llevat d'un poema d'Oden.
1: Així és, sí. Thanksgiving for a Habitat.
0: És preciós, que a més mig traduïu en una estrofa, si més no, a l'inici d'un dels capítols. Un llibre que dialoga, o jo m'ha agradat llegir-lo també en diàleg, amb Si aquest carrer fos meu, no? També un llibre teu d'edicions de 1984, que té ja 6 anys, si no vaig errat, i que parla, aquest Acció de Gràcies, per en fi, de cases del present, del passat i del futur, per dir-ho genèricament. Per tant, de la noció de pertinença, per descomptat de la memòria, per això és una memoir, per dir-ho amb el tecnicisme literari pertinent, diguem-ne, de cambres pròpies i de molta literatura, i d'artistes, i de, no? I tot això en diàleg amb una biografia molt nòmada, no? De, crec que he comptat 25 adreces, potser una mica més, no?
1: La casa del futur serà la 25a.
0: Veus? No està malament. No? I has trobat, a més, una... Jo crec que literàriament té molta gràcia aquesta forma, que jo crec que t'hi sents molt còmode, perquè Si aquest carrer també, no?, feia servir aquesta idea de la memoir, que per tant barreja la literatura que a tu t'ha interessat, l'experiència transformada en un gest artístic, no?, i que com a lectora també t'interessa, i per tant aquí has trobat un camí molt fèrtil.
1: M'agrada molt aquest, bueno, aquest gènere, no sé, perquè a més és molt obert, no? Tens moltes possibilitats d'esplaiar-te, no sé, de trobar una construcció literària bona pel tema que vols en realitat explicar. Mm-hmm. I a mi m'agrada aquesta barreja entre la narrativa personal i explicar altres històries, anar obrint branques que tinguin sempre a veure amb el tema principal, que en aquest cas és casa.
0: Exacte. De cases en trobàvem unes quantes en Si aquest carrer fos meu. Una de les novetats que incorpora aquesta Acció de Gràcies, per dir-ho així, és estilística i lingüística, sobretot. No sé si marca aquest llibre un abans i un després, perquè hem de dir que és el primer llibre escrit en català per la Stephanie Kremser, no? Si aquest carrer fos meu, per exemple, és traducció de Marina Bornes, perquè està escrit en alemany. I aquí, en el llibre anterior, també explicaves la convivència idiomàtica i de com, crec que el 2003, que arribes a Barcelona, no?
1: Sí.
0: Més o menys. I a partir d'aquí, doncs, aprens el català a poc a poc. Clar, el català, no, que és la teva quarta, cinquena llengua? És a dir, portuguès, alemany, castellà...
1: Anglès.
0: Per tant, cinquena seria...
1: Sí, a l'escola mica de francès, italià i el català. Va. És la setena.
0: Setena llengua. Setena llengua. Clar, és que hi ha molta gent que diu, bueno, jo bilingüe o trilingüe i agafo la segona o la tercera... Com s'adopta una setena llengua com a llengua literària, amb tot el que la dificultat tècnica que això implica?
1: Bueno, a més, ha aconseguit omplir un espai molt important dins el meu cervell. Ara jo crec que és portuguès, alemany i català, que tenen més o menys més o menys la mateixa força o el vocabulari, no sé. No, però en aquest cas no era tan difícil, perquè català el parlo Clar. A casa des de fa molts anys, mm-hmm. més de 20, i és de la família latina, de llengües romàniques, aquí es diu llengua romànica, també, sí, no? I com, és com tornar una mica a casa, també lingüísticament, que seria el portuguès brasiler, que havia sigut al principi per mi com a llengua cultural, d'escriptura, i així he fet un... He donat una volta molt gran via l'alemany, mm-hmm. i no sé, m'he sentit molt, molt bé. I a més, en aquest cas, tenia tot el sentit no escriure en alemany, sinó fer-ho, provar de fer-ho en català, perquè aquí parlo d'experiències que he tingut aquí, a Catalunya, a Barcelona, però fora de Barcelona, i al Brasil. Vull dir, aquí l'alemany no...
0: Clar, no hi surt sí. En Múnich, mm-hmm. no? Els anys d'estudiant de cinema a Múnich no hi surten aquí.
1: No, aquí no.
0: Aquí surt a la casa
1: res.
0: Del passat, que és, sí. són els 13 anys d'adolescència tan importants, no? Hi ha sí. un moment que dius, és molt bonic com ho dius, és el teixit fundacional de la meva persona.
1: Exactament, clar. Sí, vaig veure dels 7 als 20 al Brasil, doncs és això.
0: Sí, sí, no? La casa, bueno, surten moltes, eh? També sí. Surten la casa del bungalow de la Sunshine, aquesta família de ninos, o no sé com seria introduït, fins, efectivament, al carrer Princesa, en fi, la casa de camp, hi ha moltes cases que, per descomptat, com que tenen un vincle a Catalunya, m'imagino que l'eina, en aquest cas literària, doncs era més fàcil, això que deies, no? Que era natural, diguem-ne.
1: Sí, era natural, i gairebé lògic, gairebé em cridava que ho provés de fer-ho en català.
0: Parla també d'un dels problemes més inquietants, jo crec que d'aquest segle XXI, no? Quan parlem de cases, parlem d'habitar espais, però també de ser desproveïts aquests espais, i per tant de desnonaments, de sensellarisme, de situacions dramàtiques, d'un neologisme que jo desconeixia, que és d'homicidi, no? És a dir, que no t'hi has posat per poc. No són, hi ha descripcions d'un present que no és només teu, no és només experiencial, sinó que descriu, jo crec que molt bé, una de les xacres del turbocapitalisme, no? Que és convertir un espai com és la casa en una moneda de canvi.
1: Sí, la casa, que es diu a vegades, no? Hi ha el dret de l'habitatge o de la vivenda, que no sé, pot ser que en el paper existeixi, però ja sabem com és de difícil, i de mantenir-lo, de tenir-lo, i com que penso que la casa és una necessitat urgent per tots, sempre, és així, hem aconseguit al llarg dels segles, els humans, a refinar-la, i fins a refinar el concepte casa i què vol dir, i amb la nostra cultura, cada cultura també té la seva aproximació, no?, a l'espai i de com viure'l, de com crear-lo, i jo vaig pensar, no sé, l'altre dia pensava, és una mica com la cuina, que la cuina també és menjar, és també elementar, igual que casa, i hem sigut som molt refinats amb la cuina, doncs per què no, pensava jo, fer un llibre que, clar, no és un bulli de la casa, però intentar ser tan, pot ser, delicada refinada, bueno, no en el sentit de que em senti superorgullosa, no és això, sinó, o creguda, no?, sinó d'anar a llocs on no, jo fins ara no havia arribat, i de fer aquestes, d'ajuntar totes aquestes peces que vol dir casa per tantes persones diferents, tantes situacions diferents, amb temps diferents, però que sempre acabes amb aquesta idea del és elementar, és algo molt important, i és com el menjar, és com respirar, és com dormir.
0: Sí, sí, per descomptat. Ja, efectivament,
1: I escriure, perdona.
0: No, exacte. M'agrada molt tot el pack. Per quines cases voleu entrar, vosaltres? Aviam.
3: Clar, jo ara sentint l'Estefi, a mi em feia pensar que aquest és un llibre en què la idea de casa es conjuga de moltes maneres, no? Fent el link amb si aquest carrer fos meu, tens la impressió que si aquest carrer fos meu, et parlava del desarrelament, i aquí et parla en certa manera de l'intent d'arrelar, no? I de tenir una casa. Però què vol dir tenir una casa? Vol dir tenir-la en concret, un sostre, però també vol dir fer-la, crear-la, sostenir-la, no? El paper que tenen les dones com a element que fa casa, més enllà de qui posa les totxanes, no? És a dir, hi ha tot aquest seguit de significats que jo diria que són molt interessants, perquè realment porten el llibre a llocs molt diferents, i llavors també tinc la impressió que en aquest llibre, a diferència del que abans havia escrit l'Estefi, la sensació és que s'hi barreja molt més assaig i pensament. És a dir, aquesta barreja que dèiem, no?, de memoir, de retalls biogràfics, que hi són, São Paulo, l'expulsió de Barcelona, no?, del pis de lloguer per posar-hi pisos de superluxe, els detalls d'aquesta expulsió que són d'una sordidesa important. Però llavors també hi ha, penso, l'assaig literari amb totes aquestes idees que deies del domicili, és a dir, d'aquests o els artistes que treus a ballar també, no? A Bourgeois, no sé, bueno, una pila, Icites, és a dir, molt diferents, que això és molt divertit, no? Des d'Imma Monsó fins a Elisabeth Strauss, fins a Nirno. I llavors hi ha una altra cosa que és molt curiós, que a mi m'ha passat en aquest llibre, que és com acaba, bé, que tampoc és que fem cap spoiler, però al final d'aquest llibre et dona una idea de la casa també com un motor narrador i narratiu, i a l'acabar, és a dir, és un llibre amb una estranya força de contadora d'històries, estranya força que l'Estefi, vull dir. Ara sempre he parlat com un fenomen paranormal. però és veritat que aquestes peces estranyament, i no gens fàcil, encaixen. I llavors, aquesta espècie, diguem-ne, de monòleg final d'una senyora brasilera, dona de fer feines, amb el fil de que al capdavall d'explicar la seva vida, però d'explicar com va tenir una casa o què va ser per ella casa seva, ostres, dona la idea de casa, i fins i tot dona la idea de l'assumpció de la llengua catalana com a llengua literària, ostres, un,

0: una oralitat passada pel català que ha tingut, abans ha passat per, això, per uns timbres alemanys, però una oralitat en català que, a més, si tu la llegeixes, et recorda, o pots pensar, per exemple, doncs amb alguns dels personatges, grans personatges de classe humil, que hi pensem poc, que sovint són de classe humil, de Mercè Rodoreda, no? I aquí faig el triple salt. Mm. L'Estefi va fer el postfaci del Carrer de les Camèlies, protagonitzat, sí, per Cecília, una prostituta que explica la seva pròpia història. Clar, pensava, ostres, que màgic, no? I això, tot això a través del fil de la casa, vull dir que és també per dir, com començava, no? Que la casa es conjuga de moltes maneres i t'acaba portant a llocs molt diferents i fins i tot a sonoritats diferents.
1: No tenies clara aquesta estructura, Estefi, d'arribar, perquè és, com diu l'Anna, no? És sorprenent i és hipnòtica aquesta veu final que vens d'una casa del passat, del present i del futur, pam, però arrelat de la Severina, no?
2: És que tot va començar amb la Severina.
1: Tot va començar. De fet, és l'origen,
2: la llavor inicial. Això és l'origen, sí, sí. La Severina és aquesta, doncs, dona, no?, de fer feines brasilera, que em va explicar la seva història amb àudios. Molts àudios, hores. Jo tenia hores i hores d'àudios i vaig fer tota la edició i correcció i canvis i també lingüístics una mica, perquè el Brasil és així, que les persones pobres analfabetes tenen una manera de parlar que no és la correcta, en realitat. No sé, aquí no existeix ben bé això. Però era interessant millorar-la, diguem-ne, o sigui, fer-la més literària sense que perdi aquesta força seva, que és en realitat la història en si, aquesta és la força. I quan vaig buscar una manera d'explicar-la que tingués sentit aquí, també a Europa, vaig començar a veure els elements que sortien a la història de dona i casa, des de la mare fins, bueno, tota la vida de la Severina, que ella sap explicar, sempre té aspectes que semblen dickensians i llunyans del nostre dia a dia, d'aquesta època nostra, però en realitat no. Hi ha un eco, hi ha un ressò amb experiències més suaus, molt més suaus, molt més benignes, però molt semblants. I és quan vaig començar a pensar en aquesta estructura i com puc fer que les històries que vaig explicant en els primers tres capítols, després, d'alguna manera, el lector pugui ser conscient o no, però hi són. És com una repetició, però molt més brutal.
1: És molt bonica perquè ressegueix també el dictat de Vivian Gornick, que tu la cites, no?, d'una forma, el fragment d'una experiència. No?
2: Sí, és molt important la Vivian Gornick aquí, que amb ella vaig aprendre aquesta, una mica l'essència del memoir, no?, la situació i la història, i sí, és que dones una forma, en aquest cas són els primers tres capítols, diguem-ne, sí, són la meva, una forma de la meva experiència, no només meva, però a partir, és el punt de partida, sí.
0: No, i crec que sobre això és important remarcar que ara que pot semblar estem en una època més o menys de memoirs o que el retall biogràfic es posa de seguida en un llibre, aquest és un llibre que aconsegueix un equilibri molt difícil, perquè en tot moment tens la impressió, des de la Severina fins a això, la segona residència d'un poble de l'Empordà que es converteix en primera residència per força, tot això es posa al servei de tractar el tema de la casa, sí, sí, no? I està ben enfocat, no hi ha un mirall hedonista ni de broma, no?
1: Xènia.
3: Bé, jo tenia dues preguntes per l'Estefi. La primera és, precisament perquè ara ens explicaves que el punt de partida en realitat era la història de la Severina, que a mi m'ha impressionat molt. I clar, la primera pregunta és com vas decidir posar aquesta història al final i no al principi? Aquesta és la primera. I la segona, una mica tornant al tema del català com a llengua d'expressió literària que has agafat ara, doncs és també preguntar-te més detalladament com et sents quan escrius en una llengua que no és la teva, però ni de lluny, diguéssim, no? Cosa que jo també he experimentat, no? I per això també m'interessa si tens la sensació d'anar una mica a les palpentes i si això, en el fons, també és estimulant perquè és més interessant que no pas saber sempre cap a on vas. Doncs bé, són dues preguntes molt diferents, però aprofito per fer-les totes dues juntes.
2: Molt bé. Doncs amb la Severina començo amb l'estructura.
3: Sí.
2: Jo penso que la història de la Severina és tan crua i cruel i honesta i que sembla d'un altre planeta, que si ell l'hagués posat al principi Després d'això, no, tota la resta...

0: totes les altres històries no haurien tingut prou força. O no... Sí, és una qüestió de protagonisme. I, o sigui, hauria matat les altres coses, però així al final té el seu propi protagonisme i cadascú pot triar en realitat què vol que sigui més, no?, impactant. I l'altra pregunta era la llengua. És un repte per mi. No vaig créixer aquí, no vaig anar a l'escola, no vaig anar a la universitat, mai vaig fer un curs de català. La vaig aprendre escoltant i parlant i llegint. I,
1: doncs l'enhorabona, perquè...
0: Moltes gràcies.
1: Però has tingut bons mestres i bona oïda. Perquè...
0: Sí, a vegades em costa trobar una paraula, o, bueno, molt sovint, lluito molt amb els pronoms febles, són un mal son, encara. Faig errors, també, més errors quan...
2: Això em reconforta, eh? M'hi solidaritzo, sí.
0: I parlar és més... Greta, escriure, tens el temps de corregir-lo, no? Parlant, no? Però només com a físic, a Alemanya em passava. Perquè primer vaig començar a escriure per mi i en portuguès. I doncs vaig canviar a l'alemany, que era una llengua materna, no? I tal, però vaig haver d'aprendre molt per poder escriure en aquella llengua. I sempre em costava, també. A vegades hi ha una interferència del portuguès o d'altres idiomes. I ara és com un gran... no sé, com una gran olla, carn d'olla. I vaig fent, però m'agrada molt. És això, és el repte.

0: Som-hi, seguim a Ciutat Maragda d'avui amb Stephanie Kremser parlant d'aquesta acció de gràcies per una casa i celebrant també Vinícius de Moraes i aquesta casa feita com molt tuixmero, no? Meravellosa.
1: Ara m'has deixat perquè aquesta era una cançó de la meva infantesa.
0: Ah, sí, ja?
1: Cantava amb els nens, sí, sí. Veus? Aquella casa del número 0, està molt bonica.
0: És preciós, és un disc que té un Sergio Endrigo i un Garetti.
1: El carrer dels tontos, número 0.
2: Ah, sí, es diu, el carrer dels tontos, número 0.
0: Sí, sí, sí, l'italià és Via dei Matti, número 0. Que també la canta en el mateix disc, el Sergio Endrigo té la versió en italià.
1: Que bonic.
0: Sí, sí, sí. Molt bé, Jordi, què, aquestes cases?
2: Bueno, no, sí, deixa'm, a veure, com ho explicarem, això? Jo crec que deu ser la primera vegada que un personatge d'un llibre ve al Ciutat Maragda amb 9 anys. No? I jo sóc el marit, sóc un secundari sense frase,
0: sí, sí.
2: I per tant ara és una mica revolucionari que aquí aparegui el secundari sense frase del llibre.
3: Ara no et rebotis amb el creador,
2: no, al contrari
4: però Jordi, escolta, tu també tens un conte on surt un Jordi Puntí.
2: Sí, bueno, això és que, de l'autoficció,
0: la màgia de la literatura,
4: que ja ets personatge reincident.
2: És quan l'autoficció es barreja amb la memoir, no? No, mira, jo diré una cosa que, clar, tot el que explica l'Estefi al llibre ho he viscut, evidentment, a primera mà. I crec que hi ha una cosa que les situacions, sobretot la part de la casa del present, que l'hem viscut junts, amb els drames i els problemes, i les... però jo sí que, com a observador privilegiat, m'he adonat molt sovint de dues coses. D'una banda, la sensació que l'Estefi d'alguna manera atrau coincidències bones i dolentes, a vegades, com aquesta, de que ara mateix acabes de posar una cançó de la seva infantesa i ella no ho sabia. Això és una coincidència.
0: No, jo tampoc.
2: I l'altra cosa és que, vivint-ho de prop, jo veia fins a quin punt, quan vivíem situacions dramàtiques i realment les explica d'una manera molt detallada i molt concreta, molt sovint l'art i la literatura eren un consol, o era la manera que tenies, i per això aquest llibre està tan ple també de referències. No són referències buscades per trobar, sinó que apareixen d'una manera absolutament natural, no? Perquè jo crec que la vida i la manera de viure de l'Estefi, això atreu amb una certa naturalitat, o amb molta naturalitat, cada cop, doncs, et puguis trobar un poema de Philip Larkin que et parli d'aquella situació, o vagis a veure una exposició de Charlotte Salomon i potser al cap de mig any a tu et passi alguna cosa que et faci pensar en aquella exposició, no? O que acabis comprant. Com ja era així també amb Si aquest carrer fos meu, des de la primera postal que rebia, que era una postal que arribava 19 anys era, potser, o no me'n recordo, molts anys més tard,
1: 26 anys,
2: i això provocava un... Bueno, provocava la narració, no? Per què? Doncs, com ha dit l'Anna abans, hi ha aquesta frase que apareix dos cops, que és "però jo sóc escriptora", no? I això és essencial per entendre la teva mirada davant de la vida i de com expliques en una memoir. Hi ha un punt de partida que és el fet que ets un escriptor i que, per tant, allò que acabarà... Tot pot acabar sent matèria literària, però no d'una manera gratuïta, sinó, com també explica molt bé la Vivian Gornick amb la situació i la història, d'una manera coordinada i que surti amb això, amb la naturalitat que, i alhora l'artifici que demana l'escriptura, no? Quin rotllo que acabo
1: de... No. Sí, clar, jo crec que és una mica com... la memòria és molt important per l'escriptura, i la memòria no només de les teves vivències i experiències, sinó que no necessàriament han d'entrar als llibres o poemes o on sigui, però també la memòria de les lectures. I a vegades busques un llibre per una relectura perquè creus que allà hi havia alguna cosa, no?, que pot ressonar, que hi ha un...
2: Exacte.
1: I doncs és això, només que en el meu cas, com que també vinc del cine, vaig estudiar cine i dibuixo, doncs potser no tenia cap por de també introduir un Greenaway o una Salomon, o a part de les escriptores o dels poetes o el que sigui, però és això, és aquesta cosa de la memòria que vas cosint, doncs, de, sí, la tria, la...
0: Sí, no, perquè hi ha un altre company de viatge, que hi ha un marit en el llibre, com a personatge, però hi ha la cultura, la literatura, i és per tot. És a dir, una de les primeres, en fi, faleres, fins i tot obsessions a cada casa nova, és trobar les lleixes, els prestatges per posar els llibres, les caixes dels llibres. Els llibres són tan presents que formen part. I al final és, com diu en Jordi, no, natural que les referències surtin i brollin, fins i tot, no?
1: Sí, sí, és veritat, i a mi em fa molta gràcia tenir aquí el marit, el personatge, que de sobte té paraula.
4: Però... No me n'havia donat fins ara. Agafant el fil d'això, sí que crec que el llibre ensenya molt aquesta idea com de voluntat de comprendre escrivint, és a dir, com l'escriptura s'obre pas per ajudar a veure-hi més clar, no? Que lliga amb el que deia en Jordi de... són situacions complicades, són situacions difícils, però la de quedar-se de cop i volta sense casa, posar-ho tot a un guarda... Ai, anava a dir un guarda-roba.
2: Un guarda-mobles.
4: El traster. És a dir, és que de vegades... És a dir, és una fina línia, perquè de vegades pots pensar que, home, està col·locant aquí a tot de cites per ensenyar que... No, són una mena de cites que es posen en un corrent de la comprensió de què està passant, no? I de la comprensió i l'explicació, i amb l'explicació comprens, i és una... Sí, està molt, molt lligat, i el llibre s'ensenya molt bé. Hi han referències que són molt impactants, i aquesta idea, que potser és, això és una sola frase, crec que és d'Elisabeth Strauss, no? Però jo sóc escriptora, sí. Que per altres raons també passa a ser el meu lema vital ara, però perquè en el llibre està molt ben portada aquesta frase, que és també és una frase de com és que estic escrivint sobre tot això, perquè certes coses les explico, jo que potser he collit, no sé, ara potser m'equivoco, unes mandarines, he fet una fruita confitada, he preparat la casa amb aquests rams fantàstics, les flors i les plantes tenen una importància que també m'admira, no? Però jo soc escriptora, és també una explicació de com és que trio això i com és que necessito aquesta escriptura per explicar què està passant també.
5: Bé, sí, tot això, jo m'he quedat embadalida escoltant l'Anna, bàsicament. Però també a mi m'ha fet il·lusió trobar-me, per exemple, el meu estimadíssim Joseph Brodsky, entre els autors que cites, i l'assaig d'Una habitació i mitja, que he vist que citaves una traducció valenciana, sí. Que també n'hi ha una altra, del Xavier Pàmies, que està molt bé. Bueno, pot ser un exercici molt divertit agafar aquestes dues traduccions i comparar-les, perquè semblen dos llibres diferents, realment. Sí, sí, la del Xavier Pàmies està publicada a Días Contados i sí, sí, a mi m'ha remogut records personals també, perquè jo recordo perfectament d'haver anat a venerar aquella casa, aquell edifici a Sant Petersburg on havia viscut Brodsky fins als 32 anys, o sigui, fins als 32 anys va viure en aquelles una habitació i mitja amb els seus pares i hauria continuat vivint-hi segurament allà amb els pares perquè les condicions a l'URSS no permetien gaire que et poguessis emancipar, hi hauria continuat si no fos perquè es va veure obligat a marxar de l'URSS, no? Perquè el que escrivia òbviament no era gens pro-soviètic, i jo recordo haver anat a venerar aquella casa perquè Brodsky era un dels ídols de la meva adolescència de nena que comença a escriure poesia i busca referents i troba aquest gegant que és Brodsky. Llavors recordo l'acte fetichista d'haver anat allà a deixar unes flors a la placa, o sigui, a la lleixa que hi ha sota la placa que posa aquí va viure Brodsky. Recordo que va ser el primer dia que em vaig atrevir a sortir dels afores on jo vivia i a viatjar fins al centre de la ciutat, que era tota una odissea, viatjar fins al centre, i em feia una certa por, però bueno, tenia aquest objectiu noble de deixar unes floretes a Brodsky.
1: Que bonic.
2: Doncs jo hi afegiré un pas més, que és que a Nova York, una vegada estàvem a Nova York i vam anar al cinema a veure una adaptació d'aquest text, que tampoc és molt llarg, deuen ser 30 o 40 pàgines.
1: És un assaig.
2: No? És un assaig,
1: sí. Documental, no sé, cinematogràfic.
2: I a la pel·lícula era una adaptació ficcionalitzada, però també hi havia moltes referències poètiques, això. I vam anar al cinema i vam entrar, era un cinema amb una sessió de tarda i devíem ser 8-10 persones. Ens vam asseure i al cap de 5 minuts que comença la pel·lícula, a les fosques comencem a sentir gent que somicava, sí. I que plorava.
1: Ostres.
2: I que plorava. I era la sensació de... d'estar envoltats d'immigrants russos a Nova York, no?
5: Sí, sí, molt
2: probable.
5: I va
2: ser així, que es va, quan es va acabar la pel·lícula i es van encendre els llums, devien
5: tots
2: ser...
5: Tots
2: parlaven rus entre ells, devien ser 10
5: els
2: persones.
5: Els ulls vermells,
2: no?
5: Clar, no, de fet, també hi ha una gran novel·la russa que parla una mica també de la relació entre ser escriptor i tenir una casa, però en un context molt concret. I estic parlant del Mestre i Margarita, no? Perquè hi ha uns escriptors que són oficials, que tenen el carnet d'escriptor perquè pertanyen a l'Associació d'Escriptors Soviètics, i això els permet tenir, bueno, no tenir cases en propietat, perquè estem parlant de l'URSS i no hi ha propietat privada, però almenys poder gaudir d'uns pisos molt grans o tenir unes datxes, no? Unes cases d'estiu on poden allotjar famílies grans o... I en canvi els escriptors que no tenen carnet i que no poden demostrar que són oficialment escriptors viuen amb unes condicions miserables, no? I és un llibre en què el tema de la casa hi és present de forma implícita però molt present, no? Perquè tots són escriptors que s'obsessionen amb el fet de tenir una casa o tenir la il·lusió de tenir una casa i poder demostrar que són escriptors de veritat per poder viure en algun lloc, no? Però en realitat tots aquests escriptors oficials són molt dolents, com es podeu imaginar. I l'únic escriptor realment bo que hi ha en la novel·la, que és el mestre, doncs és un fracassat en tots els sentits i mai de la vida. Bueno, sí, té un moment a la seva vida que té una mica de casa, però aquest moment s'acaba de seguida, no?

0: i un jardí.
1: Una casa, un jardí i una taula, Nelson González, que ens explica tan bé i tan meravellosament i d'aquesta forma, no?, la nostàlgia per aquella... És una cosa que m'encanta, aquest llibre. Som avui amb l'Stephanie Kremser parlant d'Acció gràcies per una casa, que és no únicament la poètica de l'espai, per dir-ho en baix l'art, que també surt aquí explícitament citat, sinó la poètica dels objectes. Hi ha un moment en una de les mudances forçades, no?, quan esteu preparant ja per empaquetar tot de coses, diu, una por fins ara desconeguda es va escampar dins meu. Si ja no puc tocar un objecte que he mirat durant anys sense veure'l, ja no sabré activar el record que s'hi conserva, em quedaré sense una mena de llàntia màgica on, en aquest cas, el geni no compleix un desig per al futur, sinó que il·lumina la memòria del passat. És a dir, fins a quin punt els objectes són repositoris de memòria i de records, i en cada moment, no?, és una decisió enorme, d'una importància vital, tenir una cosa allà a posar, no?, el moment que també agafes unes flors per donar vida a un espai que no entenc ara, és a dir, com d'importants són, no?
2: Sí, són tots gestos i coses que fem sense pensar, en realitat. És completament inconscient quan vivim a la casa i tenim tantes coses, o podem el gerro, o posem les flors al gerro, o... I vivim rodejats de coses, envoltats de coses que no... per coses que no veiem normalment, que ja ens oblidem. La làmpada... no sé, la làmpada, la taula, la tauleta, el sofà, el coixí, totes aquestes coses, però compten una història, compten la història de les nostres, dels nostres recorreguts, de herències familiars, de petits records o grans records, i això, donem per fet que hi són. I què passa quan de sobte ja no tenen espai, ja no tenen lloc, no? També era, doncs, una oportunitat per reflexionar sobre la vida dels objectes.
1: Sí, sí, no, i fins i tot a vegades fotografiats, aquí hem de recordar que al marge de la coberta, que també la il·lustració és teva, no?, les fotografies són també fragments de memòria.
2: Sí.
1: Una clau, cobra un pany, no?, aquest tipus de gestos que són enormement significatius, no?
3: Sí, hi ha aquest projecte, no?, que durant la pandèmia
2: del lockdown.
3: Exacte. Que demanaves a tot de gent de tot el món que fotografies, que era un objecte...
2: No, era una porta, una finestra i un objecte.
3: Això. Sí.
2: Dins, a casa,
3: I la
2: no?
3: porta i la finestra, més o menys cadascú tenia la seva porta o la seva finestra, però no eren tan diferents. El paisatge que es veia sí que era diferent, però l'objecte podia ser molt diferent, no?
2: I era algú... sempre curiós. Pensaves, sí. Per què això, no?
3: Exacte.
2: Perquè una cistella embugada o una estatueta o una cafetera.
3: Sí, sí.
4: Clar, hi ha un moment que dius, la casa del passat conté totes les nostàlgies, també quan queda buida, fins i tot quan desapareix, no? I just abans hi ha un moment, perquè el llibre està ple de moments poètics, hi ha un moment d'una descripció dolorosa, però alhora molt bonica i molt aclaridora, que és quan et desfàs d'un seguit de coses que les portes al carrer de baix i la bossa es trenca en aquell moment i tornes a pujar a casa, i després quan hi tornes dius, en qüestió de segons les mirades alienes n'havien transformat el significat i anul·lat la història d'allò, d'aquella bossa, no?, que ja estava com esbarriada, crec, sí. Recordar. Diu, vaig tornar a casa sense interferir, avergonyida, amb una sensació d'impotència absoluta. És feixuc dir adéu, pensava jo, quan no trobes cap sentit en un comiat. També pensava, sort de qui agafa el relleu, si no amb innocència, almenys amb ignorància. No? I clar, tu veus aquells objectes allà, deixats de la mà de Déu, i que s'han transformat en una altra cosa per la mirada d'algú altre, no? I aquesta part d'objectes que a mi m'ha fet pensar en un llibre que també per atzars, però com que l'Estefi Kremser convoca aquests atzars, gairebé el temps que sortia el seu llibre me'n va arribar un que es diu L'imant i les coses, de Mateu Coll, publicat al Lleonard Muntaner, epíleg de Sebastià Perelló, que és un llibre que en el fons dialoga, i dialoga amb aquest moment del llibre de l'Estefi, perquè és un llibre que és com uns encants. És a dir, en Mateu Coll, professor de literatura durant molts anys a un institut, artista visual, ha acumulat objectes. És a dir, ha acumulat objectes, i ha tingut una dèria per objectes de dins de casa, per teixits, per teles, i aleshores... I hi ha una mena de llibre que és una reflexió sobre aquests objectes, sobre què ens diuen els objectes, sobre la memòria, amb molt de detall, amb moltíssimes cites al voltant també d'objectes i casa, i transforma el llibre en una mena d'encants, no? Que és molt curiós, per tant, és això, és per això et dic que és un, crec que estableix un curiós diàleg amb el teu llibre, és podem dir una mena de sí d'assaig d'encants, però en què hi ha moltíssima, bueno, moltíssim detall tant de l'objecte com de la cita o de reflexions, és a dir, d'altres llibres, altres autors, altres cites, ficcions o no, que porten a la idea de l'objecte o del dins de casa, no? I em sembla, és un llibre curiós, que a més ho deia la Montse Serra Vilaweb, la va entrevistar, i vaig trobar que ho deia molt bé, la idea aquesta d'un llibre que porta una cadència pròpia, no? D'aturar-te i mirar aquests objectes i a veure què xiu-xiuegen, no?
3: Doncs a mi em va molt bé, perquè aquesta mania o aquest desig de col·leccionar em porta amb un llibre també publicat per edicions de 1984, que és la novel·la Homer i Langley, de Doctorow, que explica la història real d'aquests dos germans, els germans Collier, que als anys 20 a Nova York, amb una casa que tenien a la Cinquena Avinguda, amb un cert pedigrí, diguem, es van tancar en si mateixos, van començar a col·leccionar i van acabar sent víctimes de la síndrome de Diògenes d'una manera absolutament bèstia, fins al punt que tenien un cotxe desmuntat al menjador de casa i moltes altres coses. Un dels dos germans, hi ha un moment on queda sec, però continuen, l'altre decideix, doncs, que es quedarà a casa, no?, per cuidar-lo. No sé si recordava, és que, clar, el vaig llegir fa molt temps, hi havia una nòvia, no? Un tenia una nòvia japonesa, pot ser? Et sona, no?
2: No, això no em sona. No. Només em sona que bueno, el cuidador no, es mor, el germà cuidador.
3: El germà cuidador es mor.
2: I l'altre acaba morint també, perquè...
3: De fet,
2: no hi ha ningú més
3: moren enterrats.
2: Que el troba dins d'aquest labirint. Sí.
3: Moren enterrats en la seva sobreproducció, de guardar moltes coses, no? I els acaben trobant perquè els veïns l'any 46-47 evidentment senten una pudor, ja feia molts anys que sentien pudor i esqueixant, però hi ha un moment on és insuportable i ell finalment entra la policia i els troba. I avui dia, allà on hi havia hagut la casa dels germans Collier, hi ha un parc petit, que és el parc dels germans Collier, que és la seva manera d'honrar-ho. I alhora, aquest llibre em porta amb un altre, que és potser la gran antítesi, també publicat per 84, que és Vida de casa, de la Marilyn Robinson, en anglès Housekeeping, no? I que explica la història de dues germanes que viuen en una casa i que se'ls mor la mare es suïcida, i llavors aquestes dues germanes inicien un tipus de vida erràtica fins que apareix una tia que va viure amb elles i que és una tia que els hi transforma la vida, en el sentit que no volen... És una dona que no creu en el concepte de llar, sinó que diu que ha de ser oberta, les portes han d'estar obertes, la gent ha de poder entrar i sortir, i les dues germanes reaccionen de manera completament contrària. Una hi està molt en contra i voldria la vida ordenada que tenien abans amb la mare, tot i saber que els va portar, la va portar, vaja, a un suïcidi, mentre que l'altra, que és la germana petita, està encantada de la vida amb aquesta mena d'existència lliure, oberta, i aleshores aquest contrast, m'agradava molt comparar-lo també amb el contrast dels dos germans que es queden tancats, no? I té a veure una mica amb aquest rerefons que tu dius, que l'Estefi diu al principi de... i que tu, que l'Anna també comentava, no? La idea que els homes construeixen les cases maó per maó, però en realitat qui acaba fent la casa i qui entén el que és la, diguem-ne, la dialèctica d'una casa són les dones, no? Les que la vesteixen, li donen la vida.
2: Clar, no, és idea meva, és del Bachelard, Gaston Bachelard, que té aquest llibre, una filosofia sobre la casa, que es diu aquí, té un nom...
0: Poètica de l'espai, no?
2: La poètica de l'espai.
0: De fet, vam fer un maragde amb l'Andreu Gomila, que l'ha traduït en català, parlant tota l'estona d'aquest llibre. Sí, sí.
2: I vaig agafar aquesta idea per veure com la podia desenvolupar o trobar arguments a favor, no? O en contra, no sé. Però a favor, si ha acabat escrivint un llibre a favor.

0: Coses per infants, eh?
1: Sí, hi ha coses per infants que són meravelloses a la música. I hi ha dies, Estefi, que la música és diegètica, i parla del tema que toca, i avui anem de cases. Feliçment. Jo volia incorporar també dues referències molt diferents en llibres sobre cases, que és tot un gènere en ell mateix, no? En aquest cas de ficció. És un llibre d'una escriptora italiana, es diu Giulia Alberico, que va publicar Minúscula, es diu La casa del 1908, i és una narració breu, més clàssica, on una casa, quan la posen a la venda, una casa construïda l'any 1908, explica allò de si les parets parlessin, no? Doncs parla, i com? Perquè explica la història de tres generacions de la família que l'habitada. Per tant, els drames, les alegries, les nissagues, les tragèdies, no?, que passen per aquestes tres generacions, La casa del 1908, insisteixo, en un to més realista, més clàssic. I un altre, que és un llibre que alguna vegada amb en Jordi n'hem parlat, és un llibre repte, és un llibre desafiament, és un llibre atrevit, és un llibre impossible per alguns, és una meravella que es diu House of Leaves, La casa de les fulles, de Mark Danielewski, un llibre que s'ha publicat l'any 2000 en anglès i que aquí va traduir amb gosadia Pàlido Fuego i Alfa de Cai. Dic amb gosadia perquè és un llibre tipogràficament molt complicat, que a vegades l'has de girar 180 graus per llegir-lo, on combina tot tipus de tipografies, notes a peu, i on hi ha, és una missa en abim, on hi ha narradors, i el coneixes? Narració dins de narració, juga amb aquesta idea del manuscrit trobat, llavors el manuscrit trobat remet a una pel·lícula, que és la pel·lícula dels Davidson, al voltant d'aquesta pel·lícula i del misteri dels Davidson, tot és un enigma de la casa de Virgínia on van a viure, i de cop i volta, el dia que estan prenent mides, descobreixen que és més gran per dins que no pas per fora, no? I descobreixen una habitació que no havia de ser allà, i quan l'obren hi ha un passadís que és gairebé infinit, com si fos un conte d'aquests de Borges, no? I comencen a aventurar-se en el passadís i troben una sèrie de misteris i més portes, i ja no explicaré res més per no aixafar cap guitarra, però és un llibre fascinant, que s'ha de llegir també en dosis homeopàtiques, perquè no és fàcil de la lectura. Te'l recordes tu, aquest, eh?
2: Sí, en un magatzem gegant a Sant Just d'Esvern hi ha una casa, hi ha una, diguem-ne, una habitació que és un traster. Dintre d'aquesta habitació traster hi ha una capsa de llibres, i dintre d'aquesta capsa de llibres hi ha aquest llibre. I en aquest moment està allà des de fa dos anys gairebé. I un dia el rescatarem.
0: Però el bonic és la idea aquesta, que una casa que per dins és més gran que per fora, i en realitat totes les cases ho són quan són petits. Quan són petits és més gran, i quan tornes a una casa de la infantesa penses... però no era molt més gran? És així? És maco, eh?
1: Sí,
0: aquí han agafat una cosa que és real.
1: Sí, és la mirada de, no? La mirada adulta o de tot. Jo recordo el pati de primària.
0: Sí, els semblava, espais canvien.
1: Em semblava gegant, exactament, els espais canvien. Sí.
3: Bueno, jo volia també llegir dos poemes, si em permeteu. Bueno, és que m'agrada molt llegir poemes, ja ho sabeu. No?
1: M'agrada molt el formalisme, si em permeteu, quan saps que t'ho demanarem.
3: Us ho agraeixo. Doncs sí, volia començar amb un poema de Jaume Coll Mariner, del llibre Un arbre molt alt, que ja té uns anys el llibre, però continua sent molt bo. I, de fet, la paraula casa, en tot el que escriu el Jaume, en poesia, és una paraula constant. O sigui, si haguéssim de fer un càlcul de quantes vegades fa servir la paraula casa, no acabaríem mai. I en aquest llibre, doncs, hi ha un poema que es diu Les oliveres, i que diu: la casa dorm. Fa molt de temps que aquesta casa dorm. Enduta més o menys pel vent, empesa amunt i avall pel vent que es mou per dintre seu, per sobre seu. És com si hagués marxat, però el seu cos el podem veure. Veiem les portes, les corts i el pomer bord, els camps, però no hi és. S'amaga tot a somni endins i no sap com sortir-ne, que hi té la bassa i el rebost, que hi té la cuina. I ara que és tard, que ja entra el vespre i els gossos callen a les cases del voltant, i tot es veu amb una llum de terra eixuta, ara, amb el vent, la casa fa mig que es desperta, però només es mou, potser obre un ull i estira els camps, però avui no, que no s'aixeca, que encara queda molt. La casa dorm i espera el vespre bo. Fa molt de temps que aquesta casa està dormint i es va enfonsant en dins del fang i en dins de l'aire, en dins del vespre i en dins seu, i no en sabrà sortir.
1: Que bo. Gràcies. Jaume Coll, últim per a Carla Riba. de poesia, no? Recordeu?
3: Sí, sí, sí,
1: aquest
3: correcte.
1: Llibre, l'any 17, pot ser, aquest llibre?
2: O perquè Gabriel Ferrater?
1: Va venir.
3: No, Ausias Marc. Si no és l'un, és l'altre. Algun dia li caurà el Ferrater, també.
1: Sí. Va venir a dir alguns poemes en aquest programa.
3: Ah, sí?
1: D'un arbre molt alt, te'n recordes, Jordi?
2: Sí, sí, tant.
1: Estefi, pensava ara, tu que el món del cinema el domines i t'interessa i el coneixes bé, Valor Sentimental l'has vista, la pel·lícula.
2: Sí, sí, la...
1: La que va guanyar, la pel·lícula noruega que va guanyar l'Òscar, el millor...
0: Ai, perdona, sí, sí, pels títols, sí, tant.
1: Perquè la casa allà és, vaja, protagonista absoluta.
0: Absoluta, sí.
1: I també comença una mica com el llibre de Richard Maguire, Here, els primers 10 minuts, la casa explica diferents generacions i diferents moments de...
4: I és una molt bona pel·lícula, que hi ha una part d'això del que dèiem de poètica, de memòria, de pas del temps, no sé, una cosa una mica cap al far Virginia Woolf, també, no?, de com aquella casa sap més coses, no?
0: Sí, i com si fos només apta o capaç de cuidar de les persones segons la constel·lació, no?, dels familiars, i que deixa de funcionar quan mor la mare, o si és veritat. I el xoc que quan al final veus la casa canviada, de fora.
1: Molt bé, esquivant l'espoiler.
0: I com ens, no?, com això ens toca, sí, sí.

0: Som-hi, és una gran adreça. Via dei Matti número 0, que ens va portar, jo sempre recomano aquest disc, La vita, amico, e l'arte de l'incontro. Vinícius de Moraes, Sergio Endrigo, Giuseppe Ungaretti. Ungaretti, per ser recitant, fatal, declamant aquella cosa que feia. Ungaretti com a declamador, com a recitador, us el podeu perdre. Els altres no, que eren grans músics. Stephanie Kremser, gràcies per tantes cases i sobretot per posar-les en una memoir tan interessant que parla no només de les teves biografies domèstiques, diguem-ne, sinó de totes les cases que hem tingut, que hem habitat, de què vol dir habitar un espai, què vol dir els objectes que també l'ocupen, i per tant del passat, del present i del futur de tot, sigui una fantasia. Acció, gràcies per una casa, edicions de 1984, i a més, feliç estrena en català com a llengua literària. Enhorabona, perquè està escrit de meravella, vull dir que no... Endavant, per molts anys.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Que ho veurem en català també. Jordi, que vagi molt bé, marit.
2: Que vagi bé. Fins
0: aviat, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Xènia, Núria Ventura, en Rosa Sillo, i Sergio Andreu, som-hi.
3: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El govern de Cuba reitera la seva negativa a negociar amb els Estats Units possibles reformes polítiques o econòmiques a l'illa, malgrat la pressió creixent de Washington. El ministre d'Exteriors cubà, Bruno Rodríguez Parrilla, ho ha expressat durant una trobada internacional a l'Havana amb més de 700 sindicalistes, polítics d'esquerres i activistes amb motiu de l'1 de maig. També ha advertit Washington que una agressió tindria una resposta massiva a l'illa i ha defensat que Cuba es prepararà per a qualsevol eventualitat. Pel que fa al conflicte al Pròxim Orient, Donald Trump ha anunciat que estudiarà un nou pla proposat per l'Iran per resoldre el conflicte al Pròxim Orient, tot i expressar que no veu clar que sigui viable. En un missatge publicat a la seva xarxa social, el president nord-americà ha assegurat que analitzarà la proposta aviat, però ha advertit que li costa imaginar que pugui ser acceptable per a Washington. Trump ha afegit que, segons el seu punt de vista, l'Iran encara no ha pagat un preu suficient per les accions perjudicials que ha fet durant les darreres setmanes. Paral·lelament, Trump ha assegurat que planeja reduir dràsticament el nombre de soldats nord-americans d'Alemanya i que seran molts més dels 5.000 que hi va fer públics el Pentàgon. Més notícies en format breu. Aquest dissabte, bona part de les farmàcies catalanes no han pogut dispensar medicaments amb recepta per una incidència tècnica. Sí que s'han pogut comprar medicaments sense recepta. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone que porta el sistema informàtic a les farmàcies. La incidència ha passat cap a les 10 del matí i no s'ha resolt del tot fins les 11 de la nit. Els dos activistes de la flotilla per Gaza, un d'ells barceloní, detinguts a Israel, es declaren en vaga de fam i denuncien tortures per part de les autoritats del país. El govern espanyol i una concentració a Barcelona n'han reclamat aquest dissabte l'alliberament. Els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del registre de violències contra l'alumnat. Segons ha avançat a 3Cat Info, és una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats el curs passat. Alhora, també s'intensifiquen les accions de prevenció. I els Premis Òscar canvien les regles per mirar de blindar-se davant la irrupció de la intel·ligència artificial. Només els humans podran optar als premis d'interpretació i guió.

0: Després de mesos de missatges enigmàtics a les seves xarxes socials, els Rolling Stones han anunciat finalment el seu títol del pròxim àlbum d'estudi. Es dirà Foreign Tongues i sortirà el 10 de juliol. La banda també ha ensenyat el que serà la portada del seu nou treball, una imatge composta de tres parts, amb les cares dels membres del grup, la boca de Mick Jagger, els ulls i el nas de Ronnie Wood i els cabells despentinats amb el mocador habitual al cap de Keith Richards. Aquest nou àlbum, el 25è dels britànics, és el primer des que el 2023 van publicar Hackney Diamonds, amb què van guanyar un Grammy. Esports. El Barça pot ser campió de Lliga aquest diumenge. Els blaugranes s'han imposat a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Lewandowski i Ferran Torres i seran campions si el Madrid no guanya l'Espanyol a Cornellà. El Madrid tindrà 7 baixes per aquest partit, mentre que Engonge serà baixa a l'Espanyol. Altres resultats d'aquest dissabte: Villarreal 5, Llevant 1, València 0, Atlètic de Madrid 2 i Alavés 2, Atlètic Club 4. Aquest diumenge també juguen el Celta Elx, Getafe Rayo i el Betis Oviedo. I a la Champions femenina, el Barça juga aquest diumenge el pas a la final contra el Bayern al Camp Nou. Aitana Bonmatí torna a la convocatòria després de la seva llarga lesió. A l'anada, el resultat va ser d'empat a 1. El rival a la hipoteca final, a la hipotètica final, seria l'Olympique de Lió, que aquest dissabte ha eliminat l'Arsenal a l'altra semifinal.
1: Fins aquí les notícies.
2: En la Setmana de la Llengua, donem veu als nou parlants del català.
3: Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
4: És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
5: És útil per informar-se i entretenir-se.
6: Per donar-nos veu.
7: Per descobrir un munt de continguts en digital.
1: El català, una llengua oberta al món.
2: Una llengua que obre portes.
1: Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT. Avui el tot gira al partit de la jornada, Espanyol-Madrid.
2: Atenció. A partir de les 9, transmissió del partit que pot donar oxigen als pericos.
1: L'Espanyol busca la primera victòria de l'any contra un Madrid tocat.
2: Una transmissió amb Sergi Andreu, Sònia Olear, Dani Ballart, Marc Maiola, Eudald Serra i l'anàlisi prèvia de Sergi Mas.
1: Comencem a 8:15, després de la TDG del Barça-Bayern, i farem la prèvia del partit de Cornellà al Prat, amb connexions al Barça-Gran Canària d'ACB, l'Unileganés de quarts de la Lliga Femenina de Bàsquet i el Sabadell Múrcia, clau per l'ascens a segona.
2: Tot gira.
1: Aquesta tarda, després del Barça-Bayern, amb David Clopés. Catalunya nit.
8: Un informatiu sense presses.
9: Per donar context als grans titulars.
8: Londres, Quim Olivares, bona nit.
10: Hola, bona nit.
11: L'Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
12: Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
8: Washington, Oriol Serra.
13: Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
1: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
8: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
9: Ens allunyem de les estridències.
1: Catalunya nit.
8: Notícies sota la llum de la lluna.
14: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
15: Entendre.
16: És obrir els ulls.
17: Obrir la ment.
18: Obrir la ment.
19: Obrir la ment.
14: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: Solidaris. Mercè Folch.
1: I si paressin un moment per respirar prou.

0: Solidaris. Tothom té una història.
1: Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris. A l'Institut Junqueras de Sabadell hi estudia Butaina El Boc.
2: El meu pare ja vivia aquí fa 22 anys i jo i la meva mare i les meves germanes vam arribar aquí fa 2 anys i mig.
1: Té 16 anys, va néixer al Marroc i fa quart d'ESO. Ha après català a l'aula d'acollida de l'institut, però l'aprenentatge ha estat tan ràpid que ha pogut passar a l'aula ordinària molt abans del que és habitual. Ella sent que el català és molt necessari.
2: Moltíssim, perquè com tu vius a Catalunya i més si vols estudiar, que és importantíssim, importantíssim. Si vols estudiar aquí a Catalunya, necessites el català sí o sí.
1: Les barreres lingüístiques formen part dels processos migratoris, barreres que, un cop al país d'arribada, s'han de superar per adaptar-se i per tenir accés als drets bàsics. Però aprendre una llengua nova no és un camí fàcil, sobretot per als adults. Les criatures, en canvi, i gràcies a la immersió lingüística a les escoles, adopten la nova llengua més de pressa, com és el cas de la Butaina.
2: Sí, la veritat que sí, perquè la meva mare, va estudiar, crec, 2 anys, sí, 2 anys per aprendre el castellà i aún no domina el castellà molt bé. Sap vocabulari, verbs, però conjugar els verbs i tot, no el sap, saps? I jo crec que als joves sí és més fàcil aprendre l'idioma, qualsevol idioma.

0: Aquest domini de la llengua, que ha enriquit amb sèries com Merlí o Polseres Vermelles, ha fet que la Butaina s'hagi convertit en la traductora oficial de la seva mare.
1: Com en reunió a l'escola, anar al metge, a un centre d'ajuntament, com allí. Allí vaig anar amb ella a l'ajuntament perquè tenien que, bueno, que fer alguns papers i jo faig de traductora. Sense

0: Assumir aquest paper a vegades l'ha fet patir una mica. No és fàcil haver de traduir certes informacions.
1: O sea, pregunto com al metge, pregunto al doctor perquè m'expliqui més. I també a vegades em poso nerviosa quan no entenc algú. I com, o sea, com el faig per traduir a la meva mare, saps? I tinc que, o sea, que donar-li la idea concretament que hi diu l'altra persona, saps?
0: I no sempre qui els atén té prou empatia.
1: Bueno, crec que totes les persones que, o sea, que vaig conèixer, o sea, al metge, a l'Ajuntament, tots sí, però hi ha alguns. Això depèn de la persona. Com ahir vaig anar amb la, com t'he dit, que vaig anar amb la meva mare a l'Ajuntament i la meva mare m'ha dit, mira, jo parlo i tu només escolta, i si no entenc algú, em la dius. I, bueno, i va dir a la noia i l'ha dit, o sea, jo no parlo el castellà molt bé, l'ha dit, doncs, molt malament, així. Lo va dir a la meva mare, l'ha dit, doncs, molt malament, que no parles molt bé el castellà.
0: Malgrat tot, a la Butaina li agrada poder ser útil.
1: Ja m'agrada ajudar a la gent, i més, o sea, a la meva mare, i més, o sea, si hi ha algú de la família. I sempre, o sea, jo m'agrada anar amb la meva mare a algun lloc per a traduir-la.

0: Al programa d'avui parlarem de com nens i adolescents, fills de pares migrants, es converteixen en traductors o intèrprets de les seves famílies en una gran diversitat de contextos. Són menors que es troben en situacions incòmodes o delicades quan acompanyen els pares al metge, a les reunions de l'escola o a fer tràmits a l'administració, i que assumeixen una responsabilitat massa feixuga per l'edat que tenen. La intermediació lingüística, com diuen els experts, es tracta d'un fenomen poc visibilitzat, però més freqüent del que ens imaginem. Coneguem més experiències com la de la Butaina. Anem fins a Barberà del Vallès.
1: Com a mínim es fa dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així com s'escapa mentre el vent em porti cap aquí.
0: Aya i Yacine El Messaoudi, com esteu?
2: Bé.
0: Quants anys teniu i quin curs feu? Perquè vosaltres sou germans.
3: Sí.
2: Jo tinc 13 anys i estic a segon de l'ESO.
3: I jo tinc 16 anys, estic a quart de l'ESO.
0: També ens acompanya el Rui i el Hang Jiang. Com va tot? Com esteu?
4: Estic genial.
2: Perfecte. Sí.
0: Quants anys teniu vosaltres?
4: Jo tinc 15 anys i el Hang, el meu germà, té 13.
0: I quin curs feu?
4: Ara jo estic fent tercer.
5: I jo primer.
0: Us agrada el que esteu estudiant? Us van bé els estudis?
4: Sí, sí. M'està anant bastant bé els estudis i m'està agradant bastant tot.
0: I a vosaltres? Ai,
2: també.
0: Sí?
3: També, sí.
0: Tots estudieu a l'Institut Bitàcola de Barberà del Vallès. En el cas de l'Aia i el Yacine, vau néixer a Barberà del Vallès vosaltres?
2: No.
0: O hi vau arribar més tard?
2: Nosaltres vam néixer en el Marroc i vam arribar en el 2023. O sigui, que fa 3 anys,
3: sí.
2: Més o menys.
0: I com ha estat aquesta arribada a Barberà?
3: Bé, m'agrada molt.
0: I en el vostre cas?
4: Nosaltres vam néixer a Madrid, sí.
5: En Albacete.
4: Albacete. I doncs, si mal no recordo, vam arribar a Barberà pel 2015. M'agrada bastant Barberà, sí, m'agrada molt la gent.
0: Esteu contents aquí?
4: Sí, jo estic contentíssim aquí.
0: Quin és el primer idioma que vau aprendre de petits?
2: Castellà.
4: Jo no recordo quin va ser el meu primer idioma, però crec que podria haver sigut el xinès o el castellà. I potser el català, perquè de petit veia el TV3.
0: El xinès el parleu a casa?
4: Sí, parlo xinès amb els meus pares. El Han també, però li costa una mica el xinès al Han.
2: Sí.
0: Per què et costa, Han?
2: Tinc molt mala memòria.
0: Tens mala memòria. És difícil el xinès?
2: Sí, bastant.
0: I en el cas de l'Aia i el Yacine, quin és el primer idioma que vau aprendre de petits i a casa amb quin idioma us comuniqueu?
2: Bueno, a veure, hi ha dos idiomes perquè el marroquí té també una part com que és el català i el castellà. Doncs el mateix amb el marroquí hi ha un altre idioma que es diu rifia i doncs en casa ens comuniquem amb rifia.
0: Amb els pares parleu amb rifia,
3: sí.
0: I entre vosaltres també?
3: No,
2: sí.
3: També a vegades...
2: Bueno, a vegades en castellà, però de petits no.
0: De petits no.
3: Sí.
0: A casa qui sou? Qui viviu a casa vostra?
3: Som quatre, el meu pare, la meva mare, la meva germana i jo.
0: I teniu família aquí a Catalunya?
2: No, aquí no.
3: Aquí no.
2: Però al Marroc sí.
0: Al Marroc sí. De quina zona del Marroc sou?
2: Del Nador.
0: De Nador?
3: Sí.
2: Sí.
0: I vosaltres?
4: De normal som sis. Principalment per tradició xinesa, perquè en la cultura xinesa és normal que els avis de part de pare visquin amb doncs, els pares, nostres pares, quan tinc fills per cuidar-los i tot això.
0: Molt bé, sou sis a casa, perquè la cultura xinesa
4: sí.
0: Fa que els avis no cuiden dels més petits.
4: Sí.
0: Els pares, de què treballen?
4: Tenen un bazar.
0: I tots...
4: Sí.
0: Entenc que formeu part, no?, del negoci sí, familiar.
4: Sí.
0: I en el vostre cas, Aya i Yacine, què fan els pares?
2: Vale, doncs que treballen en la cocina, que són cociners.
0: Són cuiners,
2: sí.
0: Els vostres pares?
2: Sí.
0: En algun restaurant de per aquí?
2: Sí, de Barberà.
0: Què els va portar a voler venir cap a, primer cap a la resta de l'estat espanyol i després a Barberà del Vallès? Una qüestió de feina? O...
2: No, per tenir un bon futur, perquè al Marroc, és a dir que, no sé, que quan només que estudies bé i tot, el futur, és a dir que no et donen un bon treball i això, i una bona paga. Però aquí no, crec que sí.

0: el secret.
1: Expliqueu-me com vau aprendre català.
2: Jo el català el vaig aprendre d'escola. Doncs ja, o sigui, bueno, potser una mica al TV3, mirant TV3, ahir amb el Mic i tot això. M'encantava aquesta sèrie de petit. I doncs, principalment d'escola, però o sigui, hi ha una part que he après de televisió.
1: De TV3, no? De totes aquestes sèries en català. I el Hank?
3: La cosa és que vaig aprendre primer llegir xinès que català i castellà.
1: I vosaltres a casa feu servir el català en algun context?
3: No.
2: El català, doncs, jo utilitzo per quan vull fer broma, perquè el català ho veig com un idioma més elegant, diguem-hi, i doncs utilitzo quan doncs, vull parlar elegantment amb el meu germà.
1: Quan vols parlar elegantment, sí. És interessant això que dius. I en quins contextos passa això?
2: Doncs quan juguem videojocs junts i quan em sento més juganer.
1: Més juganer?
2: Sí.
1: I vosaltres, Aya i Yacine, expliqueu-me com vau aprendre català, si us va resultar difícil o no.
4: Sí, una mica sí. I el vam aprendre a l'institut.
1: A l'institut.
5: Sí. Jo també vaig anar a un lloc a Can Barberà per aprendre català.
4: Crec que és el Casal de Cultura, no?
5: Sí.
1: El Casal de Cultura.
5: Sí.
1: I com va anar aquest procés? Us va costar, no?
5: Una mica.
1: Vosaltres parlàveu altres llengües a banda del rifeny que em dèieu abans?
4: Sí. Parlem el català, el castellà, el marroc, l'àrab també i el rifí.
1: El francès el parleu?
5: Una mica.
1: Una mica. Això sí. Potser us va ajudar.

0: Quan acabo faig una cosa mal, bàsicament.
1: I t'agrada aquesta expressió?
0: Sí, o sigui, dic, collons! I doncs, m'agrada bastant dir-ho, bàsicament. Sí.
1: I el hang? Té alguna paraula que t'agradi en català? Alguna paraula?
2: Sí, de, una que diu, mare meva, nen! Sempre dic això quan veig un nen que fa lliure el nombre prohibit.
1: El vostre torn, Aya i Yacín, alguna paraula en català que...
3: Doncs no.
1: No teniu cap paraula així preferida, no? Alguna expressió que utilitzeu, no sé, al pati, per exemple, amb els amics o...
3: No, perquè en el pati parlem en castellà.
1: O sigui, la llengua al pati sempre és el castellà.
3: Sí.
4: Amb els meus amics.
1: Amb els teus amics és en castellà, sí. També, Yacín. Quina idea tenen els vostres companys de classe del català? És una llengua que té prestigi, que no... En parleu d'això o ho capteu d'alguna manera?
0: Doncs els meus companys, la majoria d'ells ho veuen innecessari, el català.
3: Sí.
0: Perquè, o sigui, tenen aquest pensament de que doncs, estem a Espanya i no és necessari. Però sí, jo crec que és bastant important, perquè doncs, a Catalunya és llengua oficial, no?
1: Els vostres companys també, Aya
4: i
1: Yacín? Sí,
4: el mateix.
3: Sí, sí, sí.
1: Vosaltres creieu que és important aprendre'l i saber-lo bé?
4: Sí.
1: Per quina raó?
3: No sé, pel treballar, per comunicar-te amb la gent de Catalunya, perquè hi ha persones que en Catalunya que no parlen castellà i prefereixen parlar el català. I doncs que
1: creieu que pot ser important, sí. Per el vostre futur?
4: Sí, molt important,
3: sí.
4: En Catalunya.
1: A què us voleu dedicar vosaltres quan sigueu més grans?
3: Jo a metge.
1: Metge.
4: Jo a policia.
1: Policia? Ho heu pensat, això? A què voleu?
0: Jo volia estudiar medicina.
1: També, mira.
4: Dos medicina.
1: Dos a la taula. I el Hank? Sí. Ho has pensat? De què voldràs ser quan siguis gran? A què voldràs dedicar-te?
2: Enginyer.
1: Enginyer?
0: Enginyer, sí.
1: Per tant, creieu que amb el català podeu...
0: Sí, el català.
1: És necessari aprendre.
0: Bastant necessari, perquè, doncs, a part de que és necessari en Catalunya, també un idioma més al teu currículum es veu genial.
1: Tens raó, tens raó. Al voltant de la llengua també hi ha molts prejudicis racistes. Us passa que pel vostre aspecte pressuposen que no parleu català?
0: Bueno, sí. La gent que no conec normalment em parla en castellà perquè no saben si se parla en català. I doncs està bé perquè doncs, no saps des de mi, però sí, ja m'entens.
1: T'entenc, t'entenc. Comencem.

0: si estic amb tu.
1: Som el Solidari, som a Catalunya Ràdio, som a l'Institut Bitàcola de Barberà del Vallès, conversant amb els germans Aya i Yassin El Messaoudi i amb el Rui i el Hang Jiang sobre això, sobre el català, sobre també la feina de fer, en aquest cas, de petits traductors, no?, dels vostres pares. Dèiem abans, no?, les llengües que es parlen a casa vostra. Ells, els vostres pares, necessiten el català per treballar dia a dia?
2: Sí, ho necessiten molt. Perquè, clar, per exemple, per fer una entrevista amb el metge, hi ha metges que no volen parlar castellà, com això dels racistes, a vegades, que parlen amb nosaltres el català i, clar, i com que no ho entenen, sempre ens necessiten per traduir això.
1: O sigui, acompanyeu els pares al metge per fer-los de traductors,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Els pares parlen una mica castellà o no?
3: Una mica.
2: Sí, el castellà una mica.
1: Una mica.
3: Sí.
1: En quines altres situacions? Parlàveu ara del metge, no? I així n'hi haia.
2: Sí.
1: En quines altres situacions heu hagut d'acompanyar els vostres pares a...
2: A l'Ajuntament, a les entrevistes de l'Institut, al metge. Portem 3 anys traduint.
1: I com ho viviu, això?
2: Aia? Bueno, en plan, jo em poso en plan una mica nerviosa a l'hora de traduir perquè, en plan, no sé, tinc por a traduir-ho mal, és com una mica, em poso una mica nerviosa.

0: És molta responsabilitat, no?
1: Sí.
0: S'utilitza a vegades llenguatge que potser no esteu preparats per entendre, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: A les classes, és a dir, a les tutories de l'institut, també fas tu aquest rol?
1: Sí.
0: I això com et fa sentir?
1: Una mica nerviosa.
0: Per quina raó?
1: Per equivocar-me i dir, bueno, això mateix, per dir alguna cosa que no toca i que no és veritat.
0: I clar, potser parlem de tu, no?
1: Sí.
0: I el Rui, el Hank, heu hagut de fer de traductors, no?, dels vostres
2: sí,
0: pares.
2: Sí,
0: clar. Explica'm situacions en què us hagueu trobat, on els heu acompanyat.
2: Els hem acompanyat a tot. O sigui, al metge, a les reunions i tot això.
0: Com us fa sentir aquesta experiència? Com ho portes, això?
2: Em fa... Ui. Quan vaig jo, que principalment vaig jo perquè no confia molt en el Hank, que doncs, em fa sentir bastant estressat.
0: Estressat, dius, no?
2: Sí.
0: És molta responsabilitat la que heu d'arrossegar, no?
2: Sí.
0: T'has trobat amb situacions, com dèiem abans amb Laia, no? Així incòmodes...
2: Hi va haver una vegada que vaig portar el meu avi al metge perquè ni li feia mal a lui o no veia, no podia veure molt bé amb lui. I doncs el metge va dir que tenia una malaltia bastant avançada a lui, que havíem d'anar a urgències. Doncs quan vam anar a urgències vaig haver de fer el traductor i doncs la vaig cagar i doncs em vaig estressar bastant, moltíssim.
0: I Rui, a nivell de gestions, ajuntament, tot això també t'hi ha tocat anar, com deies abans, no?
2: Ui, aquesta... això de normal no vaig jo, o sigui, van els meus pares, no veuen necessari que anés jo. Però pot ser alguna vegada una que l'altra he anat, o sigui, per ajudar-li i tot això.

0: ara hem parlat d'aquesta part una mica, no?, estressant i nerviosa, no?, però també s'ha de mirar per la banda potser positiva, no?, que és que també ajudeu a que, no?, la família estigui més unida i més cohesionada, no?
1: Sí.
0: Com ho reben això els vostres pares, de que els pugueu ajudar parlant en català, Aya?
1: Molt bé. No sé, els sembla una cosa molt bonica perquè ells de... Bueno, nosaltres de petits, ells, quan nosaltres ens posem nerviosos, ells són els que parlaven. I clar, ara com que al revés, perquè no tenen res.
0: Clar, s'han canviat els papers, no?
1: Sí.
0: És a dir, que ara l'ajuda és a la inversa, no?
1: Sí.
0: És a la inversa, Jacint. Què diríeu a algú que està aprenent català però que li fa vergonya parlar-lo? Què li diríeu?
2: Jo li diria que actuï, bàsicament. Que sigui com una altra persona que parles en català, o sigui, que posi un accent. Això bastant exagerat. I a mi m'ajuda quan parlo en català, perquè a vegades poso un accent molt cotodó i doncs això m'ajuda bastant quan parlo en català i em calma una mica.
0: És no tenir vergonya, no?, llançar-te. Sí?
2: Bàsicament, sí.
0: Sí, Hank? Sí? A llançar-se? I esteu d'acord?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Teniu vergonya? No, vosaltres no, no?
1: Bueno, una mica.
0: Una mica?
1: Sí.
0: Per què? Per si us equivoqueu?
1: Sí.
0: És això, eh? El
1: sí.
0: Que potser us frena una mica més? Doncs bé, ho deixarem aquí. Gràcies, Aya, Jacint, Rui i Hank, estudiants d'ESO a l'Institut Vitàcola de Barberà del Vallès, per compartir les vostres experiències com a petits traductors dels vostres pares. Endavant amb el català, eh? Això sobretot. Una abraçada.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Gràcies.

0: Solidaris. Mercè Folch.
1: Em dic Blanca Pi i sóc professora de Llengua i Literatura Catalanes de l'Institut Bitàcula de Barberà del Vallès.
2: El meu nom és Raimon i sóc professor de cicles formatius de grau superior.
1: En alguna ocasió m'he trobat en la situació d'haver de fer una entrevista amb famílies d'alumnes, en la qual l'alumne mateix havia de fer de traductor.
2: En alguns casos ens hem trobat que alumnes nouvinguts no comprenien el català ni el castellà. Hem aprofitat el recurs d'algun altre company o companya del mateix grup que parlava la llengua de l'alumne nouvingut i, a més, entenia també les classes. I doncs, aquest alumne ha fet d'intèrpret o traductor transmetent el coneixement.
1: Tu estàs allà escoltant una llengua que no entens i el que has de fer és confiar que aquell alumne faci la traducció correcta, perquè en realitat tu no saps si li està dient el que tu li estàs transmetent, no? T'obliga a confiar.
2: L'alumne, en aquest cas, que fa d'intèrpret, doncs se sent empoderat i l'alumne que acaba d'arribar doncs se sent una mica més integrat i acollit.
1: Jo m'imagino que ells, d'una banda, es deuen sentir orgullosos d'aquest paper, però potser els deu crear una mica d'estrès o de nerviosisme de poder-se equivocar en un moment donat. Al final, és una gran responsabilitat, perquè mira, l'institut encara, però amb una reunió amb un metge...
3: Em dic Álvaro Núñez Fauste i sóc metge de família i comunitària al CAP de Banyoles.
4: Sóc Sira Casablanca, sóc metgessa de família al CAP Casanova a Barcelona.
3: Tinc aproximadament uns 1.600 pacients i d'aquests el 25% és immigració.
4: Són famílies, matrimonis joves entre 30 i 40 anys i els fills que venen per primera vegada a fer de traductors a una consulta mèdica poden tenir entre 8, 9 anys fins als 18.
3: El pacient o la pacient acudeixen a la consulta amb el fill o filla i aquest, un, o bé decideix que la informació que li estic donant no li transmetrà a la persona perquè diu que li pot fer mal o considera que no és rellevant, o, dos, acaba enfadat respecte al que li estic dient, no amb mi, sinó poso una situació que és real i és explicar a una pacient que haurà de baixar els nivells de colesterol, que també ha de deixar de fumar, i la filla es queda entre estranyada i enfadada i a la mare li diu moltes coses i li pregunto, què li has dit? No, no, li he dit això, però li he dit que això no està bé, que això no pot passar.
4: Nosaltres hem de fer l'esforç, en segons quins símptomes, a canviar molt el llenguatge, que estigui molt simplificat, perquè ells ho puguin preguntar. Segons quina sintomatologia, a més, els fa una mica de vergonya de traslladar-la als pares.
3: Quan jo faig la comunicació al fill i aquest per explicar al seu pare o mare, aquí hi ha un punt de complexitat i perdem la comunicació o l'intermediari i fa que no pugui rebre la informació correctament.
4: I en quant al que senten els menors més grans, els adolescents grans o quasi majors d'edat, doncs ells ho tenen com més normalitzat. Alguna vegada s'han queixat els pares perquè han hagut de deixar d'anar a l'institut o a les classes. I en aquests casos, jo el que faig és intentar pactar un horari amb el menor, si hi ha d'haver una propera visita, perquè sigui compatible amb les seves obligacions.
5: Soc la Judit Pagès Petit, treballadora social i treballo serveis socials del municipi d'Anglès. En algunes ocasions es presenten en el servei amb fills menors d'edat per fer tasques de traducció. Des de serveis socials es recorda que aquesta pràctica ni és adequada ni està permesa, ja que pot generar situacions de responsabilitat inapropiades per a aquests menors. Per aquest motiu, quan demanen les famílies o les persones cita, sempre se'ls demana que això, que puguin venir acompanyades de persones adultes, de la seva confiança. Des del servei sí que en algunes ocasions hem pogut disposar de traductor, però no sempre ha estat així. Creiem doncs, que donada la població que hi ha al territori es necessitaria fomentar més aquests recursos per garantir l'aprenentatge de la llengua al territori.
0: Solidaris. Mercè Folch.
6: La Universitat Autònoma de Barcelona va publicar l'octubre del 2023 un estudi sobre el que en termes acadèmics s'anomena la intermediació lingüística per part de menors. És a dir, una recerca per conèixer com és el rol de traductors que fan els fills de les persones d'origen migrant a Catalunya en el dia a dia de les seves famílies. Aquest estudi ens dona dades sobre les situacions habituals en què es troben els menors que fan aquest paper i recull les seves experiències. Tot seguit volem desgranar les conclusions més importants amb la nostra companya Mònica Roca. Mònica, com estàs?
7: Què tal, Mercè? Hola.
6: Aquest estudi l'ha realitzat el grup de recerca Mires de la Universitat Autònoma de Barcelona. A què es dedica, Mònica, aquest grup?
7: Doncs mira, davant el creixement de la immigració a les últimes dècades a Catalunya, el 2009, un grup d'investigadores del Departament de Traducció, Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona es va començar a interessar per la demanda en traductors i intèrprets qualificats per part de diferents serveis d'atenció als migrants que hi ha dins l'administració pública catalana. D'aquest interès, Mercè, en va néixer aquest grup de recerca, que es diu Mires, que ja fa més de 15 anys que estudia el paper de la interpretació dins els serveis públics, i més en concret dins l'àmbit social. Ara fa 2 anys aquest grup de recerca va publicar un estudi que tracta, com bé deies, sobre el paper dels fills de migrants com a intermediaris lingüístics en diferents àmbits. N'he parlat amb Marta Arumí, que és catedràtica de traducció i d'interpretació de la Universitat Autònoma i directora d'aquest grup de recerca, que ens explica el perquè de l'interès en aquest tema.
8: És un fenomen molt poc visibilitzat, però és molt freqüent i té moltes repercussions que no en som conscients.
7: A l'estudi van participar 20 joves de diferents edats i perfils.
8: Entre 17 i 20 i pocs anys, que parlaven llengües com l'amazic, el darija, el xinès, l'urdu, el panjabi, el sindhi, el hindi, vull dir que era bastant representatiu, i reflexionaven sobre com de petits, no? Com ells havien fet ja des d'una edat doncs, molt primerenca de traductors i d'intèrprets per les seves famílies.
7: La recerca també compta amb les opinions de 12 progenitors, de 12 pares i mares, de 60 professors de secundària i de 96 treballadors de serveis socials. Aquesta recerca, Mercè, el primer que posa de manifest és que tots els joves participants tenen en comú, com ens deia ara la Marta Arumí, haver començat a fer de traductors des de ben petits.
8: Molt petits, molt petits. Comencen 8-9 anys. Hi havia algun cas fins i tot de nens i nenes més petitons.
7: Aquests nois també comparteixen la percepció que és un rol que comencen a fer de forma natural.
8: El que es veu, no?, és que això s'origina com un fenomen, doncs, de forma molt natural, no?, perquè va paral·lel al procés d'escolarització d'aquests nens que fan la immersió lingüística a la seva societat, no?, a la societat del nou país. Llavors aprenen la llengua de forma més ràpida que els seus pares i mares i familiars i de forma natural. De forma natural comencen a fer d'intèrpret i gairebé sense ni plantejar-s'ho.
6: Precisament, Mònica, els joves que hem conegut a l'Institut Bitàcola de Barberà del Vallès ens han explicat que acompanyen els seus pares al metge, a fer tràmits davant les administracions, també a les tutories amb els professors. Segons aquest estudi, Mònica, l'àmbit escolar és el més habitual en què els fills d'emigrants fan el paper de traductors?
7: Doncs mira, sorprenentment, no.
8: Sembla que la situació més habitual hagi de ser l'àmbit educatiu, i en canvi, segons els nostres estudis, el més habitual és l'àmbit sanitari. Això ve també de com està l'àmbit de la salut i com està la comunicació en l'àmbit de la salut i qui l'està duent a terme, no? Quan no hi ha professionals, que és la majoria de les vegades, passen a fer-ho no professionals. I un d'ells doncs, són els nens.
7: Hem de tenir en compte que en l'àmbit sanitari es poden donar situacions molt difícils i delicades.
8: Són situacions, primer, complexes, lingüísticament complexes, és a dir, que hauria de fer un professional, i en segon lloc, també, emocionalment complexes. Clar, els posen un procés d'adultificació, no? De convertir-los en nens que estan fent tasques i que estan tractant amb missatges i comunicacions que són d'adults i que no els hi corresponen. Una visita ginecològica amb la mare o amb la tieta o amb la cosina, doncs tampoc correspon que un nen o una nena hagi d'estar interpretant doncs, això que és propi de la intimitat de l'altra persona, no? I que correspondria a un professional.
7: El que passa en l'àmbit sanitari, en canvi, hem de subratllar que no passa mai en l'àmbit judicial, perquè Marta Arumí m'explica que hem de tenir en compte que l'àmbit judicial és l'únic àmbit dels serveis públics, i això és important, en què està regulada la interpretació i en què és obligatori que hi hagi un intèrpret. En cap dels altres àmbits està regulat.
9: Jo vull ser del color de les muntanyes, de les muntanyes quan es pon el sol.
6: Un altre àmbit en què la informació a traduir pot ser molt delicada és el dels serveis socials. Què passa, Mònica, en aquests casos?
7: Passa exactament el mateix que en l'àmbit sanitari. Per llei no es contempla la figura de l'intèrpret, però aquí els professionals intenten recórrer a un ventall d'alternatives per no haver de situar els menors en el paper de traductors. Segons aquest estudi fet pel grup Mires de la Universitat Autònoma de Barcelona, els professionals de serveis socials són els més sensibilitzats a no implicar els menors en els temes que tracten. Mm. Així, en un 24% dels casos, per exemple, diu la recerca, els professionals intenten recórrer a mediadors professionals, en un 19% dels casos sol·liciten que tornin amb algú que domini la llengua, en un 17% de situacions intenten fer servir terceres llengües, i atenció, perquè el més sorprenent dels resultats que destaca l'estudi és que en un 19% de situacions els professionals expliquen que s'arriba fins i tot a fer ús d'una solució tan precària com pot ser el llenguatge no verbal i els gestos.
6: Déu-n'hi-do. Pel que fa a la intermediació lingüística en l'àmbit escolar, què diu l'estudi?
7: L'estudi diu que la meitat dels professors de secundària entrevistats afirmen recórrer a l'alumnat per fer les reunions amb pares que no dominen ni el català ni el castellà, ja sigui a l'alumne pel qual es fa la reunió o algun altre alumne del centre. Només en un 15% dels casos, els professors que han participat en l'estudi han demanat contractar, diuen, un intèrpret o un mediador professional a la direcció del centre.
6: Parlem ara dels infants, no? D'aquestes criatures, d'aquests adolescents. Quin impacte té tot això, no? Com els fa sentir haver de fer de traductors en aquests diferents àmbits dels quals hem parlat, no? Al metge, a l'escola, als serveis socials, a l'Ajuntament?
7: Doncs la resposta depèn del context, hem de dir. El 41% dels treballadors de serveis socials que participen a l'estudi diuen que els joves es senten més estressats i nerviosos quan han de fer de traductors en aquest context. Marta Romí diu que en alguns casos fins i tot arriben a sentir por.
8: Quan els hi posem a sobre aquesta llosa, no? La por de no entendre, la preocupació, una responsabilitat desmesurada, no? Perquè poden arribar a pensar, doncs, que si aquell tràmit no surt bé és per culpa seva perquè no han fet bé la interpretació, no? Poden passar totes aquestes coses i aquestes és les que sí que hauríem d'evitar de totes.
7: En canvi, a l'altra cara de la moneda i en positiu, la majoria de professors de secundària diu observar que se'ls veu tranquils i contents quan han de fer tasques de traducció. Aromí hi coincideix.
8: En l'àmbit escolar es veu com que els nanos els fa sentir bé fer això, no? Els fa sentir bé perquè ho veuen com un privilegi, no? Com també una oportunitat d'aprendre. Veuen que d'alguna manera els profes, doncs, se senten orgullosos d'ells, no?
7: Ara bé, l'estudi, i això és important, també fa un matís per als educadors.
8: Una cosa és que estiguis en el teu entorn per fent una interpretació per un company, un company que acaba d'arribar, i això és com més natural, no? Però és clar, una altra cosa és que aquest nen o aquesta nena es posi a fer una interpretació en una reunió de pares, no? Que hagin de parlar de les notes d'un company seu. Perquè el tornes a posar en una situació en què el poses entre l'espasa i la paret, perquè la seva tendència sempre serà a protegir a la seva amiga i a la seva igual, no? Imagina't-hi més quan la reunió de pares és amb els teus propis pares.
7: I el mateix passa quan la seva família els demana que ajudin la seva comunitat.
8: I amb la comunitat, doncs sí que a vegades es veu, doncs, que se senten com que tenen un paper en la comunitat, i que són com respectats perquè poden fer això, perquè han après les llengües, però per altra banda, a vegades, doncs, els hi és molt, ho veuen molt com una llosa, com una obligació que els hi cau a sobre haver d'interpretar per persones que a vegades ni coneixen.
6: Mònica, parlem de conclusions.
7: Doncs mira, la conclusió és que aquest paper de traductors té un impacte en les emocions dels joves i dels infants. No és un rol neutre. Afecta en el seu procés maduratiu, pot afectar en el seu rendiment escolar i en les relacions que estableixen amb la família o amb l'escola. I cal valorar sempre els perills que implica quan la traducció va més enllà de l'àmbit familiar.
8: Als àmbits que no són l'educatiu, no hi hauria d'haver cap intervenció d'infants, perquè no correspon, o sigui, no correspon ni a cap servei social ni correspon a l'àmbit de la salut que intervingui un infant. En aquest camp, jo penso que hauria de desaparèixer, que no hauria de ser una pràctica. I a l'àmbit educatiu, jo crec que es pot tractar de forma diferent, però s'ha de veure fins on poden arribar i hauríem d'intentar, doncs, que quedés reduït aquesta pràctica a infants entre infants.

0: Queda clara, doncs, la lectura d'aquest informe, una recerca feta pel grup Mires de la Universitat Autònoma de Barcelona que es titula, per si la voleu llegir, La intermediació lingüística per part de menors a Catalunya, perfils i experiències en les comunitats migrades. Mònica, per acabar, tu també has parlat amb un psicòleg sobre aquesta qüestió.
1: Sí, amb Xifré Ramos. Ell és membre del grup de treball de moviments migratoris, refugi, asil i relacions interculturals del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Ens interessava parlar amb un psicòleg, Mercè, per entendre com pot afectar els nens psicològicament gestionar informació que per edat no els pertoca. Ramos desmenteix la creença que fer aquest paper els ajuda en el seu procés maduratiu.
2: No els farà més madurs a rebre aquesta informació, sinó que molt probablement entorpirà el seu procés madurativu i la seva individuació com a futurs adults, sobretot si aquesta informació no apta es dona de forma continuada. És a dir, si es dona per suposat que aquesta és la tasca que li toca fer a l'infant. Pot tenir aspectes positius, no? Com refermar els sentiments, vincles de pertinença. Sí, parcialment sí, clar que sí. És meravellós, no?, que els infants puguin ajudar la família, els seus pares, però tractar un nen com un adult i pensar que així l'estic fent sentir útil i l'estic ajudant pensant que això el beneficiarà en un futur, això és un error monumental.
1: El psicòleg també posa exemples de situacions que hem normalitzat i que considera que no hauríem de permetre.
2: Que un mosso, per exemple, en un desnonament, accepti que un infant o un adolescent faci de mediador o d'intèrpret, jo, des del meu punt de vista, això hauria de ser sancionable legalment. De la mateixa manera que hauria de ser sancionable legalment, i ho dic de veritat, que un metge toleri que un nen o una nena, fill del seu pacient o filla del seu pacient, doncs sigui qui està mediant i qui li estigui donant aquesta informació.
1: Situacions com aquestes, alerta, poden derivar a la llarga en problemes de salut mental.
2: Sabem que els efectes poden ser molt greus, és a dir, en el cervell, en el cos, en les relacions dels infants, que no són com la dels adults. Un infant que està sotmès de forma repetitiva a tot tipus d'informació adulta, no només adulta, sinó adulta i complexa, que no és capaç de digerir, és un infant que no haurà crescut en el lloc que li toca.
1: Per tot plegat, Ramos creu que cal treballar perquè aquests menors comptin amb més acompanyament per part de l'administració i també de les seves pròpies famílies.
2: Se'ls acompanya, a vegades, des del meu punt de vista, una vegada ja tenim conductes, símptomes, no? És a dir, quan a l'escola detecten conductes autolítiques, aquest tipus de perfil més negativista, desafiant, disruptiu a les aules, no? A vegades, darrere d'aquestes conductes, ens trobem amb fills i filles de famílies que els han parentalitzat i que han ocupat aquest rol. I ens pensem que és un problema que té a veure amb el seu cervell i és un problema que té a veure amb el context i amb la seva vulnerabilitat i amb unes coses que no s'han pogut solventar ni a nivell familiar, en les seves pròpies famílies, ni a nivell polític institucional. Aquests nens també els hi toca fer un paper que haurien de fer les famílies i que haurien de fer les institucions, que posin recursos, mediadors, intèrprets, perquè aquests nens no se'ls col·loquin en aquesta situació. I això hauria d'estar a les escoles, als hospitals, quan hi ha un desnonament, tristament, ja haurien de ser aquestes figures.
0: Queda clar el paper, l'opinió del psicòleg Xifré Ramos. Gràcies, Mònica Roca, per analitzar les conclusions més importants d'aquest informe, d'aquest estudi del grup de recerca Mires de la Universitat Autònoma de Barcelona. Que vagi bé.
1: Gràcies, Mercè, a tu.

0: sense fi.
1: Solidaris. Marges. Perifèries. Matisos.
0: Creixer dins del pit sense mida, desborda de nit.
1: Mercè Folch, Catalunya Ràdio.
2: Entre els treballs de recerca que aquest curs han començat a preparar els estudiants de primer de batxillerat, hem trobat el d'un alumne de l'IES Pla de l'Estany, que aborda la qüestió que plantejam al programa d'avui. La Mireia Isart ha parlat amb la Genda Conté.
3: A la llengua que és meua, la que...

0: La Henda té 16 anys, viu a Banyoles i fa primer de batxillerat.
1: El meu treball de recerca es titula La vida d'una filla de pares immigrants a Occident.
0: Així comença la introducció al seu treball de recerca.
2: Aquest tema de treball sorgeix a partir d'experiències personals viscudes com a filla de pares immigrants, havent crescut tota la vida a Catalunya i trobant-me constantment entre dues cultures sovint molt diferents.
0: Ens trobem per xerrar a l'escola de primària on va estudiar i on ara fa pràctiques, l'escola Camins de Banyoles. La gent té molt clar el que vol explicar amb el seu treball.
1: Aquest xoc cultural tan gran que hi ha de diferents mentalitats. O sigui, el pensament dels nostres pares i el pensament de les persones de Catalunya, de Banyoles, o com podria ser d'Espanya, de qualsevol país, d'Europa, i les diferències que hi ha.
0: La seva investigació també posa el focus en el que passa dins de casa, on diu que també hi ha un xoc cultural entre el que pensen els pares d'origen migrant i els fills nascuts aquí.
1: Amb el que s'espera de nosaltres i el que realment som o volem ser i el que volem expressar, ja que sempre s'espera que siguis igual que tots, igual que la teva família, i seguir tots els rols de la cultura o la tradició, tot i que no hi estiguis d'acord amb moltes coses, o simplement t'hagis familiaritzat més amb les d'Occident.

0: meva llengua.
1: L'Agenda ha nascut a Catalunya i ha viscut sempre al Pla de l'Estany, però els seus pares són originaris de Gàmbia. Així continua la introducció al seu treball de recerca.
2: A mesura que hem anat coneixent millor tant el nostre entorn familiar com el context català que vivim, ens hem adaptat per poder encaixar, funcionar i, sovint, per no sentir-nos diferents o inferiors. Tot i això, aquesta sensació de desplaçament o de no pertinença completa és, en molts casos, gairebé inevitable.
1: L'Agenda en posa exemples.
3: O sigui, jo estic a casa i em poden dir tu has de fer això, has de ser així, però a fora és tot diferent, tot funciona de manera diferent, te demanen altres coses. I clar, barrejar aquestes dues coses, bueno, és molt difícil, ja que, clar, tens com dos vides, la vida de casa i la vida de fora. I doncs no saps quina seguir i no saps a quina perteneixes més, a quina et sents més benvinguda.
1: Ser filla de pares migrants, l'Agenda m'explica que a banda de les conseqüències que comporten la construcció de la pròpia identitat, també implica assumir moltes responsabilitats, com l'ha d'haver de fer de traductors dels pares.
3: Quan els hi arriben papers de l'Ajuntament, de jutjats, qualsevol paper, quan els hi envien missatges del treball per WhatsApp, quan, per exemple, els amics de la meva germana petita volen fer una festa d'aniversari i el missatge l'envien en català, la meva mare diu, Henda, vine a traduir-me això i respon, si podem o no. I doncs totes aquestes conversacions les tenim nosaltres en comptes dels nostres pares.
1: La situació més exigent sempre és haver de traduir les converses orals, sobretot les trucades.
3: Per exemple, si estem en una situació de pressió, com en una trucada que m'estan esperant a que jo respongui una cosa i jo no la sé respondre, doncs tots ens posem nerviosos i doncs és una situació que és molt difícil sortir d'aquesta. De fet, m'ha passat moltes vegades que sento, ai, però no puc mentir aquí, què dic? No sé què dir, però tampoc vull dir que no sé què dir i que no sé què m'estan dient o no estic entenent.
1: En aquests casos, a vegades, tots els interlocutors es posen nerviosos. També els pares, que depenen absolutament dels seus fills per entendre la conversa.
3: És molt difícil perquè s'esperen de tu que ho sàpigues tot, que puguis respondre a tot. I a vegades també és com que et pregunten, doncs si no em saps respondre això, què estàs estudiant a l'institut? Què fas a classe de català? I clar, no entenen el fet de que bueno, abordem temes diferents i bueno, sents que ho has de donar tot al 100, però ells sempre buscaran

0: La mare i el pare, m'explica, porten molts anys vivint a Catalunya, però entendre i parlar el català els costa.
1: Els meus pares, en general, parlen sobretot castellà, i el català l'entenen, però no saben com comunicar-se o tenir una conversació al 100% fluida amb algú altre. De fet, crec que molta gent que ve des de fora té la necessitat d'aprendre català i, a més, es fan cursos també. Cursos que, per exemple, la meva mare ha seguit i moltes mares que conec, gent de fora, ha seguit. Però, per alguna raó, s'han deixat o no han sigut molt consistents a l'aprendre, ja que també, per exemple, si tenen una edat ja una mica avançada, la manera d'aprendre no és la mateixa i el temps que tens no és el mateix. Perquè jo veig que, per exemple, la meva mare sempre li dic, però per què no aprens això? Per què no estudies això? I diu, jo ja no tinc l'edat per a estudiar això i a mi les coses no m'entraran igual que tu o igual que la teva germana petita, per exemple. I té molta raó perquè veig la meva germana petita i penso, uau, doncs ella s'ha parlat ja tres idiomes.
0: A dins de casa, diu l'agenda, hi ha molta riquesa lingüística.
1: Els fills de pares immigrants naixem amb molts idiomes. Català, parlem castellà, alguns sobretot també aprenen molt d'anglès o francès o l'idioma que estigui més familiaritzat amb la seva cultura o el seu país.
0: I a casa les llengües es barregen i conviuen amb naturalitat.
1: Jo els hi parlo als meus pares en castellà i en soninke. I en els meus germans, per exemple, ja els hi parlo al 100% català. I a la meva germana petita, per exemple, en castellà, que és amb l'idioma que s'ha familiaritzat amb els meus pares i amb televisió, etc.

0: JGC.
1: Li pregunto si creu imprescindible saber català si vius a Catalunya.
2: Jo crec que sí que és imprescindible. He nascut a Catalunya, m'he educat aquí i en tots els entorns he parlat sempre català. Tampoc m'imaginaria no parlar en català. Els llibres que llegeixo, per exemple, en català, les músiques que escolto en català i les conversacions que tinc amb les meves amigues són totes en català. I llavors per això crec que és imprescindible.
1: I també què creu necessari, segons la seva experiència, per motivar les persones nouvingudes a aprendre la nostra llengua?
2: La gent s'ha de sentir acompanyada per tenir ganes d'aprendre una llengua o de socialitzar amb les persones que parlen aquesta llengua.
1: La introducció al treball de l'agenda acaba així.
3: A partir de la investigació basada en experiències pròpies i en testimonis de persones properes, he arribat a la conclusió que sovint ens sentim sols i soles davant d'aquestes realitats.
4: Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
5: Aquest país estrany és tan petit i alhora és tan gran.
6: I encara que ningú et coneix

0: Espanya. És tan tossuda i no resigna ser oblidada.
1: Amb la història de l'agenda acabem. A la redacció, Mireia Isart i Mònica Roca. A la producció, Sandra Novillo. A la part tècnica, Martí Cuní i Josep Maria Campillo. Gràcies per seguir-nos. Que vagi bé. Fins aviat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Donald Trump ha anunciat que estudiarà un nou pla proposat per l'Iran per resoldre el conflicte al Pròxim Orient, tot i expressar que no veu clar que sigui viable. En un missatge publicat a la seva xarxa social, el president nord-americà ha assegurat que analitzarà la proposta aviat, però ha advertit que li costa imaginar que pugui ser acceptable per a Washington. Trump ha afegit que, segons el seu punt de vista, l'Iran encara no ha pagat un preu suficient per les accions perjudicials que ha fet durant les darreres dècades. La proposta, segons mitjans del país, inclou un pla en 14 punts amb mesures com la retirada de forces nord-americanes de zones pròximes, l'aixancament de sancions i el final dels combats en diversos fronts, inclòs el Líban. Tot i això, no aborda directament la qüestió nuclear, un element clau per als Estats Units. La situació entre ambdós països continua encallada malgrat l'alto el foc del 8 d'abril. De fet, responsables iranians adverteixen que una reactivació de la guerra és probable si no hi ha avenços diplomàtics. Més notícies. L'autoritat electoral del Perú farà una auditoria exhaustiva del recompte de la primera volta de les eleccions presidencials. Ho farà amb experts nacionals i internacionals. La decisió arriba 3 setmanes després d'uns comicis marcats per problemes logístics. Segons els resultats provisionals, amb més del 97% dels vots escrutats, Keiko Fujimori es va imposar a la primera volta i el 7 de juny s'enfrontarà en segona volta al candidat ultraconservador Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima. El recompte definitiu de la primera volta podria allargar-se fins a mitjans de maig. Una gran part de les farmàcies catalanes no han pogut dispensar medicaments amb recepta aquest dissabte per una incidència tècnica que ha durat gairebé tot el dia. Sí que s'han pogut comprar medicaments sense recepta. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone, que porta el sistema informàtic a les farmàcies. La incidència ha passat cap a les 10 del matí i no s'ha resolt del tot fins a les 11 d'aquesta nit. Els dos activistes de la flotilla per Gaza, un d'ells barceloní, detinguts a Israel, es declaren en vaga de fam i denuncien tortures per part de les autoritats del país. El govern espanyol i una concentració a Barcelona n'han reclamat aquest dissabte l'alliberament. I els Mossos han detingut un home per la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles, a Esplugues de Llobregat. La policia confirma que l'home i la víctima no tenien cap relació sentimental. El cas es troba sota secret de les actuacions. L'Agència Europea del Medi Ambient assegura que anualment moren de forma prematura 16.000 persones a causa de la contaminació acústica a tota Europa. A Catalunya, a més, cada any es detecten 134 casos de malalts d'isquèmia, una afecció directament relacionada amb el soroll que pot afectar seriosament el cervell o el cor. Davant aquesta realitat, experts reunits aquesta setmana al Congrés Acústicat a Barcelona han demanat que les polítiques de reducció del soroll integrin també les de contaminació de l'aire. Jaume Fons, doctor en biologia de la UAB, aposta per fer intervencions combinades amb l'objectiu d'apreciar els canvis acústics.
2: Si considerem la política del transport i mirem a la vegada la qualitat d'aire i el soroll, és un benefici per tots. I a més, si amb això integrem el disseny del verd urbà, aconseguim realment un multiplicar els beneficis amb les polítiques que anem fent sectorials.
1: Esports, el Barça pot ser campió de Lliga aquest diumenge. Els blaugranes s'han imposat a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Lewandowski i Ferran Torres i seran campions si el Madrid no guanya l'Espanyol a Cornellà. El Madrid tindrà 7 baixes per aquest partit, mentre que Engonge serà baixa a l'Espanyol. Altres resultats d'aquest dissabte: Villarreal 5, Llevant 1, València 0, Atlètic de Madrid 2 i Alavés 2, Atlètic Club 4. Aquest diumenge també juguen el Celta Elx, Getafe Rayo i el Betis Oviedo. I a la Champions femenina, el Barça juga aquest diumenge el pas de la final contra el Bayern al Camp Nou. Aitana, bon matí. Torna a la convocatòria després de la seva llarga lesió. A l'anada el resultat va ser d'empat a un. El rival a la hipotètica final seria l'Olympique de Lió, que aquest dissabte ha eliminat l'Arsenal a l'altra semifinal. A la Lliga F, Badalona Women 0, Athletic Club 1. I en bàsquet, el Joventut de Badalona Unicaja s'ha suspès el descans perquè no funcionava el marcador. Amb avantatge dels catalans, 53-33, no hi ha data de la represa encara.
0: Fins aquí les notícies.
3: Quan tenim molt peix i no tenim com conservar-lo, no teníem el fred, buscàvem maneres d'aprofitar aquest peix. Del porc aprofitem tot i, en canvi, quan pensem en el peix, la tendència és més anar al filet i, en canvi, no pensem en l'embotit de peix com una alternativa.
4: Xoriço de tonyina, sobrassada de salmó, mortadela de peix espasa o paté de fetge de rap. Al restaurant Caníbal descobrim els embotits de peix.
5: En el mercat de Sabadell hem fet provar amb uns nens. Curiosament, per exemple, el que més li havia agradat era el paté de campanya. El pa de fetge, que s'ha fet de fetge de rap. Algo molt sorprenent.
0: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
6: Arriba la gala de la 5a edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
7: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
6: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
7: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
6: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3CAT.

0: Ho senten, això, de fons? Sí, és la mar, tranquil·la, molt suaveta, gairebé quieta, com adormida. És fantàstic començar un programa aquí. I avui, veu, avui no et necessitaré gaire...
1: No?
0: Perdona'm, sí, diguem-nos bona nit.
1: Bona nit.
0: Bona nit, veu. Ei, has triat molt bé avui, eh?
1: Sí, oi?
0: Sí, perquè a banda d'aquesta calma, som en un lloc fantàstic. Som en un lloc meravellós. I aquest sí que no necessito que me'l presentis, perquè només mirant aquí al darrere sabem que som a Colliure, a la Catalunya Nord, amb les pedretes de la platja. Un lloc que si miris allà on miris, veus que és fantàstic i que tinc la sensació que avui serà complicat això, perquè crec que una vegada ets aquí, ha de ser, jo diria que ha de ser difícil, ha de ser bastant complicat de marxar d'aquí.
2: I sí que és difícil de marxar d'aquí.
0: Sí?
2: Bona nit, sí.
0: Què vol dir que és difícil marxar d'aquí?
2: Mireu, jo sóc fill d'aquesta terra.
0: Sou d'aquí?
2: Sí. Vosaltres, poca immigració heu tingut, perquè teniu l'indústria, teniu tot el que vulgueu. Jo quan he marxat...
0: Quan diu vosaltres vol dir els de la Catalunya Sud?
2: Els de la Catalunya Sud, sí. Eh?
0: I a vos què us ha passat?
2: Jo primer vaig marxar per la guerra d'Algèria, després fill de pescador, imagineu...
0: Fill de pescador aquí a...
2: Aquí a Colliure. Imagineu que coneixia fins als forats dels crancs, que la nit, el dia, les terres, les roques, els noms de tota aquesta part, les coneixia totes.
0: Sí.
2: Que jo sabia que a les 5 del matí el sol s'aixecava davant de Canet, que a les 11 de la nit la lluna darrere, el Sant Elme.
0: Sí.
2: Imagineu marxar, el que vol dir marxar. Una immigració.
0: I vau haver de marxar.
2: Vas tenir que marxar, ben segur.
0: On va marxar?
2: I llavors vaig anar a París.
0: A París?
2: I a París...
0: Per un temps.
2: Jo pensava per 3 anys un sacrifici. Però la realitat és que no hi va haver mutació. I vaig passar tota la meva vida, 32 anys de la meva vida les vaig passar allà. Fins al dia que em vaig jubilar.
0: I va poder tornar.
2: El 14 de juliol feia l'any de jubilació, el 13 a mitjanit era dins el tren. Vaig dir a la dona, escolta, tu acabes quan te vagi bé, però jo ara mateix me'n vaig.
0: No va deixar passar ni un segon, eh, de
2: més. Ni un segon. I quan vaig arribar a la banda de Ribes Altes,
0: sí,
2: era dins una cotxeta, i em vaig despertar, va venir un olor, que era l'olor de l'aigua que hi havia a les vores allà i del canigó fantàstic, amb un xic blanc, encara que sigués l'estiu, i doncs ja vaig dir, aquí sóc a casa meva.
0: Sap una cosa? M'està fent emocionar.
2: Ah.
0: Perquè noto també que està emocionat.
2: Sí.
0: Perquè noto també que per vostè ha estat un tràngol haver de marxar d'aquí i ha estat una gran,
2: sí,
0: alegria tornar. Això no m'ho explicaria aquí al programa. Què li sembla bé d'explicar-m'ho i de traduir totes aquestes sensacions en paraules?
2: Doncs ja a París vaig voler reconstituir un univers català. Pensava que era totalment aïllat. Finalment vaig descobrir primer el Casal de Catalunya de París, després Aire de Festa, després altres organitzacions, les quals em vaig apuntar allà. Mm. Bueno, això és una. Després vam crear un grup que era un grup militant. Es deia Grup dels Catalans Exiliats a París.
0: Exiliats, eh?
2: Exiliats.
0: Jo crec que aquí hi ha la paraula, permeti'm, eh? Crec que aquí hi ha la paraula clau, exiliat. Ser un exiliat en el teu... diguem-ne, estat, o l'estat on et toca viure, ha de ser una cosa gruixuda.
2: Sí.
0: I jo ara vull que me l'expliqui. Si em permet, fem una cosa. Comencem el programa i vull que m'expliqui tota la seqüència. Des que se'n recorda quan era aquí, se'n recordava d'aquests detalls dels crancs i de tot, fins la seva anada a París i la tornada. Li sembla que comencem i aleshores ho expliquem? Li sembla bé?
2: Si vol.
0: Doncs farem això. Des d'aquí fem el començament del programa, com correspon, trepitjant aquestes pedretes de Colliure, i després explicarem aquesta vivència, que no és un cas únic, que no és un cas individual, que va fent que, mirin, els que ho veuen per internet, va fent així que no amb el cap,
2: sí,
0: perquè no és individual, això.
2: No.
0: Això és un cas col·lectiu i sí, gairebé amb intencionalitat. Ara ho expliquem, el Sense Fronteres.
3: Sense Fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

Avui som i fem programa en aquesta enyorada Catalunya Nord, trepitjant-la fortament, ensorrant fins allà on podem els peus en aquestes pedretes de la platja de Cotlliure. A quatre peus, estem fent aquesta immersió en la terra de la Catalunya Nord. Catalunya Nord, per nosaltres clarament Catalunya Nord, que no ho és encara per l'estat francès, no ho és i encara no ho serà, perquè en la consulta que s'ha de fer ara el mes de juny, això està anunciat així, de l'1 al 30, no hi haurà el nom real, sinó altres tres noms. No hi haurà Catalunya Nord, hi haurà altres tres noms, que són Pirineus Orientals, Pirineus Catalans i Pirineus Mediterranis. Va de Pirineus la cosa, La veritat és que cap és meravellós, queda clar. És cert que els noms han sortit de reunions ciutadanes, però atenció, que segons el primer sondeig que s'ha fet d'aquesta consulta que es farà, diu clarament que el factor català hi tenia una presència, tant en les converses ciutadanes, aquestes trobades ciutadanes, com a l'hora de, semblaria, a l'hora de votar. Perquè, atenció, aquest sondeig diu que el 49%, gairebé la meitat, aposta per una referència clara al català. Pirineus Catalans, que és el que es proposava per part de l'administració, però també País Català i també Catalunya Nord, que també hi té el seu paper, tot i que aquest no ha prosperat. Aquests dos últims no han prosperat. 49% per Pirineus Catalans, 23% semblaria per mantenir els Pirineus Orientals actuals i el 17% pels Pirineus Mediterranis. No és cap meravella, ja ho dèiem, però no cal ni dir que, vista la cosa i vist com està la situació, com a mínim hi ha referència a la qüestió catalana, al fet català, el que el país és, Catalunya, Catalunya Nord.

0: Doncs som a Colliure, això ja ho hem dit, ha quedat molt clar. Seguim caminant aquestes pedretes magnífiques d'aquí a la platja. Aquí tenim un dels símbols de... Ja que el tenim a vostè, escolti'm, sí, em va fent els senyals de per on vol anar, si vostè coneix el país. Per tant, sí. Això d'aquí, com li diuen, això d'aquí?
1: L'església?
0: Això és l'església.
1: És una església única al món.
0: Per què ho diu, això?
1: Perquè una església, sí, normalment...
0: Que la gent que ens veu per internet la vegis, aquest.
1: Sí. Perquè és... Aquesta església no pugem per anar cap al cel, als graons. Baixem cap al mar, perquè és a nivell de l'aigua, a nivell del mar. A més, hi ha unes latrines que flanquegen una església, i això, doncs, és raro. Tercer, hi ha un consell municipal que s'havia creat dins l'església, que són les dues finestres que hi ha a dalt. I després hi ha també una presó. Tot això, en petit, ben segur, que era per tancar una persona per 2 o 3 dies, res més. I la torre, que són del segle XI, XIII, XVIII. Són estrats, aquestes parts. I després que van posar el terrat, el cim, rosa com és, perquè normalment això era una torre de guaita, una torre faro, que permetia a les barques de saber si entraven a Colliure o no. Vet aquí. Mm.
0: Això s'ho coneix molt, perquè ja m'ha dit abans que vostè ve de família de mar.
1: Sí, sí.
0: D'entrada, una cosa que no han fet bé. No li he preguntat ni com es diu.
1: El meu nom és Pere Mateu.
0: Pere Mateu.
1: Sí.
0: Correcte. I vos sou d'aquí, de família de mariners, de
1: sí,
0: pescador.
1: Sí.
0: I vau arribar a fer de pescador o com va anar la...
1: Jo ho he fet un poc.
0: Un poc.
1: Però he compartit la barca, que ara no seria possible, des dels 4 anys. Pujava la barca i compartia amb tota la família tota la pesca. Les misèries, el vent, les tempestes i la bonança també.
0: Ah. Però en canvi no us hi vau dedicar, això. Per què? Què va passar? En quin moment? El port de pescadors és més enllà, oi?
1: Sí, és el port de Valls. Sí. Hi havia aquí, però aquí hi havia temps que ja no n'hi havia més.
0: Aquí també n'hi havia hagut, però fa més temps. Sí. Correcte. I aleshores, vostè, des dels 4 anys, és en l'activitat familiar, em diu, ajudant a fer de pescador una mica, o aprenent,
1: sí.
0: Però vostè no s'hi dedica. Què passa? A quin moment veu que no s'hi pot dedicar?
1: Llavors, tornant de la guerra d'Algèria, vaig treballar 2 mesos...
0: Quant temps hi va ser, a la guerra d'Algèria?
1: 27 mesos.
0: 27 mesos. Ho va passar malament, a la guerra.
1: Clar, ben segur. No és per voluntat, eh?
0: No, ja ho entenc.
1: Però després, llavors, vaig treballar 2 mesos de fontaner, i clar, ja no vaig més tenir treball, i no me quedava més com remei que marxar, com la majoria dels joves d'aquí, perquè dels 200 joves que hi havia aquí, pràcticament han quedat 10%.
0: Tots els altres han marxat.
1: Han tingut que marxar.
0: I això, escolti'm, com ho van rebre a casa? Com ho va fer? Amb qui, quan ho va dir, què van pensar a casa?
1: A casa els pares eren contents, perquè ells veien una cosa, que anava a tenir treball. I jo ho veia com una separació, com una cosa que me faria pena. I clar que me va fer pena, perquè vaig marxar a París, i des de París, llavors sí, vaig buscar tot el que podia trobar de català. I cada dia, encara que sigués les 11 de la nit, si me despertava, jo treballava en 3 buits, és a dir, que feia nits, dies, matinades i tot això.
0: En els trens,
1: Sí, i a més de reserva. Doncs, a més, reemplaçava les persones que o eren malaltes o de conget. I a vegades, a les 11 de la nit, me despertava i, hòstia, 11, a les 11, la lluna és a darrere del Sant Telme. Oh, són les 5 del matí. Ui, el sol s'aixeca davant de Canet.
0: No us ho traieu del cap.
1: No hi havia res a fer. I 25 anys després encara. Doncs fins que vaig tornar a casa. I clar, allà jo buscava tot el que podia ser català. Pensava primer que seria sol a París. Després vaig descobrir grups, el Casal de Catalunya, l'Aire de Festa, l'Amical dels Catalans de Bondufla, etc. Després vam crear un grup. Es deia Grup dels Catalans Exiliats a París. Rec, això era un programa, perquè eren tot gent que enyoraven el país. Després van crear una petita revista trimestral que es deia Cap a Casa. Una vegada més, era el retorn. Després Encara me quedaven uns 10 o 12 anys i va haver una ràdio, que al temps del Mitterrand.
0: Les ràdios lliures.
1: Sí, doncs es deia Ràdio País. Mm-hmm. El dilluns era el basc, el dimarts era el cors, el dimecres era, ara no me recordo més, però bon, i el dijous era el català, i jo animava aquesta ràdio durant 10 anys.
0: Sí que es va dedicar a la ràdio, també.
1: També,
0: eh?
1: Sí, sí. I donava-hi les notícies del país.
0: Ah, està molt bé.
1: D'aquí, de Catalunya, Principat, sí, i també d'Andorra, perquè sóc especialitzat dins les col·leccions de segells d'Andorra.
0: Ah, també.
1: Doncs també això ho senyalava, perquè era per primera vegada Andorra feia segells en català, des de la mort d'en Franco. Doncs tot això era encara, era completament aquí, encara que no hi fos.
0: Era aquí, encara que no hi fos. Perquè vos, ja m'heu dit abans, que teníeu la sensació de ser exiliat.
1: Absolutament.
0: Perquè, clar, vos vau marxar perquè us vau veure obligat a marxar. I m'heu dit, i el 90% dels joves d'aquí també.
1: Sí.
0: Això li fa mal a un país, quan la gent del país no es pot quedar i acaba marxant en un nombre tan gran. Això fa més feble el país i el descatalanitza, li fa perdre arrels, no?
1: Absolutament. I és el que volia França. França volia això, volia que ens caséssim a fora del país. Que
0: vostè es va casar fora del país?
1: Vaig casar amb una narbonesa, perquè no volia que sigués una persona estranya. M'he avisat d'una cosa. Quan hi havia una parella, un bretó i un català o un occità, al cap d'uns anys es deixaven. Quan era un català i un alsacià, també. Quan eren catalans i occitans, pràcticament les parelles seguien. I tot això ho ha anat també...
0: Anava reflexionant,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, i doncs jo un dia vaig trobar una narbonesa que me va agradar.
0: Ah,
1: i que és la
0: meva... I va dir, home, això és rodó ara, és narbonesa rodó. I
1: sí,
0: m'agrada.
1: Perquè, a més, era a dos passos de casa quan baixava per unes vacances. I doncs...

0: darrere. Sí. Fan, és una violència amagada, sobtada, que rampant, vet aquí. Doncs tot el que has
1: que
0: fet...
1: Que fa un efecte encara més gran, probablement.
0: Ben segur, perquè, per exemple...
1: Ho esmicola tot.
0: Els treballs. Un jovent, què busca? Treball. Bueno, si en aquest moment li ofereixen de ser soldat, com França té un imperi, doncs els soldats és gent que se'n van lluny. La marina, l'aviació, la duana, els guardes mobils, les policies de França, totes, que no són sempre en el país mateix, sempre van més lluny que el país. Bueno, després, les administracions. No podem començar un treball aquí, calia començar el treball a París, a Lyon o al nord de França.
1: Obligat.
0: Obligat. I les mutacions per pujar cap a París, sí. Per anar de París cap aquí, no. Vete aquí, jo l'he demanat quantes vegades.
1: El trasllat cap aquí.
0: El trasllat, i com que me deien no, això va durar fins als anys 50, fins que vaig tenir 50 anys. A 50 anys vaig veure que vaig abandonar. Imagineu, a 50 anys vaig abandonar. És a dir, que vaig passar 30 anys i més de la meva vida a demanar a tornar al país.
1: Això és un càstig gran que li fan a la seva vida. Li han condicionat, si m'ho permet, ara potser serà una mica exagerat dir això, perquè ha viscut i ha fet una família, i París no és una mala ciutat i tot el que vulgui, però li han manllevat part de la seva vida.
0: M'han tret el gust de la vida. Me l'han tret allà. L'he retrobat quan he tornat aquí. I tornant aquí, ets un estranger a la teva casa. Perquè fa 30...
1: Sí, us heu sentit estranger? Us sentiu estranger una mica?
0: No, ara no.
1: Però quan vau arribar?
0: Però quan vaig arribar, sí, perquè me va calgué refer tots els lligams que havia perdut.
1: Clar, i això vos ho feu perquè ho teniu claríssim que ho volíeu fer, però hi ha gent que potser en el camí es deixa anar i ja no torna, o ja no fa aquest esforç de tornar-se a reenganxar al país. Sí. Hi ha molta gent que es perd pel camí, no?
0: Ben segur, sí. La majoria es perdien, però els catalans, una bona part dels catalans tornaven. Mm. Una bona part. Els demés sempre n'hi ha que no, però els catalans no eren com els bretons o d'altres. Ells, si podien, tornaven. És la diferència que hi pot haver amb els occitans, perquè els occitans és un país talment gran i que han perdut ja una bona part de la seva cultura i de la seva llengua, que al final pocs han tornat cap al seu país.
1: Mm. Escolti'm, hem anat caminant i ara hem arribat a un altre... No sé què és això exactament, m'ho ha de dir vostè. Estem a l'altre cantó de l'església, em penso.
0: Sí. Llavors, això és una església que està relligada a la terra. La muralla passava, doncs, de la banda de darrere aquí i ja no se podia venir aquí, eh?
1: Aquí ja no s'hi arribava.
0: No s'hi arribava.
1: Per cert, ara que em parla de la muralla, era una ciutat fortificada, aquesta.
0: Fortificada.
1: Que va resistir sempre, mai va ser ocupada, em sembla. Això pot tenir a veure amb el nom, que és un altre dels efectes que té això de la francesització de tot, perquè ara la gent veu Colliure i no sap què vol dir.
0: No sap.
1: Aquí la paraula lliure és la paraula que definia
0: llavors,
1: això, no?
0: Sí, Colliure, el mot Cotlliure.
1: Cotlliure.
0: És a dir, un lloc on el pas és lliure per entrar. Mm. Doncs tot el que era comerç tenien de pagar en d'altres llocs per entrar aquí, cot lliure. És a dir, lliure de pas.
1: Clar, quan tu canvies la manera de dir el nom, li treu significat a... La gent ja no sap què vol dir.
0: Ben segur.
1: És un dels efectes. Permetin, jo encara tinc algunes preguntes que crec que la gent els hi pot interessar, dels efectes que ha generat en vostè tot això que m'ha estat explicant. Em deixa fer una cosa? En aquest punt del programa ens agradarà des d'aquí, perquè veiem el mar i veiem l'extensió d'aquest mar davant nostre i allò que va ser molt català, la mar Mediterrània, i que ens va portar a moure'ns per molts llocs. Ara ens mourem nosaltres també pels països catalans i després reprenem amb vostè la conversa. Anem cap al País Valencià per començar, va.

0: I al País Valencià hi trobarem, com sempre, el nostre estimadíssim... No cal dir que li diguem el nom, ja veureu. Sentiu la veu i ja sabreu qui és. Ei!
1: Bueno, però primer m'has dit per on estàs ballant. Per on balles? Perdó. Ballant no, per on balles?
0: Estic enyorant-me amb algú que s'ha enyorat molt i que ara per fi ha aconseguit guanyar aquest enyor, aquí a Colliure.
1: Hombre, ahí está Soterrat Machado, ¿no?
0: Sí, senyor.
1: Crec que ha estat... Jo no he estat mai en Colliure. Ha estat pels voltants, però no ha anat mai a Colliure. Però me queda en la memòria que ahí estàs.

0: Soterrat Machado.
1: Sí, sí.
0: Bueno, pues a mi no m'han soterrat de miracle, mira.
1: Per què?
0: T'expliquen. Ahir, un amic i jo dic, anem a les cases del Canar, que fa temps que no anem, i fem un dinar, com Déu mana.
1: Sí.
0: Collons, agarrem el cotxe i tu no saps la quantitat de trànsit que n'hi ha, el que podríem dir el corredor mediterrani.
1: Sí.
0: Que n'hi ha des de, segurament des de Algeciras fins a... fins a Portbou, no? On arriba l'autopista, que ara no recorde el lloc. És una brutalitat.
1: Bé, de fet, continua després, de fet, continua després fins aquí on soc jo, fins a la Catalunya Nord, i tira més amunt.
0: Exactament,
1: vull dir, sí, és així.
0: Exactament. I, bueno, i crec que arriba fins a Amsterdam. Bueno, ahir no n'hi ha Mediterrani.
1: No, allà ja no. Però, bueno, pobres autopista... no, no el tenen, aquest.
0: No, no, no el tenen. De moment no el tenen. Pot ser faran com Alfonso Rus, que es va dir... era president de la Diputació, que en un míting va dir «Vos vaig a portar el marejat i va», i se'l van creure. Bueno, doncs, escolta, una barbaritat que fa por, fa pànic conduir de cotxes, però tot de camions, molts camions. Vale. I el dinar, com que se tocarem una miqueta, perquè vam veure més vi del normal, i ara si fas una cervesa t'arren 600 euros, si te pilla la policia, i si n'hi ha trànsit, hi ha policia, doncs, escolta, doncs es van quedar allà i... este matí, a les 5 de la matina, diu, anem a Eixida, ben matí, per no agafar trànsit. Però I... si no agafes trànsit. No t'hi diré que igual que a les 10 o a les 11 del matí, però molt de trànsit, sobretot molts camions. Clar, qui és l'assessor cerebrito que al posar les autopistes gratuïtes no va pensar que s'havien de fer ramals abans de posar-les gratuïtes perquè hi ha molt de trànsit en el que és el corredor mediterrani? Doncs, escolta, crec que n'hi ha 150 o 200.000 assessors, saps? Que no sé si en trobaràs algú que rulli una mica.
1: Bé, escolta...
0: És brutal, de veritat, eh?
1: Jo sí,
0: és que feia temps que no anava cap allà i és brutal.
1: I també és una autovia amb molts trossos de només dos carrils, amb la qual cosa et condemnen...
0: Exactament.
1: Et condemnen al joc dels camions, no, que també tenen dret a passar-hi, esclar.
0: I els camions, a més, avancen i se fan cues, la gent se posa nerviosa... No era jo conscient d'això, perquè quan vaig cap allà vaig en tren.
1: Mira, doncs escolta'm, o amb tren o amb el que vulguis, t'esperem aquí a la Catalunya Nord qualsevol dia d'aquests, que colliure encara és dels que et falten, a la llista.
0: A veure si puc llogar un helicòpter i vaig.
1: Ah, mira, aquesta és bona. Que vagi bé, una abraçada.
0: Gràcies, igualment.

0: ara cap a l'Alguer, algú que cada setmana ens porta dites, ditxos, que li diuen a l'Alguer algaresos, que ens els envies i són fantàstics, per a Lluís Albau. Molt bona nit.
1: Bona nit.
0: Són molt bons i ens donen una sensació del que és el país. I després, de tant en quant, també una crònica aquí ja més aproximada sobre el que us està passant. Per tant, tot orelles, ara mateix.
1: Sí, mira, aquesta setmana l'Alguer ha pres el via a la street art peatonal. Què és això? Són pas de vianants decorats gràcies a l'iniciativa que uneix la seguretat viària i la valorització urbana a través de la realització d'instal·lacions artístiques. Pràcticament, els pas zebra sicurs del 2026 són l'iniciativa que uneix la seguretat viària, conlleva alla valorizzazione urbana attraverso la realizzazione di installazioni artistiche a tramonte dei passaggi peatonali in prossimità dei differenti istituti scolastici della GE. L'intervento è finanziato dall'Istituto Nazionale Italiano contro gli accidenti e dall'Aggiuntamento della GE. Preveu la realització d'obres d'art de carrer integrades als pas de vianants, pràcticament, amb l'objectiu de posar l'atenció dels automobilistes i millorar la seguretat dels peatons, en particular dels estudiants. Per poder fer aquestes activitats en condicions de seguretat s'han introduït modifiques temporànies a la circulació viària amb la suspensió del tràfic a prop de les escoles. La seguretat viària és el centre de l'atenció d'aquesta administració, així ha declarat el delegat al tràfic de l'Ajuntament. Els intervents, alguns dels quals s'han già realitzat, coinvolgeixen centenars d'estudiants i d'estudiants de les escoles ciutadanes. Aquest doble percurs educatiu i operatiu rappresenta il valore più importante dell'iniziativa, non solo migliorare la sicurezza, sino ampliare la coscienza degli studenti. Queste attività si faranno di dia e saranno garantiti gli accessi alle scuole e agli edifici privati. Els pas de vianants mantindran la plena visibilità i funció, naturalment, amb decoracions aplicades exclusivament a les vores i en prossimità, utilitzant materials certificats per carreteres, òbviament.
0: Bé, no, el que anàvem a dir és que el que ara ens faltarà és venir a veure-ho i a veure com ha quedat tot plegat, Per tant, aneu fent lloc per a tots aquells que vulguem venir a veure aquesta activitat, aquesta acció.
1: Aquí estem.
0: Moltes gràcies per a Lluís, una abraçada.
1: Igualment a vosaltres, bona nit.
0: Molt bé, perdona que t'he interromput.
1: No, perfecte, va bé així. És que jo he pensat que normalment vaig sempre corrent, però...
0: No, molt bé. No,
1: poder això... fer així, amb diàleg...
0: Sí, també, però no, vull dir, sí. ja està bé que t'ho vagis explicant, si en algun moment jo m'intervinc i ja queda bé, també. Bé, escolta'm, doncs, molts records a casa.
1: Igualment a vosaltres, com estàu?
0: Bé.
1: Com va tota la família?
0: Anem resistint com podem,
1: Beníssim.
0: Va, ja xerrarem un dia, fem una xerrada llarga. Va, una abraçada.
1: Igualment a vosaltres.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: I ara, Andorra, un hola molt gran al Joaquim Albalate. Joaquim, bona nit.
2: Hola, Kilian, bona nit.
0: Com esteu aquí, Andorra?
2: Doncs aquí al Principat estem de ressaca després de la visita del copríncep Macron dilluns i dimarts, en què va deixar titulars com l'avís als andorrans que no poden rebutjar l'acord d'associació amb la Unió Europea, que s'ha de votar els propers mesos, perquè si ho fan, Europa els tancarà la porta. També va donar suport a les reformes que s'estan fent per despenalitzar l'avortament, encara que sigui a mig gas. Aquí al país és un cas polèmic perquè recordem que l'altre copríncep, el bisbe d'Urgell, s'hi oposa frontalment. Un altre protagonista va ser l'habitatge, amb una gran escridassada al cap de govern, Xavier Espot, per reclamar mesures per frenar la crisi que es viu aquí al país amb preus desbocats i falta d'oferta. I justament aquesta setmana s'ha fet un pas endavant per la llei que desregularà el mercat de lloguer de manera progressiva. El govern diu que cal trobar un equilibri entre els drets dels propietaris i dels llogaters, però aquests denuncien que els preus els pujaran encara més i que molta gent haurà de marxar del país perquè no podran pagar els seus pisos.

0: I ara ens n'anirem directes cap a la Franja. Ja sabeu que estem molt pendents sempre de la Franja, però ara més amb aquesta voluntat de, diguem-ne, esborrar el català que algunes formacions polítiques tenen bastant fixades en aquests últims temps i que es troben amb la resistència de la gent, com el Joaquim Monclús es va explicant cada setmana. Joaquim, molt bona nit.
1: Molt bona nit. Bé, el primer que hem de dir és que la Franja torna a estar plena de gent a tots els pobles. Tots els pobles estan a tope. Bé, parlant de Roma, com me deies, les entitats culturals, com Moviment Franjolí, Franja en Moviment i Casal Jaume I de la Franja, contra l'acord del PP-Vox, diuen més té la realitat lingüística de la Franja. Per altra part, aquest matí, l'Associació Cultural del Matarranya, Escuma, ha celebrat l'Assemblea General Ordinària, on, entre altres coses, ha fixat les activitats a celebrar durant l'any 2026 i també la resposta que s'ha de donar al govern PP-Vox per la seva posició contra el català que es parla a la Franja. També s'ha parlat de les activitats de la Fira Literarum, que se celebraran a Calaceit els propers 12, 16 i 17 de maig. En properes edicions els donarem més informació. Molt bona nit i fins la propera.
0: Moltes gràcies, i que la propera sigui igual de ferms com en aquesta i l'anterior i totes les altres. Sempre, sempre fidels a la llengua. Gràcies.
1: A vosaltres, gràcies.
0: Bé, doncs, ja han fet la gira pels Països Catalans i em penso que això tindrà bastanta relació amb això que estem veient. Això és una altra de les imatges molt característiques d'aquí, de Cotlliure. Com se li diu d'aquest castell?
2: Aquest castell, que abans li havien dit Castell del Templers, ara li han tornat a restituir el seu nom, que és el Castell Reial dels Reis de Mallorca.
0: Dels Reis de Mallorca.
2: Que va ser un dels períodes els més bons de Cotlliure.
0: Sí?
2: També, sí.
0: Doncs és imponent, amb aquesta imatge, que és d'aquelles que segurament portàveu a la memòria cada vegada que us despertàveu a la nit allà a París. Li volia preguntar sobre els efectes de tot això en la seva pròpia vida i en el país. En la seva vida, perquè, clar, un se'n va a París, manté la llengua perquè vostè l'ha mantingut i la manté molt bé. Però, esclar, crea una família, té uns fills. Els fills, probablement, vostè, vaja, ara li preguntaré, els hi parlava segurament en català, però, clar, estaven envoltats de francès, a París, a més, no el devien poder parlar amb ningú. Què ha passat amb aquesta transmissió de la llengua a casa seva, eh?
2: Doncs
0: algú molt convençut com vostè, perquè, a més, ara veig aquí que porta fins i tot un jersei aquí amb la senyera, molt bé, fet a casa, aquest, eh?
2: Sí, sota de casa.
0: Qui l'ha fet?
2: A la dona.
0: La dona fa? Sí. Molt bé.
2: En tinc molts i tots diferents.
0: De diferents colors?
2: Sí, excepte l'escut.
0: L'escut sempre és el mateix.
2: Sí.
0: Sí, aquest sí. D'això que li deia, vos, molt conscienciat, amb molt enyorament, molt afectat pel trasllat i per l'exili, vaja, que deia vostè. Però, clar, a casa... Travessem? Sí, cap problema. Però, clar, a casa, amb els seus fills, què ha passat amb el català?
2: Doncs eren totalment aïllats, ells també. Escola francesa, cap relació amb la gent catalana. Què vulgueu que facin aquests nens? Doncs no parlen el català.
0: El saben, l'entenen?
2: L'entenen... No massa, però l'entenen. En canvi, la dona li ha parlat sempre en català. És narbonesa, però li ha parlat sempre en català. Fins i tot ara l'escriu. És ella que m'apica totes les cartes que tinc de fer en català. Bueno, vull dir, no és un problema per jo, però pels fills sí, perquè no hi ha més transmissió.
0: Clar. Per tant, en aquest sentit, malgrat la seva capacitat de resistència, el seu sentiment, la seva enyorança, tot plegat, en aquest cas, si m'ho permet dir-ho així, l'estat francès se n'ha sortit.
2: Se n'ha sortit, està guanyant i cada dia troba un invent nou perquè no es faci una cosa. Per exemple, els plets en català. Doncs,
0: sí, això
2: n'hem
0: parlat també.
2: Doncs hi ha hagut un procés a Elna per això. Vull dir, tot és... Després dirà, sí, la França és lliure. Lliure de què? Lliure de què? La llibertat de qui? L'igualitat amb qui? Doncs jo ho he trobat a París, m'he enfrontat quantitat de vegades amb aquestes coses. Fins i tot havíem format un partit que es deia Partit Federalista Europeu de Catalunya, Països Catalans. I el vaig manar durant un temps. fins a l'arribada del Pujol. Doncs era sempre per resituar-nos amb una reconquesta del català.
0: Doncs en aquest moment, tal com estem, segle XXI, el 2026, com veieu el present i el futur de la Catalunya Nord, de la llengua, vos que heu estat tan lluitador i que heu tingut aquesta emoció sempre dins de tornar, ara que sou aquí, com ho veieu?
2: Doncs molt difícil. Jo cada any faig una carta al president de la República per li recordar que hi havia una carta que no... Salut. Una carta que no han firmat mai és la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. I doncs, tant com aquesta carta no serà feta, ratificada, no podrem avançar. Perquè sempre diuen... I què diu la Constitució? Doncs la Constitució diu que la llengua de la República és el francès. A partir d'aquí ja no es pot res més fer. I si són pas d'acord, van al Consell Constitucional, el Consell que mira la Constitució...
0: I diu el que diu.
2: I diu això, i ja està.
0: Per tant, i davant d'això, què s'ha de fer? Allà baix hi ha una campanya que se li diu Mantinc el català, que és sí. De mantenir-lo, de parlar-lo amb tothom, de no perdre'l. Aquí la situació és diferent. Quina és la fórmula aquí? Què s'ha de fer aquí?
2: Resistir. Ser tossut, sempre tossut, que no és un defecte, és una qualitat. I com més serem tossuts, més farem recular, perquè és un rapport de força. I si és com amb una bèstia petita, si la bèstia no mossega, ha perdut.
0: Per tant, hem de mossegar una miqueta.
2: Doncs tenim de mossegar.
0: Molt bé, doncs ens emportarem aquest missatge i voldrem mossegar, farem les dents fortes per poder mossegar. Escolti'm, m'ha emocionat quan l'he trobat al principi, quan deia allò de he trobat a faltar molt això i ara sí. Torno a ser aquí. És l'emoció d'algú que s'ha sentit extret del seu país.
2: Sí.
0: I que ho ha aconseguit diguem-ne, arreglar una mica al final perquè ha pogut tornar. Però aquells 30 llargs anys no els hi treu,
2: sí.
0: No els hi treu ningú.
2: Ja. Sí, i encara a vegades, quan hi penso, m'emociona, perquè jo veig aquestes nits i aquests dies que he passat allà i sempre la mirada cap a Cotlliure. I cap al sud, ben segur.
0: No m'estranya, perquè Cotlliure mereix una mirada i més d'una. Escolta'm, moltes gràcies. Que vagi bé. I feliciti la seva senyora, perquè a veure, Toni, m'ho ensenyar això, perquè m'agrada molt aquest jersei. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a vostè.
0: Que vagi bé. Ha estat fantàstic emocionar-nos al principi, emocionar-nos al final d'aquesta conversa. Va, escolta, molt emocionats. Olga Clapés, vine. Molt emocionats ja, estem, no sé què dir-te ara. Digues tu coses perquè no sé com portar-ho això ara.
3: Home, avui és que us veig tan enyorats, tan emocionats i tan enyorats, que jo he dit, porta-li una mica de nostàlgia. Hi ha coses que...

0: On hi ha enyor, hi ha melancolia, melangia, recança. Però si el que hi ha és anhel de la terra natal, que tant n'has parlat, la pàtria o la llar, aleshores el que tenim és nostàlgia. En gallec i portuguès tenen aquella saudade, aquella morrinya,
1: sí,
0: que tenen uns matisos intraduïbles en un sol mot, però que barregen això, enyorança, tendresa, amor, desig per alguna cosa, persona, un moment que potser no tornarà, o potser sí. És allò d'un plaer trist. I un dia vam explicar que enyorar ve del llatí ignorare, ignorar, no saber. Primer, va prendre el sentit de no saber on és algú, no tenir-ne notícies, no? Fins que va acabar significant trobar-lo a faltar, i això és molt bonic. Però nosaltres volem parlar de la nostàlgia, perquè gràcies a l'etimologia veurem que és la paraula que avui ens representa. Del llatí científic nostalgia, i aquest del grec nostos, retorn, i algos, dolor, patiment. Nostos era més concretament un viatge de tornada a casa, a la pàtria, això d'avui, eh? Que en plural era nostoi. I els primers nostoi els trobem a la literatura èpica, en els viatges dels herois grecs de tornada de la guerra de Troia. Així que m'agrada pensar que quan tenim nostàlgia és com si fóssim personatges d'una odissea que anhelen tornar a casa, però potser no caldria que ens enfrontéssim als ciclops i als animals fantàstics i tot això ja ens ho podem estalviar, eh?
1: Doncs sí, nosaltres el que voldríem estalviar-nos és la nostàlgia, si pogués ser, sobretot la del país, i l'enyor que sempre tenim quan acabes la teva secció fins que arriba la següent.
0: Fins a la setmana següent.
1: Fins a la setmana que ve. Va, una abraçada, que vagi bé.
0: Un petó.
2: I ets sempre amb un punt de nostàlgia, sempre amb un punt de nostàlgia. Sempre amb un punt de nostàlgia.
1: I com que queda clar que avui la paraula clau, les paraules clau són nostàlgia, enyor, nosaltres en tenim molt d'enyor, d'enyorament, cap a les illes i sobretot cap a la Pau. Pau, bona nit.
3: Molt bona nit, Kilian.
1: Només ha estat una setmana, però enyorats estem.
3: I tant, i tant. I en coses a explicar, i en coses a explicar. Aquesta setmana vos explicaré un petit, entre cometes, fenomen que s'està donant a Mallorca i que, a més, és que just aquest dia n'està parlant amb diverses persones que o bé estan afectades o bé coneixen gent propera que hi està. Què passa? Passa que a Mallorca cada vegada manco poden viure els mallorquins. La gent jove no té cases, ja sabeu que el problema d'habitatge és molt i molt freqüent, i cada vegada hi ha més mallorquins que es troben en que els pugen el preu del lloguer, no poden continuar vivint aquí, o es jubilen i amb el sou que tenen de jubilats no poden permetre's pagar tampoc un lloguer si és que hi vivien. I persones profundament arrelades aquí, de tota la vida, de generacions, es compren cases a llocs com Astúries o pobles de Granada. Estaríem parlant d'un exili, d'una mena d'exili, també, Kilian, perquè no és una decisió que prenguin lliurement, sí, la prenen forçada per les circumstàncies. És a dir, no poden viure amb els preus que hi ha a Mallorca, amb el tipus de vida que exigeix aquest preu. O sigui, fer un cafè a Mallorca no és el mateix que fer un cafè a Astúries o a un poble de Granada. Per tant, compren cases amb preus que aquí seria impossible tenir-les i se'n van a viure allà. Aquesta setmana he parlat amb una parella jove, amb dues nines molt petites, que han optat per això. També he parlat amb un taxista de Binissalem, un poble de Mallorca de tota sa vida, ell és d'allà i que m'explicava que s'ha comprat també una casa en poble de Granada. A mi me fa molta por i molta pena que aquest mori d'èxit que té Mallorca pel que fa als estrangers que compren cases, a la gent que arriba, acabi amb els d'aquí.
1: Sí, entre por i realment molta, molta pena, certament.
3: Va. Sí, molta.
1: Una abraçada, intentarem posar-hi potència, que és una altra paraula que comença per P, però és diferent, i entre tots plegats podem donar un cert revertiment a la situació, però vaja, difícil serà. Una abraçada.
3: Una abraçada molt forta, Kilian. Bona nit.
1: Els viatges aquí en el programa Sense Fronteres sempre són una garantia de sorpreses, i ara veig algú que està fent com estiraments aquí, en aquest parc. I, home, ja que hi som posats, doncs m'hi aproparé i... Aviam. Hola, perdona. Hola.
4: Què estàs fent?
5: Mira, m'estic estirant.
4: T'estàs estirant?
5: Sí.
4: Per fer què?
5: Per fer... Estic un ballador.
4: Ets un ballador?
5: Un dansaire, sí.
4: Ets un dansaire?
5: Sí.
4: M'ha agradat aquest matís. Per què dansaire i no ballador? Quina diferència hi ha?
5: Un dansaire fa balls de totes les regions de Catalunya Sud, de Catalunya Nord, perquè als esbarts es diu esbart dansaire.
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Que ets d'un esbart, tu?
5: Sí.
4: Ah, d'on?
5: Joventut de Perpinyà.
4: Joventut de Perpinyà,
5: sí.
4: Molt bé.
5: Sóc el president de l'esbart.
4: Oh, ostres, el president fent escalfament, també, està bé això. També. Perquè ets ballador, també, ets dansaire.
5: Sí, dansaire, sí. Ballo de l'edat de 6 anys.
4: I quants en tens?
5: I en tinc 52.
4: Home, així fa uns quants dies.
5: Sí, fa quants dies. Abans era solament dansaire i ara sóc president, fa 10 anys que sóc president de l'esbart.
4: Escolta'm, i quanta gent teniu a l'esbart?
5: Actualment som 30 adults.
4: 30 adults.
5: I tenim també infants. En tenim 15-20.
4: I quin tipus de ball feu? Ja m'has dit que era de tots els països,
5: sí,
4: catalans.
5: Tots els països catalans.
4: També n'hi ha d'aquí, del Catalunya Nord, estrictament
5: del
4: Rosselló?
5: Sí, tenim ball del Rosselló també, i fem balls de València, de Mallorca, de les Illes Balears, de tota la Catalunya.
4: I el del Rosselló s'assembla als altres? És diferent? Com és el ball típic d'aquí, de Rosselló?
5: És diferent amb el vestuari.
4: El vestuari?
5: El vestuari és diferent. Cada comarca té el seu vestuari. El nostre de Rosselló és diferent. Mm. Després són balls rodones, són balls de com es diu, que aixequem les dones, fem moltes figures, típic del Rosselló.
4: I hi ha seguiment d'això? A qui agrada això aquí a la Catalunya Nord? Costa una mica? Com ho
5: costa, veus? Costa. Ja fa, ara fa 10 anys que costa una miqueta per...
4: El relleu de la gent, que vingui gent nova, costa?
5: Sí, sí. I els nois, els petits.
4: Els petits costa.
5: Sí, sí, perquè ara amb el futbol, amb el rugby, tot qui és cultura catalana és molt difícil. Abans sí, perquè tenim els avis, jo parlo català perquè els meus avis eren de Barcelona, la meva família també, i he parlat català amb les famílies. I,
4: per tant, no les perdut com tanta gent, no l'has hagut de recuperar. Sí, l'has perdut,
5: sí,
4: però l'has seguit parlant,
5: sí,
4: sempre.
5: Sí, sempre, sempre. Perquè jo quan era petitet, els meus pares ballaven també. I jo he seguit els meus pares. Els meus nens també, els meus fills també ballen. I els noves nins, com els pares no ballaven, fan rugby, fan futbol, i la cultura catalana, el folclòric català, és molt difícil ara.
4: Hi ha una cosa que és molt important per mantenir la identitat, que és la llengua, clarament, és el que més es identifica, però després hi ha moltes altres capes que també són molt importants i que inclouen des dels vestits, inclouen la dansa. És una manera, també, quan ballem, de reivindicar-nos com a catalans.
5: Sí, tant. Nosaltres fem el vestuari. És fet també a casa del nostre esbart. No comprem vestuari. Hem fet, com es diu, taller de vestuari. Així, els nois estudien la manera de fer un costum, de fer un vestit català, amb dibuixos, amb coses, i fem altra cosa que solament de ballar, de dansar, el folclore, els balls catalans. Mm. Fem també taller de vestuari.
4: És una manera més, també, de sumar això de la identitat.
5: Sí, i tant.
4: Ja que hi som posats, et pregunto si ets optimista, ets tal com estem ara, eh? Ets optimista, ets mig optimista, ets tres quarts d'optimista, o directament ets pessimista?
5: No, pessimista no.
4: Pessimista no, va.
5: Perquè em quedo encara a l'esbart, eh? Estic president i faig tot per, mira, vinc aquí per veure gent, per discutir de la meva passió, que és el folklore. I espero que d'aquí... És el Covid. El Covid ha matat, em penso, eh?
4: Sí?
5: Des del Covid hem perdut potser 30% de la gent. No han tornat a vingut després del Covid. Això és el problema. I ara estic trucant les ajuntaments per dir, va, fem folklòric, podem obrir un cos de... com es diu? Estudi per baix, si volem fer coses amb l'ajuntament. Podem de fer altra cosa... espectacle, perquè nosaltres fem un espectacle de baix folklòric. I provem amb l'Ajuntament de fer altra cosa.
4: Seria important que en aquest camí, que és difícil per vosaltres, pels del sud, per tot arreu, anéssim junts. I anem junts en el folklore, amb la gent del sud, amb el País Valencià, amb les Illes. Esteu units, o caldria estar-ho més?
5: No, estem units, perquè cada any fem dos festivals aquí, a Rosselló. Fem dos festivals i fem venir esbarts de Catalunya Sud, de Barcelona, de Manresa. Estem jumelat amb l'esbart de Manresa.
4: Sí, germanats.
5: I venen cada any a Perpinyà, i nosaltres anem cada any a Manresa. I ara aquest any intentaré de fer amb un esbart també de Provença, de Nissa, de Martiga, de fer venir també el folk rock de Provença amb el folk rock de Catalunya Sud. I fem un festival tots conjunt per, mira, ja tenim contacte amb el cantó Catalunya Sud, amb els esbarts també de Rosselló, no som l'únic, eh?
4: Hi ha quants.
5: La
4: veritat és que quan t'he dit si eres optimista o pessimista, m'has dit soc president i per tant no puc ser pessimista, em sembla bé això. Sí. Ho seràs molt temps, et sembla? Et veus amb ganes?
5: Sí. Tant que hi haurà l'esbart joventut on soc, em quedaré president.
4: Sí?
5: Sí.
4: M'agrada molt.
5: Mira, soc el segon, està creat en 1955, l'esbart joventut. Sí. Soc el segon president. El primer ha creat l'esbart a sa mort, i jo he agafat la fins a ma mort, potser em quedaré. Si continuem, em quedaré.
4: Doncs m'agrada que... molt. Això de sí. Em quedaré m'agrada molt. Sí. Perquè en definitiva és el que hem de dir una mica amb la llengua, també. Em quedaré amb el català. Em quedaré.
5: Em quedaré a l'esbart fins a ma mort.
4: M'agrada molt. Escolta'm, moltes gràcies. Gràcies. Que vagi bé l'escalfament.
5: Sí, gràcies.
4: Ciao, adéu. Bé, doncs el deixem estirant. I ha estirat molt bé el tema, ens l'ha portat fins a un punt fantàstic de sal, de dir aquí, jo m'hi quedaré. Per sempre. I una mica més i caic. No estic en forma com ell. Va, seguim.
6: Seguim.
4: Què passa?
6: I és clar que pel català seguirem, i sempre. Però haurà de ser la setmana que ve. Com es nota que estàs gaudint, que no mires el rellotge, eh?
4: Ostres, sí que anava embalat, sí.
6: Hem d'acabar, home. Tens el temps just per dir adéu.
4: Bé, doncs, comencem a dir adéu a la Catalunya Nord, ja amb la nostàlgia de tornar-hi. Tant com...

Bé, doncs anem dient adéu. Quan tornem aquí, a la Catalunya Nord, potser ja s'haurà fet aquella consulta que els companys de Ràdio Reels anunciaven ara fa uns dies, o no, perquè mai se sap en aquesta Catalunya Nord d'avui en dia. Per si de cas, direm fort i ben alt Catalunya Nord, Catalunya Nord, Catalunya Nord. Perquè el nom és el nom, igual que ho és el nom de l'equip. Rosa Silloé, Mònica Muñoz, Gemma Safontria, Carme Montero, Olga Clapés i tots vosaltres. El nom, Catalunya Nord. Que vagi bé, adeu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. L'Aràbia Saudita, Rússia i 5 països més de l'OPEP es reuneixen aquest diumenge per decidir els nous nivells de producció de petroli. És la primera trobada des que els Emirats Àrabs van sortir de l'aliança dimarts passat. Segons els analistes, els principals productors podrien acordar un increment conjunt de la producció d'uns 188.000 barrils diaris. Aquesta pujada seria similar a les aprovades en mesos anteriors. L'abril passat va ser de 206.000. La variació es deurà a la sortida de l'OPEP dels Emirats Àrabs Units. Els mercats energètics estan especialment pendents del comunicat final de la reunió, que es fa telemàticament per valorar l'impacte que tindrà aquesta decisió en els preus del petroli a escala global. Més notícies. Donald Trump ha anunciat que estudiarà un nou pla proposat per l'Iran per resoldre el conflicte al Pròxim Orient, tot i expressar que no veu clar que sigui viable. En un missatge publicat a la seva xarxa social, el president nord-americà ha assegurat que analitzarà la proposta aviat, però ha advertit que li costa imaginar que pugui ser acceptable per a Washington. La proposta de l'Iran inclou un pla en 14 punts amb mesures com la retirada de forces nord-americanes de zones pròximes, l'aixecament de sancions i el final dels combats en diversos fronts, inclòs el Líban. Tot i això, no aborda directament la qüestió nuclear, un element clau per als Estats Units. L'autoritat electoral del Perú farà una auditoria exhaustiva del recompte de la primera volta de les eleccions presidencials. Ho farà amb experts nacionals i internacionals. La decisió arriba 3 setmanes després d'uns comicis marcats per problemes logístics. Segons els resultats provisionals, amb més del 97% dels vots escrutats, Keiko Fujimori es va imposar a primera volta i el 7 de juny s'enfrontarà en segona volta el candidat ultraconservador Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima. El recompte definitiu de la primera volta podria allargar-se fins a mitjans de maig. Una gran part de les farmàcies catalanes no han pogut dispensar medicaments amb recepta aquest dissabte per una incidència tècnica que ha durat gairebé tot el dia. Sí que s'han pogut comprar medicaments sense recepta. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone, que porta el sistema informàtic a les farmàcies. La incidència ha passat cap a les 10 del matí i no s'ha resolt fins al voltant de les 11 de la nit. Els Mossos han detingut un home aquest dissabte com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles, d'Esplugues de Llobregat. Una trucada al telèfon d'emergència 112 ha alertat la policia que un home havia ferit una dona amb arma blanca i havia fugit. Finalment, la dona ha mort i el presumpte homicida ha estat localitzat i també detingut. Des del 2014, els Mossos d'Esquadra han resolt més d'un miler d'investigacions d'accidents de trànsit gràcies a les caixes negres dels vehicles. Aquests dispositius són clau per detectar excessos de velocitat o aclarir canvis de trajectòria. De fet, les caixes negres es fan servir per resoldre el 30% dels sinistres greus i mortals. Tot i que, si per si soles no són una prova pericial definitiva, poden ser determinants per detectar excessos de velocitat punibles, imprudències o aclarir la trajectòria d'un vehicle abans d'una col·lisió. Així ho explica Francesc Parra, intendent cap de la Divisió d'Investigació Viària, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
2: El que està registrant el sistema són els últims 5 segons abans de la col·lisió. Això el que ens aporta, doncs, és una ajuda a esclarir les causes i les responsabilitats de l'accident, però pensem que formen part del conjunt de proves o del conjunt de la investigació.
1: Esports, el Barça pot ser campió de Lliga. Aquest diumenge els blaugranes s'han imposat a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Lewandowski i Ferran Torres i seran campions si el Madrid no guanya l'Espanyol a Cornellà. El Madrid tindrà 7 baixes per aquest partit, mentre que Engonge serà baixa a l'Espanyol. Altres resultats d'aquest dissabte: Villarreal 5, Llevant 1, València 0, Atlètic de Madrid 2 i Alavés 2, Atlètic Club 4. Aquest diumenge també juguen el Celta Elx, Getafe Rayo i el Betis Oviedo. I a la Champions femenina, el Barça juga aquest diumenge al pas de la final contra el Bayern al Camp Nou. Aitana Bonmatí torna a la convocatòria després de la seva llarga lesió. A l'anada, el resultat va ser d'empat a 1. El rival a la hipotètica final seria l'Olympique de Lió, que aquest dissabte ha eliminat a l'Arsenal a l'altra semifinal. I a la Lliga F Badalona Women 0, Atlètic Club 1.
0: Fins aquí les notícies.
3: Els matins del cap de setmana, el suplement...
4: Segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona, aquests últims 2 anys s'han perdut 3.000 llocs de treball en detriment de la intel·ligència artificial. A veure, sense crear alarmisme, com de preocupants són aquestes dades, Toni?
5: De cara a l'any 2030, 92 milions de llocs de treball estan projectats de perdre's per culpa de la intel·ligència artificial.
4: Tots estem exposats aquí, entrar i sortir.
5: Certament, sí, sí. Tot i que no tothom té una veu tan sexy com tu, per tant, no tothom està igualment exposat.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.

0: Bon dia i bona hora des d'ara i fins a 5:45 d'aquest matí aquí a Catalunya Ràdio tindreu aquesta selecció musical del Mans.
1: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Hem obert amb Guillem Roma, que acaba de presentar aquest ritual d'expropiació. Avui els podreu sentir a Badalona a partir de les 6 de la tarda, compartint escenari també amb Mishima.
1: A Catalunya Ràdio, la selecció del Mans, amb Quim Rutllant.
0: Més treballs, més concerts que hi haurà en aquesta propera setmana al Festival Encanta't de Roda de Ter, que començarà el proper dimecres, dia 6. Obrirà el repertori d'aquest festival La Maria, des de l'Assumpció, Montbarlatori.

0: Joan Garriga, amb Per què, serà dissabte que ve a Llagostera, al Festival Espurnes, on també podreu trobar els Remei de Gala Fresca o bé les Alosa.
1: Mitja hora de música per deixar-se portar. Ets a Licatmans, la selecció musical del Mans.
0: I ara entrem en més festivals també per la setmana que ve, en aquest cas al FIM de Vilaseca, on hi podreu sentir la proposta de la menuda de Madame Lumière d'allí. N'hem recollit aquesta llorona.

0: Els Fenya Rai, des del 10 anys de Fenya, que hem sentit la vella de Mallorca, una novetat d'aquesta formació de l'Alcamp, des del seu segell molt propi, reversionen i revisiten cançons d'arrel tradicional.
1: La banda sonora per aixecar el diumenge. Sona a mans.
0: I seguirem encara amb més novetats. Els Trèvol acaben de presentar un avançament del seu nou treball. Aquest és l'U per dalt.

Llum en el present és Zitana, des del País Valencià, amb una novetat del proper disc que presentarà aquest 2025. I així arribem al final d'aquest Mans d'avui, diumenge. Nosaltres marxarem, encantem per tu. Són els Diluvi, que el proper dia 9 actuen a Dènia, a les trobades de la Marina Alta. Ens retrobem el proper dissabte, aquí a l'antena de Catalunya Ràdio. Bon diumenge i fins la setmana que

0: Paraules de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
1: Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. La dimensió humana, el Jesús dels Evangelis, és un llibre editat recentment per Claret, un llibre en què el seu autor, en Jaume Duran, el doctor Jaume Duran, ens parla i ens fa una lectura antropològica dels Evangelis de Marc, Lluc, Mateu i Joan, una estimulant aproximació a la persona de Jesús, oferint una mirada, diu, profunda sobre la seva naturalesa humana, el seu missatge espiritual i la seva rellevància dins la tradició bíblica i el pensament cristià. Ell és avui el nostre convidat al Paraules de Vida en un primer diumenge de mes en què marxarem, com sempre, fins a Roma amb en Fernando Cordero per conèixer l'actualitat vaticana i del papa Lleó. I, com sempre, acabarem amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
0: Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
1: Jaume, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
2: Molt bon dia, Emili.
1: En Jaume, que aquests dies presenta aquest llibre, La dimensió humana, el Jesús dels Evangelis, editat per Claret, per l'editorial Claret. Quina percepció estàs tenint d'aquests primers dies amb el llibre ja al carrer, Jaume?
2: Bé, la veritat és que, bueno, és, de fet, és un llibre molt... molt específic, diguéssim, molt de l'àmbit del món creient, i però també antropològic, i està tenint, bueno, una correcta acollida també, sobretot entre persones vinculades a l'ISCREP, al món de la teologia, també de Montserrat, i bueno, està venent-se i crec que té interès perquè precisament presenta, doncs, això, és una mirada nova, molt humanista, del Jesús persona humana.
1: Que de fet ja crida l'atenció, no només això, el dir, no? Jesús, la seva persona humana com és, i aquesta presentació que tu fas, que també de fet fas una, com una lectura més antropològica, no? Hem d'anar fins als orígens.
2: Sí, efectivament, el que vol ser és una mirada... del que tenim certesa és de la figura biogràfica de Jesús, o sigui, que va existir, no? un jueu a la Palestina del segle I, i volem intentar entendre com és aquesta figura des del punt de vista antropològic, tenint en compte la mirada multidimensional que l'antropologia jueva ja havia anat fent en tots els escrits bíblics de l'Antic Testament, en quatre dimensions. I el que intenta el llibre és fer aquesta aproximació a l'antropologia de Jesús de Natzaret a partir dels relats que ens han arribat dels quatre evangelis, diguéssim, canònics.
1: De fet, clar, tenim la idea, no? Quan parlem de Jesús, no? Ja sigui la gent creient com la gent potser no creient, però el veiem com una figura inaccessible, no? Com una figura que, no sé si és la paraula, no? de la idealització, però clar, quan trobem un llibre en el que precisament parles d'això, no? d'una persona i presentes el seu costat més humà, no? Una persona real, una persona que inspira, no? Una persona que mou el món, perquè mou el món, i no, en aquest moment, en el moment que ja ho presentes d'aquesta manera, ja trastoca, no? O pot trastocar.
2: Sí, sí. El que vol ser el text, que no deixa de ser un assaig, és un assaig de com ens podem aproximar al Jesús persona humana, com cadascú de nosaltres, des de la perspectiva de que l'antropologia, que ja ens ha definit, com dèiem abans, el món hebreu, explica l'ésser humà amb quatre grans dimensions. Una dimensió biofísica, ells li diuen bàsar, la paraula aquesta, la dimensió tangible, que ens permet respirar, bategar, menjar, viure, caminar... L'ésser més físic de la persona. I, paral·lelament, hi ha un ésser també emocional, un individu que és emoció, un individu que és ànima, que pateix, que s'enamora, que es compadeix, que perdona. Aquesta part emocional, els hebreus l'anomenen nefesh, de la seva mà hi ha una part més cognitiva, més racional, que és la part de la voluntat, del coneixement, de les decisions, de la memòria. És la part més cortical de l'ésser humà, és de la intel·ligència, com l'entendríem avui, cognitiva, que ells li diuen l'ep, I, finalment, una altra dimensió, que és aquesta dimensió que ens permet transcendir, la dimensió més espiritual. S'utilitza la paraula ruach per dir-ho, però és aquesta dimensió, aquest espai neural que ens permet tenir experiència d'ètica, d'estètica i experiència espiritual. I antropològicament tots tenim aquestes quatre dimensions. El que fa el llibre és intentar apropar-nos al Jesús real que ens ha arribat des dels quatre evangelis, precisament posant en valor o posant èmfasi en com és en aquestes quatre dimensions.
1: Uh-huh. I a més, tot això vinculant-ho a la ciència contemporània, no? O sigui, una mica per parlar de com funciona, no?, el cervell humà i com es relaciona amb aquestes dimensions que ara expliques.
2: Sí, efectivament, aquesta relació amb el sistema nerviós central ja va ser motiu de precisament del primer llibre, La dimensió humana, neurones i salms, on precisament correlacionàvem aquestes quatre dimensions antropològiques en quatre moments de l'etapa evolutiva del nostre sistema nerviós central. Un primer moment on el cervell reptilià explica aquest espai biofísic de la persona. Un segon moment en el que sorgeix el nostre cervell límbic, el cervell de les emocions, l'amígdala, l'hipocamp, on ens permet, doncs, precisament d'això, tenir aquest espai més emotiu, les pors, els amors, els sentiments de joia. Després, un cervell cortical, més evolutiu, el cervell de la memòria, de les capacitats cognitives i de la intel·ligència de la persona. I, finalment, un cervell emergent, un cervell que li podríem dir luxós, com ho refereix el teòleg Ramon Maria Nogués, que ens permet tenir experiència ètica, estètica i espiritual. I és justament amb aquesta demostració de les quatre dimensions i dels quatre espais neurals, quan volem, el que vol fer el text és correlacionar cada un dels evangelistes amb cada una d'aquestes dimensions. I és una proposta que ens permet veure que l'Evangeli de Marc explica en un Jesús molt físic, un Jesús en camí, un Jesús molt més tangible, molt més ràpid que el Jesús que ens expliquen els altres evangelis. L'Evangeli de Lluc posa molt d'èmfasi i posa el to en aquest Jesús de la misericòrdia, el Jesús del perdó, el Jesús de la pregària, el Jesús més emotiu, més sentimental. Mentre que l'Evangeli de Mateu, per exemple, posa molt d'èmfasi en el Jesús mestre, el Jesús dels cinc sermons, dels grans diàlegs, de les referències bíbliques, el Jesús cognitiu, diríem. I, finalment, l'Evangeli de Joan és un evangeli que ens posa molt en valor aquest Jesús que transcendeix, és un Jesús molt més espiritual. És un evangeli de la transcendència, diríem. La pròpia simbologia, les paraules que utilitza, la llum, la vida, l'aigua, molt més simbòlic. Per tant, aquesta aproximació des de cada un dels evangelistes ens permet posar en valor aquestes dimensions que són purament antropològiques de qualsevol ésser humà, però en el cas del Jesús de Natzaret, palestí del segle I.
1: Uh-huh. Avui al Paraules de Vida conversem amb en Jaume Duran sobre el seu últim llibre publicat per Claret, La dimensió humana, el Jesús dels Evangelis. En Jaume Duran és metge, és doctor... I, Jaume, jo crec que no, al final, a través d'aquest llibre i segurament també amb el primer, el que fas és parlar-nos o integrar conceptes de l'antropologia, però i segurament també de la història i també de l'espiritualitat, no? Com ara dius, com ara desgranes.
2: Sí, el que vol és... Sí, és un assaig que podríem dir heurístic, com diu en el pròleg el doctor Nogués... que correlaciona conceptes antropològics del propi també constructe de la medicina neural del nostre sistema nerviós i filosòfics, no? Perquè precisament el que té de valor el constructe de l'antropologia bíblica, tant de l'Antic Testament com ara veiem en el Nou Testament, és aquesta multidimensió de la persona humana que ens explica bastant millor que només aquella dicotomia que hem heretat de les filosofies gregues, llatines, del cos i de l'ànima, del tangible i l'intangible, platònica, Aristòtil, Sant Tomàs, Agustí, que són molt reduccionistes. Aquesta proposta antropològica, que és més plural, ens apropa més al que és la persona en si, és la persona humana en aquestes quatre dimensions, com referien.
1: Abans deies, no?, que té bona acollida, no?, sobretot en sectors potser de més creients, o parlaves, no?, de l'Iscrep, però suposo que és un llibre que està obert a tothom, no?, també per aquella gent que vulgui acostar-se a la fe, no?, que vulgui tenir un primer contacte, segurament el pot ajudar, no?, a configurar la figura de Jesús.
2: Sí, és un llibre que jo crec que convida a veure, bueno, l'experiència d'una persona, d'un ésser tremendament excepcional, no? Però ho és, aquesta excepcionalitat la demostra en totes les seves quatre dimensions, no? Una excepcionalitat que ens permet arribar-nos-hi també des de la pròpia humanitat. No ens cal la fe. Ara, és cert que aquesta dimensió transcendent, aquesta dimensió que ens permet l'espiritualitat, ens obre a la descoberta, no? I ens permet la fe, finalment, no? Però també és un llibre que es pot llegir sense fe, és un llibre per conèixer aquestes quatre dimensions de Jesús, els grecs i els llatins també, des de sempre s'ha reconegut que les quatre virtuts, no?, les quatre virtuts que fan de la persona l'excel·lència, cardinals, serien la fortalesa per aquesta dimensió més física, la templança per la dimensió emocional, la prudència per aquesta dimensió més cognitiva o racional i, finalment, la justícia, que seria la mare o la proposta primera pel constructe ètic del transcendent. No?
1: És un llibre que també ens ajuda a entendre la Bíblia, no? Jaume?
2: Sí, sí.
1: De passada,
2: mi,
1: no? Amb la seva lectura també, no?, aprenem, no?
2: Sí, perquè de fet estem parlant del Jesús que va viure, un jueu que llegia la Bíblia, que pregava els salms, un Jesús que va viure amarat en tota la seva tradició, tant a Nazaret com amb la seva proposta, no?, de regne, amb els seus viatges i la seva experiència tant a Galilea com a Judea, a Jerusalem, tota la cultura i tota la tradició hebrea prèvia. I, per tant, aquest constructe de l'Antic Testament que es relata a través d'aquestes quatre dimensions és, bueno, és fantàstic. Entenc que, sí, ens apropa un ésser que va viure tota la cultura de l'Antic Testament, per tant, tota la cultura dels llibres bíblics que Jesús havia llegit a les seves sinagogues i que compartia amb els seus deixebles en la Palestina del segle I.
1: Doncs Jaume Duran, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Paraules de Vida, per haver-nos apropat aquest La dimensió humana, el Jesús dels Evangelis, un llibre que està editat per Claret i que ja es troba a totes les llibreries.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
0: Des de Sant Pere de Roma, amb Fernando Cordero.
1: Bon dia, Fernando, i bon diumenge.
3: Bon diumenge a tu, Emili, als nostres oients.
1: Si haguessis de resumir en una paraula el que ha estat l'activitat del Papa de les darreres setmanes, quina seria?
3: Em ve immediatament una paraula, pau.
1: Justament, abans del seu primer viatge apostòlic a Àfrica, Lleó XIV va presidir una vetlla de pregària per la pau a la Basílica de Sant Pere, on va llançar una crida ferma a posar fi a la guerra i a construir una cultura de l'encontre basada en la dignitat humana, el diàleg i el perdó. El pontífex va subratllar que la pregària no és una evasió, sinó una força transformadora que impulsa a l'acció concreta. Va denunciar la violència, la idolatria, el del poder i dels diners i va advertir que la humanitat travessa una hora dramàtica marcada per conflictes que, diu, destrueixen vides i divideixen els pobles.
3: Durant la seva intervenció, Lleó XIV va citar diversos papes precedents per reforçar el seu missatge, recordant el mai més la guerra de Pau VI, la crida urgent de Joan Pau II davant la guerra d'Iraq i els ensenyaments de Joan XXIII i Francesc sobre la pau com a responsabilitat de tots. El Papa va instar tants als governants, als quals va demanar aturar el rearmament i apostar pel diàleg, com cada persona a comprometre's activament a la construcció de la pau des de la vida quotidiana. Per concloure, afirmant que la pau no és una utopia, sinó una tasca possible que requereix conversió del cor i compromís col·lectiu.
1: Comencem, si et sembla, Fernando, parlant de la visita de Lleó XIV a l'Àfrica, centrant-nos en la primera etapa, Algèria.
3: La visita del papa Lleó XIV a Algèria va ser la primera d'un pontífex al país i va constituir l'inici de la seva gira africana. Durant 2 dies, el papa va estar a Alger i a Nava, amb trobades amb autoritats, la petita comunitat catòlica i gestos simbòlics rellevants.
1: L'eix central del viatge va ser el diàleg interreligiós amb l'islam i la promoció de la pau. Va destacar la seva visita a la gran mesquita d'Alger, on va subratllar la importància del respecte mutu, el perdó i la convivència entre religions. En els seus discursos va insistir que el futur pertany als homes i dones de pau, fent una crida a la fraternitat, la reconciliació i la superació de la violència.
3: A més, el papa va voler donar un sentit espiritual al viatge seguint les petjades de Sant Agustí, nascut en aquella terra, reforçant el vincle històric entre el cristianisme i el nord d'Àfrica.
1: A continuació va tenir lloc la visita del papa Lleó al Camerun.
3: Aquesta etapa al Camerun es va centrar en la pau, la reconciliació i l'esperança en un context marcat pel conflicte a les regions anglòfones. Durant la seva estada, el papa va tenir moments clau com la trobada per la pau a Bamenda, on va denunciar la violència i va animar a treballar junts sense cansar-se per la reconciliació entre comunitats.
1: També va destacar la seva proximitat a la població amb gestos pastorals, celebracions litúrgiques i trobades amb joves i universitaris, als quals va demanar compromís ètic i protagonisme en el futur del país.
3: El papa ha alertat que la intel·ligència artificial pot provocar una substitució progressiva de la realitat per una bombolla que derivi en conflictes, pors i violència, en un discurs a la Universitat Catòlica de l'Àfrica Central durant la seva visita al Camerun. A la missa final a Yaoundé va subratllar que l'església camerunesa és jove, viva i diversa i va convidar a mantenir la fe i transformar l'esperança en accions concretes per a la societat.
1: I Angola s'ha convertit durant unes hores en el centre de la pietat mariana del món catòlic.
3: El papa Lleó XIV va participar en una multitudinària jornada de pregària al santuari de Mamà Moxima, a Angola, on prop de 30.000 fidels es van reunir entre cants, danses i gran fervor religiós. El pontífex va resar el rosari i va transmetre un missatge d'esperança, reconciliació i pau en un ambient marcat per la profunda espiritualitat del poble angolès. El moment més solemne es va viure quan el papa va entrar al temple i va pregar en silenci davant la imatge de la Mare de Déu, generant un clima de recolliment total entre els assistents. La visita, considerada històrica, va convertir durant unes hores aquest important santuari africà en un centre mundial de la fe catòlica.
1: Un altre moment significatiu ha estat la visita a la residència d'avis de Saurimo, a Angola, on el pontífex ha dit, textualment, "M'ha commogut sentir que anomenen aquest lloc llar, que parla de família".
3: El papa ha remarcat que la cura de les persones fràgils és un indicador molt important de la qualitat de la vida social d'un país. I no oblidem que a les persones grans no només cal assistir-les, sinó sobretot escoltar-les.
1: I l'etapa final del pontífex a l'Àfrica ha tingut com a teló de fons Guinea Equatorial.
3: I novament la pau i el més descartats han estat protagonistes de la visita. A Guinea Equatorial, per posar un exemple, ha visitat l'hospital psiquiàtric Jean-Pierre Oly, que en els seus 6 pavellons pretén marcar un punt d'inflexió en el tractament de les malalties mentals al país. El papa va escoltar diversos testimonis, entre ells el poema compost per un antic pacient, i va dirigir unes paraules de salutació als presents.
1: I una altra cosa important també a tenir en compte, Fernando, és què és el que ha suposat mediàticament aquesta visita.
3: El papa ha passat de tenir un perfil baix a enfrontar-se a Trump i convertir-se en flagel dels tirans que assolen el món i gasten milers de milions en guerra. Així ho ha dit en la seva visita al Camerun i ha advertit als polítics que fan bandera de la fe que no utilitzin la religió per a interessos personals, militars i econòmics. I darrere del papa hi ha 1.400 milions de catòlics al món.
1: I finalment, Fernando, no podem marxar sense recordar el papa Francesc.
3: En complir-se un any de la mort de Francesc, el periodista italià Salvatore Cernuzio, redactor Vatican News, recull en un llibre que surt aquest dia el rostre més familiar quotidià del papa argentí. Va establir amb ell més que una amistat, alimentada per les seves freqüents visites a casa Santa Marta, on mai no faltava gelat de dolç de llet. Para, el llibre parla del Bergoglio més humà, un home que s'alegrava i patia com qualsevol de nosaltres.
1: Fernando, doncs ens veiem el proper mes de juny.
3: Ens veiem, doncs, si Déu vol.
0: A Catalunya Ràdio, Paraules de Vida. El comentari de Francesc Romeu.
1: Comentari de l'actualitat de Francesc Romeu abans de marxar. Francesc, molt bon dia.
4: Molt bon dia a tothom. El passat dilluns 27 d'abril, el papa Lleó XIV va rebre en audiència privada al matí a l'arcabisbessa de Canterbury, Sara Mulally, i després va pregar junts a la capella d'Urbà VII en el mateix Palau Apostòlic. Aquesta és la primera vegada que un papa es troba que el màxim líder de l'Església Anglicana és una dona esdevinguda arcabisbessa, tot i que el papa Benet XVI, el 23 de setembre del 2011, ja va ser rebut a Erfurt, la capital del protestantisme alemany, per la bisbessa luterana Lise Junkermann, en l'antic convent agustinià on va viure Luter. Aquesta vegada, però, la trobada era molt esperada per ambdues parts. El papa Lleó ho va aprofitar per expressar que anglicans i catòlics han de continuar treballant per superar les diferències i va animar catòlics i anglicans a proclamar junts Crist al món, treballant per superar qualsevol diferència i desafiament. En la seva salutació, el papa va mostrar la seva alegria per rebre l'arcabisbessa durant la Pasqua, recordant la històrica trobada entre el papa Sant Pau VI i l'arcabisbe Michael Ramsay, ara fa just 60 anys. Referint-se a la Pasqua, el papa va dir que durant aquests dies de Pasqua, les primeres paraules de Jesucrist ressuscitat que ressonen a tota l'Església són «La pau sigui amb vosaltres». Aquesta salutació ens convida no només a acceptar el do de la pau del Senyor, sinó també a ser missatgers de la seva pau. He esmentat sovint que la pau del Senyor ressuscitat és desarmada. Això es deu a que ell sempre va respondre a la violència i l'agressió de forma desarmada, convidant-nos a fer el mateix. A més, crec que els cristians hem de donar testimoni profètic i humil d'aquesta profunda realitat junts. Entre els cristians, va afegir, les divisions debiliten la nostra capacitat de portar eficaçment la pau de Crist al món. És per això que si el món ha d'acollir la nostra predicació amb sinceritat, hem de, per tant, ser constants en les nostres oracions i esforços per eliminar qualsevol obstacle que impedeixi la proclamació de l'Evangeli. En el seu breu discurs, el papa també va recordar les moltes dècades de diàleg teològic entre catòlics i anglicans que s'han realitzat en el camí cap a la restauració de la plena comunió en la fe i en la vida sacramental. Malgrat la seva complexitat, va assenyalar aquest camí ecumènic ha donat fruits en relació amb diverses qüestions històricament divisòries i va destacar que la comunió anglicana s'enfronta actualment a moltes d'aquestes mateixes qüestions. No obstant això, no hem de permetre que aquests desafiaments constants ens impedeixin aprofitar cada oportunitat per proclamar junts Crist al món. Recordant les paraules del papa Francesc al primat de la comunió anglicana al maig del 2024, el papa va dir aleshores que seria un escàndol si a causa de les nostres divisions no complíssim amb la nostra vocació comuna de donar a conèixer Crist. Per la seva part, el papa Lleó va dir, afegeixo, que també seria un escàndol si no seguíssim treballant per superar les nostres diferències, per molt irreconciliables que semblin. Per concloure el breu discurs, el papa va agrair a l'arcabisbessa la seva visita i va pregar perquè anglicans i catòlics continuïn caminant junts en amistat i diàleg, guiats per l'Esperit Sant. Per la seva part, Sara Mulally va recordar que ella, abans de l'ordenació, era infermera i va dir: "Aquesta experiència continua marcant el meu ministeri. Déu continua cridant-me a un ministeri d'acompanyament dels altres en el seu sofriment i tristesa, i en la seva guarició i alegria. En començar aquest ministeri, espero ser una pastora que estima i cuida l'Església, que fomenta l'hospitalitat malgrat les nostres diferències, que parla profèticament sobre la nostra realitat actual i que proclama l'esperança cristiana amb la confiança que l'Evangeli de Jesucrist continua sent una bona notícia pel nostre món d'avui. En el nostre camí ecumènic, crec que l'Esperit Sant ens convida a una pràctica més profunda que l'hospitalitat, no simplement com acollida, sinó com una forma de ministeri, una disposició a fer espai els uns pels altres com a persones creades a imatge de Déu i cridades a créixer més plenament a la seva semblança. En l'intercanvi de regals, l'arquebisbessa anglicana va obsequiar al papa amb una còpia d'una edició antiga del Somni de Geronci, del cardenal Newman, també un retaule peruà que representa l'escena del naixement i un pot de mel del Palau de Lambeth, on viu l'arquebisbessa. Molt bon diumenge a tothom.
0: Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
5: Déu vos guard. Ens trobem de ple a la primavera. Aquest és un temps en què els camps s'omplen de flors i la natura reneix amb nova vitalitat. Els cristians seguim en el temps de Pasqua. Continuem celebrant que Crist ha ressuscitat. La resurrecció de Crist és una nova primavera que ens omple d'alegria i ens fa néixer de nou. L'Església dedica cada mes de maig a la Mare de Déu. Ella va ser una dona senzilla, humil, sempre disposada a ajudar els altres, sempre preparada per complir la voluntat de Déu. Ella és, com deia sovint el Papa Benet XVI, la flor més bella de tota la creació. Ella és la companya ideal en el nostre camí de la vida. Voldria il·lustrar aquesta reflexió dominical amb una anècdota atribuïda a Santa Teresa de Calcuta. Explicava la Mare Teresa de Calcuta que durant un viatge, un sacerdot li va regalar una imatge de la Mare de Déu de mida grossa, embolcallada en una tela. Quan anava a agafar el tren de tornada a la seva ciutat, el cap de l'estació li va dir a la Mare Teresa que li havia de cobrar una taxa per fet de dur aquell paquet tan voluminós. Aleshores, la Mare Teresa de Calcuta el va obrir i li va dir al cap d'estació: "Porto amb mi la Mare de Déu. És la meva companya de viatge." Aquell empleat va quedar tan astorat que no li va cobrar res. Des d'aleshores, la Mare Teresa sempre explicava que no viatjava mai sola, perquè la Mare de Déu sempre l'acompanyava. Maria és, certament, un model de mare i companya. A l'Evangeli la podem veure visitant la seva cosina, Elisabet, per ajudar-la en tot el que li calgui. Trobem Maria al peu de la creu de Jesús, acompanyant-lo en les seves hores més difícils. Al llibre dels Fets dels Apòstols la veurem animant la primera comunitat cristiana, l'Església, en les seves primeres passes. Maria també ens acompanya al llarg de la vida. Així li ho demanem quan cantem el Virolai, poema de mossèn Cinto Verdaguer. Rosa d'abril, morena de la serra, de Montserrat Estel, il·lumineu la catalana terra, guieu-nos cap al cel. Durant aquest mes de maig, recordem que sempre tenim al nostre costat una mare que ens guia amb delicadesa vers Jesucrist. Durant aquest mes, deixem-nos acompanyar per la Mare de Déu. Podem resar el Sant Rosari en família, repetir amb tendresa una invocació o acció de gràcies a Maria o acompanyar-nos d'una imatge de la Mare de Déu en algun indret de casa. En la seva companyia ens podrem recollir a pregar o li cantarem amb afecte vells cants marians. També podem participar en alguna de les celebracions que preparen les nostres comunitats cristianes. Benvolguts germans i germanes, demanem a la Mare de Déu que ens ajudi a acollir la paraula de Déu i a saborir-la al cor. Que ella ens ensenyi a romandre al peu de la creu de tots els crucificats de la terra.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 3 de maig del 2026. Avui, El Suplement, pendents d'aquesta operació tornada després del cap de setmana llarg, Ramon Lalmiel, director del Servei Català de Trànsit, a la tertúlia, amb el Carles Monguirol, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica de l'Ion Sindreu i el Toni Rodon. Avui que conversem amb el conseller d'Esports, Berni Álvarez, un polític amb una trajectòria atípica. Va ser un dels tiradors de triples més letals com a jugador de la Lliga CB de bàsquet. Amb ell conversarem des del pavelló del Club Bàsquet Tarragona, al Serrallo.
2: El que més feia i el que crec que se'm donava millor era la tirada de 3 i el de més intentava trampejar-ho, no?
1: I el millor jugador amb qui t'has enfrontat mai?
2: Home, jo crec que el Pau Gasol és el millor jugador amb el que m'he enfrontat. El més talent segurament et diria Navarro. Després casos, per exemple, ara el tinc molt present, vaig jugar contra Oscar Smith, que es va morir ara fa molt poc.
1: I suposo que hi ha un dia que et truca el president Ida i et diu si vols ser conseller.
2: Sí.
1: Com va anar?
2: Estava a punt de fer una petxanga de bàsquet a les 8 del matí, 8 i mitja del matí.
1: Avui la història de Berni Álvarez, ara conseller d'Esports. A les 11, malalts de ràdio, amb la Marina Laminos recuperant els fragments més celebrats de la història de l'Arxiu de Catalunya Ràdio. Just després l'eclipsi, avui amb Magda Oranic i el Roger Mas i el David Carabent, la Marta Ferrer i la Rosa Rodon hi posaran les cançons, als restaurants i les pel·lícules. Bon dia als que us esteu despertant. Bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
3: Hola, bon dia. El president nord-americà Donald Trump adverteix a Europa que la retirada de tropes nord-americanes d'Alemanya seran més de 5.000 soldats, tal i com va anunciar el Pentàgon fa dos dies. Trump ho ha assegurat en ser preguntat per una periodista.
4: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
3: Diu Trump que seran molts més, com us dèiem, de 5.000 soldats. La retirada de militars nord-americans d'Alemanya consolida la fractura entre el president dels Estats Units i el canceller Friedrich Merz després d'una etapa de bones relacions. La decisió de Trump ha vingut acompanyada de l'augment dels aranzels en la importació de cotxes europeus que perjudica especialment la indústria alemanya. I també Trump ha dit que revisarà una nova proposta de l'Iran per acabar amb la guerra, però dubta que sigui acceptable. En un missatge publicat a la seva xarxa social, el president nord-americà ha dit literalment que l'Iran no ha pagat un preu prou alt per tot el que ha fet al món i a la humanitat. Segons mitjans iranians, Teheran ha presentat un nou pla de 14 punts, amb mesures com la retirada de les tropes nord-americanes de la regió, l'aixecament de sancions i el final de les hostilitats en diversos fronts, inclòs el Líban. El pla, però, no aborda directament la qüestió nuclear, un element clau pels Estats Units. En paral·lel, els Estats Units han accelerat la venda d'armes per valor de 8.000 milions i mig de dòlars als seus aliats de l'Orient Mitjà. I l'Aràbia Saudita, Rússia i 5 països més de l'OPEP es reuneixen avui per decidir els nous nivells de producció de petroli. És la primera trobada des que els Emirats Àrabs Units van sortir de l'aliança dimarts. Segons els analistes, els principals productors podrien acordar un increment conjunt de la producció de petroli d'uns 188.000 barrils diaris. I des del 2014, els Mossos d'Esquadra han resolt més d'un miler d'investigacions d'accidents de trànsit gràcies a les caixes negres dels vehicles. Aquests dispositius són clau per detectar excessos de velocitat o aclarir canvis de trajectòria. De fet, les caixes negres es fan servir per resoldre el 30% dels sinistres greus i mortals. Tot i que per si soles no són una prova pericial definitiva, poden ser determinants per detectar excessos de velocitat punibles. Ho ha explicat Francesc Parra, intendent del cap de la Divisió d'Investigació Viària a l'Agència Catalana de Notícies.
5: El que està registrant el sistema són els últims 5 segons abans de la col·lisió. Això el que ens aporta doncs, és una ajuda a esclarir les causes i les responsabilitats de l'accident, però pensem que formen part del conjunt de proves o del conjunt de la investigació.
3: I una gran part de les farmàcies catalanes no han pogut dispensar medicaments amb recepta durant tot el dia d'ahir per una incidència tècnica que ha durat gairebé tota la jornada. Sí que s'han pogut comprar medicaments sense recepta. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone, que porta el sistema informàtic de les farmàcies. La incidència ha passat cap a les 10 del matí i no s'ha resolt fins al voltant de les 11 de la nit d'ahir. I de la cultura us expliquem, destaquem que Eros Ramazzotti ha fet parada al Palau Sant Jordi per presentar una història important, el títol del seu últim àlbum i també d'una de les seves cançons més populars, publicada l'any 1985. El cantant italià ha revisitat nombrosos clàssics dels seus 40 anys de carrera en aquest concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. I en esports, el Barça guanya 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski i de Ferran. Els blaugranes seran campions de Lliga avui si el Real Madrid no passa de l'empat al camp de l'Espanyol. En directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre aquest partit. I també avui a partir de 4:00 en directe a Catalunya Ràdio, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones. Barça-Bayern de Munic amb Aitana a la convocatòria. En bàsquet ACB, el Joventut de Badalona Unicaja s'ha suspès perquè ha fallat el marcador. La penya ha demanat perdó per aquesta incidència. El Girona guanya el Saragossa i el Lleida ha perdut, en canvi, a Burgos. I pel que fa al temps, algunes pluges o tempestes a primera hora d'aquest matí i de cara al vespre, amb una treva cap al migdia i primera hora de la tarda. Al Pirineu i la part de Ponent serien les zones on pot ploure amb més probabilitat.
0: El suplement amb Roger Escapa. En guàrdia, amb Enric Calpena.
6: El 1588, el rei Felip II es va proposar envair Anglaterra amb l'Armada Invencible, amb la que es va plantejar gairebé com una croada per combatre el protestantisme. Catalunya es va implicar de diverses maneres en la mobilització per part de la monarquia de recursos diplomàtics, militars, comercials i fins i tot religiosos amb l'objectiu de derrocar la reina Tudor. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
0: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Ben d'hora, ben d'hora. Cada diumenge al suplement, Elisabet Pedrosa, l'Ofici d'Educar. Som-hi.
7: L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
8: Des del nostre centre educatiu hem tingut l'oportunitat de participar en el projecte Vincles i l'experiència ha estat molt enriquidora. Vincles ens ha permès crear espais de trobada entre persones amb trajectòries i realitats molt diverses, però amb una voluntat compartida, comunicar-se en català i sentir-se part d'una mateixa comunitat. Més enllà de l'aprenentatge formal de la llengua, el que hem vist és com es generen relacions, confiança i, sobretot, vincles. Per al centre, aquesta iniciativa ha suposat obrir-nos encara més a l'entorn i reforçar el nostre compromís amb la cohesió social i donar valor al català com a eina de convivència. Hem vist com l'ús de la llengua esdevé un pont i no una barrera. Voldríem fer un agraïment molt especial a totes les persones voluntàries que fan possibles les sessions per la seva dedicació, la seva sensibilitat i la seva capacitat de crear espais acollidors. La nostra sensació és que, a més d'aprendre una llengua, el que estem construint és comunitat. I això, sens dubte, és el més valuós de tot.
9: Benvinguts i benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit Noemí Sánchez, directora de l'Escola Rosa Sensat del Masnou. Només un terç de la població parla català de forma habitual i els joves l'utilitzen cada vegada menys i als patis de les escoles el català s'està convertint en una llengua residual. Segons l'última enquesta d'usos lingüístics, gairebé un 98% dels nascuts a Catalunya sap parlar català, però cau a la meitat el percentatge en el cas de les persones nascudes a l'estranger. Per revertir la situació neix el 2022 el projecte d'Òmnium Vincles, que amb l'ajuda de les AFAS facilita l'aprenentatge del català entre mares. Coincidint amb la Setmana de la Llengua, ens acompanyen
10: Laia Vidal, periodista, mare i voluntària del projecte Vincles a l'Escola Germans Corbella de Cardedeu. Montserrat Ricard, mestra i voluntària a l'Escola Parc del Guinardó de Barcelona. I Olga Gaminya, russa, mare d'una filla i aprenent de català a la mateixa escola. Susanna Prat, mare i voluntària de Vincles, de l'AFA Escola Tomàs Reguer de Ripoll, i Karima Azouzi, del Marroc, mare de tres fills, que aprèn català a la mateixa escola. Gabriela Ríos, mexicana, mare i aprenent de català amb Vincles a l'Escola Univers de Gràcia, a Barcelona. I Marina Gai, d'Òmnium. I sentirem els testimonis dels nous parlants, l'Agde, l'Ejana, la Meis, l'Ufafe, l'Eràlia i l'Alexander. I acabarem amb els llibres per somiar de Jaume Centelles. En la Setmana de la Llengua, donem veu als nou parlants del català.
11: Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
12: És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
13: És útil per informar-se i entretenir-se.
14: Per donar-nos veu.
15: Per descobrir un munt de continguts en digital.
16: El català, una llengua oberta al món.
17: Una llengua que obre portes.
16: Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
3: L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa. Doncs avui a l'Ofici d'Educar ens volem sumar a la Setmana de la Llengua en català. Les dades són clares, cada vegada hi ha més persones que entenen el català, però menys que l'utilitzen com a llengua habitual. I a les escoles el català s'ha convertit en una assignatura més, però no és la llengua de joc i diàleg entre nens i joves. A Catalunya, un de cada quatre persones ha nascut a l'estranger i és el col·lectiu que menys coneix i parla la llengua. I per afavorir doncs, l'aprenentatge informal de la llengua va néixer el projecte Vincles, que ha arribat a les escoles de la mà de les AFES per compartir estones de conversa i de vida en què s'aprèn llengua i cultura a partir del vincle emocional entre mares. I també s'hi han implicat mestres jubilats. Benvingudes, Laia, Montserrat, Olga, Susana, Karima, Gabriela, benvingudes totes.
18: Gràcies.
3: Teniu la percepció que el vostre entorn escolar, laboral, al carrer, entre els vostres fills, cada vegada se sent menys el català? Sí, no?
18: Sí, no, una mica, per desgràcia. Podria sentir-se més, no?
3: Sí,
18: per això estem.
3: La resta, teniu aquesta percepció?
19: Sí, realment cada cop passa, que ets conscient de que se sent menys, tot i que nosaltres, a Ripoll, encara tenim la sort que potser juguem, no? Els nens als patis de les escoles, moltes d'elles es parla català, però sí que sembla que va a menys.
3: La Laia Vidal és companya d'ICAT, participa del programa Vincles des de fa 3 anys, es troben els dimecres abans de la recollida dels nanos a la sala de mestres de l'escola i té 6 mares alumnes. Va conèixer el projecte a través de la FAC i s'hi va apuntar per promoure l'ús del català. I el que més li agrada del projecte és que es vincula amb altres mares de l'escola amb els que ella diu que segurament no s'hi hauria relacionat. I ressalta que ella també aprèn molt de les cultures d'aquestes mares. Diu que és molt enriquidor ensenyar la teva pròpia llengua a persones que la volen aprendre, tot i que, més enllà de la llengua, el que ensenyes és cultura, no, Laia? Què és el que més t'emociona d'aquest projecte, Laia?
18: Mira, això que deies de l'intercanvi cultural, no? Potser aquesta idea també, una cosa que no m'esperava, potser és aquesta idea d'aprendre, jo també, molt d'elles, l'oportunitat de poder veure el nostre país des dels seus ulls, des de la seva cultura, d'unes persones que fa poc que han arribat i que, en aquest sentit, doncs, tenim l'oportunitat d'ensenyar-los tot això des de zero, no?
3: Expliques que t'ha donat una mica l'oportunitat de conèixer com viuen, no? Des de la seva cultura, no? Posa'ns exemples.
18: Doncs mira, des de coses que cuinen, com fan els àpats, que es fan el pa cada dia a casa seva, que és una cosa que desconeixia, les meves alumnes mengen el pa que es fan a casa i ho troben el més natural del món, per exemple, no? I altres coses com les festes que celebren, quan es fan els regals, els horaris que porten, els viatges que fan, les seves il·lusions, els seus desitjos, tot de coses que potser mai ens hem aturat a pensar que elles, doncs, algunes les fan diferents i altres molt semblants, nosaltres també.
3: Tu dius que no fas de mestre, no els ensenyes gramàtica, que és com una mena de punt de trobada, una manera de crear vincle entre vosaltres, no? Com ho fas? Posa'ns un exemple de com fas aquestes classes, va.
18: Mira, a vegades la clau trobo que és, en el nostre cas almenys, buscar temes que ens preocupin a totes, perquè totes som mares de l'escola i, per tant, hi ha coses que ens amoïnen. El dia que surt l'informe, totes l'hem de desxifrar i totes ens preocupem per les mateixes coses. Senzillament, a vegades elles tenen algun dubte més en descodificar algunes de les consignes i, per tant, som allà doncs, per ajudar-nos entre totes, no només a descodificar, sinó després a com entomem, no? A vegades al nostre fill li costa llegir, al nostre fill s'entreté a classe i es distreu i podem parlar d'aquestes coses. O a vegades arriba una circular que han d'anar de colònies. Totes tenim inquietuds, no? Els nanos dormin fora de casa, les compartim, Expliquem potser nosaltres que tenim més experiència com són aquestes colònies de l'escola, els hi traiem algunes pors i alhora doncs això, compartim aquests neguits.
9: I què notes tu? Què és el que més els costa?
18: Ah, el que més els costa a vegades és venir a classe perquè són gent amb moltes ocupacions i molts mals de cap, molts més dels que nosaltres a vegades coneixem a priori. Per tant, també és molt interessant conèixer-los i fer-nos el càrrec de les dificultats que tenen, que sovint són molt diferents de les nostres. I, per tant, a vegades és complicat per elles poder assistir a classe, tot i que els encanta. Almenys en el nostre grup ens ho passem superbé, riem moltíssim i, per tant, elles és el seu moment també de...
9: Rieu, de fet, tu em vas explicar que feu role players, no?
18: Sí, perquè a vegades ens posem en situació, perquè provoquem situacions de parlar català, que malauradament elles a vegades els costa trobar-ne perquè tothom se'ls adreça en castellà, però fem situacions d'anem a les botigues i anem a la farmàcia, tinc mal de cap, tinc mal de panxa, ens fem un tip de riure, perquè quan ens posem a fer teatre doncs és habitual, no?, que al final acabin sortint situacions molt còmiques.
9: Marta, benvinguda. Quins testimonis tenim que ens ha portat molts d'ells la Laia, de les seves alumnes?
14: Sí, una de les mares d'aquest grup de la Laia, que és la Mace Peters, és neerlandesa, té dues filles, fa 17 anys que viu aquí a Catalunya i es va apuntar a Vincles, explica, per vèncer la vergonya de parlar el català.
20: En realitat, jo entenia tot, però em feia por equivocar-me, no? Entonces em feia vergonya de parlar en català, doncs sempre recorria al castellà, perquè era el més segur. I també, clar, si començava a parlar, sentia com parlava com molt senzilla, no? Com em costava molt, volia perdre aquesta vergonya per parlar més lliure, no? I m'ha anat molt bé, perquè ara m'atreveixo a parlar més català en altres àmbits. I noto quan més parlo en català, més fàcil és. A més, per mi és com un espai molt fàcil a l'escola, no? És superaccessible. I a més, ens trobem entre dones i xerrem de moltes coses, aprenc coses. És molt interessant perquè parla de coses que en els nostres països no funcionen iguals, no? Com a l'institut, com tenen diferents sistemes. I és interessant saber com funciona aquí. I a més, bueno, en altres coses també, o hem parlat de sortides, o coses de la història, la cultura... Bueno, hi ha moltes coses que parlem.
14: Explica també les dificultats que es troba a l'hora d'aprendre la llengua.
20: Tot i que jo intento parlar en català, em responen en castellà, no? Com ja hi ha el costumbre de parlar en castellà, pues és complicat, no?, canviar-ho. Fa uns dies una amiga m'ha enviat un audi i començava a parlar en català. I després va dir, oh, estic parlant en català amb tu, ai, perdona. Ha sigut en castellà, no? I després l'he dit, no, a mi m'agrada que em parlis en català, no? I també fa una setmana vaig anar al metge i jo parlava tota l'estona en català i ella em responia en castellà. I jo li responia en català i ella em responia de nou en castellà i així tota l'estona. No ho entenc. Hi ha persones que sí, que sempre parlen en català i altres que, com veien que ets de fora, pues ja comencen a parlar en castellà, no? I segurament és de bona intenció, però no ajuda, no?, tampoc, per aprendre.
14: Sentim també per què s'ha apuntat al projecte Vincles la Wafa Tatlaoui. Ella és del Marroc, fa 8 anys que viu aquí i també és l'alumna de la Laia.
21: Per ajudar els meus fills en els deures, per llegir les cartes que vienen a casa i per entendre les notícies. Quan vaig a un lloc i hi ha un grup que parlen català, jo també pot parlar i entendre. M'agrada la manera que estudiem. És que fem molta comunicació. A mi m'agrada comunicar que escriure. M'agrada la manera de la meva mestra, Laia. Sí.
14: La Wafa té 4 fills i l'ajuda amb el català.
21: Moltes vegades els meus fills m'ajuden en català. Me manden uns e-mails, cartes. De vegades no m'entenc una expressió o alguna cosa, ells m'expliquen. Jo m'agrada practicar amb els meus amigues català. En Marroc, la nostra segona llengua és francès. Nosaltres diem que per practicar aquesta llengua hay que parlar. Quan estem en el camí, parlem en francès. Intentarem no parlar àrabe perquè practiquem. Nos va bé, sí. M'agrada la manera. I ara, pensant de fer la mateixa manera amb els meus amics, els meus paisanos, en vez de parlar àrabe, pues parlem català per practicar i entendre millor.
14: I ara escoltarem la Ràlia El Bakkal, també és del Marroc, té un fill, fa 6 anys que viu aquí a Catalunya, i ens explica què li agrada de les converses amb la Laia.
2: El que més m'agrada de les classes de català, la manera com ensenyem a la professora. A vegades compartim les cultures d'altres països. A vegades la professora parla amb coses que té relació amb què fan nostres fills en el col·le. Quan estem en el parc, a vegades parlo amb gent frases en català. A vegades parlem què fan a nostres fills quan acabau a secundària. Les possibilitats que hi ha per fer en el futur.
14: I molta atenció al que ens diu la Ràlia. Diu que quan saltem al castellà no l'ajudem a aprendre la llengua.
2: Hi ha gent aquí en Catalunya acostumant a parlar castellà. Per això és una dificultat per a nosaltres, perquè si dos idiomes més el nostre idioma és tres, és una mica difícil quan practicam mesclant les paraules de castellà entre el català i al final no sabem si català o castellà. Per això és una mica difícil per a nosaltres. Poca gent parla català amb nosaltres. A mi m'agrada parlar català per a practicar. Quan estic amb el mitjà o amb el mestre, jo prefero parlar català per aprendre.
14: Doncs avui a l'Ofici d'Educar estem sentint el projecte Vincles, Teixir Llengua i Comunitat des de l'Escola. Bravo per la professora, que els agrada molt,
18: Laia. És que són molt pilota.
14: Laia, fins a quin punt tu creus que el fet que aprenguin català fa que elles tinguin un sentiment de pertinença amb l'escola i sobretot això repercuteix en els seus fills?
18: Ostres, doncs molt. Saps que crec que molt, i a més no m'ho pensava abans de començar. És el que a vegades ens posem a la boca de comunitat educativa, que en parlem molt, però a vegades no s'acaba traslladant res concret. I és això que dèiem, que a la sortida de l'escola jo amb les meves alumnes ara doncs hi parlo. D'una altra manera, probablement mai no hauria parlat amb elles. I les festes que es fan a l'escola, elles estan al cas del que es fa, ho entenen, i això les convida a participar. Recordo, per exemple, que l'any passat vam parlar prèviament de la festa de final de curs i, per tant, no només van venir, sinó que es van atrevir a cuinar pel concurs de pastissos que vam fer, no? I van concursar i van portar el seu pastís. És una cosa que mai no havia passat, no? I així, amb moltes altres festes en què elles, com que estan assabentades, poden participar millor del que fan els seus fills i filles i elles també s'involucren a la comunitat educativa, que, per extensió, és la comunitat del poble, també, després.
14: Avui, la Setmana de la Llengua, en temps de suplement a Catalunya Ràdio, a l'Ofici d'Educar.
4: Saps què? Tinc una amiga que amb els seus pares parla rus.
22: ...2,3 milions de persones volen aprendre o millorar el seu català. Però falten recursos. El català no es pot permetre que, tot i la voluntat d'aprendre'l, la gent no pugui fer-ho. És una prioritat de país. Genís Vives.

0: i que fa que entre mares s'aprengui el català?
1: Doncs la veritat és que és un dels projectes prioritaris actualment d'Òmnium Cultural i, per tant, el valorem molt positivament i amb moltes ganes de fer-lo créixer i encara més, perquè certament, com explicàveu, és un projecte que està arribant especialment a través de l'escola a moltes persones que volen aprendre català o que volen acompanyar persones que encara no parlen català a aprendre'l, no? Com serien el cas de les famílies a les AFES.
0: Des de la vostra experiència, quines serien les claus que aquestes... Ara sentíem aquests exemples, perquè funcioni aquest mare a mare, quines serien les claus?
1: Una mica el projecte Vincles el que fa és generar espais, diguem, d'acompanyament segur, espais en què, diguem, les persones que encara no parlen català poden trobar-se còmodes per assajar, per provar, per aprendre conjuntament amb altres persones que encara no el parlen i amb persones que sí que el parlen, no? I una comunitat com un AFA o com un grup de famílies d'una escola és una comunitat ideal, perquè totes comparteixen una mica el propòsit d'educar els seus fills, no? Volen el millor pels seus fills i volen entendre què passa a l'escola, què és el que els proposa l'escola, que, per altra banda, és una institució que utilitza el català com a llengua d'ús normal, no? Per tant, poder tenir aquests espais com a mares, algunes catalanoparlants i d'altres que encara no ho són, no només per aprendre la llengua, sinó per compartir visions, propòsits, això crea molta comunitat i afavoreix, sens dubte, la convivència i el projecte d'escola.
0: Marina, qui potser ens està escoltant algú que digui, home, a mi m'agradaria que la meva escola també es portés a terme aquest projecte, no? Què és el que s'ha de fer? A qui es pot adreçar? Com es pot fer realitat aquest projecte al teu centre si tu veus que podries fer aquest paper d'ajudar altres mares noves parlants a aprendre el català?
1: Doncs és molt senzill. El projecte Vincles, en aquest cas, és una aliança entre Òmnium Cultural i la FAC, l'Associació de Famílies de Catalunya, i bàsicament aquí l'ideal, si hi ha una família que té ganes, ja sigui de promoure aquests espais d'aprenentatge de la llengua, com sigui una família que vol aprendre el català i li agradaria fer-ho a través d'un d'aquests espais, el primer que pot fer és adreçar-se a la seva AFA, a la seva Associació de Famílies a l'escola, i proposar que es creïn aquests grups de conversa, perquè l'AFA, a través de l'associació a la qual pertany, té capacitat de poder organitzar aquests grups. I, a més, existeix la web vincles.òmnium.cat, o sigui, vincles.òmnium.cat, en la qual també allà tenen tota la informació de com crear aquests grups, s'hi poden inscriure fins i tot per sol·licitar crear aquests grups, i a partir d'aquí llavors ho gestionem també amb la FAC per poder donar resposta.
0: Marina, una de les voluntats del projecte és crear cohesió social a través de la llengua. Què demanaríeu tant el que és a l'administració, però també als catalanoparlants?
1: Exactament. De fet, l'escola no deixa de ser un reflex de l'ús social de la llengua que hi ha en la societat. I ara és veritat que estem preocupats perquè l'ús del català a l'escola sembla que va minvant, igual com va minvant l'ús social del català als carrers i a les places. Però alhora també és veritat que cada vegada hi ha més consciència d'aquesta situació d'una certa emergència i de la responsabilitat que tenim tots plegats, tant catalanoparlants com els que encara no en parlen, per intentar revertir-ho. No només, com deies, per una qüestió de la llengua, sinó sobretot per una qüestió de crear comunitat, de cohesió social, no? Llavors, aquí a l'administració, bàsicament el que els demanem és que no només treballin per fer possible el model d'escola que hem triat entre tots, que utilitza el català com a llengua d'ús normal, sinó que també afavoreixin els espais de l'entorn de l'escola. I això és tot el que és menjador, extraescolars, però també aquests espais informals que generen les famílies, per exemple, a través d'aquests grups de conversa d'aprenentatge, tot el que és la relació amb les entitats de l'entorn, a través de, per exemple, l'esport. És un àmbit en el que L'ús del català pot fer una feina molt potent de cohesió social, perquè és un àmbit on el jovent i els adults s'hi relacionen.

0: relacionen d'una manera molt connectada, molt, diguem que forma part de la seva vida, no? Llavors, a l'administració li demanem això, que hi hagi com si diguéssim una conxorxa col·lectiva per fer del català aquesta eina de cohesió social, una oportunitat per tothom, més que una barrera.
1: Doncs Marina Gay, vicepresidenta segona d'Òmnium Cultural, moltes gràcies. Una forta abraçada.
0: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
2: Bueno, company de classe em parla castellà, tu què faig? Li parlo català o castellà?
3: Vincles fomenta l'apoderament i la pèrdua de la por i la vergonya. Millora la relació amb l'escola, fomenta la relació amb els fills i promou la projecció del català a la vida social. Maite Puigdevall.
1: Doncs avui a l'Ofici d'Educar aquest projecte Vincles, teixir llengua i comunitat des de l'escola. Montserrat Ricart és mestra i voluntària del projecte Vincles i l'Olga Gaminya és mare i aprenent. Es troben un cop per setmana, els dilluns, a l'escola Parc del Guinardó de Barcelona. Abans d'anar a buscar les criatures, i són 3 voluntàries i 10 aprenents. La Montserrat explica que la situació de vulnerabilitat d'algunes aprenents fa que no sempre hi siguin totes, però també diu que és un regal participar en aquestes sessions, perquè és molt enriquidor, diu ella, sentir les històries d'aquestes mares, com la Laia ens deia, les històries, eh? Quines són aquestes històries més colpidores que has sentit, Montserrat, d'aquestes mares?
4: Doncs mira, et podria explicar moltíssimes i moltes vegades utilitzen l'espai, no, de Vincles per explicar les seves vivències, els seus problemes, els seus mals de caps, les seves pors, no? I com que realment els temes, entre cometes, no són els més importants, sinó que és important que se sentin còmodes, que puguin parlar, que deixin anar, que, doncs evidentment ho acceptem i ho rebem amb molt carinyo, no?
1: Tu vas conèixer el projecte Vincles fent de voluntària d'Òmnium i dius que intentes que les sessions serveixin també per explicar la realitat de la llengua catalana, no? Com són, abans ens deia la Laia com eren les seves, com són les teves classes? Jo em preguntava si feu, per exemple, jocs de paraules, no? Si les intenteu fer divertides, amenes, que siguin... Després preguntarem a l'Olga, que és la que ve a les teves classes, com ho viu ella. Com les feu?
4: Doncs mira, primer et volia dir, si em deixes o em permets, que aquesta realitat que dius de la llengua catalana, jo he après també molt d'elles, no? Per exemple, hi ha una voluntària, que és una noia, que és una senyora, que és de Perú, i que està molt enfadada en el món perquè ella, per exemple, no ha pogut aprendre quechua, perquè a casa seva la seva mare parlava quechua i el seu pare no la deixava, no volia. Llavors ella, que s'ha fet gran ara, li hagués agradat saber la llengua de la seva mare, no? A partir d'aquí, de les seves realitats, traslladem o fem un paral·lelisme amb la nostra realitat, no? I això és molt bonic. Les nostres classes, doncs, mira, jo intento fer una mica de tot. Juguem al bingo, fem receptes o parlem de receptes, els hi porto a vegades coses de Catalunya, no? Intento, si és dijous gras, doncs una mica de botifarra i truita, que és tots sants, doncs una mica de panellets. O sigui, fem una miqueta, no? I a base d'això jo introdueixo, no?, com és la, per exemple, en aquest cas, la gastronomia catalana, i elles m'expliquen com són els seus plats típics o el que mengen a casa seva, no?
1: Tu, que ets mestra jubilada, és gaire diferent ensenyar a alumnes que ensenyar a aquestes mares? Sí?
4: Per mi és la primera vegada que vaig començar el curs passat i és la primera vegada que faig classe amb adults, amb nens i nenes molts anys, i realment és molt diferent. Amb els nens i nenes el que has d'intentar aconseguir és que hi siguin, o sigui, enganxar-los, no?, que hi siguin, que t'escoltin, i amb elles el que has d'intentar és que s'ho passin bé, que s'interessin, que participin de grat, no d'obligació, com si fos una classe.
1: L'Olga ara ens dirà, a veure, com ho viu ella. L'Olga Gaminya, russa, artista i dissenyadora gràfica, es va enamorar de Barcelona, on hi viu des del 2008. A Catalunya va conèixer el pare de la seva filla de 3 anys, que va a l'escola Parc del Guinardó, i és una de les aprenents del grup de la Montserrat. A Catalunya hi ha moltes persones, Olga, que viuen sense saber el català. Tu per què decideixes aprendre'l?
5: Doncs fa molts anys que visc a Barcelona i sempre m'agrada com sona el català, però abans no el feia servir gaire. I ara tinc una motivació important, que és parlar amb la meva filla en mateix llengua.
1: Què és el que més t'agrada i també el que més et costa del català.
5: Com us he dit abans, que m'agrada molt com sona el català. Me sembla una llengua molt bonica. I el que més me costa, crec que són articles i temps passat, perquè en la meva llengua materna no hi ha res semblant. I a vegades és una mica difícil per mi.
1: Quines llengües parleu a casa?
5: A casa parlem català, castellà i rus. Però ara intentem reduir castellà i parlar més en català. Quan estic sola amb la meva filla, li parlo en rus. I el meu marit sempre li parla en català.
1: Quines portes creus que t'obre el fet de parlar català?
5: Pues jo crec que és molt important per integrar-se, no?, en general, trobar feina és la millor manera de conèixer el torn, no?
1: I suposo que per això ho recomanaries a altres.
5: Sí, clar, clar, clar, sí.
1: Creus que us ho posem prou fàcil a Catalunya, que hi ha prou recursos, que es parla el català prou a tot arreu i que és fàcil per una persona nouvinguda arribar a parlar el català?
5: Diré que sí. Últimament hi ha moltes oportunitats d'aprendre català, cursos, grup de conversa, i moltes coses són gratuïts, saps? Que me parece molt bé, només que haig de tenir una motivació.
1: Ara, la prova del milió, que és... Com ho fa la Montserrat? Què has après d'ella de les seves classes?
5: Perquè sempre nos conta coses molt interessants culturals, saps?
1: Uh-huh.
5: I també compartim amb altres alumnes. És interessant, això.
1: Imagino que també aquest vincle mare-mare, tu també aprens coses de les altres.
5: Clar, clar. Clar, clar, clar.
1: Se t'obren, sí, realitats de d'altres companyes, sí, que estan en una situació similar a la teva.
5: Sí.
1: Sentim més testimonis de mares aprenents del català en el marc de l'escola. Marta, què més tenim?
6: Mira, per exemple, ara escoltarem l'Agde Gozali. Ella és del Marroc, fa 19 anys que viu aquí a Catalunya i ens explica per què es va apuntar també aquest projecte Vincles de l'escola dels seus fills, que és l'Aladi Homs de Valls.
7: Vaig aprendre el català perquè d'entrada era una necessitat pràctica, però amb el temps es va convertir en una satisfacció profundament personal. Sempre m'ha agradat aprendre idiomes. De fet, en parlo 4 més. Això em feia sentir que incorporar el català no era només una opció, sinó gairebé una obligació amb mi mateixa i amb el lloc on visc. En el fons, aprendre català era una manera de connectar-me amb la gent, la cultura i la vida quotidiana que envolta. La llengua es va convertir en un pont que em permetia comprendre millor el meu entorn i sentir-me més connectada amb el lloc, la meva pròpia vida aquí. Amb el temps, cada nova expressió que aprenia, cada conversa que aconseguia mantenir, em feia sentir que avançava i, sobretot, em feia sentir orgullosa de l'esforç, de la constància i de la valentia de parlar, encara que no fos tan perfecta.
6: I ens explica també què li ha aportat des de fa 3 anys participar en aquest projecte.
7: Participar-hi m'ha donat un entorn proper i acollidor on puc parlar català sense pressió, sense por de cometre errors i amb la tranquil·litat de saber que tothom està en el mateix camí. He pogut perdre la vergonya de parlar-lo i això ha estat clau per guanyar confiança i naturalitat. És un espai on puc conèixer gent nova de diferents cultures, persones que, com jo, tenen la mateixa voluntat d'aprendre i de formar part de la comunitat. Les converses no són només pràctiques lingüístiques, són moments de compartir experiències, descobrir històries de vida i de crear vincles reals. Amb el temps, aquestes trobades s'han convertit en un punt de suport, un lloc on em sento acompanyada, segura i més connectada amb la gent i amb la cultura que m'envolta. M'han recordat que aprendre una llengua és també aprendre a formar part d'un lloc.
6: Ara sentirem la Snezana Tomina, ella és russa, fa 5 anys que viu aquí i el seu fill petit va a l'escola Pia de Calella, on també va descobrir el projecte Vincles.
8: En una reunió de pares i professors vaig descobrir el projecte Vincles. Després em vaig apuntar i vaig venir a les classes per veure comodament, tranquil·lament, fàcilment. En un país cal saber l'idioma, és molt important. Ets adult no és tan fàcil. No és el que et diu la gent per carrer, la farmàcia, la botiga. No pots expressar els teus desitjos amb paraules. A classes, els nostres professors ens ensenyen paraules i construccions gramaticals noves. També aprenem sobre la cultura i les tradicions de la regió. Gràcies per aquesta oportunitat d'aprendre l'idioma i sentir-me més acuts al país.
6: Hem sentit moltes mares. Ara escoltarem també un pare que també pren català amb aquest projecte. És de l'Alexander Andrev, de l'Escola Pia, també. Ell és rus i viu aquí des de fa un any.
9: Vaig conèixer Vincles a través de la tutora de la meva filla. Per a nosaltres, aquests cursos són molt importants. Aprenem coses bàsiques i coneixem millor la cultura catalana. Els professors són molt amables i pacients. Ens agrada molt viure aquí, la cultura, la llengua i la gent. Volem formar part de la societat catalana. Crec que aquesta programa és molt important per a les famílies estrangeres perquè ajuda a adaptar-se més ràpid i a conèixer gent local. Assistim a les sessions cada divendres amb la meva dona i el nostre fill. Per a meu fill és una bona oportunitat per practicar la llengua i millorar el català. Per a un adolescent és important poder comunicar-se amb altres joves i sentir-se segur.
1: Avui a l'Ofici d'Educar, el projecte Vincles, Teixir Llengua i Comunitat des de l'escola.
10: Hi ha un nen que ha arribat fa poc i que no entén gens el català.
3: La immigració no és un problema per a l'ús del català. És un element estructural de Catalunya. Xavier Antich.
1: Doncs la Susana Prat va decidir engegar un grup de conversa a Ripoll, en què participen entre 6 i 8 mares del Marroc i es troben cada divendres a la tarda a l'escola Tomàs Reguer. Explica la Susana, mare de dues nenes de 5, 9 anys i un nen de 12 a l'escola, que el projecte va sortir de l'AFA perquè algunes mares buscaven treballar la interculturalitat a l'escola entre famílies. Perquè us havíeu adonat que, de forma natural, les famílies autòctones i les nouvingudes no es comunicaven a les entrades i sortides. I que el projecte Vincles us podia ajudar a trencar aquestes minibarreres que tothom formés part de la comunitat, no? Ho heu aconseguit, això, Susana?
11: Bé, estem en procés. Jo penso que tots els passos són benvinguts. Val a dir que nosaltres fa molt poc hem engegat el Vincles, farà 3 mesos justos, però sí que des de l'AFA ja hi havia una comissió de famílies que intentava posar mirada en la interculturalitat de l'escola, ja feia algunes coses anualment, i fora de l'escola ja hi havia 2 grups de Vincles que funcionaven des de fa temps. Llavors ens va semblar que era com un projecte molt ideal per traslladar també dins l'àmbit escolar i així facilitar també per horaris i espais a mares que potser no podien participar al projecte Vincles que hi havia en aquell moment fora de l'escola. Hem aconseguit trencar barreres, doncs entre tots i totes. Tots aquests passos segur que ajuden. Com han dit les meves companyes, el projecte Vincles et dona aquest, et brinda l'oportunitat de tenir un paraigües que de cop i volta es transforma, no?, en un espai de confiança, en un espai senzill, on hi ha una comunicació molt de tu a tu, entre iguals, no? A mi m'agrada molt el projecte que ja no parla d'un mestratge, no?, de català, que no hi ha una transmissió unidireccional, sinó que al final parla de crear aquest espai de confiança on l'aprenentatge és bidireccional, on la maternitat, no?, en aquest cas també ens dona com un llaç entre totes molt bonic i d'una oportunitat per apropar-nos unes i altres. I no sé si hem aconseguit moure alguna cosa, jo penso que almenys per les acompanyants del Vincles de l'escola estem molt contentes de tot el que anem coneixent d'elles divendres rere divendres i segur que sí, que això ajuda a tenir-nos més en compte, no? A veure l'altre més present.
1: Són molt diferents les maternitats entre totes vosaltres?
11: Jo penso que no tant. És que realment aquests projectes et fan adonar que la diversitat és realment una riquesa no? Molt bonica, no? Ser conscients de la diferència en l'altre ens porta coses molt i molt positives i alhora ens fa adonar que no som tan diferents. Vull dir, és una contradicció molt bonica, et repeteixo. I veus que no, que al final els neguits, els desitjos, no s'allunyen tant dels que tenim uns i altres, però sí que també és molt bonic entendre, no?, maneres diferents de veure aquests neguits o aquests desitjos.
1: Com són les teves classes, Susana?
11: Aquest espai, jo ja dic, més que classes, de moment estem agafant rodatge, jo i la Maria, però el que té de bo el vincles és que ja et dona, et proporciona un material, no?, que penso que està molt, molt ben fet, no?, on tens un guió que hi pots optar, sempre i quan doncs, tu tens la llibertat de generar la classe que vulguis, però sí que et dona ja un material, unes idees, no?, unes propostes que són molt vivencials i que, bueno, no és una transmissió de contingut, allò A, B, C, D, no?, i temari, temari, temari. És una cosa molt vivencial. Intentem traslladar situacions que ens podem trobar al carrer, coses útils, no?, els hi demanem a elles què els pot interessar, què troben a faltar, què és el que potser els hi fa falta entendre i que a vegades no acaben d'entendre. I a partir d'aquí, doncs, improvisem una mica, no?, i acabem normalment amb uns 10 minuts, un quart d'hora de joc que també ens agrada, no?, a partir d'algun joc de taula on hi hagi la necessitat de parlar, de generar paraules, doncs, i així acabem, doncs, que sempre se'ns queda curt aquest espai de joc.
1: La Karima és aprenent amb la Susana, té fills a l'escola, Tomàs Reguer, i fa 22 anys que viu a Catalunya. Quan fa 3 mesos va néixer Vincles a Ripoll, s'hi va apuntar. Per què, Karima?
12: Para aprender català, para...
1: Què feu a les classes? A veure.
12: Bueno, parlem, xerrem una mica, i parlem d'excursions i sortides. Bueno,
1: què és el que t'agrada més de les classes i el que més et costa?
12: M'agrada molt passar molt rato. Parlem de tot, de menjar, de tot, de tot.
1: Abans jo li preguntava a la Susana si ella creia que al final les maternitats són molt similars. Tu coneixes la vida d'elles i de les altres dones? T'ha fet pensar que realment les mares de tot el món són molt semblants?
12: Sí.
1: Tu també sents que s'han trencat aquestes... Abans dèiem aquestes barreres, eh? Uh-huh. Que ara, ella deia, abans no ens relacionàvem, no? El fet d'aprendre català t'ha ajudat una mica...
12: Sí, molt, molt, sí, sí.
11: I a vegades la vergonya, Karima, que comenteu,
12: sí,
11: que és un espai poder...
12: Molta vergonya, jo parlo en castellà i en català també.
1: Els teus fills parlen català?
12: Sí, català, sí.
1: I t'ajuden els teus fills a aprendre català?
12: Sí, ells diuen, tu baralles castellà, tens que parlar català, no és una mica castellà, una mica català, ja.
1: Per què creus que et servirà saber una mica de català? Tu com ho veus?
12: En tot, per ajudar les nens i entre nosaltres també. Sí.
1: Quin és el tema que t'agrada a tu? De què t'agrada el dia que parlen, de què? Què t'agrada parlar?
12: De quan parlem de comides, d'unes diferents, i jugàvem uns jocs també.
1: Què has après tu d'elles?
11: Bueno. Menjars nostres potser no n'hem parlat gaire, eh? Ara me n'adono, Karima. He après més de vosaltres jo, eh? És que és el tema del vincle, és que realment no saps massa qui en surt... Segur que no en surt un sol de guanyador, perquè al final és que
1: com és molt enriquidor. Com creus, Susana, que el projecte ha canviat el clima de l'escola, no? I per què creus, i en base a la vostra experiència, que ja ens ho has dit, que no és gaire llarga, per què ho recomanaries a altres escoles, a altres centres, no?
11: Jo penso que és que afavoreix això, tenir present l'altre, malgrat les diferències que puguem pensar. El projecte Vincles et dona aquesta possibilitat de fer una cosa molt senzilla, no? Que hi ha un suport al darrere, que no has de ser tu, no?, qui ideï, qui tingui la seguretat de si ho estaràs fent bé o no. Això és molt important, jo penso. I d'altra banda, nosaltres com a AFA, jo penso que totes les AFAs...
1: Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa. I tornem la setmana vinent amb la sala de professors d'FP. Us deixem amb Kelly Isaías, ready. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador. I fins la setmana vinent.
13: Fins aquí l'ofici d'educar d'avui. Gràcies, Elisabet Pedrosa. Reprenem el fil d'aquest suplement d'aquest diumenge.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Del 6 al 9 de maig agafa't festa perquè torna el Rec a Igualada. 4 dies de moda i festa a preu rec, en un circuit urbà entre antigues fàbriques, amb més de 100 marques i dissenyadors de moda fent vendes especials, concerts, DJs i la millor gastronomia. Del 6 al 9 de maig no t'ho pensis i vine al Rec. Més informació a rec0.com.
2: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
3: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
4: Molt bon dia, Roger. Diumenge passat vam entrevistar l'actor de cinema i escriptor madrileny David Trueba, que es va estrenar com a autor per Sant Jordi amb el seu nou llibre, Mi 69, i ens va fer algunes confessions.
3: Tu et podries enamorar d'una persona 20 anys més gran que tu?
5: Sí. Sí, sí. I 20 anys més jove, també. Sempre he pensat que també una de les coses interessants de la vida és relacionar-te amb gent que no sigui estrictament de la teva generació. Hi ha edat, una edat que és molt problemàtica, que és l'edat de la formació. Mm. I en el moment de la formació jo crec que és més interessant una igualtat entre les persones. Però a partir dels 27-30 anys jo crec que la llibertat ha de ser total. El que sempre m'ha donat com una sospita de que això no és sano és quan algú té 18 anys o 20 anys i està amb una persona de 50, 40 anys. Acaba per tenir dins una desincronia vital i també de preparació per la vida i de programa de vida que a vegades es torna molt tòxica.
4: No? I a la setmana tràgica amb en Toni Rodon i en Ion Sindreu vam analitzar el projecte de llei que va aprovar el Parlament Britànic fa uns dies i que prohibeix fumar als joves nascuts a partir de l'any 2009. Ens vam preguntar si era una política d'alguna manera paternalista.
6: Quan es diu la llibertat de voler fer alguna cosa, per exemple, la llibertat de fumar i de voler tenir problemes amb els meus pulmons, en cas que ho fes, això és un tipus de llibertat que sovint no és una llibertat. És a dir, la llibertat de fer el que em dona la gana no és una llibertat. És una altra cosa, és egoisme, si vols, no? Aquí el que passa és que els estats, en general, el que implementen són un tipus de polítiques que molt sovint s'anomenen paternalistes, que és un mal nom, però és com s'anomenen. I això què vol dir? Doncs que l'Estat, en principi, té més coneixement per saber que moltes vegades doncs, tu pots fer coses que vagin en contra teva, però també en contra dels teus, no? Doncs, per exemple, si no hi hagués una norma que et donés doncs, o et sancionés si no portes cinturó de seguretat, doncs molta gent no el portaria al principi.
4: I a l'Eclipsi es va fer de nit amb l'actor Lluís Omar, que interpreta l'emperador Adrià a l'adaptació teatral de la novel·la Memòries d'Adrià, una conversa sobre teatre, sobre amor i sobre tos.
7: Tossir és inevitable. El que és modificable és com tossim. O sigui, a mi m'agradaria que jo penso, o sigui, poder abans de començar a fer una petita classe, he de dir, la tos vindrà, això és inevitable, però podem tossir piano o podem tossir forte, si ho fem en un llenguatge musical, no? Quan tu estàs a l'escenari i sents, i passa sovint, que algú està tossint, aquest, dius, pobre, i està intentant evitar que això no molesti el resta d'espectadors ni a l'actor que està parlant. El problema és quan al mig d'una frase hi ha algú que li ve la tos i fa...
3: Aquest se l'ha de fusilar.
7: Aquest se l'ha de fusellar, diguéssim. I llavors jo, en la mida de les meves capacitats i depèn del moment en què m'agafa, faig com un gest de dir... Com ha dit ell, diguéssim, com ha dit ell.
4: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
4: A Apple TV una nova sèrie, La maldició de Widow's Bay.
9: I'm Tom Loftus.
10: Oh, or Tom. Nice to meet you, Arthur.
9: You want to grab some coffee?
10: No, I'm good. Jerry was just taking me through some of your history.
9: Oh, that's great. Yes, well, remarkable story.
4: La sèrie, que barreja terror i comèdia, ens situa en un pintoresc poble illenc on l'alcalde, interpretat per Matthew Rhys, està desesperat per reviure la seva degradada comunitat. I per fer-ho, buscarà que arribin els turistes. Però quan comencen a arribar els primers, descobriran que les velles històries de terror que temorien al poble eren més reals del que es pensaven.
8: No, amor.
4: I al cinema s'estrena Resurrection. La pel·lícula del director xinès Bi Gan presenta un món en què la humanitat ha perdut la capacitat de somiar i en què només una criatura encara és capaç de fer-ho. I quan una dona s'atreveix a endinsar-se en els somnis del monstre, descobrirà la veritat que s'amaga al seu interior. El teatre, últim dia per veure Batex a la sala Tallers del TNC. El text parteix de les històries de tres protagonistes que topen amb la mort quan esperaven la vida i han de transitar pel dol gestacional en diferents fases de l'embaràs. Avui hi ha funció a les 6 de la tarda. Bon dia, Sònia Deulofeu.
11: Molt bon dia, Marina.
4: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, fem tres propostes avui per Badalona. La primera, la trobada de puntaires i l'exposició Una mar de puntes.
11: Més d'un centenar de puntaires ompliran la Rambla de Badalona per mostrar l'art de fer punta de coixí, com ja han fet els darrers 40 anys, posant el seu granet de sorra a les festes de primavera de la ciutat. Serà avui diumenge a partir de les 10 del matí. A més de demostrar com fan anar els boixets, l'associació de puntaires Montserrat Niubó és també l'encarregada d'organitzar la mostra Una mar de puntes, instal·lada aquest cap de setmana a la sala d'exposicions de l'Escola del Mar. Aquest any s'exposen els treballs fets per les alumnes dels cursos que imparteix l'entitat en diferents centres cívics. Es pot visitar gratuïtament durant tot el dia d'avui.
4: I podem esmorzar, dinar o sopar al restaurant Can Baió de Badalona.
11: Situat a l'Avinguda Prat de la Riba, número 88, a tocar de la plaça Enric Morera i del Parc de les 4 Hores. És un restaurant històric del centre, amb més de 60 anys d'història, liderat actualment per la tercera generació de la família Baió, en concret d'en Marc Baió. És conegut pels esmorzars de forquilla, pels arrossos, per les seves carns madurades i també per fer una cuina popular i amb esperit de barri. I podem tastar la sípia a la planxa amb pebrots, els cargols amb costella, els ous trencats amb pernil, l'arròs socarrat amb llamàntol, l'entrecot de vedella, les llàgrimes de bacallà amb romesco o les ostres fresques, de postres, pastís de galeta lotus, trufes de xocolata o els brioixets fins flamejats. El preu mitjà per persona és d'uns 25 euros, obert cada dia, menys dilluns, de les 8 del matí a les 5 de la tarda i dijous, divendres i dissabtes fins les 11 de la nit.
4: Una proposta que sona així.
12: No habitar, no habitar, no habitar, no habitar en cap lloc concret, seguir el caminar.
4: Perquè si som per Badalona, podem anar al concert de Guillem Roma.
11: A les 6 de la tarda, al Parc de Can Soleil i Calarnús, amb motiu de les festes de maig de la ciutat. Fa només dos mesos que el músic i cantant Guillem Roma va publicar nou disc titulat Ritual d'Expropiació. Després de 6 treballs discogràfics i 12 anys de carrera, l'artista presenta una proposta amb una sonoritat renovada, més electrònica, més moderna, amb ritmes llatins i boleros, amb melodies que s'enganxen i ritmes més ballables. És per això que incorpora ballarines a l'escenari. 10 cançons plenes de reflexions socials, humanes, vitalistes i fins i tot polítiques, però també plenes de poètica, màgia i sensibilitat. El projecte és la idea d'expropiar-se com un acte de desprendre's del jo per reconnectar amb el que és compartit, reivindicar l'amor, l'empatia i la comunitat en un món marcat per la propietat i la desconnexió. Si el voleu escoltar en directe avui, aquestes noves cançons, però també els seus temes més coneguts, ho podeu fer a Badalona. L'entrada és gratuïta i, a més, després d'aquest concert, al mateix lloc hi actua Mishima a les 8 del vespre. Podeu escollir el que més us agradi o veure'ls tots dos i aprofitar el diumenge.
4: Doncs arribarem a les 7 amb la cançó Sense pressa, de Guillem Roma, que avui actua a les festes de maig de Badalona. Ara tornem al suplement Sense pressa.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 3 de maig del 2026, diumenge d'operació tornada després d'aquest cap de setmana llarg, picabaralles entre Gabriel Rufián i Míriam Nogueras a banda. El més rellevant que està passant aquests dies al Congrés dels Diputats és el debat que hi ha sobre el concepte enverinat de prioritat nacional. Ve d'una de les exigències que està posant Vox al Partit Popular per governar junts a les autonomies on la dreta i l'extrema dreta s'imposen amb solvència elecció rere elecció. Aquesta prioritat nacional és la via sofisticada que han trobat per fomentar una tendència que Josep Anglada, fa més d'una dècada, defensava com a regidor de Plataforma per Catalunya a Vic. Primer els de casa. Està tot inventat. El més curiós del debat sobre la prioritat nacional és que ha obert alguna escletxa entre el turbopartit popular d'Isabel Díaz Ayuso i l'extrema dreta de Vox, a qui li costa fer forat a Madrid perquè el motor de la lideressa va a tantes revolucions que competir-hi només et garanteix haver de passar pel taller. Fa uns mesos, la millor deixeble de José María Aznar deia això al Parlament madrileny per referir-se a la política migratòria restrictiva que defensa el partit de Santiago Abascal.
1: Que digo yo que alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir todos los demás.
0: Traducció. Que vinguin immigrants, i tant, només faltaria, però per fer totes les feines que nosaltres ens fan mandra. Se li agraeix l'honestedat a Isabel Díaz Ayuso, bàsicament perquè una ullada al nostre entorn permet constatar que té raó. Qui cuida les àvies i els avis que no es poden aixecar del sofà? Qui ens serveix el dinar si avui sortim a menjar fora? Qui ens atén a les botigues que obren fora dels horaris convencionals? La carpeta de la immigració, en essència, no té tant a veure amb l'origen de qui arriba, sinó amb el model productiu vigent. El que no es pot fer és defensar, com fa Vox i bona part del Partit Popular, un model basat en el turisme, els serveis i la mà d'obra barata, i al mateix temps agafar la bandera de la prioritat nacional. Perquè potser, més que la bandera, el que intenten protegir és la cartera. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
3: Hola, què tal? Bon dia.
0: Titulars. Els dos líders de la flotilla compareixen aquest matí davant del Tribunal Israelià d'Ashkelon.
3: Sí, els dos activistes han començat una vaga de fam i denuncien tortures per part de l'exèrcit israelià. Ahir al vespre, centenars de persones van reclamar el seu alliberament a Barcelona.
0: Teheran ha presentat un nou pla de 14 punts per la fi de la guerra.
3: Amb mesures com la retirada de tropes nord-americanes, l'aixecament de sancions i el final de les hostilitats. El pla, però, no aborda directament la qüestió nuclear, un element clau pels Estats Units.
0: Esplugues de Llobregat decreta dos dies de dol per la mort violenta d'una dona ahir en ple carrer.
3: Va ser al barri de Finestrelles, quan un home li va clavar una punyalada que li va acabar provocant la mort.
0: I a tot això, avui també sentirem la música d'Eros Ramazzotti, que ha celebrat 40 anys de carrera musical amb un públic entregat al Palau Sant Jordi.
3: Els seguidors del cantant italià van gaudir ahir a la nit dels seus èxits de tota la vida i de les cançons del seu nou àlbum, Una Historia Importante.
0: Els esports. El Barça pot ser campió de Lliga aquesta nit després de guanyar ahir al camp de l'Osasuna per 1-2 amb gols de Lewandowski i de Ferran.
4: Celebració dels jugadors a la mateixa gespa amb l'afició desplaçada a Pamplona i també al vestidor. Si el Madrid no guanya aquest vespre a l'Espanyol a Cornellà al Prat, el Barça serà campió avui des del sofà. Si el Madrid guanyés, el Barça seria campió guanyant o empatant el clàssic de diumenge que ve al Camp Nou.
0: No en podem sentir el gol encara, eh? En un dia en què l'equip femení del Barça buscarà el bitllet per la final de la Champions d'Oslo.
4: A les 4, la tornada de les semifinals Barça-Bayern al Camp Nou amb el retorn a la convocatòria d'Aitana Bonmatí. A la final espera el Lió, que va eliminar l'Arsenal.
0: Jofre Genué, bon dia.
5: Bon dia, bona hora.
0: Quin temps farà avui, Jofre?
5: Doncs mira, de fet, varia una mica poc, diguéssim, el temps respecte a ahir, perquè continuem amb els núvols, núvols arreu del país i una pluja ubicada sobretot al terç oest del territori. De fet, aquesta nit ha passat una franja de pluges que encara està donant alguns ruixadets cap a la zona al voltant de la Serra del Cadí, comarques d'aquesta zona, Cerdanya, Berguedà, Ripollès, però es va desdibuixant ara mateix la part més activa d'aquesta franja de pluja que ha avançat per la zona nord del territori. Ha deixat aquests 14 litres per metro quadrat a la Torre de Cabdella, o també 4 a Trem, també aquests 6 a Talarn. Bé, al llarg del dia es mantindrà aquest risc de ruixats dispersos, febles, sempre al terç oest i a l'interior. Per tant, a la costa, si cau alguna gota, serà poca cosa, més núvols que no pas pujar, i a Girona, fins i tot encara, com ahir, també algunes clarianes. En tot cas, al llarg del dia aniran arribant franges de ruixats per al terç oest, perdent força a mesura que es va vagin endinsant i afectant, per tant, més el terç oest del país i potser guanyant més terreny aquests ruixats ja de cara a la tarda vespre. També podrien arribar algunes tempestes doncs, cap a la franja de Ponent i comarques de Lleida, amb unes temperatures que no variaran gaire i, per tant, en general, poc per sobre dels 20 graus.
2: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Carles Monguilot, Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte. Serà a partir de les 9, a les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu i el politòleg Toni Rodon. Avui que conversem amb el conseller d'Esports, Berni Álvarez, un polític amb una trajectòria atípica. Va ser un dels tiradors de triples més letals com a jugador de la Lliga CB de bàsquet. Amb ell conversarem des del pavelló del Club Bàsquet Tarragona, al Serrallo.
6: I el que més feia i el que crec que se'm donava millor era la tirada de 3 i el de més intentava trampejar-ho, no?
0: I el millor jugador amb qui t'has enfrontat mai?
6: Home, jo crec que el Pau Gasol és el millor jugador amb el que m'he enfrontat. El més talent, segurament, diria Navarro. Després, casos, per exemple, ara el tinc molt present, vaig jugar contra Oscar Smith, que es va morir ara fa molt poc.
0: I suposo que hi ha un dia que et truca el president Illa i et diu si vols ser conseller.
6: Sí.
0: Com va anar?
6: Estava a punt de fer una petxanga de bàsquet a les 8 del matí, 8 i mitja del matí. El president Teixó, que et pot trucar...
0: Fa esport molt d'hora.
6: Sí, em truca un número que no coneixia i no el vaig agafar, perquè a les 8 i mitja del matí un número que no conec no l'agafo.
0: Un diumenge, eh?
6: Un diumenge, diumenge. I llavors m'envia un WhatsApp al cap de 10 minuts a dir que, escolta, soc el Salvador Illa i, sisplau, truca'm, que avui necessito parlar amb tu. Jo havia coincidit amb el Salvador dos vegades. Havia saludat.
0: Avui la història de Berni Álvarez, com va passar de jugador de la Lliga CB, aquest tirador letal, a conseller d'Esports, a partir de quarts d'11 aquí al suplement. A les 11, Malalts de Ràdio, amb la Marina Laminos, recuperem els fragments més celebrats de la història de l'Arxiu de Catalunya Ràdio. Just després l'eclipsi, avui a l'eclipsi, Magda Uranic. I el Roger Mas, el David Carabén, la Marta Ferrer i la Rosa Rodon hi posaran les cançons, els restaurants i les pel·lícules. Mig quart de vuit.
2: L'informatiu del suplement.
0: Els dos líders de la flotilla Global Sumut compareixen aquest matí davant del tribunal israelià d'Ashkelon. El jutge ha d'examinar la sol·licitud de pròrroga de la detenció del barceloní Saif Abukashek i del brasiler Tiago Ávila. Els dos activistes han començat una vaga de fam i denuncien tortures per part de l'exèrcit israelià. Ahir al vespre, una concentració de suport davant de la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona va exigir el seu alliberament.
3: Els activistes han rebut les primeres visites a la presó del personal consular i de les seves advocades, que confirmen els maltractaments físics. Tots dos presenten hematomes i descriuen tortures i violència per part dels soldats israelians. Ara denuncien que estan aïllats en una cel·la sense finestres a la presó israeliana d'Eshkima i que els tenen amb els ulls embenats. A la manifestació d'ahir a Barcelona, la dona del barceloní, Saif Abukashek, va expressar la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
7: En este momento estoy pensando en todas las mujeres en Palestina también, que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado de Israel.
3: En un comunicat, les advocades de les activistes recorden que qualsevol interrogatori és il·legal i parlen d'una greu violació del dret internacional. En la mateixa línia s'expressava ahir en aquest programa, el suplement, el ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
8: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
3: Israel investiga el barceloní Saif Abukashek per pertinença a una organització terrorista, mentre que el brasiler Tiago Ávila desconeix els càrrecs que se li imputen.
0: Els Estats Units adverteixen a Europa que la retirada de tropes nord-americanes d'Alemanya serà de més de 5.000 soldats, que és el que inicialment havia dit el Pentàgon. Donald Trump, enfadat per la falta de suport europeu a la guerra de l'Iran, ha llançat una nova amenaça de matinada.
9: Per què els Estats Units retiren tropes d'Alemanya?
10: Les reduirem molt més, i molt més a 5.000. Moltes gràcies. Thank you very much.
3: La retirada dels militars nord-americans consolida aquesta fractura entre els Estats Units i Europa, sobretot amb el canceller alemany Friedrich Merz, després d'una etapa de bones relacions.
0: A Berlín hi tenim el Jordi Regàs.
11: Bon dia. Fa tot just dos mesos que Friedrich Merz visitava Donald Trump a la Casa Blanca. No feia encara ni una setmana de l'inici dels bombardejos sobre l'Iran. Dies més tard, Merz, en una reunió amb la patronal de la banca alemanya, fanfarronejava de la seva relació amb el nord-americà.
12: Intento mantenir una bona relació personal. Saben que tenim responsabilitats diferents. Ells se centren als Estats Units mentre jo ho faig en Alemanya i Europa. I això també li dic. En tot cas, tinc accés a ell i quan les portes es tanquen i la premsa no hi és, les coses milloren.
11: A finals d'abril, Merz es va permetre subratllar la humiliació dels nord-americans davant del règim iranià. Trump responia pocs dies després. Des d'aquell dia, l'especial relació entre tots dos mandataris es pot donar per liquidada.
13: Alemanya trobo que està fent una feina terrible. Té problemes d'immigració, problemes energètics, de tota mena. I té el gran problema amb l'Ucraïna, perquè són un desastre. I em critica per tot el que he fet a l'Iran.
11: Amb l'excusa que en el primer mandat Trump ja volia retirar 12.000 soldats americans d'Alemanya, el govern intenta treure ferro a l'assumpte. El ministre de Defensa ha aprofitat per justificar l'objectiu que s'ha marcat la República Federal, convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea.
0: Mentrestant, Donald Trump diu que revisarà una nova proposta de l'Iran per acabar amb la guerra, però dubta que sigui acceptable per Washington. En un missatge publicat a la seva xarxa social, el president nord-americà ha dit literalment que l'Iran no ha pagat un preu prou alt per tot el que ha fet al món i a la humanitat.
3: Segons els mitjans iranians, Teheran ha presentat un nou pla de 14 punts amb mesures com la retirada de tropes nord-americanes de la regió, l'aixecament de sancions i el final de les hostilitats en diversos fronts, inclòs el Líban. El pla, però, no aborda directament la qüestió nuclear, que és un element clau per Washington. En paral·lel, els Estats Units han accelerat la venda d'armes per valor de 8.000 milions i mig de dòlars als seus aliats de l'Orient Mitjà. Fa una estona, al Líban, l'exèrcit d'Israel ha emès un avís urgent als habitants del sud del país perquè evacuïn la zona i s'allunyin almenys un quilòmetre de les zones obertes. Israel justifica les operacions militars per la seva lluita contra Hezbollah.
0: Una de les conseqüències de la guerra, sens dubte, és el preu del petroli. L'Aràbia Saudita, Rússia i 5 països més de l'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, es reuneixen avui per decidir els nous nivells de producció de petroli. És la primera trobada des que els Emirats Àrabs Units van sortir de l'aliança aquest dimarts passat.
3: Segons els analistes, els principals productors podrien acordar avui un increment conjunt de la producció d'uns 188.000 barrils diaris, una pujada similar a les aprovades en mesos anteriors. Els mercats energètics estan especialment pendents del comunicat final d'aquesta reunió, que es fa telemàticament per valorar l'impacte que tindrà aquesta decisió en els preus del petroli a escala global.
0: 2 minuts per un quart de 8 del matí. Esplugues de Llobregat ha decretat 2 dies de dol per la mort violenta d'una dona ahir al barri de Finestrelles. El consistori ha condemnat els fets i ha convocat demà la ciutadania davant l'Ajuntament.
3: La concentració de rebuig es farà a les 6 de la tarda. En un missatge a les xarxes, l'alcalde Eduard Sanz ha expressat el condol a la família, ha dit que Esplugues no hi té cabuda la violència i ha afegit que l'única via és la convivència, la seguretat i el respecte. Els fets van passar ahir, cap a les 11 del matí, quan el telèfon d'emergència del 112 va rebre un avís que informava que un home havia ferit una dona amb arma blanca al carrer Joan Miró d'Esplugues i que havia fugit. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar els Mossos, el sistema d'emergències mèdiques, però que no van poder salvar-li la vida. Els Mossos finalment van localitzar l'home a Barcelona i el van detenir. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els Mossos descarten que hi hagués cap relació sentimental entre l'home i la víctima. El cas es troba ara sota secret de les actuacions i es continua investigant.
0: Més notícies. Les farmàcies catalanes recuperen la normalitat en el servei per dispensar medicaments amb recepta després de 12 hores amb problemes per una avaria informàtica. La incidència tècnica va començar ahir al matí i no es van poder resoldre fins a la nit.
3: Una avaria de l'operadora Vodafone, l'empresa que abasteix el sistema informàtic a les farmàcies, ha dificultat l'entrega de medicaments als usuaris que hi anaven amb una recepta electrònica. L'avaria no ha afectat el CatSalut. Les farmàcies podien veure la recepta prescrita amb targeta sanitària dels clients, però no podien accedir al sistema per registrar la retirada dels medicaments. La incidència ha afectat les 3.200 farmàcies que hi ha arreu del país.
0: Ara sí, un quart de 8 del matí, les associacions de víctimes de la Dana no aniran demà a la reunió convocada per la Generalitat Valenciana. Han pres aquesta decisió perquè consideren que no s'estan atenent les seves necessitats ni tenen respostes a les seves demandes.
3: Creuen que l'administració continua centrada en aspectes institucionals i que no aborda temes com la situació de les ajudes al lloguer, al comerç i a les infraestructures educatives. Sentim Mariló Gradulí, que és presidenta de l'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Intentant referenciar-se com un model, no? Quan així, a la nostra terra, encara no tenim els problemes solucionats, ens pareix que no és adequat i no respon a les necessitats de la ciutadania.
3: Les associacions de víctimes asseguren que no s'estan abordant qüestions com la planificació real davant de futures emergències, la revisió dels protocols o polítiques d'adaptació al canvi climàtic.
0: Protecció Civil, a tot això, ha començat a formar els alcaldes dels municipis petits en la gestió d'episodis de risc i d'emergències. La primera promoció és de 30 alcaldes de pobles de menys de 20.000 habitants.
3: El curs està orientat a la planificació dels riscos, la majoria per causes naturals i pel canvi climàtic. Sergio Delgado és subdirector de Protecció Civil.
15: Quan poden mobilitzar recursos privats, com ho han de fer? Han de tenir el pla activat, com han de ser aquests mecanismes, com activar un centre de coordinació municipal que li doni suport a aquest alcalde, l'alcaldessa, o de demanar suport.
3: Dos alcaldes que participen en aquest curs són Sergi Busquets, de Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat, i també Dolors Jiménez, alcaldessa de Saldes, al Berguedà.
16: Saber exactament on has d'anar, com has d'activar, com has d'avisar el FECAT, que s'activem respondre d'una forma efectiva i ràpida davant d'una situació d'alerta que sempre és una situació que col·lapsa més.
17: Estar informats del que hem de fer. Jo ara mateix tindré més en compte a l'hora d'agafar i posar-me en contacte amb el FECAT. A partir d'ara seré més rigorosa amb això.
3: Entre les situacions que es plantegen durant el curs hi ha, per exemple, posar en pràctica i comunicar decisions com ara un confinament per risc químic, per inundació o per incendi forestal.
0: Canviem de qüestió. L'aerolínia nord-americana de baix cost Spirit Airlines és la primera víctima de la derivada econòmica que té la guerra de l'Iran. L'empresa ha fet fallida i ahir ja va deixar d'operar.
3: Sí, si bé ja feia temps que Spirit Airlines arrossegava problemes econòmics, l'elevat preu del querosè ha estat la gota que ha fet vessar el got i no ha pogut assumir l'increment de costos provocat per l'encariment del combustible pel tancament de l'estret d'Hormuz. La Casa Blanca havia proposat un pla de rescat d'aquesta companyia, però la reunió del Consell d'Administració va acabar finalment sense acord. Spirit Airlines tenia programats més de 4.000 vols durant la primera quinzena de maig. El tancament d'aquesta aerolínia ha deixat a terra 800.000 passatgers i la pèrdua de milers de llocs de treball. Se bastasse una buona canzone
0: a far dare una mano. La música avui la protagonitza aquest home, és Eros Ramazzotti, que ha celebrat 40 anys de trajectòria al Palau Sant Jordi de Barcelona. El cantant italià ha emocionat el públic, aquests 16.000 fans, acompanyat d'una banda que va fer créixer les cançons de tota la vida. Marc Ruiz.
18: Aquesta nit, Eros Ramazzotti ha vingut amb ganes de funky i de soul. Un cuore con le ali, sona sincopada. El saxo pren el protagonisme, l'estil de Maceo Parker, passat pel sedàs dels crooners italians. I I Belong to You, la vocalista Zoe Rano, es menja l'escena. Fa la sensació que aquesta nit Eros ha vingut a divertir-se. El públic l'aclama i ell els regala algunes paraules en català.
19: Hola!
18: Milers de mòbils s'encenen amb A Ora Tu de 1986 i els fans es mouen cadenciosament amb el clàssic La Luce Buona de l'Estelle. A partir d'aquest punt ja tot eren asos. Si bastassen un par de canciones, amb piano en clau barbacarac, amb la suite música ep, amb Otra Como Tu, que ha aixecat una gran ovació entre el públic, o amb Terra Promesa, una de les seves primeres cançons i que critica l'atracció que sentia el jovent dels 80 cap als Estats Units a ritme de funky, un eco d'Adriano Celentano, 12 anys més tard, i que avui es permet incloure fins i tot una línia de Papa Was a Rolling Stone, mentre passeja el saxofonista entre el públic i Eros aprofita per abraçar fans. Que Eros Ramazzotti manté la tirada és indiscutible després de 70 milions de discos venuts i ha deixat ben clar que l'escenari es troba com a casa.
0: Més qüestions. Una desena d'artistes murals nacionals i internacionals participen aquest cap de setmana en el Gargar, és el Festival de Murals i d'Art Rural de Penelles. Quan acabi aquest certamen, el municipi de la comarca de la Noguera arribarà a les 163 obres d'art urbanes. Penelles, Alba Mor.
20: Penelles torna a omplir-se de creativitat un any més en el marc de la celebració del certamen de referència d'art mural contemporani. L'edició d'enguany torna a preveure una programació que posa en diàleg artistes nacionals i internacionals, talent emergent i memòria artística. D'aquesta manera, els creadors convidats al festival contribuiran a la transformació dels carrers en un espai cultural a mode de museu a l'aire lliure, enguany sobretot amb projectes que reivindiquen l'entorn i el medi ambient. Així ho expliquen l'holandesa Nina Balkov, l'artista Werens de Sabadell i la Didi, vinguda de Miralcamp al Pla d'Urgell.
19: Con este mural quiero enseñar que es muy importante proteger la naturaleza y para tratar bien a los animales y a la naturaleza en general.
21: Estic pintant una mica la confrontació entre la tecnologia i la natura, no? I, bueno, deixo una mica obert allò que cada un pensi qui guanyarà, no?
22: És un disseny que d'un conjunt de gats on he volgut representar els veïns amagats dels pobles, que sempre són els gats.
20: El vessant participatiu també ha estat destacat en l'edició d'enguany amb tallers per a grans i petits centrats en la pau i la convivència.
0: Gràcies, Alba Mor. A tot això, el personal de les biblioteques de la Diputació de Barcelona ha decidit en assemblea continuar amb la vaga indefinida dels dissabtes i impulsar mobilitzacions de cara a dissabte vinent, el dia 9 de maig.
3: Unes 3.260 persones treballen en aquests equipaments. Laura Solà és delegada sindical de la CGT. En declaracions a 3CAT Info, exposava els motius per continuar amb aquestes aturades.
23: Demanem més personal per les biblioteques públiques. Després també demanem unes estructures horàries que ens permetin tenir uns horaris ordenats, sapiguts i que contemplin la conciliació laboral, i després també demanem que tinguem jornades que no passin de les 9 hores o de les 10 al dia, que en aquests moments estem treballant fins a 11 hores els dies que doblem.
3: A la ciutat de Barcelona, 39 de les 40 biblioteques no van obrir ahir perquè van secundar aquesta vaga al sector, segons dades del sindicat CGT.
0: I Barcelona avui també celebra la cinquena edició de la Kidi Calmas. És una bicicletada popular organitzada per diferents entitats que promouen l'ús d'aquest vehicle i demanen una ciutat més verda, saludable i segura.
3: Hi participen entre 2.000 i 3.000 persones de totes les edats. Mentre duri aquesta activitat, que recorre uns 7 quilòmetres entre la plaça del doctor Letamendi i la plaça de les Glòries, el trànsit per carrers com Aragó, Casanovas, Balmes, Palai, Fontanella, Gran Via, València, Consell de Cent i el carrer Cartagena es veurà afectat per aquesta prova. Genís Domínguez, de l'entitat Bicibus Eixample, explica la Kidi Calmas és una activitat familiar que reivindica que la ciutat també hauria d'estar pensada pels infants.
24: Perquè els infants es puguin desplaçar i puguin viure a la ciutat de manera segura i saludable, no? I que es puguin desplaçar en bicicleta, que és el mitjà que ells poden conduir de manera autònoma. Que la infraestructura ciclista estigui preparada per ells, que es puguin desplaçar per la ciutat sense haver de patir que tinguin un accident.
0: Una activitat que comença al centre de Barcelona a les 11 del matí. I avui també 50a edició dels cellers del Priorat que participen avui, una 50a de cellers del Priorat que participen avui a la Fira del Vi de Falset. La cita espera superar la venda de 7.000 tiquets degustació. Des de Falset ens en dona tots els detalls l'Ariadna Escoda.
25: La situació global no arronsa les denominacions d'origen del Priorat. Davant complicacions com els aranzels impulsats des d'Estats Units, la presidenta de la DEO Montsant, Pilar Just, remarca la importància d'apostar per nous mercats. Un posicionament compartit amb el president de la DEO Copriorat, Jaume Balaguer, qui destaca la feina feta fins al moment per mantenir el prestigi internacional de la denominació d'origen per poder gestionar moments complicats com l'actual.
26: Tot el tema d'Estats Units està complicat, però bueno, ara la setmana que ve marxem a fer una missió a Mèxic i a Costa Rica. Per tant, és a dir, no ens arronsem per davant la situació, sinó que traiem pit.
27: S'ha fet una feina molt d'internacionalització i de diversificació de països que ha fet que determinats cellers

0: El busca la primera victòria de l'any contra un Madrid tocat.
1: Una transmissió amb Sergi Andreu, Sònia Olear, Dani Ballart, Marc Maiola, Eudald Serra i l'anàlisi prèvia de Sergi Mas.
0: Comencem a 8:15, després de la TDG del Barça-Bayern. I farem la prèvia del partit de Cornellà al Prat, amb connexions al Barça-Gran Canària d'ACB, l'Unileganés de quarts de la Lliga Femenina de Bàsquet i el Sabadell-Múrcia, clau per l'ascens a segona.
2: Tot gira.
0: Aquesta tarda, després del Barça-Bayern, amb David Clopés.
3: L'informatiu del suplement.
4: S'ha reflexionat. Okay.
5: 5 minuts per arribar a 8:15 del matí. El Barça pot ser campió de Lliga aquesta nit i des del sofà de casa.
6: Rashford prova d'encarar, frena, és a la zona del vèrtex.
7: No veu una cap jugada clara, eh?
6: Fa la centrada i arriba Lewandowski, el cop va canviar, gol!
5: Un gol de Lewandowski, un altre de Ferran, van donar la victòria al camp de l'Osasuna.
6: Retorna tenir el Barça, atenció, la toca Fermín. Fermín cap a Ferran, gol! Ferran!
5: Victòria per 1-2, celebracions dels jugadors a la mateixa gespa amb l'afició desplaçada a Pamplona i al mateix vestidor del Sadar. I també esperar ara el que passi avui en aquest Espanyol-Madrid que començarà a les 9 del vespre a Cornellà al Prat. Albert Benet, bon dia.
8: Bon dia. Recordeu que qualsevol escenari que no sigui una victòria del Madrid faria campió al Barça avui mateix. I si el Madrid guanyés avui al camp de l'Espanyol, el Barça seria campió guanyant o empatant contra el Madrid al Camp Nou diumenge que ve al Clàssic. A partir d'aquí el debat. Quan preferiu ser campions? Un fet que està a les mans del Barça, no està a les mans del Barça, ni d'aficionats, ni de jugadors, ni de l'entrenador Hansi Flick, que deia que no veurà el Madrid espanyol d'avui.
9: You will not be watching the match tomorrow for sure.
8: Li pregunten a Flick què farà, quins plans té.
10: I'm not sure.
9: Okay.
8: Flick diu que no n'està segur.
10: What is it?
8: Hi ha rialles. Diu Flick que creu que és l'últim dia del Mago Pop i que potser hi va amb la seva dona.
9: I think it's
10: maybe tomorrow. I think it's the last day. Maybe I go with my wife. So I think so.
9: Okay,
8: I llavors li pregunten si tenen entrades. Crec que sí, diu Flick, que després fa aquesta gran rialla. Aquest era el moment de la roda de premsa d'un Hansi Flick que ja es veia campió, tot i que evitava mostrar-se eufòric en públic. I evitava respondre a aquest debat de si és millor proclamar-se campió avui des del sofà i arribar al Clàssic amb la Lliga guanyada o bé guanyar-la contra el Madrid i el Camp Nou.
11: Jo mai miro aquest tipus de coses. Per mi el més important és que hem fet la nostra feina. No està a la nostra mà el que passi demà. Hem d'esperar, però estem en una bona situació. Tenim ara 14 punts d'avantatge. Ja veurem què passa demà. Si guanyem el títol, ho celebrarem igual.
8: Ferran Torres, autor del 0-2, ahir al Sadar, ho tenia clar al micròfon de DAZN.
12: Ser campeones cuanto antes, así lo disfrutaremos antes.
8: I Lewandowski, que va fer el 0-1 amb un gol de cap, espera que l'equip arribi als 100 punts en aquesta lliga. Això passarà si guanyen els 4 partits que queden. Declaracions també a DAZN.
13: Sí, tenemos 4 partits a la final y también nuestro objetivo es que vamos a ganar todos los partidos y a la final tenemos 100 puntos. Sí, pero ahora falta, no sé, unos cuantos puntos para ganar la Liga, pero que he dicho antes, también tenemos 4 partidos y tenemos que ganar todos los partidos.
8: A les 9, doncs, pendents del que passi a Cornellà al Prat. Madrid-Espanyol, amb fins a 7 baixes al Madrid, i en Gongue es baixa a l'Espanyol, que entrena Manolo González.
14: La verdad que es lo que menos me... Como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás, el Barça, si gana o pierde, lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia al Espanyol en este caso.
8: I ara sentireu el tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, que deia que evitar que el Barça guanyi la Lliga avui mateix o evitar el passadís al Camp Nou no està entre les seves grans preocupacions.
15: No es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los tres puntos porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas, y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Espanyol.
8: També jugats ahir a la Lliga, València 0, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 5, Llevant 1 i Alavés 2, Atlètic Club de Bilbao 4. I el Barça juga avui l'accés a la final de la Champions femenina en el partit de tornada de les semifinals al Camp Nou a partir de les 4, amb Aitana Bonmatí com a novetat a la convocatòria i amb l'empat a 1 de l'anada. Sentim la jugadora

0: Barça Quique Nazaret.
1: Tenir aquesta oportunitat d'estar disponible per jugar una semifinal en el Camp Nou amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, que és, bueno, per això estic aquí, no? Per jugar aquests partits, per viure aquest nivell, i tinc moltes ganes del dia de demà.
0: El primer finalista és el Lió, que va eliminar el campió l'Arsenal en l'altra semifinal. A la Lliga F, Badalona 0, Athletic Club de Bilbao 1. En bàsquet, el Joventut de Badalona, Unicaja, va quedar suspès al descans ahir perquè no funcionava el marcador. Amb avantatge dels catalans, 53-33, no hi ha data de represa encara, la penya va demanar disculpes. El Girona fa un nou pas per la permanència, victòria 90-81 contra el Saragossa, permanència que encara no és matemàtica perquè l'Andorra va guanyar a Tenerife.
2: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
3: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
4: Molt bon dia.
5: 3, 2, 1, se ganya.
6: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: Joan Anton Català, què tal? Com estàs?
4: Molt bé, Roger.
3: Com va la vida?
4: Súper.
3: Això és La Terra es Plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel, mirem cap a la Terra, parlem de ciència i ho fem amb un home que en sap un pou també d'història. Avui viatgem 10.000 anys enrere, fins al Neolític, quan la població masculina va patir, atenció, un sotrac. Per cada 17 dones que es van reproduir, només ho va fer un home. Què va passar? Com va afectar això la diversitat humana? Avui a La Terra es Plana, el misteri del cromosoma Y. Avui parlem de genètica, Joan Anton.
4: Sí, home, saps que és un tema que em fascina i que l'hem anat introduint, eh? Ja fa un parell de temporades que anem parlant.
3: Evolució, cromosomes i, per tant, genètica.
4: Exacte, i ja veuràs que és un tema tremendo, perquè, mira, dins de la nostra genètica hi ha moltes qüestions que podem derivar, no?, de l'estudi de la genètica. Per exemple, quins van ser els nostres ancestres. Però qui ho diria, i avui ho veurem, que també de l'estudi de l'ADN, de la nostra genètica, podem deduir trets culturals de com vivien les nostres societats, i en el Neolític, que és el que avui parlarem, aquest sotrac del cromosoma I que deies a l'entradeta ens permetrà entendre coses de com vivien els nostres avantpassats en el Neolític. Clar, però quan un vol estudiar la genètica humana i se'n va a l'ADN, l'ADN és molt, molt, molt complicat, però a més el teu ADN, igual que el meu i de qualsevol, és una barreja entre l'ADN matern i patern. Quan dic barreja, és directament barreja. No és suma, és barreja. Uns trossets d'aquí, uns trossets d'allà, del pare i de la mare. De manera que cada individu som únics, absolutament únics. És molt difícil tirar enrere, pujar, no?, per l'arbre genètic, per deduir a partir només de l'ADN quins van ser les nostres arrels, els nostres ancestres, els nostres llinyatges. Però, mira, hi ha dos elements especials amb el nostre, en les nostres cèl·lules. Un és l'ADN de les mitocòndries, que n'hem parlat algun cop. Les mitocòndries, que són les fàbriques d'energia de les cèl·lules, tenen ADN propi. És un ADN molt petit comparat amb l'ADN que hi ha al nucli de les cèl·lules. Només es transmeten per via materna. Només, exclusivament. De manera que, si tu estudies l'ADN de les teves mitocòndries, això ve de la teva mare, i ve de la teva àvia materna, i té de la teva besàvia materna. De manera que pots pujar l'arbre només per via materna. Aquí no hi ha hagut barreja. No hi ha hagut barreja amb els pares, amb els avis, amb els homes. No hi ha hagut barreja. I això, per exemple, és tremendament potent, i li vam dedicar un capítol a l'anomenada Eva mitocondrial, que és una dona de la qual provenim genèticament tots els humans, totes les poblacions d'humans que som ara vius a la Terra, provenim d'una dona que va viure segurament segur a Àfrica fa uns 150.000 anys. I això ho hem pogut deduir per aquest estudi de l'ADN mitocondrial. Recordem, però, faig un parèntesi, que això no vol dir que fos l'única dona que vivia. N'hi va haver d'altres que vivien, però totes van donar descendència que d'alguna manera no ha sobreviscut, per les raons que sigui. I avui, tots els humans, xulíssim això, Roger, tots els humans de la Terra provenim d'aquesta única dona. Però hi ha un altre element molt bonic a la genètica, que és el cromosoma I. El cromosoma I només es transmet per via paterna. Només per via paterna. És la parella número 23 dels cromosomes que tenim, que és la sexual, que és XX. amb la gent que és genèticament dona i XY amb la gent que és genèticament home. Aquest cromosoma Y, el que dona la part genètica home, només es transmet per via paterna, de manera que podem fer igual que hem fet amb l'ADN mitocondrial. Podem estudiar aquest cromosoma Y i a partir del cromosoma Y intentar pujar genèticament el nostre arbre d'ancestres per veure qui eren els nostres avantpassats masculins, saps? I aquesta és una gran eina que tenim.
3: Clar, sabem també que aquest ADN està plegat de mutacions que amb els anys s'han anat acumulant.
4: Sí.
3: I, per tant, fins aquí hem arribat nosaltres.
4: Clar, i les mutacions hem parlat molts cops, però tornem a dir-ho, perquè avui és especialment important pel programa, per l'episodi aquest, que és que les mutacions són canvis, recordem, atzarosos que pateix el nostre ADN, provocats per agents externs, alguns, la radiació ultraviolada, el fum del tabac, molt important, altres elements químics, perdó, substàncies químiques, que ens provoquen alteracions al nostre ADN i també alteracions que es provoquen de manera natural per errors de còpia de les nostres cèl·lules. En un cos humà es fa un bilió de còpies cada dia de l'ADN de totes les cèl·lules. Això genera errors, perquè recordem que l'ADN humà és ni més ni menys que una cadena de 3.500 milions de fragments. I aquí hi ha petits errors, la major part dels quals en aquesta còpia corregeixen de manera natural, això és espectacular, les nostres cèl·lules, però de tant en tant hi ha errors que s'escapen, no? O errors que s'han acumulat per agents mutàgens exteriors. I això, amb el pas del temps, es va acumulant. És més, amb el pas de les generacions, i ara veurem perquè això és molt important, es van acumulant aquests errors petits, aquestes mutacions petites.
3: Mm. I a través d'aquestes seqüències genètiques és com trobem els nostres avantpassats.
4: I aquí va. Estudiant les mutacions que hi ha i comparant les cadenes d'ADN, per exemple, en aquest cas del cromosoma Y, comparant, podem trobar llinatges a la Terra, podem trobar com grans famílies, no?, que compartim determinades mutacions. Però no només això, sinó els genetistes s'han inventat una cosa que és tremendament espectacular, que és el rellotge genètic, que és que si tu pots més o menys aixecar el dit d'una manera, no aixecant el dit, sinó d'una manera intel·ligent, no?, i saber a quin ritme es produeixen les mutacions, si tu mires quantes mutacions hi ha en un determinat cromosoma, això et serveix com un rellotge. Pots saber més o menys quant temps fa que es van començar a acumular aquestes mutacions en aquell gen d'aquell cromosoma. I d'alguna manera et permet estimar això, temps. Tirar enrere, però no només tirar enrere, sinó situar els teus ancestres en una mena de cronograma de temps. I això és el que s'ha fet amb el cromosoma Y.
3: Què va passar quan els científics van començar a estudiar la diversitat del cromosoma Y?
4: Una sorpresa. Això va ser una sorpresa, perquè, mira, van agafar, això fa anys, que fa bastants anys, van agafar mostres del cromosoma Y de diferents parts de la població mundial i, amb sorpresa, varen descobrir que hi havia molt poca diversitat. Vol dir que s'assemblaven molt, els cromosomes, saps? Molt poca diversitat comparat amb altres cromosomes, o amb l'X de les dones, o l'X també dels homes, recordem que els homes, genèticament homes, tenim XY, doncs era molt poc divers, era com molt avorridot, comparat amb els altres cromosomes, no? Havia passat alguna cosa, i per tant, tot apuntava a que hi havia pocs descendents genètics masculins diferents, com si tots provenissin més o menys dels mateixos ancestres, no? A diferència, doncs, de les dones. I utilitzant aquest concepte que hem explicat abans del rellotge genètic, de poder derivar a partir de les mutacions, quant de temps ha passat tot això, es va veure que la població masculina va patir un sotrac reproductiu fa més o menys uns 10.000 anys, tot i que aquesta xifra varia en funció del lloc del món, eh? No és exactament 10.000 anys. I resulta que, aprox, a tots els llocs del món on es va patir el sotrac, s'ha vist que coincideix amb l'arribada del neolític. I això, ara explicarem, l'arribada del neolític va significar un canvi cultural a les nostres societats, a la manera com vivíem. I això ha quedat, d'alguna manera, enregistrat, canvis profunds que han quedat enregistrats al cromosoma Y. Clar, la primera sospita és, bueno, va passar alguna cosa amb la població masculina, no sé, que fes que fos menys fèrtil, que no hem trobat res que els genetistes diguin, mira, i a la població masculina li va passar, que sé, unes mutacions especials que van fer que fossin menys fèrtils que les dones. Res de tot això. Però s'ha vist que, per terme promig, per cada home que va deixar descendència, 17 dones en van deixar. I això és el que ha provocat la poca diversitat que tenim els homes al cromosoma I aquesta xifra de 1 a 17 és aproximadament i varia en funció
3: del món. Però igualment és molt sorprenent.
4: És molt sorprenent, i va sorprendre, i varia en funció del lloc del món. I, lògicament, et dic, s'han postulat diverses hipòtesis per intentar explicar aquest fet, no?
3: Una d'elles potser és la fertilitat, és la fecunditat...
4: Dèiem. Clar, però dius, vale, alguna cosa va passar que fes que els homes fossin menys fèrtils, però res, no tenim cap registre d'això, ans al contrari. I, a més, si això hagués passat, segurament aquestes condicions externes també haguessin afectat a les dones. No hi ha raó per pensar que només haguessin afectat els homes. I després dius, bueno, una altra possibilitat, diríem, una altra possible cosa és que el cromosoma I hagi acumulat mutacions a un ritme diferent i ens estiguem equivocant amb el rellotge genètic. Val, pot ser, però el que només ens estaríem equivocant és en el moment en què ha passat això, amb el rellotge genètic, però no en el fet que ha passat. No en el fet que la població humana fa uns 10.000 anys aprox va patir un sotrac genètic important i on, en principi, no hi trobem raons directament genètiques.
3: Clar, de tenir en compte que en aquella època van passar de ser nòmades a ser sedentaris i a viure en poblats.
4: I aquesta és la gran cosa.
3: Aquí
4: ve la cosa. És xulíssim, perquè tu mira, a la nostra genètica tenien el retrat de les societats antigues. Clar, varen passar de ser, ara ho deies, recol·lectors i caçadors a ser nòmades, societats que construïen poblats i que vivien en els poblats, vàrem inventar l'agricultura, i això va ser un canvi tremendo, sense tomb arrere, perquè les poblacions van començar a créixer. Ens va canviar l'estil de vida, ens van fer, doncs això, sedentaris en poblats. I, per tant, pots pensar, val, ja tenim una raó, això afavoria la reproducció endogàmica, pobles que reproduïen entre ells i que estaven desconnectats, geogràficament desconnectats, d'altres pobles o altres ciutats. Però això sol no és suficient, perquè això també hagués afectat a la fertilitat o a la reproducció de les dones, no? A la diversitat genètica de les dones, i només va afectar als homes. Però, clar, ara veiem, comencem a veure tendències, comencem a veure coses culturals. Per exemple, si mirem les nostres societats actuals, veiem que existeix en moltes cultures la tendència de que quan s'emparellen homes i dones, són les dones les que es traslladen a casa del marit o dels sogres. Si això també va passar al Neolític, o majoritàriament també va passar al Neolític, va afavorir que les dones sí que canviessin de poblats, anessin d'un poblat a un altre i, per tant, transferissin la seva genètica i mesclessin la seva genètica, en canvi els homes majoritàriament no. I això el que podria haver provocat és aquest aïllament del cromosoma I masculí en poblats, que a més si desapareixien aquells poblats per alguna raó, la genètica es carregava tot un llinatge complet d'aquell cromosoma I, mentre que les dones es movien entre poblats i, per tant, podien diversificar el seu cromosoma X. Això, aquest fet, és el que se li anomena patrilocalitat. Patrilocalitat. Els homes romanyen al seu poble o a la seva casa, dèiem, i són les dones les que es mouen cap allà.
3: I és possible que al Neolític també s'establissin els primers fonaments del patriarcat?
4: I aquesta és l'altra gran cosa. Aquesta és l'altra gran cosa, perquè, mira, va venir l'agricultura, van venir assentaments permanents, va aparèixer el comerç, va aparèixer la posició de béns, per tant, rics i pobres, van començar a aparèixer les diferències de les nostres civilitzacions amb el Neolític, i potser les poblacions van començar a estar dominades per clans poderosos, amb alguns masculins, personatges masculins dominant, de vegades per força, no?, violentament, aquestes societats, i això devia també afectar la reproducció, no?, a la població masculina. Potser no tots els homes tenien accés a la reproducció. Sí, les dones, però no els homes, no? I només els clans dominants, els clans rics, els que tenien, doncs, mitjans per fer-ho, accedien a la capacitat de reproduir-se. I tot això encara va reduir més, per tant, el nombre d'homes, no de la població masculina, sinó la població masculina que genèticament es reproduïa i traspassava els seus gens els següents. És aquest 1 a 17, no vol dir que hi hagués un home per cada 17 dones, no estem dient això, sinó que la descendència, per cada un home que va tenir descendència, que va reproduir-se i traspassar els seus gens, ho van fer 17 dones.
3: I una altra de les hipòtesis, segurament, que podria explicar aquest misteri són els episodis de violència entre els poblats, no?, que s'anaven assentant i també, per tant, brallant.
4: Exacte, i això, novament, podia provocar desaparició completa de poblats sencers, de famílies genètiques senceres, bam, esborrades, directe, s'ha acabat. I això afectaria també a la diversitat del cromosoma. Però aquí cura, perquè s'han fet molts estudis d'això, i sí que és cert que el nostre passat, la violència, i actual també, la violència forma part, no?, dels humans i de la nostra història, però hi ha dubtes entre els científics, hi ha dubtes que aquesta sigui una explicació potent per donar lloc en aquesta poca diversitat genètica del cromosoma Y. Per què? Perquè també hauria d'haver afectat a dones, tot i que no potser tant, no? Perquè les dones, novament, a lo millor les poblacions femenines eren capturades i portades a altres poblats. Però no hi ha res amb el registre fòssil, res, que faci pensar que el nostre passat fos tan violent com perquè la violència fos la raó principal d'aquesta poca diversitat del cromosoma Y.
3: Què va passar a Irlanda del Nord? Perquè és un cas encara més extraordinari.
4: Clar, és un dels casos més paradigmàtics de tot això que estem explicant avui. Mira, quan els genetistes van analitzar el cromosoma Y de la població masculina del nord d'Irlanda, van descobrir que una proporció extraordinàriament alta d'homes actuals compartien pràcticament el mateix cromosoma Y. Pràcticament el mateix, eren com còpies, no? És a dir, que descendien tots d'un mateix llinatge masculí, tots. Les estimacions indiquen que aquest origen va passar aproximadament fa uns 1.500 anys només. És com si tota la població d'Irlanda del Nord, masculina, prové d'uns ancestres pocs, comuns, que van viure fa 1.500 anys. I en aquell context històric, quan els historiadors ho han estudiat, Irlanda estava estructurada justament en societats clarament patriarcals, organitzades per clans. I el resultat va ser això, que pocs homes van tenir molts descendents. No és que hi hagués pocs homes, no. Que pocs homes van tenir l'accés a la reproducció. I aquest és potser el cas més paradigmàtic actual que podem veure de tot això que ara estem explicant.
3: Déu-n'hi-do, avui, quina fascinació amb totes aquestes històries i aquest viatge tan històric. Per tancar, les conseqüències que té aquesta baixa diversitat genètica del cromosoma Y, quines han estat?
4: Bueno, no ho sabem encara. De fet, el cromosoma Y encara s'està recuperant. Quan això passa, genèticament parlant, es triga mil·lennis a tornar a recuperar, si és que es recupera, la diversitat genètica d'un cromosoma, en aquest cas de l'Y. Per tant, seguim els homes sotmesos en aquesta baixa diversitat del cromosoma Y. No se sap això on pot conduir. Hi ha científics que deixen volar... Anava a dir la imaginació? No és la imaginació, perquè són científics, no? I estudien, i tenen dades, però hipòtesi. Fan volar hipòtesi i vés a saber si algun dia el cromosoma Y pot desaparèixer. I els seus gens poden migrar a altres cromosomes més interessants, com l'X. No sé si això t'explica moltes coses sobre els homes i les dones, eh? Sí, que simples sí. Que som els homes de vegades, no? Recordem, però, que la diversitat genètica d'un home no només és el cromosoma Y, eh? Avui hem parlat del cromosoma Y, però la diversitat en general genètica... Tenim 23 parells de cromosomes, els altres estan perfectament diversificats.
3: Joan Anton Català, una mica més savis marxem avui. Gràcies, una abraçada.
4: Igualment.
3: Ara tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
7: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
8: Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
7: Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
8: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
2: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
9: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
10: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
11: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
10: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
10: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
12: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
2: En la Setmana de la Llengua, donem veu als nou parlants del català.
13: Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
14: És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
15: És útil per informar-se i entretenir-se.
16: Per donar-nos veu.
17: Per descobrir un munt de continguts en digital.
18: El català, una llengua oberta al món.
2: Una llengua que obre portes.
18: Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
3: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
16: Bon dia.
3: Diumenge d'operació tornada.
16: A partir de les 12 del migdia i fins la mitjanit s'espera que tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 280.000 vehicles. Les vies més complicades s'espera que siguin les que tornen de la costa, l'AP7, C31 i C32.
3: Els dos líders de la flotilla compareixen aquest matí davant del Tribunal Israelià d'Ashkelon.
16: Els dos activistes han començat una vaga de fam i denuncien tortures per part de l'exèrcit israelià. Ahir al vespre, centenars de persones van reclamar el seu alliberament a Barcelona.
3: Tehran ha presentat un nou pla de 14 punts per la fi de la guerra.
16: Amb mesures com la retirada de tropes nord-americanes, l'aixecament de sancions i el final de les hostilitats. El pla, però, no aborda directament la qüestió nuclear, que és un element clau per als Estats Units.
3: Esplugues de Llobregat decreta dos dies de dol per la mort violenta d'una dona ahir en ple carrer.
16: Va ser el barri de Finestrelles quan un home li va clavar una punyalada que li va acabar provocant la mort.
3: I avui també ens fixem en les farmàcies catalanes que han recuperat la normalitat després d'un dissabte negre.
16: Una incidència tècnica va provocar que durant més de 12 hores no poguessin dispensar medicaments amb recepta. El problema informàtic no es va resoldre fins a la nit.
3: Aliança Catalana supera Junts segons una enquesta feta pel diari Ara.
16: Si ara hi hagués eleccions a Catalunya, el PSC les guanyaria, mentre que Junts, ara segona força, passaria a ser la cinquena. Aliança Catalana passaria de dos diputats actuals a una vintena i seria la tercera força.
3: Les associacions de víctimes de la Dana no es presentaran demà a la reunió convocada amb la Generalitat Valenciana.
16: Consideren que el govern valencià no ha atès totes les seves necessitats i de manera conjunta han pres la decisió de plantar-los.
3: A les Filipines, l'erupció del volcà Mayon ha obligat a evacuar 1.500 famílies.
16: És el volcà més actiu de l'arxipèlag, amb erupcions i fluxos de lava freqüents, que aquesta vegada han provocat una pluja de cendra que ha cobert diversos municipis de l'illa de Luzon.
3: I Salvament Marítim... Salvament Marítim ha rescatat 40 persones al sud de Fuerteventura, a les Illes Canàries.
16: Navegaven en una embarcació pneumàtica procedents de la Yun, al Sàhara Occidental. Els tripulants d'origen magrebí subsaharià han estat auxiliats fins al port del Gran Tarajal.
3: Avui a la Cultura sentirem Eros Ramazzotti, que ha celebrat 40 anys de carrera musical amb un públic entregat al Palau Sant Jordi de Barcelona.
16: Els seguidors del cantant italià van gaudir ahir a la nit dels seus èxits de tota la vida i de les cançons del seu nou àlbum, Una història importante.
3: El Barça pot ser avui campió de Lliga.
19: La torre tenia el Barça, atenció, la toca Fermín. Fermín que va Ferran, gol.
3: Després de guanyar ahir contra l'Osasuna per 1-2, el Barça aixecarà el títol si avui el Madrid no guanya contra l'Espanyol.
16: I el femení avui es pot classificar per la final de la Champions a 4:45 al Camp Nou, Barça-Bayern, que podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio.
3: El diari Ara, ara ho comentàvem amb la Núria, en Marina Laminos, portades dels diaris... destaca aquesta entrevista que apunta que Aliança Catalana supera Junts a les... i l'esquerra resisteix.
20: Sí, i ho fa amb una gràfica de la distribució parlamentària resultant que ocupa pràcticament tota la plana. Hi ha espai, però, per a un segon titular. Diu així, la crisi de Trump amb l'OTAN s'agreuja amb la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya. I precisament també sobre Trump, en el mateix sentit el titular de La Vanguardia, Trump castiga Berlín amb la retirada de tropes. A la portada de La Vanguardia també hi veiem una fotografia aèria de la Sagrada Família. L'església més alta es prepara per enlluernar el món i encara un tercer destacat, una entrevista a la ministra de Treball, Yolanda Díaz, que assegura que el registre horari s'aprovarà abans de l'estiu. El periòdico, fons negre i una il·lustració del relleu d'Espanya, fet tot amb flames, amb foc, el titular sobre això, Espanya torna a oblidar la prevenció d'incendis. I el punt avui, dibuix d'un bloc de pisos en forma de guardiola, de porquet, d'on en surten bitllets, derrames la hipoteca a l'ombra.
3: Avui també ens fixem amb el diari El País, dedicant la portada a la regularització d'immigrants. Parlen amb diversos estrangers que asseguren que tenir papers els salva la vida.
20: En un diumenge també d'entrevistes a la premsa editada a Madrid, El Mundo, el president del Tribunal Europeu de Drets Humans, Matías Guyomar, que afirma que els atacs personals a jutges són atacs a l'estat de dret, o a l'ABC, en aquest cas el candidat popular a la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, que deixa aquest titular. Hi ha dues opcions, l'estabilitat que ha governat Andalusia o el bloc d'oposició que intenta tombar-la. I acabem repassant la portada de La Razón. Expliquen que hi ha cert temor que la Moncloa aprofiti la visita del papa en clau política, són concretament els organitzadors, les arxidiòcesis i també la Casa Reial, preocupats per si s'instrumentalitza el viatge de Lleó XIV en la guerra contra Trump.
3: Albert Pústils, anys i anys per molts anys. Avui bufarà 33 espelmes, Andrea Ros.
21: Jo trobo que la dificultat d'ara mateix és que estem molt soles. Això sí que ho detecto. No sé si és més...
22: Coneixereu aquesta actriu terrassenca per sèries com el Si no t'hagués conegut de TV3. Al cinema va aparèixer a Salvador Puig Antic i a Rec 2, i més enllà de la interpretació porta gairebé una dècada dedicant-se a la divulgació sobre la maternitat.
3: 68 espelmes, Carme Jordi.
23: Al final em vaig decidir per la física. Un cop a la física
0: vaig anar coneguent més l'astronomia i vaig decidir...
22: Referent de l'astrofísica i l'exploració de l'univers, va ser catedràtica de la Universitat de Barcelona. També és membre de l'Institut de Ciències del Cosmos i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya.
3: 73 espelmes, Dolors Nadal.
0: L'objectiu del Partit Popular és poder fer president del govern Mariano Rajoy, com vostè pot entendre.
22: Llicenciada en dret, va ser diputada al Parlament de Catalunya entre el 1995 i el 2005 amb el Partit Popular i després va fer el salt al Congrés dels Diputats entre el 2004 i el 2011.
3: Vida social.

0: Marta Ferrer, avui a l'última de la fila, retroba l'Estadi Olímpic de Barcelona.
1: Manolo García i Quimi Portet tornen a pujar junts a l'escenari 30 anys després del seu últim concert per rememorar una trajectòria musical per emmarcar. Avui, a 8:45 del vespre, és el primer dels dos concerts que oferiran a la ciutat. El segon serà dijous que ve, dia 7. Digue'm si has vist
0: un lloc. Així. Aquest és el Ferran Palau, avui presenta disc a Sant Pere de Casserres.
1: L'artista ha publicat Aniversari Feliç, un treball íntim i despullat d'instruments i marcat per la seva afecció auditiva. Avui serà al monestir de Casserres a 12:45 del migdia i encara queden entrades per entre 12 i 15 euros.
0: El teatre avui és l'últim dia per veure Batecs a la sala tallers del TNC.
1: El text parteix de les històries de tres protagonistes que topen amb la mort quan esperaven la vida i han de transitar pel dol gestacional en diferents fases de l'embaràs. Avui hi ha funció a les 6 de la tarda, encara queden entrades per 24 euros.
0: I el TNC, Èdip i Antígona.
1: A la sala gran, en aquest cas, després d'adaptar amb èxit de crítica i públic la plaça del Diamant, Carlota Subirós s'acosta ara a aquests dos mites en una versió lliure de les tres immenses tragèdies de Sòfocles. Avui a funció a les 6 de la tarda i les entrades es poden comprar per entre 17 i 34 euros.
0: I avui és el primer diumenge del mes de maig, portes obertes als equipaments culturals de Barcelona.
1: El Museu Blau, el MNAC i el CCCB són alguns dels centres que tenen entrada gratuïta cada primer diumenge de mes. Es poden consultar totes les exposicions i els horaris d'obertura dels museus a través dels seus webs.
0: 4 minuts per les 8 del matí, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Dabó. Avui el conte es titula La foto.
2: Quan van treure l'àlbum de fotos, tota la família es va traslladar al sofà al voltant d'aquells records il·lustrats. A la mare li queia la bava. El pare reia per sota del bigoti. La germana no es reconeixia de tan criatura que era. I un parell de tietes s'encarregaven de posar context a algunes imatges. Mentrestant, en Néstor es dedicava a mirar per la finestra, com si la cosa no anés amb ell. I això que en Néstor era fotògraf. Li agradava capturar el present amb l'única molèstia de prémer un botó. Però una vegada tenia la seva presa, deixava d'interessar-li automàticament. L'angoixava pensar que res tornava, ni tan sols allò que un volia immortalitzar. A més, en Néstor era jove i considerava que encara li quedaven moltes coses per imaginar abans d'aturar-se a recordar. Estant a la finestra, va imaginar les fotos que faria si tingués la seva càmera a les mans. A saber, una gavina fent temps en una teulada, una parella estenent la roba, o el rastre d'un avió indiscret. De sobte, en Néstor es va girar cap al sofà. La seva família continuava abstreta per l'àlbum. Amb els dits, en Néstor va enquadrar aquella estampa, va pitjar un botó imaginari i, sense ser advertit per ningú, es va guardar la foto a la butxaca.
0: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. Avui és el torn del Macià Closes. Bon dia, Macià.
1: Bon dia, Roger.
0: Per què arribarem a les 8 amb els
1: doncs
0: camins del Sopa de Cabra?
1: El primer, per tancar la setmana de la llengua amb aquest mític tema que molta gent considera un himne. I el segon, per celebrar els 20 anys d'ICAT, ja que aquesta va ser la primera cançó en sonar el 2006 i ho celebraran aquest dimarts juntament amb el desconcert a la Sala Apolo de Barcelona.
0: Fantàstic, Macià. Doncs avui amb Camins de Sopa de Cabra fins les 8. Salut i ràdio.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 3 de maig del 2026, diumenge d'operació tornada després d'aquest cap de setmana llarg. Alerta amb el trànsit i amb la pluja. De seguida ens posem al dia. Picabaralles entre Gabriel Rufián i Míriam Nogueras a banda. El més rellevant que està passant aquests dies al Congrés dels Diputats és el debat que hi ha sobre el concepte enverinat de prioritat nacional. Ve d'una de les exigències que està posant Vox al Partit Popular per governar junts, plegats, a les autonomies on la dreta i l'extrema dreta s'imposen amb solvència elecció rere elecció. Aquesta prioritat nacional és la via sofisticada que han trobat per fomentar una tendència que Josep Anglada, fa bastant més d'una dècada, defensava com a regidor de Plataforma per Catalunya a Vic. Primer els de casa, deia. Està tot inventat. El més curiós del debat sobre la prioritat nacional és que ha obert alguna escletxa entre el turbo PP d'Isabel Díaz Ayuso i l'extrema dreta de Vox, a qui li costa fer forat a Madrid perquè el motor de la lideressa va a tantes revolucions que competir-hi només et garanteix haver de passar pel taller. Fa uns mesos, la millor deixeble de José María Aznar deia això al Parlament madrileny per referir-se a la política migratòria restrictiva que defensa el partit de Santiago Abascal.
1: Que digo yo que alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir todos los demás.
0: Traducció. Que vinguin immigrants, que vinguin, sí, sí, i tant, només faltaria. Però per fer totes les feines que a nosaltres ens fan mandra. Se li agraeix l'honestedat, bàsicament, perquè una ullada al nostre entorn permet constatar que té raó. Qui cuida les àvies i els avis que no es poden aixecar del sofà? Qui ens serveix el dinar si avui sortim a menjar fora? Qui ens atén a les botigues cobren fora dels horaris convencionals? La carpeta de la immigració, en essència, no té tant a veure amb l'origen de qui arriba, sinó amb el model productiu vigent. El que no es pot fer és defensar, com fan Vox i bona part del PP, un model basat en el turisme, en els serveis i en la mà d'obra barata i al mateix temps agafar la bandera de la prioritat nacional, perquè potser més que la bandera el que intenten és protegir la cartera. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Primavera, la seva màxima esplendor, ara un trosset de sol, ara una mica de ruixat. Jofre Genover, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Avui diumenge, què?
2: Doncs núvols, com ahir. Sí que a estones doncs, es pot veure alguna escletxa que faci doncs, que aparegui el sol, sobretot entre el sud de les comarques de Barcelona i especialment en Girona, que és la zona que queda una mica més al marge dels efectes d'aquesta perturbació que viatja molt lentament i no ens acabarà de creuar fins demà passat. Per tant, aquest tarannà de domini dels núvols i d'alguns ruixats ha de persistir tant avui com sobretot demà i demà passat, que fins i tot es podrien estendre una mica més i guanyar més terreny, afectar més arreu del país. Avui continuarem sobretot les precipitacions ubicades al terç oest, per tant, en general, núvols, aquesta pluja que ja ha donat alguns registres de fins a 14 litres per metre quadrat a la Torre de Cabdella, comarques de Lleida, nord de Barcelona. Ara hi ha una petita pausa, però arribaran més ruixats per les Terres de l'Ebre i sempre, doncs, al terç oest, aquests ruixats intermitents que poden estendre's fins a la Catalunya central, difícilment a la resta. A la tarda potser fins i tot guanyi una mica més de terreny a les comarques de Lleida en forma de xàfecs amb més intensitat i algun nucli de tempesta, amb unes temperatures que no variaran respecte a ahir, per tant, poc per sobre dels 20 graus.
1: És un diumenge 3 de maig, diumenge d'operació tornada per molts d'aquest cap de setmana llarg de 3 dies. Divendres va ser 1 de maig, per tant, divendres, dissabte, diumenge. Avui, a partir de les 12 i fins aquesta mitjanit, s'espera que tornin cap a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 280.000 vehicles. Una operació tornada que, en alguns moments del dia, com ens explicava el Jofre, pot ser passada per aigua. Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, bon dia.
3: Hola, molt bon dia a tothom.
1: Quin és l'operatiu de la jornada d'avui, tenint en compte aquests elements que posàvem damunt la taula, senyor Lamiel?
3: Bé, què preveiem? Preveiem aquest retorn de 280.000 vehicles, per tant, és una intensitat de retorn considerable, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit, d'acord? I el que preveiem és, com l'any passat, més o menys, es va produir un pic d'intensitat i, per tant, de retenció al dematí, que pot ser cap allà a la una, quarts de dues, i un pic a la tarda, a l'entorn de les 6 i les 7 de la tarda. I quina via concentrarà més retorn i més mobilitat? Doncs segurament l'AP7, perquè ja és la que va concentrar més mobilitat de sortida, aquesta mobilitat litoral, tant al nord com al sud. I aquí a l'AP7 i també a la C32, a la zona del nord, a la zona que és gratuïta, a la C32, hem posat i tenim a punt carrils addicionals per obrir precisament en aquestes hores de màxima intensitat de tarda. Els carrils van, com és habitual, des del que és Llinars o Sant Celoni fins a Montornès, al nord de l'AP7, al sud de l'AP7 de Vilafranca fins a Molins de Rei, pràcticament, i a la C32 des de Llavaneres fins a Bungat, per drenar tot aquest trànsit que esperem que retorni aquesta tarda.
1: Molt bé, doncs amb aquests carrils addicionals que ens explica el Ramon Lamiel, a la P7 i a la C32, aquestes dues vies que es preveu doncs, més atapeïdes. Durant l'operació sortida hi va haver diversos accidents i també algunes cues. També vam haver de lamentar una víctima mortal a l'A2, a Belllloc d'Urgell, al Pla d'Urgell. Una dona de 46 anys, veïna de Lleida, va perdre la vida després de ser atropellada per un vehicle. Entenc que tot això és conseqüència d'accidents i, per tant, poca feina més enllà de la prevenció i les recomanacions habituals als conductors, senyor Lamiel.
3: Doncs sí, hem tingut, de fet, dues víctimes mortals que són de lamentar i, per tant, vull començar per aquí. Aquesta persona atropellada a la 2, com molt bé explicava vostè ara, i també una moto víctima mortal ahir, una persona de 59 anys que va tenir un xoc frontal a la carretera del Brull. I el que voldria dir aquí és fer un avís de recomanació a tothom de màxima prudència. En aquests moments portem 34 víctimes mortals. Això és quasi bé un 40%, entre un 35 i un 40% menys que el 2019 i que el 2025. Però, i sempre hi ha un però, cada víctima compta i, per tant, no podem estar contents. Però, no, sobretot, el 66%, és a dir, dos terços de les persones que han mort a la carretera són col·lectius vulnerables, és a dir, o vianants, o bicicletes, o motoristes. I, per tant, Molta atenció als motoristes, que ja són 15 les persones que han mort conduint moto. Un dia com avui, de sortir i, per tant, gaudir de la carretera conduint la moto, requereix molta prudència. Més i quan, amb aquest dia rúfol, núvol i que plovisqueja en alguna zona, i si he de dir una zona, jo ara mirava també el radar del temps abans d'intervenir, i veia que la Collada de Toses, que és una carretera de motoristes molt específica, hi plovisquejava. Per tant, molta prudència als motoristes a la carretera i en aquesta operació retorn també especial prudència als motoristes i al conjunt de conductors que retornen cap a la conurbació metropolitana. I una cosa, si em permet, per acabar. Una de les coses que hem vist en aquesta sinistralitat que tenim aquest any 2026 és que se'ns acumula el cap de setmana, especialment el diumenge i el diumenge a la tarda. Per tant, prudència.
1: És l'avís de Ramon Lamil, el director del Servei Català de Trànsit. Gràcies, bon dia.
3: Moltes gràcies a vostè.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Continuem pendents dels dos activistes que viatjaven amb la flotilla Global Summit i que van ser detinguts per Israel aquest dijous, Tiago Ávila i Saif Abukeshek. Aquest últim, espanyol resident a Barcelona, el govern israelià ha sol·licitat prorrogar la seva detenció i avui compareixen davant del Tribunal Israelià d'Ashkelon, on un jutge ha d'examinar aquesta petició. Ahir al vespre, una concentració de suport davant de la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona va exigir el seu alliberament. Els activistes han rebut les primeres visites a la presó del personal consular i de les seves advocades que confirmen els maltractaments físics. Tots dos presenten hematomes i descriuen tortures i violència per part dels soldats israelians. Ara denuncien que estan aïllats en una cel·la sense finestres a la presó israeliana de Shikma i que els tenen amb els ulls embenats. A la manifestació d'ahir a Barcelona, la dona d'aquest barceloní, Saif Abukeshek, va expressar la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
4: En aquest moment estic pensant en totes les dones en Palestina també, que tenen un pare, un esposo, un hijo detenido en el Estat d'Israel.
1: Les advocades dels activistes recorden que qualsevol interrogatori és il·legal i parlen d'una greu violació del dret internacional. En la mateixa línia s'expressava ahir en aquest programa el suplement de Catalunya Ràdio el ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
5: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
1: Israel investiga Saif Abukeshek per pertinença a una organització terrorista. Donald Trump converteix la retirada dels 5.000 soldats d'Alemanya, dels 5.000 soldats nord-americans d'Alemanya, en una amenaça a tota Europa per la falta de suport a la guerra de l'Iran. Escolteu aquesta pregunta que li ha fet una periodista a peu d'helicòpter.
6: Per què els Estats Units retiren tropes d'Alemanya?
7: Les reduirem molt més, i molt més a 5.000. Moltes gràcies. Thank you very
1: much. El perquè ja us l'explico jo és la rebequeria de nen petit de Donald Trump, és la venjança doncs, de veure com Europa li gira l'esquena davant la guerra a l'Iran. Els alemanys són els primers, veurem qui venen al darrere. La retirada dels militars nord-americans d'Alemanya consolida la fractura entre el president dels Estats Units i Europa, sobretot amb el canceller alemany Friedrich Merz, després d'una etapa, un any, ha durat de bones relacions. A Berlín hi tenim el Jordi Regàs. Jordi, bon dia.
8: Bon dia. Fa tot just dos mesos que Friedrich Merz visitava Donald Trump a la Casa Blanca. No feia encara ni una setmana de l'inici dels bombardejos sobre l'Iran. Dies més tard, Merz, en una reunió amb la patronal de la banca alemanya, fanfarronejava de la seva relació amb el nord-americà.
9: Intento mantenir una bona relació personal. Saben que tenim responsabilitats diferents. Ells se centren als Estats Units mentre jo ho faig en Alemanya i Europa. I això també li dic. En tot cas, tinc accés a ell. I quan les portes es tanquen i la premsa no hi és, les coses milloren. Tot espessa?
8: A finals d'abril, Merz es va permetre subratllar la humiliació dels nord-americans davant del règim iranià. Trump responia pocs dies després. Des d'aquell dia, l'especial relació entre tots dos mandataris es pot donar per liquidada.
10: Alemanya trobo que està fent una feina terrible. Té problemes d'immigració, problemes energètics, de tota mena. I té el gran problema amb l'Ucraïna, perquè són un desastre. I em critica per tot el que he fet a l'Iran.
8: Amb l'excusa que en el primer mandat Trump ja volia retirar 12.000 soldats americans d'Alemanya, el govern intenta treure ferro a l'assumpte. El ministre de Defensa ha aprofitat per justificar l'objectiu que s'ha marcat la República Federal: convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea.
1: Gràcies, Jordi. Amenaces de retirar actius de defensa a Europa mentre ara Trump diu que revisarà una nova proposta de l'Iran per acabar amb la guerra, un pla de 14 punts, segons mitjans iranians, en què Teheran proposa la retirada de tropes nord-americanes de la regió, l'aixecament de sancions i el final de les hostilitats també al Líban, on continuen els atacs israelians. Ara bé, la proposta no aborda la qüestió nuclear. Per això Trump ja ha dit que serà difícil d'acceptar per Washington. El conflicte continua en uns llims d'on sembla difícil sortir-ne, mentre les conseqüències econòmiques es van amplificant cada dia que passa. Una d'aquestes conseqüències és, evidentment, que el bloqueig de l'estret d'Hormuz ha fet caure en picat l'exportació dels països productors de petroli. De fet, avui l'organització que agrupa aquests països, l'OPEP, es reuneix per decidir els nous nivells de producció de petroli, una decisió important pels mercats energètics, perquè l'impacte d'aquesta decisió es pot notar i molt al preu del petroli, també a casa nostra. Una reunió, per cert, en què per primera vegada no hi assistiran els Emirats Àrabs Units, que van decidir abandonar l'aliança fa uns dies. D'aquesta qüestió en parlarem avui a les 10, a la setmana tràgica de l'Ion Cindreu i el Toni Rodon. Encara un últim damnificat d'aquesta crisi energètica és l'aerolínia nord-americana de baix cost Spirit Airlines, que ha hagut de tancar directament. L'empresa ha fet fallida, ha deixat d'operar. Si bé ja feia temps que Spirit Airlines arrossegava problemes econòmics, l'elevat preu del querosè pel tancament de l'estret d'Hormuz ha estat la gota que ha fet vessar el got. El tancament ha deixat a terra 800.000 passatgers i ha comportat la pèrdua de milers de llocs de treball. A casa nostra, la notícia, sens dubte, la trobem a Esplugues de Llobregat, que ha decretat dos dies de dol per la mort violenta d'una dona ahir al barri de Finestrelles. El consistori ha condemnat els fets i ha convocat els veïns demà a una concentració a les 6 de la tarda davant l'Ajuntament. En un missatge a les xarxes, l'alcalde Eduard Sanz ha expressat el seu condol a la família, ha dit que Esplugues no hi té cabuda la violència i ha afegit que l'única via és la convivència, la seguretat i el respecte. Els fets van passar ahir cap a les 11 del matí, quan el telèfon 112 va rebre un avís que informava que un home havia ferit una dona amb arma blanca al carrer Joan Miró i havia fugit. Fins al lloc dels fets hi van desplaçar dotacions dels Mossos i el sistema d'emergències mèdiques, que no van poder salvar-li la vida. Els Mossos van localitzar posteriorment l'home a Barcelona i el van detenir. Segons ha pogut saber aquesta casa, Catalunya Ràdio, els Mossos descarten que hi hagués cap relació sentimental entre l'home i la víctima. El cas es troba sota secret de les actuacions i es continua investigant. Les farmàcies catalanes recuperen la normalitat en el servei per dispensar medicaments amb recepta després de 12 hores amb problemes per una avaria informàtica. La incidència tècnica va començar ahir al matí i no es va poder resoldre fins a la nit. Una avaria de l'operadora Vodafone, l'empresa que abasteix el sistema informàtic a les farmàcies, va dificultar l'entrega de medicaments als usuaris que hi anaven amb recepta electrònica. L'avaria no va afectar el CatSalut i les farmàcies podien veure la recepta prescrita amb la targeta sanitària dels clients, però no podien accedir al sistema per registrar la retirada dels medicaments. La incidència va afectar les 3.200 farmàcies que hi ha arreu del país. Un quart de nou del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. A la plana política, avui ens despertem amb una enquesta al diari Ara, atenció, perquè Junts seria el gran damnificat si ara hi hagués eleccions al Parlament. Una enquesta que ha fet aquest diari, el diari Ara, elaborada per YouGov, dibuixa el següent escenari. El PSC guanyaria les eleccions amb un petit desgast que el podria fer baixar a una forquilla de fins a 6 diputats. Esquerra escalaria fins a segona força, amb fins a una trentena de diputats, pel rang alt, ara en té 20, i Junts cauria en picat, superat per Aliança Catalana, clarament, i també per Vox. Mirem la lletra petita, Núria Pujades.
11: Sí, els juntaires serien els més perjudicats, sense un candidat definit i amb Carles Puigdemont a l'exili. Si Junts ara tenen 35 escons al Parlament, segons aquesta enquesta podrien baixar fins a una forquilla d'entre 11 i 14 diputats. I la formació de Sílvia Orriols podria passar, atenció, dels dos escons actuals a més de 20. De fet, el 23% dels votants de Junts passarien a la formació d'Aliança Catalana i un 12% dels votants de Junts marxarien cap a Esquerra. Els republicans, de fet, serien la formació d'Esquerres que més creix, perquè podria guanyar entre 7 i 10 diputats. Vox seria la quarta força al Parlament, amb entre 14 i 17 escons, segons aquesta enquesta, superant així també la formació de Carles Puigdemont. El PP baixaria lleugerament fins als 9 o 11 escons i els Comuns i la CUP mantindrien resultats.
1: Pel que fa a les aliances, Núria?
11: Es mantindrien més o menys com fins ara. Es podria reeditar el tripartit d'esquerres amb PSC, Esquerra i Comuns, que sortiria fins i tot reforçat. Si ara té 68 diputats, es podria enfilar fins als 79 en la part alta de la forquilla. No sumarien el PSC i Junts, que ara sí que ho fan, i tampoc sumaria una aliança independentista. Esquerra, Junts i la CUP sumarien uns 45 diputats, mentre que el 2021 en sumaven 74. La pregunta és, la majoria independentista podria sumar amb Aliança Catalana? Amb números molt just, però és que tant Junts com Esquerra com la CUP han establert un cordó sanitari al Parlament.
1: De fet, el David Miró fa una anàlisi interessant també de totes aquestes dades. L'avenç de les extremes dretes espanyola i catalana al Parlament fa inviable un govern conservador a Catalunya a causa dels vetos creuats. La debilitat de Junts allunya la possibilitat de la sociovergència, de manera que l'única majoria operativa és la d'Esquerres, l'actual, almenys l'actual que va fer possible la investidura de Salvador Illa, que sabem de sobres que governa en solitari. La paradoxa, diu, està servida: com més Aliança i Vox, més tripartit d'Esquerres i, per tant, més anys de Salvador Illa. Pel que fa als líders més ben valorats, Núria.
11: Doncs només aprova Gabriel Rufián amb una nota mitjana d'un 5 i un 19% de preferència pels encastats perquè sigui president de la Generalitat, seguit de Sílvia Orriols amb una nota d'un 4,2 i una preferència del 15% dels encastats perquè presideixi el govern. La segueix Salvador Illa amb un 4,1 de nota i una preferència del 14%, i qui treu pitjor nota, Ignacio Garriga de Vox, amb un 2,8, que és la mateixa nota que Carles Puigdemont. Les entrevistes, per cert, es van fer entre el 8 i el 21 d'abril.
1: En parlarem avui a la tertúlia del suplement amb la Núria Oriol, l'Oriol Marc, la Marta Monforte i el Carles Monguilot. Més notícies. El registre horari s'aprovarà al Congrés abans de l'estiu. És el que afirma la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz. El projecte estrella de Díaz semblava encallat després d'un dur informe del Consell d'Estat, ara fa unes setmanes. El dictamen consultiu, però no vinculant, criticava la falta d'adequació dels sectors econòmics i que suposava una càrrega extra per les pimes. Tot i així, Díaz diu que no hi haurà canvis significatius, i és així de clara avui en una entrevista a La Vanguardia.
12: El registro horario será aprobado en España antes de este verano. 2,5 millones de horas extras irregulares hacen daño al país, hacen daño a la economía, hacen daño a la gente trabajadora y hacen daño a las empresas que sí cumplen con la ley.
1: Yolanda Díaz diu que a partir d'ara endavant portarà la proposta a la propera comissió delegada del govern espanyol per afers econòmics, que depèn del Ministeri d'Economia. De fet, el registre horari ha enfrontat dos departaments del govern espanyol, Treball i Economia. El departament de Carlos Cuerpo, abans de María Jesús Montero, s'hi ha oposat des del primer moment i Díaz va arribar a acusar-lo de posar-se al costat de la patronal. Tot i així, ara assegura que comparteixen objectius.
12: Ahora vamos en la posición correcta y el gobierno de España está del lado de la ley, de las horas extras retribuidas, cotizadas.
1: Les associacions de víctimes de la Dana no es presentarà demà a la reunió convocada per la Generalitat Valenciana. Consideren que el govern valencià no ha atès totes les seves necessitats i de manera conjunta han pres aquesta decisió de plantar-los. Exigeixen respostes, informació útil i abordar de manera urgent temes com les ajudes al lloguer, els comerços o els centres educatius afectats per l'aiguat. Concretament, la reunió la convoca la Direcció General d'Atenció a les Víctimes de la Generalitat Valenciana, un organisme que, segons les associacions, encara dona suport a Carlos Mazón. Sentim Mariló Gradolí, presidenta de l'Associació de Víctimes de la Dana del 29 d'octubre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
13: Mentre es continue donant suport i continue l'aforament a Carlos Mazón sense demanar-li l'acta, pensem que és una qüestió que s'ha de tindre molt en compte abans de normalitzar o de blanquejar unes relacions amb el Consell de la Generalitat Valenciana.
1: Precisament per fer front a emergències com la Dana, Protecció Civil ha començat a formar alcaldes de municipis petits. De moment ja hi ha 30 graduats, són alcaldes de pobles de menys de 20.000 habitants, que tenen menys recursos humans i materials, i que s'han format en la gestió de situacions de risc com un incendi forestal o un accident químic. Ho amplia el Miquel Jarqué.
14: Un dels alumnes d'aquest curs és Sergi Busquets, és alcalde de Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
15: I saber exactament on has d'anar, com has d'activar, que s'activem respondre d'una forma efectiva i ràpida davant d'una situació d'alerta que sempre és una situació que col·lapsa més.
14: El curs està orientat a la planificació dels riscos, la majoria per causes naturals i el canvi climàtic. Sergio Delgado és subdirector de Protecció Civil.
16: Com activar un centre de coordinació municipal que els hi permeti tenir doncs, un petit equip que li doni suport a aquest alcalde o alcaldessa o de demanar suport.
14: Entre les situacions que es plantegen durant el curs és comunicar decisions com ara la d'un confinament per risc químic, per inundació o en el cas d'un incendi forestal.
1: Un quart i mig de 9 del matí, tornem a la crònica internacional. A Rússia, la justícia ha començat a vetar partits opositors a Vladimir Putin de cara a les eleccions legislatives del 20 de setembre. Malgrat la repressió i la guerra, hi ha molts russos que no es plantegen deixar de donar-li suport i els que volen plantar-li cara topen amb la comissió electoral. Una de les vetades és la periodista i política Yekaterina Dunsova, que ja es va intentar enfrontar a Putin a les últimes presidencials. La corresponsal de Catalunya Ràdio Moscou ha pogut parlar amb ella. Cristina Solies, què tal? Bon dia.
17: Bon dia. El preu que ha hagut de pagar Yekaterina Dunsova per desafiar Putin és haver-se convertit en agent estrangera, una etiqueta que no li permet ser candidata. La van vetar a les presidencials del 2024 i ara explica que també han impedit que el seu partit, Razviet, es registri per presentar-se a les properes eleccions al Parlament.
18: Si es pren aquesta decisió, entenem que no es fa des del Ministeri de Justícia, sinó que ve de més amunt.
17: La majoria de líders opositors estan morts a l'exili o a la presó. Ella és molt conscient del risc que corre fent política a Rússia.
18: No tinc previst marxar, per això entenc que potser hauré de passar per la presó, però probablement m'ajuda a sentir que tinc la raó.
17: Tot i això, el règim es cura en salut i el sistema electoral només dona opcions reals als partits que no s'oposen ni al president ni a la seva guerra a Ucraïna.
1: Gràcies, Cristina. A les Filipines, l'erupció del volcà Mayon ha obligat a evacuar 1.500 famílies. És el volcà més actiu de l'arxipèlag, amb erupcions i fluxos de lava freqüents, que aquesta vegada ha provocat una pluja de cendra que ha cobert diversos municipis a l'illa de Luzon, la més gran de l'arxipèlag. A més, aquestes últimes hores també s'han registrat diversos terratrèmols. La República de les Filipines està situada a l'anomenat anell de foc del Pacífic, una zona

0: En total, a les costes espanyoles han arribat per mar de manera irregular més de 5.000 persones durant el 2026, de les quals més de 2.000 a les Canàries. El govern i els experts avisen que la intel·ligència artificial està deixant sense feina algunes persones a Catalunya. Fa uns dies, de fet, el conseller d'Empresa, Miquel Samper, ja va destacar que un dels motius de l'increment de la taxa d'atur al primer trimestre de l'any era l'aplicació de la IA al mercat de treball. Segons aquests últims estudis, un 10% de les feines que ara fan els humans les assumirà la intel·ligència artificial. En declaracions a aquesta casa, Desiree Gómez, analista del Centre d'Innovació de la Universitat Oberta de Catalunya, exposa els sectors que es veuran afectats.
1: Sector administratiu, sector comptable, sector de seguretat. També, tot i que sembli paradoxal, hi ha una preocupació pel tema de tot el que és programació informàtica.
0: Doncs en aquesta línia, una mostra que la intel·ligència artificial arriba a tots els àmbits és la decisió de l'Acadèmia dels Oscars, que està revisant les normes perquè cap pel·lícula amb actors i guions fets amb intel·ligència artificial pugui ser candidata a aquests premis. Catalunya es manté a la cua de l'Estat i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de la fotovoltaica i solar aquests últims anys, només un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes, molt lluny de la mitjana estatal, que és del 55%, i de la Unió Europea, que és del 47%. Pel president de la Comissió d'Indústria Química d'Enginyers Industrials de Catalunya, Jeroni Farnús, la transició energètica passa per la coexistència de diverses fonts. Són declaracions a l'ACN.
2: Està clar que les renovables han d'anar augmentant. Per una altra part, quan no fa sol i no fa vent, has de tindre solucions. I una de les solucions, doncs, és les centrals de cicle combinat amb gas. Una altra solució és el magatzemament de grans quantitats d'electricitat.
0: En aquest context, cal tenir en compte que les nuclears encara produeixen a casa nostra 2/3 de tota la generació elèctrica. Tot i estar a la cua de les renovables, la part positiva és que Catalunya lidera la tramitació de projectes d'emmagatzematge en bateries, claus en el procés de descarbonització de la generació elèctrica. Avui, la crònica cultural ve marcada per aquest home. És Eros Ramazzotti, que ha celebrat 40 anys de trajectòria sobre l'escenari del Palau Sant Jordi de Barcelona. El cantant italià ha emocionat 16.000 fans amb un repertori de grans èxits. Marc Ruiz.
3: Aquesta nit, Eros Ramazzotti ha vingut amb ganes de funky i de soul. Un cuore con le ali, sona sincopada. El saxo pren el protagonisme, l'estil de Maceo Parker, passat pel sedàs dels crooners italians. I I Belong to You, la vocalista Zoe Rano, es menja l'escena. Fa la sensació que aquesta nit Eros ha vingut a divertir-se. El públic l'aclama i ell els regala algunes paraules en català.
4: Hola, com esteu? Barcelona, tot bé?
3: Milers de mòbils s'encenen amb Ahora tu de 1986 i els fans es mouen cadenciosament amb el clàssic La luce buona delle stelle. A partir d'aquest punt ja tot eren asos. Si va estar sent un par de canciones, amb piano, en clau, barbacarac, amb la suite música, amb otra como tu, que ha aixecat una gran ovació entre el públic, o amb Terra promesa, una de les seves primeres cançons i que critica l'atracció que sentia el jovent dels 80 cap als Estats Units a ritme de funky, un eco d'Adriano Celentano 12 anys més tard, i que avui es permet incloure fins i tot una línia de Papa Was a Rolling Stone, mentre passeja el saxofonista entre el públic i Eros aprofita per abraçar fans. Que Eros Ramazzotti manté la tirada és indiscutible després de 70 milions de discos venuts i ha deixat ben clar que l'escenari es troba com a casa.
0: Gràcies, Marc Ruiz. La gran cita avui a Barcelona és aquest retorn de l'último de la fila que debuta a l'Estadi Olímpic Lluís Companys després del primer concert d'aquesta gira a Fuengirola. Avui, primer concert dels dos, dijous, segon concert de l'último de la fila. Per tant, Quimi Portet i Manolo García, junts de nou a Barcelona. També ha fet un gran concert aquesta nit aquesta dona. Concert més que multitudinari, així ha sonat aquesta matinada Shakira a la platja de Copacabana, Rio de Janeiro, en un concert que ha plegat prop de, atenció, 2 milions d'espectadors. És el directe més gran de la seva carrera i el primer d'aquesta magnitud de la cantant colombiana, un macroconcert gratuït en què ha fet un repàs dels seus superèxits. Aquest She Wolf, Loba, també el Waka Waka. El Hips Don't Lie. I el Whenever, Wherever. Tot i haver plegat prop de 2 milions de persones, Shakira no ha superat el rècord que va batre l'any passat en aquest mateix escenari, Lady Gaga, que va congregar 2 milions i mig.

de fans a Copacabana. I els Rolling Stones ja tenen nom pel seu proper disc, Foreign Tongues. Ho ha anunciat el grup a les xarxes després de mesos de publicar-hi missatges enigmàtics i on també han compartit el que sembla un petit tastet de com sonarà aquest treball.

0: Dos quarts de nou del matí. Aquest és l'avançament del Rolling Stones. La banda també ha ensenyat com serà la portada del nou disc, una imatge composta de tres parts amb les cares dels membres del grup, la boca de Mick Jagger, els ulls i el nas de Ronnie Wood i els cabells despentinats de Keith Richards. Aquest nou àlbum, el 25è, 25 del grup britànic, que es diu aviat, és el primer que publiquen des de l'any 2023 i tot apunta que sortirà a la venda el mes de juliol. Avui els esports venen carregats. El Barça ja té la Lliga a punt amb la victòria al camp de l'Osasuna per 1-2. Ara cal esperar per saber si el títol arriba aquesta mateixa nit. Si el Madrid no guanya el seu partit al camp de l'Espanyol, el Barça serà campió avui mateix abans del clàssic de diumenge que ve al Camp Nou. De seguida, els detalls i tots els gols d'aquest Osasuna-Barça i, a més, també la prèvia de la tornada de les semifinals de la Champions. Aquesta tarda, partit gran al Camp Nou. Aquest Barça-Bayern és el pas que busca el Barça per arribar a Oslo, a Noruega, a la final d'aquesta Champions, que vol tornar a aixecar el club blaugrana després de perdre l'any passat contra l'Arsenal.
1: El suplement, amb Roger Escapa. Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
2: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
1: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
4: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
5: De tot arreu t'expliquen sempre el mateix. Però Navarra és aquell lloc que ens recomanen Fluixet. Tu vés-hi i no ho expliquis gaire. Boscos, rius, pobles, gastronomia, gent i paisatges que ve de gust quedar-te'ls per tu per sempre. Entra a visitnavarra.es i cuida el nostre secret.
6: Sorprendre-la, triar-la, planejar un dia només per ella. Això també és regalar. Perquè compartir és la forma més bonica de celebrar. I regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Avui és el seu dia. Feliç dia a totes les mares. Al Corte Inglés, a la botiga, web i app.
7: La justícia ha condemnat l'Ajuntament de Vic per exigir massa català als seus treballadors.
8: Hi ha qui creu que al català li falta poc per passar a millor vida.
9: Això només forma part d'una ofensiva judicial contra el català.
8: Però també hi ha qui encara resisteix a deixar que això passi.
10: Jo sóc la Blanca.
11: Jo sóc la Mireia.
10: I som les dues noies que estem darrere de Sos Català.
12: Molt bé, Ale.
13: El futbol per ells és una cosa divertida. Si es fa en català, doncs relacionaran més el català amb algú divertit.
14: Si la gent sabés el que ha costat mantenir aquesta llengua, potser ens ajudarien una mica més.
8: 30 minuts. Català. Punt crític. A TV3 i a la plataforma 3Cat. Avui a la nit.
15: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
16: El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixà, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3Cat.
17: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
18: S'estudia l'anglès com una assignatura. I l'anglès no és una assignatura, és un idioma. I un idioma és un vehicle per a la comunicació. I si no s'ensenya així, no s'aprèn així.
17: Aquest diumenge, el coach d'anglès, Barnaby Griffiths.
18: Els éssers humans som com som, no? Però jo crec que podem fer l'esforç de comunicar-nos millor perquè hi ha molt de prejudici.
17: El divan, el valor de la conversa.
18: Estic a favor de la independència de Catalunya, però la gent de fora ni se creuen. No entenen. Tenen tot el problema d'invasió, els diners que van a Madrid i no tornen.
17: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Passen 5 minuts de 2:15 del matí. El Barça pot ser campió de Lliga aquesta nit i des del sofà de casa.
1: Rashford prova d'encarar, frena, és a la zona del vèrtex.
2: No veu una cap jugada clara, eh?
1: Fa la centrada i arriba Lewandowski, el cop va canviar. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Un gol de cap de Lewandowski i un altre de Ferran van donar la victòria al camp de l'Osasuna.
1: La torre tenia el Barça, atenció, la toca Fermín. Fermín cap a Ferran. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran. Ferran!
0: Victòria per 1-2, celebracions dels jugadors a la mateixa gespa amb l'afició desplaçada a Pamplona i el mateix vestidor del Sadar. Ara toca esperar el que passi avui en aquest Espanyol-Madrid que començarà a les 9 del vespre a Cornellà al Prat, Albert Benet.
3: Recordeu que qualsevol escenari que no sigui una victòria del Madrid faria campió al Barça avui mateix i si el Madrid sumés els 3 punts al camp de l'Espanyol, el Barça seria campió guanyant o empatant contra el Madrid al Camp Nou diumenge que ve al Clàssic. A partir d'aquí, el debat. Quan preferiu ser campions? No sé, Escapa, si tu tens alguna preferència.
0: Encara no ho he
3: sentit.
0: Decidit. Encara no ho sé.
3: No tinc, ho saps encara, eh?
0: Tinc emocions barrejades.
3: El que sí que saps és que això no depèn de ningú, vaja, del Madrid, de l'Espanyol, del que passi avui a Cornellà al Prat, però aquest fet no està a les mans del Barça, ni de bon tros, ni d'aficionats, ni de jugadors, ni tampoc de l'entrenador Hansi Flick, que deia que no veurà aquest partit d'avui al Madrid-Espanyol. La culpa la tindria el Mago Pop.
4: You will not be watching the match tomorrow for sure. What are you going to be doing?
3: Li pregunten a Flick què farà, quins plans té.
4: Okay, okay.
5: I don't know. What is it? Maybe I go. What is Michael Pop or something like that? Maybe
4: I think it's at 6. So,
5: huh?
4: I think it's
5: maybe tomorrow. I think it's the last day. Maybe I go with my wife. So. I think so.
4: Okay, you have to
3: get. Flick deia que no n'estava segur.
0: Diu que potser se'n va veure el Mago Pop amb la seva dona, que no sabia si era l'últim dia que hi havia entrades per veure el Mago Pop.
3: Exacte.
0: A l'última funció.
3: Li pregunten si tenen entrades i acaba amb aquest. Crec que sí, amb aquesta gran rialla. No vull dir res, però l'última funció del Mago Pop, nada és impossible, és aquesta tarda a les 5, dura una hora i mitja.
0: No té temps de sobres per fer-ho tot.
3: Jo crec que té temps de sobres.
0: El que passa és que el Hansi Flick sempre explica que va dormir d'hora com les gallines. Vull dir que potser 9:15 ja és al llit tapat amb l'adrador. Aquest era el moment d'aquesta roda de premsa de Hansi Flick, relaxat, es veia ja campió, tot i que evitava mostrar-se eufòric en públic, evitava respondre al debat de si és millor proclamar-se campió avui des del sofà o arribar al Clàssic amb la Lliga guanyada o bé guanyar-la contra el Madrid al Camp Nou la setmana que ve. En qualsevol cas, o una cosa o l'altra, o passadís, o si no, doncs més endavant també el Barça segur que acaba aixecant aquest títol de Lliga.
5: You know that I never looked like this or...
6: Jo mai miro aquest tipus de coses. Per mi el més important és que hem fet la nostra feina. No està a la nostra mà el que passi demà. Hem d'esperar, però estem en una bona situació. Tenim ara 14 punts d'avantatge. Ja veurem què passa demà. Si guanyem el títol, ho celebrarem igual.
5: So, at the end, it's like that. If we win the title tomorrow, we will also celebrate.
0: Més reaccions, Albert.
3: Ferran Torres, autor del 0-2 ahir al Sadar, ho tenia clar al micròfon de DAZN.
7: Ser campeones cuanto antes, así lo disfrutaremos antes.
3: Ras i curt. I Lewandowski, que va fer el 0-1 amb un gol de cap, espera que l'equip arribi als 100 punts en aquesta lliga. Això passarà si guanyen els 4 partits que queden. Declaracions també a DAZN.
8: Sí, tenemos 4 partits a la final y también nuestro objetivo es que vamos a ganar todos los partidos y a la final tenemos 100 puntos. Sí, pero ahora falta, no sé, unos cuantos puntos para ganar la Liga, pero que he dicho antes, también tenemos 4 partidos y tenemos que ganar todos los partidos.
0: A les 9, pendents del que passi a Cornellà al Prat, aquest Madrid-Espanyol, evidentment en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: Amb fins a 7 baixes al Madrid i en Gongue es baixa a l'Espanyol, que entrena Manolo González.
9: La verdad que es lo que menos me... Como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás... El Barça, si gana o pierde, lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia al Espanyol en este caso.
3: I ara sentireu el tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, que deia que evitar que el Barça guanyi la Lliga avui mateix o evitar el passadís al Camp Nou no està entre les seves grans preocupacions.
10: No es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los 3 puntos porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas, y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
3: També ahir a la Lliga de Primera, València 0, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 5, Llevant 1 i Alavés 2, Atlètic Club de Bilbao 4.
0: Tot això el dia que el Barça juga l'accés a la final de la Champions femenina en el partit de tornada a les semifinals contra el Bayern al Camp Nou.
3: A 4:45 de la tarda, amb Aitana Bonmatí com a novetat a la convocatòria i amb l'empat a 1 de l'anada. Sentim la jugadora del Barça, Quica Nazaret.
11: Tenir aquesta oportunitat d'estar disponible per jugar una semifinal en el Camp Nou amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, que és, bueno, per això estic aquí, no? Per jugar aquests partits, per viure aquest nivell, i tinc moltes ganes del dia de demà.
3: El primer finalista és l'Olympique de Lió, que va eliminar el campió, l'Arsenal. En l'altra semifinal, l'equip francès va guanyar per 3-1.
0: Acabem destacant el que va passar ahir a l'Olympique de Badalona, en què es va haver de suspendre el partit de la penya contra l'Unicaja perquè no funcionava el marcador.
3: Sí, el partit va quedar aturat amb avantatge per la penya, pel Joventut de Badalona al descans, 53-33. No hi ha data de represa encara. La penya va demanar perdó.
0: No m'estranya, perquè el ridícul va ser gran. Avui que conversem també amb el conseller d'Esports, Berni Álvarez, un polític amb una trajectòria atípica. Va ser un dels tiradors de triples més letals com a jugador de la Lliga ACB de bàsquet. Va jugar una pila d'anys al Pamés a València, al Caprabo Lleida. Amb ell conversem des del pavelló del Club Bàsquet Tarragona al Serrallo.
12: El que més feia i el que crec que se'm donava millor era la tirada de 3, i el que més intentava trampejar-ho, no?
0: I el millor jugador amb qui t'has enfrontat mai?
12: Home, jo crec que el Pau Gasol és el millor jugador amb el que m'he enfrontat. El més talent segurament diria Navarro. Després casos, per exemple, ara el tinc molt present, vaig jugar contra Oscar Smith, que es va morir ara fa molt poc.
0: I suposo que hi ha un dia que et truca el president Illa i et diu si vols ser conseller.
12: Sí.
0: Com va anar?
12: Estava a punt de fer una petxanga de bàsquet a les 8 del matí, 8 i mitja del matí. El president això, que et pot trucar...
0: Fas por molt d'hora.
12: Sí, em truca un número que no coneixia i no el vaig agafar, perquè a les 8 i mitja del matí, un número que no conec, no l'agafo.
0: Un diumenge.
12: I llavors m'envia un WhatsApp al cap de 10 minuts i dic, escolta, sóc el Salvador Illa i, sisplau, truca'm, que avui necessito parlar amb tu. Jo havia coincidit amb el Salvador 2 vegades. Havia saludat aquí a Tarragona i amb el míting del Rubén, de l'alcalde, quan va venir aquí. I jo pensava, dic, m'està prenent el pèl algú? Tinc algun amic que m'està fent alguna putada? O què està passant aquí?
0: A partir de 11:15, avui, aquesta conversa amb Berni Álvarez, conseller d'Esports, amb una llarguíssima trajectòria també com a basquetbolista. Bon dia de nou, Joan Anton Català.
13: Bon dia.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
13: Plena? Bueno, no, perdó, la vàrem veure plena divendres i ara la veurem molt plena, però comença ja a minvar i arribarà quart minvant dissabte vinent. Recordem que demà, dilluns, dia 4, li quedaran a la lluna, Roger, només 100 dies exactes perquè oculti totalment el sol el 12 d'agost a casa nostra en l'eclipsi del segle.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Ensovell, a l'Alt Urgell?
13: A les 6:46.
0: I a quina hora es pondrà?
13: A les 20:54.
0: Gràcies, Joan Anton.
13: De res.
0: Temperatura Ensovell a aquesta hora. Jofre Genoer, bon dia.
14: Bon dia, bona hora. Doncs al voltant dels 7 graus, unes de les temperatures més baixes, a les fondalades del Pirineu, que s'ha arribat al 5 a Bonavé o també, per exemple, a Das, per tant, no gaire lluny d'aquesta xifra. En general, a l'interior del país aquesta matinada, doncs, un ambient suau amb aquest cel tan tapat, valors poc per sobre dels 10, 13 a Lleida, 13 a Girona, entre els 10 a 13 a la costa, fins i tot no s'ha baixat dels 17 graus en moltes poblacions, des de Barcelona a Tarragona, per exemple, i els valors més baixos, doncs, a alta muntanya, ja a la cota 2.500, tant avui com es pot a prop d'aquests 0 graus. De fet, aquesta matinada hi ha hagut ruixats a la franja de Ponent, Pla de Lleida, estenent-se cap al nord de Barcelona, Pirineu, sobretot al Pirineu, on ha arribat aquests 14 litres per metre a Capdella, i 4-5, tant a Lleida com a Tàrrega, Cervera, o també, per exemple, cap a la Molina, 5 litres per metre quadrat. Bé, esperem que al llarg de la jornada d'avui els núvols tornin a ser abundants, arreu poques escletxes, poques clarianes, poques estones de sol, o en tot cas al sud de Barcelona, comarques de Girona, però sempre amb el domini dels núvols, i pendents una mica de les franges ràfegues de pluja que vagin arribant, que sempre quedaran més ubicades al terç oest del país. Ara mateix torna a ploure cap a les Terres de l'Ebre, arribaran nous ruixats a les comarques de Lleida, al Pirineu, i avançaran cap a l'interior, cap a la depressió central Catalunya Central o Pirineu Central, perdent força. Això s'anirà repetint, sempre ruixats dispersos, no molt intensos, potser reforçant-se més de cara al vespre, sobretot cap a Lleida, amb algun nucli de tempesta. Per tant, a la resta, doncs, més núvols que no pas pluja, amb unes temperatures poc per sobre, en general, dels 20 graus. Aquesta tongada de ruixats anirà més entre demà i demà passat i posteriorment podria millorar ja cap a dimecres amb temperatures una mica més baixes.
0: Fantàstic. Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Us deixem aquí perquè tinc el David Trueba que m'està esperant i tinc moltes ganes també de xerrar amb ell. Una abraçada per tots dos, Toni Rodon, Ion Sindreu, cuideu-vos. Abraçada cap a Londres.
15: Sempre, sempre hi ha algú més interessant, eh, Rodon, després nostre. Sí, no sé què passa. Sí.
0: Però mira, sí, aquí, Barça, aquí continueu 8 anys després, a les 10 del matí, eh? Heu monopolitzat el vostre horari.
16: D'aquí no ens treu ningú.
17: Bueno, el Paris Saint-Germain em sembla impossible de guanyar.
0: Sí, és el gran
17: favorit. El Bayern també, eh? És difícil. Però l'Arsenal el trobo una miqueta...
0: No està ara, en gaire bona
17: no,
0: forma.
17: No està en el millor moment. I l'Atlético és un equip que li agrada jugar-li a l'Arsenal.
18: Quan tu estàs a l'escenari i sents, i passa sovint, que algú... està tossint aquest, dius, pobre... està intentant evitar que això no em molesti. El problema és quan al mig d'una frase hi ha algú que li ve la tos i fa... Aquest se l'ha de fusellar.
19: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 3 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Ramon Lamiel.
1: El que preveiem és un pic d'intensitat.
2: El director del Servei Català de Trànsit en aquest programa ha avisat que en l'operació tornada d'avui del Pont de Maig hi pot haver un pic de retencions a la 1 del migdia i als voltants de les 6 de la tarda, especialment a la P7, C31 i C32. Ha de tornar uns 280.000 vehicles a l'àrea metropolitana i demana precaució, sobretot als motoristes.
0: Saif Abukeshek.
3: Aquesta
2: és la dona de Saif Abukeshek, un dels dos líders de la flotilla detinguts per Israel, compareixen aquest matí davant del tribunal israelià d'Ashkelon, on un jutge ha d'examinar la petició de pròrroga de la seva detenció. Els dos activistes han començat una vaga de fam i denuncien tortures per part de l'exèrcit israelià.
0: Eros Ramazzotti.
2: El cantant italià ha celebrat els 40 anys de trajectòria sobre l'escenari del Palau Sant Jordi de Barcelona, on ha emocionat 16.000 fans amb un repertori de grans èxits.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el 3.200.
2: Farmàcies, que ahir van quedar afectades per una avaria informàtica, no van poder dispensar medicaments de la recepta electrònica fins ben entrada la nit. Avui ja van recuperant la normalitat.
0: 1.500.
2: Famílies evacuades a les Filipines per l'erupció del volcà Mayon. És el volcà més actiu de l'arxipèlag. A més, en les últimes hores s'han registrat diversos terratrèmols.
0: 2.
2: Milions de persones, els que s'han aplegat a Copacabana, a Rio de Janeiro, en un macroconcert per gaudir de Shakira. És el directe més gran de la seva carrera i el primer d'aquesta magnitud de la cantant colombiana.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Monguilot, l'Oriol Marc, la Marta Monforte i la Núria Oriols. Un mateix 3 de maig, en aquest cas de l'any 1989, l'empresari Ruiz Mateos va etzibar un cop de puny a l'exministre d'Economia, Miguel Boyer, amb qui estava enfrontat per l'expropiació de Rumasa.
4: Estoy esperando que venga. A ver si se atreve a salir, porque lo más probable es que le dé un puñetazo.
5: Boyer, cuando yo te tenga, que da un puñetazo.
6: Hombre, qué loco.
5: Pero hoy en directo sin objetista, pues, es un maniconazo.
6: Pues tío. A ver, pues no haber alquilado. No haber alquilado, ¿no?
5: No me conozco.
6: No haber alquilado.
5: Eres un cretino, un falsante.
6: No haber alquilado. Ya ven ustedes, si no es cinismo el acusar de injurias este grito, ¿no?
5: Vente a la calle.
0: Al crit de que te pego leche. Ruiz Mateos va esperar a Boyer a la sortida del jutjat i davant dels periodistes el fundador de Rumasa va clavar tres cops de puny a l'expolític i en aquell moment parella d'Isabel Preisler. Es van dirigir uns quants improperis i frases que van quedar per la posteritat.
5: Peleemos como machos y como hombres.
7: ¡Eso, eso!
6: ¡Quieto! ¡Venga, venga aquí!
7: ¡Sinvergüenza!
6: ¡Sinvergüenza! ¡Delincuente!
7: ¡Agresor!
5: ¡A la cárcel!
6: ¡A la cárcel!
7: ¡A la
6: cárcel! ¡A la cárcel! ¡A la
0: cárcel! Durant els anys 90, Ruiz Mateos va protagonitzar altres moments histriònics, es va disfressar de Superman, va comprar el Rayo Vallecano, va fundar Nueva Rumasa i va acabar morint el setembre del 2015. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de la seu del Ministeri d'Hisenda, des d'un ring de boxa de Vallecas o des d'un curs de noves masculinitats.
8: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, al diari Ara, Toni Soler pica la cresta a Junts i Esquerra pel seu sainet a Madrid i deixa la porta oberta a prescindir d'ells si continuen torpedinant les aspiracions sobiranistes de Catalunya.
9: La plantada de Junts al decret dels lloguers i al Consorci d'Inversions per a Catalunya aquesta setmana al Congrés i també la baralla dialèctica de Rufián amb els juntaires en són només un nou episodi. Junts i Esquerra competint en el seu propi ring en una bombolla que només interessa als seus dirigents i de retruc deixant de banda l'interès nacional i les preocupacions del poble català. I en aquest panorama, Soler els llegeix la cartilla. Sempre he pensat, escriu, que Junts i Esquerra són dos partits massa consolidats perquè el sobiranisme en prescindeixi. Però arriba un moment en què és lícit preguntar-se si aquestes baralles de parvulari que s'arrosseguen des de fa una dècada no són un gran obstacle, per no dir el principal obstacle per al sobiranisme. I deixa la porta oberta a fer un pensament, perquè els partits només són eines i en qualsevol ofici les eines inútils o es reparen o van a la brossa, diu. Podria un dia que va Soler, com Estanislau Figueres el 1873, que estem fins als collons de tots nosaltres.
0: A La Vanguardia es fixen en un plataner situat just davant de la Casa Batlló, al centre de Barcelona. És un arbre que, camuflat davant la façana de Gaudí, passa desapercebut pels turistes, però no hauria de ser així.
9: Perquè és una espècie pràcticament única, un cas estranyíssim, expliquen un dels tres arbres amb un tumor que hi ha a tot Barcelona. És literalment, explica La Vanguardia, un arbre amb càncer que li provoca aquest bon gegant situat a uns 3 metres d'alçada, molt més vulnerable voluminós que qualsevol altra malformació d'un arbre a tota la ciutat. Afegeix el cap d'arbrat de Barcelona que l'arbre no pateix perquè el tumor no li afecta la resta de l'organisme i que simplement li ha generat aquest bony que no empetitirà mai, que el tenen controlat, és sòlid i no afecta l'estabilitat de l'arbre, i també explica com se li ha pogut formar, segurament per alguna ferida causada per un agent extern, com podria ser l'impacte d'algun vehicle. És en tot cas una qüestió estètica, segons posa de manifest el cap d'arbrat de Barcelona, un fet excepcional que s'està perdent tota la gent que queda embadalida en Gaudí, la Casa Batlló, i que no es fixa en l'arbre que hi ha just davant.
0: El moviment antiabortista guanya terreny als Estats Units, ho llegim al Washington Post, Albert Postils.
3: Guanya terreny perquè ha aconseguit que un tribunal d'apel·lacions dicti una sentència en què restringeix l'accés per correu a la píndola abortiva. L'estat de Louisiana, en mans dels republicans, va presentar una demanda al respecte i aquest divendres ha vist com la justícia li ha donat la raó. El moviment antiabortista porta molt de temps pressionant l'administració Trump i demanant que es posin traves a l'accés a la mifepristona, la pastilla més comuna per avortar, que es distribueix al país des de l'any 2000 i que, segons les principals organitzacions mèdiques, hi ha una evidència sòlida que és segura i eficaç. Ara la pilota està a la taulada del Tribunal Suprem després que dos fabricants de medicaments hagin demanat que s'aixequi aquesta decisió, almenys temporalment.
0: Obrim també els diaris esportius el dia en què el Barça es pot proclamar campió de Lliga. Lliga a punt, titula Mundo Deportivo.
3: El Barça estarà pendent de l'Espanyol Madrid d'aquesta nit, partit de màxima urgència, segons el diari, que també fa una menció al faldó superior a la tornada de les semifinals de la Champions femenina d'aquesta tarda, del Camp Nou a la final. A l'esport, imatge dels jugadors del Barça celebrant el triomf contra l'Osasuna amb la seva afició. Ja canten victòria, llegim, i més avall, i Cornellà pot coronar avui el Barça. I en un racó, a la part inferior esquerra, el Camp Nou, una festa a la recerca de la final. A Madrid, el Marca ho resumeix amb dues paraules, diu literalment o victòria o alirón, i també dedica un petit espai a la Champions. Aitana torna per volar a Oslo. L'As és l'únic que no informa de la Champions femenina a la seva portada i titula, referent al masculí, a punt de caramel.
0: Vocabulari digital, Clàudia Pasqual, avui comencem amb el número 3.
10: Hores. És el temps que cal esperar des que prens una cervesa o una copa de vi fins que agafes el cotxe. L'efecte de l'alcohol en el cos es comença a notar només 5 minuts després de la ingesta i arriba al punt màxim després de 60 o 90 minuts. El Nació alerta que és una aproximació sotmesa a variables com el sexe, el pes i l'edat.
0: Canyeta.
10: El got per beure, una pràctica molt comuna quan són petits, però que, segons els odontòlegs, és molt perjudicial per la salut bucal. Pot causar inflamació, gasos i dolor abdominal, així com deformacions lleus de la mandíbula. Ho llegim al periòdico.
0: Fredes.
10: La temperatura a què s'han de menjar les patates. El Nació explica que aquest tubercle és més saludable quan fa hores que és a la nevera. El motiu és que el midó es fa més resistent i l'aliment actua com a probiòtic.
0: Gràcies, Clàudia. Moment de parar l'orella. El que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
11: Pues mira, jo tinc una crisi dels 40, heavy, heavy, heavy.
12: Què et passa?
11: De les grosses, de les que amb els nostres col·legues ens hem començat a dir bro, ens hem posat els mitjons ben amunt i m'he comprat una moto, com no podia ser d'una altra forma.
13: Estoy un poco cansada del discurso de los chicos malos. Perdonadme que lo diga. A mí ya en principio, a mis 36 años, yo ya he transitado por este rollo de persona malota festiva y a mí ya me gusta que por lo menos se aprendan mi nombre. ¿Qué quieres que te diga? Hay una cosa que me pone un poco de los nervios y es esta movida que prejuiciosamente se cree de los chicos malos. Que es la que te dicen de, bueno, pues es que son malos porque de sentimientos son flojos, pero no veas en la cama. ¿No veas en la cama qué? ¿No veas en la cama qué? Porque si ese fulano no te hace caso a nivel sentimental afectivo, ¿tú te crees que se va a poner a pensar en cómo está tu potota?
14: ¿De qui Chelsea, Stacy, Skipper sont-elles les sœurs?
15: C'est les poupées Barbie.
14: Et donc c'est les sœurs de...
15: Barbie.
14: De Barbie, bah dites-le, de Barbie, voilà.
8: El suplement. Amb Roger Escapa.
16: Decidir portar el pare a una residència no va ser fàcil, però ara, a la residència Los Tilos,
12: veure'l feliç, cuidat i en un ambient acollidor, em dóna tranquil·litat.
15: El millor pels teus éssers estimats. Los Tilos, al carrer Cerdanya 480 de Barcelona, al 93 450 70 00 i a bastondeoro.com, el lloc ideal per ells.
16: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
17: Ara Uala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
16: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
17: Uala!
18: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
19: Ja et pots inscriure en els Premis Creadores de 20 Minutos.
18: Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
19: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
20: Sou molt bona gent!
21: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
22: Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
23: Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
24: 59.752-59752, de la sèrie 27.
23: Uns altres quatre números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Recorda't que avui diumenge 3 de maig se celebra el sorteig extra Dia de la Mare de l'11, amb un premi de 17 milions d'euros. 11. Ben jugat.
25: Quan tenim molt peix i no tenim com conservar-lo, no teníem el fred, buscàvem maneres d'aprofitar aquest peix. Del porc aprofitem tot i, en canvi, quan pensem en el peix, la tendència és més anar al filet i, en canvi, no pensem en l'embotit de peix com una alternativa.
26: Xoriço de tonyina, sobrassada de salmó, mortadela de peix espasa o paté de fetge de rap. Al restaurant Caníbal descobrim els embotits de peix.
27: En el mercat de Sabadell hem fet provar amb uns nens. Curiosament, per exemple, el que més li havia agradat era el paté de campanya. El pa de fetge, que s'ha fet de fetge de rap. Algo molt sorprenent.
28: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
29: Si avui hi ha Champions femenina, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
30: El Barça busca la sisena final de Champions consecutiva i, per fer-ho, haurà de guanyar el Bayern al Camp Nou.
29: Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental, amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
30: Avui, a les 4 de la tarda, des de l'estadi Barça-Bayern, a Catalunya Ràdio.
29: La transmissió de la Gelmà.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Són les 9.
3: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Mentre Donald Trump castiga Berlín amb la retirada de tropes nord-americanes per la posició d'Alemanya sobre la guerra a l'Iran, a Catalunya el debat és si els policies han d'entrar o no a les aules. Avui al diari Ara, Josep Ramoneda es pregunta de manera crítica si ha arribat l'hora de canviar els capellans pels Mossos d'Esquadra. En parlarem de seguida en una tertúlia on també tenim damunt la taula una enquesta del mateix diari Ara, que dibuixa un Parlament on l'Aliança Catalana ja supera descaradament Junts i on les esquerres retenen la majoria. El PSC tornaria a guanyar, tot i tenir un desgast, mentre que Esquerra Republicana recuperaria la segona posició. A més d'un potser l'esmorzar avui no li acaba de provar, i això que ahir molts van tenir motius per anar a dormir contents.
2: Rashford prova d'encarar, frena, és a la zona del vèrtex.
3: No veu una cap jugada clara,
2: Fa la centrada i arriba Lewandowski, el cop de canvi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!

0: Avui la tertúlia del suplement hi tenim l'Oriol Marc, la Núria Orriols, el Carles Monguilot i la Marta Monforte. Bon dia, bona hora a tots quatre.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Com esteu?
4: Bé.
1: Bé.
3: Molt bé. Entrevé i molt bé. Jo sempre dic entrevé i molt bé.
0: Algú de vosaltres va veure el Mago Pop aquesta tarda, igual que Hansi Flick?
1: No.
3: Jo ja el vaig anar a veure. I l'he anat a veure dues vegades i us recomano d'una manera...
0: Et va agradar?
3: Moltíssim, moltíssim. Veus coses... A mi m'ha agradat sempre la màgia, però a l'Isabel, que no li agradava gens, la primera vegada que va veure el Mago Pop va al·lucinar. Veus coses que t'ho fan a davant dels morros, perquè hi ha la macromàgia, però també hi ha la micromàgia, que ho fa d'on era molt ben portada en escena, no? Amb càmeres i tal. I dius, com és possible que m'hagin fet això a davant? Però bé, però passa. Veus coses que passen i dius, no m'ho puc creure.
0: A l'Oriol fa cara de no agradar-li els trucs de màgia.
4: No m'agraden els mags, com us podeu imaginar, allò típic que vas en un barco cap a Eivissa, cap a Mallorca, i l'entreteniment...
0: Allò típic i no és tan típic anar amb un vaixell cap a Menorca o cap a...
4: És molt típic, el que passa és que vosaltres teniu un concepte que hi ha molt, molt atrotinat del que és la classe mitjana, però no passa res, no discutirem per això. Però en tot cas, tu vas amb la Transmet tota la vida i l'entreteniment infantil és un mag, i jo l'únic que tenia ganes era d'amagar-me sota la taula. Ara bé, el Mago Pop és un espectacle impressionant, fins al punt, i això és una confessió molt bèstia, la primera vegada que el vaig anar a veure vaig fer cua fins i tot per fer-me una foto amb ell.
0: Home, això sí que és notícia, sí. De l'Oriol Marc. Sí. Eh?
4: I a part, crec que és una persona, i m'entendreu tots que sou adults funcionals, crec que és una persona amb molts cops amagats també fora de l'escenari.
0: Apareix a vegades a la crònica social i al programa del que no surti d'aquí.
4: Sí.
0: L'Antonio Díaz.
4: A qui anava?
0: L'Antonio Díaz. Marta, Núria, l'heu vist?
2: No, jo no l'he vist
1: tampoc.
2: Mai.
1: Mm. Jo tampoc.
2: I la màgia no...
0: Tots
2: no,
0: més,
2: no
0: tots sí. Més de coses que puguis veure amb els teus ulls.
3: Sí, i companyes, que si la vius en directe... Jo una vegada, en un bar aquí a Barcelona, hi havia un mag que estava fent a les taules coses, i jo vaig veure com en el play del costat li treia el rellotge. I ho vaig veure. Llavors va venir a la nostra taula, jo estava dinant, o sopant, perdó, i no me vaig donar compte, em va treure el rellotge del canell. Me'l va treure, esperant jo... que sabia que anava a treure el rellotge. Quan veus aquestes coses, dius, hosti, quines habilitats, no? I llavors jo, per deformació professional, penso, home, sort que es dedica a fer-ho així en plan d'exhibició, perquè si no aquest tio es forra, no? Mm.
0: Molt bé. A veure, Mago Pop, mencionem Mago Pop perquè qui el va posar damunt la taula no és un servidor, sinó que va ser Hansi Flick ahir, després d'aquesta victòria al camp de l'Osasuna.
5: You will not be watching the match tomorrow for sure. What are you going to be doing? Do you have some plans? Or can you tell us?
6: I'm not sure.
5: Okay, okay.
6: I don't know. What is it? Maybe I go. But is Michael Popper just right there? Maybe
5: I think it's at there. Six. So,
6: huh?
5: I think it's
6: maybe
5: at six.
6: Tomorrow. Last day. Maybe I go with my wife. So.
0: Li pregunten si veurà avui el partit de l'Espanyol contra el Madrid, un Madrid que decideix la Lliga, perquè si es deixa punts al camp de l'Espanyol, que juga evidentment la permanència, doncs el Barça automàticament ja és campió. Li pregunten si veurà el partit i diu que té altres ocupacions, que segurament té entrades per veure el Mago Pop, que no n'estava segur. Hem vist que la funció és a les 5, té temps de fer-ho tot, en qualsevol cas Flick que s'ho pren de bon humor. Què fareu a les 9 del vespre, tu, Monguilot,
3: avui? No sap què fer en Flick, no sap què triar, si la màgia o circ, no? Poder, pallassos, màgia... No sé, no, jo el veuré el partit i puc dir què vull que passi. Saps què diuen abans? Que guanyi el millor. Llavors, ja està, que guanyi el millor. Però està bé guanyar, per exemple, en el Madrid, al Camp Nou, estaria molt bé. El problema és que si els periquitos perden... tindran una situació delicada.
0: Noto com si t'estiguessis autocensurant, Monguilot.
3: Sí,
0: ah,
3: sí. Vinc renyat.
4: Una bateria de cotxe lligada als turments.
0: Tinc la sensació, sí, que t'apreta el cinturó. Perquè deus tenir molts amics periquitos que potser sí. Se senten ofesos si dius
3: sí,
0: el que penses.
3: Sí, i més per...
0: Doncs no ho diguis,
3: no,
0: ja m'ho puc imaginar.
3: No,
0: prefereixo que no...
3: Tinc dos amics col·legues en el judici que porto 6 mesos a Madrid.
0: Dels Pujol.
3: Sí, que és el Francesc Sánchez i el Fuster Fabra, que
0: són dos advocats.
3: Dos advocats reconeguts per Igus, que, hòstia, és que em tenen, perdó, és que em tenen amenaçat, pràcticament. I tinc a veure el futbol amb ells allà a Madrid. He vist el Madrid amb ells allà. Amb el Bertín Osborne, que ho vaig explicar un dia.
0: Núria, què tal el Monguilot sent aquesta setmana al judici?
3: Cuidado, Núria.
0: Tu l'has seguit des de la sala,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, molt bé, molt bé, molt bé. He de dir que molt bé, que va fer les preguntes necessàries i molt bé, des del meu punt de vista, eh? Vull dir que va actuar bé. I actua igual que... És a dir, el Monguilot és sempre... Sí, és sempre igual, el Monguilot. A fora, a dins, és a dir...
0: Té sentit de l'humor, això és molt important.
2: Sí,
0: que no
2: té sentit de l'humor. Mm.
0: De seguida ens ocupem d'aquesta enquesta del diari Ara. També us preguntaré què tal aquesta idea que els Mossos, aquest pla pilot, entrin dins d'algunes aules catalanes. Però abans, avui ens hem adonat que fa 37 anys d'un moment que sé que l'Oriol Marc aplaudirà que recuperem. A veure, posem context. Avui fa exactament 37 anys, un mateix 3 de maig, l'empresari Ruiz Mateos va etzibar un cop de puny a l'exministre d'Economia Miguel Boyer. L'Oriol Marc tenia la mateixa edat que un servidor, un any.
4: Un any.
0: Però aquell moment l'hem reviscut perquè aleshores allò es devia fer, en paraules d'ara, molt viral. El moment va ser aquest. S'estaven enfrontant per l'expropiació de Rumassa. Monguilot, segur que ens pots posar una mica de context, eh?
3: Tant.
0: Però el context i el moment de l'any 1989 va ser aquest.
1: Estoy esperando que venga. A ver si se atreve a salir, porque lo más probable es que le dé un puñetazo.
7: Le he preguntado
8: después. Boyer, cuando yo te tenga, que da un puñetazo.
9: Hombre, qué loco.
8: Oye, el directo sin un jefista, eres un maliconazo.
9: Pues a ver, pues no haber alquilado. No haber alquilado, ¿no?
8: No me conozco.
9: No haber alquilado.
8: Eres un cretino, un falso.
9: No haber alquilado. Ya ven ustedes, si no es cinismo el acusar de injurias a este individuo.
8: Vente a la calle.
0: Hi ha una segona part, eh? Hi ha una petita segona part. Aleshores, Miguel Boyer, exministre d'Economia i parella d'Isabel Preisler.
8: Peleemos como machos y como hombres.
10: ¡Ah, vamos, payaso!
8: ¡Eso, eso!
9: ¡Quieto! ¡Venga, venga aquí!
8: ¡Qué sinvergüenza!
9: ¡Sinvergüenza! ¡Delincuente!
8: ¡Me ha agresado! ¡A la cárcel! ¡A
9: la cárcel!
8: ¡A la cárcel!
9: ¡De usted la cara!
8: ¡Pego, leche!
4: ¡Pego! És que és impressionant. És absolutament impressionant. El meu pare tenia una imitació treballadíssima de Ruiz Mateos en aquest sentit i jo recordo créixer, ser petit amb imatges com aquesta, amb presidents de futbol estil Jesús Gil, és l'Espanya dels 90, diríem, que és una autèntica meravella. Recordem que Miguel Boyer no només era ministre d'Economia, era una persona d'aquelles de la Beautiful People de Madrid, una persona molt influent en el Madrid de la transició, aquell PSOE que era més aviat el que tocava Calé, per entendre'ns, i Ruiz Mateos, a part, era molt conegut per la seva vinculació amb el Rayo Vallecano, que la seva dona, Teresa Rivera, crec que va ser durant molt temps...
0: El va comprar, no?
4: El va comprar, i tots tenim al cap Rumassa com a aquell logotip que era una abella, que ell a vegades es disfressava d'abella.
0: I després va arribar Nueva Rumassa.
4: Nueva Rumassa.
3: Que va acabar també amb una estafa.
4: Sí, ja no feia bona olor, i si no recordo malament, crec que Ruiz Mateos va ser escollit eurodiputat en algun punt del camí.
3: I tant, sí,
4: que moltes vegades quan... Oh, el Vicent Pérez, nou eurodiputat, quina bogeria, Espanya està per l'arrastre, tot el que tu vulguis, però Ruiz Mateos ja ho va fer abans.
0: I la història es repeteix.
3: I tenia la
4: Vito
3: seu...
4: Vito Quiles i Ruiz Mateos, ja em diràs tu la diferència entre anar a assetjar un ministre i anar a assetjar la dona del president del govern espanyol.
0: Sí, davant de tots els mitjans, eh?
4: Està tot inventat.
3: Sí, aquell cop de puny famós que li va voler donar malament, posant el puny d'una manera molt estranya. Jo tinc l'anècdota de... Jo ja era advocat i el fiscal que estava de guàrdia a Madrid havia estat a Girona. Ens havíem fet molt amics, fins al tot que va venir el meu casament. El meu primer casament va venir aquest fiscal amb el que encara hi tinc relació, ell està jubilat. I m'explica que el van portar ara, perquè va acabar el jutjat de guàrdia. Perquè és que donar un cop de puny a un ministre és un delicte d'atemptat i té una pena de presó important. I deia que estava orgullós i que del que se n'apenedien ja en aquell moment és de no haver-lo enganxat bé amb el cop de puny, perquè realment no el va arribar ni a tocar pràcticament, no? Era un personatge que després va tenir la seva parròquia fins al punt de sortir escollit, com molt bé recordàveu, eurodiputat, amb tots els problemes que van suposar d'immunitat per al tema dels judicis. Va acabar condemnat, va acabar a la presó, algun dels seus fills també condemnat, va tornar a renéixer de les cendres, aparentment, creant la Nueva Rumassa, que va acabar també amb condemna de molts dels familiars. Perquè, no sé si ho recordareu, tenia 7 o 8 o 9 fills que eren com intranquilitzadors, si els veus, perquè tots són iguals. Eren com clonats del pare, i amb una manera d'actuar realment intrigant, eh? A mi, que encara n'hi ha alguns d'aquests que volten i que estan, si aneu a internet segur que els veureu. Bé, era un personatge, no?, d'aquella Espanya que sortia de la misèria, del franquisme. Era un tio que va créixer molt, que va ser multimilionari, i quan es va expropiar Rumassa va ser un autèntic escàndol. Es va discutir que si els socialistes no respectaven la propietat privada, per fi, d'una expropiació. I va ser una expropiació, jo crec que després el temps va demostrar totalment necessària, no? Tot i que va costar que ho entengués molta gent, però es va veure que el senyor Ruiz Mateos i companyia, la gent que l'envoltava, especialment família, doncs no eren de fiar en el sentit econòmic, com a mínim, no? Mm.
0: 3 minuts per arribar a 9:15 del matí. Últim apunt per tancar aquest bloc. Està cancel·lada la funció de Mago Pop d'aquesta tarda. Ahir van enviar un comunicat a causa de força major. Estem intentant esbrinar per què.
4: Pobàlgia.
0: Antonio Díez, que ha cancel·lat aquesta funció d'avui, i per tant Hansi Flick no té excusa. Pot fer el que li doni la gana, evidentment, i segurament té coses més interessants a fer a les 9 del vespre. Però Mago Pop no ho serà.
4: Però ell a les 9 del vespre dorm.
0: Dorm, això diu normalment.
4: Jo trobo bé. Jo em figuro, Roger, que tu preguntes què fareu a les 9? Jo no sé què et passa a tu a les 9 d'un diumenge, però a mi em costa horrors posar el meu fill a dormir
0: sense quedar-te clapat tu?
4: O sigui, jo ja estic per la rastre a les 9, diríem, però a les 9 del diumenge, amb tota l'esveramenta del cap de setmana...
0: Trigues una estona més.
4: Trigues una estona més, t'hi has de posar abans, però si hi ha hagut mitja del cotxe anterior, costa més. Però en tot cas, jo, que preferia respondre a la pregunta, jo vull guanyar la Lliga avui. Jo no vull patir més.
0: I el clàssic de la setmana que ve, mirar-ho sense cap transcendència.
4: Si pot ser en passadís, fantàstic, i si pot ser sense cap tipus de transcendència, encara millor. A part, pels jugadors millor, és any de Mundial, els jugadors el que volen és acabar ja la Lliga, que es preparin pel Mundial, i tranquil·litat màxima amb una copa més al Sarró.
0: Petitíssima falca exclusiva, i la Núria Oriols ens explica aquesta enquesta que avui publica el diari Ara, Aliança Catalana supera Junts i l'Esquerra resisteix, titula.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
11: El dissabte 9 de maig al matí, als carrers del voltant de l'Hospital Clínic Barcelona s'hi celebrarà la segona edició del Clínic Obert. Hi trobaràs tallers de salut i de recerca, concerts, activitats infantils i esportives, visites guiades, cuina saludable en directe, xerrades, food trucks i moltes propostes més per totes les edats. Una jornada festiva en què professionals de la salut i de la recerca surten al carrer per acostar la salut a la ciutadania i compartir què fan cada dia per cuidar-nos millor. Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert i viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat.
12: Amb el suport de Casa Tarradellas.
7: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Pràcticament 9:15 del matí, el suplement tertúlia amb el Carles Monguilot, la Núria Oriols, la Marta Monforte i l'Oriol Marc. Aliança Catalana supera Junts i l'Esquerra resisteix. El PSC mantindria la primera posició a la baixa, però el tripartit continuaria sumant gràcies a la pujada d'Esquerra, que seria segona força. És el que titula avui el diari Ara, amb aquesta enquesta que segur que portarà cua i que... revalida la victòria al PSC, això sí, a la forquilla baixa dels diputats que té actualment. Esquerra sí que té una recuperació respecte a les últimes eleccions. Recordem que el candidat aleshores va ser Pere Aragonès. Ara recuperaria Oriol Junqueras sempre i quan s'aixequés la inhabilitació. Recordem que continua inhabilitat a l'espera de com s'aplica aquesta amnistia. El gran creixement d'Aliança Catalana dels dos diputats actuals li dona una forquilla a aquesta enquesta de l'Ara d'entre 20 i 22, poca broma. Es cruspeix Junts per Catalunya, que només obtindria entre 11 i 14 diputats. Vox també a l'alça, entre 14 i 17, quarta força. Partit Popular en la línia, entre 9 i 11, reculada una mica respecte als 15 que tenia el 2024. I Comuns i la CUP, doncs, com sempre, mantenint una mica entre els 4 i els 7 els Comuns, en té 6 actualment, i la CUP entre 3 i 5 actualment en té 4. A veure, Núria, desgranant-nos una mica com heu fet aquesta enquesta i anem a una primera lectura política.
2: Bé, aquesta enquesta està feta amb respostes de 1.353 persones amb un panell online. Hi ha un marge d'error del 2,71% i les entrevistes es van fer entre el 8 i el 21 d'abril. És a dir, no agafen tot aquest episodi últim al Congrés dels Diputats entre Junts i Esquerra, en què Junts va tombar la pròrroga de lloguers i el Consorci d'Inversions, i agafen sobretot el període en què Gabriel Rufián va ser a primera línia de focus per a l'acte que feia a Irene Montero i tot el tema de la unitat de les esquerres. Ho dic per això perquè quan es pregunta sobre la valoració dels líders, Gabriel Rufián és el més valorat a Catalunya per davant d'Oriol Junqueras i el segueix Sílvia Orriols. El tercer és Salvador Illa. Vull dir que també ens dona un panorama de quins són els lideratges ara que agraden més a la societat catalana.
0: Lideratges que no candidats, perquè...
2: Que no candidats. Bueno, Rufián, en el cas de Sílvia Orriol, sí.
0: Rufián no ha de ser candidat de res a Catalunya, en principi.
2: En principi no, però en aquesta enquesta el que es va fer és, doncs, preguntar pels lideratges, i quan es pregunta també, no només per la valoració de líders, sinó també per qui prefereix de president de la Generalitat, l'ordre també és aquest, diguéssim. El que fa aquesta enquesta, bàsicament, és reflectir el creixement d'Aliança, que ja hi és la tendència que hi ha en les altres enquestes, i crec que és interessant explicar com creix Aliança, perquè no només creix a través del votant de Junts, sinó també creix a través del votant de Vox, que també puja, però hi ha una frontera electoral entre les dues extremes dretes, que això es va començar a veure en algunes enquestes fa uns mesos i ara ja està plenament reflectit en els sondejos. I això es veu molt bé quan es pregunta pel sentiment de pertinència dels votants d'Aliança. Doncs un 51% diu que se sent català o més català que espanyol, i un 41% se sent en català com espanyol i un 8% espanyol o més espanyol que català, que en aquest sentit és el partit independentista que té un sentiment de pertinència més mix. I això s'explica pel discurs anti-immigració, que és el que fa que aquest partit, doncs, pugui extreure votants de Vox. Pel que fa a la baixada de Junts, una de les novetats és que no només perd per Aliança, sinó que també perd, segons l'enquesta, cap a Esquerra. Que això no havia passat en els últims temps, perquè la frontera electoral entre els dos partits s'havia reduït molt en els últims anys, gairebé no n'hi havia, i en aquest sentit l'enquesta sí que detecta això. Quina pot ser aquesta explicació? Doncs que els votants de Junts, amb les posicions més a la dreta que ha pogut prendre precisament per competir amb Aliança Catalana, pot passar que votants més de centre o centre-esquerra que podien votar Junts ara busquen un altre lloc i se'n van a Esquerra. Aquesta podria ser una de les explicacions d'aquest traspàs de vots. I l'altra qüestió és que el tripartit d'esquerres aguanta, que això també seria...
0: És a dir, la investidura notícia, que va fer possible que Salvador Illa fos president de la Generalitat... Recordem que Illa, evidentment, el PSC governa en solitari, però la majoria d'investidures es podria repetir.
2: Es podria repetir i és notícia en el sentit que només va sumar just en l'últim, en les últimes eleccions, i aquesta enquesta el que ve a dir és que, malgrat la pujada de la dreta i l'extrema dreta, doncs aquest tripartit repetiria, com has dit abans, perquè Esquerra, doncs, es detecta aquesta pujada.
0: De fet,
2: el que sí que és veritat és que el PSC, diguéssim, aguanta, però no acaba de rendibilitzar el que és la presidència.
0: És l'única suma possible d'investidura, perquè la famosa sociovergència, més enllà de si és operativa i és real, no sumaria per enlloc, no? Junts, no. Més els socialistes. Crec que també cal tenir en compte que no està gens clar... Junts acostuma a ser una formació que en clau campanya electoral remunta a les enquestes, i tampoc està clar quin és el candidat de Junts, el futur de Puigdemont, si tornarà abans de l'estiu, si tornarà després de l'estiu, potser és més probable aquest escenari, si tornarà ser candidat, si quin paper de cap de l'oposició té Junts per Catalunya, perquè no l'ha volgut exercir durant aquesta legislatura. Marta, una primera lectura.
13: Sí, doncs moltes coses interessants, no, en aquesta enquesta. Jo crec que la primera, que ara ho deia la Núria, és com Rufián sort reforçat respecte al pols que té amb la direcció del partit, i és una de les figures, no, clau, no només al conjunt de l'estat espanyol, sinó especialment a Catalunya, que jo crec que és ben valorat per la majoria d'electors i té una mitjana, diguem, que és l'única prova de tots els candidats, bueno, candidats no, de tots els líders, perquè com bé comentàveu ara, ell no és candidat de moment i la seva posició per ara és presentar-se com a cap de llista d'Esquerra a les generals. Després tenim una evidència que a mi em sembla molt, molt adequada comentar-la, perquè crec que va al contrari del que està passant a la resta de l'estat espanyol, i és com les esquerres surten enfortides, estem bé, no?, com un moment de retrocés de les esquerres en general, del PSOE a nivell nacional i també de Sumar i tots els partits que estan en aquest àmbit de l'esquerra, com van cavarrere, i en aquest cas, no, en aquest cas millor resultat respecte al que va passar fa quasi 2 anys. Aleshores, jo crec que això també és molt important, perquè evidència que no va a la política catalana en el mateix sentit que jo crec que l'espanyola, i això està molt bé. Jo crec molt bé destacar-lo en aquest sentit. I després la tercera és com Junts, no? la posició de Junts, la feblesa que té i com perd punts i posicions respecte a Aliança Catalana, no? Al final les extremes dretes estem mirant, que això sí que és una coincidència no només a el que està passant a l'estat espanyol, sinó a la resta d'Europa, com cada vegada pugen més les enquestes i tenen més força, i això sí que es complís en aquest cas, no? Com l'extrema dreta d'Aliança Catalana i com Vox pugen posicions, i la dreta conservadora, que seria en aquest cas tant Junts com el Partit Popular, perden posicions respecte al que ja tenien. Aleshores, jo crec que ens serveix molt bé per a fer-nos un poc de mapa mental respecte a com està la situació ara mateix i quines explicacions pot tindre a futur, no?
0: Oriol.
4: Aquí crec que és molt interessant, Roger, el que apuntaves tu sobre les incògnites que planen al voltant de Junts, perquè és evident que Junts l'any 2024 va aconseguir un vot molt probablement prestat, tenint en compte la caiguda que va tenir Esquerra, que venia dels republicans, perquè Carles Puigdemont era l'únic candidat independentista que podia fer front al PSC. També van saber generar una sensació de momentum, com es diu en aquests casos, amb una sèrie de mítings argelers, amb la perspectiva immediata del retorn. Estava a punt d'aprovar-se la llei d'amnistia de manera definitiva, i 2 anys més tard... Perdoneu, Carles Puigdemont no té data pel seu retorn, tampoc està clar qui serà el candidat de Junts, hi ha noms diversos, hi ha el nom de Míriam Noguera sobre la taula, hi ha el nom també de Salvador Vergés sobre la taula en cas que es vulgui treure algú del grup parlamentari per ser candidat a la Generalitat, però clar, això requereix un temps de cocció, requereix un temps de coneixement i també requereix una estratègia política, que en aquest sentit a Junts el que li passa és que quan la gent sent que diu Míriam Nogueres al Congrés dels Diputats, amb un discurs que seria més aviat de no surrender, per entendre'ns, doncs pot arribar a funcionar en unes eleccions al Congrés dels Diputats, però al mateix temps, quan es trasllada la realitat als municipis, i això, si la Núria diu el contrari o pensa el contrari, que em corregeixi, jo tinc la sensació que el secretari general Jordi Turull, també l'expresident Artur Mas, estan intentant per tots els mitjans possibles que les candidatures a les eleccions municipals

0: utilitza, qui la fa servir com a motor tractor, és Aliança Catalana. I el problema està en que això, com a país, és un autèntic desastre, perquè al final que l'extrema dreta creixi en aquests termes és un desastre quan passa a França, quan passa a Alemanya, amb Alternativa per a Alemanya i els conservadors, i és un desastre, per tant, quan passa a Catalunya. De la mateixa manera que és un desastre quan Vox està amb una fidelitat de vot altíssima i pot superar el 20% en unes eleccions espanyoles, amb el problema que suposa pel PP. I després, com a escenaris de futur, si juguem una mica a treure les cartes, sí, suma el tripartit d'esquerres, però també suma una aliança entre el PSC, Junts i Esquerra. Que això és una cosa que en les anteriors negociacions hi havia estrategs que havien posat sobre la taula de dir, escolteu, tenint en compte com van les coses, per què no fem un tripartit que formi part el PSC com a principal força, Junts com a segona força, i en aquest cas Esquerra com a tercera força. El problema està que un Junts tan debilitat, com dibuixa aquesta enquesta, jo no ho acabo de veure ni molt menys.
1: Monguilot.
2: Jo posaria l'accent en que aquesta ascensió d'Aliança Catalana es focalitza molt més. Aliança Catalana té dues potes, no?, que és l'independentisme i el discurs anti-immigració. Jo crec que està clar que el focus ara, la gent es decanta per Aliança per la pota de l'anti-immigració, per la pota, per tant, diguem-ho clar, xenòfoba. I per què? Home, aquí hi ha un discurs més potent i més de fons. És que l'esquerra segueix sense entomar el discurs de la immigració. Amb valentia, l'esquerra ha de ser hospitalària amb la gent que ve de fora i necessitem la immigració sí o sí, però s'ha d'entomar el discurs perquè la gent entengui. Ho vam dir una vegada, no? Quan l'eslògan immigració sí, però legal i ordenada, només el defensa el PP, l'esquerra s'està equivocant, perquè la immigració que necessita qualsevol societat ha de ser legal, per suposat. Si no és legal no té feina, no pot treballar, no pot accedir a la mínima estructura de benestar social de l'estat de dret, legal i ordenada, perquè també té que haver-hi la immigració que puguem acollir. I aquest discurs l'esquerra no l'entoma. Què passa? Que Aliança puja per la seva vessant, insisteixo, anti-immigració, i això, òbviament, és preocupant.
1: És molt interessant l'enquesta perquè també pregunta sobre el sentiment de pertinença de cada votant de partit. Hi ha tres opcions. Català o més català que espanyol, opció 1. Tant espanyol com català, o espanyol o més espanyol que català. Descaradament, el partit o els votants del partit que se senten més catalanistes són els de Junts. Un 81% responen que se senten català o més català que espanyol. Però a mi em sorprèn la dada d'Aliança Catalana, que sovint juga la bandera independentista, a banda d'aquest discurs anti-immigració. Un 51% dels encastats que voten Aliança Catalana se senten catalans o més catalans que espanyol, però un 41%, fins a un 41%, tant espanyol com català. I potser d'aquí també ve aquest trasbassament de vot que deia de Vox cap a Aliança Catalana, Núria?
3: Ve clarament d'aquí, perquè si mireu el transvasament de vot respecte a les catalanes, veureu com Vox perd un 23% cap a Aliança Catalana. És el seu màxim transvasament de
1: vot. Vull dir que potser el votat d'Aliança Catalana no és tan catalanista o tan independentista com uns es pensaven.
3: Jo crec que bàsicament el que guia el creixement d'Aliança Catalana, i ara ho apuntava el Monguilot, és la pota anti-immigració, no és l'independentisme més dur. I això es veu amb les enquestes i amb aquestes dades, i això també dona un indicador a la resta de partits independentistes que Aliança no està creixent tant com perquè tingui un discurs unilateralista, sinó perquè té un discurs en contra de la immigració, i només així pot captar votant independentment del sentiment de pertinença. I això també és interessant en el sentit que el sentiment de pertinença per a aquests votants que venen de Vox i que ara opten per Aliança Catalana és molt secundari, perquè Aliança és veritat que té un discurs independentista, però aquests votants els és igual perquè els prima que tingui un discurs dur contra els migrants. En el cas de Junts, això ja ha sortit a moltes altres enquestes, que té el votant més catalanista, i després a la CUP i Esquerra, que es manté així, no? Jo crec que el que apuntàveu, que el fet de que Junts tingui aquest resultat, jo crec que té molt a veure

0: hi ha una elecció clara del líder, que no s'ha aplicat l'amnistia, i això és injust, que no s'hagi aplicat l'amnistia perquè és una llei aprovada. Per tant, això manté el partit agafat, diguéssim, esperant a veure si pot comptar o no amb el president Puigdemont a Catalunya perquè pugui ser candidat a les eleccions, i això fa també que no decideixi un successor. És a dir, porten molt temps esperant a veure si doncs, Puigdemont pot continuar o no, i tampoc volen prendre una decisió mentre hi hagi la possibilitat que Puigdemont doncs, pot fer aquest pas. Mm-hmm. I en aquest sentit, això té un cost a les enquestes, que és que no hi ha un lideratge clar a Catalunya, no hi ha cap de l'oposició, i no hi ha una... Malgrat ser el segon partit del Parlament, no visualitzen una alternativa al govern d'Illa. I això és el que estan detectant les enquestes, que hi ha una desorientació del que va ser aquest electorat que va optar per Puigdemont a les catalanes, i hi ha una fuga, Aliança Catalana, i també aquesta enquesta detecta cap a Esquerra.
1: Marta, Oriol i Monguilot, breu, sisplau, tots tres.
2: Vinga, jo crec que la situació de Junts és molt complicada, i el que ha passat aquesta setmana al Congrés és una prova d'això, no? El fet de que votaren en contra el decret de vivenda que feia que els lloguers no pujaren més d'un 2%, malgrat que ja en els últims dies ja estaven dient que podien negociar amb el govern altres contrapartides per intentar votar a favor, i el fet de que decaiguera, perquè finalment van votar en contra, i l'endemà ja estiguera Míriam Nogueras i la direcció de Junts dient que, doncs, que se podia tornar a negociar i que igual havien de parlar, jo crec que evidencia que és un debat en el que estan incòmodes, que potser s'han equivocat, que potser la societat catalana no ha entès aquest vot, o no ha entès que fora un no tan clar, no?
0: Però Marta, això no ho agafa, l'enquesta?
2: No, ho sé, però que ho ha explicat molt bé la Núria ara, que no ho agafava i que era previ al que havia passat, però jo crec que això sí que evidencia que estan una mica desconcertats, perquè el fet de dir no, anem a votar en contra, i l'endemà ja dir anem a votar o se pot negociar, no és una estratègia clara, és una mica erràtica. Això jo crec que també ells estan mirant o estan pendent de les enquestes i de com fer per no perdre tot aquest votant que pot ser, ara s'està veient com es perd, ja no només per Aliança Catalana, sinó per la pròpia inèrcia de Junts. I sobretot jo crec que una pregunta que sí que es fan molt sovint la cúpula de Junts i no només els diputats del Congrés, és en un futur i ple govern, imagineu, de Partit Popular i Vox, nosaltres què podem aportar? Si a més no tenim uns diputats que com ara en aquest cas sí que podem marcar la diferència entre aprovar lleis i no aprovar-les. És a dir, també ells tenen que mesurar molt bé fins a quin punt arriben i on poden forçar i el seu protagonisme que estan tenint aquesta legislatura. Jo no crec que siga una situació fàcil la que tenen, i especialment això que comentàveu, no tenen un cap de l'oposició clar, i això sí que es deixa en una situació gens clara, no? I per exemple tampoc tenen, si, corregim-ho si m'equivoque, encara clar el candidat, no? de Junts a l'alcaldia de Barcelona. Això tampoc evidencia que no estan sabent molt bé quin perfil trial per a una batalla que jo crec que serà molt, molt decisiva.
1: Oriol.
3: És així, Marta, i després hi ha un parell de qüestions molt breus que també hauríem de comentar. La primera, que és com li costa al PSC capitalitzar la presidència de la Generalitat, i com li va costar també en el seu dia a Pere Aragonès, com li va costar en el seu dia també a Quim Torra, fins i tot a Carles Puigdemont en el seu dia no era gens senzill. Per tant, posem això sobre la taula, i després, lligat amb això, crec que l'escenari que dibuixa l'enquesta és precisament un dels millors escenaris que té Salvador Illa per repetir de manera folgada com a president de la Generalitat, que és un xoc entre Salvador Illa i Sílvia Oriol. Si tu desactives Junts de l'equació, si Esquerra és més un aliat que un rival, tu vas a confrontar amb Sílvia Oriol, de la mateixa manera que ho ha fet Pedro Sánchez amb Vox a la resta de l'Estat, com porta fent, de fet, des del 2019, amb aquella doble convocatòria electoral, que es van haver de repetir les eleccions perquè a les primeres no hi va haver acord. I després, també és interessant, i aquesta és la tercera derivada, a veure què li passa també a Aliança Catalana a les eleccions municipals, perquè quan tu comences a créixer tan desbocadament a les enquestes, has de gestionar també les expectatives, i és veritat que Aliança i Vox es reparteixen el vot xenòfob. Vox se centra a l'àrea metropolitana, Aliança Catalana més a la part de la Catalunya interior, i en aquest sentit estic convençut que veurem nombroses polèmiques que aniran sorgint quan a les files d'Aliança Catalana hi vagin creixent persones que tenen un passat en partits obertament franquistes en el seu dia. Estic convençut que sortirà la notícia algun dia de Aliança Catalana fitxa algú que ve de Falange, que ve de Fuerza Nueva, que ve de Plataforma per Catalunya, condemnats per maltractaments a la dona, que això passarà segur, perquè en els partits d'extrema dreta sempre passa exactament el mateix, i que hi haurà relliscades, perquè al final quan tu tibes tant la corda i quan tu vas a buscar tan descaradament, com es nota amb les xifres de pertinença que deies tu, Roger, quan tu vas d'essencialista i d'aquests de Ripoll i del Bressol de Catalunya i tot això, quan tu gires cap a anar a buscar directament el vot que xenòfob i islamòfob, evidentment et deslligues de la part més catalanista, perquè el catalanisme sempre ha estat integrador, digui el que digui qui vulgui, i tindran problemes de discurs, perquè això no... Hi ha un punt que el paper ho aguanta tot, però les campanyes electorals no.
1: Monguilot.
4: Hi ha una cosa que serà molt interessant veure a les municipals, que és les aliances que hi haurà entre Aliança i Junts. Això ja, des de Junts, alguns ja m'ho han començat a dir. Hi ha allò que diu, és que el que passa en els municipis, a les eleccions locals, no es pot extrapolar, però això passarà, segur. Hi ha una altra cosa que explica l'enquesta que m'interessa molt, no? Que és el fet de que l'independentisme no suma. No? Per què? Perquè els anhels independentistes tornaran a venir cíclicament, històricament se sap, i hem de tenir-ho present, perquè anar a buscar, per exemple, doncs un referèndum per la independència amb un 51% n'hi ha prou, et demostren aquestes enquestes que és volàtil, i que una cosa és canviar de partit amb un status quo i l'altra és canviar d'estatus quo, no? Una independència que vol dir doncs trencar amb tot el que és un estat, etc, hauria de ser una cosa molt més consolidada que no una simple majoria de 51% amb un referèndum que saps que al cap de... Ja ho hem vist, ara ho estem veient, no? Al cap de pocs anys o de pocs mesos, a vegades, doncs deixaràs de tenir aquesta majoria. Això també és una cosa que, si volem tenir una visió llarga, posar les llargues i no curtes, també hauríem de tenir present, eh?
1: 9:45. Fem una pausa i continuem.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
6: El balcó gastronòmic és un lloc...
7: Què bo?
6: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
7: Parella, què us podem partir?
6: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
8: Sorprendre-la, triar-la, planejar un dia només per ella. Això també és regalar, perquè compartir és la forma més bonica de celebrar. I regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Avui és el seu dia. Feliç dia a totes les mares. Al Cort Inglés, a la botiga, web i app.
9: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
10: El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
11: Occident, que vol que ho aconsegueixis tot, tot i tot, t'ofereix el Desconcert d'ICAT.
12: Amb el gran sorteig d'aniversari del Club Caprabo, t'esperen viatges valorats en 3.000 euros i compres gratuïtes. Participa i per cada 30 euros de compra i suma participacions extres activant els teus cupons digitals i amb el joc de l'app. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
13: L'any 2000, un grup de joves apallissen i maten un jove a la Vila Olímpica. Barcelona descobreix la seva cara més salvatge.
14: Centenars de persones han seguit la...
15: És un crim molt mediàtic, molts elements sorprenien d'aquest cas. El primer de tot és la violència descomunal.
13: El crim de la Vila Olímpica. Crims de Carles Porta. Dilluns a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: El balcó gastronòmic és un lloc...
17: Que bo.
16: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
17: Parella,
16: i amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
18: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. En guàrdia, amb Enric Calpena.
19: El 1588, el rei Felip II es va proposar envair Anglaterra amb l'Armada Invencible, amb la que es va plantejar gairebé com una croada per combatre el protestantisme. Catalunya es va implicar de diverses maneres en la mobilització per part de la monarquia de recursos diplomàtics, militars, comercials i fins i tot religiosos amb l'objectiu de derrocar la reina Tudor. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
18: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Cinc minuts per arribar a 3:15 del matí. El suplement tertúlia amb el Carles Monguiló, l'Oriol Marc, la Marta Monforte, la Núria Oriols. Un dels temes de la setmana ha estat aquest pla pilot del govern de posar Mossos de paisà en algunes escoles catalanes, una mesura proposada pel govern que ha incendiat la comunitat educativa i bona part de l'oposició. Però que aquesta setmana el mateix president Salvador Illa defensava d'aquesta manera la sessió de control sense moure's ni un mil·límetre.
20: No és una política decidida, no és una política que s'estengui tot el país, veurem com va, si és que hi ha gent que ho vol posar en pràctica. I si la gent no ho vol fer, si cap centre educatiu ho vol posar en pràctica, tot no es posarà en pràctica, miri que senzill. Quina por tenen a provar-ho? És a demanda.
1: És un pla pilot a demanda, com explica el president, de què va el projecte. Fins ara hi ha la figura de l'agent tutor, és a dir, una figura policial que va a l'escola o a l'institut quan hi ha un incident notificat per la direcció. Ara el govern vol que aquesta figura passi a ser un agent de convivència i que estigui integrat dins del centre. Evidentment, sense arma, no faria classe, ni tasques docents, ni tampoc de vigilància, sinó de prevenció i mediació per avançar-se a situacions complicades que hi pugui haver. Això no ha agradat ni a les famílies ni als docents, que asseguren que no s'ha comptat amb ells i destaquen que posar Mossos a les escoles no construeix convivència, al contrari, que es criminalitza els centres on hi hagi aquests efectius. Alguns d'aquests instituts que havien de formar part del pla pilot se n'han desvinculat. Hi ha 3 instituts que se n'han desmarcat i un que s'hi ha sumat voluntàriament, la qual cosa deixa la llista en 13 instituts inclosos en el pla pilot. Oriol, tu què en penses?
3: Jo tinc molts dubtes i he reflexionat molt, perquè com hem dit moltes vegades en aquest programa, jo sóc fill de mestre i em costa molt de veure un mosso de paisà en una escola. Crec que tot prové també d'una pèrdua d'autoritat de la figura del mestre, que és una pèrdua d'autoritat que no ve, crec, per part dels alumnes, sinó del que els alumnes veuen a casa. En el moment en què els pares declinen frases de l'estil el profe... Jo arribo a casa meva i li dic al profe, em té mania i m'ha sorprès. La meva mare em desnona. Ara... hi ha altres possibilitats que el professor tingui la culpa de que el fill sigui lerdo, que això també pot passar. Això passa, és una realitat, crec que amagar aquesta realitat és completament fatal si volem parlar en propietat de què passa a les escoles catalanes. És veritat que hi ha escoles que hi ha problemes a vegades de violència, tots coneixem instituts, és el cas de Premià de Mar, que a vegades ha passat alguna vegada que hi ha alumnes que trafiquen amb droga en els instituts i que hi ha taquilles que fan una olor sospitosa. És veritat, això solucionarà la presència d'un mosso als instituts? Jo tendeixo a pensar que no, de la mateixa manera que tendeixo a pensar que quan jo en algun punt del camí he anat de viatge a Europa i he vist agents armats fins a les dents davant de la catedral de Notre Dame o de la catedral de Milà, jo tendeixo a posar-me insegur. Penso que el risc és imminent. No crec que la presència de Mossos sigui bona per la comunitat educativa en general. I sobretot, el que penso, fent anàlisi política, elevant una mica el focus de la polèmica aquesta en qüestió, és que, tenint en compte tot el soroll que hi ha hagut associat al problema que hi ha hagut entre el govern i la comunitat educativa, l'acord amb 2 sindicats minoritaris en educació, com són Comissions Obreres i l'UGT, bascantant en aquest cas l'USTEC, que és majoritària, tenint en compte que hi ha hagut problemes de vagues al carrer, tenint en compte que hi haurà més vagues fins que acabi el curs, potser el moment de plantejar una prova com aquesta no era el més pertinent a efectes de relat polític, perquè saps que hi haurà comunitats educatives que et saltaran al coll, almenys 4 claustres han decidit per unanimitat retirar-se d'aquesta prova pilot, segurament també n'hi haurà un 5è, i això és un problema pel govern, perquè tu pots governar amb col·lectius en contra, com ha passat amb els pagesos, ha passat una mica amb els metges, ha passat amb els mestres, però no sé si pots sostenir durant molt de temps un problema evident amb la comunitat educativa, que és una comunitat que té molt poder, que és una comunitat a la qual els pares li fem confiança perquè eduquin els nostres fills, i això això pot arribar a ser un problema. I sobre els Mossos a les aules, jo sincerament no puc entendre el benefici, encara que la policia també pugui ser considerada mediadora, que pugui intermediar en conflictes. A mi em sembla que les aules hi manen els mestres i que les escoles hi manen els directors.
1: D'acord, molt bé. Com resols la manca d'autoritat de molts mestres en punts conflictius?
3: Jo crec que el problema de tot això ve de que els mestres s'han de menjar multitud de problemes que no són de les aules. Quan els mestres han de gestionar famílies amb nanos, que els han desnonat, que l'únic àpat calent i bo que fan el dia és a l'escola, això genera una sèrie de malestars que se'ls mengen els mestres. Però crec que és un problema d'arrel socioeconòmica. No crec que sigui un problema que els de seguretat a les escoles. I per mi aquest és el problema principal, que a les escoles hi floreixen una sèrie de malestars que són el reflex de malestars que venen de casa i que no són els mestres els que se n'han d'encarregar, perquè els mestres segurament estan atenent una sèrie de problemes que no són només educatius. Fixa't que quan parlem de l'escola, el tercer o quart debat és el nivell dels alumnes, però parlem de moltes altres coses. Abans, quan tu tens alumnes amb necessitats especials en aules de 25-30 persones, com vols que un mestre atengui la persona dislèxica, la persona que té un trastorn de l'espectre autista, la persona que la seva família l'han desnonat, el que els seus pares s'han quedat sense feina i el que, com hi ha a totes les classes, el bala perduda. Jo he tingut bales perdudes a classe.
1: Sempre, bueno, perquè el reparteixen.
3: El reparteixen, sí, sí. I no passa res. El que has de fer és que moltes vegades, quan parlem de l'educació, fixeu-vos que no posem el focus en el contingut curricular, sinó en tot el que hi ha al voltant.
1: Núria, Marta i Carles.
0: A veure, a mi d'entrada la proposta no m'agrada en el sentit de posar un policia als instituts perquè dona o transmet una sensació d'inseguretat i de falta de convivència a les escoles, que em sembla que no és positiva. És cert que el govern diu que és un recurs preventiu i que simplement està provant coses noves, però el missatge és d'intranquil·litat absoluta. També és cert que és molt fàcil criticar-ho, no? I dir que això no pot ser i que no hi ha de ser de cap manera, però entenc que si s'ha arribat al punt de proposar això és perquè la situació, doncs, en alguns llocs és realment insostenible. Per mi el problema és la manca d'autoritat dels mestres, és perquè a les escoles se'ls demana coses, moltes coses, quan el que s'ha de fer a l'escola al final és estudiar i aprendre continguts. Crec que hi ha molts problemes venen de les famílies i no només de qüestions socioeconòmiques, que també, sinó crec que hi ha un canvi de valors culturals que al final doncs no passa res si no s'aprova o no es fan els deures o si no s'estudia. És a dir, jo crec que hi ha un punt d'evolució cultural que hi ha hagut a Catalunya en els últims anys que fa que doncs tothom estigui també molt relaxat en aquest sentit i que hi ha d'haver doncs disciplina també, hi ha d'haver uns hàbits d'estudi, tot això no només ho pot fer l'escola, també forma part del que poden fer les famílies, i si a les famílies a casa tampoc hi ha aquesta autoritat o hàbit de treball, doncs és molt difícil que després els mestres ho puguin transmetre a l'aula quan en tenen 30 alumnes per aula, amb tots, sobretot a l'adolescència, doncs que és molt difícil poder gestionar una aula de 30 alumnes adolescents, i si a més han crescut molt, el que deia l'Oriol, no?, les necessitats especials, i no tens les ràtios adequades per poder gestionar tot això. A mi em sembla que la situació a l'educació és un dels problemes principals que hi ha al país i que suposo que el govern doncs ha intentat fer una cosa diferent, però que ho ha comunicat malament perquè no s'ha acabat d'entendre ben què suposa aquesta proposta, que tampoc ho ha sabut acompanyar d'un relat tranquil·litzador, sinó al contrari, perquè costa molt entendre que és una cosa preventiva però que al final recorres a la policia, i crec que s'ha de replantejar i fer-ho a través també d'intentar consensuar-ho amb la comunitat educativa, com a mínim.
1: Marta.
2: Sí, jo em va sorprendre molt aquesta notícia i vaig estar buscant informació respecte si n'hi havia algunes experiències prèvies en altres països, etc. I sí que vaig veure, per exemple, que a Regne Unit es va implementar una mesura. No és exactament igual, perquè ahir sí que anaven uniformats i seria Safer School Officers, i n'hi havia agents que estaven com intentant, no?, protegir els alumnes, l'escola, o almenys per a que se sentiren més segurs, i la evidència va provar que no va resultar del tot, no?, que va haver resultats contradictoris, que n'hi havia algun benefici, però que sobretot també pot ser facilitava més l'estigmatització de les escoles, dels barris amb menys poder adquisitiu, els problemes que jo crec que ho dia ara molt bé l'Oriol, no?, que tenen molts alumnes que no només té a veure amb les capacitats de cada un, sinó en les condicions materials en les que viu. Jo conec, i no només un cas, sinó diversos casos, no?, d'alumnes que tenen que viure, per exemple, en una habitació, ja no només en un pis, en una habitació compartida amb la seva família, especialment migrants, i com vas a estudiar allí i com vas a fer vida allí. Si és que no pots, no tens un espai de treball que te facilite les coses per a fer-lo. I jo crec que això sí que està, a banda de la crisi d'autoritat, que ja jo estic d'acord, però jo crec que això està en el centre del relat. Però jo només me'n vull detindre en això, perquè jo crec que sí, que hi ha molta comunitat educativa que té moltes ganes de fer moltes coses, i jo crec que n'hi ha una part que també s'ha resignat, que veu que pot ser les condicions no són les que voldrien, i aleshores tampoc fan molts esforços per intentar que els alumnes tinguin unes condicions millor, o lluitar perquè les ràtios siguin més baixes, etc, etc. Llavors jo crec que això és un problema en conjunt, que això evidencia que les coses no són fàcils a l'educació, i que per això la comunitat educativa està tan enfadada, però clar, també ho estan els pares, no? Perquè al final jo crec que els pares tampoc poden jugar a la carta d'aquesta que dia ara l'Oriol, de no, és que el profe mete mania i vas tu a dir-li al profe que què li ha passat. No, primer has de saber què ha passat i no creu-te al teu fill com si fora que tinga la raó absoluta. Aleshores jo crec que pot ser, es poden fer proves, però jo crec que el resultat no serà o no molt bo, o no ajudarà o no millorarà molt, i pot ser la resposta està en fer canvis més radicals al sistema educatiu, perquè portem 20 anys, 30 anys en un sistema educatiu que pràcticament no ha canviat, mentre la societat ha canviat moltíssim, i jo crec que això pot ser, sí que hauria d'estar més a l'arrel del conflicte. Però també sabem que en una societat com ara i en la comunitat educativa com a tal, n'hi ha molts posicionaments més conservadors que se resistissin a qualsevol tipus de canvi, no?
1: Monguilot.
4: Jo crec que hi ha hagut un problema de comunicació i de plantejament d'entrada. Això s'hauria d'haver consensuat amb la comunitat educativa. Qui més coneix la realitat dels col·legis, de les aules, són els mestres. Llavors, això no s'ha fet així, s'ha fet al revés. També és cert que s'ha fet una proposta molt, molt light, policies sense uniforme i sense armes. Per tant, ja no són policies, el que entenem per policies. I tot parteix d'un principi, que és el desprestigi del concepte autoritat. Les autoritats, per als que tenim una edat, eren els pares, els mestres i els policies. Tots tres col·lectius han passat un moment de propaganda en contra.
1: En el cas de les escoles, també els capellans.
4: És que jo vaig tenir de mestres capellans, no? Per tant, què passa? Els pares eren pares, una societat patriarcal que reprimien més que educaven, els mestres eren la letra con sangre entra, i si no t'entrava et fotien un bolet, i la policia venia a detenir-te. A mi m'agrada una policia que ve a ajudar-me, no a detenir-me. I la visió progressista d'això és que la policia ens ve a ajudar. Per tant, ara ja n'hi ha de policies als col·legis. Hi ha plans, i això ens ho explicarien els Mossos, per vigilar els entorns dels col·legis perquè a la sortida de les hores lectives no es vengui droga als alumnes. Això fa temps que existeix. També hi ha policies quan tenen que, doncs, vigilar a la sortida del col·legi grups d'alumnes que, esclar, que no són de pàrvuls, que poden tenir 14, 15 anys, que en un determinat acaben en conflictes, enfrontaments, no passen a dins del pati, però passen al carrer de fora l'escola, en un te pot acabar amb tragèdies a vegades. Per tant, jo crec que aquí hem de plantejar-ho des d'un punt de vista progressista, però des d'un punt de vista realista a la vegada, i no tenir cap problema en qui pugui haver-hi policies en el sentit d'intermediar, de conciliar, que vagin a ajudar, no a detenir. Quan algú va dir més llibres i menys porres, home, evidentment, però el plantejament que ha fet la Generalitat no és d'enviar policies amb porres, i fins i tot s'ha dit, repeteixo, ni uniformes ni armes. que intermedien a vegades els policies no té per què ser necessàriament dolent. Ara també és cert que s'ha començat una mica la casa per la teulada. Això es consensua amb els docents, amb el col·lectiu de docents, se'ls demana si hi ha aquesta exigència, i és aquesta exigència, doncs si és, donem una solució. Perquè, de fet, ha fet una mica de pas enrere, no? La Generalitat ha dit, ara ja diu l'Illa, bueno, home, si no ho necessiten, no ho aplicarem. Home, doncs comencem per aquí. Proposem mesures si es necessita. Primer es crea la necessitat i després la reacció d'aquesta necessitat. Però tot plegat, jo repeteixo, a mi m'agradaria que no hi hagués un prejudici en contra de la institució policial, perquè la policia, en qualsevol país o societat democràtica, és imprescindible.
3: És evident que la policia ha d'actuar quan hi ha casos de potencial activitat delictiva dins, fora dels instituts, només faltaria. El tema està que jo crec que aquest debat ens distreu de l'autèntic debat, que és el del nivell del sistema educatiu i de les demandes que fan els mestres en aquest sentit. I a vegades, dins del col·lectiu de mestres, hi ha veus que no ajuden a posar les coses a lloc. Per exemple, jo recordo amb molt interès una entrevista que se li va fer a Mar Hurtado a la Selva de TV3 amb el Xavier Grasset, que va venir a dir, és la presidenta, o havia estat presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, que venia a dir que ella l'esgarrifava la paraula disciplina. Jo crec que paraules com aquesta el que fan és carregar-se qualsevol esforç que puguin fer els alumnes, perquè la disciplina no és que sigui necessària a l'escola, és que és necessària a la vida, perquè també és una manera de tenir respecte per la teva feina i per la feina dels altres. I al final, jo crec que hi ha coses que estan del tot inventades. És important saber-se les taules de multiplicar, és important saber sumar, restar, multiplicar i dividir, és important saber llegir, és millor saber llegir que no saber llegir, és molt millor entendre el que llegeixes que no pas no entendre el que llegeixes, i és molt millor saber-se les capitals de comarca i de la Unió Europea que no saber-se-les. I fins que això no entri al cap d'alguns gurus, que l'únic que volen és que els nanos tinguin ensenyament emocional i que tinguin el racó de pensar i que puguin fer la ploradeta a temps, no anirem enlloc. I llavors passa el que passa, que has d'enviar els Mossos a l'escola perquè la feina no s'ha fet abans.
1: Bé, hi hauria motius per fer rèpliques, però no tenim temps perquè hi ha la publicitat i això sí que és sagrat. Oriol, Marc, Carles Mugilot, Núria Oriols i Marta Monforte, que gaudiu d'un immens diumenge. Moltes gràcies a tots quatre.
5: Moltes gràcies.
1: Petita pausa, ens actualitzem amb les notícies i de seguida a Londres ens espera l'Ion Sindreu i el Toni Rodon. Fins ara.
21: El suplement, amb Roger Escapa.
22: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli Terbaquina Verge Extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
23: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
24: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
25: Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
26: 012, la millor resposta.
27: Va tot bé?
28: És que una amiga meva té una hipoteca i uns préstecs que ja no pot pagar i està desesperada.
27: Ja ho sap, que existeix la llei de la segona oportunitat? Està pensada per a persones que no poden pagar els seus deutes, tant si són particulars com autònoms. Si s'hi acullen, poden pactar un pla de pagaments o els poden perdonar una part o la totalitat del deute.
28: Genial, d'aquesta manera podria tornar a començar de zero.
29: Ja l'hi dic.
30: Més informació a justicia.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
31: Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad y más de 70 años, con la renta vitalicia de Vitarrenta, recibes un dinero sin moverte de casa. Llama gratis al 91-197-1700. Vitarrenta, tu vida con más rentas.
32: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
33: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
32: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
34: El suplement, amb Roger Escapa.
32: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
35: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
36: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
5: El Sant Pau Festival presenta tres nits excepcionals amb la Franz Schubert Filharmonia interpretant l'apassionada suite de Romeu i Julieta de Tchaikovsky, la millor música de cambra amb Mikhail Pletnyev i Marc Buchkov i un final brillant amb l'ocell de foc de Stravinsky. Del 4 al 6 de maig, al Palau de la Música Catalana. Més informació a santpaufestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Linkat. Pere Arquilloé i Imma Colomer, junts a Dinamarca. Un tour de force interpretatiu amb què el director Albert Arribas torna a capbussar-se en l'univers de Lluïsa Cuniller. Una obra teatral en què ressonen els fantasmes de la tragèdia shakespeariana. Del 15 de maig al 14 de juny a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
1: Les 10.
0: El suplement. Amb Roger Escapa.
1: A Londres ja ens esperen el Lion Sindreu i el Toni Rodon. De seguida els saludem. Aquesta hora és notícia que el Servei Català de Trànsit calcula que avui, a partir de les 12 i fins la mitjanit, tornaran 280.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona. Gemma Bonet, bon dia.
2: Hola, bon dia. Les hores més conflictives seran cap a la 1 del migdia, després a la tarda també entre les 6 i les 7. I una vegada més, les vies que concentraran més trànsit seran la P7, tant al nord com al sud, i també la C32. En aquestes carreteres s'instal·laran carrils addicionals. Tenint en compte que avui pot ploure en molts punts del país, es demana prudència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit en declaracions al suplement.
3: Una de les coses que hem vist en aquesta sinistralitat que tenim aquest any 2026 és que se'ns acumula el cap de setmana, especialment el diumenge i el diumenge a la tarda. Per tant, prudència.
2: Més notícies. Els dos líders de la flotilla Global Summit compareixen avui davant del tribunal israelià d'Ashkelon. Els dos activistes han començat una vaga de fam i denuncien tortures per part de l'exèrcit israelià. Donald Trump estudiarà un nou pla de 14 punts de l'Iran per acabar amb la guerra, però ja adverteix que dubta que el pugui acceptar. Al Líban, l'exèrcit israelià ha emès un avís urgent als habitants del sud del país perquè evacuïn la regió més enllà de la zona de seguretat. I avui diumenge és el primer dia de dol oficial a Esplugues de Llobregat per la mort violenta d'una dona ahir al barri de Finestrelles. Els Mossos van detenir el presumpte autor, que la va atacar amb una arma blanca al mig del carrer. Protecció Civil ha començat a formar els alcaldes de municipis petits en la gestió d'episodis de risc i d'emergències. La primera promoció és de 30 alcaldes de pobles de menys de 20.000 habitants. El curs està orientat a municipis petits, que són la majoria a Catalunya i que alhora tenen menys recursos humans i materials. I en cultura, Eros Ramazzotti celebra 40 anys de carrera musical amb un públic entregat al Palau Sant Jordi. Ahir, els seguidors del cantant italià van gaudir dels seus èxits de tota la vida i de les cançons del seu nou àlbum, Una Història Importante. I acabem amb els esports. El Barça pot ser campió de Lliga aquesta mateixa nit, després de guanyar ahir al camp de l'Osasuna per 1-2, amb gols de Lewandowski i Ferran. Si el Madrid no guanya aquest vespre l'Espanyol a Cornellà al Prat, el Barça serà campió avui. I si el Madrid sumés els 3 punts, el Barça seria campió guanyant o empatant el clàssic de diumenge que ve al Camp Nou. El Barça buscarà aquesta tarda l'accés a la final de la Champions femenina, on espera l'Olímpic de Lió. A 4:45, al Camp Nou, a partit de tornada de semifinals contra el Bayern, amb l'empat a 1 de l'anada.
0: El suplement.

0: A Londres ens hi espera l'editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, el Ion Sindreu. Hola, Ioni, què tal, com estem?
1: Hola, molt bé.
0: I també el professor Toni Rodon, doctor veu en Ciències Polítiques. Toni, què tal?
2: Bon dia, bona hora, què tal?
0: Molt bé, i vosaltres, com prova tot això?
2: Bé.
1: Què és tot això?
0: La vida, en general.
1: Home, la vida et va matant, a poc a poc.
2: Sí, anava a dir...
0: Carai, sí que comencem profuns,
2: tu. Un dia menys.
0: Bé, la pregunta del dia és òbvia. Avui a les 9, què preferiu?
2: Guanyar.
1: Home, jo sempre he preferit el no passadís, o sigui, guanyar, sí.
0: Guanyar.
1: Sí,
0: per tant, animareu l'Espanyol avui amb totes les vostres forces, eh?
2: Home, a veure, tampoc et passis, eh? No. Sí, vaja, no sé, Ion, tu sí. Jo, vull dir, si ha de passar, passa. Però aquestes coses millor, perquè pensa que en la nostra o en la meva ment una mica rocambolesca, si avui no passa, jo ja m'imagino que ells ens guanyen al Camp Nou, ens amarguen la nit, i això ho anem allargant fins gairebé l'última jornada. Mm. Aquest és una mica el panorama.
1: Sí, tot i que sense jugar-te cap títol tampoc passa res, perquè és igual.
0: Què vols dir? Sense jugar-te? Sí. Et jugues la Lliga?
1: Si avui
0: el Madrid guanya i parmes
1: el
0: Clàssic?
1: Si el Barça estigués a la Champions, o sigui, no guanyar la Lliga immediatament, tocaria els nassos, no? Però com que no en juguem res més, doncs ja està. Vull dir, fins i tot jo, que sóc pessimista, a veure, això està fet, és evident.
0: I això que durant molts trams d'aquesta temporada anàvem repetint tots que aquesta Lliga era impossible que la guanyés el Barça.
1: No, impossible tampoc, o sigui, no fotis. O sigui, vam dir que era possible, però jo sí que ho veia molt més difícil del que semblava, i fins i tot doncs a principi d'any ja ho dèiem, que veia potser més probable que la guanyés el Madrid, eh? Però bé, a veure, al final... jo crec que també hi ha aquest fenomen de que el Madrid, ja sabem que la Lliga no és ni molt menys tan competitiu com a la Champions, eh? Però no oblidem que la Champions els han eliminat per res, eh? Pràcticament. Un equip que després hem vist que pot competir amb el Paris Saint-Germain. Per tant, sí, és un fenomen d'aquests...
2: Sí,
1: esotèric.
0: Què és el que et sembla tan paranormal a tu, Toni?
2: No, home, no, que l'altre dia tu vas veure el partit entre el PSG i el Bayern. Jo tota l'estona estava pensant com és possible que aquesta gent tinguessin problemes per eliminar el Madrid, perquè la veritat és que, a banda que el partit va ser espectacular, no ho sé, sí, sempre treuen algun component a la Champions que els fa sobreviure fins gairebé a la final en moltes de les ocasions. Però escolta, aquí hi ha una altra cosa, deixa'm canviar una mica de tema, escapa. A mi em fascina la temporada que està fent l'Espanyol, però jo no sé si
1: increïble.
2: No sé si ha passat molt això de que en una segona volta de moment no hagi guanyat cap partit, i de fet l'altre dia amb una reflexió barata de sofà estava pensant que si hagués estat al revés, és a dir, si l'Espanyol no hagués guanyat cap partit en la primera volta i després hagués fet la volta que vam fer a la primera, ara tothom estaria contentíssim, però en canvi passa al revés i es posa fins i tot en dubte que continuï i Manolo al capdavant de l'equip.
0: Home, és que la vida són dinàmiques, i està clar que la dinàmica des del desembre que no guanyen un sol partit i...
1: Però què dinàmica, home? Aquí hi ha coses que no se'ns han explicat, home, però aquí no s'està tractant aquest tema amb la seriositat que mereix, no?
0: A veure, explica't perquè no t'entenc ara.
1: Home, però és que estem parlant, com diu el Rodon, d'un fenomen que jo, de fet, l'únic exemple que recordo és un altre espanyol de fa, no sé si fa més de 10 anys, que també va patir unes sotregades similars, però, o sigui, no és normal que un equip passi de ser l'Espanyol de la primera volta que l'Espanyol de la segona volta. I jo, tot el que escolto i llegeixo és les ratxes, el no sé què, home, no, però... Expliquem-ho millor, això. O sigui, què està passant aquí? No? Això no és simplement una ratxa, va més enllà. Jo vull més explicació, ja està. Dic això, com a consumidor de periodisme esportiu, vull molt millors explicacions.
0: Doncs
1: ja està.
0: Intentarem despertar el Sergi Andreu, que és l'home espanyol de Catalunya Ràdio, però quines explicacions vols que et doni? Doncs que, escolta'm, a la primera volta la sort estava del costat de l'Espanyol i van guanyar molts partits ajustats. I aquesta sort, doncs, s'ha girat d'esquena, també amb algunes decisions arbitrals que han perjudicat molt els periquitos, eh?
1: Fa dos mesos t'ho compro, però ara no ho sé, eh?
0: Doncs vull ara dir, crec que ha entrat la por, el pànic, i van veient que estan soterrats, el que passa que encara tenen 5 punts de coll. Aleshores, el Girona encara està en una situació més delicada.
1: També et diré això, que és veritat, això dels àrbitres, i jo una cosa que sempre he apreciat de l'Espanyol, malgrat tota no, la rivalitat que ens pertoca, és que, tot i que hom esperaria, per al famós madridisme sociològic de Joan Laporta, que els enemics del Barça tindrien cert, no ho sé, tractament, com a mínim, no pèssim entre l'estament arbitral, cal dir que l'Espanyol, o sigui, és de l'equip menys respectats pels àrbitres que jo he vist mai a la història. Per tant, sí, sí, s'ha d'apreciar això.
0: Bé, doncs avui, a partir de les 9 del vespre, que acabarem sortint de dubtes, el Sergi Andreu, que mica en mica l'anem despertant, si al final d'aquesta secció s'incorpora, perquè l'estem atracant, doncs també a veure si ens pot donar explicacions del que està passant, perquè des del mes de desembre, que l'Espanyol no guanya, i avui doncs es pot trobar que molts aficionats blaugrana animen els periquitos. A tot... El tinc? No. No, no, després. 5 minuts per arribar a un quart d'11. Avui a la Setmana Tràgica ens ocupem d'un terrabastall al sector petrolier. Els Emirats Àrabs han abandonat l'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, arran de la guerra a l'Iran i sobretot pel bloqueig de l'Estret d'Hormuz. La sortida ja és efectiva des de divendres i avui ja hi ha una primera reunió de l'organització per fixar preus sense els Emirats Àrabs Units. Què els ha dut a prendre aquesta decisió? Què és i per què serveix l'OPEP? Avui a la Setmana Tràgica, el Ion Sindreu i el Toni Rodon ens fan sortir de dubtes. A veure, pregunta de politòleg. Què és l'OPEP? Toni, una primera definició a l'abast de tots, va.
2: Sí, a veure, l'OPEP, o OPEC, en les seves sigles en anglès, no deixa de ser una organització internacional que la formen un total de 12 països, que es va fundar doncs, el 1960, i essencialment el que fan aquests 12 països, que han anat canviant, han anat, com ara explicaves, països entrant i sortint, però el que fan és regular la producció dels països petroliers, dels que tenen petroli, dels que en formen part, de manera que s'estableixen quotes, és a dir, tal país produirà tants barrils, tal altre país produirà tants barrils, amb l'objectiu de controlar els preus del cru en l'escena internacional. És a dir, la idea, que després en Joan potser ens explica si és cert o no, però la idea macroeconòmica bàsica és que si jo produeixo o si augmentem la producció molt de petroli, aleshores el preu baixarà i si ens quedem doncs, amb una producció més aviat limitada, el preu pujarà i, per tant, doncs, s'aconseguiran més diners. Aquesta organització té la seu a Viena. De fet, això és curiós, perquè es buscava un lloc neutral i una cosa que potser molts oients no saben és que Viena té petroli, té unes reserves, molt poquetes, evidentment, i durant el temps, aquí potser una cosa interessant és que se l'ha definit com un cartel, al meu entendre incorrectament. Un cartel és aquella idea, no?, que tu tens un actor o diversos actors que el que fan és doncs, que intenten col·laborar per intentar limitar la competència. Doncs allò, es pacten preus, quotes de producció i t'intentes repartir el mercat. El problema és que, i ho veiem aquests dies doncs, amb la retirada dels Emirats Àrabs de l'OPEP, no ha actuat massa amb el temps com un cartel, perquè doncs, l'escena internacional és volàtil i no sempre doncs, ha aconseguit imposar aquest control rígid en els seus a fora de l'organització, però sobretot fins i tot a dins, perquè molts dels actors doncs, han aconseguit augmentar la quota de producció malgrat que tenien unes directrius més o menys clares. La qüestió és que d'aquests 12 països que formaven part de, o que formen part de l'OPEP fins a dia d'avui, pràcticament, essencialment, la manera com es voten aquestes quotes és un vot per país i normalment les decisions es prenen més o menys de forma unànime. En principi, allò darrere d'escena, tots els països han de votar a favor o en contra per una decisió perquè tiri endavant. Ara bé, a la pràctica, Aràbia Saudita, que és el principal productor, doncs una mica marca el terreny. I en els últims anys, doncs, els Emirats Àrabs i Aràbia Saudita no s'han portat entre ells, diguéssim, molt bé en l'escena geopolítica i econòmica, i això ha fet doncs, que fa poc els Emirats Àrabs decidissin sortir de l'organització.
0: Per tant, de 12 passem a 11. Tu, Ion, per què diries que els Emirats Àrabs Units pleguen, marxen?
1: A veure, aquí hi ha diversos temes. Com diu el Rodon, hi ha una tensió geopolítica, de tensió gairebé bèl·lica, eh? No hem de... Vull dir, no.
0: Gairebé no, bèl·lica amb totes les lletres.
1: Sí. I, per tant, aquí, diguem-ne, hi ha divergències geopolítiques, per exemple, respecte al Iemen, que segurament és el que et referies, però Iran, el Mar Roig, hi ha doncs, aquests conflictes recurrents sobre quotes de producció, però també jo crec que hi ha un tema que potser s'ha d'explicar més, que és que hi ha una divergència respecte a què fer amb el fet de que les energies renovables han aparegut a l'escena i hi ha una idea de que arribarà el dia, no, en què arribarem al que se diu el pic de demanda de petroli, oi? Perquè doncs els països utilitzarem més energies renovables i no és que deixem d'utilitzar totalment el petroli, però els dies en què som totalment dependents de petroli i gas hauran passat, oi? I això, evidentment, aquests països doncs ho tenen més o menys present i és per això que des de fa temps, recordem, aquests països han acumulat grans, el que se'n diu, doncs el que se'n diu superàvits per compte corrent, que vol dir que com que estaven exportant tot aquest petroli però importaven molt menys, doncs el que feien era anaven invertint aquesta diferència, han anat cada vegada més pensant en invertir aquesta diferència al que ells en diuen la transformació econòmica, no? O què fer en el futur. Gran part d'aquesta inversió doncs la veiem, per exemple, en empreses tecnològiques americanes. Ells van invertint en aquestes, no? En tots aquests grans doncs, gegants emergents a Occident, però, i sobretot en el cas d'Aràbia Saudita, també inverteixen molt en la seva pròpia transformació econòmica regional. Aquí la pregunta és, realment es pot transformar un indret que és un desert i que només ha generat interès econòmic perquè hi ha petroli? És una gran pregunta. L'Aràbia Saudita ha estat construint ciutats fantasma faraòniques com Neom, del no-res, i aquí ha estat fotent una mà de calés que jo, francament, no entenc com això es pot pensar que tindrà mai un retorn econòmic. Però la gran divergència ideològica aquí és que els Emirats, i Abu Dhabi en particular, pensen que l'estratègia a seguir, si veus, no, les orelles del llop de les renovables, és treu tot el petroli ara, val? Fes tants calés com puguis, sobretot en moments en què hi ha aquestes tensions, com estem veient ara amb el cas de la guerra de l'Iran, treu-lo tot del terra, cobra tant com puguis cobrar i, doncs, com dic, aquests calés que tu has generat, inverteix-los i fes-los funcionar. No? Mentre que l'Aràbia Saudita és de l'opinió que podem estar una temporada més fent diners extraient una mica menys de petroli. És a dir, que això ho podem modular. No? Llavors, aquí hi ha aquesta gran divergència. I, per tant, el que ha passat és que els Emirats, durant uns quants anys, s'han estat passant aquestes quotes de l'OPEP pel folre. I hem arribat en aquesta situació en què, doncs, i això jo puc explicar, perquè jo ja sabia que això passaria, això algú bastant més competent que jo m'havia explicat, que els Emirats sortirien de l'OPEP fa uns mesos, per tant, no ve de la guerra de l'Iran. Això ve doncs, precisament per aquestes grans tensions que dic a llarg termini. Clar, quin és el problema que té aquí els saudites? És a dir, cal pensar que els saudites tenen molta més producció de petroli que els Emirats. És a dir, aquí, si l'OPEP... pensem en l'OPEP Plus, que també inclou Rússia i aquests països. Si controlaven el 47% del mercat mundial, sense els Emirats, doncs la quota baixa al 42%. Això no és molt, però sí que és veritat que, com que els Emirats han estat invertint en poder extreure tot aquest petroli més ràpid, doncs els pot tocar una mica els nassos. I cal pensar també, i amb això acabo el discurs, que aquí hi ha dues xifres que són rellevants. Un és el que se'n diu el break-even. Break-even vol dir en quin preu tu comences a fer diners amb venent petroli. No? Més o menys els $20 o menys per barril, menys i tot, tant els Emirats com els saudites fan calés, és a dir, gasten menys diners traient el petroli de terra que doncs deixant-lo. I això, comparat amb l'est del món, és un avantatge brutal. Però la diferència que tenen els saudites i els Emirats és el que se'n diu el break-even fiscal, que això vol dir d'acord, el senyor que està extraient el petroli doncs treu més calés gastant els diners que necessita per treure'ls que no deixant-lo al terra, però si pensem en el país en global i totes aquestes inversions que té, com dic, per exemple, fent aquestes ciutats fantasma i totes aquestes històries, doncs què necessitem que sigui el preu del petroli perquè doncs, el govern tingui un superàvit fiscal? I en aquí el saudit és molt més elevat, eh? I per tant, als Emirats els hi poden tocar els nassos. És el resum.
0: Total, això ho notarem, el preu del petroli que acabem pagant a les benzineres catalanes. Ion, Toni, tenint en compte que ara, avui és el primer dia, la primera reunió ja sense els Emirats Àrabs Units?
1: Ara no, perquè no surt el petroli. O la seva majoria no surt, no? Està bloquejat. Però la pregunta aquí és, quan això s'acabi, què? I aquí s'estan generant tots els ingredients perquè hi hagi una certa guerra de producció i, per tant, vés a saber si l'OPEP sobreviurà, potser sí, però en tot cas els saudites són els qui tenen la paella pel mànec, i jo sí que veig aquí els incentius perquè doncs si es genera, no, aquesta cursa per treure el petroli abans, no, que la gent passi a renovables, que a més tu tens tots els països asiàtics que ara s'han quedat no frustrats perquè són dependents d'aquest petroli de l'Orient Mitjà, pensem, no sé, en Japó, les Filipines, tots aquests ara en principi començaran a invertir en renovables. Tot això es va dir en la reunió que jo vaig anar del Fons Monetari Internacional fa un parell de setmanes a Washington, tot això es deia, tots aquests països volen passar renovables. Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
0: Toni, sisplau, breu, que tinc una trucada al telèfon dels al·ludits.
2: Sí, aquí una cosa interessant des d'un punt de vista estratègic és que ara en Jon s'estava referint a una estratègia que es diu l'estratègia de l'últim productor que aconsegueix sobreviure, no? Perquè estem parlant d'un recurs finit, en principi, com és el cru, com és el petroli, i com s'ha de fer, què ha de fer un país per aconseguir doncs, mantenir-se i ser el guanyador final. I després l'altre tema, aquí escapa, i tu segurament ho hauràs vist perquè ets jove i tens xarxes socials i t'agraden aquestes coses, una mica del postureig, però en els últims anys els Emirats Àrabs el que han aconseguit d'una forma més o menys correcta és diversificar una mica la seva economia. No tant en termes de PIB, però sí en qüestions doncs, dels diners que aconsegueixen entrar a les arques públiques. En termes de què? Doncs, per exemple, el sector fiscal ha crescut, el turisme ha crescut, segurament, i aquí i això em referia, hauràs vist doncs, que hi ha un grapat d'influencers que han anat a viure doncs, en llocs com Dubai. Això Aràbia Saudita també ho ha intentat, però de moment i sobretot després de la Covid no s'han acabat de sortir. Per tant, aquesta competició regional, a banda de política, també una mica va en la línia de quin actor, si Riad o la dupla Dubai i Abu Dhabi, emergeix com la potència regional.
0: Un quart i mig d'11 del matí, vés a saber si sense els petrodòlars avui Kylian Mbappé seria o no seria l'estadi de l'RCD Stadium aquest vespre a les 9, tot i que sembla que ha passat les últimes hores Mbappé passejant per Itàlia amb...
1: Home, sí que hi seria, no? Sí que hi seria. Hauria passat menys temps a París.
0: Segurament, segurament. Sergi Andreu, bon dia i bona hora.
3: Bon dia, companys, com esteu?
0: Doncs bé, amb moltes ganes del Ion Sindreu i el Toni Rodon, els companys de la Setmana Tràgica, de sentir les teves explicacions de per què aquesta nefasta segona volta de l'Espanyol.
1: Explica't, Sergi.
0: Tot i reconèixer que els àrbitres han ajudat i molt poc a l'Espanyol aquestes últimes jornades, hi deu haver alguna cosa més, Sergi.
3: Vagi per davant que és bastant incomprensible el que li està passant a l'Espanyol, eh? Que són ratxes que no acostumen a passar en equips com l'Espanyol en el món del futbol. Dit això, d'aquesta ratxa ja va començar fa més de 4 mesos i hi ha hagut diferents fases que jo definiria molt breument amb 4 aspectes. Una cosa són les errades defensives que va cometre l'Espanyol, sobretot en el primer tram d'aquesta gran ratxa. Després van venir actuacions arbitrals que van perjudicar moltíssim a l'equip amb errades importants, que van, diríem, treure a l'equip punts. Manca d'encert ofensiu. Aquesta ja seria una tercera fase que ha arribat en les últimes setmanes. Eh? I, clar, tot plegat, com que és una bola de neu que es va fent gran, gran, gran, com ha acabat? Doncs com acaben aquestes coses, amb un bloqueig mental i uns nervis que fan tremolar les cames i que ja impedeixen els jugadors de l'Espanyol pensar amb claredat, diríem, no? Clar, tot plegat és un conjunt de factors que fan que l'Espanyol es trobi ara mateix en una ratxa de 16 partits sense guanyar que, també us ho diré, esperem trencar-la avui contra el Madrid, eh?
0: Mm. Tens la sensació que patireu més del que ja esteu patint, Sergi, aquest final de temporada? Perquè realment tu mires la classificació i, ostres, hi ha equips amb molt més problemes que l'Espanyol, perquè té 5 punts de marge, no?
3: Sí.
0: Però, clar, la ratxa és tan negativa que o canvies aquesta dinàmica o te'n vas, te'n sorres del tot.
3: Jo estic preocupat, Roger, perquè és que no veig... Veig l'equip molt bloquejat i ho trenques aviat o em fa l'efecte que com més dies passin serà pitjor, perquè l'equip necessita només una victòria, probablement. Amb una victòria faria. Ara en té 39 de punts, amb 42 probablement se salvarà. Però, clar, queden 15 en joc. Dius, home, una victòria l'aconseguirà segur. Vaja, és que és el sentit comú, eh? Espero, però s'hauria d'aconseguir com més aviat millor per no patir en els últims 2-3 partits, perquè, bé, veurem.
0: El que és al·lucinant és el contrast aquest entre la primera volta extraordinària i portar 16 jornades sense guanyar, fins al punt que avui et trobes que dos aficionats del Barça, com són el Ion Sindreu i el Toni

0: tant. És que la majoria de pericots fins i tot no donen crèdit al que està vivint l'equip, no?
1: Mm. Toni, Ion, sí. Satisfets? Satisfets?
2: Sí, no, però jo vull fer una pregunta, si em permets.
1: I tant, breu.
2: Que és, sí, molt breu. Això, en el fons, sí, per desgràcia, pel que està passant a l'Espanyol, però en el fons jo ho trobo fascinant perquè t'explica una mica com funciona a vegades els equips humans, sigui l'Espanyol o sigui qualsevol altre grup. Però la pregunta és la següent, Sergi, que és, aquestes alçades, és a dir, si tu haguessis d'apostar si el problema és tàctic o barra estratègic o psicològic, a on posaries més aviat el pes?
0: Aquestes alçades, clarament, en el psicològic, en el mental. Però no vull dir que el problema principal de tota aquesta ratxa en la seva globalitat hagi estat mental, eh? Si em preguntes ara, en les últimes 2, 3, 4 setmanes, quin ha estat el principal factor que ha fet que l'Espanyol no hagi guanyat aquests últims 3-4 partits, és el mental. Per mi. Per mi. Ara, si mires enrere, doncs és tot el que us comentava al principi. Hi ha hagut moltes coses que s'han fet malament i que no es van fer o que s'han fet pitjor que la primera volta, per entendre'ns.
1: Sergi Andreu, et sentirem aquesta tarda vespre al Tot Gira i amb aquesta transmissió a partir de les 9 del vespre amb tota la prèvia també al Tot Gira. Una abraçada, Sergi, molta sort.
0: Igualment, gràcies, adéu, bon dia.
1: 3 minuts per 2:15. Ion Sindreu, Toni Rodon, cap a Londres. Una abraçada enorme i també a veure el petroli com acaba aquesta qüestió. Perquè
3: escolteu, si empaten, el també guanyem la Lliga, no?
1: Sí, amb un empat n'hi ha prou.
3: Doncs mira, ja
2: teniu el cava a la nevera o el vi?
1: És que a mi potser em faria més il·lusió guanyar-la la setmana que ve el terreny de joc, però bé, com que és una mica impopular això, doncs no ho puc dir gaire en veu alta. Perquè...
3: Ah, sí? Jo pensava que els impopulars érem nosaltres, és curiós això.
1: Bé, a vegades he de camuflar també els sentiments, però no. Vull dir, no és tant perquè vagi contra l'Espanyol, sinó perquè crec que a mi m'agrada més, o sigui, la idea de guanyar la Lliga contra el Madrid. Jugant, però bé.
2: Jo avui tampoc el veuré, per cert. Ja saps que a casa no veiem el Madrid.
1: Ets més de Mago Pop, ja ho sabia, sí.
2: Sí.
1: Tampoc perquè ha desconvocat la funció que tenia. Problemes tècnics, diuen. Una abraçada, cuideu-vos.
2: Que vagi bé.
3: Vagi bé.
1: Ara tornem.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Sorprendre-la, triar-la, planejar un dia només per ella. Això també és regalar, perquè compartir és la forma més bonica de celebrar. I regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Avui és el seu dia. Feliç dia a totes les mares. Al Cort Inglés, a la botiga, web i app.
6: El balcó gastronòmic és un lloc...
7: que bo.
6: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
8: Mar Mediterrani, octubre de 1985.
9: L'ambient era fantàstic, els passatgers es divertien.
8: El que havia de ser un creuer de somni...
10: Hi ha un home amb una metralladora i dispara com un boig.
8: Es va convertir en un viatge a l'infern.
9: El capità va anunciar que havien segrestat el vaixell. Ens aniran matant un a un?
11: Aquile Lauro.
8: Nits sense ficció. Aquile Lauro, el creuer del terror. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
12: El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Saxeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
13: Occident, que vol que ho aconsegueixis tot, tot i tot, t'ofereix el Desconcert d'ICAT.
14: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
15: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
4: Arriba la gala de la cinquena edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
7: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
4: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
7: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
4: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe,

0: connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3Cat.
1: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
0: Som 3Cat.
2: El català, una llengua oberta al món.
0: Una llengua que obre portes.
2: Setmana de la Llengua, Catalunya Ràdio i 3Cat.
3: Amb el suport de Bonpreu i Esclat, el teu supermercat de confiança.

0: El suplement. Amb Roger Escapa.
1: Passen 2 minuts de 11:15. Ara al suplement, un tarragoní famós pels seus triples. Un aler professional durant gairebé 20 anys, va ser el màxim anotador de la història del Club Bàsquet Tarragona, que també el va viure com a entrenador. Tota una vida dedicada al bàsquet a València, a Lleida, que fa pocs anys es va capgirar com un mitjó. Va canviar la samarreta per l'americana per convertir-se en regidor i segon tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Tarragona pel PSC. Poc després, el president Illa el va cridar per formar govern i amb els seus 195 centímetres d'alçada li han creat una conselleria a mida. Segur que ara trepitja més despatxos que pistes, per això l'hem citat al lloc que un dia va ser casa seva, el pavelló del Serrallo, a Tarragona. Avui al suplement, el conseller d'Esports, Berni Álvarez.
2: Conseller Berni Álvarez, bon dia.
3: Bon dia.
2: Què tal, com estem?
3: Bé, bé, bé, bé.
2: Pràcticament casa teva, no, això?
3: Sí, sí, sí, he passat moltes, moltes hores aquí i, bueno, em sap greu estar amb sabates, que ho sàpigues, perquè
2: Portes sabates de vestir, sí, corbata americana...
3: Sí, vinc del Parlament, però jo aquí...
2: Els parquets, teòricament, no s'hi hauria de poder entrar amb sabates de carrer.
3: No,
2: això et
3: no.
2: Feia ràbia quan eres jugador-entrenador?
3: Sí. Feia molta quan veia que entrava algú amb sabates i ara ho estic fent així, que reconec que ho estic patint una mica. Però, bueno, un pavelló que ha passat moltes, moltes hores i molts records xulos.
2: Deu ser l'únic conseller que té una samarreta retirada a un pavelló municipal de Catalunya. El Berni allà amb el número 5.
3: Sí.
2: Què van ser? Més de 10 temporades com a entrenador i també ets el màxim anotador de la història del club, del CB Tarragona, no?
3: Sí, no sé si amb el... Ara hi ha un jugador, el David Fernández, que porta molts anys, no sé, a nivell de punts no ho sé, entrenador, vaig estar 13 temporades, des que em vaig retirar jugador fins fa res, i de jugador vaig estar els 6 anys de València, els 4 de Lleida, però després vaig estar molts anys jugant per allargar molt la carrera, perquè em trobava bé, i per davant, com si diguéssim, quan era jovenet també no vaig marxar fins als 22 d'aquí.
2: Jo et vaig veure jugar com a aficionat amb el València, amb el Pamesa, Caprabo Lleida, no? Tota aquella època. Eres un tirador letal. Era la teva gran virtut, triples.
3: Sí, les altres no les tenia tant.
2: Defensar no t'agradava tant.
3: Bueno, no, m'agradava, però una de reconèixer les seves limitacions. Però sí, sempre, el que més feia i el que crec que se'm donava millor era la tirada de 3 i el de més intentava trampejar-ho, no?
2: Tens una Copa del Rei?
3: Sí, sí, sí. Una Copa del Rei...
2: 98 contra 98. La Penya?
3: Contra la Penya. Una final... Una fase final molt ràpida. De fet, jo crec que és encara el primer o l'únic equip de la història que la primera vegada que es classifica per la Copa del Rei la guanya. Feia 2 anys estàvem a EBA, que era com la segona divisió. No hi havia la LEP ni la primera FEB com hi ha ara. I era un grupet de joves, Nacho Rodilla, Víctor Luengo, que no esperàvem estar allà. Vam anar amb roba per un dia i vam trobar que vam haver d'anar al Cort Inglés a comprar roba interior i coses perquè la cosa s'allargava. I vam guanyar la Copa del Rei. Va ser una experiència brutal, sí.
2: És el moment més àlgid de la carrera esportiva?
3: Segurament sí. N'he viscut moments molt macos, molt emocionants, a Lleida també. Però segurament és el més, no? Guanyar una Copa del Rei és algú i quan amb el pas del temps et dones compte de que... I València encara no ha tornat a guanyar. I mira que a nivell d'inversió ha tingut anys, inclús aquest any, no? Fent-ho a casa.
2: Estan molt bé, sí, sí.
3: És un gran equip, però, bueno, va ser, ja et dic, és el millor moment, segur.
2: Clar, en quin moment vas veure tu que et podies dedicar professionalment al bàsquet? Perquè és el somni de tot nen que juga a bàsquet, però molt pocs ho aconsegueixen, no? I tu has pogut construir una trajectòria llarguíssima, primer com a jugador, després com a entrenador?
3: Jo, sincerament, el moment que penso que puc dedicar-me professionalment és a l'últim any abans d'anar a València. Pujo al primer equip, començo a jugar molt tard, als 14 anys, pujo al primer equip quan era júnior molt ràpid i començo a jugar molts minuts, però em quedava molt lluny al bàsquet d'elit. I els últims 2 anys, sí que el penúltim any va venir algun agent, que en aquella època era una cosa totalment rara, va venir aquí a veure'm jugar, em volia fitxar, vaig dir que no, perquè estava molt tranquil aquí a casa, i l'any següent sí que vaig destacar, vaig ser el màxim anotador nacional d'aquella lliga, que hi havia americans molt potents, i em va venir València, em va dir que van venir 2 equips a CB, el Màgia Huesca i el València, que volien que anés a les lligues d'estiu de CB amb ells. I vaig anar a València, i a l'acabar la lliga d'estiu vaig anar una setmana entrenar i la Lliga d'Estiu, i a l'acabar la Lliga d'Estiu em van dir no volem que vagis amb el Huesca, et fitxem ja. Dic, vale.
2: Jo sóc la història antagònica a tu, perquè és que a mi m'hagués agradat tenir aquesta vida, però he acabat d'una altra manera. I si fa o no fa, fem la mateixa estatura, perquè amb què estàs tu? 1,90...
3: 96.
2: 96, no, ets més alt. Ets més alt. Mm-hmm. Ets més... Escorta-le, no?
3: Escorta, sí, escorta-le, sí. Sí, sí, sí.
2: Molt bé,
3: sí, sí,
2: molt bé. Sí, sí. I el millor jugador amb qui t'has enfrontat mai?
3: Enfrontat? Home, jo crec que el Pau Gasol és el millor jugador amb el que m'he enfrontat. El més talent, segurament, diria Navarro. Després, casos, per exemple, ara el tinc molt present, vaig jugar contra Oscar Smith, que es va morir ara fa molt poc, quan ell tenia 40 i pico, un amistós, i que ens va fer 30 i pico punts caminant, i vaig pensar, o sigui, quina sort haver pogut jugar, ni que fos uns minuteig en aquest moment contra algú com aquest, no? Després, home, et diria molts jugadors europeus, Danilovic, Ginobili... Però, bueno, jo crec que el Pau és el jugador que més m'ha impressionat quan el vaig veure en una pista de bàsquet. Mm.
2: I tu en algun moment et vas imaginar jugant a l'NBA o sabies les teves limitacions?
3: No, en cap moment. No. Ho veia molt lluny. Et diria que si ara tingués aquella edat amb la NBA actual, igual em veuria amb alguna opció, no?
2: Està devaluada.
3: Suposo que el nivell jo crec que ha baixat una mica i crec que ara pues, hi ha una manera de jugar llançant molt de 3, no? que igual hagués tingut alguna petita opció, però ni de conya, vamos, que no.
2: I l'entrenador que més et va marcar?
3: Miki Bukovic.
2: Bukovic, clar.
3: Sí, perquè jo venia d'un bàsquet en què entrenaves per les tardes, en què hi vaig passar al professionalisme, entrenar 3 hores pel matí, 3 hores per la tarda, en amor, amb un mètode que segurament avui ja està obsolet. Que és
2: molta
3: un mètode...
2: disciplina soviètica, militar, no?
3: La mina s'estava millor, que era el lema...
2: Això és el que deia ell?
3: Sí.
2: Uau.
3: Però ens va fer canviar totalment... Va aconseguir algú, jo crec, molt difícil, que és... Que és algú que ara mateix València també està recollint a nivell de... Que és el fet de que si vols ser esportista d'elit o ficar el club a un cert nivell, hi ha d'haver un nivell de sacrifici molt alt. Ara s'entrena d'una altra manera, perquè ho he viscut com a entrenador també, però en aquella època hi recordo que ens va marcar molt i va aconseguir coses que segurament ningú ha aconseguit.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a Tarragona, al pavelló del Serrallo, del CB Tarragona, on el Berni Álvarez va créixer i es va fer un nom també, i després va passar un munt d'anys com a entrenador. Clar, al final de la carrera esportiva d'un esportista d'elit és un moment molt fotut, no? Perquè portes des de, doncs, des d'aquests menut fins als teus 30 llargs fent una sola cosa, que és practicar l'esport que et toca, i després et queden 30 anys per endavant d'activitat professional que t'has de reinventar. Feia vertigen, perquè hi ha molts esportistes que acaben arruïnats, que es perden, que és un moment delicat, no?
1: Sí, és un moment molt delicat, i que a més ara des de la part de conselleria volem fer molt d'èmfasi amb el tema de l'acompanyament a la retirada dels esportistes que estan dins de l'alt rendiment català. Tenim una oficina al CAR que hem reforçat ara, d'atenció a l'esportista, i també volem, pues, que els serveis els hi puguem acompanyar després de la retirada durant uns anys, que la seva inserció laboral sigui una mica més fàcil, perquè és una època que t'entra vertigen. Encara que tinguis una certa claredat del que vols fer, jo tenia molt clar que volia entrenar, he anat traient els títols, vaig treure el superior fins a l'any anterior, ja començava a entrenar equipets, i tenia molt clar que volia entrenar al màxim nivell que pogués, però tot i així t'entra el vertigen, i tenia fàcil l'entrada, perquè al final podia entrenar aquí a Tarragona amb un equip de segona divisió que és bàsquet professional, era seguir amb el bàsquet professional, però t'entra una mica de vertigen de, també, però si seré capaç, no seré capaç, i si no sóc capaç, cap a on vaig, què fer, etcètera, etcètera. Tenia la idea molt clara de l'entrenar, també d'intentar fer alguna cosa a nivell empresarial dins del món de l'esport, però t'entra el vertigen segur, segur.
0: I la política? En quin moment truca a la porta?
1: És una cosa una mica rara, no? Aquí a Tarragona jo vaig començar a tenir una mica de contacte amb la política a partir dels Jocs Mediterranis. Vaig entrar a treballar als Jocs Mediterranis com a coordinador esportiu pel tema bàsquet, perquè hi havia el bàsquet 3x3, a partir d'allà vaig coordinar 5 esports. Però a partir d'allà vaig començar a conèixer una mica més el teixit polític de Tarragona. Em van venir durant uns anys dos partits polítics, els hi vaig dir que no, perquè pensava que això no anava amb mi.
0: Un era el PSC, l'altre quin era?
1: No, els dos primers no va ser cap, el PSC.
0: No? Quins eren?
1: No. Bueno, era Convergència, amb l'Albert Abelló, que va morir, que en pau descansi, i l'ara Tarragona, que era un partit que hi havia aquí. Vaig dir que no, perquè a mi sonava això i ho veia com molt lluny i que no. I després, amb el contacte amb els jocs, a través de l'antic alcalde, el Josep Félix Ballesteros, i també del Javier Villamayor, que és ara mateix el secretari de govern, pues em van dir, el llegat de jocs, tindrem l'anella, veient les coses que tu ens planteges, perquè jo els hi plantejava moltes coses des de fora, com una mica...
0: Assessor, sí.
1: De dir, hòstia, hauríem de fer a l'anella, doncs, hauríem de portar esdeveniments esportius, hauríem d'intentar arreglar els camps de futbol, perquè el camp fa molt volum, jo crec que aquí, hòstia, podíem... Bueno, una sèrie de coses. I em van dir, hòstia, aquesta inquietud ens agrada, creiem que el tema esportiu pot anar cap amunt aquí, què et sembla ficar-te? I... Bueno, allò que una mica més, i al final el 2019 vaig dir, vinga, va, doncs m'animo i entenc. El que passa és que pensava que governaríem i no van governar.
0: Us veu quedar a l'oposició municipal aquí amb el PSC,
1: sí.
0: Després el Viñuales és alcalde, tu ja entres a govern, i suposo que hi ha un dia que et truca el president Illa i et diu si vols ser conseller.
1: Sí.
0: Com va anar?
1: Estava a punt de fer una petxanga de bàsquet a les 8 del matí, 8 i mitja del matí. El president Teixó, que et pot trucar...
0: Fas esport molt d'hora.
1: Sí, i jo a les diumenges sempre feia una petxangueta de bàsquet amb amics aquí a Tarragona. I llavors em truca un número que no coneixia i no el vaig agafar, perquè a les 8 i mitja del matí un número que no conec no l'agafo.
0: Un diumenge.
1: I llavors m'envia un WhatsApp al cap de 10 minuts i dic, escolta, sóc el Salvador Illa i, sisplau, truca'm, que avui necessito parlar amb tu. Jo havia coincidit amb el Salvador dos vegades. Havia saludat aquí a Tarragona i amb el míting del Rubén, de l'alcalde, quan va venir aquí. I jo pensava, dic, m'està prenent el pèl algú? Tinc algun amic que m'està fent alguna putada? O què està passant aquí? Però, bueno, he trucat, escolta, et truco. Sortia la foto del Salvador al llavi.
0: Era ell.
1: I llavors em va dir, escolta, que estic pensant de crear una conselleria d'esports. I jo vaig dir, hosti, quina bona notícia, perquè realment jo sóc sempre he pensat, no?, que Catalunya necessita una conselleria d'esports. Dic, m'agradaria que la portessis tu. Va entrar un esglai, m'acaba...
0: T'has posat a suar.
1: I vaig dir, sí. I tant, que jo encantat. I després penges, li explico la meva dona i no s'ho creia, pensava que li prenia el pèl. I llavors ja comences una mica a... Uf, seré capaç, com ha passat moltes vegades a la vida, seré capaç de jugar a CB, seré capaç, quan anava a la selecció, d'estar al nivell, seré capaç de ser regidor d'una ciutat, i en aquell moment vaig estar uns quants dies pensant, seré capaç de ser conseller d'esports? Bueno, i en ello estamos.
0: Mira, portes 2 anys ja.
1: Quasi.
0: Com ha anat i per què és necessària una conselleria d'esports, tenint en compte que fins ara era una secretaria, no, normalment?
1: Mira.
0: A vegades englobat amb cultura... Sí.
1: Presidència.
0: A la secretaria, també a nivell ministerial normalment s'ha englobat amb cultura, després s'ha separat.
1: Bueno, jo evidentment, jo ho tinc molt clar. Vull dir, jo crec que l'esport a Catalunya té una capacitat a nivell tan transversal, econòmic, social, integrador, salut... que igual que passa en altres àmbits, com pots tenir cultura, com pots tenir, no?, moltes conselleries que són molt transversals, aquesta ho és. Cada vegada més l'esport, la gent ho veu no des del punt de vista del simpàtic, mira el que corre. Abans, fa 20 anys, quan algú veies un diumenge córrer pel matí, era on va aquest. Ara tothom corre, surt amb bici, veu una vinculació amb salut, amb estar amb gent, amb socialitzar, i després perquè els clubs a nivell associatiu a Catalunya necessiten un suport que segurament una sola secretaria és incapaç de donar-los el 100%. Per mi està més que justificat, eh? Hi ha països que tenen ministeris d'esports, i jo crec que és un camí que Catalunya s'ha obert, però que altres comunitats ens estan dient per què no?
0: Parlant de salut i d'esport, em va cridar l'atenció que ara els metges, més enllà de prescriure, tu vas a un CAP i et diagnostiquen una malaltia, el que sigui, més enllà de prescriure fer activitat física, també et surt a la targeta sanitària i crec que heu signat una mena de conveni perquè aquesta activitat física estigui promocionada, incentivada, no sé si a nivell de fisioteràpia, d'instal·lacions esportives, que el pacient, d'alguna manera, tingui accessibilitat a poder fer esport de manera més fàcil.
1: Sí, no. Ara el canvi és passar a recomanar a prescriure. Des del principi, que vam entrar, que és una idea que jo tenia molt clara, perquè ja a nivell municipal es fan moltes coses, sobretot molt enfocades a gent gran, no? D'anem a caminar, programes de salut vinculades a exercici físic, etc. I nosaltres vam creure, jo sempre he pensat que prescriure activitat física pot estar molt bé per també desmedicalitzar la població, en el sentit que molta gent acaba prenent pastilles que a vegades són innecessàries i que l'activitat física, a més, tenint en compte que l'edat de la gent, cada vegada la gent viu més, per sort, però també hi ha més soledat no desitjada a nivell de malalties mentals, d'aquest acompanyament, també té una importància molt gran. Ho hem vinculat a que el metge et pot prescriure, però et deriva un educador físic. Però unes malalties molt concretes, sobretot vinculades a sedentarisme, a obesitat, a diabetes, i també molt a salut mental. Vale? Llavors el metge et pot prescriure, et deriva un educador que el que fa és, veient el teu target, el que el metge t'està dient, enfocat en aquestes malalties que et deia, et deriva amb un educador físic, i aquest educador físic et fa com un plan d'entrenament durant 6 mesos. Amb els municipis, amb els que són 80, que s'han adherit a aquest desplegament inicial, els vinculem a que nosaltres els ajudem amb algunes subvencions, amb programes específics, perquè derivin aquelles persones allà perquè aquesta activitat no els hi surti, és a dir, que puguin estar bonificada. És a dir, perquè jo et puc dir, vés a nedar 3 dies a la setmana, però si m'he d'apuntar a un club privat i he de pagar 60 euros...
0: Per tant, això ho paga la conselleria.
1: A través de programes vinculats amb els ajuntaments. Són programes que moltes vegades ja tenen els ajuntaments. Anem a caminar, aprenem a nedar, coses d'aquestes que, bueno, si la teva activitat, inclús moltes a l'aire lliure, que no necessita una instal·lació esportiva i no necessita un desenvolupament econòmic. Si et diu l'educador físic has d'anar a caminar 3 dies, 1 hora, pots anar a caminar per on vulguis, però ja et controlarà de que tu vagis 3 dies a la setmana, et farà un seguiment de 6 mesos i veurà si la teva malaltia com està evolucionant i si fa falta algú més o no. Però ja et dic, molt enfocada, sedentarisme, un tipus de malaltia concreta que el metge ha de controlar, i el tema de la salut mental, no?
0: Hem entrat aquí, evidentment el conserge et coneixia, diuen, les graderies no funcionen, les hem d'automatitzar, el llum tampoc ens acaba de... És a dir, com estan les instal·lacions esportives a Catalunya, tenint en compte que crec que necessiten inversions importants i aquest és un dels aspectes també que des de la conselleria esteu intentant aplicar, perquè suposo que una renovació és important.
1: Sí, bueno, intentant aplicar, no, hem fet ja algú històric. Vull dir, jo tenia molt clar, perquè he entrenat amb aquesta mateixa pista, amb cubos d'aigua, caient, mentre els jugadors americans es preguntaven per què estàvem entrenant, si estaven caient gotes i hi havia cubos, no? Jo tenia que inventar-me exercicis de dribble i de tir i no sé què, perquè no es podia entrenar com normalment. Les instal·lacions a Catalunya, una, va haver un moment molt expansiu, als anys, principis de 2000, on hi havia molta instal·lació, pam, una piscina i un pavelló tenia qualsevol municipi, i a partir d'aquí el manteniment sempre ha recaigut sobre els ajuntaments, i a vegades la càrrega era molt gran. Dos, cada vegada hi ha més usuaris, cada vegada hi ha més gent que fa esport, els clubs cada vegada són més grans, cada vegada demanen més hores de les instal·lacions, això les desgasta molt ràpid. I llavors nosaltres, jo des del principi ho tenia molt clar, vam fer el pla de xoc de millora d'instal·lacions esportives que van començar l'any passat, i on hem ficat 120 milions d'euros, més la part que és corresponsabilitat dels ajuntaments, és a dir, que ells fiquen 120 milions més, i amb altres subvencions complementàries, com el PUOS o com són subvencions de diputacions, estem mobilitzant quasi 300 milions d'euros en instal·lacions esportives, que feia més de 20 anys que no passava. Aquí a Tarragona els hi corresponen, per exemple, 1.250.000 euros. Els ajuntaments poden escollir fins a 3 projectes. Llavors, ells poden escollir fins a 3 projectes, nosaltres els validem de que tècnicament estigui bé i els hi donem els diners.
0: Una instal·lació esportiva és escenari de moltes coses, també d'episodis lamentables, com el que vam viure fa poc a l'RCD Stadium, amb els cants islamòfobs contra la Mini Amal.
1: Bueno, nosaltres tenim molt clar de que hi ha una part estructural que sempre ha estat, en el sentit d'anar d'un missatge contra, a vegades contra l'àrbit, contra l'equip contrari, que nosaltres, evidentment, des de la una utopia, podíem pensar, hem d'intentar erradicar això, és molt difícil, hem de fomentar que els clubs eduquin bé en valors els seus joves, els seus entrenadors, perquè això no passi, i després passa el problema de l'altre dia, és que va passar a un altre nivell, que va ser el tema ja totalment polititzat. I aquí és un perill, perquè l'esport és un espai que tot hi ha hagut sempre, aquesta part, entre cometes, no? D'animadversió, no dic odi, animadversió contra l'equip contrari, contra una decisió arbitral, contra el jugador... L'altre és diferent, amb un partit amistós, que els tres càntics que van haver, és musulmán el que no voti, Pedro Sánchez, hijo de puta, i Puigdemont a prisió, és una altra història. Llavors aquí hem de ser molt contundents, i per això nosaltres ja fa un any vam firmar un acord de govern i hem fet un acord amb la Liga, pues perquè aquí s'ha de seguir contundent, si s'ha de fer un seguiment, s'han de seguir escrupolosament els protocols que hi ha als partits, i si hi ha una part com la Liga que pots identificar gent que difundeix discurs d'odi de manera reiterada, fora dels estadis, no?
0: Però el que va passar... D'alguna manera, inhabilita l'RCD Stadium per acollir, per exemple, partits del Mundial de Futbol que s'ha de celebrar a Espanya properament?
1: No. Aquí, evidentment, i l'Espanyol, que estava el seu president allà al costat, era el primer que deia que aquí això s'havia de parar. Per això jo a la mitja part vaig anar a la Federació Catalana i a la Federació Espanyola a dir-los que els protocols anaven tard i que perquè no havia sortit res.
0: Qui ha d'aplicar els protocols? Els jugadors s'han de plantar? Algú ha d'aturar el partit, l'àrbitre?
1: L'àrbitre pot parar el partit. Aquí el timing havia de ser protocols, que és missatge per l'audiovisual, no? Per les pantalles.
0: Això va arribar tard.
1: Va arribar tard. El tema per megafonia, també avisar d'aquest protocol i que això pot suposar una sanció pel club o en aquest cas per la federació, tal. I si això no passa, s'ha d'avisar l'àrbit. El delegat federatiu, en aquest cas, podia avisar l'àrbit i dir-li para el partit. I en el moment que pares el partit, se torna a avisar per megafonia de que el partit no es reprendrà fins que els càntics no parin o que fins que l'àrbit no consideri oportú tornar a aixecar el partit perquè l'ambient no està suficientment garantit.
0: Però com es pot garantir que si es torna a jugar un partit al camp de l'Espanyol això no tornarà a passar?
1: Bueno, ara per ara, garantir al 100%, això és pràcticament impossible, però sí que controlar que els protocols es facin bé, i els clubs, i l'Espanyol en aquest cas, està sempre predisposat perquè tot, per fer-ho tot bé, per complir els protocols. Jo he anat a partits de Lliga amb l'Espanyol on han tret de seguida quan hi ha hagut algun càntic, vull dir, que han seguit els protocols a rajatabla. Jo crec que l'altre dia el partit l'organitzava la Federació Espanyola i la Catalana, pensaven que era un partit molt lúdic, que seria una festa, i no s'esperava ningú allò que va passar, però es va reaccionar tard.
0: Tu de quin equip ets?
1: De futbol. D'un sí. Que està patint molt ara, que és el Nàstic.
0: El Nàstic?
1: Més de veritat.
0: Hòstia, sí, s'està sí, jugant sí. El descens, eh?
1: Sí.
0: En canvi, el Sabadell, mira, primer.
1: Sí. I me n'alegro molt pel
0: Sabadell. Ets del Nàstic? Sí. I entre Barça, Espanyol...
1: Bueno, jo seré molt polític aquí. Vull que guanyi tots els equips catalans, eh? Sí.
0: Però
1: sí,
0: si t'ho hagués preguntat abans de ser conseller...
1: Et diria del Nàstic, també.
0: Del Nàstic.
1: Si soc soci, a més, i estic patint. Però, bueno, he tingut moments, perquè reconec que jo a l'època, per exemple, que jugava a València, era molt del València de futbol, perquè els jugadors del València de futbol, que en aquella època era pues, Cañizares, Gerard López, Mendieta, Farinós, ells venien molt al bàsquet a veure'ns jugar a nosaltres, i nosaltres anàvem molt amb ells, i anàvem a sopar junts, i teníem una certa... Mm. I llavors jo tenia... Va ser l'època que ells van jugar dos finals de Champions sí. contra el Madrid, i anava molt amb el València en aquella època.
0: I van perdre.
1: Però van guanyar dos lligues, que té molt de mèrit, sí.
0: Bueno. I ara mateix, evidentment, el futbol continua sent l'esport número 1 a Catalunya. El segon és el bàsquet?
1: Sí, i en quant a llicències ho és, i jo crec que en quant a seguiment també.
0: Suposo que aquest també és un dels motius perquè s'han recuperat els partits a TV3, no? Els diumenges al migdia.
1: Bueno, hi ha diverses... Va haver una oportunitat, no?, de poder fer-ho. A partir d'aquí he intentat treballar un espai en què el tema de la llengua també era important recuperar retransmissions en català. Crèiem que el bàsquet era un dels episodis, dels esports que més podria arribar a la gent de manera fàcil, perquè també hi havia una història de què s'havia fet i que havia hagut moltes retransmissions, tothom recorda el Rovirosa, no?, etcètera. I bueno, es va poder entrar. Ja, i incidir en les retransmissions és un dels punts clau que nosaltres estem intentant al màxim. Dir, ara que la Champions femenina de futbol, no?, els partits d'hoquei, el handball, no?, quantes més retransmissions en català i en obert, per nosaltres millor.
0: Tindrem el Tour, que passa per Catalunya i passa per Tarragona, no?, més a més.
1: Sí.
0: I sí. Digues.
1: No, dic, que és un gran què.
0: Ha costat, això.
1: Sí. Aquí hi ha una part, abans que entréssim nosaltres, que Barcelona ja havia fet molta feina, i una vegada ens incorporem nosaltres, aconseguim territorialitzar una mica més el Tour i després ficar-nos a treballar molt, perquè la feina és ingent i estem ara... Ahir ja, quan ja queda molt poquet, a nivell de seguretat, mobilitat, 11 departaments de la Generalitat estan implicats. No?
0: La vida de la política a vegades és efímera. El pla de Berni Álvarez, si això s'acaba, què és, tornar a les banquetes?
1: Bueno, és que amb aquesta cosa, amb la meva vida que t'he dit abans, m'han passat altres coses que no he esperat, que segurament et diria sí, m'agradaria. Però és que no tinc clar el que pot passar i tampoc em vull... Ara el dia a dia em consumeix tan ràpid que tampoc vull pensar molt més allà. Però entrenar d'alguna manera o d'altra, no sé si d'aquí 5 anys, 2 o 10, o tornant a començar entrenant nens petits o una mica més a nivell professional com estava abans, m'agradaria.
0: On es treballa més, a la política o al bàsquet?
1: Jo et diria, ara mateix jo estic treballant molt més a la política que al bàsquet. Sí, que 24 hores estem... Al bàsquet tens moments en què treballes moltíssim, però també tens moments de, bueno, una mica més de tranquil·litat i lúdic i tal. Amb la política, de moment, almenys jo, no he trobat aquests moments.
0: Vull veure si conserves la mecànica. Bueno. Vull dir que ho deixem aquí i a veure què tal.
1: Vinga.
0: A veure qui guanya. Jo també tiro.
1: Som-hi.
0: Vinga. Que vagi molt bé. Salut.
1: Gràcies.
2: Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa. En la Setmana de la Llengua, donem veu als nou parlants del català.
3: Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
4: És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
5: És útil per informar-se i entretenir-se.
6: Per donar-nos veu.
7: Per descobrir un munt de continguts en digital.
8: El català, una llengua oberta al món.
2: Una llengua que obre portes.
8: Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
9: A Tona la màgia és part del nostre ADN. Viu la desena edició d'una Tona de màgia amb els millors espectacles.
10: Amb artistes com el ventríloc Jaime Figueroa, el guanyador de Got Talent, Jordi Caps, la prestigiosa artista Lucía Rivera, el coreà Jung Min, Gran Premi Mundial i la gala golfa de Karim.
9: Els dies 8 i 9 de maig a Tona. Més informació a unatonademagia.cat.
11: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
12: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
11: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
11: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
13: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
14: 012, la millor resposta.
15: Va tot bé?
6: Que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
14: Això és violència masclista.
15: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3cat.
0: Si avui hi ha Champions femenina, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
2: El Barça busca la sisena final de Champions consecutiva i per fer-ho haurà de guanyar el Bayern al Camp Nou.
0: Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
2: Avui, a les 4 de la tarda, des de l'estadi Barça-Bayern a Catalunya Ràdio.
0: La transmissió de la Gelmà.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Gemma Bonet. Ha mort una dona en un incendi al seu habitatge a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Els bombers han rebut l'avís pocs minuts després de la una de la matinada. S'hi han desplaçat fins allà tres dotacions que han treballat en l'extinció de les flames que afectaven el menjador de l'immoble. Els efectius sanitaris no han pogut fer res per salvar la vida de la dona, de 57 anys. Un cop extingit l'incendi, s'ha valorat l'estat de l'immoble, que no té danys estructurals. Ara els Mossos investiguen les causes de l'incendi. Més notícies amb la Núria Har.
2: Els dos líders de la flotilla Global Sumo ja han arribat al tribunal israelià d'Ashkelon. La justícia ha de decidir avui què fa amb la sol·licitud de pròrroga de la detenció del barceloní Saïf Abukishek i del brasiler Tiago Ávila. Els activistes han començat una vaga de fam i denuncien tortures per part de l'exèrcit israelià. Ho confirmen el personal consular i les advocades que els han visitat a la presó de Shikma, on estan tancats des d'ahir en una cel·la sense finestres. Ahir al vespre també centenars de persones van reclamar el seu alliberament a Barcelona.
1: Els Mossos d'Esquadra han resolt més d'un miler d'investigacions de trànsit des del 2014 gràcies a les caixes negres dels vehicles. Tot i que per si soles no són una prova pericial definitiva, les caixes negres poden ser determinants per detectar excessos de velocitat punibles, també per imprudències o aclarir la trajectòria d'un vehicle abans de la col·lisió. Ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies l'intendent en cap de la Divisió d'Investigació Viària, Francesc Parra.
3: El que està registrant el sistema són els últims 5 segons abans de la col·lisió. Això el que ens aporta, doncs, és una ajuda a esclarir les causes i les responsabilitats de l'accident, però pensem que formen part del conjunt de proves o del conjunt de la investigació.
2: A partir de demà es talla la circulació de la línia de Rodalies R13 entre les estacions de la Plana, Picamoixons i Sant Vicenç de Calders per obres de millora a la infraestructura. No hi haurà servei durant 2 mesos i els trens circularan desviats per Reus, fent el mateix recorregut que la línia R14. A més, Renfe establirà un servei alternatiu per carretera que cobrirà el tram afectat per les obres. D'altra banda, a partir de demà es reprèn la circulació dels trens de la línia de Rodalies R15 entre les estacions de Reus i Móra la Nova.
1: La platja de Copacabana de Rio de Janeiro, al Brasil, s'ha rendit aquesta matinada a la màgia i al magnetisme de Shakira. Així ha sonat aquesta matinada Shakira a la platja de Copacabana en un concert que ha aplegat prop de 2 milions d'espectadors. És el directe més gran de la seva carrera i el primer d'aquesta magnitud de la cantant colombiana. Els esports, Albert Benet.
4: El Barça pot ser campió de Lliga aquesta mateixa nit després de guanyar ahir al camp de l'Osasuna per 1-2 amb gols de Lewandowski i Ferran. Els jugadors van celebrar la victòria a la gespa amb l'afició desplaçada a Pamplona i també al vestidor. Si el Madrid no guanya l'Espanyol aquest vespre a Cornellà al Prat, el Barça serà campió avui. Si el Madrid sumés els 3 punts, el Barça seria campió guanyant o empatant el clàssic de diumenge que ve al Camp Nou. El Barça buscarà aquesta tarda l'accés a la final de la Champions femenina, on l'espera l'Olympique de Lió a 4:45 i al Camp Nou partit de tornada de les semifinals contra el Bayern amb l'empat a 1 de l'anada. Ahir, eliminació, doncs, de l'Arsenal. Avançada la cursa d'avui del Gran Premi de Miami de Fórmula 1 a les 7 del vespre, hora nostra, pel risc de pluja i tempesta elèctrica. I acabarem recordant la suspensió ahir del Joventut Unicaja a l'ACB a l'Olímpic de Badalona perquè no funcionava el marcador, la taula, amb avantatge de la penya per 53-33. No hi ha data de represa encara. La penya va demanar perdó.
0: Fins aquí les notícies.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 5 minuts de les 11.

0: Marina Laminós, bon dia de nou.
1: Molt bon dia.
0: Aquesta hora, el suplement, cada diumenge, un recorregut sonor a través de l'arxiu de Catalunya Ràdio. Avui on ens aturem, Marina?
1: Avui posarem una mica de context perquè és un document peculiar, diguem-ho així, bàsicament perquè no el tenim guardat a l'arxiu de Catalunya Ràdio, no sabem quin dia es va emetre, tampoc no tenim ni idea del mes, d'emissió, ni de l'any, sabem poca cosa. Però l'únic que sabem és que els companys del Dies de Ràdio van aconseguir repescar aquest fragment que en algun moment es va emetre a l'antena de Catalunya Ràdio. Llavors, l'any sí que el podem acotar una mica, 1991, i sabem també que es va emetre dins del programa Bufet Lliure, que per qui no ho recordi, doncs era una raresa, diguem-ho així d'alguna manera. Es va emetre als vespres durant la temporada 1990, també la 1990-1991. El va estrenar el tricicle el 26 de gener del 90, però després què va passar, doncs...
0: O sigui, el tricicle va tenir un programa a Catalunya Ràdio?
1: Exacte, el Bufet Lliure, 26 de gener del 1990, Carles Sant, Joan Gràcia i Paco Mir doncs, estrenen aquest programa, que després doncs, deriva una mica i bàsicament cada dia s'hi posava al capdavant algú diferent. Uh-huh. Eren diversos programes, tots englobats dins del Bufet Lliure, que no tenien res a veure entre si. Doncs hi col·laborava, per exemple, Ferran Torrent, Joan Barril i Joan Uller, el mateix tricicle. També hi tenien algun programa el Quim Monzó, el Sergi Pàmies i el Ramon Bernils. I aquí és on va la cosa. Un d'aquests vespres de l'any 91 a Catalunya Ràdio, en Quim Monzó, el Pàmies i el Bernils, van fer un programa, un consultori sexual.
0: A baixa.
1: Que recuperarem. Consultori sexual que comença el Monzó, o d'altrament dit, la doctora Ochoa.
2: Bona nit. Benvinguts a Gol a Gol, el programa de divulgació sexològica de Catalunya Ràdio, la ràdio més nacional de Catalunya. Som la doctora Ochoa. Ens trobem com a casa, com cada dimarts, per plantejar-nos una sèrie de qüestions que preocupen a la població i a les qüestions. Volem donar respostes gens alarmistes, respostes franques, respostes honestes, respostes sense hipocresia, amb un llenguatge planer, fugint de l'habitual deformació morbosa amb què habitualment es parla del sexe als mitjans de comunicació. Per això hem convidat avui entre nosaltres la doctora Ochoa. Bona nit, doctora Ochoa.
1: Qui és
0: la doctora? Bon inici, eh?
1: Ochoa. Hi ha una doctora Ochoa que plana sobre l'ambient.
2: Uh-huh. Bona nit, doctora Ochoa.
3: Bona nit, doctora Ochoa. Abans que res, gràcies per convidar-me un cop més a aquest programa Tres Pics i Repicó de divulgació sexològica, que cada dimarts planteja una sèrie de qüestions que preocupen a la població i a les quals volem donar respostes gens alarmistes, franques, honestes, sense hipocresia, amb un llenguatge planer, fugint de l'habitual deformació morbosa amb què habitualment es parla del sexe. Per això hem convidat a la doctora Ochoa, perquè ens en parli d'aquests temes des d'una perspectiva experimentada, conscient i plena d'experiència. Bona nit, doctora Ochoa.
1: La doctora Ochoa, que sí. És el Monzó.
0: Tres doctores Ochoa.
1: És el Pàmies.
0: Aquest era el Pàmies, sí.
1: I és també el Bernils.
3: Bona nit, doctora Ochoa.
4: Bona nit. Abans que res, gràcies per convidar-me un cop més a aquest programa de divulgació sexològica que cada dimarts planteja una sèrie de qüestions com ara, per exemple, i per citar uns casos concrets que es poden citar, per exemple, aquí i ara, els tòpics sexuals, amb la informació que hi ha sobre aquestes qüestions i que alhora, és a dir, en el mateix temps i d'una manera simultània, amoïnen les famílies.
1: Molt bé, doncs ja tenim totes les doctores Ochoa a lloc i obrim aquí el consultori sexual del Bufet Lliure.
2: Jo crec que podríem començar, si jo els sembla bé.
3: A doncs... vostè li sembla bé, doctor Ochoa?
4: A mi em sembla bé, doctor Ochoa.
2: Doncs...
3: Pues endavant, doctor Ochoa.
2: Podríem començar parlant bé, per exemple, parlant de l'himen.
3: Com ha dit?
2: Parlant de l'himen, i és una pregunta que ens fan molt sovint... L'himen, és una pregunta que ens fan molt sovint en aquest programa de divulgació sexològica, Pressing, programa de divulgació sexològica...
1: Com veieu, eh?
0: De moment està envellint bé, a veure quanta estona dura.
1: Vaig posant els talls. Una altra consulta, la verga.
2: Jo ara voldria fer una pregunta que és que ens ha arribat i és...
3: Aquesta bus acaba d'arribar, perquè acaba d'arribar el mensagero i tot.
2: Sí, no, és de segur. Una verga molt petita, estimula suficientment la vulva? Hi ha la creença que no.
3: Sí, això és una... Amb això es juga molt amb el que s'anomena el complex. És a dir, hi ha homes que no solament s'atribueixen una minsa proporció en els genitals i en el que podríem anomenar el penis, sinó que, a més, en fan un fantasma.
2: És un fantasma.
3: Aleshores, en aquest cas, mira, depèn. No és ni cert ni fals, però depèn, sobretot, de la tria de la partenera, eh?
0: Bé, va pujant de tot la cosa.
1: Una consulta més? Sí, home, n'hi havia més. Va.
2: Aquesta ens arriba de Santander i és una pregunta que ens diu si es pot jutjar la talla del sexe masculí només, per exemple, regardant, diguem-ne, la grandària... La grandària del nas, sí, o de les mans de l'individu, sí, al qual encara no se li ha... conegut, diguem-ne, sí, la grandària del sexe.
3: Entenc la pregunta. La trobo de molt mala fe, sobretot venint de Santander. Cantàbria és una terra molt maca. Jo vaig passar-hi diversos estius i no entenc per què em fan d'aquest
2: tipus. Mendes Pelayo.
3: Exactament. Allà vaig fer uns cursets que van ser molt famosos, els dels cursets de la doctora Ochoa, que em sembla que vostè també hi era. Hi va assistir-hi.
5: Sí, també.
3: Doncs totes tres vam assistir i vam poder constatar com aquesta pregunta no és de recibo, que em diuen allà.
1: Qui no se l'ha fet, no? La pregunta a... la fan i donen també...
0: La resolen,
1: la resposta.
3: Aleshores, això, pel que em deia de que a vegades algunes noies tenen tendència a dir, mira, si té el nas gros, sí, o si té el canell
2: això
3: gros,
2: sovint,
3: o si
2: sovint
3: té la mà grossa, no. Evidentment no, perquè mites, heu de pensar una cosa, que si fos així seria molt fàcil. Sí. Una altra pregunta, sisplau.
1: Queda clar. Ja està.
0: Poc científic, em sembla, la resposta.
1: Sí, el rigor de la doctora Ochoa potser no era el que més podíem... Bé, en tot cas, més consultes, una altra. Dirigida a aquesta a homes calbs i peluts.
2: Hi ha un també que ens aquí, és que els homes calbs o bé molt peluts, la creència és que els calbs o molts peluts són unes persones amb una sexualitat molt forta, i que és una qüestió de testosterona. A mi m'agradaria que...
3: Sí, aquesta és molt interessant. Això, precisament, no. A Brussel·les s'ha tancat un congrés sobre la testosterona, al qual ha assistit el doctor Jorge Bassenberg, i em sembla que vostè, doctor Ochoa, també hi va ser-hi.
5: Sí, jo també.
3: Doncs s'ha arribat a la conclusió de que els homes calbs segreguen més hormones masculines, però les investigacions que estan en curs demostren cada vegada més que el nivell de testosterona no té res a veure amb la virilitat. És a dir, que això seria una confusió molt gran que s'ha extès en forma de tòpic.
0: Veig que només parlaven el Pàmies i el Munzó. El Bernils, sí, els anava donant la raó tota l'estona. No sé si és que si no s'hi volia ficar o...
1: Una mica en tercer pla, una mica perfil una mica més baix. Homes calbs, homes peluts, també homes amb ereccions o sense.
2: Del Bacet ens arriba una que diu que és una creença que hi ha, que és que un home que no aconsegueix erectar demostra una absència de desig per la seva partener?
3: Sí, esclar. Esclar que sí, home, això és descarat. És a dir, això seria el que amb un cotxe en diríem la pana. És a dir, que això sí que cal remarcar en aquest xicot d'Albacete que ho tingui en compte, perquè realment això es considera un... És cert, és a dir, és així.
2: És així i no hi ha més...
3: No hi ha volta de fulla. És el que em sembla que la doctora Ochoa havia fet una ponència a Brussel·les, no? Si no
5: recordo. Sí, havia fet una ponència a Brussel·les.
2: Sobre aquest congrés que referíem abans.
3: Exacte.
0: La línia és la mateixa. Hi ha preguntes dirigides a dones on tot era... heterocèntric masculí.
1: també n'hi ha de dirigides a les dones, com aquesta.
2: I una altra pregunta és, totes les dones tenen un potencial multiorgàsmic, que en podríem dir?
3: Sí, això també és cert. Això ens ho han preguntat moltes vegades, és curiós.
2: Perquè, congressos.
3: Contràriament a l'home, no tenen el tema aquest refractari que els homes tenen després de l'orgasme. És a dir, que elles sí. Poden ser multiorgàsmiques, totes, absolutament.
1: Sí, totes, vinga, endavant. Consultes totes molt, molt transcendentals.
2: Un home pot simular un orgasme?
3: Doncs sí. M'agrada molt que em faci, perquè jo me n'anava... Se'ns estava caient el temps al damunt i jo me n'anava sense tenir la sensació de que aquesta pregunta s'hagués fet. I sí, un home pot fingir un orgasme, una ejaculació no la pot fingir, és impossible, però un orgasme sí, sobretot si és el segon.
0: Un quart de 12 del migdia, l'espectacle del Monsó, del Pàmies i del Barnils, l'any 1991, a l'antena de Catalunya Ràdio, al Bufet Lliure, que avui ens ha recuperat Marina Alaminos. Marina, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Si algú s'ha donat per al·ludit, doncs 93207474 també, podem tornar al 2026, on la pluja és d'una altra mena. Jofre Genué, bon dia.
6: Bon dia, bona hora.
0: A veure, estem pendents d'aquesta operació tornada que comença ben bé d'aquí poca estona. A les 12 ens assegurava el director del Servei Català de Trànsit, el Ramon Lamiel, de 12 a 12, 280.000 vehicles, de 12 del migdia a 12 de la nit, que tornen a l'àrea metropolitana de Barcelona. Alguns d'ells ho faran enmig de xàfecs. Quina és la previsió per les hores més immediates, Jofre?
6: Bé, ara mateix, per veure què pot passar en les immediates hores, podem veure el mateix radar, que ens mostra que plou a l'Alt Camp, a la Conca de Barberà, també al Baix Camp, i en alguns ruixats enfront del Baix Penedès, de la costa. També arriben precipitacions cap al Baix Ebre, cap al Montsià, i també hi ha alguns petits ruixadets a la Terra Alta, o ja més al nord, cap a la zona de l'Alta Ribagorça, des de l'Aragó, sembla que també arriba una nova franja de precipitacions. Per tant, estem veient com la majoria de pluja ara mateix, el radar ens ubica al terç oest del territori, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Molestir al nord de les comarques de Lleida. Per tant, és en aquestes àrees on les immediates hores hi pot ploure, en forma d'alguns ruixats dispersos. De moment no són gran cosa, no tenen la intensitat que ahir de manera puntual van tenir en alguns sectors del Baix Camp, però en definitiva hi pot ploure. I la tendència al llarg del dia és que vagin arribant aquestes nuvolades amb ruixats més actives al terç oest del país. En canvi, cap a Ponent, cap a Llevant, volem dir, cap a Girona, cap a Barcelona, doncs, tot i el domini dels núvols, el risc de pluja és menor, pot arribar a caure alguna cosa, però, en principi, poca cosa, i així es podria mantenir també a la tarda. Per tant, és molt probable que la gent que torni més aviat de Lleida, de Tarragona, del sud del país, ho hagi de fer vigilant una mica la pluja, i en canvi els que tornin de Girona, doncs, cap a Barcelona, per exemple, doncs, poca pluja tindran. Això sí, el pas de les hores, com més tard, més risc de pluja.
0: Fantàstic, doncs aquest és el missatge també del Jofre Genué, la previsió per aquest diumenge. Una abraçada, Jofre, fins ara!
6: Fins ara.
0: 3 minuts passen d'un quart de 12, farem una pausa i el suplement es fa de nit, arriba l'eclipsi, avui amb Tina Turner, la Tina Turner catalana, que és Magda Oranic a l'eclipsi del suplement. Fins ara.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
8: 6 del matí, al Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
9: Normal.
8: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport i em quedo sense bateria.
9: No pot ser.
8: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
10: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC, i som per ajudar.
11: De tot arreu t'expliquen sempre el mateix. Però Navarra és aquell lloc que et recomanen Fluixet. Tu vés-hi i no ho expliquis gaire. Boscos, rius, pobles, gastronomia, gent i paisatges que ve de gust quedar-te'ls per tu per sempre. Entra a visitnavarra.es i cuida el nostre secret.
12: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
13: Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
12: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
13: Wala!
0: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
14: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
0: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
0: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
15: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
16: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
17: S'estudia l'anglès com una assignatura. I l'anglès no és una assignatura, és un idioma. I un idioma és un vehicle per la comunicació. I si no s'ensenya així, no s'aprèn així.
16: Aquest diumenge, el coach d'anglès, Barnaby Griffiths.
17: Els seres humans som com som, no? Però jo crec que podem fer l'esforç de comunicar-nos millor perquè hi ha molt de prejudici.
16: El divan, el valor de la conversa.
17: Estic a favor de la independència de Catalunya, però la gent de fora ni se creuen. No tenen tot el problema d'invasió, els diners que van a Madrid i no tornen.
16: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.

0: Som 3CAT. Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
1: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
0: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
1: Revolució 4.0.
0: Dissabte tot a l'API web.
1: I aquest diumenge a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'API web de Catalunya Ràdio.
0: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Un quart i mig de 12.
0: Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Si vols...

S'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio. Quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'eclipsi. I perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'eclipsi, una sagitari que va arribar al món un dimarts de lluna en quart creixent, una dona que va néixer l'11 de desembre del 1945. I aleshores la cançó número 1 de totes les llistes era aquesta.

0: Magda Oranich, bona nit.
1: Bona nit.
0: Què tal, com anem?
1: Bé, jo sóc ocell de nit, eh? O sigui que a les nits em trobo molt còmode.
0: Doncs així estaràs molt a gust.
1: Molt a gust, ja hi estic, eh? Només de saludar-vos, de veure-vos, de venir aquí, ja estic molt a gust, eh?
0: Vols dir que saps què t'espera avui?
1: No.
0: No.
1: No, no, no, no. Però venint de tu qualsevol cosa, però sempre, sempre serà benvinguda.
0: A veure, he de descriure per la gent que ens està sentint des de casa. És la primera vegada que veig una persona posar-se els auriculars a l'estil Magda Oranich, ja ho batejarem així, que és a la inversa. És a dir, els auriculars de ràdio, que tots segurament a casa teniu presents, que són voluminosos, que cobreixen les orelles amb aquest semicercle que cobreix el cap, la Magda els porta absolutament a la inversa, perquè suposo que no et desfaci el pentinat.
1: Clar. Fa anys i panys, que me'ls poso així a les ràdios, de vegades cauen, però fixa't que tinc molta pràctica
0: sí.
1: I ni es nota.
0: Aguanta't molt bé. Això sí. Què és? Perquè aquest pentinat costa?
1: Vegades, quan és llarg, queda tot aixafat.
0: Clar, no.
1: I no tinc ganes de tornar-me a pentinar a la sortida, i així ni es nota.
0: Quanta estona trigues a pentinar-te? Cada matí?
1: Poc, perquè tinc... Per sort, encara bastant cabell.
0: I tant que tens cabell, home.
1: I ha fet només una mica així, poc. Això no vol dir que no em pentini, miri que quedi, però poc. Depèn el dia, també. Si te l'acaben de tallar o no, o estàs pendent d'anar a peluqueria, que no tens temps i t'han de tallar, llavors estàs una mica més d'estona, però no.
0: Quina és l'última vegada que t'han dit Tina Turner?
1: Ho diuen molt. Ho diuen...
0: T'agrada?
1: Se va acudir en aquesta casa. Se li va acudir l'escamilla. Un dia que jo venia a un programa, fa molts, molts anys, que jo quasi... T'haig de dir la veritat, no sabia ni qui era quasi la Tina Turner. I em diu, aquí tenim la Tina Turner. I jo vaig pensar, però què diu aquest home? Vaig mirar i dic, carai, això sí que és un gran honor, no? I des de llavors ho diuen, no sé, no crec, abans encara tenia més cabell, no? Però amb això de la Covid crec que me n'ha quedat menys, que dona menys feina per pentinar. Però sempre m'ho han dit, jo crec que ja és... És una broma, també.
0: Forma part del personatge.
1: Exacte. Bueno, un personatge molt, molt interessant, de Tina Turner, eh? Una noia que va patir mals tractes de Ike Turner, que era el seu marit, i m'agradava molt. La veritat és que vaig tenir un disgust molt gran com va morir. Les seves cançons m'agraden molt.
0: La vas veure mai en directe?
1: Sí.
0: La vas poder veure, aquí algun concert a Barcelona?
1: Aquí a Barcelona, sí. Allà a Montjuïc, aquella... Sí, sí, i tant.
0: La vas arribar a saludar i va veure una fotografia de Magda Oranich amb Tina Turner?
1: No, la fotografia no, perquè m'hi vaig acostar molt i saludar així mitja lluny, tenen en compte que hi havia mils de persones. Però recordo que un dels meus fills...
0: La pel·li del guardaespatlles va... No, és de Whitney Houston, el guardaespatlles.
1: Això,
0: el
1: de Whitney Houston. Sí.

0: primer, no? I que no, però ja a partir de la segona part, ja, llavors ja em tranquil·litzo bé. I a més vaig poder menjar alguna cosa, perquè jo quan perd el Barça no menjo.
1: Ets de les que no sopa.
0: Jo no sopo, ja ho feia el meu avi, això és una tradició familiar, no? Però clar, quan veus que la cosa va malament, pico algun, fas mitja trampa, no? Que piques com un petit allò, cacauets, olives, el que sigui, per no quedar-te. Però vaig, ja tard, però vaig poder acabar menjant a gust. Bé, bé, vaig, jo dormo relativament bé. Mm. Alguns dies, amb els nervis i els estressos... Tot, a mi m'estressa més el que tinc que fer al matí que no el que he fet durant el dia. Però avui no m'he estressat, perquè venir aquí amb tu és com... I així de nit, amb totes les llums i tot, és maco. Mm.
1: La millor nit de la teva vida?
0: Ja m'ho veu, però no sé mai quina dir. Perquè, clar, quina és la millor? I jo vaig dir una nit que no tenia res a veure allò amb la sexualitat, amoríos i res, sí, o que havien nascut els fills. Em va dir, molta gent diu quan han nascut els fills. Clar, els meus fills, mira que són de nit, però van néixer al matí els dos, o sigui, que hagués dit una mentida i no té cap sentit. I jo vaig pensar, quines nits són aquella que era tan excitant? I no sé per què me'n vaig recordar de la nit a Finlàndia anant cap al Cap Nord, que anàvem molts i molts, no tots que anéssim junts, sinó que ens anàvem trobant, tothom es anava excitant, i arribem allà al Cap Nord, que encara era de dia, dic, i es fa de nit i dura segons, i torna a sortir el sol. I no sé per què, allò va produir una excitació que la recordo com les nits més curioses i més maques de la vida, fins al punt que ens vam quedar a dormir allà, que estava prohibit, i vam quedar a dormir allà als homes aquests, i com fos, no? I he recordat, perquè a més era aquesta època que s'acosta ja a lo del sol, i que recomano a la gent que li agrada viatjar anar cap al Cap Nord, al Cap Nord, i que és preciós, i que a més no sé per què et dona aquesta excitació de dir, no es farà de nit, ja sí, home, sí, no pot ser... I és, i veus com el sol està i torna a sortir. I a sobre hi havia allà com un paquet d'anuncis, i no anuncis, allò que la gent enganxa en ganxines, i les que més hi havia era de gent catalana. Catalunya és una nació i tal. Em vaig excitar tant entre una cosa i una altra que recordo aquella nit, no l'oblidaré mai.
1: Qui t'acompanyava en aquell viatge?
0: M'acompanyava el meu marit i amics també, però anaven amb altres cotxes. I a més vam fer amics pel camí, perquè no creguis que és fàcil. Hi ha cua i tot això, no? Hi ha molta gent que li agrada això, naturalment. I per jo, a la meva motorhome, ja diu, anava amb el meu marit. Mm.
1: Per una nit d'insomni, la Magda Oranit es queda amb aquesta cançó que segur que coneixereu.

0: Quantes vegades has dit boig per tu, Magda?
1: Jo, home, m'agrada molt perquè m'agrada aquesta cançó i ja m'estimo molt el Pep Sala també i m'estimava Sau, no? I, home, que et diguin això, més que dir-ho, que et diguin boig per tu...
0: Tu no ho has dit mai?
1: En tot cas, boja, clar, però tant com... Queda més maco boig per tu que boja per tu. He dit altres coses similars, però no. Però és maco que et diguin això, o no?
0: Ara parlaves del teu marit. Tu t'has casat dues vegades, no?
1: Sí. El meu primer marit va morir, també, ja fa temps. Massa temps, perquè no li, per edat no tocava. Però sí, sí, sí, sí. Boig per tu, clar, no. Home, exactament com ho diu el Pep Sala, amb aquesta música, no. Però clar, que t'ho han dit, sí, sí, sí. Sí.
0: Clar, tu, Magda, que t'has passat tota la vida defensant els altres,
1: sí.
0: D'alguna manera, no? Com a advocada, ja des de petita sabies que volies escollir aquest camí, parlarem de l'etapa universitària, que va ser tota una proesa també en aquells anys. Qui t'ha defensat a tu, quan has tingut problemes?
1: Doncs... M'ha defensat la gent, els amics. Jo confio molt en els amics, la família, però és veritat que jo he dedicat la vida a defensar els altres. I de vegades m'ho diuen, i pots pensar una mica en tu, perquè a vegades vaig fer tallar pols, i encara no, perquè a aquell li agrada que jo faci això. Jo tinc aquesta tendència que a vegades em diu, no pot ser que segueixis tants anys, però jo no vull perdre, perquè jo crec que, en el fons, la felicitat que et dona no és només l'ajuda que dones, sinó el sentit fet que tu et quedes quan has ajudat, no? I això sí que ho porto des de petita. Potser m'ho va ensenyar el meu pare, que també era així. I bé, estic contenta de fer-ho, no? De vegades dic, ja no pots més, que no tens 20 anys, però ho segueixo fent.
0: No em preguntaré l'edat. Bueno, l'hem explicat al principi
1: del
0: 45, no?
1: Però potser seré l'oblidat de

0: l'any que has dit.
1: Les sumes i les restes.
0: Sí.
1: Clar, a la universitat quantes dones éreu?
0: Home, el meu curs de dret, després vaig fer periodisme també, el meu curs érem un 20-25%, que és molt. O sigui que dret érem molt per lo que eren llavors les dones. Ara les dones són majoritàries, això ens ho diuen. I el meu curs vam començar 400 alumnes i vam acabar 150.
1: Tots 400 a la mateixa classe?
0: Sí. Bueno, ens anàvem tornant, però en tot cas el curs hi ha companys que ho tenen tot comptat, i van acabar 150, perquè llavors també passava que les noies que començaven... Bueno, primer gent que ho deixava perquè era difícil, perquè era un rotllo, pel que fos, no? Però també passava que moltes noies entremig o es casaven o trobaven... No? I llavors consideraven que ja, perquè calia...
1: O es quedaven embarassades?
0: Sí, i a mi em van passar les dues coses. Jo em vaig casar, però mai se'm va...
1: Durant l'etapa universitària et vas casar amb el primer marit, ja?
0: Sí, em vaig casar...
1: I et vas quedar embarassada, ja?
0: A l'etapa... Sí, però dos o tres anys després, eh?
1: Durant la carrera.
0: Durant la carrera, i vaig... Jo m'ho havia combinat tot bé, acabaré la carrera i tindré la criatura, però la criatura es va avançar. Sempre a casa anem a 15:15, però aquell dia es va avançar. I jo estava fent cua per un examen, encara al lloc, li vaig ensenyar al meu fill com vam anar a un congrés, al lloc, i jo li dic al del costat, que dic, escolta, com si m'estic fent pipí, no sé què m'està passant. I clar, és que et vaig trencar aigües.
1: A la facultat.
0: A la facultat. I pendent d'examinar. Llavors em va passar, clar, perquè em deien, cola't, cola't. Era un examen oral i fèiem cua. I jo no vaig voler colar. Segurament tenia motiu per dir-ho, però no ho vaig dir, perquè encara no havia complert els dies. I llavors, clar, em va passar això. I al cap d'uns dies van fer una repesca, el professor, perquè no... I vaig anar. I al cap de 10-12 dies jo vaig anar amb la criatura deixada per allà, perquè encara prenia la llet, bueno, tot això. I és veritat que el catedràtic... Eren uns exàmens que eren 10, i aquest era el resum, l'últim que feia. I el catedràtic em va dir, un premi a su constància. I no em van examinar i em va donar un excel·lent. Un premi a su constància. Ho recordaré sempre perquè llavors era com bastant insòlid, suposo, això. I ho vaig fer amb tota naturalitat, i molt bé. Naturalment, aquest fill, com l'altre és advocat, i també s'ha examinat a la mateixa sala on va començar a néixer.
1: Clar, tu devies estudiar aquella època assignatures de dret relacionades amb el règim franquista i amb el moviment, o no?
0: Oi tant. Teníem classe de constitucional clandestina. O sigui, que hi havia una sèrie de professors, el Soletura i molts altres, el González Casanova i tal, que ens donaven classe de dret constitucional, però clandestí, amb uns apunts, que ho fèiem a la part de baix de la facultat, que li dèiem la Xeca, perquè com era on ens examinàvem, i era clandestí. Imagina't tu, teníem l'assignatura oficial de dret polític, que d'aquí se'n parlava poc, que el catedràtic era Jiménez de Parga, que era un bon catedràtic, i a més no el deixaven ser rector, no el deixaven fer degà de la facultat perquè deien que era massa progressista. Després devia anar canviant, perquè no sé si recordes que quan estava de president del Constitucional va arribar a dir que els catalans no ens dutxàvem i no sé quantes coses. Però llavors figura que era progressista i tal, però
1: vaja.
0: De tot... Sí, llavors figura que era progressista, després ja no tant, però vaja, era un bon catedràtic i tot això, no? I clar, la facultat era una mica insòlid, és que no té res a veure la universitat de llavors a la universitat.
1: I les assignatures del moviment les aprovaves?
0: No, no teníem assignatures del moviment, teníem dret polític.
1: Dret polític.
0: Sí, hi ha bona nota, perquè a mi m'agradava sempre molt això. I les clandestines, que clar, no calia ni aprovar.
1: No hi havia examen.
0: Les fèiem amb màxim interès, perquè clar, ja ens explicaven el que era una Constitució i el que era una democràcia i el que eren molts partits polítics i tot, i de fet, jo agraeixo tots aquells professors, inclús Miquel Roca, havia vingut alguna vegada, que ens van ensenyar el mínim de normes de lo que després, en un futur, seria una democràcia.
1: Tu que vas lluitar durant tants anys per construir aquest nou món, aquesta democràcia, tots aquests drets civils, que els vas veure néixer i créixer,
0: sí.
1: Ara que suposo que estàs en una etapa una mica més de recolliment, el món que està quedant i pel que tu vas lluitar, t'està agradant?
0: No. Com vols que m'agradi? El món. Ja no és el país aquí, que de moment estem tenint una mica més de pau, em refereixo a bombes, eh? Però el món que està havent-hi és espantós. No recordo pràcticament a nivell mundial una cosa tan horrorosa com que un senyor s'aixequi allà al matí i que li haurien de fer algun examen psiquiàtric.
1: Home, tu vas néixer l'any que va acabar la Segona Guerra Mundial.
0: Exacte. Sempre miro les dates i almenys no vaig viure una de les guerres pitjors del
1: pels
0: món.
1: Pèls.
0: Exacte, pels pèls, però suposo, ja havia acabat a l'agost, més o menys va acabar, que va ser la bomba atòmica. Jo vaig néixer el desembre, que sempre em posen un any de més, vaig néixer el desembre d'aquell mateix any, sí, que va acabar la guerra.
1: Això que dius de l'examen psiquiàtric de Trump representa que ho preveu la Constitució americana també? Es pot fer un impeachment si s'avalua realment que hi ha un problema? El que passa és que demostrar això amb un informe psiquiàtric, doncs també li poden fer a mida, no?
0: Sí,
1: és a dir, demostrar que és un boig...
0: Això jo ho he dit així, bueno, que és un boig, molts ja ho hem detectat. No un boig, no, però que algú que no pot ser que s'aixequi el matí i d'una cosa a l'altra i que de vegades les seves idees pot portar molts morts, no? Vull dir, no és una cosa que s'aixequi i canvi. I les guerres que està... Va dir... Jo en una setmana acabarem totes les guerres que hi ha. I si es descuida, cada setmana n'hi ha una nova. Crec que estem vivint un moment horrorós, molt dur, molts morts, molta pobresa. Bueno, jo es parla molt de Gaza, però on està vent-hi l'autèntica pobresa és a l'Àfrica, al Sudan. A Sudan estan més morts que hi ha hagut a tot arreu. El que està passant amb les noies de Pèrsia, que dic jo, perquè ja són perses, no són islàmiques, ja són perses, allò és espantós, allò de l'Iran, espantós, execucions cada setmana, quan rebo els papers de les execucions, em fa, bueno, plorar, perquè estan morint algunes només que per treure's el vel. Les causes, delictes, vull saber els delictes, haver-se tret el vel, no ho veia el marit, no, bueno, és que clar, que nosaltres aquí, amb tots els defectes que pugui tenir l'actual democràcia, fa anys i panys que s'ha superat, no? I s'estan fent molts passos enrere. I a mi això em fa patir molt, veure com està el món, veure com estan les criatures. Ucraïna m'ha fet patir també molt, no? Com tots els conflictes que hi ha al món. Però el Sudan és molt greu perquè queda molt oblidat. Queda... I tota la barbària que hi ha contra els cristians a Nigèria, que és brutal, i que entren en una escola i que s'enduen 300 nens. I això està passant ara. I no se'n parla gaire d'això. Llavors encara em fa més mal que no se'n parli.
1: Són notícies que a la Magda Oranich li treuen el son i per una nit d'insomni també podria sonar per ella una cançó com aquesta.

0: Tinc entès que el teu Beatle preferit és el Paul McCartney?
1: Sí.
0: L'has vist mai en directe?
1: Sí.
0: També?
1: Però fa molts anys quan començaven. I els Beatles a mi m'han canviat la vida. Els Beatles formen part de la meva vida.
0: Per què tots et van canviar la vida?
1: Perquè quan van venir aquí la primera vegada, que van actuar a la plaça de toros, que clar, jo això dels toros ja em produeix al·lèrgia. Això que l'avi m'hi havia dut, en aquella plaça. Però els Beatles, no sé, la manera de cantar la música m'agrada molt, però va ser un esperit de llibertat, que venien només els cabells, la forma, la manera de vestir, i la música fantàstica. I el Paul McCartney era el meu... Tots m'agraden, eh? Però el Paul McCartney és perquè, a més, és un gran defensor dels animals. I jo també. I, bueno, gran defensor, intento ser-ho, però... I ell era bons quan es va casar amb la Linda McCartney, que la Linda és qui li va acabar de ficar el virus animalista, no? I sí que el vaig veure amb ell en directe aquí, amb la Linda. Encara recordo que van actuar, no recordo ben bé on, que jo estava molt convalescent d'un accident molt greu que vaig tenir, anàvem amb crosses i tot. I tot l'equip que fèiem la recuperació vam anar-hi i ens van deixar passar davant i tot, i que ja caminàvem bastant bé, però vam agafar les coses per si un cas. I el vaig estar veient amb ell també, però ja no estava a Beatles. La dissolució dels Beatles va ser un disgust, no? Però jo crec que la música dels Beatles, per mi, jo dic, és que jo m'he quedat com l'àvia, que s'havia quedat a no sé què, doncs jo m'he quedat amb els Beatles i crec que era una música fantàstica, no? John Lennon, després... El primer que faig, si he anat a Nova York, és anar on te'l van matar i veure allà el seu record, no?
0: De què estaves convalescent, tu?
1: D'un accident gravíssim que vaig tenir. Ets molt jove, si no ho haguessis vist, perquè va sortir a la tele, bueno, jo què sé. El cotxe va quedar siniestro total, i jo siniestra total. Mira, estic bé perquè realment tenim una molt bona medicina, m'han salvat la vida bastantes vegades, i la recuperació, 8 mesos, que anava cada dia a la Vall d'Hebron, la doctora Cuixart, que era la... Bueno, va ser, i em vaig tenir voluntat, això és veritat.
0: Accident però, de cotxe, eh?
1: De cotxe, conduïa jo. O sigui, que no, i conduïa jo i anava sola per variar a fer una xerrada a Lleida, anava a les roses sensats, saps aquestes coses que es fan a l'estiu? I va ser un accident brutal, em vaig trencar des de la punta del cap a la punta del peu, saps aquells acudits que hi ha un que ha caigut esquiant o no sé què?
0: I que l'envenen de dalt a baix.
1: Exacte, pues jo també, tot. I a la Vall d'Hebron, que ja a traumatologia vaig tenir un metge excel·lent, tot excel·lent, i mira, me'n vaig sortir, però si m'haguessis vist no entendries com ara camino normalment.
0: És la vegada que has estat més a prop de veure-li les orelles al llop, com titules també a Totes les batalles, aquest llibre de memòries? Hi ha un capítol que dius Les orelles del llop?
1: Sí, no sé si va ser aquesta, perquè aquesta, la veritat, clar, de la gran nata que em vaig fotre, vaig perdre una mica el sentit, i després, com jo podia parlar, això normalment no. He vist més les...
0: Això no ho has perdut mai, eh?
1: No, però quan m'han detectat càncer, no creguis, vaig pensar, en aquell moment, com fa bastants anys, encara hi havia una cosa de com si fos sinònim de mort, no? I els primers dies... Mira, el primer dia que ho vaig dir en públic va ser que hi havia aquí on t'estàs assegut tu, passa que ara és de nit, no?, l'Antoni Bassas. I allà jo. I va ser el primer dia. No, quan estiguis enferma ja en podràs parlar d'això. Jo li vaig dir al Toni, si vols en parlem ara, no hi ha problema. Que crec que és molt bo per la gent que té el mateix, veure que te'n pots sortir...
0: On el tenies, el càncer?
1: El pit. Per això m'hi vaig dedicar molt, a les dones que en tenien, i anar a ajudar i dir, mireu, jo ara fa un any, mireu com estic, us en sortireu. Se'n surt moltíssimes dones, és un càncer molt estudiat, se'n surten moltes, però encara en moren moltes perquè n'hi ha molt, no? Però vaig veure més les orelles al llop, ja t'ho dic, operació de cor obert. Oh, això és més durillo, però també ni me n'en recordo, també metges excel·lents, Sanitat Pública, Can Ruti, el doctor Ruïra, que em va operar. Vull dir que la gent prengui, que les coses passen.
0: Ets una supervivent.
1: Sí, bueno, i alguna vegada més. També ara, quan la Covid, vaig estar ingressada allà, hospitalitzada, perquè pneumonia doble, bueno, allò bilateral, que tenia molta gent. Però aquesta vegada jo no les vaig veure. La família sí que pensava que la dinyeria, però jo, la vegada potser que més ho vaig veure va ser l'operació, allò de cor obert, quan t'explicaven el que et faria. Clac, i treuen el cor. Jo vaig pensar això. Jo aquella vegada sí que ho vaig pensar. Amb el càncer, més que res la paraula. Càncer. Ara ja fa menys, perquè cada vegada la ciència avança més, no? Però quan et diuen que tens càncer és com un paf, com un cop al cap, saps? Que t'aguantes perquè no vols fer el ridícul, però és dur.
0: Anem a una cosa una mica més alegre.
1: Exacte.
0: Amb una cançó per una nit de festa, la Magda Oronich tria aquesta.

0: A ritme d'Elvis Presley, amb la Magda Oranich, la Magda que explica tota aquesta vida plena de peripècies amb aquest recorregut històric, que també és història de Catalunya i història d'Espanya, perquè, per exemple, el dia que va morir Franco, tu estaves a punt ja de fer 30 anys, no?
1: Sí.
0: Ho vas celebrar amb Elvis Presley?
1: No vam posar música, vam sortir al carrer, però el rock de... aquest era el rock de la càrcel, que deia, el rock de la presó, diríem ara. Però, clar, com ens... recordo que el vam fer el favorito sortint de la presó, perquè una de les meves obsessions era anar a visitar presos i preses, perquè considerava jo que estaven molt sols, que necessitaven visites de fora, no? I, clar, un dia sempre dèiem, quin és el preferit? Home! I a vegades feien passos de rock sortint de la presó i al carrer intensa mateix, no? Fins i tot ara.
0: Has trepitjat més presons que discoteques, tu, eh?
1: Sí. Molt més, molt més. I, a més, m'hi he estat bastantes més hores. Això no vol dir que jo sóc una persona divertida i alegre, eh? Però, clar, és que anant a veure desgràcies pots fer... provoques alegria, no? Perquè m'hi deien, és que quan vens tu riem molt a la presó. I, llavors, jo pensava, només falta que et diguin això. I, llavors, jo considerava que havíem d'anar. Mira, ara...
0: I has hagut de passar nits a la presó?
1: Sí, i tant. Jo he estat presa uns quants mesos i per l'Assemblea de Catalunya, quan ens van detindre, sí, nits a la presó. I, però la pitjor nit de la meva vida, la pitjor nit a la presó, les dues pitjors, una va ser amb Salvador Puig Antic, que no estàvem amb ell, perquè jo estava amb les germanes a la part de fora, i, però la nit de l'execució del Xiqui, 12 hores seguides allà, tancats a la Model, amb ell, i després a les 8 de la tarda a 8 del matí. I a les 8 del matí, cap Paredes, la capilla terminada. I llavors anar cap a l'execució, jo crec que pitjor que allò, i algú em diu, te'n recordes bé? Dic, home, no me n'oblidaré mai a la vida, no? Són els pitjors moments que es pot passar, no? Quan has lluitat per pena de mort, quan has lluitat per judicis justos, quan has fet tot que passi això. Ara, tu saps que no va ser només ell, el mateix dia em van executar 5. Va ser una ocurrència del Franco, del seu entorn, perquè Franco s'estava morint, i van executar, efectivament, tots el mateix dia, a la mateixa hora. I com no tenien prous botxins, perquè només n'hi havien dos, doncs van executar per fusellament, no? Jo vaig estar present al fusellament d'aquí, va ser un piquet de voluntaris de la Guàrdia Civil, en aquell llavors això ja... horrorós, assistir a l'execució, recollir els casquets, tacar-se de sang, en fi, més val no explicar perquè volíem dir coses més divertides i si ens descuidem explicar això no podríem parlar de coses més divertides.
0: És la vida, per això.
1: Sí, deixa'm dir-te, el Leslie,
0: sí.
1: Saps? Quan ens
0: del Sirex.
1: Els de Sirex. Quan ens trobem, sí. No ens fem una abraçada d'un petó, sinó que fem un pas de rock.
0: Ah, mira.
1: Dic, com parlàvem del rock amb el Leslie, que té, perquè el rock té aquest, el seguir el ritme aquest dels passos, no, ara jo el seguia aquí sola. I els de som miraven, com si els passos de rock amb el Leslie, sí, enmig del carrer, hola, què hi ha? I clac, clac, ja et prepara i fem un pas de rock.
0: També et vas perdre, perquè eres passant la nit a la presó, el gol del Cruyff de l'holandès volador.
1: Exacte. Exacte.
0: Allà també hi ha una història.
1: Allà hi ha una història que també és trista, o sigui que
0: havíem ara ho remuntarem, ara ho remuntarem. Nit, eh? Ara ho remuntarem.
1: Havíem de divertir...
0: però és que són moltes peripècies, són moltes nits, també.
1: Bueno, aquella nit va haver el gol de l'holandès volador, que jo crec que és mèrit del Cruyff, el Cruyff és com un déu, però és mèrit del fotògraf, també, eh? Enganxar el moment i que va fer un gol, i a més el Barça va guanyar, no pot haver-hi una nit bona sense que guanyi el Barça, però per què va ser molt trista per mi? Jo estava a la presó. Cal dir que el primer dia, el dia que ens van detindre, era el primer dia que jugava el Cruyff amb el Barça. Això era 2 mesos després, seguíem a la presó, i llavors el meu pare em va dir, bueno, ja vindré a veure i ja et diré què ha fet el Cruyff. I, ostres, no arribava, fins que em van dir, jo vaig notar que em tractaven bé les monges i tot, bueno, sempre tractaven bé, però em refereixo que... I cap a la nit van venir els companys advocats tots a dir-me, i vaig veure unes cares, que dic, què ha passat? I el meu pare, que tenia 57 anys, o sigui, molt jove, d'infart, va morir sortint d'aquest partit. I jo li deia sempre al Cruyff, no sé d'on està, però d'on esté, que sepas que l'último que he visto en la vida ha sido tu gol. I el Cruyff, ja saps com era, sí, sí, que ens vèiem relativament bastant. Després m'hi vaig veure tot a l'hospital amb ell. Malauradament, ell va tenir càncer de pulmó que no va poder superar. I el Cruyff, bueno, ens va canviar tot, eh? La manera de jugar, la il·lusió, que és el que més a mi em va... Aquell 0-5 al Bernabéu, el 17 de febrer, del... que era l'any 85, devia ser, 73, no, del... Sí, sí, No, 75, 75, perdona. 76, exactament. Doncs vam fent allà, va ser bueno, tot plegat preciós, però el meu pare va venir, volia dir-m'ho, i a mi em va, aquell dia que tothom estava content, i jo també, vam guanyar una lliga, que feia 13 anys que no la guanyàvem, doncs aquell dia jo plorava perquè pensava, i no ho he pogut veure, perquè ella va morir, sense que haguéssim guanyat. Feia temps lligues i tot això. I això va ser... Me'n vaig recordar tant d'ell que no podia disfrutar del que s'havia de disfrutar.
0: Parles del Barça en primera persona.
1: Bueno, jo potser per la família, per el sentiment, perquè el Barça és més que un club. Jo sóc molt culer, sí, sóc molt culer.
0: Avui seràs al Barça a veure les semifinals contra el Bayern, al Camp Nou.
1: Oi tant, avui vaig, amb un fill i una neta.
0: Imagina't.
1: Sí, anem
0: a tres generacions.
1: Tres generacions. I la neta que s'ha tacat la samarreta del Barça i que a veure si li comprava una i dic a bon, he anat amb un top manta allà a l'estació, al metro, i em diu una xica, perquè ella vol el nom darrere, o clar, de l'Aitana o de la que sigui, l'Aitana vol...
0: I l'has posat del revés, el top manta.
1: L'Alexia Putellas, d'una mujer...
0: I tu què li has dit?
1: És que més ja...
0: No t'ha reconegut, perquè no sabia qui li deia això.
1: No, se n'enreia. Diu, una xica, no, aquí tenim de la Minyaval, saps? Estupendo, el de Minyaval, vaja, l'admiro molt. Però ella vol o l'Alexia Putellas o l'Aitana, no? Que a més, si torna a jugar l'Aitana avui, serà un dia gloriós per ella, no?
0: Hauràs d'anar a la botiga oficial abans de que...
1: Sí, perquè no està tancada.
0: No,
1: ja vull pensar...
0: A l'hora del partit, no.
1: És el que he dit.
0: Vols anar-hi aquesta tarda.
1: Dic, no et preocupis, Júlia.
0: És intens.
1: Es diu Júlia, la meva nena, però que és petita, eh? I també tinc netes més gran, però més de 3 no podíem anar.
0: Va, anem a la nit tòrrida?
1: Va.
0: Una cançó.

0: Aquesta sona molt per la nit tòrrida, el Sapore di Sale del Gino Paoli, que va morir fa 4 dies, i també molt, molt recordat i molt celebrat per molta gent. Aquesta cançó va sortir quan tu tenies 18 anys, i ara mateix, si et dic nit tòrrida, per tu què...
1: Home, tòrrida, no sé, però jo tenia un nòvio italià.
0: Ah!
1: Clar, i que segueixo sent amiga d'ell, eh?
0: Nòvio cada por, també, Magda Oranic.
1: Només faltaria, segueixo sent amiga i tot...
0: Això és, el mèrit és que continueu sent amics.
1: Sí, de tot. Ell era el primer nòvio d'aquests que llavors es deien que ja pujava a casa, saps allò?
0: Sí.
1: Es deia molt, sí. I llavors la música italiana m'agradava molt i aquesta cançó és preciosa, però també la demano per lo que tu has dit, perquè fa molt pocs dies, no fa ni 2 o 3 mesos, no?, que va morir.
0: Va morir, sí.
1: I em record del músic que va fer aquestes cançons tan maques, aquella cançó que llavors ballàvem, hi havia allò de rambat, la meva... No te'n pots recordar perquè no hi eres.
0: No, però m'ho puc imaginar.
1: Però tot era diferent.
0: M'ho puc imaginar.
1: Però les dones ho sabien fer bé. Quan no t'agradava el ballador, posaves els colzes.
0: Ah, això, sí?
1: Home, pregunta-li a l'àvia. O la mare feia...
0: L'àvia en pau descansa, però bé, segur que sí.
1: Segur que se'n recorda, segur.
0: Escolta'm, i...
1: No, però amb ell no posava els colzes.
0: Mira, parlant de colzes, tu has vist néixer el divorci de manera legal, n'has fet un munt de divorcis, els has pogut executar gràcies al paper d'advocada. Després de veure tantes parelles que se separen, per què se separa la gent? Quin és el motiu principal del divorci? Bueno, tu que n'has vist tant i n'has tastat tant de prop.
1: Jo diria que el fet de que hi hagi una altra persona, potser és...
0: La temptació.
1: La temptació.
0: El pecat.
1: El pecat, això. El fet que més, amb lògica. Però la pròpia... justícia tenia una cosa que deia que ha desaparegut el d'amor conjugal. I de vegades és que la gent ja no ho aguanta més. Però també hi ha una cosa més dura, que és la violència de gènere. Això hi ha molt, i a més avui dia, per sort, ja se'n parla molt. Però jo diria que són les 3 causes. Una, que desaparición del afecto maritalis, en llatí, perquè saps que els juristes...
0: Carai.
1: Sí, sí, és
0: com... Quina manera més sofisticada de dir...
1: Ja no puc aguantar més.
0: Sí, se'ns ha acabat l'amor.
1: Però no és veritat, i es va dir per part de determinada gent més conservadora o més que recordava l'antic règim, que fes una guerra de divorci amb facilitats per divorciar-se, seria que es divorciaria tothom i que s'hauria acabat la família, i res de res. És possible que segurament la família inclús quedés més enfortida pel fet de que si seguien és perquè hi havia l'afecto maritalis aquest, no? I no va passar res de tot això, i el divorci, llavors, oferia... hi havia una sèrie de dificultats que amb el govern de Zapatero va modificar les lleis civils i les va fer molt més àmplies, fins i tot amb el matrimoni gai, que va ser del 5è país del món en aquell moment, i avui dia no hi ha polèmica amb les lleis que tenim. O sigui, els mateixos que s'hi havien oposat, ja no s'hi oposa pràcticament ningú, les tenim...
0: Això va passar amb diverses lleis de Zapatero, que el PP se les va carregar d'entrada, però després tampoc les van modificar quan van governar. Escolta'm, hi ha un capítol de totes les batalles on parles de sexualitat, dels perills del plaer femení, i tot aquest món que no vas haver de descobrir perquè tothom ja l'havia descobert, però sí que vas poder reivindicar-lo públicament, no? Parlar de l'orgasme, de la regla, de poder fer pedagogia en veu alta d'alguns conceptes que...
1: És que el sexe era un tema tabú. Llavors, també pels homes s'ho podien solucionar. Sempre et deia alguns... Ells ja tenen la prostitució. Una cosa horrible, per altra banda, en aquest sentit, no? I llavors, el sexe de les dones és que no se'n podia ni parlar, és que no hi havia sexe. Hi havia alguns ginecòlegs il·lustres que havien dit que estava provat que l'orgasme femení no existia. I dius, home... Pues, llavors, allò que passa, què deu ser? Vull dir que era així...
0: Què vols dir, allò que passa?
1: Home, busca algun orgasme, quan ho va dir un d'aquests, ja l'havíem tingut, perquè, clar, una cosa és que no en parlessin, i l'altra és que fóssim tontes, no?
0: Com el descriuries tu, l'orgasme?
1: Ui, se'm fa...
0: El femení, eh? El femení.
1: El femení, sí, el masculí, francament, no l'he tingut mai. No te'l sabria descriure exactament, però, clar, quan t'estimes algú, quan les coses van bé, doncs és... arriba, però arriba per casualitat, el primer. Perquè,
0: home, l'has de buscar a vegades, eh?
1: Sí, però no sabies que existia, llavors.
0: A vegades t'has de concentrar.
1: Clar, no, és que no sabies que existia. Passa un dia i dius, això que dius, sí.
0: Allò... Que ha estat...
1: Exacte.
0: Però aquesta suor, aquesta...
1: Exacte. Aquesta pensa tremolor. Que la regla, i ho explico en el llibre, no et deien que tindries un dia la regla. I a l'escola era... que un dia n'hi havia una que havia sortit sang, que pensaves que es deu estar morint, que li deu passar, i abans trucaven els pares, la venien a buscar, un altre dia li passava amb un altre, l'altre dia... I dius, però què està passant? I jo vaig averiguar tot, perquè no te'n parlen ni els meus pares, no n'havien parlat, que sempre els he recriminat. I llavors, mirem, jo amb l'enciclopèdia Espasa, perquè una professora em va dir, esto es la menstruación, i jo buscant allà menstruación, l'enciclopèdia Espasa, que ningú t'ho deia. I clar, jo recordo la cara blanca d'una amb la sang per terra, i deies, però... I clar, t'ho haguessin dit, amb tota normalitat t'haguessis estalviat un ensurt i un petit tan estrany, com si fos tan horrorós, però com ho relacionaven amb el sexe, perquè a partir de la menstruació... Doncs tot canviava, i no, i la veritat és que això va ser dur, Jo ho he recriminat sempre, com és que això no es parlava amb tota naturalitat.
0: Magda Oranich, portem 40 minuts xerrant. Cap dubte que podríem estar aquí fins les 12 de la nit, però tenim un problema, i és que ha arribat Jaume Sisa.
1: Ah, bueno, però almenys us diré...
0: I quan arriba el Sisa vol dir que torna a sortir el sol, s'acaba l'eclipsi, i totes les batalles, memòries Magda Oranich, trobareu moltes més d'aquestes aventures a aquest llibre meravellós de Memòries de la Magda, que hem intentat retratar també a través d'aquesta conversa avui a l'eclipsi del suplement, amb una dona que és història de Catalunya. Magda, per molts anys. Moltes gràcies. Un plaer, com sempre.
1: Igualment, molt plaer per mi venir aquí amb tu.
0: Ara tornem.
2: Pot sortir el sol. La versió televisiva de l'eclipsi ja disponible a la plataforma 3Cat. El suplement, amb Roger Escapa. Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món malgrat la guerra i l'exili.
3: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
4: D'acord.
2: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
5: Conxita Badia, us sona?
2: Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'API web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat.
7: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
8: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat.
8: Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat. A Catalunya Ràdio. Avui el tot gira al partit de la jornada. Espanyol-Madrid.
2: A partir de les 9, transmissió del partit que pot donar oxigen als pericos.
7: L'Espanyol busca la primera victòria de l'any contra un Madrid tocat.
2: Una transmissió amb Sergi Andreu, Sònia Olear, Dani Ballart, Marc Maiola, Audal Serra i l'anàlisi prèvia de Sergi Mas.
7: Comencem a 8:15, després de la TDG del Barça-Bayern. I farem la prèvia del partit de Cornellà al Prat. Amb connexions al Barça-Gran Canària d'ACB, l'Unileganés de quarts de la Lliga Femenina de Bàsquet i el Sabadell Múrcia, clau per l'ascens a segona.
2: Tot gira.
7: Aquesta tarda, després del Barça-Bayern, amb David Clopés. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
9: Bon dia, us informa Gemma Bonet. El tribunal israelià de Shelkon prorroga 2 dies la detenció dels 2 líders de la flotilla global Sumut que ahir van ingressar en una presó d'Israel. Els activistes Saif Abukeshek i Tiago Ávila continuen en vaga de fam i denuncien tortures per part de l'exèrcit israelià que dijous els va interceptar en aigües internacionals prop de l'illa grega de Creta. Les seves advocades confirmen que els 2 líders de la flotilla presenten hematomes i estan aïllats en una cel·la sense finestres en una presó a Xigma. Més notícies amb David Casablanques.
4: Detingut a Ciutat Vella un menor per la mort amb arma blanca d'un home al Raval de Barcelona. Els Mossos van rebre un avís ahir quan faltaven pocs minuts per les 12 de la nit per un incident al carrer de la Cera en què una persona havia resultat ferida greu per causes que encara s'estan investigant.
9: Detingut a Arenys de Mar un home acusat d'agredir sexualment i d'intentar matar una dona a qui havia conegut a través d'una aplicació de cites de missatgeria instantània. Un cop es va guanyar la confiança de la víctima, el presumpte agressor la va extorsionar per aconseguir diners, la va aïllar progressivament del seu entorn familiar i finalment la va agredir tant física com sexualment. La investigació va començar quan els Mossos van tenir coneixement de l'ingrés de la dona a la unitat de cures intensives d'un centre hospitalari de Badalona.
4: Hi ha hagut un accident entre un turisme i un autocar a l'autopista AP7 a Maçanet de la Selva. L'autocar portava 44 passatgers que, segons els bombers, no han patit afectacions importants. Sí que han hagut d'excarcerar l'acompanyant del turisme que havia quedat atrapat al vehicle. S'han activat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. Han atès 3 persones. Són un home greu i un altre menys greu que han estat traslladats al Trueta de Girona i una dona que ha estat donada d'alta al mateix lloc de la topada.
9: I també pel que fa al trànsit hi ha hagut retencions. De fet, hi ha retencions a aquesta hora l'autopista AP7 Sud en diversos trams, a Subirats, també retencions entre Avinyonet del Penedès i Vilafranca i a l'altura de Tarragona, tot en sentit nord. També hi ha retencions a aquesta hora a l'AP7 a Maçanet de la Selva a causa d'aquest accident en sentit Girona. I a banda d'aquest punt, també a la Costa Brava, a la C31 a Santa Cristina d'Aro per anar cap a Girona i a la C35 en sentit a la C35 a Maçanet en sentit Granollers. Bicicletada popular avui a Barcelona per demanar una ciutat més verda i saludable. Centenars de persones recorren aquesta hora al centre, reivindicant també que els infants es puguin desplaçar pels carrers de la ciutat de forma segura. Barcelona, Maria Guixà, bon dia.
10: Bon dia, és una iniciativa que vol posar la bicicleta al centre del debat i sobretot reivindicar, ara ho destacaves, una ciutat que hauria de ser pensada per infants perquè puguin circular-hi i moure's de manera segura i autònoma. El Marc i el Roc són dels dos dels molts nens que avui són en aquesta marxa per participativa.
11: Perquè és important per al clima, per al món, perquè no, és que no podem ser aquí així, si no el clima s'està fent pitjor.
12: Doncs perquè jo vaig amb el bicibús cada divendres i m'agrada molt. És un esport que m'agrada.
10: L'Equídica al Mas s'acaba a la plaça de les Glòries després de 7 quilòmetres pel centre de la ciutat. Maria Guixà, Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Els esports, Biel Cadilla.
13: El Barça pot ser campió de Lliga aquesta nit després de guanyar ahir el camp de l'Osasuna per 1-2. Els jugadors van celebrar la victòria a la gespa i també al vestidor. Si el Madrid no guanya l'Espanyol aquest vespre a Cornellà del Prat, el Barça ja serà campió. A la Champions femenina, el Barça buscarà aquesta tarda l'accés a la final d'Oslo, on espera l'Olímpic de Lió a 4:45 i al Camp Nou, partit de tornada de les semifinals contra el Bayern, amb l'empat a 1 de l'anada. El podreu seguir amb la TDG de Catalunya Ràdio. A aquesta hora comença l'última jornada unificada de la segona federació de futbol en què el Reus Redis i el Barça Atlètic es juguen l'última plaça de play-off d'ascens i l'Olot es juga la permanència. A la CB de bàsquet, el Manresa rep aquesta hora el València. Nou Congost, Ernest Macià, bon dia.
14: Bon dia, acaba de començar el partit. De minut 2.5, 2-8, el València ha sortit en tromba, un dels millors equips de la Lliga CB i actualment encara en competició europea. Ve el Congost per disputar aquest partit davant d'un Manresa que vol allunyar-se del descens. Ara mateix, 5 punts de diferència contra els albages. Tot just acaba de començar aquest partit al Congost. Ernest Macià, Catalunya Ràdio, Manresa.
13: El Barça jugarà aquest vespre a les 7 al Palau contra Gran Canària i encara no hi ha data de represa pel Joventut Unicaja, suspès ahir a l'Olímpic de Badalona perquè no funcionava el marcador. I en motor, la cursa del Gran Premi de Miami de Fórmula 1 s'ha avançat a les 7 de la tarda, hora nostra. L'organització ha decidit fer-la 3 hores abans del que estava previst pel risc de pluja i tempesta elèctrica.
7: Fins aquí les notícies.

0: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Festa i drama, festa i drama. Amb Roger Escapa.
1: Passen 6 minuts de les 12.

0: El suplement arriba a l'hora de les amigues de les arts, recomanacions gastronòmiques i culturals que ens serveixen ben amanides la Rosa Rodon i la Marta Ferrer. Bon dia, bona hora a totes dues.
1: Bon dia.
0: Avui arrenquem a la gran pantalla amb una seqüela que arriba 20 anys després.
2: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
0: És la gran estrena al cine de la setmana, Meryl Streep i Anne Hathaway, que tornen a la càrrega al Diablo Viste de Prada 2, una pel·lícula que recupera tots els protagonistes originals i que situa aquestes dues periodistes de moda en plena crisi dels mitjans impresos. Marta, què tal?
3: No la poden haver estrenat en millor moment perquè, com bé sabeu, perquè sou gent posada en el tema, demà és la Met Gala, que és el dia més important pràcticament de l'any per tots els que ens interessa la moda.
4: És el dia que ens n'adonem que tothom s'ha saltat. Sempre hi ha un
3: que
4: tema...
3: Que ningú ha entès el tema.
0: És el dia de les disfresses,
3: mai
0: no?
3: Mai ningú l'entén, el tema.
4: Tant de bo fos el dia de les disfresses. Vull dir que també a favor de les disfresses, però hi ha un tema i la gent després fa el que vol.
3: Deia allò de la Met Gala perquè sabeu que la Met Gala l'organitza Anna Wintour, que és el personatge en el qual es basa el personatge de Meryl Streep, que és Miranda Priestly, en aquesta pel·lícula. L'original la van fer basada en el llibre que havia escrit l'assistenta d'Anna Wintour fa molts anys, i d'una mica de la seva experiència com a assistenta d'aquesta dona, que és de les veus més influents del panorama modern en tots els sentits, no només en el cas de la moda, però també. I aleshores van fer com aquesta versió cinematogràfica amb Anne Hathaway, que feia de l'assistenta de Meryl Streep, amb aquesta Meryl Streep que va fer un personatge absolutament icònic. Va estar nominada a l'Oscar per una comèdia com aquesta, que em sembla una cosa impensable. També és veritat que fa 20 anys el cinema i els Oscars no eren els que són ara. Però us imagineu ara que li haguessin donat un Oscar a Meryl Streep per fer una pel·lícula relativament tonta, en aquest sentit? O sigui, és una pel·lícula molt comercial, és una comèdia que passa fàcil. És a dir, no és una pel·lícula que de bones a primeres sigui d'Oscars.
4: No ho sé, jo és que penso que Meryl Streep diu bon dia i se li hauria de donar un Òscar.
0: En deu tenir algun, no? Hi ha uns quants.
3: En té tres, imagina. I em sembla que continua sent l'actriu més nominada de la història dels Òscars, i la veritat és que se'n mereixeria uns quants més, i jo per aquest rol li hauria donat l'Òscar, perquè està molt bé.
4: Però és que Meryl Streep, que t'ho defensa tot, o sigui, només com va defensar Mamma Mia, és un altre musical portat al cinema que també ha sigut icònic, demostra que, jo ja ho saps, que sóc molt fan de la comèdia, i que penso que no li donem prou valor, i tant de bo li haguessin donat un Òscar. La prova és que 20 anys més tard s'està fent una segona pel·lícula i hi ha gent, entre els quals m'incloc, que estem il·lusionats i tenim ganes d'anar-la a veure.
3: Molt.
0: Però això no és un musical, no?
3: No, això no és un musical. Això és una pel·lícula que en teoria no hauria d'existir, perquè si teniu més o menys present El Diablo Viste de Prada, la primera, sabeu que acaba tancada, és a dir, no dona peu a ser una franquícia ni una saga de cap mena. El que passa és que com ara està tan de moda recuperar coses de fa 20, 30, 40 anys, doncs s'ha fet aquesta espècie de revival de El Diablo Viste de Prada, que crec que ha estat molt intel·ligent, perquè a mi aquesta pel·lícula m'ha agradat molt.
4: Sí, Marta?
3: És molt diferent a la primera, us he de dir, en el sentit que la primera tenia poc missatge. És a dir, sí que explicava aquesta història, aquesta relació bastant tòxica que ara ha caducat molt entre una cap i la seva assistenta, les seves dues assistentes, de fet, perquè el personatge d'Emily Blunt també era la seva primera assistenta en aquest cas, però més enllà d'això tenia poca substància. O sigui, feia gràcia veure doncs els modelets que portaven, les marques de roba, les passarel·les, una mica el glamour de tot aquest món de l'alta costura i del periodisme de moda, però realment tampoc deia gran cosa. Aleshores, aquí, jo crec que el més fàcil era fer una pel·lícula que fos un refregit de la primera i que constantment tingués picadetes d'ullet, referències a la primera, una mica la recepta que estan fent servir moltes d'aquestes seqüeles que arriben molts anys més tard, no? Que és més un exercici de nostàlgia barat i sense cap mena de sentit artístic que no pas una pel·lícula amb cara i ulls per si sola. I crec que el millor d'aquesta pel·lícula és que no han optat per aquesta ruta fàcil, sinó que han mirat el present, han posat una mica el focus en com està el periodisme en el present, que si ara m'arribes a dir fa un mes que El Diablo Viste de Prada 2 parlaria sobre el periodisme del present, et diria que estàs boja. Però el que fan és fixar-se en com ha evolucionat el periodisme i sobretot el periodisme dels mitjans de paper, perquè clar, al final elles treballen en una revista, que és una cosa que depèn de com ja em sembla caducada també, no? És una cosa que ara ja no es compren revistes o es miren online o si més no tenen una altra vida, i aleshores posa el focus en això per realment enviar un missatge molt vàlid i molt interessant sobre com ha canviat aquest periodisme, sobre com ha canviat la manera en què parlem de la moda, sobre quines altres posicions i com s'han hagut d'adaptar aquestes figures tipus Anna Wintour, no? En aquest cas Miranda Priestly, a Meryl Streep, a tot aquest canvi d'internet, de les xarxes socials, de la gent més jove que puja d'una altra manera, i en comptes de fer aquest exercici també una mica lleig de dir una dona gran, no? Perquè han passat 20 anys i Miranda Priestly és una dona que potser ja s'hauria de jubilar, i fer la típica història de què passa quan una dona gran està en una situació de poder i arriben les noves generacions i s'ha d'adaptar, que això em feia a mi, francament, bastanta mandra, han ajuntat aquestes dues dones de nou, i també el personatge d'Emily Blunt i el de Stanley Tucci, que recordem era com aquesta mà dreta del personatge de Meryl Streep, per al final fer una reflexió molt interessant sobre què passa quan canvien els mitjans de comunicació i el periodisme perd prestigi i perd importància. I aleshores parlen de la intel·ligència artificial, parlen de com els mitjans de comunicació han quedat en mans de grans corporacions amb els típics nois joves a càrrec que només pensen els criptobros, bàsicament, el que coneixem com un criptobro. Llavors hi ha un punt com de Succession, també allà molt interessant, i hi ha molt més humor. M'he rigut jo bastant més amb aquesta que no pas amb la primera. El que sí que l'única cosa que potser li trobaria és que és una pel·lícula que és menys icònica que la primera. Perquè, clar, la primera té moments que són molt recordats. O sigui, hi ha frases de diàleg que jo crec que la majoria de nosaltres podem recitar de memòria. Hi ha coses, insults, que diu el personatge de Meryl Streep, que són, evidentment, doncs, no han envellit gens bé. I la pel·lícula també parla sobre això, aquesta segona entrega. I llavors crec que aquesta ha perdut aquesta capacitat, no només per culpa de la pel·lícula, diguéssim, sinó per la manera en què està muntat el cinema ara. Que les pel·lícules duren molt poc en les cartelleres, que realment no tenen aquesta capacitat d'afectar l'espectador de la mateixa manera que ho feien fa 20 anys, i possiblement d'aquí dos mesos doncs, tampoc tindrem tan present aquesta segona entrega com sí que tenim la primera. Però val molt, molt la pena anar-la a veure al cinema. Jo no vaig poder anar al passi de premsa, vaig anar a una sessió d'aquestes de normals, i la gent s'estava pixant de riure, s'ho va passar molt, molt bé, i va ser una experiència realment molt, molt xula.
0: T'ha convençut, Rosa, eh?
4: Bueno, jo ja venia convençuda de casa. També és que quin tros de repartiment. A vegades passen pel·lícules icòniques que les recuperes al cap de 20 anys i dius, d'aquest què se n'ha fet? No? Aquesta persona què més va fer?
0: No, aquests han continuat corrent tot,
4: però, clar,
0: tota l'estona.
4: Aquests no. Aquests són gent que no els hem deixat de veure, i em sembla molt divertit que hagin volgut, no?, tornar a posar-se en aquests rols.
0: A la gran pantalla, El Diablo se viste de Prada 2, als cines. A la petita pantalla...
1: Hello, my name's Anthony Norman. I'm here at... Sorry.
5: You can do it again.
1: Okay. Rocking Grandmama.
0: Això que sona és Retiro d'Empresa, ho trobeu a Amazon Prime, i és una recomanació de la Rosa Rodón, que s'ha intercanviat el paper amb la Marta, i avui la Rosa també ens recomana una sèrie, Retiro d'Empresa, que es pot veure a Amazon Prime. Rosa.
4: A veure, sí, usurpo una mica el paper de la Marta, perquè aquesta sèrie és d'aquella, Roger, que he acabat cridant a la tele. O sigui, la implicació ha estat màxima, i li vaig dir, Marta...
0: Sempre em passa amb vosaltres que vaig com tard, amb delay. No? Jo encara estic ara amb eufòria, que em va parlar fa 3 setmanes.
4: No passa
0: vull
4: res.
0: Que,
3: també estàs una mica amb les guerreres del K-pop, de la qual em vam parlar fa un any.
0: Vaig veure, la vaig veure fa molt poc, la vam tornar a veure.
4: Què ens pots dir?
3: Va agradar?
0: No, o sigui, no em pot agradar les guerreres del K-pop.
3: Per què no?
0: No em pot agradar les guerreres del K-pop. El que passa és que entenc el fenomen, les cançons són molt enganxoses, a casa les cantem tots, i ara, si vaig gaudir aquelles 2 hores davant de la tele, no la vaig gaudir.
4: No m'agrada aquest
3: molt malament.
4: Tampoc m'ha agradat el posat que feia amb El Diablo Viste de Prada 2. M'ha semblat que tampoc era el contingut...
0: No, perquè no he vist la primera. Aleshores...
3: No has vist la primera?
0: No he vist la primera.
4: La teniu a Disney Plus.
0: No he vist la primera.
4: Si algú vol...
3: Sí, la podeu recuperar. Jo l'he recuperat abans de veure la segona.
0: He de fer deures encara, veure la primera 20 anys més tard, i podré veure la segona. Però bé, tot això són deures. Vull dir que estic encara amb això, amb efectes... endarrerits. Però centrem-nos en Retiro d'Empresa, que és la proposta que ens porta, Rosa.
4: Aquell dia que tu arribes a casa i no vols pensar, però vols alguna cosa que t'abdueixi i et distregui.
0: Veus, això, aquests dies, ha estat la gran cita. a 3CAT.
4: Bé, és que la gran cita...
3: Podem parlar directament de la gran cita.
0: Ha tingut aquest efecte en mi. O sigui, me'ls hem passat... Aquí sí que vaig al dia.
4: En primer lloc...
0: Estic esperant a dimarts, que s'estrenen els dos últims.
4: Dir-vos que a casa estem neguitosos per dimarts, home, veure els dos últims capítols. També hem parlat amb la televisió per culpa de la gran cita.
0: O això que dius aquest dia que no vols fer servir el cervell perquè no et queda ni una neurona en forma, sempre el consol acaba sent o frens o plats bruts.
4: Mm. Exacte.
3: Bones opcions,
4: totes
3: dues.
4: Sí, bueno, tornar a llocs segurs. Doncs mira, i així com la gran cita, aquell moment d'abducció màxima que estàs allà a dins, té una cosa similar perquè Retiro de Empresa no és res més que una segona temporada d'una primera que es deia El deber del jurado, no? En castellà, Jury Duty. Llavors, jo us explico de què va i veuràs, Roger, com aquest vespre dius a casa, provem-ho.
0: Vinga.
4: La idea és, tots són actors menys una sola persona. I és com si fos el show de Truman. Uh-huh. Creen tot una situació que dura uns quants dies i hi ha una persona que no sap que és allà enredada i que tota la gent que hi ha al seu voltant són actors. Llavors, el primer, que és aquest, a Jury Duty, és un jurat popular. És un noi normal, instal·lador de plaques solars, que li diuen que ha de participar de jurat popular entre un conflicte entre una empresa i un treballador. I ell va allà, pensant que és això tota l'estona. Evidentment, hi ha totes unes trames i un guió previst, i ells el que fan és fer un càsting molt exhaustiu entre molta gent, buscant una persona que sigui de bona pasta. Una persona que tu pensis, si la poso en aquesta situació... Si tu ets un bon tio, faràs això. No faràs allò. Uh-huh. Llavors, això ho van fer fa 3 anys a Amazon Prime, amb aquest noi que es diu Ronald. El Ronald no era conscient que tot allò que estava passant estava guionitzat. Tu, com a casa, pateixes per ell, però alhora empatitzes molt amb ell.
0: Com Jim Carrey, no?
4: Vull dir. És que és el show de Truman. Igual com empatitzes també amb els actors, que penses que difícil ha d'estar mantenir aquesta situació, mantenir aquest moment, saber que en tot moment estàs enganyant una persona. Val, això va ser tot un fenomen. A l'últim capítol li diuen... Tot això que has viscut no és cert.
0: Però què és la història que viu de què demà?
4: Com a jurat popular. Com a jurat popular, tot el que li passa, tot el que passa amb la resta del jurat, perquè amb ells el que fan és fer-los viure a un hotel, dient, heu d'estar tancats perquè no surti res del que esteu jutjant, etc, etc. Llavors ell conviu amb tota la sèrie de gent i el posa en una sèrie de situacions perquè comptant que farà el que és bo. De fet, internament en diuen l'heroi. Comptant que farà... Bueno, llavors, arriba al final i diuen, vostè ha guanyat 100.000 dòlars, tots nosaltres som actors, el que ha viscut no és cert, comencen a sortir tots els llocs on hi havia càmeres que ell no sabia, comença a sortir gent de sota les pedres, això va ser un superexitàs fa 3 anys. Llavors, què passa?
0: Com s'ho va prendre el xaval?
4: Clar, bueno, primer estàs molt desorientat, després et diuen que has guanyat 100.000 dòlars i després t'ofereixen un contracte amb 2 anys d'Amazon Prime i després un altre factor, de cop ets famós. Mm. I no saps ni què coi ha passat.
0: I tampoc ho has triat.
4: No ho has triat. Però és cert que aquest noi s'ho va prendre molt, molt i molt bé. Llavors, això va ser un superèxit i diuen, ostres, passen 3 anys, volem fer una segona temporada, però clar, se'ns veurà el llautó, hem d'inventar una cosa totalment diferent. I aquí és on jo vinc a parlar del Retiro d'Empresa. No sé si vosaltres esteu gaire a favor d'aquestes activitats de conviure amb els companys de feina en un altre context.
0: Ho fem poc, el suplement, la veritat. Amb un parell d'àpats bianuals en tenim prou.
3: A la redacció algun més n'ha organitzat.
0: Sí, jo intento no anar-hi.
3: Alguna cosa extra oficial
0: s'ha organitzat. Seria el dia que hi ha un paintball o un portaventura,
3: un paintball
0: jo no hi vaig.
3: Un paintball no n'he fet mai, un portaventura sí.
4: Jo haig de dir que no sóc especialment fan, tot i que reconec que potser en entorns on la gent no es coneix tant és una bona manera, però jo prefereixo el temps lliure...
0: A casa.
4: Amb altres persones o a casa mateix.
0: O sigui, el punt de partida d'aquesta segona temporada...
4: El punt de partida és aquest noi que hem sentit, que és l'Anthony, que li diuen farem el nostre retir anual d'empresa en un resort i necessitem contractar un temporal, una persona que té un contracte només per aquests dies, perquè ens ajudi amb l'organització. L'empresa és una empresa de salses picants, una empresa familiar on tothom fa molts anys que treballen junts, on tothom es coneix moltíssim, i llavors l'amo, el pare de família, diguéssim, es jubila i s'està plantejant deixar l'empresa al seu fill, que és un dropo, és el típic dropo. Què passa? Que el dropo l'espifia, llavors es planteja que va deixant l'empresa en una empresa molt gran d'Estats Units, allò que en diuen corporate, que són el mal. Val? Llavors, aquest noi es troba aquí al mig, fent de temporal, i van fent la situació, el van collant, fins al punt que ell té una mica la clau del futur de l'empresa. Ell ha empatitzat a sac amb totes aquestes persones i aquestes persones amb ell. Llavors, el que és flipant també és com ho preparen. Que aquestes persones de cop s'han d'inventar que tenen tot un passat comú. De fet, els actors ni s'aprenen els noms reals dels altres per no espifiar-la. I llavors, a mi el que més em flipa és, comença bé, bé, bé, vas entrant-hi, i al final estàs implicat amb ells, nivell que està tothom plorant, tothom desquiciat. Suposo que haver d'aguantar un paper i enganyar una persona durant una setmana ha de ser duríssim. El que passa que aquest noi, com que fan un càsting en el qual la persona queda bé, pren totes les decisions correctes. Llavors penses, ostres, hi ha aquest punt una mica de moralina, de ser bona persona, de recompensa, etcètera, etcètera. Jo és que la recomano moltíssim per l'exercici aquest, de veure fins i tot com en el guió posen el que farà i és exactament el que fa de, ostres, tan previsibles som? Doncs potser
0: bueno,
4: sí.
0: Li deuen haver fet uns psicotècnics abans d'escollir-lo amb ell, que...
4: Em penso que el van escollir entre 11.000 persones, Però és un noi que viu amb els seus pares,
0: la importància,
4: té un fill...
0: La importància dels càstings, en l'èxit dels programes, de les pel·lícules, de les sèries, la gran cita, el programa de la Dulceida 3CAT, la gràcia no és la Dulceida, tot i que ho fa molt bé, la gràcia és el càsting.
4: Per cert, que amb la gran cita a casa va obrir un gran debat, no sé si l'heu tingut a casa, aquest debat, que és el tema de la intel·ligència artificial, quins són els elements
0: a mi no em
4: que valora.
0: A mi això
4: perquè
0: no em convenç.
4: Jo parlava amb el meu marit, crec que estem ben avinguts, que ho podem defensar, i deia, ostres, depèn del que ens haguéssim preguntat, no ens haguessin escollit com a compatibles.
0: Però és que tu no tries una parella en funció de la compatibilitat que et dona una xifra. És a dir... No?
5: El que passa és que el que s'acaba... Bé, es pot fer spoilers de la gran cita? La gent l'ha vista ja?
4: La gent ha tingut temps.
5: Bé, jo el que acabo...
0: No cal del tot. No cal...
5: Faré un mig spoiler. El que acaba passant és que jo crec que, com a la vida, tu ja saps si els teus amics fan bona parella o no. És a dir, jo veig una parella i dic que aquests dos demà ja no estaran junts o es casaran.
4: Sí, sí.
5: I amb el programa també acaba passant i més o menys... encaixa amb el que et pots imaginar que pot dir la intel·ligència artificial. Cosa que a mi això em fa una mica de iuiu.
4: De fet, algun amic o amiga que tenim, no?, que canvia de parella de tant en tant, valores una mica també si val la pena que ens aprenguem el nom d'aquesta persona o no. Fem una mica també d'IA.
5: Si ha de sortir a les fotos o no.
4: Trobes que aquesta persona la tornarem a veure?
0: Hi ha parelles que ja directament no abraces a Instagram, no li fas sol·licitud d'amistat perquè dius que això durarà 4 dies.
5: No guardes el número a WhatsApp.
0: No cal ni que ho...
4: I perdona, després la incomoditat de tenir una persona, no?, de posar la dona d'aquest amic i es van divorciar, llavors, clar, la segueixo seguint, però en realitat m'interessava en tant que era la parella del meu amic, li haig de fer un follow, això m'incomoda, a mi em costa fer un follow.
0: Dimarts, veredicte, amb els dos últims capítols de la gran cita, entenc que surten aquest dimarts també, perquè crec que és cada setmana els dos últims, en queden dos. Per tant, sortirem de totes.
5: A casa meva,
4: està marcadíssim el calendari.
0: Clar, però no entenc com s'acaba això. És a dir, com acabes la gran cita? Perquè ens van explicar que no eren concursants, que són participants, no? Aleshores, com s'acaba?
5: Ens acaben feliços i mengen anissos, no?
0: És a dir, en quin moment acabes el moment... Saps? És a dir, ara crec que queden 10 parelles, 5 parelles, no? 5, 6 parelles.
5: Sí.
4: El tema és que no hi ha premi.
0: No hi ha premi.
5: El premi
0: és l'amor. El premi és la parella que t'emportes a casa.
5: Home, és el gran premi.
4: A mi és el que em desorienta, no? Quan alguns van dir marxem, vaig pensar, hi ha el premi, vaig dir, ja no hi ha premi.
5: El joc del programa.
0: Més recomanacions. Després d'aquest Retiro d'Empresa, que era la proposta de la Rosa Rodón, Amazon Prime, si voleu inspirar-vos en el show de Truman i voleu una precola encara més real, doncs Amazon Prime, Retiro d'Empresa. Però ara el que necessitem és fer un bon àpat i la Rosa ens proposa passar un cap de setmana per una gran cita també a l'hotel gastronòmic Villa Retiro.
4: Has vist el que he fet aquí, no? T'agrada o no?
5: Ho has lligat molt bé, Rosa.
0: Sí, m'agrada. Aquests retirs. És on s'ha rodat la gran cita?
4: No, però...
0: crec que era el Penedès, això,
4: no,
0: de la gran cita.
4: No, però hi podria ser. Perquè Villa Retiro és tan extremadament bonic. O sigui, és una casa d'indians, una casa preciosa, florida... O sigui, tots aquests plans tan bonics que veiem a la gran cita, que dius, ostres, a mi m'agradaria ser-hi. Doncs si jo penjo les fotos de quan vaig anar a Villa Retiro, pensaràs, ostres, a mi m'agradaria també anar-hi. A Villa Retiro és el projecte del Fran López, es troba a Xerta, a les Terres de l'Ebre, i és un d'aquells llocs perfectes per fer la combinació de dormir i fer-hi un bon àpat. Com us deia, és un hotel-restaurant super, super bonic, i a més fa una cosa, el Fran López, que a mi m'agrada molt, que és fer una reivindicació de les Terres de l'Ebre, tant pel que fa als ingredients com a les mateixes coses que passen al territori. Ara fa 20 anys aquest restaurant i penso que és bonic anar-hi perquè si no coneixeu, per exemple, la zona, aprendreu una pila amb el menú que fa, perquè el menú que ha fet per celebrar els 20 anys té 5 passes, en cada passa hi ha 3 plats, per tant surts bastant tip, vull dir, gana, no passareu, però cada un d'ells està vinculat en un espai de la zona que per ell és important o que vol compartir amb tots nosaltres. Es parla dels Ullals de Baltasar, es parla del castell de Miravet, es parla de l'ermita de l'Aldea i, evidentment, mengem molts dels productes que allà, esclar, que

0: d'arreu. I, per tant, crec que és l'excusa perfecta per anar allà, a fer un bon àpat, a fer-hi nit, a visitar el celler de Pinell del Brai, que és preciós, una de les catedrals del vi, i descobrir aquesta zona que és escandalosament bonica. I si podeu acabar ja anant a visitar el castell de Miravet, bueno, us haurà sortit rodó.
1: Hotel gastronòmic Villa Retiro, la proposta de la Rosa, aquest projecte del Fran López, per una bona escapada, romàntica o no. I acabem amb la Marta, que també hi diu la seva, intrusisme laboral, recomanant en aquest cas també una recomanació gastronòmica, Casa Inés. Marta.
2: Sí, com que la Rosa m'ha robat un tema, doncs jo li n'he robat un altre.
0: Sembla just.
2: I he triat Casa Inés perquè jo sóc gairebé tan golafra com cinèfina i seriefila, i per tant a Casa Inés en vam parlar fa unes setmanes perquè hi va anar, ja sabeu, el meu actor preferit del món mundial, Diego Luna. I per tant jo vaig dir, jo he d'anar a tastar el mateix que ha tastat Diego Luna, i llavors vaig anar a Casa Inés i vaig tenir la meva gran cita per Sant Jordi allà.
0: Amb Diego Luna no, eh?
2: No. Anava a dir tant de bo, però això potser després em porta problemes a
0: això
2: casa.
0: Això no quedaria
2: per tant,
0: bé.
2: No ha quedat molt bé, per tant, anem a fer veure que no ho he dit. És un restaurant que està al carrer de Ramon y Cajal 546, al barri de Gràcia de Barcelona. Com que jo no sóc una gran experta gastronòmica com la Rosa, us diré coses que em van agradar. El primer de tot, el local, que rememora una mica aquesta moda, Rosa, no sé si tu també ho has detectat, de tornar a les coses antigues, és a dir, aquestes coses de colmados, de bodegues, de restaurants més típics catalans, que no són els típics brunch, aquesta cosa moderna, com nòrdica, que ara s'ha posat molt de moda en els locals, restaurants, cafeteries, etc. Aquesta és una cosa com molt d'aquí. I la carta també és una mica en aquest sentit. Una cosa que em va fer gràcia, que a mi m'agrada de les cartes, és que siguin curtes, però bones. És a dir, jo als restaurants que les cartes són molt llargues no m'enfio, perquè no pot ser que tot ho facis tan bé.
0: Totalment
2: d'acord. És a dir, prefereixo que hi hagi poca cosa, però que allò que fas és bo, i després dos o tres plats aquest és el plat del dia, aquesta és la sopa del dia, el que sigui. Aleshores, nosaltres vam demanar a l'estic tartar, que em va agradar molt, perquè no sé si a vosaltres us passa, jo sóc una gran fan de l'estic tartar, però quan el tall en gruixut no m'agrada, perquè em costa d'empassar. Ha d'estar molt ben amanit quan està tallat més gros. Ara la Rosa em dirà, no tens raó, ha d'estar tallat gros. Però a mi gros em fa més cosa.
0: Jo, de fet, tinc problema amb els steak tartars pastosos, eh? Els que són com una crema d'untar.
2: No, o sigui, no cal que sigui paté.
0: No, ha d'estar tallat a ganivet i a la mida justa. És que a mi m'encanta. És un plat que m'encanta, i com que s'ha posat de moda el podem tastar a molts llocs, i tenim un gran ventall amb més o menys èxit de steak tartars.
2: Clar, aquest estava bé, o sigui, la mida era justa i després estava molt ben amanit, cosa que a mi no m'agrada que sigui molt picant, i llavors te'l deixen, et diuen allò, de l'1 al 10, i jo no sé mai quin número dir, perquè no sé mai si el 6 o el 5 o el 3.
0: És curiós aquesta qüestió, perquè des del meu punt de vista, la majoria de llocs es passen per sota de picant. O sigui, tots tenen pànic de que als catalans no ens agrada el picant, i per tant no en posen. I quan li dius el punt just, el que toca, sempre va una mica per sota. Llavors tens el dubte de dir, bueno, diré un 7, a veure què fa. Però amb el pànic de dir, a veure si se n'hi va la mà.
2: Clar, jo sempre penso, el 7 potser és una mica massa agosarat. Bé, me'l van fer en el punt just, que això és l'important al final. I després també em va agradar molt el pastís de formatge, que és d'aquest estil basc, que és com bastant desfet, però no arriba a ser desfet del tot. Això també va ser un gran punt a favor. Després, una altra cosa que em va agradar molt és que em van atendre 100% en català. Això sembla que sigui... La Marina ahir ens va
1: fer
2: la
1: prova.
2: Això
1: és notícia.
0: Bé, és
1: notícia.
0: Que jo, amb el tema de la Marina, li vaig escriure, perquè, clar, jo doncs, sóc la senyora també que comenta el programa, no? En el món de la restauració, com sabeu, és on hi ha més dificultats.
1: Bueno, perquè hi treballa molta immigració.
0: Hi treballa moltíssima immigració, falta molta mà d'obra, per tant, jo hi ha restauradors que els ho he preguntat, els dic, escolteu, aquí hi ha gent que no entén el català, i et diuen, ja, però és que jo necessito contractar gent, ja els ho demanem, ja ho intentem. Recordeu sempre, que la carta obligatòriament l'ha de tenir en català. Si us diuen que no la tenen malament, reclameu-la, i que vosaltres sempre heu de poder parlar en català i que us entenguin.
2: Aquí va ser el cas, i es notava que el servei sabia d'allò que parlava, que moltes vegades et trobes que vas a un restaurant i dius, perdona, això què és? Ai, ho he de consultar, ara això no sé d'on ve, ara tal, no sé què.
0: Aquella persona igual és el primer dia que treballa, o el segon.
2: Clar, aleshores aquí no va passar, cosa que va ser un gran content, i després un fun fact, una anècdota graciosa que em va passar, és que vaig anar a dinar, ja quan estàvem per les postres, a la taula del costat, com que era Sant Jordi, hi havia una parella jove, amb els pares que crec que eren d'ells, i li van regalar al noi, que deuria tenir uns 20 anys, el llibre del Joan Anton català.
1: Ah, mira, això sempre fa il·lusió, fa gràcia.
2: Vaig fer una foto.
1: Esgotat, totes les llibreries. Està esgotat.
2: Han de fer una altra
1: edició. La tercera o la quarta edició, ja.
2: Que en facin més, perquè clarament ha estat un reclam i un regal molt sol·licitat aquest Sant Jordi. Vaig fer una foto i li vaig enviar al Joan Anton català perquè realment em va fer molta il·lusió. Vaig estar a punt

0: d'anar i dir-li, ei, saps que jo el conec, però vaig pensar que era massa intrusiu.
1: Potser no cal.
0: Sí, en un Sant Jordi dir això.
2: Rosa Redon, Marta Ferrer, aquesta última proposta, Casa Inés, carrer Ramon y Cajal, 146, al barri de Gràcia de Barcelona. Moltes gràcies, una abraçada, cuideu-vos.
0: Que vagi bé.
2: De seguida el Demà ho deixo amb el Roger Mas i el David Carabin. Abans, però, actualitzem el marcador informatiu. A aquesta hora es manté un carril tallat a l'AP7, a Maçanet de la Selva, en sentit Girona, per un accident entre un turisme i un autocar que portava 44 passatgers que no han patit afectacions importants. Sí que han hagut d'excarcerar l'acompanyant del turisme que havia quedat atrapat al vehicle. Més enllà d'aquest accident, també es comença a notar aquest diumenge d'operació tornada. Hi ha retencions de fins a 6 quilòmetres a l'AP7 a Subirats, direcció Barcelona. També 6 quilòmetres de retenció a l'AP7 entre Avinyonet i Vilafranca del Penedès en direcció a Barcelona. I a la mateixa via, 10 quilòmetres de retenció entre Olèrdola i Sant Jaume dels Domenys, també en direcció a Barcelona. En qualsevol cas, un diumenge d'operació tornada que el Ramon Lamiel a primera hora del matí ja avisava que la intensitat d'aquests 280.000 vehicles que tornen avui a l'àrea metropolitana de Barcelona començava a les 12 del migdia i s'allargava ben bé fins a les 12 de la nit, amb alguns carrils addicionals, especialment a l'AP7 i a l'A2. A la costa, a aquesta hora, a la C31, 7 quilòmetres de retenció entre Santa Cristina d'Aro i Platja d'Aro cap a Barcelona, i a la C65, retencions entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro. A la C35, 7 quilòmetres de retenció a l'accés a l'AP7 entre Vidreres i Maçanet de la Selva. Per tant, molta, molta paciència a les carreteres. En un matí de diumenge que ens deixa també dos detinguts. D'una banda, un menor a Ciutat Vella, Barcelona, per la mort amb arma blanca d'un home al Raval. Els Mossos van rebre un avís ahir quan faltaven pocs minuts per les 12 de la nit per un incident al carrer de la Cera en què una persona havia resultat ferida greu per causes que encara s'investiguen. I un segon detingut també a Arenys de Mar, un home acusat d'agredir sexualment i d'intentar matar una dona a qui havia conegut a través d'una aplicació de cites de missatgeria instantània. El detingut, amb antecedents als Estats Units per fets similars, ha passat a disposició judicial com a presumpte autor dels delictes d'assassinat en grau de temptativa, detenció il·legal, agressió sexual i delictes contra la integritat moral i extorsió. Déu-n'hi-do. Passen 4 minuts de 2:15, pausa i més música amb el Roger Mas i el David Carabin.
3: El suplement amb Roger Escapa.
4: Pals i la cuina de l'arròs.
5: Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi us conviden a assaborir el menú de l'arròs de Pals.
4: Veniu i gaudiu també d'activitats i visites per tota la família.
5: Més informació al 972-63-73-80 o visitpals.com.
4: Pals i la cuina de l'arròs. Vine, tasta'l, sorprèn-te.
6: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, AENA, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
7: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: La justícia ha condemnat l'Ajuntament de Vic per exigir massa català als seus treballadors.
9: Hi ha qui creu que al català li falta poc per passar a millor vida.
10: Això només forma part d'una ofensiva judicial contra el català.
9: Però també hi ha qui encara resisteix a deixar que això passi.
11: Jo sóc la Blanca.
12: Jo sóc la Mireia.
11: I som les dues noies que estem darrere de Sos Català.
13: Molt bé, Ale.
14: El futbol per ells és una cosa divertida. Si es fa en català, doncs relacionaran més el català amb algú divertit.
15: Si la gent sabés el que ha costat mantenir aquesta llengua, potser ens ajudarien una mica més.
9: 30 minuts. Català. Punt crític. A TV3 i a la plataforma 3Cat. Avui a la nit.
2: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
16: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
2: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
17: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
3: Si avui hi ha Champions femenina, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
1: El Barça busca la sisena final de Champions consecutiva i per fer-ho haurà de guanyar el Bayern al Camp Nou.
3: Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
1: Avui, a les 4 de la tarda, des de l'estadi Barça-Bayern a Catalunya Ràdio.
3: La transmissió de la Gelmà. En la Setmana de la Llengua, donem veu als nou parlants del català.
12: Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
13: És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
17: És útil per informar-se i entretenir-se.
18: Per donar-nos veu.
19: Per descobrir un munt de continguts en digital.
20: El català, una llengua oberta al món.
3: Una llengua que obre portes.
20: Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
21: Ara no sé què dir-te, ara no sé què dir-te, ara no sé què dir-te.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Dos quarts i mig d'una.

0: Roger Mas, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, bona hora.
0: David Carabent, què tal, com estàs?
2: Molt bé.
0: Això és el Demà ho deixo, cada diumenge a l'hora de l'Armut, converses vestides de cançons. Avui un concepte damunt la taula que és ghosting. A veure, vosaltres que heu lligat amb l'època internet i amb l'època sense internet? Aquesta història...
1: Això que heu lligat pot deu anar pel David, suposo.
2: Aviam, no, i a més jo crec que això del ghosting, no sé si...
0: El ghosting és ignorar una persona.
2: Però això més que d'internet, això és els mòbils, diguéssim, mòbil.
0: És a dir, ignorar una persona a través del telèfon mòbil normalment perquè acostuma a ser un pretendent.
2: Te dejan en visto, no?
0: Sí,
2: és a dir, que tu has enviat un missatge, saps que l'altre l'ha rebut, però... no te'l contesta.
1: No respons.
2: I llavors, allà hi ha una... És una forma de presència de l'altre, perquè notes que l'altre ja ha sigut, però no actua, no diu res. I llavors això t'exaspera, no? Entenc jo.
0: I normalment, amb l'amor pel mig. És a dir,
2: exacte.
0: Pot ser un ghosting laboral, també. Però, normalment...
2: Ostres, ghosting laboral, està bé.
0: Sí, sí.
1: Ah, és un bon títol de cançó, també,
0: sí.
1: No?
0: Mira.
1: Ghosting laboral.
0: Drets d'autor. La meva pregunta és, abans dels telèfons mòbils... Com es feia ghosting?
2: De moltes maneres. Hi ha ghosting analògic de moltes maneres. I el que hem portat, Roger, és això.
1: Jo crec que és tot analògic.
0: Sí, és no contestar una carta d'amor, per exemple.
2: Clar, bueno, que saps...
0: Quan truquen a la porta a fer veure que estàs posant la rentadora.
2: Exacte. Que, no, que notes la presència de l'altre, però, ostres, l'altre no... Tu no,
1: no. Tu veus la llum a dins de casa oberta i dius, escolta'm...
0: I la llum està tancada o està apagada, o s'ha fos el plom, perquè això a vegades passa. Doncs bé, sobre aquest concepte, avui aquest parell hi posaran banda sonora. No sé si ho portaran a la vida analògica o a la vida digital, perquè d'amor n'han viscut de totes les maneres possibles.
2: Som gent d'edat proecta i, per tant, necessàriament anirem cap a lo analògic.
0: Vinga, va.
3: El suplement, amb Roger Mas i David Carabent.
1: Doncs, escolta'm, hi ha una manera molt clàssica de fer ghosting. Abans dels telèfons mòbils hi havia els telèfons normals. I clar, si l'enamorada o l'enamorat et trucava insistentment, era molest, perquè no el podies posar en silenci. Bueno, el telèfon no el podies posar.
2: El que passa és que podien passar dues coses. Que sonés el telèfon i ningú el contestés, llavors interpretaves que la persona no hi era, o que comuniqués, que llavors estava parlant amb algú altre.
1: I llavors, o el podies deixar despenjat.
2: Ah, que allò t'estava comunicant.
1: Estava comunicant i l'altre, més a més, no sabia. L'altre es pensava que estaves parlant amb un altre.
2: I encara hi ha una tercera versió, que és el contestador automàtic.
1: Això ja és més modern.
2: Això és més modern,
1: la que et porto jo, no hi havia contestadors automàtics, perquè l'Olga Guillot va néixer, quan va néixer, l'any 1922 a Santiago de Cuba.
2: Ah, d'acord.
1: I, per tant, quan va cantar la cançó Comunicando, no hi havia contestador automàtic.

0: Està exasperada, ja, Aquesta senyora li deien la reina del bolero perquè per la seva veu intensa i dramàtica, i fins i tot en aquesta cançó, que és humorística, es nota aquesta intensitat.
1: Home, però és bo perquè et fa pensar que realment el sentit rigorós de Comunicando és que l'altra persona està parlant.
0: Sí, clar.
1: Mentre que nosaltres, o almenys tal com jo el vaig interpretar les primeres vegades que el vaig sentir, és que era una porta tancada. És a dir, una persona està comunicant, és que no, d'alguna manera hi ha un mur de dutxanes allà que no et deixa parlar. Però clar, en realitat està fent una cosa activa, està parlant. Aquesta persona està parlant, per tant, calla, no siguis pesat. Una manera també molt analògica de fer ghosting o de comunicar és no contestar a la porta. I avui punxem, per primera vegada potser no, però gairebé, perquè no ho hem fet gaire, tot i que tot el que hem punxat són deixebles dels Beatles, doncs avui per fi punxem els Beatles. This happened once before, I came to your door, no reply. Això ja m'havia passat. Em pica a la teva porta, no vaig obtenir resposta. M'han dit que no eres tu, però t'he vist mirar a través de la finestra. He vist la llum. He vist la llum. Sé que em vas veure, perquè vaig aixecar la vista per veure't. La cara. Vaig intentar telefonar i em van dir que no eres a casa, però és una mentida. Perquè sé on has estat. Jo et vaig veure entrar per la porta. Quasi em moro. Quasi moro. Perquè hi vas entrar de la mà d'un altre home. Al meu lloc.

0: Això és No Reply dels Beatles. Quina cançó més meravellosa.
1: I quina forma de ghosting més, bueno, més tradicional, no?
2: És que més no cal fer ghosting, perquè, com diu, com resa aquell clàssic dels anys 70, el primer número 1 del Paul Simon als Estats Units, hi ha 50 maneres de deixar el teu enamorat.

0: És simpàtica, tot rimadet. Sí. No, no diu 50 maneres, no arribem mai a mencionar 50 maneres de deixar el teu estimat. On diu unes quantes, així, una sí, mica.
1: Deixa la clau, no?
0: Es veu que li va proposar la seva dona, la... La primera esposa, Paul Simon, Peggy Harper, li va suggerir que escrivís, així en broma, una cançó amb 50 maneres de deixar la parella. I ells ho va prendre al peu de la lletra. No sé com ho van acabar amb la Peggy Harper.
2: El que passa que, clar, que això són maneres ja de deixar. Jo diria que això és una fase més avançada.
0: Bueno, però hi ha ghostings que acaben amb deixar-se, clar. Sí, hi ha ghostings que són per sempre.
2: Clar, o sigui, el ghosting seria la primera manera de deixar l'estimat o l'estimada o el pretès. Diguéssim, no? Després vindrien les 50 que anomena potser el Paul Simon, però abans, fins i tot abans del ghosting, potser hi hauria aquell estat en què deixes a l'altra persona, la persona que et pretén, doncs amb un potser sí, potser no, aquesta cosa una mica gallega.

0: quizás.
1: Això és el Quizás, Quizás, Quizás, interpretat per la gran Celia Cruz, per la reina de la salsa, la guarachera de Cuba. I és una cançó, en realitat, composta el 1947 per Osvaldo Farrés, i ho va fer, es veu que tocava el piano sovint a les reunions familiars, i tenia una germana que sempre intentava ballar amb un nano, que sempre li responia d'aquesta manera, el Quizás, Quizás, Quizás, i allà en directe amb el piano ja li va sortir aquests primers dos versos, no? Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Que també és una forma d'escoltar, potser sí, potser no.
2: Però és que potser sí, potser no, perquè com diu aquella gran cançó que va guanyar Sant Remo l'any 71, el cor és gitano. Primer la sentirem cantada per la Nada i després per Nicola Di Bari, la mateixa cançó.

0: l'estrofa, cantava per la nada, i Nicola Di Bari agafa la tornada aquí.
1: Che colpa ne ho se il cuore uno zingaro e va.
0: Quina culpa tinc jo si el cor és gitano, i va la seva.
1: Catene non ha il cuore uno zingaro e va.
0: No té cadenes, el cor és gitano, i va la seva.
1: Finché troverà il prato più verde che c'è.
0: Fins que trobarà el prat més verd que hi hagi. Recollirà els estels sobre seu. I s'aturarà, potser, qui sà. Doncs això, a mi m'agrada això perquè el Festival de San Remo és el Festival de la Canzone. És el Festival de la Cançó Italiana. Aleshores, no guanyava un artista.
2: Guanyava
0: la cançó. I aleshores, perquè això fos així, doncs, en aquesta, per exemple, doncs és l'autor del text és Franco Migliacci, l'autor de la música Claudio Mattone, i llavors la cançó s'havia d'interpretar cada nit amb arranjaments diferents per cantants diferents.
2: Ah, que guai.
0: I els dos que la van defensar ja perquè guanyés va ser Nada en veu femenina i Nicola Di Bari a la versió masculina. Això, trobo que és una cosa interessant que el protagonista fos la cançó i no el cantant. No? Perquè moltes vegades quan es diu guanyat San Remo, es diu guanyat tal artista, no, ha guanyat encara ara, qui guanya és la cançó.
2: Clar.

0: Jo no sé si Julio Iglesias em va fer una versió, perquè la veig molt Julio. Ara sentia el Nicola Divari i pensava, ja la veuria molt Julio. Hi ha l'arranjament, no? També.
1: Bueno, i el Soy un truán, soy un senyor, també té aquest treballo, no?
0: I ho dic perquè aquesta cançó va creuar l'Atlàntic i va ser molt famosa en moltes versions en castellà a Sud-amèrica amb el nom del Corazón Gitano.
1: Doncs escolta, jo, clar, quina excusa, no? Allò, diguéssim, és que tinc el cor, que tinc el cor nòmada, tinc el cor allò inestable, quina barra. Jo et porto Valius i Carlota Serraïma amb una cançó que porta per títol Ghosting.

0: Això és Ghosting, de Valius i Carlota Serraïma.
1: Roger Mas i David Carabent, us deixarem per contestats per sempre més. Mai més us tornarem a ignorar.
2: Molt bé.
1: I si no, no, necessitem sempre resposta
2: explícita.
1: I per sempre també aquestes cançons que queden ja en l'imaginari d'aquests oients d'aquests últims 20 minuts. Una abraçada per tots dos. Gràcies.
2: Salut.
1: Ara tornem.
3: El suplement amb Roger Escapa.
4: Quan tenim molt peix i no tenim com conservar-lo, no teníem el fred, buscàvem maneres d'aprofitar aquest peix. Del porc aprofitem tot i, en canvi, quan pensem en el peix, la tendència és més anar al filet i, en canvi, no pensem en l'embotit de peix com una alternativa.
5: Xoriço de tonyina, sobrassada de salmó, mortadela de peix espasa o paté de fetge de rap. Al restaurant Caníbal descobrim els embotits de peix.
6: En el mercat de Sabadell hem fet provar amb uns nens. Curiosament, per exemple, el que més li havia agradat era el paté de campanya. El pa de fetge, que s'ha fet de fetge de rap, algo molt sorprenent.
7: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
7: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
8: a Catalunya
7: Ràdio.
10: Del 14 al 17 de maig, Teatre Nu estrena el seu nou espectacle, Avi, et trauré d'aquí, basat en una experiència familiar commovedora. El net de Joan Colom descobreix que van traslladar en secret el cos del seu avi al Valle de los Caídos, on encara reposa. Més informació a teatrenu.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linkat.
11: Amadíssims enemics, si algú...
12: L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglàs, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
13: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
14: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
13: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
14: Revolució 4.0.
13: Dissabte tot a l'App i web.
14: I aquest diumenge a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'App i el web de Catalunya Ràdio.
13: Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
15: I tu sempre dices que soy un alma de la...
1: 4 minuts per arribar a la 1 del migdia, recta final d'aquest suplement, un diumenge que també està marcat pel retorn de l'última de la fila. Avui a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, David Clopés tenia entrada, però no sé si és que hi pot anar perquè té programa, tot gira. David, bona
16: tarda. Què tal,
1: tarda.
16: Com estàs? Com ho saps que tenia
1: entrada? Bueno, perquè ho vas penjar a Instagram, que venies la teva entrada.
16: Ah,
1: si és que una mica més no, i te la compro.
16: No tinc comprador, t'ho dic ara,
1: Encara està en venda? Home, doncs, escolta'm, si hem d'aprofitar també l'antena de la ràdio pública per fer publicitat...
16: Escolta'm una cosa, si vols anar-hi, te la regalo.
1: No puc, sóc fora. Marxo 3 dies, ara. Vull dir que sí.
16: No. A aquesta hora, quan falten 4 minuts per l'hora del migdia, ara mateix no tinc ningú interessat, per tant, bé, si algú m'escolta...
1: Regala-la,
16: escolta'm. Missatge...
1: L'oient més fidel del suplement i del Tot Gira, convidat per David Clopés a veure l'última de Flec. Home, és un regalàs. És una o és doble?
16: És una, aquest és el problema.
1: No, doncs escolta'm, un oient, allò que dius, ostres, fidel, el primer que truqui al 93207474, la regalem, David, escolta'm.
16: Que sí.
1: 93207474, des d'ara mateix. És un colofó de programa per la Porta Gran. Convidat pel David Clopés a l'última de la fila.
16: No teníem parlat, això, eh? Això ha sigut una mica improvisat.
1: Atracament brutal. Però és que, escolta'm, jo crec que val la pena. Intentaré anar al concert de dijous. Aquí sí que intentaré anar.
16: Jo tinc excusa, és evident. Avui tenim un dia carregat amb un Espanyol-Madrid que no només l'Espanyol s'hi juga a la permanència, sinó que hi ha un títol en joc. Sí. I bé, veurem què és el que passa avui i preparats pel que faci falta.
1: La centraleta de Catalunya Ràdio tret
16: sí?
1: O sigui, 30 trucades de cop. No n'entraven més. Ja està col·locada. Bueno, no cal que truqueu més.
16: Escolta, ara parlem ja de com ho gestionem, això.
1: Demana el telèfon, Sònia, i ara es posarà en contacte amb el club, sí, a veure com l'envia. Perquè aquí...
16: Jo la tinc i ho enviem, sí, cap problema.
1: Sí. Molt bé, molt bé. David, escolta'm, doncs, l'últim de la fila contraprogramant aquest Madrid, aquest Espanyol-Madrid, eh?
16: Sí. A veure, és un partit que avui ha aixecat una expectació enorme després de la victòria i del Barça. Compte, perquè l'Espanyol, insisteixo, s'hi juga moltíssim, perquè tal com han anat els marcadors, si l'Espanyol és capaç de guanyar un Madrid que ve, no diré que amb el carro del peix, però sí amb moltíssimes baixes, l'Espanyol tindria l'oportunitat d'aconseguir 3 punts que de ben segur li donaran la salvació ja virtual. I pel Barça, doncs, òbviament, tornar a repetir el que va passar fa 13 anys. Potser la gent no ho recorda, però fa 13 anys, en un Espanyol-Madrid, l'Espanyol li va donar un títol al Barça. L'Espanyol va empatar aquell dia, fa 13 anys, amb el Madrid. Em vam fer la transmissió. Aquell dia jo em feia la narració. Me'n recordo que la meva preocupació era veure com trobava el punt just per narrar aquell partit sense ferir cap sensibilitat i explicar un títol de Lliga pel Barça. És a dir, això ja ha passat i per què no avui pot tornar a passar.
1: Doncs a veure què és el que acaba passant, si és que aquest títol de Lliga se celebra una setmana més tard, si és que el Barça ho pot celebrar avui i si és que l'Espanyol aconsegueix una victòria que el faci deixar de patir, perquè realment déu-n'hi-do quin final de temporada. David, ho hem de deixar aquí, perquè aquesta tarda també estem molt pendents del Barça femení.
16: Sí, 60.000, eh? 60.000 entrades sold out.
1: Uh-huh. Partidars avui, tant de bo serveixi per arribar fins a Oslo. Una abraçada.
16: Que vagi molt bé. Adéu.
1: Nosaltres hi tornem dissabte que ve a les 6 del matí. Ens podeu recuperar sempre que vulgueu a radio.cat/elsuplement i a les xarxes del suplement amb l'etiqueta Suplement Cat Ràdio. Salut i ràdio per tothom. Que vagi bé. Bye.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bon dia, us informa Gemma Bonet. Avui hi ha una nova reunió de l'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, en què han de decidir les quotes de producció de cru del mes de juny. Aquesta és la primera trobada sense els Emirats Àrabs Units, que aquesta mateixa setmana han sortit voluntàriament de l'aliança a la qual pertanyien des de feia 6 dècades. El programa El Suplement de Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global de Reuters Breaking News, Ion Sindreu, ha explicat que la confluència de l'entrada de l'ús d'energies renovables en molts països i al final de la guerra a l'Iran faran que el petroli baixi molt de preu.
3: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
2: Sense els Emirats Àrabs Units, l'OPEP controla el 42% del mercat mundial del petroli, una xifra que abans era del 47%. Més notícies amb la Núria Har.
4: El tribunal israelià d'Ashkelon prorroga 2 dies la detenció dels 2 líders de la flotilla Global Sumud que hi van ingressar en una presó d'Israel. Els activistes Saif Abukeshek i Tiago Avila continuen en vaga de fam i denuncien tortures per part de l'exèrcit israelià, que dijous els va interceptar en aigües internacionals a prop de l'illa grega de Creta.
2: A partir de demà es talla la circulació a la línia de Rodalies R13 entre les estacions de la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders per obres de millora a la infraestructura. No hi haurà servei durant 2 mesos i els trens circularan desviats per Reus, fent el mateix recorregut que la línia R14. A més, Renfe restablirà un servei alternatiu per carretera que cobrirà el tram afectat per les obres.
4: Detingut a Ciutat Vella un menor per la mort amb arma blanca d'un home al Raval de Barcelona. Els Mossos van rebre un avís ahir quan faltaven pocs minuts per a les 12 de la nit per un incident al carrer de la Cera en què una persona havia resultat ferida greu per causes que encara s'investiguen. El presumpte autor de l'agressió va ser localitzat per la Guàrdia Urbana de Barcelona poc després i va quedar detingut.
2: I a aquesta hora ja ha començat l'operació tornada d'aquest pont de l'1 de maig i comença a haver-hi retencions en diversos punts de la xarxa viària catalana. A l'AP7 Nord hi ha retencions a Maçanet de la Selva a causa d'un accident en sentit nord que està deixant un carril tallat al trànsit. També hi ha cua a diversos trams de l'AP7 Sud en diferents punts a Subirats, entre Avinyonet del Penedès i Vilafranca, a l'altura de Tarragona, sempre tot plegat en sentit Barcelona. A la Costa Brava també retencions a la C31 a Santa Cristina d'Aro en sentit Barcelona i a la C35 a Maçanet de la Selva i Vidreres en sentit Granollers. També hi ha cua a la C65 a Llagostera en sentit Girona. I pel que fa a les entrades a Barcelona, hi ha retencions a aquesta hora a la B23 a Molins de Rei i a l'autopista C33 a Montcada i Reixac d'entrada cap a la ciutat. Els esports, Biel Cadilla.
5: El Barça ha exhaurit gairebé totes les 60.000 entrades pel partit d'aquesta tarda al Camp Nou en la tornada de les semifinals de la Champions femenina contra el Bayern. Aquest matí, Aitana ha rebut l'alta mèdica i ha entrat a la convocatòria de Pere Romeu. A l'anada, el resultat va ser d'empat a 1. El primer finalista és l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldez, que ahir va eliminar el vigent campió, l'Arsenal. Aquest Barça-Bayern, a 4:45, el podreu seguir amb la TDG de Catalunya Ràdio. A la Lliga Masculina de futbol, el Barça pot ser campió aquesta nit per passiva si el Madrid no guanya l'Espanyol a Cornellà al Prat. Aquest Espanyol-Madrid a les 9 el podreu seguir amb la transmissió del Tot Gira de Catalunya Ràdio. A la CB de bàsquet tenim en joc el Manresa-València, 9 Congost, Ernest Macià, bon dia.
6: Bon dia, és a punt de començar el tercer quart, on per tant el descans guanya de 8 el València, perd de 8 l'equip de la capital del Bages, 48-56. El Manresa busca allunyar-se del descens, la victòria de rivals que llinden amb el descens han encarit aquesta permanència. Per tant, el Manresa necessita la victòria. A punt de començar el tercer quart, Manresa 48, València 56. Ernest Macià, Catalunya Ràdio, Manresa.
5: El Barça jugarà aquest vespre a les 7 al Palau Blaugrana contra el Gran Canària i encara no hi ha data per la represa del Joventut Unicaja, suspès ahir a l'Olímpic de Badalona perquè no funcionava el marcador. I la cursa del Gran Premi de Miami de Fórmula 1 s'ha avançat a les 7 de la tarda, hora nostra. L'organització ha decidit fer-la 3 hores abans del que estava previst per les previsions de pluja i tempesta elèctrica.
1: Fins aquí les notícies.
0: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: El 1588, el rei Felip II es va proposar envair Anglaterra amb l'Armada Invencible, amb la que es va plantejar gairebé com una croada per combatre el protestantisme. Catalunya es va implicar de diverses maneres en la mobilització per part de la monarquia de recursos diplomàtics, militars, comercials i fins i tot religiosos amb l'objectiu de derrocar la reina Tudor. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
0: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda.
1: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
8: Hi ha grans personatges de la història recent que ocupen un espai tan prominent en el record, podríem dir, que per més que te'ls expliquin, tens la sensació que mai podràs copsar la seva rellevància i, en conseqüència, doncs t'hauria agradat ser-ne coetani. Un d'ells és, sense dubte, el cuiner Santi Santamaría, que va morir ara fa 15 anys, l'any 2011, i que és notícia aquesta setmana. Ara us ho explicarem tot. El racó de Can Faves, després Can Faves, el seu restaurant, va ser, recordem-ho, el primer 3 estrelles de Catalunya. Els que el van conèixer i la seva família ens expliquen que era un cuiner radicalment obsessionat pel producte, de prop i el millor possible, fill de pagès, una persona culta, un gran creador d'equips, lector i també escriptor, i un defensor implacable de la identitat catalana i del territori. Tan combatiu com era, no és d'estranyar que critiqués a ultrança la nova cuina d'avantguarda que despuntava. Allò era, perquè us feu una idea, el 2008. I per això va passar la història, sobretot, i resumint-ho molt, molt, molt, per l'estirabot a Ferran Adrià i la seva cuina, acusant-lo de fer servir en les seves elaboracions productes químics perjudicials per la salut. Els mitjans en van treure suc, el suport de gairebé tothom a Adrià i, bé, la resta ja és història. Aquell conflicte va marcar per sempre més la seva trajectòria, però, per sort, Santamaría ha deixat un bon llegat de llibres i d'idees increïbles amb discurs radicals sobre les quals podem reflexionar avui i sempre. De fet, la seva gran virtut va ser que parlava clar i català.
1: Un restaurant caníbal a Berlín.
8: Gerard Jovany, què tal, com estem?
9: Molt bé, estava pensant que no hi vaig arribar a anar mai, al racó de Can Faves, i això que em queda ben a prop de casa.
8: Sí, doncs per això t'anava a preguntar. Sí, no. I vas pensar, no vas poder... Perquè això fa rabieta, eh?
9: Sí, però llavors aquella època tampoc tens el poder adquisitiu d'ara.
8: Ja, ja.
9: Costa tot una mica més.
8: No ens coneixíem.
9: No.
8: Perquè potser ens haguéssim animat
9: a
8: anar.
9: I tant. Si hagués format part de la comunitat caníbal que encara no existia.
8: No existia encara.
9: Però llavors sí, hi haguéssim anat, però amb tota seguretat.
8: Sí, sí. Bé, continuem amb això, eh? Aquí convidem avui el restaurant caníbal.
9: Doncs no seré gens original, perquè ara hauríem de convidar o en Pau Santamaría, que és el fill d'en Santi Santamaría, o el mateix Ferran Adrià, o algun dels moltíssims assistents a l'acte de commemoració d'això que deies, els 15 anys de la mort de Santi Santamaría.
8: Doncs sí, de fet va ser alguna cosa més, que un acte de commemoració de la seva mort. Hi ha fins i tot que ho considera l'acte de reconciliació de la cuina catalana, perquè recordem-ho, ara ho explicava, en el moment de la seva mort, Santamaría estava, allò podríem dir, enfrontat amb els representants del que ell anomenava la cuina tecnoemocional, diguem-li com vulguem i ens entenem.
9: Exacte, representada sobretot, ara sí que ens entendrem, per Ferran Adrià.
8: Uh-huh.
9: I va ser precisament en Ferran Ferran Adrià, qui va protagonitzar l'acte de la tarda que es va fer a Tona a l'Espai Font Gastronòmic.
8: Acte multitudinari, doncs sí, perquè és que hi havia, érem, vaja, 600 convidats. Allò semblava una boda al Font Gastronòmic a Tona, un espai on s'hi ha traslladat l'autèntica, la de veritat, la cuina del racó de Can Faves, que es va convertir en una mena de fotocol.
9: Sí, com sí. Us hem explicat, Ferran Adrià va obrir la roda d'intervencions amb unes paraules que van sonar a reconciliació.
10: Para mí será uno de los dos, no para mí, para todas las personas que estamos en la gastronomía española, será de los dos o tres días más importantes en la historia. ¿Por qué? Porque ya sé que toca, lo teníamos que haber hecho antes, y lo más importante de hoy es que hemos vuelto a ser una familia. Todos sabemos, no voy a ser hipócrita de todo lo que sucedió, ¿vale? Fue muy duro para todos, ¿vale? Para todos. Pero para mí era más importante los 42 años, ¿vale? Que yo conocí antes. Y hoy es el día para mí clave.
8: Intervenció, per cert, en castellà de Ferran Adrià, no em preguntis per què,
9: sí,
8: l'important, tornem a ser una família, que deia l'Adrià.
9: Sí.
8: I el Pau Santamaria, fill de l'homenatjat, un dels altres protagonistes que va ser qui va organitzar tot allò, aquell homenatge feia anys que ho preparava, i vam parlar amb ell, l'escoltem.
11: En Ferran ha dit una cosa lògica que es tenia ja a dir feia anys, que som una gran família, la gastronomia catalana, més que mai units. I per mi els dos fills de la gastronomia catalana, dels 80 fins ara, que han sigut en Santi i en Ferran, han d'estar més units, els dos germans. Per mi és un dels dies més importants.
9: I va aprofitar l'altaveu d'aquest acte, en Pau, per fer una petició a les autoritats. Creu que el seu pare es mereix, encara que sigui a títol pòstum, la Creu de Sant Jordi.
11: No reconegut amb la Creu de Sant Jordi, que encara. És un dels meus projectes aquest any, de fer que el pare el reconeixin amb la Creu de Sant Jordi.
12: Te'n sortiràs.
11: Espero.
8: Sí, li donàvem suport al Pau amb aquesta proposta. Esperem que se'n surti. I si vam Ferran Adrià al restaurant Caníbal, a què el convidem?
9: Li fem un jarret de vedella, per exemple. No ens sortirà tant com li sortia el mestre Santi Santamaria, però es pot intentar.
8: Intentarem. Qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
9: La Cristina Caparrós, que com a dona del mar li agradarà sentir aquesta història.
8: Sí, i és que ve avui, o sigui que deu estar arribant, deu estar aquí mateix.
9: Doncs, mira, potser ja us ha arribat, perquè és una d'aquestes històries que s'han fet virals. Dues turistes nord-americanes que estaven de viatge per la zona de Nàpols, mare i filla, per més detalls, van comprar 10 llamàntols en un restaurant que es diu El Mercato Pompeiano per emportar-se'ls de l'establiment i anar-los a alliberar a la platja més propera.
8: Va, què dius? No ho havia sentit, això, eh? M'ho estàs descobrint tu ara, eh?
9: Doncs ha corregut molt. La platja de Castellammare di Stabia. Mm-hmm. Es veu que les dues dones van entrar al restaurant i van quedar sorpreses per veure els llamàntols vius dins d'un aquari i li van dir al propietari que els volien tots i que, si us plau, els hi posessin en un cubell.
8: Sense cuinar, clar.
9: Van pagar, no s'especifica l'import del tiquet, però no devia ser poc, perquè m'imagino que van pagar preu de carta, com si els haguessin cuinat.
8: No, de llotja, no?
9: No, clar. I van demanar un taxi per anar cap a la platja, on va tenir lloc l'alliberament dels animals.
8: Liberat a Wally.
9: Exacte.
8: Llibereu els llamàntols. Però això es pot fer? Vull dir, des d'un punt legal es pot fer això?
9: Ni de broma es pot fer. De fet, atempta directament contra l'alliberament d'espècies exòtiques al Mediterrani. Els animals eren de l'espècie Homarus americanus.
8: Com elles.
9: Que no es troba al Mediterrani, de manera que les senyores van cometre un delicte.
8: I vés a saber si han sobreviscut. Vull dir, que elles la bona intenció la tenien.
9: És que probablement no han sobreviscut, diuen els experts, per diversos motius, com per exemple el canvi de temperatura de l'aigua, el major grau de salinitat de l'aigua... Per tant, es devien morir al cap de 10 minuts.
8: Més val menjar-te'ls, home, que no que morin al mar. En fi, a què convidem la Cristina Caparrós?
9: Un llamàntol d'aquí, que ella no crec que l'alliberi.
8: No, segur que no. I encara tenim un últim convidat.
9: El rei Carles III.
8: Home, sí, aquesta setmana ha anat d'excursió als Estats Units per visitar Donald Trump, oi?
9: Exacte.
8: Sí.
9: Però just abans d'això, el rei Charles va formar part, de manera indirecta, d'un rècord Guinness del sector gastronòmic. S'ha fet a Londres el tiramisú més gran del món.
8: Sempre hi ha una notícia d'aquestes que nosaltres aquí, com a servei públic que som, volem recollir, clar que sí.
9: Ens agrada comentar aquestes notícies. N'he vist les imatges, és un tiramisú que ocupa tota una sala de l'Ajuntament de Chelsea, són 400 metres quadrats, 440 metres quadrats de pastís. Per fer-lo s'han utilitzat, per exemple, 3.000 ous o 50.000 bescuits Savoiardi, que, ja, perquè ens entenguem, són melindros. Eh? Sí. Són aquests melindros que es posen a la base, sí, o per separar les diferents capes de mascarpone.
8: Sí. I tot això, els italians ho han anat a fer a Londres?
9: Sí, bueno, s'ha fet a Londres, però sota la direcció d'un xef italià que es diu Mirko Ricci, sí, que ja havia batut aquest rècord l'any 2017, però li havien arrabassat. Per poder-lo elaborar ha necessitat la col·laboració de desenes de voluntaris, perquè el tiramisú s'havia de fer in situ per poder ser validat.
8: I a tot això el rei Carles III, Charles, i a què el convidem?
9: Doncs a tiramisú, vull dir que se'n mengi un trosset com a mínim, una quarta part del tiramisú.
8: 100 metres.
9: 100 metres quadrats de tiramisú.
8: Sí, sí. Doncs ja els tenim a tots. El rei, la reina, que és la Cristina Caparrós, i uns altres reis, Pau Santamaria i Ferran Adrià. I la Dolors, que ja ve, va.
9: Una altra reina.
12: Ben trobats. Som-hi, us canto. Vera. Avui us he preparat un assortiment d'embotits de mar que fem amb carn d'armadora. Uh-huh. Una amanida de favetes amb escriptor gironí, sí, i un guisat de fesols de beseit amb cansalada de crític gastronòmic. I com a plat fort, us podem oferir una sopa de lletres de gastrònom, uns fideus a la cassola amb costella de mestre, o bé un antropòleg rostit que servim amb patates del bufet. Que és més de gust.
8: Ai.
9: Mira, com que aquesta setmana hem celebrat la Setmana de la Llengua,
8: sí,
9: doncs la sopa de lletres.
8: Ah. I plou, també. Aquest cap de setmana ens ha vingut la pluja i el fred de repent. Sí. També, sopa, sopa. Doncs sopa de lletres.
12: Fantàstic. De seguida surt la sopa de lletres amb brou de gastrònom. A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats, directament, ens els crespim. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín, amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio.
8: Cristina Caparrós, armadora de la Barceloneta. Molt bon dia i ben tornada, Cristina.
13: Bon dia, com esteu?
8: Molt bé, molt bé. Diumenge, una del migdia, sí, és bona hora.
13: Sí, tant.
8: Per trobar-nos. I benvingut també a la taula del caníbal, Toni Massanés, director de la Fundació Alícia. Què
14: bon
8: tal,
14: dia,
8: Toni?
14: Bon dia, molt bé. Tot content bé? Sempre. Amb vosaltres, content sempre.
8: Fantàstic. Escolta, prepareu-vos, perquè això no ho solem fer, però avui ara jugarem una miqueta, competirem una miqueta.

0: I això de competir una miqueta, de jugar una mica, us ho dic perquè aquests dies segur que ho heu estat escoltant, estem celebrant la Setmana de la Llengua a 3CAT, de la llengua catalana, i el restaurant Caníbal ens hi volíem sumar a aquesta iniciativa que acaba justament avui, diumenge, amb un tàper de paraules gastro. Mira, ja l'haguéssim pogut buscar de ser o de vidre. És un tàper de plàstic, en aquest cas. I aquí dins hi ha paraules, eh? Les veieu?
1: Ai, ai, ai.
0: Clar, algú dirà, ai, i per què no dius carmanyola? No, també podria dir, però totes dues paraules són correctes, val a dir, eh? Tàper i carmanyola, totes dues. No. El joc és senzill, eh? A veure, tampoc anem a fer ara aquí una cosa... Però en aquest tàper, ho hem dit, tenim 10 paperets, 10 paraules, que nosaltres les hem triat per què, no? Amb quin criteri? Doncs perquè ens han semblat boniques, sorprenents, interessants, i llavors, si us sembla, no sé, podem fer un parell de rondes, eh? Així n'anem descobrint alguna, sí. I agafeu un paperet i ho comentem, o intenteu, diguéssim, definir aquesta paraula. Qui vol començar? Mira, mira, el Toni diu, Cristina, tu. Cristina, quina paraula t'ha tocat?
2: Doncs no, és una paraula composta,
0: sí,
2: que comença per les dues per la mateixa lletra.
0: Ahà.
2: I és més aviat una acció, no? De dir, quan cuinem, moltes vegades la truita o algunes altres coses similars a la truita o així, o inclús uns pistos o així, i hem de fer aquesta acció perquè de l'altra banda... Doncs,
0: o sigui, ens està fent el joc a nosaltres. Sí. O sigui, ho estàs definint perquè nosaltres ho... No, a veure...
2: La idea
0: era que tu llegeixis la paraula i ho intentem definir. Però escolta,
3: ja
0: no?
3: Fet, sí.
0: Ja ho has fet. Què diries que és, Toni?
3: Volta i volta.
0: I volta i volta, és boníssim que hagi passat això. Mm. És una expressió incorrecta, que no podem dir en català, i que hem de dir tomba i tomba. Tomba i tomba. Sí, sí.
2: Ja n'hem après una.
0: Bueno, ja n'hem après una, va. Toni, vinga, una altra. Jo m'agradaria que sortís molt una, que m'agrada molt, que he après. Si no, ja us la diré.
1: Trampa,
0: si no, ja us la diré, sí. A veure, què t'ha tocat?
3: Ganyip.
0: Aquesta, era aquesta. Què és un ganyip?
3: Què és un ganyip?
0: Jo tinc la definició aquí, i llavors...
3: Picar alguna coseta.
0: Ah, exacte.
3: Ai, que no és un ganyip. Que no són ganyims, eh? Que és una altra cosa del teu...
1: Ganyip, sí.
3: Del teu món, el ganyip. De la ganya i totes aquestes coses. No, ganyip. Picar alguna cosa.
0: Exacte. Ganyip, definició. Menjada lleugera, consistent especialment en fruita seca, galetes... és a dir, per exemple, ens aturarem a fer un ganyip en aquesta fageda, no? Som d'excursió i agafem, no?, un grapat de fruits secs, doncs això és un ganyip.
3: El cara, és fantàstica, aquesta paraula. Encara que ho diem malament, com abans jo he dit l'altre, en diríem snacking.
0: Snack, un snack, un... Va, voleu fer segona ronda o no? Sí, va, Cristina,
2: Vinga, va, que ara ho faré.
0: Una altra. Què diu aquí en el paperet?
2: Bresa.
0: Bresa.
3: Bueno, jo ho sé. Jo ho vaig estudiar.
0: És llenguatge de cuiner,
3: sí,
0: aquest.
3: Sí,
0: bresa. Què és la bresa, Toni?
3: La bresa és les verdures tallades que acompanyen les carns quan es fan un fons, etc. O sigui, el que se'n diu la guarnició aromàtica. O sigui, pastanaga, àpid, porro... Bueno, pot variar una mica, però bàsicament aquestes són les clàssiques ceba, tallades no gaire petites, a daus, i que després es fan sobregir. Diguéssim, una mica seria... mutatus mutandi, diguéssim, el sofregit a la francesa de l'alta cuina.
0: Ja, i tant, sí, el no, ja ho has descrit superbé. Sí, sí, la... conjunt de verdures tallades a trossos, bresa. Hi havia una molt maca que no ens ha sortit, que és l'aquafaba.
3: Sí.
0: Que l'aquafaba és aquesta aigua...
3: L'aigua de cigrons.
0: Dels cigrons, exacte, d'haver cuit els cigrons.
3: Que té molta proteïna i ara està de moda per muntar coses amb això.
2: Em sento una mala catalana.
3: T'he de dir que... A mi t'agrada... No sé, per
0: no
3: què ara diem aquafaba, bueno, si no podem dir aigua de coure els llegums,
0: yeah,
3: que és el que havíem dit sempre. Ja està, ara ho fa tothom, però...
0: Sí.
3: Està bé, eh? Mm-hmm. L'important és parlar-la.
0: Sí.
3: I després parlar-la bé, però per aquest ordre, eh? Primer parlar-la.
4: Caviar i llenties, amb Toni Massanès.
0: Bé, i fetes totes les correccions, per cert, que hem de dir saltar i no saltejar, perquè jo saltejar la faig anar amunt i avall, eh? però la correcció diria saltar. Bé, comencem ara pròpiament dit ja amb aquest caviar i llenties de Toni Massanés, ja ho sabeu, aquesta parada on volem sentir el Toni reflexionar avui al voltant de, podríem dir, consum, no, Toni? Consum involuntari de microplàstics, gairebé, eh? Una paraula, microplàstic, que gairebé hauria de ser paraula de l'any, perquè mira que l'anem repetint fins a l'avorriment. Sembla que ens persegueixen els microplàstics amb aquesta paradoxa, que són invisibles, no? I que els trobem a tot arreu. Abans que res, Toni, no sé si hauríem d'explicar exactament què és un microplàstic.
3: Doncs jo crec que poder és de les poques coses que no cal que expliquem.
0: No? A veure,
3: perquè
0: no
3: s'entén, diguéssim, que són partícules tan petites dels plàstics, que són tan petites que arriben a passar, no, per membranes biològiques, diguéssim, tant nostres com d'aquelles coses que mengem i que després es troben a dintre dels cossos, tant d'això, dels animals que ens podem menjar, com de nosaltres mateixos. I que ens entren, diguéssim, pel que mengem, però no només pel que mengem, també perquè el que estem en contacte, pels cosmètics, per totes aquestes coses. Per tant, estaríem parlant d'això, de plàstics molt, molt, molt, molt, molt petits, tan petits, diguéssim, que poden entrar dintre el cos i el cos se'ns van acumulant. L'evidència científica comença a veure això, que hi són i que poden actuar, diguéssim, o que ens poden afectar de diferents maneres, no? que ens poden afectar l'estrès oxidatiu, que ens inflamen, no? Això que ara veiem que ens...
0: Ui, gran paraula, eh?
3: Sí,
0: no?
3: que acaba, diguéssim, d'alguna manera malentint-nos lentament. O sigui, encara no sabem moltes coses, però el principi de prevenció diu, compte, no?, que això està passant. I això és, deixa'm dir, i això és un problema. Perquè per un cantó ens alarmem, no? Per altre cantó, la presència de plàstics és tan extensa, podem fer coses per evitar-ne alguns, però dir, no, és que m'agafa la psicosi, diguéssim, no? I vull evitar-los a tots, doncs això realment és complicat, i per tant hem d'entendre que això són coses d'acumulació, etcètera, etcètera, no?
0: És per això que avui també volíem treure el tema amb tu, perquè sempre anem allò que diem a l'evidència científica, però bé, a veure què podem fer nosaltres.

0: ja ho hem dit, eh? Que no cunda... Que no... El pànic... El pànic, deixem-lo d'un costat. Sí. Però què podem fer per reduir aquesta exposició a aquests microplàstics, nanoplàstics, oi?
1: Sí. Evitem consumir molts aliments i productes envasats, amb molts plàstics, i prioritzem els productes frescos i no empaquetats.
0: Exacte.
1: Per tots, però també, evidentment, per això. I bevem aigua de l'aixeta, filtrada, si voleu.
0: Mira,
1: no?
0: Però això és una de les coses que més orgullosa n'estic de fa uns mesos que ho he incorporat a la meva vida.
1: I a més, escolta, i a més que sigui bona i que sigui... que ho ha de ser. Prioritzem el vidre, davant de...
0: D'altres
1: més, com llarnes, que també porten plàstic com a recobriment i totes aquestes coses. Però la tapa... No, això, insisteixo, no ens tornem bojos, diguéssim, però coses que podem fer. No escalfem aliments amb plàstics, podem fer-ho amb vidre. Fins i tot el microones, podem fer-ho amb vidre. És veritat que, insisteixo, un cop més, no tots són iguals i n'hi ha que passen proves, etcètera, etcètera. Però, per tant, hi ha silicones, d'això, però no comprem, diguéssim, a les botigues barates sinó que mirem que portin tots els logos. Ara, és veritat que això passa sempre amb l'alimentació. Hem d'entendre que la ciència la majoria de les coses no la sap. Però tenim en compte totes aquestes coses i siguem conscients de cada cop, de com

0: perquè canvia el clima i llavors hi ha coses que a vegades ens destaroten també, però bé, som a principis de maig, som a la primavera, encara ens queda primavera per estona, Toni, i per exemple, doncs si anem a plaça o allà on sigui que comprem fruita, que encara estic menjant alguna cosa de mandarines i taronges jo, però ja sé que això està a les acaballes absolutament.
1: Jo les últimes ja...
0: Però és que no són les meves.
1: Ah.
0: Clar. Bueno. No, no. Però sí.
1: Em menjo, però ja no és el mateix.
2: Ja, no és amb aquell gust, ja.
0: Ja estem acabant. Sí, sí. Però què més tenim, llavors,
1: Toni? Tenim maduixes d'aquí,
0: sí.
1: que són molt bones, que sí, que diguéssim, en un temps passat, diguéssim, ara serien primerenques,
0: Perquè les maduixes...
1: Però que, com que estem acostumats a que hem fet maduixes molt abans i que les conreuem més al sud i totes aquestes coses, ara ja fa temps que veiem maduixots famosos. Però en realitat ara ens toquen, són d'aquí, està molt bé, tenim les primeres nespres, que és allò que dura poc, és tan bo i s'ha d'aprofitar.
0: I alguna cosa deu haver passat, no sé si al nespre li va molt bé l'aigua, que ha sigut un any especialment plujós, extraordinaris, boníssims,
1: Bon dia.
0: O sigui que... Doncs vaig tenir un dia de sort, llavors. Sí, sí, molt bons.
1: Molt bé. I aviat vindran les cireres, que també són d'aquestes coses... de la il·lusió, no? Aquests regals que ens fa això, la temporada. Però les primeres que arribaran sabrem que seran molt cares i no seran prou bones. Ja. També no hem de tenir
0: esperar.
1: 15 dies més i llavors arribaran aquelles que són molt bones i que, a més, seran molt més econòmiques. Jo dic per quan ens queixem, cosa que és mentida de que la fruita és
0: cara. Esperem una miqueta. Mira, avui ho farem diferent. Ara fem les hortalisses, va. Però peix, Cristina. Què trobem a plaça de peix fresa de temporada d'aquí?
2: És com ara explosió de primavera,
0: sí,
2: no? Ja
0: oi?
2: Entrem en aquest punt en què tenim aquest peix blau boníssim, veiem espècies que hem estat dient no, encara no, doncs ara comença i tal. Jo encara uns dies amb barques parades, perquè a Barcelona encara estem uns dies de veda, parant per deixar créixer aquestes espècies, però estem veient Sant Peres, estem veient lluços, bròtoles, maires, molleres, cintetes. Entrem ara en aquest moment en què estem retrobant la canana, que n'hem tingut poqueta aquest any, però sobretot la sípia, el pop blanc, i el de sempre sí que en tenim, el rap. A mi, especial il·lusió aquests dies, que m'agrada molt el Sant Pere, és una festa. Quan entra a casa és sempre una festa i és records d'antics, records de menjar amb avis, amb pares, records de... Bueno, és brutal. Passem al peix blau, que ara ja...
0: L'estrella sí, que estàvem esperant,
2: sí. De fet, aquest any el sonso ens està donant molt mal de cap, perquè bueno, està controlant molt què està passant amb el sonso, però ara podem trobar-ne una miqueta, molta força als nostres pescadors i les pescadores del sonso. Esperem que aquestes pluges i que aquest estiu ens tracti les temperatures bé per poder tenir molt sonso l'any que ve. Sardines i seitons ja comencen. No, ara estem en aquest moment que a vegades és una mica petit, a vegades una mica gran, però té un gust excepcional. Albacoretes, i comencem amb les tonyinetes, que en vam parlar l'any passat, diria, i entrem amb el món de temporada de musclos, de canyuts, de tallarines, d'ostres, dels nostres deltes, i de la nostra cuicultura feta així, amb molta cura i amb molta artesania. Per tant, ara és explosió, no?
0: Ara, un moment fantàstic. A veure, Toni, hortalisses ens queden encara i verdures.
1: Comença una època de menjar pastanagues, que és una d'aquestes coses que jo faig molt. Quan tinc...
0: L'esnac, el ganyip.
1: Quan això, no? Estic treballant, és que ja es costa l'hora de dinar i encara és d'això, doncs una pastanaga crua, que està molt bé, que és molt... I que és molt... diguéssim que distreu molt, La gana, a part que, evidentment, és molt bona. I també trobem les primeres patates primerenques i encara tenim aquestes coses que podem combinar de faves, pèsols, no, bledes, espinacs, alls tendres, que són una d'aquestes coses que dius... són aquestes coses que fan la diferència. Una mica pensava en el gall de Sant Pere, no, que dius, és per coneixedors. No? O sigui, quan dones un gall de Sant Pere és amb algú que ja el valora, no? que té un coneixement una mica més amunt, i en canvi no ve per preu, això, no? Sinó ve per saber-ho gaudir. Doncs, per exemple, l'all tendre és d'aquestes coses. Una casa, una nevera que tingui all tendre, dius, aquí menja bé. Aquí hi ha un per què no. Evidentment, pel que vol, sí, sí. I saben el que és. També ceba tendra, que amb les faves i amb menta pots fer unes amanides brutals. Enciams, les últimes carxofes, espàrrecs...

0: Cara, raba, remolatxa i això, eh? Per aquesta frescor, diguéssim, d'aquestes amanides amb all tendre, ceba tendra i totes aquests... aquestes verdors primaverals, doncs, julivert i menta.
1: Deixem pel final una cosa que sempre que arriba la temporada, aquí estic jo per dir, oh, quina meravella, com ho trobo a faltar, que són els pèsols fins, els tirabecs, estirabecs, ho podem dir de totes aquestes maneres, que és aquesta lleguminosa, que es fan cultius a l'aire lliure, que és una varietat de pèsol, sí. Oi, Toni? Podríem dir-ho així, que es consumeix senceres, és a dir, consumim també la tabella, sí. I plana. Nosaltres hem volgut parlar avui a un dels pagesos que fa pèsols fins a casa nostra, que és el Lluís Fises, de la finca agroecològica Can Fises, a Molins de Rei, al Baix Llobregat. I nosaltres, per començar, doncs li hem preguntat si això és un producte habitual, si n'hi ha gaire demanda i si se'n produeix molt a Catalunya, molt o poc, perquè el que ens ha passat, el que m'ha passat a mi, companys de redacció, que em venien fins i tot a preguntar què passa amb els pèsols fins, que tots els que veig venen del Marroc, oi? Doncs això li traslladàvem a ell i l'escoltem.
2: El cultiu del tirabec semblava que hagués desaparegut, tot i que nosaltres ja fa molts anys que en plantem i en collim. El que passa que segurament la restauració l'ha posat més de moda i per això en venen d'altres llocs del món, perquè aquí ja no queda pagesia i el cultiu del tirabec és molt artesanal. I com que la temporada pot ser que sigui curta, a molts restaurants veieu tirabecs durant tot l'any. No pot ser, la restauració s'ha de responsabilitzar i preguntar d'on ve cada producte i cuinar amb productes de temporada. Nosaltres tenim la sort de formar part de la comunitat Slow Food i des de la nostra parada del Mercat de la Concepció, verdures i fruits molins, distribuïm a diversos restaurants que valoren la nostra feina i la nostra artesania.
0: És allò que dèiem de la il·lusió de que et vinguin les coses de temporada, que vingui, que passi, no?
1: Sí,
0: que
1: quan
0: es vagi,
1: és tan curta.
0: Clar, i que es vagi canviant. Jo trobo que precisament aquestes cartes estandarditzades i aquest oblidar, perquè ho hem oblidat molt, l'allunyar-nos d'allà on neixen els nostres menjar, i ho hem dit, això, el Claude Fischler, la aculturació alimentària i totes aquestes coses, sociòlegs ja ho han estudiat fa temps, però fa que això, que ens pensem que les coses són tot l'any, perquè apareixen les lletges del súper i totes aquestes coses, i això no només no és bo això, pel planeta, pels pagesos, per l'entorn, pel nostre sistema alimentari, és això, és que també ens fa perdre aquesta il·lusió de quan arriben els primers, no? Quan tenim en el seu millor moment, en saó, que dèiem en català, aquestes coses.
1: I això que deia el Lluís, que és tan artesanal i no que ja gairebé no queda gent que faci pèsols fins, no?
3: Casa meva no se n'han arribat a taula, sempre que se'ls mengen abans.
1: Abans de fer la truita. És que de totes maneres són bons. Des d'aquí queda feta, com cada any quan és temporada, la nostra lluança al tirabec.
0: Aquí es nota la directora i els seus...
1: I els pesos, sí. Tots els biaixos fossin així, oi? I moltes gràcies, a Lluís Fises, de la finca agroecològica Can Fises, a Molins de Rei, al Baix Llobregat. Moltes gràcies, Toni, també. Ha quedat feta la lluança del gall de Sant Pere, els alls tendres i els pèsols fins. I va, pugem a la barca de la Cristina Caparrós.
4: Salut.
5: La barca de la Cristina Caparrós.
1: I amb el Toni Massanés disposats a aprendre coses sobre el món de la pesca, perquè això també és una cosa inacabable, perquè és un desconeixement força, força impressionant, moment, com dèiem, de pujar a la barca de la Cristina Caparrós, dona de la mar, armadora de la Barceloneta, per parlar d'un tema una mica desconegut per molts, però que cada vegada és més habitual, se'n parla més, que són els embotits de peix. Parlem molt dels embotits, òbviament, animals, sobretot del porc, però per què no fer-ho amb el peix? Justament fa unes setmanes a la Fira Alimentària, oi, Cristina, vam poder conèixer una mica el tema gràcies a la gent de Physiology Food, que és una iniciativa que impulsa aquesta xarcuteria del mar amb embotit 100% de peix, i, de fet, també premiats a la Fira, una mica amb innovació, però què hem d'entendre per embotits de peix? Cristina, com ho voldríem definir, això?
3: Clar, aviam, estem tots d'acord aquí que del porc aprofitem tot i, en canvi, quan pensem en el peix, la tendència actual normalment és més anar al filet i oblidar-nos de tota la resta i en canvi, no pensem en l'embotit de peix com una alternativa, no? Mm-hmm. Clar, què vol dir estrictament la part de l'embotit del peix? Pues, al cap i la fi és una elaboració, no?, d'agafar aquesta polpa de peix o parts de peixos, els barregem amb altres ingredients i apliquem algun procediment fisicoquímic. Mm-hmm. No? Això és la definició així com la xota, diguéssim, sí, la més tècnica. Al cap i a la fi és el que s'ha fet durant molt de temps, no?, per anar a acabar els aprofitaments. Mm. És a dir, quan tenim molt peix de cop i no tenim com conservar-lo, no teníem el fred, buscàvem maneres d'aprofitar aquest peix. En el cas del peix, jo crec que a diferència del porc, la gran clau una mica és que el peix té molta aigua, és molt perible i té moltes dificultats. I conèixer aquests processos és potser més difícil o hi ha que parar una atenció diferent. No vull dir que no sigui difícil el del porc, mm-hmm, però sí que potser
1: Té més risc.
3: Sí, a peu de moll, a peu de barca, es tirava més cap a secats, cap a salats, és un bullidet sí que es podia fer, salpebrar, utilitzar coses, un procediment així. En canvi, per fer l'embotit sí que necessitàvem com una tècnica més elaborada. Mm-hmm. Tot i així, a l'antiguitat, i això el Toni ens ho explicarà millor, sempre s'havien utilitzat aquestes restes, doncs, els gàrums per amplificar els sabors, i s'havien utilitzat maneres d'utilitzar aquestes restes i fer-les potser no uns embotits com els coneixem ara, però sí que generant respostes per
1: aquest excedent, no? En aquest cas, les espines...
0: Per guardar-los, amb el qual hi havia això, curats, salats i fermentats. Exacte. Ho dic perquè ens sembla que ara tot és nou, diguéssim, i
3: de fet, a l'escala, quan el que ens explicaven les pescadores allà era que era un port com que a nivell de navegació, quan entrava el mal temps, era difícil entrar i sortir del port i moltes vegades es trobaven amb una carregada molt gran de peix blau i què en feien? Doncs d'aquí comença l'anxova de l'escala, aquests procediments, perquè no podíem moure's per mar, no podíem fer sortir les embarcacions fins que no amainés el temporal, i van desenvolupar totes aquestes tècniques més del salat. Mm-hmm. No? Però, bueno, a la part de la charcuteria del mar sí que és un pas més endavant, no? Diguéssim, més d'innovació, més elaborat, més recent, i amb una mirada com més vinculada a la gastronomia, diguéssim.
1: Mm-hmm. I a les barques de pescadors sempre ha estat present tot això, eh? Sí, les formes de conservar el peix no és cap novetat, diguéssim, eh?
0: Les arengades, una cosa molt nostra, deixeu-me dir.
3: De fet, al contrari.
0: Les arengades, que no són arengs, sinó que són sardines arengades, diguéssim, per conservar les de El Civil, les sardines de casco, el País Valencià... O sigui, és molt de la Corona d'Aragó.
1: Molt.
0: I això ha desaparegut encara molt, i estic segur... Sempre
1: allà no,
0: que...
1: Allà menys.
0: Aquí, molt ràpidament, no hi ha desaparegut. S'ha reduït molt, diguéssim, no? I estic segur que si es fes un estudi sobre els probiòtics, per tant, els fermentats de microorganismes bons que aportaven, etcètera, per la nostra microbiota, per el que dèiem, tant segur que trobaríem coses interessants.
3: De fet, animem, no?, que es facin aquests estudis per tornar una mica al que dèiem, no?, al moll, a la barca, sempre hi ha hagut ventilació, sempre hi ha hagut sol... Era molt habitual que per consum propi, no?, es pelés una moixina, salpebrés, s'hi posés un filet i durant la navegació es deixava allà
1: penjada,
3: no? Ventilava, no es podria, que això era molt important, i llavors no s'havien de reproduir aquests paràmetres, que ara quan ho volem reproduir en un obrador hem de veure aquesta humitat, aquesta pressió, la temperatura i com asseguem aquests productes, però la barca no calia. I, de fet, a mi, a casa meva, encara ara, és molt, molt habitual que... era el ganyip,
1: no? Un ganyip, sí.
3: El meu pare, quan té moixines, quan té gatets, quan té un barat, el seca i llavors tant el posa sobre una amanida, però abans, mentre la meva mare cuina, és molt habitual, navalla en mà i anar tallant. I ell va menjant, i llavors sense la meva mare, cuidado, que amb la sal... Però anem passant tots els altres i li anem agafant la meva germana i jo i els nens.
1: Però anem a descobrir els que la Cristina i una servidora vam descobrir a la Fira Alimentària, que és l'agenda Physiology Foods, aquest projecte encapçalat pels cuiners italians. Són parella a la cuina i fora de la cuina, la Juliana Gabriele i el Ricardo Radice, Ceviche, que Physiology, per cert, és un restaurant amb una estrella
0: que
1: Michelin.
0: Que és molt bo, que fan aquesta cosa. Perquè a Itàlia hi ha molta tradició, també, de... i ells, que són italiano-catalans, vull dir, perquè són, bueno, són molt macos i ho fan molt bé.
1: I ara amb aquest projecte de portar-ho a les cases, que ho puguem tastar tots. Podem explicar a Cristina del projecte de Physiology el que ens interessa més, que és aquests embotits portats a casa, que puguem, no sé,
3: doncs estan fent, sí, estan fent una feina molt interessant, molt innovadora, des d'una cuina molt cuca però petitona, no? Per tota la feina que estan fent. Ens estan proposant pernils, llonganisses, xoriços, botifarres, sobrassades, mortadeles. Vam poder provar un munt de coses del dia d'alimentari, com que tenen una base de recepta oberta, és a dir, que hi ha molts dels embotits que no sempre dependran de la mateixa tipologia de peix o amb les mateixes proporcions, que aconsegueixen reduir fins a un 3% el malbaratament, que recordem que en els restaurants que treballen amb peixos ronda més del 50%, normalment més del 60% del malbaratament, però sobretot estan tenint aquesta mirada una mica d'arribar allà on el peix normalment no arriba, és a dir, doncs poder fer doncs un snack de peix, un entrepà de peix, una carbonara de peix, un ganyip. Però bueno, una carbonara no és un ganyip.
1: No, una carbonara no, però podríem tenir sí,
3: alternatives a això, els més petits, potser els que no poden mastegar tan bé, no? Aquests pernils. També ens parlaven del mercat halal, sempre intentant fer doncs aquests paquetets de 100 grams amb un packaging molt bonic.
1: Envasats al buit?
3: Sí, envasats al buit. Que ens permeten des de me'n vaig a sopar i no sé què portar, vaig a portar una cosa diferent, que segur que les cases no tenen, fins a ho posem en un entrepà i així, com que fa un parell de dies, m'agradaria un parell de dies i no un parell de mesos, no mengem peix a casa, doncs mengen els nanos, mengen una miqueta de peix. Però bé.
1: Sí, nosaltres a Alimentària vam poder parlar amb els dos, però ara escoltarem a la Juliana Gabriele, que ens explica una mica, no, Cristina, l'experiència, per exemple, en un mercat on van donar a tastar els seus productes i a un públic exigent, perquè són els nens que diuen sempre les veritats, no ho oblidem, que és el mercat de Sabadell.
4: Justament en el mercat de Sabadell hem fet provar amb uns nens que portaven 8 anys, més o menys, i han convençut els pares a comprar també, i havien provat, curiosament, per exemple, el que més li havia agradat era el paté de campanya, el pa de fetge, que és fet de fetge de rap, algo molt sorprenent. Clarament el xoriço és el fuet sí, perquè és algo més reconeixible, però sí que agrada molt, molt. Sí que, per exemple, a la gent una miqueta més major, potser que li costi el concepte, però després quan lo prova és com, bueno, no sé què estic menjant, però és de molt bo.
1: Jo estic amb els nens, perquè de tot el que vaig tastar, penso que vam coincidir que aquest paté de fetge de rap era realment, realment molt bo, i el que passa, oi, Cristina, expliquem-ho això, que clar, el marc mental és de carn. Oi, que això és xoriço, llavors, clar, tu tastes el xoriço amb el marc mental i has de fer un quec.
3: Alimentària era també un lloc on molta gent del món de la carn ho van a tastar, molta gent del món del peix, gent del món de la gastronomia, i jo, amigues meves que són més del món de la carn, em deien, pues a mi no em va agradar. Clar, des del meu punt de vista, jo que menjaria peix tot el dia, diguéssim, jo a mi no buscava un sucedani, és a dir, no pretenc buscar un xoriço o una llonganissa que tingui gust, llavors, perquè clar, si vas a buscar això, realment, sí, notes un regust que no hauria de ser-hi, un final de boca que no t'agrada... Clar, jo crec que si vas amb una idea molt preconcebuda de és un embotit i uai, és una llonganissa goita, que és de peix, aquí et pot desorientar una mica.
1: La Juliana, per cert, a Gabriele també li van preguntar de Physiology exemples pràctics de plats amb embotits de peix, perquè a banda de fer entrepans, que estan molt bé, o fer una degustació d'embotits, també els podem aplicar als fogons.
4: Nosaltres, per exemple, el que fem per al personal en el restaurant, per tot el team, una carbonara amb el que és el llard de l'ardo del peix espasa, i l'utilitzem com si fos la cansalada o el guanciale. Després, per exemple, hi ha el xoriço, que fem amb ous ferrats, el pastrami de salmó, que podem fer amb una torrada, la botifarra d'ou de tonyina també es podria fer planxada o menjar fresca amb un entrepà, i és algo molt versàtil, la veritat.
1: Prou, Juliana, prou, que tenim, tenim gana. Tenim molta
3: bueno,
1: gana.
3: El concepte, una mica, que ens deia Juliana, així com per identificar, l'emperador, el peix espasa, era el porc del... i la tonyina o els túnits sí. era més la vaca.
1: Exacte.
3: No? Aquest punt d'així.
1: Per acabar, un parell de llibres que ens volia recomanar i que justament fan molta referència a això, a entendre el peix, diguéssim, com un tot, i no llençar res.
3: Sí, de fet, és que no podem presentar embotits sense parlar d'aquests llibres, que són els llibres del Josh Nealand.
1: Fantàstics.
3: Sí, que són espectaculars a nivells de contingut, perquè si busques molt, és a dir, si tècnicament vols aprofundir, hi és la informació, però també gràficament són molt visuals, són molt bonics, són molt fàcils, mm-hmm. i si tens aquest punt més divulgatiu o de passar més per sobre, també serveixen molt. Llavors tenim el The Whole Fish Cookbook, el Take One Fish i el Fish Badgery, que mm-hmm. a mi jo sempre que m'han de fer un regal així, sempre demano un dels llibres.
1: Alguns d'ells traduïts, sí. per cert, vull dir que aquí tenim els títols en anglès, sí, però sí que els tenim sí. en català, em sembla que no, cosa que hem de demanar, però sí, fantàstics aquests llibres.
3: Doncs sí, doncs una mica fer estem, no, amb moltes ganes d'aquests embotits, això sí que fent una mica l'apunt de veiem d'on surt aquest peix i fem que no perdem la sostenibilitat, no, i l'origen dels peixos que van dins d'aquests embotits,
1: exacte.
3: No? Perquè si no ens val una miqueta, no?
1: Cristina Caparrós, armadora de la Barceloneta, moltíssimes gràcies.
3: Vinga,
1: com
3: fins
1: sempre.
3: A la propera.
1: Ens veiem, i tant. I Toni Massanés, director de la Fundació Alícia. Un plaer escoltar-te i aprendre coses, també.
0: Aprendre de vosaltres sempre.
1: Una abraçada, i va, ara temps per descobrir què ha sentit aquesta setmana el Salvador García Arbós a la sala del restaurant.
6: Vaig veure molta gent fent llengots. No eren selfies de gent imitant la icona de The Rolling Stones o imitant la gràcia d'Einstein. Li van començar a fer llengots perquè se'n va anar quan li van cantar un menú sencer a base de llengües. El menú poliglota va començar amb dos paltrucs, un de sang i un de fetge, farcits amb una llenga de porc cadascun. Després van arribar un plat de carn de perol amb més llenga que cor i ronyons. El tercer plat van ser llengues d'ànec agredolces. Els dos plats finals van ser llengua de vaca, una en tàperes, a la marquesa, i l'altra en bolets, que van ser llengues de bou per fer una picada d'ullet al conjunt. Per rematar-ho, un plat de crema per acompanyar-la, en comptes de carquinyolis, llengues de gat. I per què un menú de llengua? La convocatòria del sopar deia 6 segles abans de Crist, l'esclau Isop, o Esop, rondellista i autor de les fabuloses faules, va escriure que la llengua és la millor carn, perquè és l'òrgan que ens permet transmetre el saber, debatre les lleis o declarar l'amor. I al mateix temps és la pitjor víscera, perquè es pot fer servir per mentir, enganyar, difamar i declarar la guerra. La llengua és essencial per menjar, per saber si el que mengem és bo o dolent, si ens agrada o no ens agrada, per empassar, i també per dir coses bones, per dir-ne de dolentes o per mossegar-nos-la per no ofendre. Ens ajuda a vocalitzar opinions. I ens indigna que ens vulguin tallar la llengua per criticar o explicar veritats. I, sobretot, indigna que no ens deixin fer servir la nostra llengua ni per menjar.
5: El català, una llengua oberta al món.
7: Una llengua que obre portes.
5: Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
7: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
5: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olideoplesgarrigues.com.
7: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
8: Vine a la sessió informativa presencial de màsters de la Salle Campus Barcelona dijous 14 de maig. Coneix de prop els nostres màsters presencials i online en Business, Enginyeria de Dades, Ciberseguretat, Gestió de Projectes, Arquitectura, Arts Digitals, Filosofia i Tecnologia. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
9: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
10: Mejillones de roca calientes con picada de construida. Crunchy de almendra tierna y tomate hilo. Nueces con crema de nueces. Sesos de cordero con erizo y algas. Leche merengada liquid de melocotón, cocción roja, morphings, etc.
11: Un restaurant caníbal a Berlín,
10: etc.
11: Diumenge a la una del migdia,
10: etc.
11: A Catalunya Ràdio,
10: etc.
11: Amb Paula Molés.

0: I un cop al mes l'especialitat ens la porta el nostre crític gastronòmic, el senyor Filip Rigol. Filip, què tal? Molt bon dia, com estem?
1: Bon dia, molt bé.
0: Fantàstic, ara ens explicaràs, perquè el Filip el tenim lluny avui, està de viatge. A Filip Rigol sempre ho diem, podeu escoltar-lo aquí al restaurant Caníbal i també podeu llegir-lo al seu blog Observació Gastronòmica i també seguir-lo al seu Instagram. Sempre ens agrada dir, si ell ens ho permet, que és un dels crítics, si no el que més, més prestigiosos del país. Dèiem, Filip, que avui ets lluny, ets a la Franja, ets al Matarranya, en concret a la Font d'Alcalà, al poble de Calaceit, sí. Un petit poble de Terol, però permetem, mira, si m'ho permets, ja que estem concloent, diguéssim, aquesta celebració de la Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio, has sentit gaire català, Filip, per aquí, per la Franja?
1: Sí, n'he sentit força en un parell de dies, i sí, he comprovat que es parla molt més del que jo pensava. Ells es consideren aragonesos, bueno, no es pot generalitzar, i són aragonesos, i el que no volen sentir parlar, bueno, les persones amb qui he parlat, tampoc moltes, que el del xapurreau que li diuen i tant, no, ells consideren que parlen català i ja està. I és molt interessant aquestes cultures fronterisses, no?, a cavall entre dues cultures i a nivell gastronòmic també té una traducció una mica al plat, no?
0: Clar.
1: Sí, perquè una part de la despensa arriba del costat de marítim amb la gamba de Cambrils o l'anguila del Delta, que hi havia gustat plats d'aquests.
0: Sí.
1: I també està el famós ternasco d'Aragó, un producte glorificat a les cartes de per aquí, no? I he menjat un Wellington
0: de
1: ternasco, boníssim.
0: Que interessant. Tot això, òbviament, ha passat. Entrem ja pròpiament a la Font d'Alcalà, ja ho dèiem, en aquest petit poble, Calaceit de Terol. És un negoci, Filip, si no he investigat malament, que és del 1922, és a dir, és un lloc amb història, hi ha quatre generacions aquí darrere. El cuiner es diu Ignacio Alcalá, que és el que ara mateix està al capdavant. I digue'm, bueno, primer, la primera pregunta em té curiosida. Com és que has viatjat fins aquí? O sigui, com és que tenies aquesta pulsió, si és que és així, o necessitat, o il·lusió, vaja, de tastar el que fan aquí, no?, en aquest petit poble del Matarranya?
1: Doncs justament no era una pulsió meva, sinó una petita desconfiança. Bueno, mai se sap, no?, però aquest cuiner amb legès des de fa 20 anys, des que tinc el blog, va començar jove i es va formar a Barcelona, va treballar a Nechel, amb l'Albert Ventura com cap de cuina, va viure a Barcelona i va treballar a molt restaurant de Barcelona. Total, em llegeix i volia, no s'atrevia, no sabia si calia o tal. Bueno, va insistir, bueno, una mica, només.
0: Una mica, no molt.
1: Perquè... Sí, perquè jo també estava encuriosit per conèixer també la regió, la comarca.
0: Mereix la visita, llavors,
1: I tant, o sigui, totalment. I al final vaig veure la carta, vaig veure que hi havia una part una mica dels clàssics, el fèsol de Beseit, que és una varietat de mongetes una mica com la mongeta de ganxet,
0: sí,
1: però potser una mica més ferma i més interessant en textura, bueno, diferent en textura i tal, però pot recordar que és com un icon de la zona. Hi havia plat de perdiu de la iaia, molt clàssica, el peu de porc i el ternasco famós que tastaré avui, d'una altra manera que en Wellington. I hi havia una part moderna que era del net, Ignacio, que realment m'ha sorprès i m'ha agradat moltíssim, la veritat. Molt bé executat, molt sensata, molt saborosa, perquè no pretenen res. Ells agradaria que la Michelin es recordés d'ell per mencionar-lo només, no?
0: Ja. Una curiositat, aquests fesols de Beseit, que ara deies, que és aquesta mongeta, que resisteix aquí al Matarranya, un producte fetitxe de la zona. Com la serveix ell? Com la cuina? Com l'has menjat?
1: Simplement és bullida amb una sardina salada. És molt d'una època on no hi havia molts productes que arribava, potser, de pesca fresca, i és el típic de les cuines de l'interior, no? La sardina està una mica saladeta, la veritat, però la mongeta està boníssima. Un raig d'oli és molt, molt senzill, no? Mm-hmm. Però me l'ha volgut fer tastar i jo ho agraeixo perquè m'interessava molt tastar-la.
0: Doncs queda feta aquesta recomanació d'aquesta fonda Alcalà, al poble de Calaceit, aquest petit poble de Terol, al Matarranya, a la Franja. Gràcies, Filip Regol. Bon viatge de tornada i ens veiem a la propera, espero, aquí al restaurant Caníbal.
1: D'acord. Adéu.
0: Una abraçada, adéu, adéu. I fins aquí el Caníbal d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Isma, Albert Castellví, Sílvia Andrés, Sílvia Comet, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
2: El tapem i afegirem una mica d'aigua, Santi, no?
3: Una miqueta d'aigua. La cuina no és una ciència exacta. I després jo dic sempre que no es cuina amb receptes. Nosaltres no tenim fórmules. En funció dels bolets que hi poses, tu mateix et composes la recepta, no?

0: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3Cat.
1: Som 3Cat.
2: Catalunya Ràdio.
3: Israel allarga dos dies més la detenció dels dos activistes de la flotilla per Gaza. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Edita i presenta David Casablanques.
3: Són, recordem, un veí de Barcelona d'origen palestí i un ciutadà brasiler que avui han comparegut davant la justícia d'Israel denunciant tortures i es mantenen en vaga de fam. Jerusalem, Jordi Brascó, de què se'ls acusa? Què pot passar a partir d'ara?
4: La fiscalia israeliana assegura que els dos activistes tenen vincles amb Hamas i, entre d'altres, els acusa d'haver assistit l'enemic durant la guerra i d'haver transferit materials a una organització terrorista. Això sí, no ha presentat càrrecs formals. A Bukeshek i Ávila passaran dos dies més detinguts i dimarts se'ls hauria de posar en llibertat sempre i quan la fiscalia no aporti noves proves que justifiquin allargar la detenció.
3: Pel que fa a la guerra a l'Orient Mitjà, sobre la taula hi ha un nou pla iranià que no inclou cap referència nuclear, amb un Donald Trump que ara el valora d'una manera, ara d'una altra. Les converses, en qualsevol cas, continuen sense reprendre's. I en aquest context, una OPEP amb menys socis ha decidit un augment simbòlic de la producció de petroli, 188.000 barrils diaris, en un senyal de la seva poca capacitat d'incidència en aquest conflicte amb l'estret d'Hormuz encara tancat. De casa nostra us explicarem que la plataforma d'assaig d'energia eòlica prevista al Golf de Roses ha fet un nou pas per tirar endavant. Aviat es publicarà la declaració d'impacte ambiental. Els grups ecologistes detractors del projecte avisen que ho combatran als jutjats.
5: De moment hem anat per la via administrativa. Una vegada això s'esgoti, doncs hi haurà la via penal.
3: De la cultura, dues coses que us destaquem en portada. La primera ens porta fins a València, on s'exposa una obra mai vista a Europa d'un dels grans artistes contemporanis del continent, l'alemany Anselm Kiefer. Un enorme quadre de 13 metres d'ample que recrea l'aeroport de Tempelhof a Berlín i que el comissari de la mostra defineix així.
6: Un símbol del Berlín que volia Hitler construir, no? de tota l'arquitectura nazi. Jo sempre dic que és un poc el Guernica de Kiefer.
3: Dèiem dues coses de la cultura. La segona...

0: Aquest vespre, primer dels dos concerts a l'Estadi Olímpic de El Último de la Fila, Manolo García i Quime Portet, que tornen als escenaris després de 30 anys. A 2:45, els esports, Sergi Cans, molt bon dia.
1: Què tal, bon dia?
0: Avui amb una tarda vespre carregadets, on pot sortir, parlant de futbol, una finalista de Champions i un campió de Lliga.
1: Sí, i una salvació virtual. Anem a pams, a primer plat, el Barça femení, que si supera el Bayern de Múnich, doncs serà la final de la Lliga de Campions femenina. El partit a 4:45 de la tarda, en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. En clau a competicions masculines de futbol, tenim un Espanyol-Madrid a 9:00. Si l'Espanyol guanya, doncs a permanència virtual, no matemàtica, i de retruc doncs li donaria el títol de Lliga al Barça. I també pendents d'un escenari d'esport en directe, alerta aquesta que és interessant. El Manresa està guanyant 103-102 al València, un dels grans de la competició de la Lliga CB. A falta de menys d'un minut pel final, de seguida busquem a la finalització del partit.
0: Avui dia d'operació tornada del cap de setmana llarg de l'1 de maig. Trànsit preveia un pic de retencions abans de dinar, o sigui que segurament ara, si preveieu dinar tard. I un altre, en preveu un altre trànsit al voltant de les 6 de la tarda. Connectem amb l'equip viari. Quina és la situació ara mateix? Txell Garriga, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs ja haurien retornat uns 48.000 dels 280.000 vehicles previstes cap a l'àrea metropolitana. És un 17%. Ara mateix no tenim incidències en cap via, però la que està concentrant més trams de retenció és la P7, en sentit nord cap a Martorell, doncs, amb cua a Banyeres del Penedès i 10 quilòmetres entre Santa Margarida i Els Monjos, i en sentit sud a Massanet, a Fogars i entre Sant Celoni i la Roca del Vallès. A la costa, cap a Barcelona, molt plena avui també, C32, entre Torredembarra i Calafell i entre Mataró i Premià de Mar. I també destacar que la C35 té retenció per enllaçar amb la Nacional 2 i la P7 a Massanet de la Selva. Pel que fa de moment als accessos de Barcelona, tenim intensitat des del nus de la Trinitat, però és una cua que avança.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Jofre Genoé, molt bon dia.
4: No estic sentint res, eh?
0: Nosaltres sí que t'estem sentint, Jofre.
4: Ara.
0: Ara sí, doncs què hem d'esperar fa el temps a la previsió per les pròximes hores?
4: Doncs mira, pendents una mica del radar, perquè les pluges continuen, no de manera general, bastant localitzades, però són presents a diversos indrets del territori. Ara mateix plou a l'Alta Ribagorça, a l'extrem nord del Pallars Jussà, també en alguns punts de la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà, i sobretot la pluja més extensa afectant a les Terres de l'Ebre, tot i que comença a avançar ja cap al sud del Camp de Tarragona, sud del Pla de Lleida. És on ha plogut més al llarg de les darreres hores i amb alguns registres que s'aproximen fins i tot als 20 litres per metre quadrat. És el cas, per exemple, d'un llac Cona, també cap a Capdella. Bé, esperem que al llarg de les properes hores el major risc de pluja quedi concentrat sobretot al terç oest del país, tot i que a la resta del territori no es pot descartar algun ruixat puntual, com és el cas ara mateix al Moianès, o al Baix Llobregat també hi ha un petit ruixadet. Per tant, temps insegur, dominat pels núvols, més clarianes potser cap a Girona, tot i que els núvols van passant ràpid i aquestes cortines de precipitació es van diluint a mesura que avancen de ponent a llevant. N'arribaran més. Per tant, al llarg de la tarda, vespre, el major risc de pluja al terç oest, la resta serà de manera més aïllada i amb unes temperatures frenades i, sobretot, amb aquesta perturbació que sembla que ens voldrà afectar més de ple entre demà i demà passat, provocant que les temperatures es normalitzin encara més i una nova tongada de pluja demà. Molt probablement, al llarg del dia, els ruixats poden ser localment una mica intensos, hi ha alguns avisos en aquest sentit, i acompanyats fins i tot de calamar-se, especialment amb tempesta cap a la zona del Pla de Lleida. Per tant, al llarg de la setmana que ve, que començarem doncs aquest maig amb una mica d'ambient més d'abril, que és el que no hem tingut el mes passat, precisament.
0: Jofre, gràcies, bon dia.
4: Bon dia.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb David Casablanques.
0: 2:07. Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla almenys 2 dies més. El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saif Abu Keshek, barceloní d'origen palestí, i del brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. Els activistes han declarat aquest matí davant el jutge i els seus advocats han carregat contra les condicions de la seva reclusió. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
5: Bon dia. Saïf Abukeshek i Thiago Ávila continuaran a la presó d'Ashkelon com a mínim 48 hores més després de la decisió que ha pres aquest matí el Tribunal de Magistrats d'aquesta ciutat de la costa israeliana. I això que la Fiscalia demanava que l'extensió de la detenció dels dos activistes fos de 4 dies, ja que asseguren que tenen vincles amb Hamas a través de l'organització PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestins a l'estranger. Els acusa, entre d'altres, d'haver assistit l'enemic durant la guerra i d'haver transferit materials a una organització terrorista. Hadil Abu Salih, advocada defensora, recorda que als activistes se'ls va detenir com a membres de la flotilla Global Sumud.
6: Formaven part d'una missió humanitària que tenia com a objectiu proporcionar ajuda humanitària a la població civil de Gaza i no a cap organització, fos terrorista o no.
5: La Fiscalia, de moment, no ha presentat càrrecs formals contra els activistes, un fet que han recordat els advocats defensors que asseguren que tot aquest procediment és il·legal des del moment de la mateixa detenció en aigües internacionals. Acusen Israel d'utilitzar suposades amenaces per a la seguretat de l'Estat com a mesura de represàlia contra els líders activistes crítics amb Israel i recorden que tots dos detinguts han testificat haver estat víctimes d'abusos i tortures. La vaga de fam que van començar en el moment de la seva detenció està previst que continuï fins al seu alliberament, que en principi s'hauria de produir dimarts, sempre i quan la Fiscalia no aporti noves proves que justifiquin allargar la detenció.
0: Gràcies, Jordi. Doncs veurem què passa dimarts, demà passat. El govern espanyol ha insistit a reclamar l'alliberament de Saïf Abukeshek. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha demanat comparèixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre aquesta crisi, cosa que podria passar al ple de dijous que ve. Pel que fa a la guerra de l'Orient Mitjà, aquesta matinada Donald Trump ha tornat a canviar d'opinió. Ara diu que analitzarà el pla de 14 punts de l'Iran per acabar amb la guerra, després de dir fa només 2 dies que estava insatisfet amb la proposta de Teheran, Núria Herr.
7: En un missatge publicat a la seva xarxa social, el president nord-americà ha dit que estudiarà el pla, però ha posat en dubte que la proposta sigui acceptable per a Washington. Amb el seu habitual to amenaçador, Trump ha escrit que l'Iran no ha pagat un preu prou alt per tot el que ha fet al món i a la humanitat. Avui, per cert, hem sabut més detalls d'aquest pla. L'Iran demana que s'aixequi el bloqueig naval dels Estats Units a ports i vaixells iranians, la retirada de tropes nord-americanes de la regió, l'aixecament de les sancions i el final dels combats també al Líban. El pla, però, no menciona la qüestió nuclear, un element clau per a Washington. La Guàrdia Revolucionària creu que Trump està entre l'espasa i la paret i l'insta a escollir entre seguir amb la guerra, amb literalment una operació militar impossible, o tancar un mal acord. Al Líban, l'exèrcit d'Israel ha emès una ordre d'evacuació urgent per a una desena de municipis del sud del país més enllà de la zona de seguretat. Israel ha justificat les operacions militars per la seva lluita contra Hezbollah.
0: Un altre, per cert, els Estats Units no tenen cap intenció de calmar els ànims amb Alemanya, tampoc amb Europa. Des de Florida, Trump ha advertit als seus socis de l'OTAN que la retirada de tropes nord-americanes serà de més de 5.000 soldats, que és el que inicialment havia dit el Pentàgon, que us explicàvem ahir fa només 24 hores. El president nord-americà, enfadat per la falta de suport europeu a la guerra, ha llançat una nova amenaça de matinada a peu d'helicòpter.
8: Per què els Estats Units retiren tropes d'Alemanya?
9: Les reduirem molt més, i molt més a 5.000. Moltes gràcies. Thank you very
0: much. La retirada de militars nord-americans d'Alemanya consolida la fractura entre el president dels Estats Units i Europa, sobretot amb el canceller alemany, Friedrich Merz, després d'una etapa de bones relacions. Doncs en aquest context, l'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, ha anunciat aquest migdia l'augment de producció en 188.000 barrils diaris al mes de juny. En un comunicat afirma que és per estabilitzar el mercat del cru en plena crisi energètica, Maite Curto.
10: És un increment molt escàs en relació a quotes anteriors i teòric en gran mesura mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament de l'estret d'Hormuz. Això impacta directament en el preu del cru, que aquesta setmana ha arribat al nivell més alt en gairebé 4 anys, $126 al barril de Brent. La reunió d'avui dels països de l'OPEP ha estat la primera sense els Emirats Àrabs Units, que acaba de sortir voluntàriament de l'aliança. Precisament coincidint amb la trobada, la petrolera nacional d'Abu Dhabi ha anunciat que invertirà 55.000 milions de dòlars en nous projectes durant els pròxims 2 anys. Al suplement de Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, John Sindreu, preveu que no hi haurà una baixada forta del preu del petroli fins que coincideixin dues situacions: el final de la guerra a l'Iran i l'increment de l'ús d'energies renovables amb els països.
11: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
10: Els grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per l'actual situació geopolítica són altres productors de petroli, com Rússia i els Estats Units.
0: Doncs precisament el Kremlin ha alertat avui que la guerra a l'Orient Mitjà no és l'única amenaça per al preu del petroli. El portaveu rus Dmitri Peskov ha dit que si Ucraïna continua bombardejant les seves infraestructures, això farà pujar encara més el preu del barril. A Rússia, tot això, la justícia ja ha començat a vetar partits opositors de cara a les eleccions legislatives del 20 de setembre. Un d'ells és el de la periodista Ekaterina Dunsova, que ja es va intentar enfrontar a Vladimir Putin en les últimes presidencials. La corresponsal de Catalunya Ràdio a Moscou ha pogut parlar amb ella. Cristina Solies, bon dia.
12: Bon dia. El preu que ha hagut de pagar Ekaterina Dunsova per desafiar Putin és haver-se convertit en agent estrangera, una etiqueta que no li permet ser candidata. La van vetar les presidencials del 2024 i ara explica que també han impedit que el seu partit, Razviet, es registri per presentar-se a les properes eleccions al Parlament.
13: Si es pren aquesta decisió, entenem que no es fa des del Ministeri de Justícia, sinó que ve de més amunt.
12: La majoria de líders opositors estan morts a l'exili o a la presó. Ella és molt conscient del risc que corre fent política a Rússia.
13: No tinc previst marxar, per això entenc que potser hauré de passar per la presó, però probablement m'ajuda a sentir que tinc la raó.
12: Malgrat la repressió, la guerra, les dificultats econòmiques i els bloquejos d'internet, encara hi ha molts russos que no es plantegen deixar de donar suport a Putin. Una de les explicacions que hi troba Dunsova és que els ciutadans veuen el president com una mena de tsar infal·lible, mentre que els culpables de tots els problemes són els alts funcionaris.
13: Sembla que hi ha una barrera, sí. És a dir, diu que els nobles són dolents, que el tsar és bo, tot i que el tsar ha creat aquest sistema durant 26 anys. La gent està molesta, la gent no ho entén. Obren la nevera, veuen com tot ha canviat, sí, com canvien els preus, però encara no han construït aquesta relació causa-efecte en la seva ment.
12: Tot i això, el règim es cura en salut i el sistema electoral només dona opcions reals als partits que no s'oposen ni al president ni a la seva guerra a Ucraïna.
0: És 2:45 de la tarda. El projecte d'una plataforma experimental d'energia eòlica marina, anomenada PlemCat, està a punt de desencallar-se. Està impulsada per la Generalitat, s'ha d'ubicar al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. Els detractors del projecte alerten del perill ambiental que pot suposar i adverteixen que si li donen llum verda, el portaran als jutjats. La crònica és de la Berta Artigas Fontàs.
14: El PlemCat és un projecte de parc eòlic marí experimental que preveu la instal·lació de 3 aerogeneradors al Golf de Roses, l'única zona de Catalunya on el Ministeri autoritza aquest tipus d'infraestructures. El promou la Generalitat amb l'objectiu de provar la tecnologia i avaluar-ne els impactes abans d'instal·lar-hi un parc comercial. Segons ha pogut saber l'ACN, està previst que aviat es publiqui la declaració d'impacte ambiental, que és el pas previ perquè pugui tirar endavant. Els detractors del projecte insisteixen en els riscos que comportaria la iniciativa.
15: És com si diguéssim, estàs inoculant a un pacient una vacuna experimental a veure si el mates. Avui dia es poden fer experiments en laboratoris, en modelitzacions, no cal fer un experiment que saps que et carregaràs el pacient.
14: És Jordi Estevez, de la plataforma No al PlemCat. Les entitats opositores asseguren que si el projecte rep llum verda, ho portaran als jutjats.
0: I del Golf de Roses al centre de Barcelona.
16: Volem una ciutat caminable, ciclable, passejable, jugable, Volem acabar amb la supremacia dels vehicles a motor. Amb tota la...
0: Són algunes de les demandes que han fet aquest matí centenars de persones al centre de la capital. Ha estat en una bicicletada que ha servit per reivindicar el dret dels infants a moure's en bicicleta de forma segura. Barcelona, Maria Guixà, bon dia.
17: Què tal? Bon dia. Doncs sí, la mainada, equipats amb casc, amb les seves bicicletes, fins i tot també hem vist algun tricicle, han estat els grans protagonistes d'aquesta Kidi Calmas.
18: Perquè és important per al clima, per al món, perquè no, és que no podem ser aquí així, si no el clima s'està fent pitjor.
19: Que jo vaig amb el bicibús cada divendres i m'agrada molt. Gaudir i per passar-m'ho bé amb la bici i amb els meus amics.
17: Aquests són alguns dels nens i les nenes que han participat, acompanyats de les seves famílies, per fer visible una ciutat que tingui també una mirada més petita, una escala més humana, i que també pensi en els infants que es desplacen, que es mouen amb bicicleta i que ho puguin fer-ho amb autonomia i sobretot amb seguretat, per exemple, per anar a l'escola. La marxa ha tingut el recolzament de diferents entitats. Ara podem sentir la Laura, de Bicibus Eixample, i l'Adrià, de Bicicleta Club de Catalunya.
20: Des d'un infant dels 4 anys fins a una persona dels 80 anys puguin anar en bicicleta tranquil·lament.
21: S'han fet molts carrils bici, però no s'ha tingut en compte la qualitat, la quantitat, la connectivitat, l'amplada.
17: La Kidi Calmas ha començat a plaça Letamendi, s'ha acabat a la plaça de les Glòries després de recórrer 7 quilòmetres pel centre de Barcelona.
0: Gràcies, Maria. Encara sobre mobilitat, a partir de demà i durant 2 mesos estarà tallada la circulació de trens de la línia de Rodalies R13 a Maite, entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders per unes obres.
10: Sí, en aquest temps els trens circularan desviats per Reus, fent el mateix recorregut que la línia R14. També hi haurà un servei alternatiu per carretera. D'altra banda, també demà es reprendrà la circulació dels trens de l'R15 entre les estacions de Reus i Móra la Nova.
0: Més coses. Protecció Civil ha començat a formar els alcaldes de municipis petits en la gestió d'episodis de risc i emergències. La primera promoció és de 30 alcaldes de pobles de menys de 20.000 habitants, Marta Sánchez.
22: El curs està orientat a la planificació dels riscos, la majoria per causes naturals i pel canvi climàtic. Sergio Delgado és subdirector de Protecció Civil.
23: Expliquem en quines situacions correspondria suspendre activitats a l'aire lliure, limitar els accessos a zones inundables o zones de risc d'incendi forestal, o quan doncs, és necessari el confinament de la població.
22: Entre els participants, Sergi Busquets, l'alcalde de Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat, i Dolors Jiménez, alcaldessa de Saldes, al Berguedà.
24: Saber exactament on has d'anar, com has d'activar, com has d'avisar el FECAT, que s'actiguem respondre d'una forma efectiva i ràpida davant d'una situació d'alerta que sempre és una situació que col·lapsa més.
25: Estar informats del que hem de fer. Jo ara mateix tindré més en compte a l'hora d'agafar i posar-me en contacte amb el FECAT. A partir d'ara seré més rigorosa amb això.
22: Aquests municipis petits tenen menys recursos humans i materials.
0: Han detingut a Arenys de Mar, al Maresme, un home acusat d'agredir sexualment i d'intentar matar una dona a qui havia conegut a través d'una aplicació de cites. Un cop es va guanyar la confiança de la víctima, el presumpte agressor la va extorsionar per aconseguir diners, la va aïllar progressivament del seu entorn familiar i finalment la va agredir tant físicament com sexualment, Abigail Armengol.
26: La investigació va començar quan els Mossos van tenir coneixement de l'ingrés de la dona a la unitat de cures intensives d'un hospital de Badalona. Les primeres gestions van permetre constatar que la víctima presentava lesions greus compatibles amb una agressió sexual, així com diverses fractures. El detingut, amb antecedents als Estats Units per fets similars, ha passat a disposició judicial com a presumpte autor dels delictes d'assassinat en grau de temptativa, detenció il·legal, agressió sexual i extorsió.
0: Detingut un menor per la mort amb arma blanca d'un home al Raval de Barcelona aquesta nit. Els Mossos van rebre un avís per un incident al carrer de la Cera en què s'alertava d'una persona ferida greu.
26: Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar la Guàrdia Urbana, Mossos, Bombers i el SEM, que van traslladar el ferit, han estat crític a un hospital on va morir més tard. La Guàrdia Urbana va localitzar i detenir el presumpte autor de l'agressió i ara els Mossos investiguen el cas.
0: I una dona morta en l'incendi d'un immoble a Vilanova i la Geltrú, al Garraf.
22: Els han rebut l'avís poc després de la 1 de la matinada i han desplaçat 3 dotacions per extingir el foc que ha afectat el mobiliari del menjador. Els efectius sanitaris han atès la dona, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Ara els Mossos investiguen la causa de l'incendi.
3: Catalunya migdia, amb David Casablanques.
27: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis. Entrades a mitaquilla.com.
1: El dissabte 9 de maig al matí, als carrers del voltant de l'Hospital Clínic Barcelona s'hi celebrarà la segona edició del Clínic Obert. Hi trobaràs tallers de salut i de recerca, concerts, activitats infantils i esportives, visites guiades, cuina saludable en directe, xerrades, food trucks i moltes propostes més per totes les edats. Una jornada festiva en què professionals de la salut i de la recerca surten al carrer per acostar la salut a la ciutadania i compartir què fan cada dia per cuidar-nos millor. Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert i viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat.
2: Amb el suport de Casa Tarradellas.
4: Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig, a l'Anella Olímpica de Montjuïc, 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a 3cat.cat/enviu. Perquè ho veus, perquè ho sents, perquè ho vius. 3CAT en viu.
0: Dues i 22, Crònica Política. Aliança Catalana superaria Junts i se situaria com a tercera força parlamentària, mentre que el partit de Carles Puigdemont seria cinquena força si ara hi hagués eleccions a Catalunya. És el que revela una enquesta que publica avui el diari Ara, que també situa el PSC com a guanyador d'aquestes eleccions, amb un cert desgast. Socialistes, la suma de socialistes, Esquerra Republicana i Comuns, retindria la majoria, Montse Garcia.
5: Esquerra se situaria com a segona força, mentre que Vox seria la quarta, amb entre 14 i 17 diputats. Pel que fa a la davallada de Junts, el 23% dels votants del partit passarien a Aliança Catalana i un 12% marxarien cap a Esquerra. Si ens fixem en les possibles aliances, veurem que es mantindrien com fins ara. Es podria reeditar el pacte d'esquerres amb PSC, Esquerra i Comuns, que sortiria fins i tot reforçat. No sumarien el PSC i Junts i tampoc sumaria una aliança independentista. Esquerra, Junts i la CUP obtindrien en total uns 45 diputats, mentre que el 2021 van arribar a 74. Pel que fa als líders més ben valorats, només aprova Gabriel Rufián, amb una nota mitjana de 5, seguit de Sílvia Orriols, amb una nota de 4,2, i de Salvador Illa, amb un 4,1. Qui treu pitjor nota és Ignacio Garriga, de Vox, amb un 2,8, la mateixa puntuació que Carles Puigdemont.
0: Això segons aquesta enquesta que publica avui el diari Ara. Anem ara cap a Madrid. Aquesta setmana s'ha fet viral aquest vídeo publicat per l'agitador d'extrema dreta Vito Quiles, en què increpa la dona del president espanyol a la sortida d'una cafeteria.
6: ¿Se arrepiente haber utilizado su condición de mujer del presidente, señora Gómez, para hacer negocios?
7: ¡Quita esa mierda!
0: Sí, para. Begoña Gómez ja l'ha denunciat per aquests fets, però l'incident ha reobert el debat sobre els límits del periodisme. Anem a Madrid. La crònica és de l'Alba Gil. Bon dia.
8: Bon dia. Vito Quiles és segurament l'influencer d'extrema dreta més mediàtic dels últims temps i tot i que aquesta escena ha tingut especial ressò perquè afecta la dona de Pedro Sánchez, el cert és que aquest tipus de situacions fa mesos que es repeteixen a la política espanyola. La recepta sempre és la mateixa. Agitadors d'extrema dreta que assenyalen polítics o periodistes que no els són afins. Ho denuncia a 3CAT Agustín Llanel, membre de l'executiva de l'Associació de Periodistes Parlamentaris.
9: Afecta el trabajo de los periodistas y, por tanto, afecta el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y plural, y además crea un mal ambiente, porque aquí ya te digo, durante muchos años no había ningún problema, cada uno es de su padre, de su madre y de su ideología, y los problemas han sido últimamente porque se saltan las normas que rigen para todos.
8: Normes com respectar el torn de pregunta o les zones on està prohibit gravar.
9: Yo lógicamente defiendo a muerte la libertad de expresión, pero interrumpir una rueda de prensa o preguntar cuando no te han dado la palabra, eso no es libertad de expresión ni es periodismo.
8: Justament una de les claus és si aquests agitadors habituals en els cercles de PP i Vox es poden considerar periodistes. Alberto Núñez Feijóo i Óscar López discrepen.
28: Es un periodista, compañero suyo.
29: Trata de hacerse pasar por periodista y que no lo es todo lo contrario.
8: L'estiu passat el Congrés va aprovar una reforma del reglament per poder sancionar aquests agitadors i fins i tot retirar-los l'acreditació. La mesa ja ha rebut una desena de queixes, però encara no més cap veredicte.
0: 4 minuts i 2:45, quarta i última jornada de la Fira de Titelles de Lleida. L'edició número 37 del certamen esquiva la pluja i aplega centenars de persones a les places i carrers de la capital del Segrià. Ens informa l'Alba Mor.
7: Una programació plena d'actuacions arreu de la ciutat, però sobretot en diferents espais de l'eix comercial, és el que ha atret centenars d'espectadors. Riallers entre grans i petits, els quals han gaudit des de l'art titellaire més tradicional fins als espectacles de major dimensió. El codirector del certamen, Oriol Ferrer, parla d'ocupacions de fins al 90% en aquells casos que no s'ha fet ple.
11: Hi ha diversos dels espectacles que són interiors, que són els que tenim aforaments limitats, doncs que molts d'ells han penjat entrades exaurides, i els que no tenim la dada exacta ara encara, però estem parlant d'un 85-90% d'ocupació, per tant, molt satisfets.
7: La fira acabarà a la nit amb un acte d'entrega de premis al Cafè del Teatre.
0: El Centre Hortensia Herrero de València exposa per primera vegada a Europa una obra monumental de l'alemany Ansel Kiefer, un dels grans artistes contemporanis del continent. Es tracta d'un quadre de 13 metres d'ample que confronta el present actual amb el passat nazi. Forma part d'una exposició sobre l'art

0: Vostra Majestat, que dissabte primer vinent, el 27, s'afassa una solemne professor ordenant que en ell acuda tot lo clero, religions i confraries d'esta ciutat, i lo dia següent, que serà lo diumenge de quinquagèsima, s'atraiga del Sagrari lo Santíssim Sacrament i es posa en l'altar major perquè, moguts tot juntament amb lo poble a major devoció, preguem a Nostre Senyor Déu per sa ajuda i favor. I es continuarà a lo mateix cada dia per totes les iglesias, en les quals, com en la catedral, també s'hi han de fer professons alguns dies entre setmana. A tots los sacerdots se ha també exhortat que aporten una col·lecta per esta necessitat tant en les misses privades com en les conventuals. I no obstant que, segons l'ordre i costum d'esta santa iglesia, se faran de continu altres devocions per endavant, ordenarem altres oracions i pregàries segons la necessitat ocorrerà, suplicant a Déu Omnipotent que per sa infinita misericòrdia dona bon succés a l'armada de Vostra Majestat per a major glòria i exaltació de la Santa Fe. I guarda Nostre Senyor la catòlica persona de Vostra Majestat, de Barcelona, a 24 de febrer de 1588. Los canonges i capítol de la Santa Iglesia de Barcelona.
1: Això és En Guàrdia.
2: Estem aquí a En Guàrdia amb en Ferran Pérez i amb en Josep Maria Solís Sabater parlant de la relació de Catalunya amb l'anomenada Armada Invencible, com ens recordava en Josep Maria, la felicíssima Armada Invencible, que per ara podia ser feliç perquè per on hem arribat no li havia passat res, però ja sabem que no ho seria gaire en el futur.
3: Però tenia una certa lògica que digués aquest nom, felicíssima, perquè, és a dir, la gent moltes vegades, els catalans, no som massa conscients que nosaltres vam tenir una gran flota a l'època medieval molt poderosa en tot el Mediterrani. I això, amb el procés que té Catalunya a partir, diguem, de la Pesta Negra, el 14 i el 15, es va perdent. És a dir, l'armada aquesta no rep aquesta herència bona de l'armada, de les armades, de les naus catalanes, no ho rep les naus castellanes. Mm. No ho reben, aquesta herència.
2: El que acabem de sentir és aquesta proclama del rei per tal de que es facin processons, pregàries, suposo que també per captar diners, perquè, clar, devia ser caríssim muntar una armada d'aquest tipus. Per
4: sí,
2: fer
4: bueno, això dels diners no ho recordo que ho diguessin els documents, sí. Però sí, però bueno, això de fer pregàries no era nou. I ell, el que feia molt, Felip II, tenia molta devoció a Montserrat, i quan es va fer una expedició que va sortir de Barcelona, la conquesta del Peñón de la Gómez de la...
2: Gómez de la Gomera.
4: Sí, allà al nord d'Àfrica, sí. També van fer pregàries i llavors era el rei que feia donatius als monestirs més principals. I en això va ser el 1564, recordo, que va fer donatius al monestir de Montserrat, al monestir dels Àngels de Barcelona i després uns monestirs de Clarisses de Girona. Mm. I ell, perquè això la documentació diu, perquè no els hi havien donat els diners, i diu, sisplau, doneu els diners que vaig prometre a aquests monestirs perquè preguessin per l'èxit de la jornada que deien de la campanya.
2: Entre aquesta, els donatius, les lleves, etcètera, una part important va ser, per exemple, el cas aquest que comentàvem de sortir de la Juliana, no? El contractar o arribar a un acord per tal que determinats armadors posessin les seves naus a disposició d'aquesta futura sí. Armada invencible. Això es va concentrar... Sabem el cas de la Juliana de Mataró, però això va ser generalitzat o és
4: sí,
2: només
4: sí,
2: un
4: era,
2: cas puntual?
4: Sí, era generalitzat. O sigui, la monarquia hispànica no tenia capacitat per en aquells moments, per una armada tan gran que fos tot reial. Llavors el que feien, embargar vaixells, feien una mena de contracte per cada dia... Tenien en compte les tones del vaixell i els dies que estaven en servei, i llavors els hi havien de pagar. I no era la primera vegada, la Juliana havia estat portant tropes a Lepant, i llavors hi havia una altra nau, que era de la Fogassota, que era de Calella, que també va participar a l'annexió de Portugal amb la Juliana, i després hi havia una altra nau, que era de Sant Feliu de Guíxols, el capità Joan Arols, que també va participar amb la Juliana i amb la Fogassota a la conquesta de les Açores. Va haver-hi 1582. Perquè a Portugal va haver-hi una rebel·lió i que es van refugiar a la,

0: a la illa Terceira, i llavors van atacar allà, i tres de les naus que hi anaven
1: eren
0: catalanes, embargades. A la documentació ho diu, naves catalanes, tal. O sigui, hi havien de basques molt, hi havien... De fet, l'armada invencible era multinacional, hi havien croates, italianes... Llavors hi havia quatre galiasses de Nàpols, que jo crec que això ho vull demostrar, però la documentació anglesa parlava de naus catalanes, però es referien, crec que, a les galiasses de Nàpols.
1: O sigui, no ho centrava, ells, no ho situaven bé, diguéssim.
0: Els ambaixadors venecians relacionaven Nàpols a lo que era l'imperi...
1: A la corona catalana-aragonesa, i d'aquí venien les
2: galiasses. Nom català.
0: Sí, ells, i la documentació deien... però eren les naus de Nàpols, anaven quatre.
1: Això que comentem del tema de la contractació de naus per anar a fer una gran expedició, de fet, a la guerra d'Iraq va ser així, també. Es van portar naus, diguéssim, comercials...
0: Privades,
1: o el conflicte de les Malvines, amb fons en diversos vaixells britànics, precisament, que anglesos, que a l'Atlantic Conveyor, recordo, per exemple, que eren contractats per portar subministraments, tropes... Vull dir que no és una cosa que dius, oh, que és antic del segle XVI, no, segle XX-XXI s'ha seguit fent, això, potser no amb el nivell que es feia aleshores, però...
2: Per això es parla d'una part de l'esquadra que és andalusa, una part que es parla que és basca, etcètera, perquè són contractacions d'aquella zona.
1: Sí,
0: de fet, jo, documents, els de l'esquadra d'Andalusia que feien la carrera d'Índies, es queixaven perquè això els ensorrava el negoci per
1: clar,
0: un temporal,
1: clar.
0: Perquè els embargava les naus, i ara anem a Anglaterra. Llavors, fins i tot tripulacions que estaven acostumats a fer el viatge a Amèrica, que era més plaent, quan s'assabentaven que havien d'anar cap al Mar del Nord, desertaven.
2: Que és part de les raons del que explica el desastre militar.
1: Sí, per
2: la navegació, la facilitat d'uns vaixells o d'uns altres. Sí.
1: Centrem-nos en la Juliana, si us sembla, que és potser la més coneguda i el cas...
2: La bonica, Juliana.
1: Sí, Juliana és un nom preciós. Sí.
0: Era el motiu, no era el nom veritable. Era més llarg. Era Santa Maria, Sant Jaume i Santa Clara.
1: I Juliana
0: és per de les Santes Julianes de Mataró, que és les...
1: Sí, les Santes.
0: Era una de les Santes de la Juliana.
1: I d'aquí li venia el nom.
0: I li venia
1: el
0: nom.
1: En canvi, el nom oficial era un altre.
0: El nom que sortia a la documentació, però el que li van posar primer era aquest tan llarg.
1: Sí,
0: però,
1: sí. Aleshores, si seguim el recorregut d'aquesta nau, eren tot mataronins, què en sabem?
0: Hi ha un document que del setembre del 1587, o sigui, gairebé un any abans de... I jo surt el... Crec que surt el llibre, si no sortirà un altre, perquè jo vaig guanyar el Premi Luro de Mataró i em publicaran un altre llibre relacionat amb això.
1: El tema, sí.
0: I jo penso que, pels noms que hi ha, la meitat de 60, aproximadament, la meitat eren catalans, després hi havia italians, i hi havia altres nacions com francesos, fins i tot... noms que a mi he buscat i sembla escocès, o sigui, i de vegades les naus portaven molta barreja de... Però sí, el 50% eren catalans. I jo he trobat, això recentment, que això no surt aquí, però surt en el llibre, un dels noms que surt allà es diu... Ara em sortirà el nom, un nom molt, molt català. Era de Tossa de Mar. Uh-huh. Em sembla que era Bernat Julià. I aquest surt al llistat que hi ha, que es va fer a Lisboa, i jo he trobat el llibre d'Òbits de Tossa de Mar, que diu, va morir al cap de 6 mesos de la desfeta de l'armada, va morir a les galeres de Ponent. Oh. Galeres de Ponent era... O sigui, i efectivament, Bernat Julià apareix a la llista de la Juliana. O sigui, ells no sabien exactament on va morir, sabien que havia anat... Les galeres de Ponent normalment era el del rei. Era de... Hi havia, deia, les galeres d'Espanya, que n'hi havia tres que eren catalanes, la Serafina, bueno, ara recordo la... I ells va morir allà. O sigui, sí, la meitat de la... I el capità que va morir allà es deia Josep Ferrer, que crec que possiblement era de Calella, o d'Arenys de Mar o Calella. I al cap d'uns anys la seva viuda va escriure al rei demanant com un ajut econòmic.
1: Clar, com una mena de subvenció després del que havia passat amb el seu marit.

0: Per la campanya d'Anglaterra, la monarquia havia previst fer lleves a l'Aragó i a València, i no pas a Catalunya, entre d'altres motius perquè al Principat hi havia molts francesos emigrats. Però el cavaller Lluís de Queralt i d'Icart es va oferir, i Felip II el va anomenar caporal i superintendent de 10 companyies, cadascuna formada per uns 200 homes, que haurien de reclutar voluntàriament arreu de Catalunya. Aquest terç es va caracteritzar per la presència de bandolers, que obtenien el perdó reial a canvi de tenir-los lluny durant un temps. Així ho explicava el capità Alonso Vázquez, que va servir a Flandes, a Los sucesos de Flandes y Francia del tiempo de Alejandro Farnese, una obra que no va veure publicada en la seva vida.
1: Hi havia en aquells temps a Catalunya gran quantitat de bandolers, que no és cosa nova en els cavallers d'aquella terra això de tenir bandositats i discòrdies. I perquè la gent que els segueix i els té devoció es desordena, i van per tota la terra, essent gent bel·licosa, li semblà al rei, Nostre Senyor, que podia netejar-la procurant treure tota la gent sobrera que havia exercitat les armes. I així, atorgà un perdó general de tots els fascinerosos que hi havia amb tal que l'anessin a servir als estats de Flandes sota la mà d'Alessandro Farnese, duc de Parma. Així va manar a aixecar un terç i s'arboraren banderes per ell a Barcelona i a tota Catalunya. I sota d'elles, a més de la gent de qualitat que dic, se n'allistà molta de principal i soldats molt valerosos, de manera que en poc temps es van formar 18 companyies molt lluïdes. I havent marxat per tota Itàlia, arribaren en aquest mitjà els estats de Flandes. Anava com a governador d'ells en Lluís de Queralt, cavaller català, molt honrat i de molt bones parts. En aquest terç de catalans hi havia barrejats molts francesos que, com simbolitza la seva llengua amb la catalana, s'encobreixen. I he conegut jo alguns dissimulats, que ja que Catalunya limita amb França, es mesclen i viuen entre espanyols on no són coneguts.
2: En Guàrdia.
3: Arriba la gala de la 5ª edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
4: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
3: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
4: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
3: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3CAT.
5: L'any 2000, un grup de joves apallissen i maten un jove a la Vila Olímpica. Barcelona descobreix la seva cara més salvatge.
6: Centenars de persones han seguit la...
7: És un crim molt mediàtic, molts elements sorprenien d'aquest cas. El primer de tot és la violència descomunal.
5: El crim de la Vila Olímpica. Crims de Carles Porta. Dilluns a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
9: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
8: Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
9: Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
8: I sabem celebrar els bons moments.
9: Padapam, el Premi de Nou de Lletres Catalanes. Uau!
8: I com diu l'escriptor Vial Mesquida... Visca la veu.
9: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
10: Que bé.
3: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
8: La tarda dona molt de joc.
3: El Club de la Mitjanit, des de 2009 a Catalunya Ràdio.
11: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
12: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
13: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
3: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
13: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
14: A cavall
2: KitKat celebra 20 anys d'història.
10: 20 anys descobrint nous grups.
14: I obrint camí a tota una generació d'artistes.
15: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger. La gran
16: corona. Música i cultura per a tots els gustos.
17: Dues dècades de Ràdio Inquieta.
18: I això és només l'inici.
19: Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
20: Que aquest any també en fa 10.
21: Doble celebració.
22: Doble festa.
23: 10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
24: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.

0: Això és En Guàrdia.
1: Senyor Pérez, això que diu aquest capità de Flandes amb respecte als que lluiten, explica una mica com funcionen aquests tipus de terços i què s'hi van trobar, perquè tots aquests, clar, anaven embarcats, també disposats a saltar a Anglaterra.
2: Sí, bueno, el seu recorregut era de Barcelona a Gènova. Després havien de fer el camí espanyol, que era el camí que anava d'Itàlia cap a Flandes.
1: Caminant, per tant.
2: Caminant, sí. Perquè la via...
1: Sí, pel Vall del Roda, en Besançó.
2: Exacte.
1: Pujar a Luxemburg, diguéssim, fins a...
3: Sí,
1: això és el que anomenaven el camí espanyol.
2: Perquè
1: era un camí relativament protegit.
3: Sí. Més o menys de posicions espanyoles.
1: Sí. Que els salts que havien d'anar per territori bàsicament francès eren relativament menors i relativament fàcils de defensar. Per això va ser tan atacat per la monarquia francesa. Perquè, clar, era el sistema d'alimentació entre la península, Itàlia i els Països Baixos.
2: Sí, perquè la via marítima estava tallada per els rebels, els hugonots francesos i tal. Sí, era el camí més fàcil. Sí, doncs, ells van haver... I llavors l'objectiu era engruixir les tropes, diguem-ne, espanyoles de Flandes, perquè anaven curts de soldats. I perquè la tropa d'invasió que havia de travessar el canal de la Mànega era també... hi havia, diguem-ne, espanyols, llavors hi havia italians, hi havia molts alemanys, però l'Alejandro Farnese, que en castellà deien Alejandro Farnesio, ell considerava que els espanyols ara tenien fama d'una infanteria molt feroç, molt invencible.
1: Sí.
2: I, bueno, els catalans havien d'anar amb ells. Diu, encara que no sàpiguen lluitar, com venen de la península, han d'engruixir.
1: Segur que seran prou bons.
2: Sí, i força d'ells eren bandolers. I el camí que van fer d'Itàlia cap a Flandes, bueno, allà va haver-hi tota una sèrie de... Normalment hi havia problemes, però aquest cop van haver-hi més.
3: Ah, perquè soldadesca, que viu sobre... poc control, diguem-ne.
2: I llavors anaven avisant que tant els... Diu, sobretot la infanteria catalana i la italiana que anava al darrere, es veu que va causar molts problemes. Però al Terç de Canal també hi havia soldats professionals, nobles, gent també de categoria. O sigui, era una barreja, però és clar. I llavors, quan van arribar allà... Potser molts van morir pel camí, altres volien fugir a través de França perquè desertaven, i això ho comentava com la llengua catalana s'assembla al francès, diu, tenien facilitat per esmunyir-se a través de França.
1: I escapar-se de...
2: Sí, perquè Alejandro Farnese parlava de gascó, se relacionava el català amb el gascó...
1: Sí, amb l'occità.
2: Sí, amb l'occità.
3: Sí. Aquesta seria la base que, teòricament, a partir dels tercios i els que estaven a Flandes, seria la base d'infanteria que, una vegada arribat a Anglaterra, ocuparien el territori, assetjant Londres, i a partir d'aquí l'ocupació d'Anglaterra. Aquesta seria la base d'infanteria.
1: Sí, fer una mena, clar, per la distància entre els Països Baixos i les forces angleses és relativament curta, i per tant...
3: Serien 30.000...
1: És el canal de la Mànega, la part ampla, el canal de la Mànega, però...
3: Serien 30.000 homes, aquests. Aquests serien els de terra. Els de terra que serien transportats. Ara ve el marítim.
1: Clar, el marítim.
2: Sí.
1: Aleshores, el que sabem és que el gruix de la flota, després de concentrar-se a Lisboa, entre ells la Juliana i companyia, pugen cap a Anglaterra amb la idea bàsica d'ajudar a transportar aquestes tropes que han de passar dels Països Baixos a Anglaterra. Sí. Però tot va molt malament.
2: Sí, bueno... Bueno, tot va anar malament en el moment crític. O sigui, el moment que havia anat bé va fallar.
1: Va fallar. O sigui, anava tot bé fins que va deixar d'anar-hi.
2: Sí, això ha estat analitzat després per historiadors com Geoffrey Parker, i va ser... Hi havia dos plans, i Felip II va triar una barreja dels dos.
3: Exacte.
2: El duc de... Alexandre Farnese deia, no, ataquem directament des de Flandes a Anglaterra. I l'altre deia, no, directament de... I llavors ell va fer...
1: Directament des de les naus.
2: Sí, de les naus de Portugal cap a Anglaterra.
1: El segon pla era aquest.
2: Sí, i llavors no va anar... No, com va fer una barreja de plans, no va funcionar. I llavors va fallar. Però, bueno, durant el camí va haver-hi escaramusses, llavors aquí explico el cas de... Va haver-hi dues de les naus que es van perdre. Una era la nau Nostra Senyora del Rosario, on hi havia uns quants catalans, que va ser capturada per Drake. Un es deia el sergent Josep Pelegrí, que no ha identificat d'on era, però va ser un dels que va ser interrogat. I els anglesos sempre preguntant quins nobles castellans o espanyols van a la, a l'armada, perquè ells estaven i després davant. I ell va respondre als interrogatoris: no ho sé, perquè jo sóc un foraster de Catalunya.
1: Sí, va, sí, no els conec de res.
2: Sí, ell va dir això. I llavors l'altre, els germans Jusselles, que van ser uns, una mena d'herois, va ser l'altra nau que es deia, a veure si me'n recordo, la Nostra Senyora de Sant Salvador, que era de Guipúscoa, va explosionar per un tema de la pólvora, no és que explosionés per... I es van, molta gent es va cremar i els anglesos al final la van capturar. I aquest Jeroni Jusselles, que era de Gelida, va ser un dels últims que es va quedar allà per intentar rescatar els ferits, i llavors ell va ser un dels... Sí, sí, i ell va dir: jo no marxo d'aquí, pel carrer m'ha posat aquí. O sigui, era un home molt, molt llançat. I després aquest van estar a la Guerra dels Segadors, també.
1: Déu-n'hi-do.
2: L'he trobat. Els Jusselles aquest van estar a la Guerra dels Segadors, que van canviar de bàndol. Estaven primer amb els Pau Claris i després es van passar al rei. O sigui, era una família una mica... Jo. Sí, sí.

0: Hug de Montcada, fill del marquès d'Aitona, era un dels membres de l'alta noblesa que formaven part de l'armada. Anava a bord de la San Lorenzo, on també hi anava el seu germà, Gastó de Montcada, i comandava la resta de galiasses de Nàpols. Una primera escaramussa amb naus angleses el dia 2 d'agost va provocar un desacord amb el capità general de l'armada, el duc de Medina Sidònia, que esperava que Montcada abordés l'enemic, tot i que no se li havia ordenat. Pocs dies després d'aquest desacord, el 8 d'agost, la nau dels germans Montcada es va veure atacada pels anglesos al port de Calais.
1: Maleït sigui aquest duc.
2: Què et passa, Hug?
1: Primer m'envia un capità gallec perquè em doni un missatge a cau d'orella, com fan les bagasses quan busquen clients, i com que no n'ha tingut prou amb aquesta bestiesa, ara fins i tot m'envia una nota.
2: Deixa-me-la veure. Bon dia ha estat aquest. Si les galiasses haguessin acudit, com jo esperava, l'enemic hauria tingut el seu càstig. L'important per nosaltres és proseguir la navegació, perquè aquesta gent no té intenció de combatre, sinó només de retardar el nostre viatge. Caram!
1: Per això ens van enviar a la rereguarda amb la Girona i la Zúñiga. S'han adonat que els anglesos no volen lluitar a l'abordatge, que es tracta només d'entorpir el nostre camí i que no ens puguem reunir amb en Farnese i les barcasses dels terços de Flandes.
2: Però si això ja fa dies que està ben clar. Quan ens vam acostar al Triumph i a les altres 10 naus angleses que van quedar endarrerides, els maleïts protestants ens van fer mal amb els seus trets. Però quan vam contraatacar no van intentar abordar-nos en cap moment.
1: El duc sembla ser que volia que les abordéssim nosaltres. Però s'excel·lència no es va dignar a dir-m'ho el tros d'imbècil. El capità de mosqueters de la nostra nau, la Yala, em va dir que m'acostés més als anglesos i jo li vaig respondre que la nostra única ordre era de canonejar-los.
2: I ara el duc està enfadat perquè no els vam abordar?
1: Doncs sí, diu que va ser una oportunitat perduda. Però la meva obligació era seguir les ordres i continua sent defensar la San Lorenzo de qualsevol atac. I les dues coses les he complert.
2: Esclar, les teves accions t'honoren a tu i a tota la nostra família.
1: Si els anglesos ens tornen a atacar, ja t'asseguro que seré l'últim home coberta. Pel meu honor i per la Verge Santíssima.
3: En guàrdia.
0: Ferran Pérez, ja veiem que un Montcada no s'entenia gaire amb el duc de Medina Sidònia. Acabarà malament, hem comentat abans.
4: Sí, va acabar malament, sí, sí.
0: Què li va passar?
4: Bueno, ell el va nomenar, perquè els Montcada, el seu pare era virrei de València, havia estat virrei de Catalunya.
0: I era importantíssim.
4: Sí, sí, sí, era un dels generals de l'armada, i el va nomenar cap de les galiasses de Nàpols, que n'hi havia 4. I llavors què va passar? Que, bueno, es va embarcar el seu germà Gastó, que era l'hereu, que després va ser virrei de Sardenya, però no ha trobat, va sobreviure, però no ha trobat què va passar amb ell. Perquè, però què va passar? La seva nau, la San Lorenzo, quan va haver-hi tot el tema dels vaixells incendiaris, se li va trencar el timó, i va quedar a la deriva. I llavors va ser quan les naus angleses la van envoltar. I ell, durant el camí de cap a Londres, va passar això que diu la descripció, sí. Que va tenir algunes accions que no es va posar d'acord, i al final, ell, quan es va veure envoltat, crec que va poder fugir, però jo crec que, per honor, es va quedar allà. Perquè es va quedar amb uns 50 homes, i un català que es deia Joan de Setantí, que era una família important de Barcelona, d'origen italià, va morir amb ella. Jo penso que va ser, en la meva opinió, com una mena de... Va dir, bueno, jo em quedo aquí amb la nau fins al final.
0: Heroisme, honor, aquest tipus potser, de coses. Sí. També molt de l'època, sí. Vull dir que... Sí.
5: Però, diguem, estaries d'acord amb això que diuen els especialistes, que és una de les primeres batalles amb el qual les batalles ja no es fan per abordatges, sinó es fan per artilleria dels vaixells. I la maniobrabilitat, no em surt el nom, dels vaixells anglesos és més ràpida, són més petits, sí. Són més ràpids, disparen Exacte. Més seguit, i això... davant de les galeres, dels galeons i les naus castellanes i espanyoles, doncs són inferiors. Són molt més grans, però són inferiors en potència a foc. Estaries
4: sí,
5: d'acord
4: sí,
5: amb això?
4: Sí, va ser, una de les claus va ser que els anglesos sabien que a l'abordatge no podien fer res. Perquè,
5: Exacte.
0: Va ser gent a l'altre costat.
4: Sí, eren especialistes, els espanyols, en l'abordatge. Sí. I llavors van dir, els mantenim allunyats amb els canons, I perquè el nostre objectiu és no guanyar una batalla naval, sinó que no arribin a les nostres costes. I va ser això.
0: De fet, les batalles de l'època napoleònica, Trafalgar, Aboukir, etc., en batalles navals, es basen en el mateix concepte, la maniobralitat i potència de foc versus la gran potència d'aquelles naus franceses i espanyoles que els hi costa més moure.
5: No, sempre hi ha hagut això, la història contemporània també, la Guerra Mundial també, la mobilitat dels vaixells, els destructors, i els altres fer unes coses immenses que no es poden enfonsar, que són els portaavions.
0: A partir d'aquest moment, les naus es dispersen, algunes comencen a intentar donar la volta a les illes, sigui a l'illa d'Irlanda o sigui fins i tot, intenten a l'illa d'Anglaterra, de fet, acaben algunes, si no recordo malament, acaben un parell de naus a Suècia, fins i tot, vull dir que...
5: Cosa absolutament... Donen tota la volta a l'illa pel nord.
4: Sí, pel nord, per Escòcia.
0: Però això explicaria que, per exemple, on viu ara el senyor Pérez, que és a Irlanda del Nord, també apareguessin naus.
4: Sí, el gran desastre va ser la tornada. O sigui, es van enfonsar prop de 30 vaixells, perquè era molt... El temps, a més, va tempestes, i va ser aleshores tornant que es va enfonsar la Juliana. Sí, sí.
0: Clar, és que el canal d'Irlanda, a més, és un canal realment fumut per la navegació.
4: Bueno, és més que al mig, no van anar entre Anglaterra i Irlanda, van voltar per Escòcia, per l'oest d'Irlanda, i van baixar. I, esclar, eren molts, se'ls acabava el menjar...
5: Exacte, van tindre problemes de malaltia...
4: Sí, llavors havien de tocar... Tenien prohibit tocar-la, Irlanda, llavors els anglesos tenien por d'una insurrecció, perquè, clar, eren tropes d'elit espanyoles que arribaven a Irlanda i tenien por perquè els irlandesos es volien... I llavors executaven, van ordenar executar tots els espanyols que arribessin. I va ser a la platja aquesta que van morir, doncs, aquests catalans van morir allà, o sigui, ofegats o executats pels anglesos.
0: Això anava a dir. No només van morir per accident, diguéssim, sinó que sovint eren tropes que hi lluitaven contra els que naufragaven.
4: Sí, sí, bueno, hi havia irlandesos que també feien pillatge, però les tropes angleses van executar. I va haver el cas d'un noi de la Roca, que era un soldat de la Roca del Vallès, que va sobreviure, va estar a Irlanda, i va ser un dels que va sobreviure. I actualment els seus descendents encara viuen allà, són de nom Cortés, i jo crec que és un descendent d'aquesta família. Ells estaven a Castell de la Roca, doncs un noi, un soldat
0: d'allà,
4: de la Roca, va sobreviure... Va ser capturat i va...
0: La petja catalana a Irlanda. Sí. Senyor Ferran Pérez Gómez, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquests temes tan interessants. Ell ho ha tractat en aquest llibre, Catalunya i l'Armada Invencible, l'aportació catalana a l'empresa d'Anglaterra, i suposo que aviat amb un segon llibre, pel que comenta, no?
4: Sí, bueno, aquest ja està fet. És un llibre que és sobre... un apartat d'aquí, de les naus i els mariners del Maresme al segle XVI.
0: Doncs el llegiré amb molta atenció. Moltíssimes gràcies. Josep Maria Soler i Sabater.
5: Va ser, però per la història de la humanitat va ser fonamental, aquest fet. Imagina't que hagués pogut passar.
0: Bueno, s'ha fet molta especulació, amb això. Això és l'Enguàrdia.
3: Enguàrdia, amb Enric Calpena. I amb les veus de Xavier Pujol, Josep Aguilar, Xavier Martín i Albert Cortés.

A Catalunya Ràdio comença la TDG. TDG. La TDG. Amb Sònia Germà.

0: Bona tarda des del Camp Nou, on el Barça rep avui el Bayern en la tornada de les semifinals de la Champions. 90 minuts per ser a Oslo, 90 minuts per ser a la sisena final consecutiva, la setena en 8 anys. I la TDG hi som per explicar-vos-ho. Mitja hora per l'inici d'aquest Barça-Bayern, un Camp Nou que estarà ple, serà l'escenari d'aquesta tornada de semifinals. L'1-1 de l'anada ens deixa aquest partit com una final, qui guanyi passa i jugarà la final d'Oslo contra l'Olympique de Lió, de Jonathan Giraldez, d'Ingrid Engen, de Markel Zubizarreta. Els teníem aquí i, per diferents motius, tots van decidir marxar. Ara tenim la possibilitat de retrobar-nos a Oslo, però abans cal fer la feina avui. Ramon Salmurri, hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Ho dèiem, 60.000 persones per viure aquest accés a la final de la Champions i tornem a confirmar que això del Barça és diferent, que és un fenomen molt particular.
1: Absolutament. La Champions és el vestit de gala d'aquest equip i el Camp Nou, el millor escenari possible per tornar a viure una altra jornada històrica. Seria la segona en aquest estadi aquesta temporada després del partit de quarts de final contra el Real Madrid.
0: Fa una setmana l'Ali ens presentava mitja entrada, unes 32.000 persones que feien patxoca i era un molt bon ambient, però clar, incomparable el que aconsegueix el Barça cada cop que obre el seu estadi gran. Ara fa un mes érem aquí pel Barça-Madrid, també ple, també vam viure una festa i una golejada, i tant de bo avui puguem viure el mateix o alguna cosa semblant i patir el mínim possible, tot i que això és futbol i potser que toqui patir una mica, no? Salmo, tu tens sensacions de no avui fàcil o
1: no, no, no, fàcil no ho crec, però home, a veure, per mi el Barça és favorit en majúscules en aquesta eliminatòria i sobretot de cara al partit d'avui contra el Bayern. És evident que les hores prèvies no tenen res a veure amb el que va ser l'eliminatòria o el partit de tornada contra el Real Madrid. Avui esportivament hi ha molt més en joc, segurament més tensió competitiva, i això obliga a treure la millor versió del Barça.
0: Queda encara 28 minuts mal comptats perquè comenci aquesta tornada de semifinals de la Champions. Ja tenim les jugadores d'un i altre equip sobre la gespa i també aquí al Camp Nou, ben pendent de totes aquestes jugadores, la Ruth Pilar. Ruth, hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: La gran novetat del partit és a la banqueta i ens la va avançar dimarts al Tot Costa el Pere Romeu. Torna Aitana.
2: Això mateix, després de ja poder fer entrenaments amb el grup, els que necessitava, Aitana torna a una convocatòria. Recordem que es va lesionar a finals de novembre, per tant, 5 mesos després, Aitana, bon matí, que estarà a punt per la recta final de la temporada.
0: El partit d'anada de Pere Romeu no ens va sorprendre. Jo diria que va treure l'11 que tothom esperava. En canvi, de cara a aquesta tornada, potser pel que vam viure a l'anada, hi ha un parell de canvis a l'11.
2: Sí, destacats, perquè entra al mig del camp Serra Jordi i al davant obrirà la banda esquerra Salma. Per tant, dues novetats, les jugadores que entren i les que es queden a la banqueta: Vicky en el cas del mig camp i Pina en el cas de les davanteres. El Barça juga amb Cat a la porteria, amb Bona, Paredes, Mapi i Brux a la defensa. Ja ho dèiem, Serra Jordi, amb Patri i Alexi al mig del camp i al davant Graham, Payor i Salma.
0: Per part del Bayern no hi ha aquest, sancionada, recordem, per estirar dels cabells, Salma Parayuelo. Qui ha triat Barcala?
2: Doncs Balissaga, que és qui va ocupar la posició de lateral esquerra, l'estona que el Bayern va jugar amb 10 jugadores. Avui serà lateral esquerra. Sorprèn també que no hi hagi Simon, tot i que aquesta mateixa setmana ha anunciat que no continuarà la temporada que ve al Bayern i potser per això no és el titular. Ah, Mahmutovic juga al Bayern a la porteria. Win, Vigosdoktir, Gil i Balissaga en defensa. Amb Steinwein i Amani al mig del camp. Per la dreta, Dalman. Per l'esquerra, Bull. Mitja punta, Tanikawa. I al davant, Pernil Harder.
0: Aquí al Camp Nou, alliberat de les seves tasques duríssimes habituals, tenim el Gerard Autet, el nostre analista de capçalera. Gerard, com estàs?
3: Bona tarda, aquest to...
0: Ha dit que avui estàs alliberat i et podem gaudir, que això no passa sempre, però...
3: Sí, sempre que puc, saps que sóc aquí.
0: De tota manera, em consta que has fet els deures, que vas veure el partit sí. D'anada, i de fet ara després parlarem dels 11, tant del Barça com del Bayern, perquè tu ja ahir m'apuntaves... És que ni llegeixes la mena a Pere Romeu, eh? Ja m'apuntaves qui...
3: No, jo ahir vaig escriure un missatge.
0: Sí.
3: De nit, molt de nit, era tard.
0: Sí, em vas escriure un de nit, sí. Però era el dia abans.
3: Era el dia abans, exactament.
0: Però crec que ahir vas insistir.
3: Era tard, exactament.
0: Sí, per si
3: pensar,
0: no havia...
3: Vaig comentar-te, donant-li voltes al partit, jo faria això.
0: Has coincidit amb Pere Romeu. Ara després en parlem, però abans anem cap a l'estudi perquè un dia més la tenim soleta i no ho porta bé. Anem cap allà.

0: nau imprescindible, com sempre, la Sònia Oleà.
1: Clar, tot això ho dius perquè saps,
0: Sònia,
1: que m'has de fer una mica, perquè estic aquí sola i llavors, clar, imprescindible, no sé quantes coses, per comprar el meu silenci. Està bé, això. Se t'ha notat molt. No cola.
0: Començo abans a feina, a veure si anem reduint la tarifa. Sònia, que avui, com sempre, estaràs pendent de tot el que diguin els nostres oients i de la sincronia perfecta, perquè avui anem per TV3,
1: sí, un dia més tenim la sort d'anar en perfecta sincronia entre la narració del Ramon Salmurri i les imatges que podeu veure per TV3. Ens heu de buscar el dual de TV3, si ens veieu per televisió, si ens veieu, si ens escolteu, ens sentiu, diríem, per la ràdio, doncs aleshores, la FM, o també ens podeu trobar si aneu en cotxe a l'app de Catalunya Ràdio i a la ràdio convencional.
0: Avui, de fet, una salutació a tots aquells oients que estan tornant del seu lloc vacacional durant aquest cap de setmana llarg, gràcies a l'1 de maig.
1: I a totes les mares, que avui estem de celebració.
0: Sí, felicitats també a totes les mares. Però a tots aquells que vagin en cotxe, primer de tot, molta paciència, molta calma i molta seguretat. I segon, ens poden sentir durant tota la tarda, us anirem explicant si hi ha complicacions en el trànsit, no patiu, que també el descans, que jo crec que serà potser quan es començarà a complicar la cosa, ja farem una connexió.
2: A les mares també se'ls pot dir molta paciència, molta tranquil·litat.
0: Et quadra també, eh?
2: Però em temo que no només avui.
0: No, ja en general. En general i cada dia.
1: Sobretot a la mare de la Sònia, molta paciència, molta tranquil·litat.
3: Ja.
1: Escalf, molta força.
3: Lluites compartides.
0: A la Maite ja l'he felicitat de bon matí, perquè sé que se l'ha de cuidar, perquè no sé per què li dono mala vida. Al més enllà d'això, si tenen algun problema amb la sincronia, però també si volen comentar que estan molt nerviosos pel partit.
1: Podem
0: fer comunicat. Sí, comunitat.
1: Ja, exacte. Ja hi ha alguns missatges al Twitter de la TDG-baix oficial, on ja començo a veure aquests nervis previs al partit. La gent però està molt contenta perquè hi haurà aquesta excel·lent entrada al Camp Nou, però ho viuen amb nervis, eh? No hi ha aquella tranquil·litat, no. No, avui hi ha nervis entre els nostres oients i no sé si està també molt nerviós, imagino que sí, segur, el tècnic del Barça, Pere Romeu.
4: Pere, molt bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Ambientàs, comença a haver-hi ambientàs.
1: Amb la Laura Grupés.
4: Ja al Camp Nou en joc, un bitllet per la final de Champions després de l'empat a 1. El Barça ha de guanyar. Sensacions ara mateix.
5: Bé, content, molt il·lusionat per poder viure el partit que ens espera ara, amb un estadi totalment ple, amb la nostra gent, amb la nostra afició. Estic convençudíssim que farem un bon partit, que farem les coses el millor possible i estic convençudíssim que l'afició respondrà de 10.
4: Les novetats avui a l'11 són Salma i també Serra Jordi. Quin és l'objectiu? Què busques?
5: Bueno, el partit d'anada ens va donar molta informació, ens van tapar molt el joc interior i nosaltres teníem molta migcampista per jugar, volem tenir gent oberta per una... gent oberta tant per dreta com per esquerra, volem tenir algú de centrada per davant, algú de desequilibri fora, i per altra banda algú de físic al mig del camp. Crec que és el més adequat per afrontar per aquest partit de tornada.
4: La gran novetat d'avui és Aitana Bonmatí, que ha rebut l'alta mèdica. La idea que tens amb ell és en funció del resultat donar-li minuts o no? Quina idea tens?
5: El que et puc dir és que tenir-la disponible a la banqueta per nosaltres és importantíssim. Una jugadora tan bona i tan precisa com ella, és importantíssim que pugui entrar en qualsevol moment de partit.
4: Abans de la xerrada tècnica, Pere, hi ha hagut missatge per part teva motivacional, vídeo motivacional, alguna cosa especial?
5: Sí, xerrada motivacional total. Avui és un partit que, evidentment, l'hem de jugar molt bé, l'hem de jugar amb molta calma, l'hem de jugar amb molt de cap, però hi ha alguna cosa que és innegociable, que avui aquesta gent ho donarà tot per nosaltres i nosaltres hem d'estar al nivell.
4: Què significaria ser en aquesta sisena final consecutiva, que seria un rècord a la competició?
5: Espectacular, o sigui, molt difícil el que està aconseguint aquest equip, amb anteriors entrenadors, amb anteriors jugadores, amb jugadores que acaben d'aparèixer aquesta temporada. És increïble, el to competitiu d'aquest equip segueix estant el més alt de tot i aconseguir-ho seria una il·lusió màxima.
4: Fantàstic, Pere, que vagi molt bé i ens veiem al final del partit. Que vagi molt bé.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Les paraules de Pere Romeu als micròfons de Televisió de Catalunya. que sento... Ah, no, no. Sento un micròfon d'ambient. Les paraules d'ella de Pere Romeu respecte a aquests dos canvis a l'onze de Salma i Serra Jordi. Gerard, dèiem, aquest 11 del Barça sí. presenta aquestes dues novetats i ara ja ho podem explicar. El missatge que em deies ahir és ha de jugar Serra Jordi.
3: Per mi ha de jugar Serra Jordi. Per Vicky et vaig explicar, bueno, bàsicament perquè Jordi també la influència al mig del camp de les alemanyes allà, i a mi tant Tanikawa com a Mari com a Stenway, per mi van ser... O sigui, a part de tallar molt joc interior, jo crec que va faltar una mica d'amenaça per part del Barça. Aquesta picada entre central i lateral, que a vegades ho fa Serra Jordi, que té aquesta acceleració, i fa que també exigeixis i que vagis tirant enrere l'equip rival i li entrin dubtes si ha de saltar la central, si ha de saltar la interior. Jo penso que aquí Serra Jordi, per exemple, això t'ho pot desordenar una mica, a part de tenir anada i tornada, perquè té un físic i té anada i tornada Serra Jordi, perquè els últims partits m'ha donat molt al nivell.
2: És el que deia Romeu, incloem físic, necessitem físic al mig del camp.
0: Sí, físic al mig del camp, i també ha dit que potser no necessitaven tantes peces i volia més joc per fora, i aquí estarà l'explicació de la titularitat de Salma.
3: Exacte, que aquesta jo no la contemplava, però bé, l'entenc, la puc entendre, veurem com surt, la puc entendre a nivell tàctic, perquè la qüestió d'obrir més el camp, de que passin més coses per fora, o sigui, moltes vegades atraure per dins, connectar per dins, però per fer mal per fora i per arribar fora. I a partir d'aquí posar centrades, i Papai Ores és una jugadora que interpreta molt bé com anticipar, però se l'ha d'alimentar, per tant, la pot alimentar Salma i la pot alimentar Graham. Per tant, guanyes un actiu obert que dona profunditat i amplitud en comptes de tenir una pina que va per dins, que crea aquest desequilibri, però que últimament tampoc està tenint, no està molt fina, que de cara a gol tampoc està tenint molta transcendència. Bé, és un argument que pot ser correcte i veurem el tarannà que agafa el partit.
6: A mi m'ha creat una mica l'atenció que per fer d'aquest extrem esquerre, perfil més obert, no hagi preferit precisament a Vicky que per davant de Salma, perquè és veritat que Vicky no va estar bé com a interior, però és una futbolista que pot jugar a la banda tranquil·lament amb un perfil obert i amb capacitat per l'un contra un.
0: Potser més per la dreta, no? Normalment.
3: Jo crec que sí, per l'esquerra.
2: Ha jugat molt poc per l'esquerra. És veritat que podria fer-ho, però ha jugat molt poquet per l'esquerra.
3: Crec que el cap de Pere Romeu ja... O sigui, velocitat a les bandes.
0: Sí,
3: velocitat
0: Salma
3: a les bandes, te les pot donar Graham i te les pot donar Salma amb aquesta arrencada que té.
0: És veritat que el que deia el Salmo, però tornaria a ser el mateix que en Pina, és que Brooks li pots donar la banda i llavors Vicky va cap a dins.
6: No, però...
0: Però Vicky té tendència d'anar cap a dins.
6: Sí, però fins i tot està mantenir-se oberta i a fixar una mica més el lateral en aquest espai. Bé, ho dic perquè tinc la sensació que el talent de Salma no es posa en dubte, però sí que ha estat una mica irregular i que no ha estat, diguem-ne, una futbolista molt contínua, almenys durant aquesta temporada.
3: El fet que jugui Salma també... Hi ha una altra versió, que probablement Brooks seleccioni més quan pujar i quan no, i també t'exposis menys, que compte que el Bayern també té arguments per fer-te mal, per tant, buscar aquest punt d'equilibri.
0: I dit això, jo crec que hi ha una explicació tàctica a la presència de Salma, també crec que hi ha una qüestió d'estats de forma, i ho comentaves respecte a Pina, que últimament, pel que sigui, no està arribant al moment tan dolç que potser sí que ha tingut en altres moments de temporada i que tant de bo recuperi de cara a la final. I fins i tot avui, perquè l'última mitja hora que pot jugar a Pina, si entra picada, jo crec que pot aportar força a l'equip.
3: Deixa'm apuntar una última cosa, Sònia, que és donar valor a aquest tipus de canvis en un partit tan important per part de Pere Romeu. Hem dit algunes coses o que podem estar més d'acord. No, prendre aquest tipus de decisions en partits tan importants que poden provocar segons quines cares al vestidor, no sé si se m'entén, són decisions importants i valentes. I, per tant, l'entrenador creu que aquesta és la millor manera de fer mal al Bayern i de passar a l'eliminatòria. Endavant.
0: Aquesta és la fórmula, per canviar el Barça que vam veure respecte a l'anada davant d'un bloc tan baix com el del Bayern. Avui, sobretot, ho comentaves... aconseguir fer més mal per les bandes és clau, eh?
3: Sí, per mi sí. Haver-hi més desequilibri per bandes, però alhora acumular joc per dintre. A partir d'aquí, intentar que el Bayern tanqui per dins i acabar per fora i alimentar a Payor. Jo crec que si aquest desequilibri per fora, jo crec que el Bayern probablement, si es tanca tant com a Alemanya, doncs probablement es pugui veure això.
2: Era el que esperava Romeu de l'entrevista que li han fet tot costa, va dir que esperava un Bayern com el d'Alemanya i també ens va dir que era clau els primers minuts, que el Barça sortiria molt, molt intens en atacar els primers minuts per obligar el Bayern, si podien fer un gol, a que no fes el joc que havia fet allà, que era el joc amb el que pitjor podia jugar el Barça.
0: Ara de seguida analitzarem aquest Bayern. Queda un quart d'hora perquè comenci el partit, és un quart de 5 de la tarda. Ara nosaltres, mentre vosaltres sentiu consells publicitaris, podrem ballar aquí al Camp Nou perquè la megafonia ja ens ha posat a tot. Fem una petita pausa i quan tornem, la Horts Tomàs també amb aquest Bayern de Munic.
7: La TDG.
8: La Copa Catalunya ja busca noves campiones.
9: L'Europa i l'EN lluitaran pel títol a l'Estadi Alumnes Obrers de Vilanova i la Geltrú en una final que promet emoció fins a l'últim moment.
8: Divendres 8 de maig a 6:15 de la tarda, la Copa Catalunya 2025-2026 arriba al seu punt culminant.
9: Entrada gratuïta. Vine a viure la festa del futbol femení català.
10: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament,
11: ostres,
10: agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
11: No.
10: I a més, es posa a diluviar.
11: No t'ho creus.
10: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
12: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
13: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
14: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
13: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
15: El suplement, amb Roger Escapa.
13: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
16: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
17: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can Wirran Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwirran.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
18: La justícia ha condemnat l'Ajuntament de Vic per exigir massa català als seus treballadors.
19: Hi ha qui creu que al català li falta poc per passar a millor vida.
20: Això només forma part d'una ofensiva judicial contra el català.
19: Però també hi ha qui encara resisteix a deixar que això passi.
21: Jo sóc la Blanca.
22: Jo sóc la Mireia.
21: I som les dues maies que estem darrere de Sos Català.
23: Molt bé, Ale.
24: El futbol per ells és una cosa divertida. Si es fa en català, doncs relacionaran més el català amb algú divertit.
25: Si la gent sabés el que ha costat mantenir aquesta llengua, potser ens ajudarien una mica més.
19: 30 minuts. Català. Punt crític. A TV3 i a la plataforma 3CAT. Avui a la nit.
26: Ei, com va? Com et dius?
27: Tenim un nom que el sap tothom.
26: Però d'on surts tu?
27: Tant se val d'on venim, si del sud.
26: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
27: Ara estem d'acord. Estem d'acord.
26: Sí, i una estrella ens agermana.
19: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
7: La TDG, a Catalunya Ràdio.
0: Passen 3 minuts d'un 4:15 de la tarda. Cauen, res, 4 gotetes al Camp Nou. I mira que hem hagut de convèncer...
6: Sort que li he dit al Forns.
0: Sí, hem hagut de convèncer el Forns i el Munyor de posem-nos a cobert, perquè si aquí cauen 4 gotes...
6: I males cares que ens feien, una cosa... Sí.
0: No, la cara de Forns ara mateix. No, s'ha de dir que ells són els que en saben, que nosaltres volíem quedar descobert, perquè cada ploure
3: aquí... Jo crec que gràcies a ell estem aquí, sí, a Xuclum.
0: Ja t'ho dic jo, que sí, que gràcies al Forns i al Munyor no ens mullarem aquesta tarda. Vaja, insisteixo que són 4 gotes, vull dir que no veig ni que ningú obri paraigües encara... però el cert és que és un dia rúfol aquí al Camp Nou, tot i que l'alegria i el sol arribarà quan comenci aquest Barça-Bayern. I, Ruth, repassem els 11s.
28: El Barça jugarà amb Cat a la porteria, amb Bona, Paredes, Mapi, Brooks a la defensa, Serra, Jordi, Patri, Alexi al mig del camp, Graham, Payor i Salma al davant. El Bayer ho farà a Mahmutovic a la porteria, Wynn, Vigos, Doctir, Gil i Balissaga a la defensa, Stengwey i Amani al doble pivot, per la dreta Dalman, per l'esquerra Bull, mitja punta Tanikawa i al davant Pernil Harder.
0: I toca analitzar aquest Bayern i ho fem amb la nostra caçatalents, amb l'analista de la TDG a nivell individual, l'Andrea Ors. Andrea, com estàs?
29: Bona tarda, família. Una cosa, Andrea... Veig una mica nerviosos, no? Vull dir, queda cancel·lar i el meu BlaBlaCar cap a Oslo.
0: No, tu mantén el pla fins al final, que si no veuràs una magnífica final entre el Bayern i el Lió. No, farà bromes. Home, estem nerviosos. És una final, perquè encara que sigui una tornada, és una final, s'ha de guanyar el partit, i ara mateix hi ha aquells nervis prepartit, però estem confiats, perquè a més aquest Bayern, Andrea, té la baixa d'una jugadora que per tu és molt destacada, que és Ket.
29: Mira, jo aquest és un extrem esquerrana que també et pot jugar de lateral esquerra, però us diré una cosa. El Tet apunta, jo la fitxaria com a substituta d'Ona. Per mi és un perfil super similar, molt potent, ofensiu, amb molta arribada amb rival. És veritat que juga en altres posicions, però jo me l'imagino allà.
3: Anotat, anotat. Això no és un triple, eh? Això no, no. És una realitat, Andrea, això és una realitat.
0: Per si algú ara va perdut...
29: Recomanar el Barça una lateral dreta que juga com a extrema esquerra és una mica triple, però tu confia-hi.
0: Per si algú s'ha perdut, Ona Batlle acaba contracte a final de temporada i fa bastanta pinta que Londres la treu força i que la perdrem. En tot cas, encara no s'ha confirmat i tant de bo hi hagi un gir final que pugui ser, per exemple, una Champions que l'acabi de convèncer. Andrea, qui juga en el seu lloc, pel que ens explicava la Ruth, juga Balizaga. Què ens pots dir d'aquesta jugadora?
29: Sí, a mi m'ha sorprès que jugui Balizaga, perquè no és lateral, més aviat és una central d'àrea molt més rígida de moviments, però com moltes de les possibilitats del Barça passen pel joc exterior, imagino que Barcalà ha volgut optar per una central i no Simon, que sense ser aquest sí que és una jugadora molt més ofensiva.
0: Hi ha força sou ambient al Camp Nou i ens costa sentir l'Andrea. Bé, és que ara ens costa sentir-nos a nosaltres mateixos, perquè això és una discoteca ara mateix. Nosaltres no estem tan acostumats, perquè allà el Johan Cruyff jo crec que no la podem ficar tan alta la megafonia, però la veritat és que allà el dia del Barça-Madrid va passant. El Bayern farà el mateix que li va funcionar a l'anada, aquest bloc baix. Andrea, què hem de vigilar?
29: Mira, jo crec que faran el mateix pla de partit i haurem de vigilar les transicions de Bulls, les desmarcades a l'espai de Harder i, sobretot, les jugades a pilota parada on s'han fet portes i han marcat molts gols.
0: De fet, això així van acabar passant en aquestes semifinals, en els seus quarts de final contra el United, a base de jugades aturades, de corners. Per tant, aquí molt atents, avui molt atenta la defensa del Barça. Ja tenim el primer finalista, que és el Lió, que ahir va guanyar l'Arsenal per 3-2. Tant de bo al postpartit en puguem parlar força d'aquest Lió, perquè voldrà dir que ens hi enfrontarem. Què et va semblar aquesta tornada contra l'Arsenal?
29: Mira, jo crec que el Lió va ser bastant superior en el global de l'eliminatòria, tot i que és veritat que la portera potser de l'equip francès va apropar més del compte a l'Arsenal, però us diria que a nivell individual per mi el Lió és molt superior. I com sabeu tu i la Ruth, encara em dol haver perdut aquella final a Lisboa amb aquest Arsenal.
0: Sí, el cert és que jo crec que l'Arsenal és sobretot molt competitiu, s'aferra als partits, perquè ahir, tot i que el Lió jo crec que va ser força superior, tot i així va estar el partit, fins que Brandt fa el gol. De fet, la tenien empatada a l'eliminatòria, tot i una molt mala primera part, i és una llàstima que el Barça no sumés una Champions l'any passat, en probablement el pitjor partit de la temporada, en el pitjor moment, però que tant de bo aquest any el puguin solucionar. Va, que et faig tres preguntes ràpides en referència a jugadores del Lió. Quina és per tu la millor jugadora del Lió?
29: Home, per mi, Dumorné. Ara està jugant més d'interior que de nou, i jo crec que això li permet tenir més impacte en el joc. Jo us diria que és una futbolista diferencial tant dins com fora de l'àrea, i per mi és un dels grans perills d'aquest Lió.
0: La que més et va impressionar?
29: Aviam, no vull fiquis ni cacar ni cap comentari, no us vull descobrir el foc, però a mi la jugadora que em va impressionar va ser Renard. Vull dir, una tia que té més anys que un bosc, jo us diria que és de les millors jugadores d'aquest Lió. Per qui no la conegui, és una central amb moltíssima jerarquia i, a més, és una tia que veus que li agrada defensar, que ho gaudeix.
0: I la teva jugadora favorita d'aquest Lió, ja la podria dir jo amb els ulls tancats, però va, digue-la tu.
29: Home, evidentment, Lili Johannes. L'ex de l'Ajax, jo crec que per mi li ha donat un salt en pilota aquest olímpic, crec que porta ritme a les seves posicions, i sincerament, gent, per mi és un perfil Barça i era una jugadora que havia d'haver signat.
0: Doncs hem fet un repàs del Lió i tant de bo ens el puguem trobar a la final. Queden 5 minuts perquè comenci aquesta tornada de semifinals entre el Barça i el Bayern, quan sona l'himne del Barça i són a punt d'aparèixer les jugadores blaugranes. Andrea, gràcies, ens sentim.
29: Ens veiem a Oslo.
0: Ruth, Últim repàs dels onzes.
28: El Barça jugarà amb Cata a la porteria, amb Bona, Paredes, Mapi i Brooks a la defensa, Serra, Jordi, Patri, Alexi al mig del camp, Graian, Payor i Salma. El Bayern amb Mahmutovic a la porteria, Wimby, Gosdoktir, Gil i Balissaga a la defensa, Stengwai i Amani al mig del camp, per la dreta Dalman, per l'esquerra Bull, mitja punta Tanikawa i al davant Pernil Hardar.
0: L'himne del Barça a capella. Doncs aquí ho tenim, aquest és l'ambient del Camp Nou ara mateix. Costa de veure algun seient buit quan queden 4 minuts perquè comenci aquest partit. Joan Fàbregas, hola, bona tarda.
1: Què tal, com esteu?
0: Ara la ruta ens repassava els 11 i xiularà Stephanie Frappart, vella coneguda.
1: Bé, no tan vella perquè va passar...
0: Sí, nova coneguda.
1: Pel mateix Camp Nou, una assignació que m'ha sorprès moltíssim i que és una mica preocupant pel fet de que quan arriba l'hora de la veritat la UEFA només confia en 4 o 5 col·legiades. No és gens habitual que un àrbitre repeteixi equip a quarts i a semifinals i, a més, amb el mateix escenari. Per tant, queda molt evidenciat que hi ha molt poques àrbitres d'alt nivell amb la que la UEFA té confiança en aquest tipus de partits. Per tant, Stephanie Frappart, que hauria visitat el Camp Nou de manera festiva en aquests quarts de final contra el Madrid, ara ja li tocarà posar-se al món de treball en un partit que es preveu molt més igualat i que haurà de fer feina.
0: Doncs tant de bo tingui una bona tarda, Stephanie Frappart, quan ja tenim les jugadores del Barça i el Bayern a la gespa del Camp Nou i sona l'himne de la Champions.

És d'aquells ambients que ens agrada viure a la TDG, d'aquells ambients que sonen a Champions League i sonen a final. El Barça, que és a 90 minuts...

0: minuts. El Barça amb Cata a la porteria, amb una Paredes, Mapi, Brooks a la defensa, Serra, Jordi, Patri, Alexi al mig del camp, al davant, Graham a la dreta, Salma a l'esquerra, Payor al centre. El Bayern ho farà amb Mahmutovic a la porteria, amb Wim, Vigos, Dohtir, Gil i Balizaga a la defensa, amb Stengue i Amani al mig del camp, Dalman a la dreta, Bura a l'esquerra, Tanikawa, mitja punta i Harder al davant.
1: Recordem que Barcala, el tècnic del Bayern, està sancionat i que, per tant, haurà de veure el partit, imagino, des de la llotja o des d'algun seient proper a la banqueta. Deia ahir Ruth Barcala que ja li anava bé, no?, que així podia veure tàcticament millor el seu equip. És dels...
2: De la
1: corrent Luis Enrique, que això sempre passa, és veritat, tot i que segurament preferiria estar avui donant instruccions a les seves jugadores a peu de gespa.
0: Serà la graderia, qui ja veiem a la llotja, és el president del Barça, Rafa Juste, i a la seva dreta el futur president del Barça, Joan Laporta, qui suposem que han convidat també avui a la llotja per veure aquest partit.
1: El vèiem ahir a Pamplona patint, el president del Barça celebrant els gols d'aquella manera que dius li pot agafar alguna cosa per no haver de celebrar-los, perquè clar, estava a la llotja, i avui és aquí al Camp Nou com no podia ser d'una altra manera. Veurem si és Hansi Flick, que una vegada li han suspès la funció del Mogo Pop, potser sí que troba oportú ser aquí al Camp Nou.
3: Ha decidit seguir veient màgia.
1: Exactament, bé, és contra el Bayern a més, el seu ex-equip, per tant poques excuses més pot tenir. 4:45, és a punt de començar aquest partit. Les jugadores del Barça, que ja les tenim disposades en la disposició que tindrem, amb Salma per l'esquerra, Graham per la dreta, Payor com a davantera centre, mentre que les jugadores del Bayern es reuneixen al cercle central.
0: Sí, és un costum que tenen, que sempre ho fan. Abans de començar el partit, totes les jugadores, incloses les suplents, fan una rotllana, s'agafen per les espatlles. Ara diuen, vinga, ràpid, ràpid, les suplents aquí, que ho hem de fer això ràpid, que l'àrbitre, si no, ens tocarà el crostó. S'agafen per les espatlles, alguna fa algun crit. Veiem que qui parla és Pernille Harder, una de les més veteranes i expertes d'aquest equip, i que dona les últimes instruccions de les seves companyes. El Barça encara les espera sobre la gespa i la gent xiula, perquè clar, estan fent esperar l'equip, ara fan un moviment de peus, com també van fer a Múnich, i ja se saluden per saltar la gespa.
1: Doncs ara ja sí, sembla que podrà començar el partit amb algun minutet de retard per aquesta rutina prèvia al partit que ha fet el Bayern i que ens està fent endarrerir l'inici del partit. De moment frapar amb força paciència, però ara ja sí, Salmo, tot a punt perquè comenci aquest Barça-Bayern, tornada de les semifinals de la Champions.
3: En directe, semifinals, tornada de la Champions. Un lloc a Oslo, en joc, Frappart, que mira els seus assistents, a punt de començar aquest Barça-Bayern 1-1 a l'Allianz. Avui toca sentenciar el Camp Nou. Xiula Frappart, comença la semifinal, tornada al Camp Nou. Un Camp Nou ple a vessar, amb la primera possessió pel conjunt blaugrana. Un Barça que juga des de l'esquerra amb Brooks. Brooks juga enrere, cap a Mapi. Mapi controla, aixeca el cap. Brooks estira el camp per l'esquerra. De nou Patri. Patri és qui rep, juga enrere. Cap a Paredes, Paredes amb Mapi. Mapi controla la pilota, cercle central. Salmo, va guanyant metres a poc a poc.
4: Salmo, ja veiem a Brooks anant per dins, per carril central. I Salma obrint i donant amplitud per banda esquerra. Per tant, Brooks la veurem més per dins que els últims dies.
1: I el Bayern que no enganya, des de la primera jugada, enrere, com ja va fer el partit d'arada.
3: Paredes juga per dins amb Patri. Patri amb Ona. Ona obre encara més a la dreta cap a Graham, basculant de costat a costat al Barça. Graham amb camp per córrer, pot fer la centrada, Graham al segon pal! No ha arribat a la rematada, Salma, la primera aproximació al Barça.
4: La que picava entre central i lateral era Brooks, que havia fet una diagonal completa, abandonant el costat esquerre i venint al dret. Per tant, mobilitat absoluta i llibertat també absoluta per Brooks. Per tant, una de les diferències ja respecte al partit d'anada ja la tenim aquí, a part de la inclusió de Serra, Jordi Alonso i de Salma.
3: La meva teoria en aquest endarreriment respecte a l'inici del partit és que per algun motiu han fet canvi de samarreta a Mahmutovic a la portera del Bayern.
4: Pot ser perquè el look és peculiar.
3: Perquè el look és particular, sí. Crec que no porta publicitat a la samarreta si no vaig errada. Ha estat l'últim en sortir a la rotllana amb les seves companyes i ves que no vagi per aquí la cosa.
0: Vol dir una samarreta groga, una samarreta groga i uns pantalons taronja que no farien conjunt.
4: Això se'n diu fluor, no, ara, em sembla?
0: Sí, tot fluor, tot.

0: Doncs juga el Barça en atac des de la dreta. Graham pot arribar a la línia a fons, fa la centrada enrere, la pilota queda morta. Atrapat Mahmutović.
1: Però s'havia enterrat molt bé per la banda dreta el Barça i això és el que ha de provar.
2: Una simple acceleració de Graham Hansen, per aquest costat dret, ni dribbling ni res, una simple acceleració en línia recta, ja desequilibres, per tant, ho ha de seguir provant.
0: I ara se la treu de sobre el Bayern, torna a atacar el Barça, és Eva Payor obre la pilota enrere, cap a Mapi juga amb Brooks per dins, Brooks controla la pilota, tres quarts de camp, aixeca el cap, canvia el joc, buscant a Graham l'espera a la dreta, impacta amb Balizaga, però l'aconsegueix guanyar i conservar Graham enrere, cap a Ona. Ona una mica més enrere, juga amb Patri obre la pilota a la dreta de nou, cap a Graham fa la centrada, refusa la defensa del Bayern. Irene Paredes evita que la pilota es perdi per la línia lateral, no ha estat precisa i ha acabat recuperant la pilota.
1: I hem vist les coses que demanava Romeu, joc per les bandes, velocitat més ràpida de circulació de pilota per fora i canvis d'orientació que gairebé no en vam veure a Múnich i aleshores repetien molt passada i com que no saltava ningú del Bayern, el Barça no aconseguia treure avantatge.
0: 3 de joc de la primera meitat, 0-0 el marcador, 1-1 el global de l'eliminatòria. El Barça, de moment, dominant el Bayern en primeres aproximacions en aquests primers instants de partit. Juga la pilota Patri. En camp propi. Anima el públic del Camp Nou. Cercle central. Patri, Mapi aixeca el cap. Li demana Patri a prop seu. És precisament qui rep. La 12 del Barça. Obre la pilota a la dreta cap a Graham. El control de Graham. Davant seu Balizaga. Graham busca l'acció individual. S'ajuda a Serra Jordi. Serra Jordi obre una mica més enrere cap a Ona. Ara és Mapi qui té la pilota. Mapi guanyant metres. Aixeca el cap. Juga amb Serra Jordi. Serra Jordi obre la dreta cap a Ona. Ona juga amb Patri per dins. Patri busca Alexia, el teva meva. De nou Alexia a la frontal de l'àrea. Mirava de descarregar Salma. L'acaba guanyant Serra Jordi. Obre la pilota a la dreta cap a Graham. Graham pot fer l'acció individual. Continua Graham. La passa d'enrere, la pilota queda morta. Se la treu de sobre el Bayern, que mira de córrer a la contra. És Harda. Harda contra Irene Paredes. Replega el Barça. Continua Harda amb la pilota. La canvia de costat. On apareix Bull. Bull controla la pilota, és a l'esquerra. Bull amb la pilota. Bull condueix. Busca el xut. Topa a les cames d'Ona Batlle, que li guanya el primer duel del partit.
2: Compte amb les vigilàncies ofensives del Barça. Ara Paredes, pel meu gust, podia incomodar una mica més, la jugadora atacant del Bayern. L'ha deixat un punt d'espai i deixa que el Bayern pugui sortir. Per tant, important, una jugadora per darrere sempre i una per davant per intentar que no hi hagin aquestes transicions.
0: Servirà l'out del Bayern. Balizaga, des del costat esquerre. Balizaga amb la pilota. Juga enrere, cap a Gil. Gil supera Payor, mira a fer la passada en profunditat cap a Tanikawa. No ha estat bona i serà un servei de porteria pel Barça.
1: En qualsevol cas, el pla de partit dels dos equips està claríssim. Ja hem vist dues aproximacions del Barça. De moment, arribant amb relativa claredat en aquestes dues aproximacions. I el Bayern, a la primera que ha pogut, ja ha ensenyat les seves cartes. També amb Bull per l'esquerra.
3: Ara sí, amb pressió alta el Bayern quan el Barça surt de camp propi.
0: Juga la pilota al Barça servint de porteria. Catacoll buscava en llarg a Graham. La passada no ha estat bona, ha recuperat Stenway. Stenway fa la passada entre línies per Bull. Bull obre més a l'esquerra cap a Balizaga, la demana Bull. Balizaga cedeix a Tanikawa. Tanikawa juga enrere amb Stenway. Stenway és a la frontal de l'àrea. Obre trabagada la pilota a l'esquerra cap a Balizaga. Balizaga s'ajuda de Bull. I Bull encara més enrere cap a Mani.
4: Recordeu que podeu seguir la transmissió en perfecta sintonia i sincronia amb la narració de la TDG a través del Dual i ja sortim fa estona sense
3: del Dual
4: problemes.
3: De TV3.
4: Exacte, el Dual de TV3 sense cap problema.
0: Ara la possessió llarga és pel Bayern, juga Bull. Bull mirada de connectar amb Amani, recupera el Barça, ho fa camp propi. És Eva Payor qui rep d'esquena, creu a la divisòria Payor. Payor aguanta l'embestida de Gil, toca la pilota Gil, servei de banda favorable al Barça.
2: Important que quan recuperi el Barça els primers tocs no fallin les passades, perquè el Barça just en aquests moments s'exposa una mica més, s'obre, perquè aquí no recuperi el Bayern de Múnich. Per tant, ve Patri el primer toc i ve Alexi el primer toc en aquesta acció.
0: Juga la pilota Paredes. Al cercle central, s'ajuda amb Brooks, fent de mig centre. Brooks amb la pilota, conduint. Sobre l'esquerra, Mapi, que és qui rep. Mapi espera la desmarcada d'Alexia, prefereix jugar per dins, altra vegada amb Brooks. I Brooks, amb molta calma i lentitud,
3: I ningú li salta.
2: Perquè ens entenguin els oients, Brooks està a la gairebé l'alçada de Patri, com un doble pivot, eh? I tanquen per darrere Mapi León, Paredes i per la dreta Onavallo.
0: Brooks amb la pilota, guanya metres Brooks, juga amb Serra Jordi, és a punt de perdre, però continua Serra Jordi, el joc amb les dues cames de Serra Jordi, ha acabat tocant una defensora del Bayern i la pilota acaba a les mans de Mahmutovic.
3: I el físic que comentàvem de Serra Jordi, que ha aguantat, no ha anat a terra, tot i les embesties d'un parell de jugadors del Bayern.
0: Xura el conjunt alemany i ho fa des del darrere, buscant en llarg la desmarcada de Harder, el cos a cos amb Paredes, la guanya Paredes.
2: Aquesta sí, perfecta Paredes ara.
0: Ara és Mapi, qui té la pilota. Aixeca el cap, obre la pilota a l'esquerra cap a Alexia. Encara més a l'esquerra, la profunditat de Salma. Salma guanya la línia de fons, té temps per fer la centrada. Penja la pilota al segon pal, on la recull Harder. Mira, de baixar-la a Graham. Graham amb la pilota fa la passada en profunditat cap a Ona. No ha arribat Ona. Compte la passada enrere. La rematada de Payer fora. S'ha estirat Ona. Per mi la pilota havia sortit, però la rematada de Payer ha marxat desviada.
3: Això ha pensat la defensa del Bayern, però s'hauria de veure si arriba a entrar aquesta jugada.
2: També te l'haguessin robat, doncs. També te l'haguessin recuperat, aquesta. Per mi, jo crec que Ona és la més llesta i la més ràpida, i m'atreviria a dir, jo des d'aquí dalt, no ho sé, estem lluny, que no acaba de sortir del tot. Però, en tot cas, la defensa no es pot... no pot tenir tanta confiança.
5: Està clar. Sobretot perquè és una jugada que, si hagués sortit i acaba en gol, el Bayern ja l'hagués revisat.
2: Exacte.
0: Sortirà el Bayern jugant des del darrere amb un servei lateral. Som tot just al 8 amb 20 segons de la primera meitat amb el 0-0 al marcador. Juga el Bayern en llarg buscant a Harder. Harder toca la pilota, es perd per la línia lateral i és pilota pel Barça, que juga amb Paredes. Paredes amb Patri i Patri espera. Patri aixeca el cap, busca la profunditat de Graham, la passada no és bona i la guanya Mahmutovic.
3: I havia marcat inicialment la passada en profunditat Graham, després s'havia frenat i no s'han acabat d'entendre Patri i Graham.
2: No li han facilitat la passada a Patri, perquè Alexis se li ha apropat molt. Per mi, Serra Jordi també estava molt a prop d'ell i no li han donat línies de passada massa clares a Patri.
0: Balizaga se la treu de sobre, compta amb la velocitat de Salma. Salma la guanya, la pilota, la rematada fora! La rematada de Salma, picant amb intenció, amb velocitat, però li ha marxat un punt desviada l'ocasió del Barça.
3: Llàstima, perquè havia estat un puntó, va segurament la defensa del Bayern, molt més ràpida, molt més hàbil, molt més agressiva Salma, però després no ha pogut precisar la rematada.
0: I ara és el Bayern qui surt des del darrere, la pressió alta del Barça, amb Brooks, amb Salma, amb Payer, amb Graham, totes pressionant la sortida en curt del Bayern, que té problemes i acaba perdent la pilota. Altra vegada possessió pel Barça en servei lateral. Juga Mapi, camp propi.
2: La millor notícia pel Barça és que aquestes passades en profunditat busquin a Amani i que no busquin a Clara Bull, que per mi és la jugadora més amenaçant juntament amb Perni Harder.
0: Paredes amb la pilota, juga amb Patri. Al cercle central, obre a l'esquerra cap a Mapi. Mapi troba Alexia per dins. Alexia, control orientat, obre la pilota a la dreta cap a Graham. Graham pot fer l'acció individual. Graham fa la centrada, rasa! Amb problemes, la recuperació del Barça altra vegada. És Patri. Patri Serra Jordi juga amb Graham, la passa d'enrere de Graham. I és corna favorable al Barça.
3: El primer. Minut 10 de partit, empatada 0 l'eliminatòria, ara mateix empatada també, Barça 0, Bayern 0, a l'anada 1-1, per tant, ara mateix ens aniríem a la pròrroga.
0: Les jugades d'estratègia que estan donant rendiment al Barça aquesta temporada, Graham i Mapi, a prop de la pilota, s'acosta Mapi a poc, és Graham qui la té plantada i algun... Alguna indicació?
2: Clar, dos contra un, claríssim. Clar.
0: Encara el Barça, Graham és dins l'àrea, fa la centrada, corna altra vegada.
3: El segon.
2: Era claríssim. Graham Hansen demanava distància, passos, o crec que era Mapi León, però al final dos contra un, i ara el tornaran a tenir si el Bayern no ho arregla. Jo el tornaria a jugar al dos contra un.
3: Sí, no sembla que ho arreglin. Només deixa Dalman.
0: Però ara és Mapi qui està per fer la centrada i Graham per rebre en curt. Mapi fa la centrada, pilota al segon pal, refosa la Gil, que a més ha rebut alguna trompada, s'ha fet mal, i Frapart ha xiulat falta.
3: I del servei de corna hem vist que a la gespa, aquí corre el vent, però a la gespa també, perquè les banderoles del corna es mouen, vol dir que amb això també han de jugar les futbolistes.
0: Serveix el Bayern des del darrere, amb Vigos Doctir, altra vegada amb problemes al conjunt alemany, I servei de banda favorable al Barça.
4: El Barça és l'equip amb més possessió en aquesta Champions i avui, com no podia ser d'una altra manera, també ho està aconseguint. 68% pel Barça, 32% pel Bayern de Múnich.
0: Mapi aixeca el cap, buscava la velocitat de Salma. La passada no ha estat bona, ha acabat recuperant el Bayern. Ho fa a través de Dalman, des del costat dret de l'atac del conjunt alemany. Gil, pràcticament a l'àrea pròpia, obre la pilota a l'esquerra, cap a Balizaga. Balizaga en la profunditat amb Bull. Bull, el cos a cos amb Ona, la guanya Ona. Altra vegada Ona batlla. Però s'ha dormit un punt i Bull li ha tornat a recuperar la pilota a Bull, que ara no ha pogut fer un bon control. I, per tant, és pilota pel Barça. Juga Patri.
3: Interessant el duel sempre, de Bull amb una batlla.
0: Patri obre la pilota a l'esquerra, cap a Mapi. Mapi de nou amb Patri, guanyant metres al Barça a poc a poc. Patri aixeca el cap, troba a la dreta oberta Graham, que és precisament qui rep la pilota. Graham davant seu Balizaga. Graham pot fer la central, el segon pot ser el gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! De Salma! L'acció de Graham des de la dreta, fa la centrada al segon pal, on apareix Salma, pica la pilota de primeres, supera Mahmutovic, el primer del Barça, 13 de joc de la primera meitat, Barça 1, Bayern 0.
3: Salta Salma, prema el puny, ara es gira, es toca les orelles, celebra el gol la jugadora del Barça, una de les sorpreses de l'11 inicial avui de Pere Romeu, gol del Barça, gol de Salma, el segon de la jugadora blaugrana a la Champions.
1: I Pere Romeu, que deu somriure a la banqueta perquè deu pensar, tot funciona segons el pla previst, entra Salma per l'esquerra, la recerca de la seva velocitat, ha acabat funcionant el seu oportunisme per aprofitar aquesta centrada de Graham al segon pal per rematar de primeres amb l'esquerra i marcar el primer gol del Barça en aquest partit. Minut 13 de la primera, Barça 1, Bayern 0. Ara mateix el Barça seria a la final d'Oslo.
2: El curs d'entrenador t'ensenyen que quan un extrem, en aquest cas la dreta, com Graham, et posa una centrada, com a mínim l'extrem contrari, que és Salma, a atacar el segon pal. Doncs impecable, impecable primer gol del Barça al marcador.
0: L'aparició de Graham des de la dreta i de Salma des de l'esquerra per posar en avantatge al Barça i per fer-li el partit una mica més llarg encara al Bayern. 1-0, gol de Salma, 2-1 al global de l'eliminatòria.
1: De moment, força calcat el que va passar el partit d'anada. Tant de bo per això que el Barça ara estigui més atent.
0: Bull dins l'àrea, davant seu Ona. Bull en la conducció, fa la central amb l'esquerra. Ona toca la pilota i l'envia a corna.
3: El primer del Bayern.
0: Era una acció en llarg d'Stenway, buscava la profunditat de Bull. Ha preferit aguantar-li Ona i Bull ha acabat forçant el corna. I ara és el Bayern qui s'ho pren amb calma. Bull per fer la centrada. Des de l'esquerra, tot el Barça dins l'àrea.
1: Filets a l'estadi.
0: Dalman a prop de Bull. Bull fa la centrada, la pilota vola al segon pal. La rematada va fora. Servei de porteria favorable al conjunt blaugrana.
1: Hi havia aquells xiulets que hi ha quan saps que hi ha ocasió de perill per l'equip contrari. Recordem que el Bayern és molt potent en les jugades a pilota aturada i és una de les coses que haurà de vigilar el Barça, concedir pocs corners.
2: El Bayern pressiona alt només quan el Barça surt d'inici, de cat a coll. I Pere Romeu envia a Salma ben oberta i fixant a l'altre central a Eva Payor.
0: I Cata, que surt en llarg, mirava de buscar la combinació amb Graham. Graham, que guanya la pilota. Graham es llança a terra, Balizaga, toca la pilota i serà un servei de banda favorable al Barça.
1: Estima que el control no ha estat del tot bo, perquè podia produir-se una bona transició del Barça aquí.
0: Juga Patri. Patri trepitja la pilota amb Serra Jordi. Serra Jordi obre la dreta. Cap a Ona batlla. Ona juga amb Patri. Ona de nou. Ara el Barça baixant-li un punt les revolucions al partit, esperant el canvi de ritme. Ona, enrere, cap a Paredes. Paredes, de nou amb Ona. Pica la desmarcada Serra Jordi. Prefereix jugar cap a la dreta, cap a Graham. Graham amb Ona, Ona amb Paredes. Paredes tancant, és l'última defensora per la pilota. És un 3 contra 1 del Bayern. És Harder, Harder amb la pilota. Es desmarca a la dreta Dalman, va cap a Dalman. Pot xutar Dalman, el xuta Dalman i el gol. El gol del Bayern a la contra. La pèrdua d'Irene Paredes. Bull en el 3 contra 1. Espera la desmarcada de Dalman. I quan arriba Dalman, engalta tal com ve i fa el primer del Bayern.
3: El Barça, les jugadores que es queden capcotes. Ara Alexia donava instruccions a alguna de les seves companyes, les del Bayern, que ho celebren, fan una rotllana per també acabar d'ajustar la situació. Marca el Bayern, ho dèiem, un partit semblant al d'Alemanya, i ara Patri continua discutint amb Alexia al mig del camp, les dues gesticulant. Patri, és com si Alexia li digués que havia comès algun error. Patri, Patri li dient jo no era, o alguna cosa semblant, però vaja, es reprèn el joc.
4: El Bayern castiga i no ha perdonat. És Paredes, que rep molt pressionada. Aquí segurament les companyes no li han fet un favor, ha perdut la pilota, i el Bayern que ha aprofitat un 3 contra 1 per situar aquest empat. Doncs comencem de nou, empat de l'eliminatòria. El Barça que haurà de tornar a marcar si vol ser a Oslo.
2: Error greu per mi de Paredes en la passada. Quan el Barça es comença a exposar i a obrir-se, les situacions de central evident s'ha d'assegurar molt més aquesta passada. A part, després el Bayern ho fa molt bé, ha sortit amb tres jugadores disparades i la definició és molt bona, però el Barça no ha tingut temps de replegar. Per tant, el Bayern, que no es dona per vençut, i ha vist que probablement tant viure a la cova no li funcioni tan bé. Però crec que el Barça no ha de modificar el guió del partit, que li estava funcionant bé les coses, i ha de seguir.
0: El 18 de joc, el primer error del Barça, l'ha castigat el Bayern, 1-1 al marcador. Juga Alexia, cercle central. A l'esquerra, la demana Mapi, que és qui rep, obre encara més a l'esquerra cap a Salma. Salma amb la pilota, Salma retalla, juga enrere cap a Alexia, va guanyant metres del Barça, de nou Salma cap a Brooks, és dins l'àrea Brooks, pot fer el xut de Brooks, queda morta, Alexia apareix per sobre el travesser, l'acaba de tenir el Barça altra vegada.
4: S'havia trobat molt sola dins l'àrea Brooks, després li han bloquejat el xut i tot i així ha pogut intentar aprofitar el refús Alexia Putellas, però ja era molt difícil, la pilota era molt alta.
2: Brooks crea desconcert en atac perquè Dalman no la segueix, perquè evidentment Brooks ataca en línies gairebé de punta i Dalman no pot seguir-ho en cap moment. Per tant, ha d'aprofitar aquest aspecte que el Bayern segur que no tenia controlat.
0: Ara el Bayern es treu de sobre la pilota després del servei de porteria, l'acaba recuperant el Barça, que torna a construir i a proposar.
2: Però el Barça ha de tenir paciència, circulacions llargues, que la pilota vagi ràpid, però arribar a banda, a Graham, a Salma en algun moment, passar per dins i acumular per dins, també per desordenar una mica les jugadores alemanyes. El Barça, el partit el té els 1 contra 1 als extrems.
0: La passada de Graham, buscar la desmarcada de Serra Jordi, ha seguit l'acció defensiva. Amani, per acabar recuperant, serà un servei de banda favorable al Bayern.
3: I ara sembla que li ha passat l'empipada a Patri, però estava molt empipada amb la correcció que li feia semblar Alexia.
0: Gil, que serveix amb Mahmutovic. Mahmutovic se la treu de sobre com pot per complicar-li la vida a Gil. I Gil, que no volia problemes, ja s'ha dit el servei de banda favorable al Barça.
2: No he pogut veure la repetició perquè tenia el monitor així una miqueta lluny, però no sé si Patri referia que també havia perdut la marca Alexi, que és una de les jugadores de migcampistes que arriba a l'àrea del Bayern, però bé, en tot cas, a corregir això i a partir d'aquí el Barça seguim el pla que tenia establert.
0: Juga Mapi per fer la centrada, la pilota enroscada per Payor, a punt de fer la rematada Payor. No ha pogut precisar i ara és el Bayern qui sona a la contra. A través de Harder, el cos a cos de Harder amb Paredes, ha acabat sortint la pilota, però li havia guanyat la partida Harder. I serà, per tant, un servei de banda favorable al Barça, amb alguna petita imprecisió al conjunt blaugrana, sobretot en la figura d'Irene Paredes.
4: El partit és tens, és competitiu, sí. I ja es veu que això no serà fàcil, que remar i molt.
0: Juga la pilota a l'esquerra, Salma espera que el Bayern masculi. Salma continua en la conducció. La pilota enganxada a la cama esquerra. Salma supera Dalman. Salma pot fer la centrada. Payor busca la rematada amb el cap. La pilota és dins l'àrea. Alexia el xut! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, el segon del Barça. L'acció de Salma des de l'esquerra, fa la centrada, no hi arriba Payor, queda morta, l'aprofita Alexia i amb la cama dreta supera Mahmutovic. Barça 2, Bayern 1, 21 de joc de la primera meitat.
3: Alexia, que surt corrents cap a la dreta, canvia de direcció, se'n va cap a l'esquerra, cap a la zona on hi ha els Almogàvers, que sempre animen al Barça femení, s'apropa a la zona, cau de genolls, dedica el gol a l'afició, ara s'atura, fa un petó a l'escut i fa la reverència de la reina.
4: Havia d'aparèixer Alexia, això és el Camp Nou i ella no falla la seva cita. El Barça que torna a avançar-se al marcador, alternatives fins al moment, tot i que el Barça no ha perdut l'iniciativa en cap moment. Barça 2, Bayern 1, minut 21 de la primera part.
2: Insistència per les bandes, el desequilibri contra 1, ara era Salma en aquest costat esquerre que ho ha provocat, i Alexia amb la dreta. Per mi, la defensa del Bayern també un punt tendre.
4: És el sisè gol que fa Alexia en aquesta Champions.
0: Barça 2, Bayern 1, 22 de joc de la primera meitat. Ara mateix el Barça virtualment classificat recupera la pilota del conjunt blaugrana.
2: I a les bandes, el Barça ha de buscar les bandes. Graham gairebé obligat, hauria d'estar obligat a cada vegada que rebi a encarar la seva rival, la Balissaga, perquè en molts moments no hi arriba Clara Bull a fer el 2 contra 1, i Graham, per mi, hauria de tenir gairebé l'obligació de cada vegada encarar-la.
3: Jo crec que està molt present, Graham,
2: sí.
3: En aquest partit, i Salma també està fent bons minuts fins al moment.
2: A més, les dues es mantenen molt, molt obertes. Això fa que per dins també
3: hi hagi
2: més espai per les interiors, per Alexia, per Serra Jordi.
0: Juga precisament Alexia. Alexia s'ajuda amb Brooks. Brooks amb Patri. Patri de nou amb Alexia. Combinant ràpid el Barça, buscava la passada Alexia cap a Brooks, l'ha acabat recuperant la capitana del Barça, cedeix la pilota Patri pràcticament a la frontal de l'àrea, tira la desmarcada Brooks, línia a fons, pot fer la centrada, la pilota al cap de Salma no arriba, queda morta per Graham carrega la cama, el xut fora.
3: Una creuada massa graia, ara, en aquesta jugada.
4: Hi havien anat fins a 4 jugadores dins l'àrea del Bayern a tapar aquest xut de Graham. Tot i així havia trobat l'espai, però era un espai que era massa escurat a la dreta de la porteria de Mahmutovic.
0: Crida el públic del Camp Nou, Barça 2, Bayern 1, per servir el conjunt alemany de porteria. Empaior i Salma per fer la primera pressió. La pilota oberta a la dreta a la capitana del Bayern, Vigos Dóctir. Salta la pressió Salma. Obre més a la dreta el Bayern. Precisament cap a Tanikawa. Tanikawa, cercle central. S'ajuda amb Dalman. Dalman, el cross a cross de Dalman. Amb Mapi rep la falta Dalman. I serà possessió pel Bayern.
3: El Bayern que ha castigat probablement l'única errada que ha tingut el Barça en aquest partit, que ha demostrat de què són capaces les alemanyes, que jo crec que en aquest primer partit i mig que portem ja s'han guanyat el respecte que potser van perdre en aquell 7-1 del mes d'octubre.
0: Serveix el conjunt alemany.
5: Comentava el Gerard que la defensa del Bayern és bastant feble en aquestes jugades, i és que no ha fet ni una falta en els 25 minuts de partit que portem.
0: Juga Balissaga, a tres quarts de camp, obre la pilota a l'esquerra cap a Dalman. Dalman retalla cap a dins, espera l'arribada de companya, juga amb Tanikawa, Stanway, el xut des de la frontal. Ha marxat fregant el pal.
3: Ara s'anima l'estadi, que és ple. Només han quedat sense ocupació les cadires de poca visibilitat del gol nord i les del gol sud de la grada d'animació, que ja vam veure contra el Madrid, que en aquests partits del femení a l'estadi no es venen.
0: Serveix el Barça en curt. Ho fa Mapi. Mapi jugant amb Cata. I Cata altra vegada busca la passada en llarg. Això sí, imprecisa, terreny de ningú. I de cap Gil se la treu de sobre. Juga el Barça. Amb una batlla. Carril dret. Ona guanya metres. Juga enrere. Amb Graham, que ha preferit esperar. Graham juga amb Patri. I es desplega el Barça a poc a poc. Serra Jordi. A la dreta. A l'interior dret. Davant seu, demana la pilota Graham, que és precisament qui rep Alexia encara uns metres més per davant. És Patri amb la pilota, busca la passada en profunditat. Patri, no ha estat bona, acaba recuperant el Barça.
2: Que bé, Payor, que bé, Payor.
0: Tot i que ho ha fet amb falta.
2: Ah, però la intenció i el canvi de xip, atac-defensa, Payor el té. Perdó, era una valla?
3: Ona.
2: Havia
3: quedat infiltrada gairebé com a davantera centre, Ona.
2: Que com que Payor també és de les que canvia ràpid l'atac-defensa, la veritat és que en la pressió és molt important aquest tipus de jugadores.
3: Ara Serra Jordi intentava impedir que servís ràpid el Bayern de Múnich,
1: però ho ha fet tan insistentment que jugava la groga i Payol li ha dit, vés enrere, home, que ja ho has fet prou.
5: Si hagués servit la falta a Joan Bayer i impacta en Serra Jordi, llavors sí que s'hagués guanyat la groga, però clar, si no la posa en joc, doncs no li pot mostrar.
3: Està bé perquè Serra Jordi aporta també coses que aquest equip a vegades és una mica naïf i no aporta, com per exemple això.
0: Juga la pilota al Barça. Ho fa a través de Mapi León, cercle central. Aixeca el cap. Obre la pilota a l'esquerra cap a Salma. Salma juga per dins, amb Brooks. Brooks encara més enrere. De nou amb Mapi. El Barça tancant amb Mapi, amb Ona i amb Paredes. Patri amb la pilota. D'un costat a l'altre. Obre a la dreta cap a Graham. Balizaga davant seu. Arriba l'ajuda Bull. És un contra dos. Continua Graham amb la pilota. Graham busca l'acció. Ha acabat patinant. Compte que el Bayern se la llença a trobar. Mahmutovic l'ha tret. La rematada de Brooks. Mahmutovic l'ha acabat salvant sota pals en una ocasió claríssima del Barça després de la badada del Bayern.
1: Llàstima que li ha sortit centrat el xut, perquè és que Brooks s'ha trobat tota sola a dins l'àrea, no l'àrea petita, però dins l'àrea gran, amb possibilitat de xutar sense cap oposició al davant, només la portera, malauradament, probablement perquè no se l'esperava, ha xutat massa centrat.
0: Però el Bayern fa concessions al Barça, és la tercera.
2: Una altra vegada rebent sola a dintre l'àrea, entre el punt de penal i l'àrea petita, Brooks, que ho fa molt bé amb l'interior, però una altra indefinició de la defensa del Bayern.
3: Brooks s'ho ha d'acabar de creure, de que realment l'estan deixant sola, perquè hi ha moments en què no s'acaba de creure que estigui sola, i té temps de pensar i de rematar potser de manera més encertada.
0: Ara Frapar parlava amb Balizaga, que després de la centrada de Graham sembla que ha rebut alguna pilota a l'estómac. Per fer la centrada, Mapi León, Graham a prop seu. Mapi amb la rosca cap a dins. Aplaudeix el públic del Camp Nou. Les 5 en punt de la tarda. Mapi per fer la centrada. La pilota al primer pal. Queda morta a la frontal. El xut. I toquen una defensora al Bayern. I l'acaba recollint el Barça. No s'entenen. Patrick ha acabat quedant a terra. Però guanya la pilota Payor. Payor a la línia de fons. Rep la falta d'Estenway. Claríssima. Claríssima. I serà una falta lateral favorable al Barça.
3: Patrick havia topat amb Graham, no s'havien avisat l'un a l'altre.
5: I és la primera falta de Bayern, però no vol dir que per això no hagi de ser groga.
3: És groga, és groga.
5: Mira, finalment l'ha mostrat i fa bé Frapar. Amb això m'agrada molt l'àrbitre francesa, perquè no és d'aquelles que va amb el fre mà posat i va intentant gestionar el partit, sinó que quan ve una falta groga la mostra, i això m'agrada moltíssim.
3: És que era contundent aquesta falta, s'havien dut per davant i li podia haver fet molt mal a Payor al genoll, sobretot.
0: Doncs serà una falta molt perillosa, favorable al Barça, arribant a la mitja hora de joc de la primera meitat amb el 2-1 al marcador. Com sempre, Mapi i Graham a prop de la pilota. El Bayern, que només posa Dalman a la tanca defensiva.
2: Ona està solíssima ara.
0: A la frontal de l'àrea.
2: Sí, una jugada del Bayern està pendent. Hi havia un moment que estava molt sola.
0: Mapi donant indicacions. També Graham. Serra Jordi és qui tanca el Barça.
3: Que bé que ens aniria un golet ara.
0: Mapi amb la rosca cap a dins. Graham amb la rosca cap a fora. Frapar que xiula. Mapi cap a la pilota, molt tancada. Topa en Dalman. Refusa Dalman. I Graham que la toca com pot i s'acaba perdent per la línia de fons.
3: Aquí Graham ha pensat, encara intentaré controlar la liaré, perquè és veritat que la contra ja són molt ràpides i que hi havia moltes companyes dins l'àrea i ha intentat fer no se sap ben bé què.
0: Surt el Bayern des del darrere. Ho fa a través de Gwyn, costat dret. Gwyn buscava l'acció, ha rebut la falta. La pilota havia sortit, diu l'àrbitre. Brooks.
2: En la pressió el Barça ho està fent bé, perquè Serra Jordi i Alex estan intermitges, això vol dir que elles dues intenten tapar tres jugadors en inici, en sortida de pilota, i Patri pot protegir les centrals. Per tant, un Barça equilibrat en la pressió. De moment, excepte dues transicions que recordi, una ha sigut el gol, el Barça ho està fent bé.
0: Juga la pilota Ona. Ona obre a l'esquerra cap a Paredes, més a l'esquerra, on apareix Mapi. Mapi juga per dins amb Patri. Patri té temps per controlar i girar. Obre la pilota a la dreta cap a una, encara més a la dreta cap a Graham. Graham amb la pilota, Bull a prop seu. Graham cedeix enrere cap a Paredes. Paredes guanya metres. Paredes juga amb Patri, Patri d'Esperó, obre la pilota a la dreta cap a Graham. Graham pot fer la centrada, la pilota al segon pal, on apareix Salma Brooks, el xut, queda la frontal de l'àrea, mira recollir-la, el Barça mira de guanyar-la a través de Ona Batlle, costat dret. Ona juga amb Patri, torna a començar l'atac al Barça, Graham fent d'extrem, Graham en la conducció, Graham fa la passa enrere, queda la frontal de l'àrea per Mapi, pot carregar la cama el xut de Mapi! El xot de Mapi que ha marxat desviat. Altra vegada l'aproximació del Barça.
1: S'està trobant còmode el Barça ara, que està sabent com fer mal amb aquest Bayern. Llàstima d'aquests petits rebutjos que queden per allà però que mai agafen a la cama correcta, com per intentar fer aquest tercer gol que ens tranquil·litzaria tots plegats.
2: L'arma indetectable d'aquest Barça és més Brooks, eh? Una sí, altra sí. Vegada dintre l'àrea petita gairebé executant.
1: El que passa que no es detecta ni ella.
2: Desordena molt l'equip. Una sí, cosa és sí. Que el Barça ataqui per bandes. Hi ha Graham donant profunditat d'impro per dreta, Salma per esquerra, però és que l'arma indetectable, com dic, és Brooks, que ja, si no el recordo malament, crec que ha tingut com tres oportunitats.
1: Claríssimes, aquesta última també. Sí, sí.
4: El Barça fins ara ha fet 35 gols i només n'ha encaixat 7. Això vol dir 0,7 de mitjà per partit, per tant, el d'avui ja està, ja no n'esperem més.
0: Graham fa la centrada, la pilota buscava el cap de Paio, refusa la defensa del Bayern. La guanya pràcticament al cercle central Mapi. Mapi recupera i posa un punt de pausa i espera l'arribada de Patri. Patri obre la pilota a l'esquerra, cap a Salma. Salma juga amb Alexia, Alexia endarrereix cap a Mapi León. A l'esquerra la demana Salma. Juga per Patri.
2: Mireu on està Brooks.
0: De nou Salma.
2: A la rematada.
0: Salma per fer la centrada al segon pal. El cop de cap fora.
1: Claríssima aquesta també per Graham Hansen, que arribava al segon pal. Segurament la rematada no és el seu... La rematada de cap no és el, la seva virtut més gran. Li ha marxat un punt massa alta aquesta pilota, que havia posat molt dolça a l'altre extrem, Salma.
0: Ara la pressió alta del Barça, forçant altra vegada el servei de porteria al Bayern.
1: Insisteix Romeu amb que les centrades per alt no se n'abusi, perquè el Barça no té bones rematadores de cap, no ho és Payor, i intenta que... Per això veiem moltes centrades, però centrades rases.
2: Sí, exacte.
1: Perquè Payor no és el seu fort, per exemple, que és qui cau normalment pel centre. De tota manera, aquesta era franca fins i tot per Graham, eh?
2: Per Graham, sí. Payor és intuïtiva, perquè s'avança, s'anticipa a la jugada, per ara, evidentment, no és jugadora que vagi molt, però està claríssim el pla de partit i és donar l'amplitud. Amb Salma, quan rep, buscar aquestes centrades, o l'1 contra 1, igualment, amb Graham Hansen, i intentat aquesta zona interior amb SB Brooks.
0: És Graham, precisament qui rep. Davant seu Balizaga. Per metres Bull, per intentar arribar a l'ajuda defensiva. El 2 contra 2. La pilota per Graham. Graham retalla cap a dins. Obre Mapi. Mapi controla, juga amb Patri. Patri al control orientat, de nou amb Mapi. Mapi té més enrere a Irene Paredes. Però apareix Patri a prop seu. Prefereix obrir la pilota cap a Serra Jordi. Serra Jordi controla, fa la passada amb l'esquerra cap a Ona. Ona pràcticament al corna dret del Barça. Juga una mica enrere, cap a Graham. Graham, Patri, Ona és dins l'àrea. Ona pot controlar, apareix Mapi. Mapi al xut, enroscant a l'Isurfor, atrapa Mahmutovic.
2: És la segona que li deixen a Mapi aquesta alçada. Jo crec que la tercera va cap a dins. Compte.
0: I ara compta la sortida del Bayern, el servei de porteria de Mahmutovic per Dalman. Dalman de primeres no ha estat bona i ha recuperat Paredes.
1: Aquí s'havia despistat Mapi amb la seva banda després del xut i quan ha volgut rectificar i era massa tard. I havia avançat per aquella banda dreta la jugadora del Bayern, tot i així la seva centrada l'ha pogut tallar Paredes. Que Dalman i Harder surten rapidíssimes sempre, eh? Sí, sí.
0: Juga la pilota Serra Jordi. Obre la dreta, cap a Ona, de nou Serra Jordi. Amb Alexia amb Brooks, Brooks amb Graham. Graham en la conducció, Graham supera molt, fa la centrada, toca amb Balizaga a corna.
1: Quina delícia de toc de Graham Hansen, una picadeta simplement per superar l'oposició de Clara Bull. Després, certament ja arribava a l'ajuda una altra jugadora i no ha pogut amb les dues, però Graham avui està fent mal per aquesta banda dreta.
2: Molt bé, Graham, insistint en aquest 1 contra 1, desequilibri. Clarament superior aquest Barça en aquesta més de mitjoreta que portem de primera part.
0: Doncs som al 36 amb 13 segons de la primera meitat. Barça 2, Bayern 1. Corna favorable al Barça.
3: El quart.
0: Mapi a prop de la pilota per fer la centrada. A la frontal, Ona i Serra Jordi. Mapi fa la centrada. El cop de cap d'Alexi a la rematada acrobàtica de Paredes. No ha pogut connectar i ha atrapat Mahmutović.
3: I ara Paredes intentava evitar la sortida de la porteria per poder córrer cap enrere i corregir.
0: Surt el Bayern des del darrere. Amb Vigos Dóctir. Costat dret. S'ajuda de Stanway. Vigos Dóctir. En la pressió Salma. Rep Stanway. D'esquena. Recula cap a Mahmutović. La portera obre la pilota a l'esquerra cap a Gil. I Gil encara més a l'esquerra. Guanyant metres al Bayern a través de Balizaga. La demana Bull. Que és qui rep. S'ajuda amb Tanikawa. El control de Tanikawa no és bo. Està a punt de recuperar Serra Jordi. Apareix Harder. Costat esquerre. Harder fa la passada cap a Dalman. Dalman a la zona de la mitja punta. Apareix Harder. És Bull qui controla. Bull és a la frontal de l'àrea. Pot aixecar el cap. Fa la passada a la dreta cap a Stanway. Per verticalitat Stanway. Que evita que la pilota es perdi per la línia lateral. Davant seu Brooks. Juga amb Amani a l'esquerra. Amani amb Vigos Dóctir. Ara el Bayern instal·lat a camp del Barça. Juga la pilota Gil, pràcticament al cercle central, obre a l'esquerra, cap a Bull, encara més a l'esquerra Balizaga, és Amani qui rep, al cercle central, obre la pilota a la dreta, juga Vigos Dóctir, Vigos Dóctir amb Dalman, Dalman amb Amani, s'ho pren amb calma el Bayern, Gil, Gil per Bull, a la mitja punta, costat esquerre, encara més a l'esquerra per Balizaga, que pot fer la centrada. Balizaga, la pilota al segon pal, no arriba ningú a la rematada, mira de treure la Salma, que no ha estat contundent, queda morta per Dalman, Dalman amb Stanway, el Bayern atacant és Gwyn, Gwyn dins l'àrea amb problemes, l'acaba recuperant el Barça i ho fa a través de Brooks. Brooks juga a l'esquerra amb Salma, Salma amb Patri, Patri amb Salma, i enrere cap a Mapi, León, enorme la sortida del Barça des del darrere.
2: Molt bé, el Barça amb qualitat, amb... també aguantant aquesta pressió tímida del Bayern, li permet doncs, que s'aclareixi el paisatge i aquí...
0: Es desplega el Barça des de la dreta, Graham fa la passada cap a Salma, Salma és dins l'àrea, mira, va deixar, de baixar-la amb el pit, i han acabat prenent la pilota i la guanya Brooks. Brooks juga amb Patri. Patri amb Alexia. Alexia pràcticament a la frontal de l'àrea, obre a l'esquerra, cap a Salma. Salma podia fer la centrada, s'ho pensa, juga enrere cap a Mapi. Mapi amb Patri. Patri amb Alexia. Alexia de nou amb Patri. Patri amb Alexia. Alexia amb la pilota, el control, s'ajuda el teva meva amb Brooks. Obre la pilota a l'esquerra cap a Salma. Salma busca l'un contra un, mirava de superar la seva defensora, no ho ha pogut fer. Se la treu al Bayern i la guanya Paredes. Canvia la pilota directament a un servei de banda.
3: Davant l'amenaça de Harder, no ha volgut complicacions aquí Irene Paredes, que deu tenir present el gol de les alemanyes.
0: I lo fàcil que el Barça aconsegueix enfonsar el Bayern, instal·lar-se allà i el que li costa al Bayern fer-li al Barça.
2: Tinc la sensació que el Bayern, si tingués més la pilota, que crec que no la vol tenir massa, podria fer més mal, no sé si m'explico. I el Barça en molts moments, la pressió ho està fent bé, però en un parell d'accions que el Bayern ha intentat tirar enrere el Barça, jo penso que té jugadors amb qualitat, però evidentment el Barça és molt Barça i enfrontar-se a un equip com aquestes jugadores, a més a més, amb el 7-1 que van rebre, doncs...
3: I és que la Nadal, el pla li va sortir bé al Bayern, però el que explicava Romeu, el Bayern aguantar... no juga mai així. No. I per tant està jugant a una cosa en què no ha jugat en tota la temporada, excepte aquest partit de Nadal contra el Barça. És veritat que els rivals amb qui ha jugat no eren de l'entitat segurament del Barça.
2: Amb la capacitat ofensiva del Barça està tancada... durant tants minuts, clar, des del minut 1,
3: sí.
2: Ostres, és molt difícil, que alguna no tenen.
3: Sí, però vaja, la Nadal els hi va sortir
2: bé. Sí,
3: i al moment, avui no els està sortint bé. Guanya el Barça 2-1, minut 40 de la primera part.
0: Juga la pilota Alexia. Alexia enrere, cap a una. De nou Alexia, la capitana. Controla i aixeca el cap. S'ajuda de Serra Jordi. A la dreta cap per Graia. I Graia busca la profunditat. Dona. Ona és dins l'àrea. Fa la centrada. Ona va a terra. Mani envia la pilota a corna.
3: El cinquè. Doncs el Barça, que també és potent en el joc aeri, podria intentar aprofitar una d'aquestes oportunitats que està tenint des del córner.
0: El córner que altra vegada executarà el Barça des del costat dret.
3: Parla amb Mapi Graia per decidir què fan.
0: I només Dalman, que demana l'ajuda d'alguna companya.
2: Sí, sortia del primer pal. Sí. Almenys que estigui avisada, perquè s'ha de sortir ràpid, perquè hi ha dos jugadors molt a prop i poden tornar a fer el 2-1.
0: Clarament, tot i que sembla que Mapi prefereix servir al llarg. Mapi, per fer la centrada, pilota enroscada, la treu Mahmutovic sota pals, on Batlle carrega la cama esquerra, la pilota dins l'àrea, la guanya Salma. Salma va perdent verticalitat, mirava de jugar enrere amb Brooks, queda la frontal al xut, toquen una defensora i corna.
3: El sisè.
2: Totes les segones jugades rebotades de dintre l'àrea del Bayern és per al Barça. Primer, per una destensió per mi competitiva del Bayern, però segon, perquè les jugadores del Barça estan molt més atentes i més intenses que les jugadores alemanyes.
0: És que el Bayern li concedeix.
2: Sí, sí. Concedeix.
0: El corna des de la dreta.
2: Sí, perquè si tu et tires tan enrere i deixes tant espai, almenys si ets molt agressiva i vas als duels forts, doncs bueno, pots intentar aguantar, però... però és una temeritat.
0: Mapi fa la centrada, pilota al segon pal, mira de guanyar-la una batlla davant seu vol, una batlla d'esquena porteria, cedeix la pilota enrere cap a Serra Jordi, es recol·loca Irene Paredes per tancar, s'ajuda en Patri, Patri amb la pilota buscava la passada en profunditat, mira de guanyar-la Brooks, Brooks l'acaba perdent i ara el Bayern és qui es desplega la contra. La contra el Bayern, Stanway amb la pilota per verticalitat, juga enrere amb Balizaga i Balizaga encara més enrere amb Mahmutovic.
3: Ha replegat bé el Barça perquè sortien com a bales totes les jugadores del Barça, com a mínim 4. Tot, del Bayern.
0: Amani, amb Tanikawa.
3: I com està físicament Mapi, eh? Perquè en totes aquestes arreplegades que fa el Barça, sempre Mapi arriba gairebé tot arreu. En el gol del Bayern ha arribat fins a 3 jugadores, el que passa a Qatar.
0: Ara la pressió alta del Barça, la recuperació, mirava de trobar Alexia a la frontal, no ha pogut guanyar la pilota Alexia, l'acaba recuperant el Barça, altra vegada, amb Brooks. Brooks cedeix a Patri, Patri aixeca el cap, obre la pilota a la dreta cap a Graham. Davant seu Balizaga, apareix també Bull. Graham juga enrere. Amona, i on encara més enrere cap a Paredes. Paredes obre la pilota a la dreta, altra vegada Amona. Apareix Mapi, Mapi prefereix jugar per dins. Patri, Patri amb Mapi. Mapi amb temps. Mapi espera la pressió de Maní. Juga amb Patri. Patri, poc a poc va enfonsant el Bayern. Ona. Serra Jordi, altra vegada Ona. Serra Jordi. Buscava Alexia, recupera Mani, va a terra, es desplega el Bayern a la contra, la pilota per Harder, apareix Bull, va a terra Paredes, la conducció de Harder, li ha acabat sortint la pilota, enorme ara sí, Irene Paredes que ha anat a terra i ha forçat la pèrdua de Harder.
3: Es queixa Harder, que és molt a prop de la zona on hi ha la banqueta del Barça, aplaudeix per a Romeu i demana tranquil·litat i calma, Graham a les companyes. Ha anat bé a terra aquí Irene Paredes perquè ja es desmarcava en profunditat Bull.
2: Mm-hmm. Sí, sí, és l'amenaça de Bull. Poca amenaça de moment perquè està més pendent. En molts moments el Bayern està tan enfonsat que el contra de Hansen és en Bull. Bull, és sí. En Bull, no amb la lateral.
0: Precisament Graham, és qui rep la pilota davant seu Balizaga, apareix en l'ajuda Bull. Graham fa la centrada enroscada a Mahmutovic. Ha atrapat la portera del Bayern. 44 i mig de joc de la primera, 2-1 al marcador.
5: I si més no, veiem Bull un parell de minuts
3: ajudant molt a Balizaga per marcar Graham per la banda.
2: El 2-1, sí, sí.
0: Ara Tanikawa supera Alexia, obre la pilota a l'esquerra per Balizaga. Balizaga guanya metres i té camp per córrer per davant. Es desplega el Bayern poc a poc. Balizaga fa la passada per Bull. Davant seu, Ona guanya la pilota Bull. Bull pot fer la centrada, Paredes amb el cap. Rafosa li queda morta. A Ona Batlle que recupera la pilota.
3: Un d'afegit.
0: Ara s'adorm un punt. Serra Jordi, Amani mirava de pispar-li. Ara el Barça és qui es pot desplegar la contra. A través d'Alexia. És un 3-4. Salma a l'esquerra, Pairo a la dreta. Alexia buscava la conducció. Li recupera la pilota a Stanway.
2: No, s'equivoca Salma aquí. S'equivoca Salma perquè veia que estava en inferioritat i tenia per davant a Salma i a Pairo, però hi havia 4 jugadors i gairebé 5 del Bayern. Per tant, aquí Alexia frenava un moment, protegir, cosa que sap fer ella perfectament. No es cull de millor opció aquí, Alexia.
0: Doncs el Bayern, que tindrà una falta per intentar portar el descans al partit amb una acció de perill per part del conjunt alemany. Stanway per servir. I tot el Bayern que es desplega a prop de l'àrea del Barça. El Barça amb la línia defensiva ben amunt. I Stanway per servir la falta, pràcticament al cercle central. Costat dret, Stanway fa la centrada. Apareix Mapi amb el cap, toca la pilota, xeu la frapar, arribem al descans, Barça 2, Bayern on.
3: Les jugadores del Barça que marxen cap al túnel. La primera en entrar serà una balla, mentre el públic de l'estadi es posa dret per aplaudir les blaugrana que enfilen cap al túnel de vestidors.
1: El Barça ara mateix seria a Oslo, però queden 45 minuts de patiment, 45 minuts també. Esperem i confiem per acabar-ho de rematar, on el Barça pugui fer el tercer, el de la tranquil·litat, perquè ara mateix el marcador és ajustat gràcies als gols de Salma Parayolo i Alexia Botellas, però per part de les alemanyes també ha marcat Dolman, i això situa el 2-1 que hi ha ara mateix al marcador d'aquest Camp Nou ben ple per viure una semifinal que tant de bo puguem recordar en els pròxims mesos. Fins al moment, el pla de partit és el que esperaven segurament els dos entrenadors. Sembla que al Barça li està sortint una mica millor. Barça 2, Bayern de Múnich 1. Fem una petita pausa i en parlem.
6: La TDG.
7: Ei, perdona, una estrella.
8: Ei, una estrella.
7: Perdona, una estrella.
8: Una estrella.
7: Què? Un crit valent?
8: Vinga, tots units fent força.
9: Una estrella!
10: De seguida!
11: Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
12: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, AENA, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
13: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
14: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
13: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
15: El suplement, amb Roger Escapa.
13: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
16: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
17: Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
18: Com et diu?
19: Jo em dic Juliet.
20: D'on ets?
19: Jo sóc xinesa.
18: Jo sóc del Marroc.
21: Càpsules que t'ajudaran amb el català.
22: Sí, ara a casa practico en català fàcil.
23: Benvinguts a Català Fàcil.
24: Troba-ho al 3CAT Campus i a les xarxes socials.
25: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
6: La TDG, a Catalunya Ràdio.
26: Les notícies.
1: Bona tarda. Passen 5 minuts d'un quart de 6 de la tarda. Berta Torrades, hola, bona tarda.
27: Què tal, bona tarda.
1: Ara sí, ens actualitzem, perquè imagino que l'operació Retorn és un dels temes de la tarda.
27: Sí, sens dubte, estem pendents perquè ara comença ja l'hora punta. Sabem de moment que han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona la meitat dels vehicles que han marxat d'aquest cap de setmana al llarg de l'1 de maig. Per tant, si us sembla, connectem amb el nostre equip viari per saber si ja s'estan registrant les primeres complicacions al trànsit. Txell Garriga, bona tarda.
28: Bona tarda. Sí, com deien, ja han retornat 143.000 vehicles dels 280.000 previstos. De moment, però, sense incidències en cap punt. Veiem, això sí, trams amb retenció a l'AP7 cap a Martorell, al voltant de Vilafranca del Penedès i entre Sant Celoni i la Roca. Comença a anar també molt plena, C32 des de Gavà i Arenys de Mar, i la C31 a Platja d'Aro. Txell Garriga, equip viari, Catalunya Ràdio.
27: Gràcies, Txell. Més coses. 4 persones moren ofegades en una platja d'Oliva, a la comarca valenciana de la Safor. 2 de les víctimes tenien 11 i 14 anys. Va passar ahir a última hora de la nit, segons ens han informat aquesta tarda els serveis d'emergències mèdiques. No se saben encara les circumstàncies dels fets. I més coses, la policia busca el conductor d'un vehicle que ha atropellat una dona a Manresa i que després ha fugit. Els fets han passat quan el cotxe ha envaït la vorera per on caminava la víctima de 90 anys i l'ha acabat atropellant. La víctima ha resultat ferida, ha sigut traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu de la ciutat i la policia local ja ha obert una investigació per identificar identificar l'infractor i poder-lo localitzar. I en plana internacional destaquem que Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla almenys 2 dies més. El tribunal ha decidit prorrogar la presó a Saif Aboukacheff, barceloní, d'origen palestí, i també l'activista brasiler. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. Els activistes han declarat aquest matí davant el jutge i els seus advocats han carregat contra les condicions de la seva reclusió. I acabem explicant que a les 12 d'aquesta nit tanca ja l'última edició de la Fèria d'Abril de Catalunya. Durant 10 dies, el Parc del Fòrum de Barcelona s'ha convertit en l'epicentre de la cultura andalusa a Catalunya.
1: Gràcies, Berta.
27: Que vagi bé. Fins ara.
2: La TDG, amb Sònia Gelmà.

0: La perla de la TDG, tu, l'Oleart.
1: La perla no ha dit el resultat avui. Comptes no, que porto, no. Calla, porto unes setmanes d'alt més que no diguin.
0: Què va dir la perla? Que, ah, sí, que l'Espanyol guanyava i sí, fàcil el llevar.
1: Ha tingut alguna mala tarda, la perla, però no passa res.
0: Sí, no passa res.
1: Perdonem.
0: Sònia,
2: quan vulgueu faig el resum de l'actualitat.
0: No, però la cosa va 2-1. Estàs patint a l'estudi?
2: No, no estic patint gens.
0: O sigui, ho veus clar, tu?
2: Ho veig bastant clar, estic.
0: Val. Sí, doncs sí. Això ens tranquil·litza, o no?
2: Estigueu tranquils.
0: Estiguem tranquils. És veritat que ara en parlarem
2: del... Per res del món voldríem una pròrroga.
0: No, jo crec que no n'hi haurà, la pròrroga. Doncs això, que és un 2-1, però ara comentarem, el Barça sembla que el pla de partit li està sortint com més o menys preveia, que no és fàcil quan se'n planten al darrere, vull dir que això són les semifinals de Champions, tampoc podíem pensar que golegessin avui, però de moment el Barça està per davant, i si una altra cosa és, si el Barça agafa dos gols de diferència, elles ja hauran d'arriscar, i aquí és on pot acabar fent mal el Barça. Però ara en parlarem, perquè Sònia, abans ens has d'explicar la resta d'actualitat esportiva del dia, que, òbviament, la vida continua.
2: I tant, el Barça pot ser avui campió de Lliga si el Madrid no guanya contra l'Espanyol a Cornellà, tot plegat després de la victòria d'ahir al Sadar. L'Espanyol encara busca la primera victòria de l'any, 16 partits seguits sense guanyar, i té el descens a 5 punts. Els blanquiblaus tenen la baixa pel partit d'aquest vespre a Cornellà davant el Madrid, que recordem començarà a les 9. Dengongue per lesió, la de Puador ja de coneguda de llarga durada, i també la de Pol sancionat, i el Madrid en té fins a 7 de baixes, entre les quals la d'Mbappé, Carvajal, així d'última hora, i Ceballos pegat fora per decisió tècnica. Recordeu que podeu seguir aquest partit al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Fas doblet, Sònia?
2: Sí, faré doblet si tot va bé. I això acaba ràpid.
0: Sí, clar, per això no vols una pròrroga, per res del món. Clar, ara pensava que no volies patir una pròrroga, que jo no la vull per patiment.
2: Home, no la vull patir tampoc.
1: Millor que no n'hi hagi.
0: Però clar, però també t'aniria bé, tenint en compte més com està el trànsit, sortir a l'hora prevista,
3: diríem. Si anem a la pròrroga, l'equip de la TDG també arribarà molt cansat i molt desgastat.
0: Arribarà justet tot l'equip de la TDG, perquè aquí tothom té moltes...
1: Potser que es fracturi l'equip.
2: Té moltes tasquetes. No hi haurà pròrroga.
0: No, perquè el Barça això ho resoldrà en els 90 minuts.
1: Ja està, ha parlat l'Olear.
3: Fins aquí.
0: Bé, començo a mirar horaris, a veure com ho hem de reformular.
2: No, no.
0: Tampoc hi haurà penals, no?
2: No, tranquils. Va, a primera, en joc, Getafe-Rayo. La mitja part guanya per 0-1 al Rayo Vallecano. A 6:45, Betis-Oviedo. Ha jugat ja el Celta 3, Elx 1. La jornada la tanquen demà el Sevilla i la Real Societat. Encara en futbol, a segona ref, el Reus s'ha classificat per als play-offs d'ascens després de guanyar el Terrassa per 0-1 en l'última jornada, i acaba quart a la Lliga regular. El Barça Atlètic, en canvi, ha quedat cinquè fora del play-off d'ascens. Ha perdut 3-1 al camp del Torrent. L'Olot ha guanyat 2-0 el València a Mestalla i s'assegura, per tant, la permanència. I aquesta tarda, per cert, el Sant Andreu celebra amb una rua l'ascens a Primera Federació. Festa gran. En bàsquet, a l'ACB, victòria del Manresa per 104-102 contra el València Bàsquet en un final molt ajustat al Nou Congost. El Barça rep el Gran Canària aquest vespre al Palau a partir de les 7. A la Lliga Femenina, aquesta tarda, Uni Girona-Leganés, tornada als quarts de final del play-off pel títol de Lliga. L'anada va acabar amb empat 82-82. La pilot catalana, Paula Ramos, ha guanyat la segona cursa de la tercera cita de la temporada del Mundial de Motociclisme Femení a Hongria. La tarragonina tancava un grup de 4 fins que, quan faltaven 3 voltes pel final, ha començat a remuntar i s'ha posat líder a l'última volta. Avançada la cursa d'avui del Gran Premi de Miami de Fórmula 1 a les 7 de la tarda, hora nostra, pel risc de pluja i tempesta elèctrica. La cursa està avançat 3 hores respecte a l'hora prevista. Kimi Antonelli sortirà des de la pole, ahir victòria de Lando Norris a la cursa sprint. A la Vuelta, Noemi Rueck guanya la primera etapa i és la primera líder d'aquesta prova. I en tennis tenim en joc el partit entre Jannik Sinner i Alexander Zverev, jugant des de les 5, aquesta final masculina del Masters 1000 del tennis de Madrid. En joc hi ha el primer set, que de moment guanya per 4-0 Jannik Sinner a Zverev.
4: La TDG a Catalunya Ràdio.

0: us tindrem informats i entretinguts en el que queda de tarda. Més enllà d'aquest partit de semifinals de Champions, a Fontejau avui es juga la tornada dels quarts de final de la Lliga Femenina de Bàsquet. I allà ja hi tenim el Xevi Soler. Xevi, hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Comença el partit quan passin 10 minuts a les 6 de la tarda.
1: Sí, una hora ben maca, eh?
0: Sí, una hora estranya, no?
1: Sí, perquè no saps com dir-ho, però sí, temes televisius començarà quan passin 10 minuts a les 6, com dius. Recordem, a l'anada empat a 82, per tant, guanyant, avui els comptes són clars, guanyant ets a semifinals, on probablement t'esperarà el València, amb l'eliminatòria, que serà clau, sobretot per veure qui anirà a l'Eurolliga l'any que ve.
0: Aquest Unigirona-Leganés que començarà, com deia el Xevi, com passin 10 minuts de les 6 de la tarda aquí a Fontejau. Es preveu un pavelló ple, mitja entrada?
1: Ple segur que no serà, però sí que és veritat que avui, mirant una miqueta les entrades, jo veia bastant més ple que altres dies. A veure si arribem a uns 3.000 espectadors. Normalment aquí l'entrada sol ser de 2.000 aproximadament. Avui segurament també és dia econòmic pel club. S'espera que hi hagi una miqueta més de gent per veure aquest partit.
0: Aquest play-off d'anada i tornada, es va, com deies, van empatar l'anada. Això vol dir, per tant, que si avui empatessin, anirien, faríem pròrroga.
1: Sí.
0: És estrany empatar un partit de bàsquet. Bé, normalment és que no es pot, però en aquest cas, com que és play-off d'anada i tornada,
1: sí,
0: es podia empatar
1: i
0: van empatar.
1: Ara, com que gairebé en totes les eliminatòries són play-off, a més de dos partits, el format aquest, que ja ho sol ser en quarts de final i en semifinals de la Lliga Femenina d'anada i tornada, és veritat que ja hem vist algun partit empatat, és difícil, i de fet, el que va aconseguir el Girona, l'Unigirona a l'anada, és un bon marcador, perquè va anar a remolc del Leganés pràcticament durant tot el partit, i aquest empat gairebé va arribar al final.
0: Si no recordo malament, van arribar a perdre de 17, per tant...
1: Sí, mira, ho dius bé. Sí.
0: Ja estaran contents, devien marxar contentes només amb aquest empat. Avui es tracta de guanyar el partit i amb això en tindran prou. A priori són favorites, no sé si... Suposo que les baixes les estan notant en aquest tram de temporada. Bé, les baixes per diferents motius, algunes perquè han marxat.
1: Sí, això de la Women NBA és un mal de cap als equips, sobretot punters, perquè tenen les millors jugadores, però passa com Chloe Bibi, que després paga la clàusula de sortida i marxa. No és en aquest playoff, ja hem vist vestides de carrer tant a Laura Quevedo com a Marta Canella com a Erika Carter, ja va dir Íñiguez que no hi serien. Per tant, avui l'equip és una mica en quadre, però tot i això han de ser molt favorites contra el Leganés, que recordem, és el primer any que juga a la Lliga Femenina i el primer any ja s'ha classificat per playoff.
0: Perfecte, Xevi, doncs quedem emplaçats a l'inici d'aquest partit, aquest Unigirona-Leganés, que també seguirem aquí a la TDG. Fins ara.
1: Fins ara. Sona la cançó que abans sempre sonava
0: a cada Verbena. 2:15 de les 6 de la tarda. Bon partit de semifinals, tornada que estem veient. No sé si coincidiu, Gerard, Ruth, Salmo. Força millor que el d'anada, més entretingut, perquè és que el Barça, a l'anada, per exemple, en aquella primera part, més enllà del gol, jo és que no li recordo que li fes mal al Bayern.
2: No.
0: I avui encara... No, han estat dos gols, però han estat força aproximacions d'aquelles de ui.
2: Moltíssimes, sí. El Barça ha tingut moltes ocasions en aquesta primera meitat. Ha dominat absolutament el Bayern i és veritat que el Bayern ha tingut el gol immediatament després que ve de l'error que ja hem comentat d'Irene Paredes, i que això és el que li ha permès estar en vida, perquè si no la resta, diguem-ne que hi ha un domini absolut per part del Barça.
0: Apareixen ja les jugadores del Barça. Gerard, faries algun canvi en aquesta segona part o t'està agradant el que estàs veient?
3: No faria cap canvi, a més no modificaria per gens el pla de partit, perquè penso que ha funcionat perfectament. I respecte al partit d'anada que comentaves, jo el vaig veure, no vaig poder-lo disfrutar amb vosaltres perquè no podia, però el vaig veure en diferit, i vaig veure el Barça molt incòmode, cosa que avui no he vist. O sigui, el Barça, realment, la primera part, per exemple, va estar molt incòmode davant del Bayern. I avui sí que el Bayern t'ha amenaçat dues vegades, no ha sigut el gol, però el pla de partit del Barça és molt més... el context col·lectiu és molt millor, les jugadores estan més ordenades, la veritat és que el mig del camp és més potent, físicament també, i probablement no hi ha tantes jugadores per dins, però acumules per fora amb Salma i amb Graham.
0: A punt de començar aquest partit, aquesta segona part, Ruth, hi haurà canvis?
4: Doncs de moment s'escalfa Pina.
0: Doncs veurem si apareix de moment, però les mateixes 11, les mateixes 22 que han començat el partit. Salmo, a punt de començar.
2: Sumira Frapar. La possessió serà per Bayern. 2-1 al marcador. Comença la segona meitat, 45 minuts per definir un bitllet a Oslo, on espera el

0: l'Olímpic de Lió. La pilota en llarg del Bayern. Mira de recollir-la Harder, que deixa que surti per la línia lateral i serà un servei de banda favorable al conjunt alemany.
1: El que veurem és si Barcalà ha intervingut o no, per veure com ataca el Bayern, si vol més pilota, si vol amenaçar més, o segueix amb el pla tan reactiu que hem vist la primera part. Compte.
0: Bull des de l'esquerra, fa la centrada, la guanya Dalman. Dalman perilles dins l'àrea. Dalman continua amb la pilota per verticalitat, obre la enrere cap a Balizaga. De nou Bull. Bull a la frontal de l'àrea. Juga amb Amani. Amani fa la centrada. Toca en Serra Jordi. I s'acaba perdent per la línia lateral.
2: Doncs comença la segona part advertint el Bayern.
3: Que recordin els nostres oients que ens poden enviar els seus comentaris a través del Twitter de la TDG-oficial. I tinc molts comentaris respecte, no sé si teniu més detalls, ha generat molta curiositat la samarreta de la portera del Bayern.
4: Jo crec que és la que duia l'escalfament, o una molt semblant de la que duia l'escalfament.
3: I mira, evident. El Ferran, per exemple, em diu la tipografia és la del Barça. Segur que l'han estampat a la botiga del Camp Nou.
4: Doncs ho preguntarem després.
3: Com si li haguessin fet canviar, diu el Sam, el nostre amic Sam, diu, sembla que no entenc per què li han fet canviar el color de la samarreta a la portera.
5: És molt estrany.
3: Si no el porta ningú més.
5: Tot això, habitualment, es parla abans del partit a través d'una aplicació on cada equip valida
4: les seves equipacions.
5: No? Per tant, és molt estrany que potser han vist una cosa a l'aplicació i després, a l'hora de la veritat, tenir un altre color diferent que potser feia confondre amb algú. És l'única explicació. De fet, Frapart, al principi del partit, ha sortit molt més tard que les seves companyes, suposo perquè està comprovant la samarreta de la portera.
0: Juga la pilota al Barça. Ho fa a través d'Alexia, costat esquerre. Alexia s'ajuda amb Salma. Salma una mica més enrere, cap a Patri. Patri, amb el govern de la pilota, obrint a l'esquerra, cap a Salma. Salma s'ajuda amb Alexia. Alexia darrere seu Mapi, l'espera Patri. Patri amb Salma. Salma amb Alexia, va a terra el Bayern i la treu. Per servir de banda, Mapi León i tornar a posar la pilota en joc. Patri, Patri amb Salma dins l'àrea, mira de baixar-la amb el pit, la guanya Brooks. Brooks continua la lluita de Salma, Salma que va anant per terra per la pilota. La guanya el Bayern, que se la treu com pot i ho fa amb falta segons considera Frapart.
4: No hi estava d'acord Salma, però el Barça que fa bé de pressionar amunt quan perd la pilota.
1: Sí, ha incomodat Salma. A mi sí que m'ha semblat falta, però...
5: Ves, aquelles que són molt fàcils de xiular, perquè són en defensa, no t'ocasionen cap problema en el cas que t'hagis equivocat, per tant, es pot xiular, tampoc és massa cosa.
0: Doncs serveix el Bayern aquesta falta, que juga amb Vigos Dochtir. Mira de sortir des del darrere el conjunt alemany. Buscava Gwyn, la combinació amb Stanway. Ha acabat anant per terra i és pilota pel Bayern.
1: Fixant Dalman i Pernil Harder a tres jugadores del Barça, a Paredes, Mapi i una batlla.
0: Juga la pilota al Bayern en un servei de banda. Juga en llarg Gil. Gil al cap de Brooks. Mira de connectar amb Salma. La pressió alta del Barça per recuperar la pilota és Graham, qui ho fa a cercle central, juga més enrere. Torna a començar el Barça a través d'una batlla.
4: I torna a animar el Camp Nou, on és difícil trobar seients buits, tot just a la zona on hi ha la part de l'afició del Bayern de Múnich.
0: Salma controla la pilota a l'esquerra, fent d'extrem Salma. Per verticalitat, juga una mica més enrere amb Alexia, la capitana. La pilota d'Alexia amb la cama esquerra buscava l'acció individual, acabat forçant un corna. Som al 3, gairebé 4 de joc de la segona meitat, 2-1 al marcador. El corna favorable al Barça.
4: És el 7è, 6-1. Ara mateix seríem a Oslo, jugaríem a la casa de Graham.
0: I Frapart que li diu a Graham que, escolta, que no t'ho prenguis amb tanta calma.
4: Home, no podem començar a perdre temps al 3 de la segona.
0: Que jo estic pendent del cronòmetre. Graham, a prop seu Mapi.
1: Serra Jordi sol a la frontal de l'àrea.
0: Graham per fer la centrada, la pilota al punt de penal, refusa la defensa del Bayern, la recollona a la frontal de l'àrea, el control no és bo, on amb problemes acaba jugant la pilota a la dreta cap a Patri. Patri no té cap mena de problema en filtrar una passada que no ha estat prou bona, se l'ha tret el Bayern de sobre, servei de banda, torna a començar el Barça. Per fer aquest servei, Patri espera l'arribada d'Ona, li cedeix la pilota perquè sigui Ona precisament qui serveixi. Ona juga enrere, amb Paredes. Paredes enganxada al costat dret, fa la passada cap a Graham. Graham controla Graham a la línia de fons busca l'acció individual. Graham ha rebut la trompada de Balizaga, ha anat per terra i ha xilat falta frapar.
4: Serà una falta molt similar a la d'un córner, per això s'hi desplaça ja que va fins allà Mapi León, que avui encara no ha provat un dels seus xuts olímpics.
1: No, però les centrades ja li van tancades normalment, eh? A la primera part n'ha fet un parell, però ha estat molt, molt atent. Marc Mutovic també.
4: Ho podria provar des d'aquí?
1: Sí, hi ha una mica més de perfil, guanya una mica d'angle, i els jugadors del Barça acumulen... O sigui, hi ha molt trànsit al primer pal, eh? Fins a 6 jugadors del Barça, més les 6 marcadores del Bayern.
0: Doncs és una acció molt perillosa, favorable al Barça. Mapi per enroscar cap a dins, Graham per fer-ho cap a fora, a la frontal, Ona i Serra Jordi. Mapi cap a la pilota, penja, el segon pal, refusa la defensa del Bayern. La recull Alexia, la frontal de l'àrea. Alexia, perdent verticalitat, busca la línia a fons, enrosca la centrada, Alexia. Apareix Mahmutovic i atrapa.
1: Molt bé, Salma, molt bé, Salma, molt bé, Salma. Ara important el gest que ha fet defensiu, per fer que Mahmutovic no executés en llarg, perquè ja corrien a l'espai.
4: S'indignaven les jugadores del Bayern, però jo diria que hi ha instrucció per...
1: Molt
4: això no és la primera vegada en aquest partit que ho veiem.
1: Molt atenta, compte
0: el Bayern, que es desplega Mani. Mani fa la passada en profunditat cap a Dalman. Apareix en la correcció, Patri davant seu. Dalman aguanta la pilota, desdobla Mani. Dalman retalla cap a dins. Continua Dalman la passada de la en profunditat. Acaba recollint el Barça, refusant la pilota. Graham, que ha rebut la trompada i ha xiulat frapar.
4: Ha caigut a terra Graham, s'ha aixecat i ràpidament l'àrbitre ha xiulat la falta. I ara Frapar adverteix Salma que allò que ha fet amb Mahmutovic no pot fer i que li traurà, suposo, groga. És groga, no, Joan?
5: Sí, i fins que ho fa molt bé perquè aprofita tots aquests espais on pot parlar amb les jugadores per anar-les convencent, donant instruccions per evitar targetes, un arbitratge força preventiu, que és el que agrada als dirigents europeus. De veritat que molt bé Frapar avui i també molt bé l'altre dia.
1: I molt bé Salma.
4: Sí, perquè no pots arriscar en aquests casos.
1: Exacte. Ja ho has fet un cop, probablement després ho has de fer d'una manera més...
4: Ho ha de fer una altra jugadora,
1: exacte, no? Però són accions que poden valer unes transicions importants, tal com està el partit.
0: Juga la pilota Brooks des del costat esquerre, activa la profunditat cap a Salma. Salma en la conducció, juga enrere amb Brooks, és dins l'àrea, apareix a Mani, refosa la pilota.
4: Llàstima del control, perquè ja havia tornat a aparèixer Brooks dins l'àrea amb possibilitat de perill i de xut.
0: Per servir Salma. Salma juga enrere cap a Mapi. A prop seu Patri. Patri controla, fa la passa en profunditat cap a Alexia. Alexia dins l'àrea, pot fer la centrada. La pilota al punt de penal, refusa la defensa del Bayern. Ona de l'engalta tant com ve. Toca en una defensora del Bayern. Irene Paredes, concentradíssima, envia la pilota a servei de banda.
6: Comença a escalfar-se Aitana. Aplaudiments del Camp Nou quan la migcampista blaugrana inicia els exercicis d'escalfament.
4: Quina passada de Patri en aquesta jugada amb Alexia.
1: Sí, sí, buscant la profunditat. Alexia, aquestes picades entre central i lateral. Probablement alguna de Serra Jordi, n'esperem, avui no n'ha fet gairebé una, la primera part només li recordo, però la visió de joc de Patri, sens dubte.
4: Ruth, deies que Pina s'estava escalfant i veig que ara ja no
6: sí.
4: Hi és.
6: A punt pel canvi Pina, sí, sí, està rebent instruccions a la banqueta del Barça, a punt pel canvi Pina, i qui s'escalfant ara són Vicky i jo ho deia Maitana.
0: Mentrestant, Salma amb la pilota, mira d'evitar que es perdi per la línia lateral, l'acaba guanyant Salma, apareix Payor també per intentar controlar l'esfèrica, refusa el Bayern, serà un servei de banda favorable al conjunt blaugrana.
6: I localitzat per Cala, és just darrere la porteria ara de Catacolla, unes cabines que hi ha a la zona més alta de l'estadi, doncs des d'allà l'entrenador del Bayern està seguint el partit.
0: Juga la pilota Patri. Patri obre a l'esquerra, cap a Salma. Salma pot fer la centrada, l'enrosca al punt de penal. Penal, cop de cap, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, 10 de la segona.
6: I jo deia que Payor no anava bé de cap, doncs mira, gol de cap de Payor, que el celebra amb ràbia, esperonant ara mateix l'estadi que anima Payor, fa un cor amb les mans, la davantera del Barça, el seu 9è gol a la Champions aquesta temporada.
4: Ja va ser determinant a l'anada amb el primer gol del Barça i avui ho és amb el tercer. La rematada de nou, la rematada d'oportunista, la rematada d'Eva Payor.
6: Payor, la davantera que va fitxar el Barça i que li serveix per determinar semifinals de Champions com aquesta. Eva Payor, que situa el 3-1 al marcador. Barça 3, Bayern de Múnich 1, quan portem 10 minuts de la segona part, i ara veurem què fa el Bayern.
7: El que fa el Barça és el canvi, però havia anunciat el canvi de Salma i crec que era el canvi que volia fer Pere Romeu, però ara Salma ha fet la centrada d'aquest gol de Payor i no sé si s'ha equivocat la quarta àrbitra, però aquí han canviat des de Graia. Havia ensenyat el número 7, el número de Salma, finalment ensenyen el 10, marxa Payor i entra en el seu lloc Clàudia Pina.
1: Salma ocuparà l'extrem dret, ara mateix la posició de Graeme Hansen, i Pina, aquest costat esquerre, veurem si més oberta o de fals extrem com fa normalment. Respecte al gol, Ruth, tranquil·la, que hem dit que sí, que anticipava bé Payor, que aquí ha hagut d'anticipar bé i ho ha fet perfectament. Sí. Més que anar bé per alt, és qüestió d'olorar, d'anticipar i d'intuir, i això Payor ho fa molt bé.
6: No li calia saltar gaire en aquesta centrada, perquè no anava especialment alta, el que li calia era col·locar-la, que és el que fa.
0: Ara recupera la pilota el Barça, buscava la passada Serra Jordi cap a Payor. No ha estat bona, ha rebut una trompada després, que és el que protesta Alexia. I també Pere Romeu des de la banqueta.
6: Reclamant targeta, sí.
5: Sí, és que el problema és que si fas aquesta falta és que desentens completament de la pilota, que és el que demanen les jugadores del Barça. Ha aconsellat frapar que no era una falta violenta ni res similar, i realment tampoc tal, hi ha cap jugada perquè la passada ja estava feta. És més una traveta gairebé involuntària. Per tant, em sembla bé que si ho li falta i no ensenyi groga.
6: I veurem què aporta a partir d'ara Pina, que ja és al camp, perquè probablement Krayam ja estava cansada, però el que és indubtable és que el canvi de l'entrada de Salma avui a l'equip titular li ha donat molt al Barça.
1: Doncs sí, sobretot per posicionament també, i per, evidentment, aquesta transcendència de la centrada, aquest 1 contra 1 que ha generat també el segon gol. La veritat és que sí, que Salma, donant aquesta amplitud, ha sigut important, tant Salma com Graham, amb aquest no nou dibuix, sinó un context col·lectiu diferent al que vam veure a Múnich.
0: 12 de la segona, Barça 3, Bayern 1. El Barça amb una pilota aturada. Mapi per fer la centrada. També a prop Clàudia Pina. És Clàudia Pina qui fa la centrada, la pilota al segon pal. Busca el cap de Brooks. Brooks la guanya amb Alexia, la rematada de Xilena i el gol. Gol d'Alexia! Protesten les futbolistes del Bayern, considerant que Alexia estava en fora de joc. La baixa brotxa amb el cap, la guanya Alexia, i de semitisora Alexia fa el gol creuant la pilota on no hi pot fer res Mahmutovic. Barça 4, Bayern 1, arribant al quart d'hora de joc de la segona meitat.
6: El celebra Alexia, que iguala César com a segona màxima golejadora de la història del club en partits oficials. Alexia continua fent història al Barça, fent història en aquest equip. Avui, dos gols de la capitana. Haurem de veure aquesta posició, si estava o no en fora de joc. El Joan ens dirà què li ha semblat la jugada. És justeta, perquè primer remata Brooks, i quan remata Brooks cal veure en quina posició està Alexi. Està parlant frapar.
5: Diria que està un palet avançada, però ha de ser una jugada a tiralínies. El fora de joc semiautomàtic dictarà sentència. Molt, molt ajustada la posició d'Alexi.
0: Doncs somera frapar. El Bayern esperant, les futbolistes del Barça també. Frapar rebent indicacions.
5: És milimètric, eh?
6: Gil protestava molt aquesta acció. Un gol clau, perquè ens allunyaria ja 3 per sobre del Bayern. I bé, començaríem a veure Oslo de molt a prop.
0: S'acosta Alexia i també Vigos Dóctir, les capitanes.
5: En aquesta situació el que fa, en aquest cas, el VAR és marcar el punt exacte on Salma toca la pilota, i la màquina del fora de joc semiautomàtic diu si és fora de joc o no de manera automàtica.
6: Hem de revisar dues jugades. Primer, el cop de cap de Brooks també és ajustada a la posició de Brooks, i després la mitja volea d'Alexia Putellas, on podria ser que estigui... Vull dir, no se la veu clarament avançada, sinó que hi ha un peu allà també de la defensa del Bayern que podria ser que validés el gol.
5: Sí, doncs és una qüestió de pena, sí.
0: El Camp Nou ha decidit engegar la seva festa particular, recordant l'etern rival, el Real Madrid.
6: Sí, perquè el Bayern va de blanc.
3: Doncs mira, mentre ho revisen, deixeu-me dir que amb el gol de Payor en suma 9, iguala per tant a Russo de l'Arsenal com a màximes golejadores d'aquesta Champions.
0: Doncs frapant esperant les indicacions de la sala VAR. Mentrestant el Bayern, que farà un canvi.
5: Sí, entenc que triguen moltíssim pel fet de que han de revisar dues jugades. La primera, on rep la pilota a Brooks i després quan remata Alexia, però si triguen tant, si no, no s'hauria d'extendre tant el temps de revisió.
0: Doncs l'ha donat, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. El quart del Barça, Barça 4, Bayern 1, peu i mig a Oslo.
4: Doncs ara sí, amb aquests tres gols de marge comencem a veure i comencem a estar tranquils. Fa pinta, Sònia, que no hi haurà pròrroga.
3: Ja us ho he dit.
1: Doblet, molt bé, Sònia.
4: Doblet d'Alexia en aquesta tornada de les semifinals de la Champions. Un doblet que, com deia la Ruth, li serveix a més per empatar la classificació històrica de màxims golejadors del Barça amb César. El segon màxim golejador, el primer el té molt lluny, és un tal Leo Messi, però està a un gol també, fins i tot, de superar-lo avui mateix, una Alexia Putellas, que és història i que ha dit ja que sumen unes semifinals, doncs espera que faré punteig també per la pilota d'or.
7: Ara donen públic avui a l'estadi, hi ha 60.021 persones avui al Camp Nou, ja ho dèiem, gairebé ple l'estadi, uns quants seients buits a la zona d'aficionats del Bayern, uns quants a la zona de no visibilitat, i aquesta àrea de la graderia de la grada d'animació, que és buida, però superem les 60.000 persones avui al Camp Nou.
0: Doncs amb el 4-1 al marcador, Sagrada del Barça, que va combinant amb Alexia amb la pilota. Alexia mirava de superar a Mani, no ha pogut fer-ho. Acaba recuperant el conjunt alemany, que mira de desplegar-se a través de Tanikawa. Obre la pilota a l'esquerra per Bull, és un 2-2. Bull, l'acompanya Dalman, l'acompanya Harda. Bull amb la pilota, davant seu Patri, fa la passada Bull. A territori de ningú, es perd per la línia a fons. Recupera la pilota
7: el
0: Barça.
7: El canvi ha estat el de Stenway, ha entrat en el seu lloc Caruso.
1: Solidària Patri en el replegament, guardant l'esquena d'una balla. Com sempre, ben situada, Patri.
0: Doncs el Barça mirant de servir de porteria. Frapar.
7: Gairebé unes 50 persones menys, si fa no fa, del dia del partit del Madrid, que van donar, crec, 60.067. Doncs avui una miqueta menys de públic.
4: N'hi ha 46 que s'han quedat a casa respecte d'aquell dia.
0: Juga la pilota el Bayern. Ho fa a través de Caruso. Caruso obre la pilota a l'esquerra cap a Balizaga, que és qui rep de nou. Balizaga fa la passada en profunditat per Harder. I Harder no ha pogut controlar la pilota, la guanya el Barça, recupera Catacoll.
4: Queda mitja hora amb el comptada de joc perquè el Barça es classifiqui per la final de la Champions d'Oslo i és un molt bon moment per viure el que viurem ara. El retorn, després de 5 mesos, d'Aitana Bonmatí també a l'equip, perquè aquest equip ha estat capaç de superar altres baixes importants, també ara la d'Aitana, per tornar a optar al títol més gran, el títol de la Champions.
7: Una punt pel canvi, Aitana, i diria que també Vicky.
0: Juga la pilota al Bayern des de l'esquerra amb Caruso. Caruso continua amb la pilota a prop seu Patri. Caruso li dona continuïtat al joc a través de Harda. Havia sortit la pilota. Ho ha assenyalat Frapar. I és pilota pel Barça.
7: Ara Romeu dona instruccions a Vicky. I Aitana encara és a la banqueta, acabant d'arreglar-se la cinta del cabell, els pantalons. I està ja, ara rebre les instruccions de Pere Romeu, que l'abraça i es prepara també Aitana pel canvi.
0: Serveix el Barça en curt. Ho fa a través d'Alexia. Alexia mira a buscar la profunditat de Salma. Salma deixa córrer la pilota davant l'error de Balizaga. Salma evita que es perdi per la línia a fons. Continua Salma. Salma davant Balizaga. Supera Salma, continua amb la pilota Salma. Va perdent verticalitat, juga una mica més enrere. Control del Barça amb Alexia a la frontal de l'àrea. Alexia a l'esquerra, el xut, Mahmutovic.
4: Alexia, que vol el seu hat-trick.
0: I torna a començar l'atac al Barça a través de Mapi. Mapi juga més enrere, cap a Cata. I Cata amb la pilota pràcticament a la frontal de l'àrea pròpia del Futbol Club Barcelona.
7: És que no vegi el canvi, pensi, abans que em canviïn faré un altre gol.
0: Cata juga cap a Alexia. El control d'Alexia, que rep i passa la pilota cap a Mapi León. I Mapi caminant a poc, esperant que salti algú del Bayern. Un Bayern que de moment tampoc canvia en accés al guió, la veritat.
1: No, perquè el Barça no el deixa, bàsicament, perquè té molta posició de pilota. El Barça ocupa de manera racional el camp, les jugadores del Barça, tant quan estan sortint en pilota com ara, com estan instal·lades a camp rival. El Barça molt superior en aquesta semifinal.
0: Ara Alexia activa Pina, Pina enfila cap a porteria, continua Clàudia Pina partint des de l'esquerra, venint cap al centre, Pina carrega la cama al xot, ha sortit Tuet i ha atrapat Mahmutovic.
1: Li jugava un sopar que se la jugaria ella sola, aquesta.
7: Era lluntíssim, eh?
0: I ara. Mahmutovic.
1: Ah, claríssim que se la jugaria.
0: En llarg. Controla Ona i Ona cedeix la pilota cap a Irene. Irene Paredes amb Patri, Patri amb Mapi, amb Alexia, Alexia amb Patri, de nou Alexia, ara sí, obre a l'esquerra cap a Mapi, Mapi amb Brooks, encara més a l'esquerra, Brooks penja la pilota cap a Payor, mirava de guanyar-la per dalt Payor, Amani, el cos a cos, la planxa d'Alexia, que a més veu la targeta groga.
7: Sí, la primera per una jugada del Barça en aquest partit.
1: Amb la planxa, no? Ha semblat?
5: Sí, en aquest tipus d'accions ha d'anar molt en compte l'Èxia, perquè segons on hi hagi el punt d'impacte, està jugant la vermella en un partit que està pràcticament solucionat i el partit és la final. S'ha d'entrar que va molt amunt amb els tacs a l'Èxia, és veritat que no va amb moltíssima força i, de fet, impacta pràcticament res en la jugada adversària, però és la típica que si claves els tacs per sobre del turmell o el genoll o la cuixa, doncs et jugues la vermella.
0: Doncs serveix el Bayern. I ho fa amb Vigas Dóctir des del costat dret. Busca la passada en llarg cap a Gwyn. Gwyn corregeix i anticipa Brooks. I és Mapi qui protegeix la pilota i acaba deixant que es perdi per la línia de fons. Som al 21, gairebé 22 de la segona meitat. Barça 4. Bayern on Oslo ens espera.
7: I ara sí, el canvi és el de Salma. Aquí tothom aplaudeix, les companyes també, s'apropa Payor, agraeix a Salma aquests minuts, a més l'assistida en el gol. Marxa Salma, avui sorpresa de l'11 del Barça i molt bon partit de Salma. Entra en el seu lloc Vicky i marxa Serra Jordi, entra en el seu lloc Aitana Bonmatí, que torna després de 5 mesos d'absència per una lesió molt greu. El Camp Nou que es posa dempeus per rebre Aitana Bonmatí.
0: Doncs si li faltava alguna cosa al Barça, apareix la millor futbolista del món damunt del terreny de joc. Serveix en cura el Barça. Cata busca el joc al llarg. Cap a Payor, la guanya Payor, cedeix cap a Alexia. Alexia obre la pilota a la dreta. Cap a Ona, que s'incorpora. Va guanyant metres Ona, cedeix cap a Vicky. Vicky juga una mica més enrere cap a Alexia. Alexia juga amb Aitana. Primera intervenció d'Aitana en el partit per jugar la passada enrere cap a Catacoll.
7: I si el partit d'anada a Barcala va sortir prou reforçat pel seu plantejament, un plantejament que el mateix Pere Romeu va dir que els havia sorprès, jo crec que avui els retocs que ha fet el tècnic blaugrana el reforcen. I tant, com a entrenador del primer equip del Barça, ja sabem que ell juga la temporada pràcticament en un partit, en aquest cas potser en unes semifinals i un partit en tres. I per tant, de moment surt reforçat, veurem què passa a Oslo.
1: I ara podríem obrir un debat, que no sé si toca, Sònia, no? Però pel que fa a l'alineació de la final, aquí... Pere Romeu ha guanyat amb imprevisibilitat.
7: Sí.
1: O sigui, Giraldi ara mateix no sap
7: amb què
1: si jugarà amb Pina per dins, a fals extrem, o Salma oberta, Graiem oberta, per tant, si Aitana pot entrar o no, si jugarà Serra Jordi...
7: Ha
1: sigut imprevisible i això et pot beneficiar per la final ara mateix.
7: Ha semblat que era un pla previst absolutament per Bayern, però efectivament has guanyat en això. Sí, sí.
0: I ara l'acció del Bayern des de la dreta. Harder entra dins l'àrea, pot fer la centrada. Harder va a terra Mapi, toca la pilota. Continua Harder, Cata!
1: Mapi impecable, eh?
7: Sí, Mapi
1: tot
7: està...
1: El partit.
7: Si marxa, el Barça serà una pèrdua importantíssima, perquè està en un moment boníssim de forma. I el Camp Nou, que ja està celebrant aquesta classificació, però el Bayern va continuant fent la seva feina, per tant, tampoc no ens hem de despistar, perquè queden 20 minuts i el que afegeixi Frappart perquè acabi aquest partit i el Barça pugui estar classificat per la final d'Oslo.
0: Juga Caruso, Caruso buscava la passada amb Harder i Harder connectar amb Amani. Amani l'ha volgut al peu. Harder li ha donat en profunditat. No s'han entès i ha acabat recuperant el Barça, que juga a través d'Aitana. Aitana enrere amb Paredes. Paredes de nou amb Aitana. Aitana obre la dreta cap a Vicky. Vicky retalla i se'n va de la seva defensora. S'ajuda amb Alexia. Alexia juga amb Aitana. Aitana fa la passada cap a Mapi. La guanya Dalman. La imprecisió d'Aitana. Continua Dalman amb la pilota. Obre la dreta per Harder. El xut de Harder i el gol. El gol del Bayern després de la pèrdua d'Aitana. Bon matí.
4: Doncs ho comentàvem, que el Bayern continua fent el seu partit, perquè deuen pensar, i ho pensen bé, que hi ha temps. Per tant, el Barça, tot i el marge, el marcador, no es pot despistar. Marca el segon el Bayern. Barça 4, Bayern 2. Ara mateix el Barça continua a la final d'Oslo, però insistim, el Bayern que encara traurà més munició al camp, Ruth.
7: Sí, perquè sortirà Imade, entra en el lloc de Tanikawa, la davantera que vam veure la Real Societat aquesta temporada fins al mercat d'hivern, que va tornar al Bayern, o va acabar en el Bayern, que és qui l'havia fitxat i s'ha dit a la Real Societat.
1: Crema totes les opcions a Barcala, evidentment, amb els minuts que queden, per intentar, doncs, fer aquests dos gols que posarien dins l'eliminatori al Bayern. El Barça, una altra vegada una pèrdua, en aquest cas serà d'Aitana, amb una passada horitzontal una mica compromesa. Al final, compte.
0: Cata mirava de sortir en cura amb Patri. Patri ha protegit la pilota i el Barça s'ha acabat desplegant des del costat dret. Amona, que fa la passada en llarg, buscava el joc de Payor i ha acabat refusant el Bayern, servei de banda favorable al conjunt blaugrana.
4: Ara el Bayern, lògicament, ha d'arriscar i per això pressiona amunt. Si el Barça aconsegueix sortir d'aquesta pressió, òbviament tindrà més oportunitats a la contracop, sí, sí. Acabar sentenciant el partit.
1: I calibrar el risc, Sònia, sobretot en sortida de pilota, perquè Catacoll, diguéssim que és molt fred en aquest sentit, i això a vegades ajuda i a vegades és una temeritat. Per tant, s'han de jugar bé aquests minuts.
7: I aquesta passada horitzontal que deies d'Aitana en una zona de perill.
1: Sí, de massa risc.
7: D'aquells errors no forçats que no calen.
0: Juga Alexia amb Aitana i Aitana amb Patri. Patri amb la pilota, obre al costat dret cap a Vicky. Vicky la guanya amb el cap. Buscava la profunditat, dona. No ha pogut controlar, recupera el Bayern. Des del costat esquerre. Fa la passada al conjunt alemany, controla Gwyn. Gwyn s'ajuda de Dalman. Dalman a prop seu Pina. Endarrereix cap a Gwyn. Apareix Amani. Amani encara més enrere cap a Gil. Juga Gwyn. Gwyn amb Harder. Harder amb Dalman. Cercle central, costat dret. Canvia la pilota de costat, on apareix Ona per corregir i cedir la pilota cap a Cata. Cata obre a l'esquerra. Cap a Mapi. Mapi la pèrdua cap a... Compte és Dalman. Dalman és dins l'àrea. Continua Dalman. Pot fer el xut Dalman. La treu Mapi. Ai, que patirem.
4: Bé, també s'ha de dir que cada cop que et robi la pilota del Bayern pot fer gol, perquè si no serien també...
0: Ara s'adorm Patri altra vegada. Li recupera la pilota Dalman. Dalman juga per dins amb Harder. Sí, obre la dreta cap a Caruso. Caruso buscava Mani. És Brooks qui recupera. Guanya la pilota, s'ajuda de Clàudia Pina. Okay. Pina amb Patri, Patri amb Alexia. Això era el Barça. Cap a Vicky, Vicky a la dreta, cercle central. Vicky fa la passada cap a Pina. No ha estat bona. No sé si estaven fora de joc, a més a més. Controla Payor, Payor descarrega. S'ajuda d'Alexia. Alexia va guanyant metres. És de la frontal de l'àrea. Obre la pilota a l'esquerra cap a Pina. Pina controla. El xut de Pina. Tocat en una defensora. I ha acabat atrapant Mahmutovic.
7: Ha sortit una mica gana, Pina.
1: El Barça no pot destensionar-se en cap moment, sobretot en aquestes vigilàncies ofensives, quan el teu equip té la pilota, les centrals han d'estar pendents una altra vegada dels marcatges, els duels individuals, no baixar la intensitat, referenciar-los bé, i en aquest cas en la sortida de pilota igual a Mapi.
7: I potser no cal
0: correr
7: tant, no? Ara,
0: a vegada, el perill del Bayern, molt volia fer la passada a l'esquerra cap a Balizaga.
1: No, exacte, calmar una mica el joc,
7: sí. No cal anar
1: algun circuit associatiu més llarg, posicions més llargues, amb calma, si has de fer córrer les jugadores alemanyes d'un costat a l'altre, amb un punt de paciència, no cal acceptar tanta anada i tornada, probablement, aquest punt de calma al mig del camp.
0: Brooks juga la pilota, se les té amb Dalman.
7: L'objectiu és que queda un quart d'hora de partit i que no ha de passar res aquí. Que això ja està jugat i guanyat, però evidentment el Bayern té ganes de continuar jugant.
0: Alexia fa la passada en profunditat cap a Payer, apareix Mahmutovic i refusa, controla Patri. Patri a punt de perdre, ho acaba fent Amani. Amani obre la pilota a la dreta, es desplega el Bayern, fa la passada a Dalman. Dalman al cos a cos de Bull, amb una balla, la guanya Bull, compta amb Clara Bull, Bull amb la pilota, és a la frontal de l'àrea, retalla Bull, el xuta amb l'esquerra, Paredes a terra.
1: Que bé Paredes, que bé Paredes, li ha guanyat el cos a cos de Monavall, és molt més alta i potent Clara Bull en carrera, però en l'emergència molt bé el timing del tackle de Paredes.
7: Bé, el Bayern està demostrant que és un molt bon equip, que és el que sabíem, i el Barça doncs haurà de saber controlar aquest quart d'hora que queda perquè elles no pararan d'intentar-ho.
0: Juga la pilota Mapi. Enrere, cap a Cata. Cata obre la pilota a la dreta. Cap a Ona. Apareix Aitana, que és qui rep. Aitana li torna la pilota. Altra vegada Ona. Mira de jugar cap a Payor. Payor guanya el cos a cos i acaba traient una falta. Pilota pel Barça.
7: I amb Gil hi havia una mica de tot. S'estiraven les samarretes, s'empantaven.
1: Que passada, Payor, eh? Que passada. El cos a cos, com pica l'esquena, ve a rebre, aguanta, protegeix bé. Quin fitxatge, Payor, pel Barça, eh?
7: Sí, sí. Val cada euro que el Barça va pagar,
1: sí,
7: per ella.
1: Exactament.
7: L'últim gran fitxatge que va poder fer el Barça, juntament amb Quique, que no té el mateix rol dintre de l'equip, però una nou que era una posició que al Barça li faltava i que ja va fa dues temporades que gaudeix.
0: Ataca el Barça des de la dreta, ho fa Vicky. Vicky davant seu Imade. Imade en la pressió, aconsegueix que Vicky, a canvi perdent la pilota. Possessió pel Bayern, menys d'un quart d'hora pel final, Barça 4, Bayern 2.
7: I el Camp Nou, que ha tingut els seus minuts de celebrar la classificació i que ara ha quedat una mica moix amb el gol del Bayern i amb un punt de patiment, sí. No pel que passarà, perquè continues tenint dos gols de marge, però no està controlat ni decidit, això.
1: Jo, el que ha dit l'Ole ara em comporta tanta tranquil·litat que estic ja segur que no hi haurà. Que no hi haurà. Per tant, jo ara ja veig aquest partit tranquil.
0: Jo crec que el Barça hi ha hagut un moment, una estona, en què s'ha confós una mica pensant, sí, que ja estava, sí, que ja es podia agradar.
7: I que ja es baixaven els braços.
0: Entrava
7: i no.
0: Aitana, sí, sí, venien els homenatges.
1: Sí, una, sí, mica de festa, així, quan encara, sí, probablement no tocava. Eh?
0: Exactament.
1: Sí,
0: sí.
3: A xarxes està donant molt d'estil la samarreta de la portera, jo vaig amb el meu tema.
7: Sí.
3: Hi ha gent, Joan, que apunta que és una samarreta de running, per tant, que és de córrer. És a dir, que alguna cosa realment ha passat, perquè no...
7: Sí, el que ha passat és que la samarreta que duia la portera, doncs l'àrbitre ha decidit que no podia jugar amb aquella samarreta, i per tant l'han canviada. Ens preguntant si era del Barça. Del Barça no és, perquè és de la marca del Bayern, per tant és una samarreta
3: d'entrenament,
7: sí, és una samarreta d'escalfament o d'entrenament de l'equip alemany, perquè és de la seva marca, i el que no he esbrinat és el tema del número, fins aquí no he arribat, però sí que és la duia una samarreta que l'àrbitre ha decidit que no podia jugar amb aquella samarreta, i duia una samarreta del seu propi equip d'entrenament o d'escalfament.
3: Torna a tenir la pilota el Bayern.
0: Ataca des del costat esquerre el conjunt alemany. En la pressió, Ona Batlle recuperarà la pilota, però es pot desplegar el Bayern una altra vegada des de l'esquerra, precisament. Compte que hi ha perill, ataca el Bayern a costat esquerre, Bull fa la passada, la pilota a la frontal, al xut, la pilota al travesser, i queda morta i l'acaba traient el Barça.
7: Ha salvat Mapi León.
0: L'acaba de tenir altra vegada el Bayern, l'acció claríssima, ha tocat el travesser, i després Mapi de cap l'ha acabat traient.
1: Atentíssima Mapi León, i és una aturada, vull veure repetida, aviam si veiem un monitor, crec que la toca bé, és una aturada, crec que de catacoll abans que toqui el travessem.
7: No sé si l'arriba a tocar, però molt de mèrit, perquè quan vas en carrera cap a la teva porteria, molt de mèrit,
1: sí,
7: com,
1: sí,
7: la salva Mapi León.
1: Sí, sí, molt atenta.
0: El corna del Bayern, el corna des de l'esquerra, la pilota al segon pal, queda morta Gil, el xut, cata, queda morta, altra vegada Imade per sobre el travesser.
7: I un altre córner, patim ara al Camp Nou.
1: Quant falta?
7: Falten 11 minuts més el temps afegit.
1: Us ho pregunto de veritat, no us ho preguntava.
7: 11 minuts més el temps afegit i ara el Barça està patint de valent perquè el Bayern l'has està tenint. Per ser justos, el Barça també les va tenir en els últims minuts a Alemanya i tampoc va marcar. I ara Irene Paredes, que era al terra, reclamava que li havien xutat probablement la bota. En tot cas... serà córner favorable al Bayern.
8: El tercer, 1-2.
0: 10 i mig més l'afegit per arribar al final. 4-2 al marcador. El Barça amb dos gols d'avantatge al global de l'eliminatòria. Bull per fer la centrada. Farà part que vol tenir una conversa amb Caruso i amb...
5: Calma una miqueta els ànims.
7: Bona batlla, crec que és.
0: I amb una batlla.
5: Això es diu anestesia al partit.
0: Doncs Bull per fer la centrada. Bull, braç dret amunt. La pilota enroscada per Escata, la treu amb la mà esquerra, mira de guanyar-la. Vicky, surt el Barça a la contra. Vicky fa l'empassa en profunditat cap a Aitana. Tot sol enfila porteria. Aitana, Aitana amb la pilota. Aitana continua, Aitana continua. Estàs doble Payor, Aitana, el xut! Fora! L'acaba de tenir el Barça, l'acaba de tenir Aitana. La contra, el xut creuat i ha marxat desviat.
7: L'ha volgut acabar Aitana, certament amb un punt de pausa li arribava Payor, probablement no tan forçada, però l'ha intentat acabar i realment el xut anava bé, però un punt desviat.
1: Era per certificar l'eliminatòria i el pas de la final. La carrera exigent per Aitana després d'aquesta lesió de 40-50 metres amb velocitat, quan Pere Romeu ha cridat a dos jugadores més. A Quica, t'ajudo jo perquè ho tinc aquí davant, a Quica i a Aixa.
7: Aixa, sí, sí, ara veig que a Aixa li ensenyen els llocs que ha d'ocupar a l'estratègia.
0: Ataca el Bayern des de l'esquerra, la pilota centrada dins l'àrea, apareix Cata i atrapa.
7: Que s'acabi ja aquest partit, queden 9 minuts, això va molt lent. Queden 9 minuts per arribar als 90 més el temps afegit. Recordem, Barça 4, Bayern de Múnich 2. El Barça té dos gols de marge, però clar, és que si les alemanyes marquen el tercer... Doncs el Camp Nou quedarà mut.
1: Exacte.
7: Perquè ens les prometíem molt felices fa uns minuts i aquest segon gol del Bayern ens ha posat a tots plegats, també les jugadores, un punt nerviosa.
8: De fet, en el travesser hi ha hagut gent de la banqueta del Bayern que l'han arribat a veure dintre, evidentment no ha entrat dintre, però la reclamaven per si hi havia aquesta ocasió.
0: Ha d'aconseguir, com sigui, adormir el partit del Barça.
7: I si no, matar-lo amb el cinquè gol.
0: Però Cata, sí, efectivament. Amb la pilota... Jugant en curt, obre a la dreta cap a Paredes. Paredes mirava de jugar per dins. Ha acabat recuperant el Bayern. Apareix Dalman. Dalman, tres quarts de camp, posició a mitja punta. El xut de Dalman, el travesser!
7: El travesser i fora, aquesta.
1: Mare de Déu.
0: Protesta Dalman, que la pilota havia tocat, no sé si en Cata.
7: I aquí Cata feia veure que l'havia vista clarament fora, eh? Vull dir que
1: aquesta
7: com
1: no
7: si aquí no hagués passat
1: toqués,
7: res.
1: Aquesta? No, no, crec que no la toca aquí, Cata.
9: No, no la toca.
1: Bon partit de Dalman, eh?
0: Sí.
1: En atac.
5: La toca Mapi.
0: Sí.
1: Ah, d'acord. Amb la cuixa.
0: Doncs era corna.
7: Doncs passa a ser servei de porta favorable al Barça.
0: Un servei de porteria que serveix Mapi. Mapi juga amb Cata. I Cata juga en llarg. Mirant de buscar Vicky. Apareix Gil. Guanya la pilota. Obre la pilota a la dreta cap a Wynn. Wynn acaba perdent l'esfèrica, la recupera el Barça a través de Brooks. Brooks activa a Payor. Payor des de l'esquerra, aguanta la pilota Payor. Payor juga enrere amb Alexia i posa un punt de posa al Barça, Alexia.
1: Molt bé, Payor, dona la vida això quan el teu equip està una mica afogat, donar aquest temps que puguin associar-te amb tu i que vinguin a rebre i a poc a poc doncs, instal·lar-te a camp rival.
0: Paredes amb Mapi, pilota, pilota i pilota per part del Barça ara. Juga Patri. Patri va guanyant metres, Patri amb Pina, Pina l'acaba perdent, hi ha hagut falta sobre Clàudia Pina i encara sort perquè Bull ja enfilava la porteria de Catacoll.
8: Deies, Dalman és una de les grans jugadores de la selecció alemanya, moltíssima experiència, ja fa uns anys que és al Bayern.
1: Avui m'està agradant molt, avui.
8: I sí, sí, és una de les grans jugadores de la selecció alemanya actual.
0: Juga la pilota Brooks, Brooks des de l'esquerra.
8: A més, crec que ha renovat fa poc pel Bayern.
0: Amb Mapi. Mapi amb Alexia. Alexia amb Brooks. Brooks amb Pina. Pina és dins l'àrea. Pina, la pilota a l'esquerra, el xut. Tubet. I ha recuperat i ha atrapat Mahmutovic. Es desplega el Bayern. 6 més l'ha afegit per arribar al final. Barça 4, Bayern 2.
8: I Pere Romeu dona les últimes instruccions a Quica i a Aixa.
0: Juga la pilota Dalman. Dalman amb Caruso, va a terra Mapi, toca la pilota, servei de banda favorable al Bayern. Bayern que no té pressa ara.
7: I el Barça que no vol fer els canvis quan no té la pilota,
8: sí, sí.
7: Quan no té la possessió. I continuen esperant Aixa i Quica
4: A la banda, recordem, Barça 4, Bayern Múnich 2. Queden 6 minuts per arribar al 90.
0: És estrany això que fa el Bayern, perquè és la central esquerra, Gil.
1: Sí, sí, que l'han mogut de costat per el servei de banda en llarg.
0: Sí.
8: De fet, s'avançava moltíssim, Gil, pel servei.
0: Gil juga en llarg i Frapart li diu que fins aquí.
4: Que s'ha avançat massa, tu.
0: Que s'ha avançat massa, que s'ha passat de llesta i li dona la pilota al Barça.
1: Ha pressionat bé la banqueta del Barça aquí, eh?
0: Sí.
1: Ha pressionat bé.
4: I ho celebra el Camp Nou, encara els canvis aturats. A Fontejau ha començat ja el partit de tornada de quarts de final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Xevi?
10: Ha començat, de moment, primer avantatge del bàsquet Girona, 3-2, bàsquet Girona 3, Leganés 2.
4: Recordem, amb l'empat a l'anada, l'Uni Girona avui ha de guanyar.
8: Ara el canvi d'Alexia, marxa la capitana, li dona el braçalet a Patri. Abans de marxar, se'l col·loca Patri, marxarà Alexia, també aplaudida pel Camp Nou. Entrarà en el seu lloc Quica. I l'altre canvi, el de Brooks, que era ja a la banda per fer aquest servei de banda. Se'n va Brooks a la banqueta i entrarà en el seu lloc Caixa.
4: A la nova Creu Alta juga el Sabadell, líder de Primera de Federació, rep el Múrcia. Falta de 4 jornades perquè acabi la Lliga. Comença ara un quart de set. Un cop acabi el partit anirem amb el Sergi Camps, que ell tenim en allà.
8: I els aplaudiments pel canvi d'Alexia, que ara se'n va cap a la banqueta. I hi ha hagut una groga per la banqueta del Bayern per les protestes per aquest out mal servit de Gil.
11: Sí, ha sortit una auxiliar molt exaltada protestant al quart àrbitre, sí, i l'hauria expulsat directament, la veritat.
1: Que tu tens molt poca paciència.
0: Molt poca. Ah, sí.
9: Tens la mà fàcil.
11: Et criden i a la cara, què vols?
0: Escolta, has desplegat el Bayern a la contra des del costat esquerre, Bol davant segona, continua Bol en la conducció, la deixa cap a Imade, el tema Meda, Bol fa la centrada, la pilota enrere! No ha pogut precisar i aconseguir refusar altra vegada el Barça.
4: S'han destorbat dues jugadores, en venia una de cara molt clar.
8: Harder.
1: Sí, sí.
8: I Dalman.
4: Afortunadament s'han destorbat entre elles i no han pogut rematar cap de les dues. Queden 3 minuts per arribar al 90, més un temps afegit que imagino, Joan, que serà llarg.
11: Sí, perquè hi ha hagut bastantes interrupcions amb revisions de VAR, que ben bé ha sigut 2 minuts, la revisió de VAR, més els canvis, més lesions. Jo crec que 5-6 minuts no ens els hauria de treure ningú.
4: Doncs tocarà patir. Salmo.
0: Juga la pilota al Bayern des del costat esquerre, torna a atacar el conjunt alemany. Apareix Amani, mira, recuperar la pilota del Barça, ho acaba fent a través de Bapayor, que descarrega enorme cap a Vicky. Vicky guanya metres, té camp per córrer, és un 2-1. Vicky amb la pilota, Payor a la dreta, Payor sola, Vicky li fa la passada per Payor, Payor controla, és dins l'àrea, el xot, la treu Mahmutovic.
4: Doncs segona oportunitat que té el Barça per sentenciar aquest partit. Primer ha estat Aitana i ara Payor, que en un 1-1 amb la portera no ha pogut escurar prou el xut com perquè Mahmutovic no hi arribés. De tota manera, córner favorable al Barça i aquí ha de controlar el Barça uns minutets, que s'escapi. Mapi va tranquil·lament cap al córner. És veritat que ja Frapart està molt atenta i ja li ha dit tranquil·la que paro el rellotge.
1: Ho ha fet molt bé Vicky, eh? Sònia Salmó, ho ha fet molt bé Vicky. Ha progressat, ha fixat. Sí. Hi ha hagut un moment que fa la passada just al moment perquè no fos fora de joc. Jo crec que Payor, molt cansat d'arribar per executar.
0: Mapi per fer la centrada. 3 més l'ha afegit. La pilota al primer pal, acaba guanyant Dalman per part del Bayern. Dalman en la conducció de dreta cap a esquerra, va buscar la profunditat. Apareix Aitana i recupera. Aitana aixeca el cap, obre la pilota a la canvi de costat i juga amb Aixa. Aixa encara més a l'esquerra. Cap a Quica. Quica amb Pina. I Pina enrere amb Aixa. Aixa amb Pina. Li baixa pulsacions al partit del Barça. Encara més enrere cap a Mapi. Mapi obre la pilota a la dreta cap a Paredes. Paredes jugant llarg, buscant la profunditat de Quica. La passada no ha estat bona i atraparà Mahmutovic.
8: I a l'inici de la jugada de Vicky, em sembla que la defensa del Bayern gairebé li torna a estirar els cabells, com va passar amb Salma al primer partit.
0: Ara juga el Bayern des de la dreta cap a Gwen. Gwen fa la passada cap a Caruso. Caruso la cap perdent. Apareix Mapi. Mapi s'ajuda amb Payor. Payor controla i aguanta. Cedeix enrere cap a Quica. fica en Patrick, l'acaba perdent Patrick, es desplega el Bayern, és Harder, Harder és a la frontal de l'àrea, obre la pilota a la dreta cap a Imade, Imade la centrada enrere, controla Harder, el xut i el gol del Bayern. 4-3 al tercer del Bayern, a punt d'entrar en temps afegit i tocarà patir.
4: Tot parteix d'una pilota perduda per Patrick, que reclamava la falta, la continua reclamant, però jo crec que no hi havia res. Sincerament, no m'ha semblat falta, i el que m'ha semblat és que aquí Patrick no es pot confiar. El Bayern ha robat la pilota.
8: 5 minuts d'afegit.
4: 5 minuts d'afegit, encara bo, encara bo. Seran 5 minuts de patiment, perquè recordem que el Barça encara guanya aquest partit. Barça 4, Bayern de Múnich 3.
8: I per aplaudir el Bayern, que no ha baixat els braços en cap moment, que continua de manera intensa en aquesta jugada.
4: Compte, perquè encara no han donat el gol. Sí, encara no han donat el gol.
5: Sí, hi ha una falteta sobre Patrick, que si la xiula en directe, doncs està bé.
1: Sí, falteta,
5: però jo no crec que sigui suficient per avisar des del bar. A mi no m'ho sembla.
4: Les jugadores l'han posat en el lloc on, en teoria, hi ha la falta sobre Patri. Encara revisa el bar la jugada.
8: És una falta de Caruso
0: sobre Patri. Doncs és un moment cabdal, eh? És un moment cabdal. Les jugadores del Barça envoltant Frapart, que la va veure. Fa el gest.
4: Vinga, va, Frapart, que ens estalviaràs aquests minuts de patiment.
5: No, això segur, perquè quan va al monitor sempre és per canviar la decisió. Considerem que és un error clar i manifest de Frapart al camp. A mi no em sembla una jugada, la veritat, per
4: a mi en directe, és veritat que no he vist les repeticions. No, no,
0: una gran, que ja l'ha vist.
1: No és una gran falta, però
0: Frapart
1: és falta.
0: Frapart que torna al camp, i diu que res, i que, per tant...
4: Falta a favor de Patri, i per tant ens quedem amb el 4-2. Seran 5 minuts de temps afegit, però més d'un i més de dos han respirat aquí al Camp Nou. Per començar, més dels 4 que estem aquí a la TDG.
0: L'ha anul·lat Frapart, es manté el 4-2, respira el Barça, respira el Camp Nou.
5: Si l'entrenador del Bayern hagués estat al camp, hagués estat expulsat una altra vegada.
4: Sí.
1: Pot ser.
4: Doncs tenim la polèmica servida. Les jugadores alemanyes que deben ser un nostre engens d'acord amb aquesta decisió, tot i que sí que la falta existeix, Joan?
5: Sí, és una falteta. Jo crec que es pot xiular i es pot no xiular. Les dues opcions són vàlides, és molt interpretable, però en tot cas no és un error clar i manifest de Frapart.
4: Bé, doncs ens quedem amb aquest 4-2. Ara ja en el temps afegit, ja ens anireu dient, en portem dos de temps afegit, però clar, suposo que per la revisió del VAR se n'afegirà algun més respecte a aquests 5 inicials.
5: Segur que sí.
0: I això és precisament el que li deia Pere Romeu a la seva banqueta. Com anem de temps? El Barça s'acaba de salvar, perquè aquest 4-3 i 5 per davant feien patir.
1: Sí, sí. I fet a calibrar una mica la... O sigui, donar-li importància al Bayern, fora de joc, eh?
0: Ara és fora de joc de Harder, tot i que de moment encara no l'ha assenyalat Frapart, ho fa ara mateix. I, per tant, pilota pel Barça.
1: Calibrar aquest actitud i aquest esperit de superació del Bayern que el mencionàvem, crec que era la Ruth, però també calibrar quin punt de destensió del Barça en aquesta segona part, per mi.
4: Hi ha un punt de destensió, també hi ha un punt en què ja fan una passa endavant.
1: Sí, Gerard. Sí. Les dues coses, per això, és donar... Jo crec que aquí estudiar, evidentment, a Barça amb els canvis ha perdut un punt d'atenció.
0: Deixa de córrer la pilota, l'acaba perdent, juga Dalman. Dalman és dins l'àrea, costat dret. Dalman per verticalitat, juga enrere amb Amani encara més enrere, obre la dreta cap a Vigos Dóchtir, s'ajuda Dalman, Vigos Dóchtir fa la centrada, queda per Imade dins l'àrea, feia la passada cap a Güent, s'acaba perdent per la línia a fons, torna a respirar el Barça.
1: Per mi l'anada del Barça fa una primera part incòmoda, no molt bona per mi, on se li veuen alguns problemes en el context col·lectiu, i avui el partit, i crec que l'eliminatòria, la guanyaràs pel que has fet a la primera part, no a la segona.
4: Sí, tot i que el tercer i el quart arriben a la segona, eh?
1: Sí, però tu, o sigui, la teva idea la plasmes a la primera part, i que jo crec que, a més, a part dels dos gols, podies haver marxat amb més al marcador.
4: És un equip més superior al Bayern a la primera part que a la
1: Exacte.
4: Segona.
1: Jo avui he vist un Barça més superior, sobretot a la primera part, i allà a Alemanya no m'ho va semblar tant.
4: Perquè la segona part ja no hem vist en Brooks apareixent per sorpresa.
1: Exacte.
0: Juga la pilota al Bayern, una altra vegada... Ho feia Harder ha acabat perdent la pilota, la guanya el Barça a través de Paredes s'ajuda d'Aitana, Aitana obre la dreta cap a Vicky, no l'esperis Vicky. L'ha acabat tocant Balizaga, i la pilota serà un servei de banda favorable al Barça.
8: i després amb els gols del Bayern, alguns amarrades que el Barça no hauria de cometre. Exacte. Amb aquesta passada horitzontal, amb una amb Paredes que va a terra en aquella jugada i la perd.
1: Sent realment superior al Barça, com és? Perquè el Barça, per mi, és realment superior al Bayern de Múnich, però evidentment són semifinals de la Champions i et destenses un moment i el rival et complica.
0: Vicky apareix amb la pilota després de l'acció de Payor aguantant l'esfèrica. Continua Vicky amb la possessió, toca la pilota en vol, marxa per la línia lateral i, per tant, possessió pel Barça. Que serà en un servei de banda des del costat dret, quan en el moment en què es compleixen els 5 d'afegit que havia indicat la quarta àrbitra. Recupera el Bayern, jugant en llarg, la guanya Mapi. Tota sola obre la pilota a l'esquerra cap a Pina. Pina amb la pilota, Pina en fila porteria, Pina s'ajuda a Payor, buscava el tema meu a Payor. Ha tocat la pilota en una futbolista del Bayern i serà corna.
8: El 9-6-3. Quan queda, Joan?
5: Doncs mira, jo crec que seran 2 minutets més.
8: 2 minutets més per ser a una final ansiada durant tota la temporada, la final d'Oslo. Estava en els deures d'aquest equip des que van perdre la final de Lisboa, s'ho van proposar, ho van demostrar des del primer dia que hi serien o que hi intentarien ser. De fet, li van clavar un 7-1 a aquest Bayern que avui ens està semblant tan bo. I així han seguit tot el seu camí europeu fins a arribar aquí, en aquesta tornada a semifinals de la Champions, davant un potent Bayern que ha provat un primer plantejament fins que li han clavat el 4-1. Des d'aleshores ha arriscat i hem patit. Però ara mateix, 4-2, el Barça seria a Oslo.
0: Per fer la centrada, Mapi, a prop seu, Clàudia Pina. Serveix en cura el Barça per perdre temps. Xiula al final. Frapar. El Barça és a Oslo. Acaba de golejar el Bayern. 4-2. Barça 4, Bayern 2. El Barça jugarà la final de la Copa d'Europa.
8: A terra, Payor, que no podia dir ni fava, la jugadora, la davantera del Barça, que ho celebra amb el cap a la gespa. Arriben fins a la seva posició la resta de companyes, que fan una pinya des de la banqueta. Han sortit disparades també les jugadores suplents i les que eren a la banqueta després que les canviés per a Romeu. Ara salten totes el gol on havia atacat el Barça, fan una rotllana, s'agafen per les espatlles i celebren aquesta classificació per a una nova final de la Champions. Serà la setena del Barça, la sisena consecutiva. I banderes que voleien aquí al Camp Nou per celebrar aquesta classificació per la final d'Oslo. Les jugadores que ho celebren al camp, el públic que ha omplert avui el Camp Nou, que ho celebra a la graderia. Salma avançava el Barça al minut 13 de partit, Dolman empatava pel Bayern, Alexia Putellas feia el 2-1 encara a la primera part, així marxàvem al descans. Ja a la segona part, Payor situava el 3-1, Alexia Putellas amb un gol força maco, mitja voleia, feia el 4-1, i quan ja estàvem celebrant, quan ens pensàvem que això ja estava fet, ha arribat la reacció del Bayern, el gol de Harden amb un 4-2, i compte, perquè afortunadament hi ha un gol anul·lat al Bayern ja al temps afegit que ens hauria fet patir en aquests últims minuts. El Barça, que ha acabat guanyant per 4-2, va empatar l'anada per 1-1 i que serà de nou a la final de la Champions, a la final d'Oslo, en aquest cas la sisena final consecutiva del Barça, la setena en 8 anys. Que tant de bo sigui la de la quarta Champions. Dissabte, 23 de maig, Barça Olímpic de Lió. Ara ja en tindrem temps de parlar d'aquest Olímpic amb alguns comptes pendents, amb l'entrenador que va aixecar l'última Champions amb el Barça, Jonathan Giraldez, ara a la banqueta del seu arxienemic, amb la central que va ser titular aquell dia, Ingrid Engen, ara la defensa rival, amb el director esportiu que va dissenyar el primer Barça campió, ara com a arquitecte del potent grup que dirigeix Michel Camp. Lisboa ja ha quedat enrere, el rival serà un altre, però cal treure l'espineta. I tant de bo que sigui a Oslo. Les jugadores del Bayern encara sobre la gespa, les del Barça també celebrant-ho, partit molt especial avui també per Aitana Bonmatí, que tornava després de 5 mesos de lesió. I aquí l'aficionat del Camp Nou, que es mou molt a poc, encara molta gent a la graderia gaudint i celebrant aquesta classificació per la Champions. Fem una petita pausa, ens respirem després d'aquests últims minuts de tensió, diria jo, inesperats, i en parlem.
12: TDG.
13: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
14: Quantes teories sobre la salut mental i física has escoltat a internet sense saber si realment són certes? A Teories de la Relativitat ens endinsarem darrere dels grans titulars d'internet i amb pensament crític i d'una manera entretinguda veurem què hi ha de cert en el que ens diuen.
15: Teories de la Relativitat, amb Rocío Vidal. Disponible a la plataforma 3CAT.
16: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma.

0: 15 segons i arribem a 6:45 de la tarda. El Barça, que s'ha classificat per la final de la Champions. Ara mateix les jugadores són gara sobre la gespa fent una rotllana. I amb
1: veieu
0: la boca
1: com cantant... parla ara Pere Romeu a totes les jugadores des d'aquesta rotllana. Ara acaba.
0: Sí, sí, efectivament. Era Pere Romeu qui portava la veu cantant d'aquesta rotllana i ara sí, l'han desfet i queden sobre la gespa de l'estadi. Jo crec que encara faran alguna volteta d'honor, perquè la gent no té ganes de marxar, perquè és diumenge a la tarda, són 6:45. És veritat que per moments ha amenaçat pluja, però ho hem, diríem, esquivat força bé. I ara veig que Brooks s'acosta. Potser Brooks millor jugadora del partit, o no ho sé.
2: O la retina per entrevistes.
0: Per alguna, la potser lateral. Que vagi a alguna entrevista, efectivament. Ara decidirem aquí a la TDG també qui us ha semblat la millor jugadora del partit, però Brooks podria estar entre aquestes sense cap mena de dubte. Bé, aquí ja tenim la feina resolta, ja el Barça ha fet la feina, s'ha classificat per la final d'Oslo, no sé com van les coses a Fontejau, Xevi Soler...
3: Home, un quart de feina bastant ben feta perquè el marcador final del primer quart és bastant espectacular. Bàsquet Girona 30, Leganés 18, de 12 guanya l'Uni, però és que a més ha anotat 30 punts en només un quart. Això és projecció de 120 punts per partit. De moment molt de cara i molt superior l'equip de Roberto Íñiguez.
0: Doncs un quart de passet fet per part de l'Uni Girona per ser a les semifinals de la Lliga Femenina. Després tornem amb el Xevi i dèiem que avui a la nova Creu Alta també juga el Sabadell, líder de la Primera Federació. Sergi Camps, hola, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
0: Com van les coses?
4: Doncs mira, minut 14 de la primera meitat, empat a 0, Sabadell 0, Múrcia 0, però el Sabadell molt millor, tres ocasions clares de gol, un gol anul·lat a Coixa per a fora de joc. L'estadi presenta una molt bona entrada i el Sabadell, que és líder de la categoria, pujaria de manera directa a la segona divisió, té dos punts més que l'Aldenc. L'Aldenc juga a 8:45 contra el Marbella a casa. Pel que fa al Múrcia, un històric de la primera divisió, havia jugat alguna temporada a la primera divisió, doncs el trobem a la zona mitjana, però a prop del descens l'entrena el jugador, l'exjugador del València, entre d'altres, Curro Torres. De moment, el Sabadell millor que el Múrcia, però es manté l'empat sense gols. Minut 15 de la primera, empat a 0 a la nova Creu Alta.
0: En cas de gols, per tant, ja ens avisaràs. Gràcies, Sergi.
4: Perfecte.

0: I aquí al Camp Nou, ara és moment d'abraçades, veient com Salma Parayolo s'abraçava amb Edna Imade, jugadora ara del Bayern, però que va estar el primer tram de temporada amb la Real Societat. De fet, va marcar el gol de la victòria de la Real Societat contra el Barça. I es coneixen de la selecció espanyola més, perquè Edna Imade és internacional per Espanya, jugava la temporada passada al Granada. I això que sentiu és l'afició del Barça homenatjant les jugadores mentre fan la volta d'honor. Què dius, Salmo? Què veus?
1: Jo juraria que el que està a la banda esperant les futbolistes del Barça és el president del Futbol Club Barcelona, Rafael Yuste.
0: Ah, sí, que ha baixat fins a la gespa.
1: Aplaudint a les futbolistes.
0: Sí, sí, crec que té una entrevista i aleshores ha aprofitat per aplaudir les futbolistes blaugranes que han portat aquest Barça a una nova final de Champions. Es diu ràpid, es diu ràpid. La sisena consecutiva. Parlem del Lió, d'aquest Lió que és veritat, home, té unes quantes Champions més que el Barça, ja hi arribarem, no hi ha problema. Però 2019, vaig a parlar de les últimes 8, on set de les quals ha estat el Barça. 2019 el Barça va arribar gairebé per sorpresa, diríem, a l'inici d'aquella temporada contra el Lió. El Lió va guanyar clarament 4-1. I el Barça aleshores estava molt lluny del que seria els millors d'Europa. Dos anys més tard, torna a arribar a una final de Champions, la guanya contra el Chelsea i des d'aleshores ja no ha baixat de la final de la Champions. Torí 2022 contra el Lió, la perd. Eindhoven 2023 contra el Wolfsburg, la guanya. Bilbao 2024 contra el Lió, la guanya. Deixen de ser la seva bèstia negra. Lisboa 2025, Arsenal, la perden.

0: tocaria guanyar-la, segurament, però clar, al davant el Lió pensarà que a elles també els hi toca guanyar aquesta Champions. Tenim situada la Ruth, jo crec que ja a la zona de vestidors. Les jugadores per això encara són sobre la gespa, perquè, per tant encara trigarem.
1: Si et sembla, Toni, si vols, podem sentir en directe una primera valoració d'Aitana.
0: Vinga,
1: als micròfons de Laura Brugués.
2: I molt feliç. He tingut una estoneta avui per començar a agafar ritme després de 5 mesos. I gràcies a tothom que ha format part del camí. Gràcies al Camp Nou avui per l'ovació, per l'estima, per el carinyo. Jo també estimo molt el Barça i a la seva gent.
3: Com has viscut aquests 5 mesos, Aitana? Com has trobat a faltar trepitjar el terreny de joc en un partit?
2: Bé, la veritat que quan passes una lesió de llarga duració vius una mica la solitud i són moments difícils, però jo estic agraïda a aquesta lesió. M'ha portat moltes coses positives, evidentment hi ha hagut molt de patiment en el camí, però bé, l'he intentat treure la cara positiva i crec que avui arribava amb moltes ganes i amb la feina ben feta.
3: Tornes en aquest tram final de la Copa de la Reina el 16 de maig, el 23, final de Champions a Oslo. Com veus aquest tram final amb aquest Barça que pot aspirar a guanyar dos títols més?
2: Bé, doncs és el moment més important de la temporada, el moment que ens agrada de debò. Queden dos títols, l'equip ha fet una gran temporada i gràcies a això estem en aquestes dues finals, per la final de la Copa de la Reina i sobretot per la final d'Oslo, una altra increïble, seguim fent història.
3: És la sisena consecutiva, això és història, és un rècord a la Champions, no havia passat mai. Què significa poder aixecar el quart títol en aquesta sisena final consecutiva, història?
2: Significa molt, la veritat. Per nosaltres, quan comencem la temporada, la final de la Champions és el principal repte que ens posem. Sabem que aquí és on es veu el llistó de l'equip, on ens fa millor jugadores, millor equip, i bé, a pel Lió.
3: Apel·lió, això t'anava a dir, un vell conegut a la banqueta, Jonathan Giraldez. Què et sembla a l'Olímpic com a rival i que l'entrenador sigui un vell conegut?
2: Bé, de l'Olímpic poca cosa a dir, un històric de la Champions també. Vam aprendre molt d'elles quan vam començar el nostre camí a la Champions i del Jona i d'altres components de l'estaf que també van estar aquí. Doncs res, a vegades el futbol et dona aquestes retrobades, aquesta vegada en contra, però jo sempre agraïda per tot el que em van aportar, però aquesta vegada, evidentment, mirem cap a casa i pensarem en el Barça.
3: I pensareu en portar la Champions aquí, recuperar el títol?
2: I tant, i tant.
3: Molt bé, Aitana, ens alegrem molt per part de TV3. Enhorabona per tornar als terrenys de joc.
0: Les paraules de la Laura Brugués en aquesta entrevista a TV3 que li feia Aitana Bonmatí. Aitana, que el matí acaba, sobretot aquesta mitja hora, li serveix per agafar ritme. Queda un mes per la final. Us imagineu Aitana Bonmatí ja titular d'aquí un mes?
4: Sí,
0: clar, aquí el cas és que han aparegut jugadores com Serra Jordi o com Vicky.
5: Jo tinc els meus dubtes.
4: Perquè trobo que l'interior és una de les posicions que ballen al cap de...
5: Sí.
0: Però s'ha de dir que Serra Jordi i Vicky han cobert molt bé aquesta posició.
4: No estic atacant el rendiment de Vicky. O sigui, el que tinc clar és que, per exemple, al mig centre no tenim dubte de qui serà. Que Alexia serà un interior, que Payor serà... Però la posició d'interior és on hi tindríem un interrogant i crec que Aitana el pot aportar.
5: Ocupar perquè bàsicament falten dies encara, veurem quins partits hi ha entremig. Avui ha tingut aquesta, què, mitjoreta? 20 i algo minuts de màxima competició. També hem vist que li falta un punt, lògicament, perquè
4: òbviament,
5: és que, clar, 5 mesos és una lesió greu. Però en un mes, doncs, bé, podria ser, per què no? No ho sé, però jo no m'hi jugaria res. Jo tindria un altre tipus d'aposta.
0: Tindries una altra... És que ara... Jo et conec molt bé, Autet, i ara tens una nieta dels teus ulls.
4: El Llautó, ara...
0: És que ara tot és Serra Jordi. Ara només existeix Serra Jordi a la vida. Sí o no?
5: Jo ara falta un mes per la final, no? Per mi Serra Jordi ha de jugar a titular a la final.
0: És que et conec com si t'hagués parit. No, Serra Jordi ja va ser titular contra el Madrid i ho va fer molt bé. I avui s'ha tornat a guanyar la titularitat, en aquest cas per davant de Vicky López, que és veritat que Alemanya, com tot l'equip, no va estar bé. Però diríem que ha estat ella la que ha pagat els plats trencats.
5: Però és molt interessant el que comentàvem abans de ser imprevisible, perquè ara jo fos Jonathan Giraldez, és el que pensaria, ostres, però amb Salma oberta, Graham oberta, o entrarà Pina de fals nou, Vicky per dins, o Serra Jordi dins, o Aitana, o sigui... imprevisibilitat, i això és molt per encarar un partit. Per tant, bona feina de Pere Romeu, li ha sortit bé. Són decisions que ara, evidentment, són fàcils de valorar, però s'han de prendre abans del partit. Jo li dono molt valor avui a l'alineació que ha fet Pere Romeu a l'inici.
0: Aquí al Camp Nou continua la festa, el que habitualment és la grada d'animació en els equips, en els partits del masculí, avui està tancada, però en un córner és on se situen la part més animada de l'afició, diria que allà hi ha la penya dels Almogàvers també, i les jugadores han anat fins a aquell córner per celebrar. De fet, hi ha un bombo.
5: Sí.
0: I el que tinc dubtes
6: són els habituals, Sònia, sí, són els habituals, sí, sí, del Johan Cruyff.
5: Exacte.
0: Sí, sí, però són Almogàvers també, no?
5: Augmenten els decibels, sí, de la...
0: Això era Almogàvers, sí, segur, perquè sí, sí, veig la bandera d'Almogàvers també.
6: Sí, sí, que són els que estan normalment a l'estadi, al Johan.
0: Sí, sí. És Patri la que... o és Quica? És que la veig de molt lluny. Tu, Salmo, no em podràs ajudar aquí, eh?
5: Mitxetes avall, això sí, però no sé si és Patri...
0: Bé, en qualsevol cas, allà hi ha una mestra de cerimònies que ha agafat el bombo de l'afició.
1: És Quica la que ha agafat el bombo.
0: Quica, eh? Sí. Ah, d'acord, doncs això...
5: Encaixa, ja quadra.
0: Ja quadra,
5: eh?
0: Sí, ja quadra. Quica, que aquesta Champions sí que l'està gaudint. Potser ha tingut no tots els minuts que voldria, però recordem que l'any passat va arribar lesionada i no va poder jugar la final, que era a casa seva. Aquest any sí que ho podrà fer, i qui va a casa seva és Graham Hansen, que ben content que estarà, que a mi m'ha sorprès el canvi d'avui, però és que Salma realment ho estava fent bé. I Pere Romeu està demostrant ser prou valent amb les jerarquies en aquest equip, o com a mínim amb algunes jerarquies. El Barça, sí, sí, del partit d'avui, que és, l'hem comentat durant el partit, jo crec que el Barça ha rectificat tot allò que no va funcionar a Alemanya i que ha estat molt superior, sobretot, sí, a la primera part.
5: I en el còmput global, si fas una lectura freda dels 180 minuts, per mi és millor equip, millor plantilla que el Bayern de Munic, i perquè ha jugat millor i ha marcat més gols, lògicament, per això està a la final. Ara bé, hi ha hagut trams dels dos partits que no has tingut controlat. Aquí, el tram, els últims 25 minuts, no els has tingut gens controlats. I allà, la primera part, vas estar molt, molt incòmode, no? Però jo crec que la qüestió de talent, el context col·lectiu, la mirada que li ha donat avui Pere Romeu també ha sigut diferent. I l'obrir el camp, jo penso que és una visió tàctica encertada. Per tant, hi ha hagut coses que fan que el Barça estigui en aquesta final.
4: En línies generals, tot ha estat molt bé fins que el Barça, diguem-ne, que ha donat per fet que ja estava a la final. Jo crec que aleshores és quan s'ha equivocat i això ho ha pagat car, i ho podria haver pagat caríssim.
5: Sí, sí.
4: Però també s'ha d'entendre que la inèrcia natural d'aquest equip és això, és que, o sigui, el Barça va a tova el rival per partit a Europa, mm-hmm, i a l'estat espanyol ja ni t'ho explico. Vull dir que el Barça s'ha trobat en un context de partit on ha pensat és el de sempre, i no era el de sempre.
5: Exacte.
0: Jo
5: i
0: us confessaré que amb el 4-3 m'hem recordat de la profecia de Sonia Olear.
5: Jo he estat molt tranquil.
0: Pròrroga,
5: estat molt
0: i amb aquell 4-3 Sonia... jo he vist la pròrroga claríssima, he pensat, és que queden 5 minuts, això se'ns farà llarg.
5: És que arriba a haver-hi pròrroga avui, la Sonia Olear ja no sap on posar-se.
0: Què dius?
4: Hauria hagut d'anar a fer running.
5: Sí, exacte.
1: Que simpàtic.
0: Les jugadores que ara ja ho han celebrat i s'allunyen d'aquella zona del córner. Ruth, tu imagino que les estàs esperant. No sé si tens instruccions de si la cosa anirà rapideta, si haurem d'esperar.
6: Mai instruccions de res aquí.
0: És tot sorpresa,
6: mixtes,
0: no?
6: Les zones mixtes van com van. Sí, sí, sí. De moment, doncs, esperem aquí aviam si arriba alguna jugadora.
0: Sí, estan anant cap a la teva zona, ja ens avisaràs. Ara veia una escena de Quica amb Pina, que realment és que són nenes i els encanta, sí, passar-s'ho bé. Quica s'ha posat pràcticament a colliver, però com si fos un sac de patates, més aviat. Pina ja ha començat a donar voltes, fins que ja l'ha deixat a terra, i òbviament les dues han caigut marejades a terra. Bé, doncs són les seves maneres de celebrar-ho. Clar que sí, avui eufòria al vestidor blaugrana després d'una setmana de tensió. Ara tenen un mes, bé, 23 dies per preparar, 20 dies, per preparar aquesta final de la Champions contra aquest Olympique de Lió, del que de seguida en parlarem, perquè hi ha molts al·licients en aquest partit. és casa de Graham, també és casa d'Ada Hegerberg i d'Ingrid Engen. Hegerberg ja no és el que era, però a mi, quan jugui contra el Barça, em continuarà espantant. I això que ahir la veia... No m'explicava com pot ser encara titular, perquè per mi ja no és la jugadora que era. Però, en qualsevol cas, hi ha moltes figures en l'equip del Lió que pot fer 2-11 titulars per guanyar una Champions, si vol. Van sobrades de talent, van sobrades de potencial, van sobrades de diners. El Barça, en tot cas, ha demostrat aquesta temporada, davant dels dubtes de molts analistes, diríem estrangers, no tant d'aquí, que no sé per què descavalcaven el Barça de les travesses de veure'l com a possible campió, doncs avui s'hauran trobat amb la sorpresa de tornar-se a veure per setena final consecutiva el Barça en aquesta Champions. Sònia, estigues pendent també de la informació que pugui facilitar el Barça, perquè clar, d'aquí 20 dies hem d'anar a Oslo i imagino que el Barça haurà preparat algun tipus de desplaçament pels aficionats, perquè és un desplaçament complicat. Noruega queda lluny i és mala sort. Hem tingut els dos últims anys Bilbao i Lisboa, que Lisboa ja quedava una mica més lluny, però encara s'hi podia anar en cotxe. Oslo ja és més difícil, excepte l'Ors, que ha dit que agafa el BlaBlaCar. I ja deu estar tirant cap allà, m'imagino.
5: Ja pot anar sortint.
0: Però la resta intentarem anar en avió i, clar, no serà fàcil. No sé si el Barça informarà avui...
4: Veu que el moment logística. De la revisió del 4-3, Ors estava en una rotonda, anar fent voltes, aviam on surto.
0: Vaig o no vaig, enrere, vaig o no vaig,
4: que
0: vas. Que clar, amb el 4-1 ha dit, tiro cap allà, i amb el 4-3 que hem tingut durant uns segons, doncs potser no. Estarem pendents
1: de
0: tots els canals de comunicació. També el Barça a vegades diu no, és que ens hem de reunir amb la UEFA, no sé si facilitaran avui. I de tota manera, Ruth, per vestidors potser també es diuen alguna cosa. Ja saps que tens línia oberta per qualsevol comunicació.
6: Molt bé.
0: Vinga, va, que parlarem del Lió.

0: Què, aquest Olímpic de Lió? Gerard, Ruth, Salmo... És un Olímpic de Lió que no sé si el vau poder veure ahir contra l'Arsenal, que no acaba de jugar bé, però és el Lió de sempre. És aquell Lió que sense jugar bé, és que té tan bones jugadores, tan potents, tan físiques, que bé, el Barça haurà de fer molt bé les coses com les va fer fa dos anys si vol tornar a guanyar la Champions.
1: Hi ha jugadores interessants, és que a part... Jo, o sigui, si m'haguessin donat a triar, si m'haguessin deixat triar, preferia l'Arsenal, tot i que l'Arsenal és un equip molt pesat, que pressiona molt i que també és incòmode, però crec que té més variables atacants i té més amenaça i té més físic el Lió. I a part, l'entrenador del Lió també és més perillós perquè coneix les interioritats del Barça, per tant, et pot plantejar partits amb més dificultats. Per mi hi ha una jugadora que és molt diferencial sobre la resta en aquell equip, que a mi és Dumorné, la jugadora que més m'agrada amb físic, amb arribada, amb acceleració, amb la presència que té el terreny de joc. I després té arguments extrem, hi ha Chawinga, rapidíssima. Té arguments que et poden solventar els partits. Molta consistència i molta també jerarquia darrere. És un equip que està molt, molt compensat, però també et diré que jo veig el Barça capaç de guanyar aquesta final contra l'Olympique de Lió, perquè em dona... Té arguments de sobres, hi ha jugadores a un gran nivell, però hi ha una Payor que arriba a aquesta final a un nivell espectacular, de joc, de pressió, de gols, està en dinàmica golejadora, hi ha arguments ofensius com a banda, Graham, si juga Salma, molts arguments de ser imprevisibles que també fan que el partit sigui... serà diferent. I jo posaria un punt, jo crec que el Barça ha d'anar allà a demostrar que és el millor equip d'Europa una altra vegada.
2: A mi també em sembla jugadora per jugadora, o a nivell de jugadores un equipàs, vull dir, té jugadores d'un nivell increïble, però em sembla un equip poc treballador. I aquí al Barça, si el tema de les estrelles, que també les té, i suma la feina que ha de fer al mig del camp i en pressió al davant a la sortida del... Crec que elles a la sortida tenen molts problemes, i que si el Barça, a més de fer lluir les estrelles, també treballa com ha de treballar, doncs aquí hi guanyaria un grau.
3: I serà interessant també per mi el cos a cos entre Giraldez i Pere Romeu, perquè ja no és només que Giraldez conegui a la perfecció les interioritats, sinó que a la banqueta s'hi asseu un antic company de feina, que han compartit mil estones parlant sobre futbol, i que segur
1: que es coneixen,
3: clar, i que segur que un pensarà que l'altre, i crec que serà un duel molt, molt interessant des d'aquesta òptica també.
0: Clar, ahir ho parlàvem amb el clubès, el Tot Gira, que falta veure'ns quin tipus de lions trobem, perquè el que ja han demostrat, per exemple, Arsenal o aquest any el Bayern, és que anar a tenir la pilota contra el Barça és molt difícil. Mm. Si la vas a tenir, el que pot passar és que t'agafin per darrere. I aleshores, jo no sé si aquest Lió, sincerament, pel que deia la Ruth, pot ser tan disciplinat com per quedar-se enrere, i sobretot és que seria una...
1: És que...
0: Perquè el Lió té molt bones futbolistes també al mig del camp per intentar lluitar.
1: Exacte.
0: Contra la pilota.
1: Si tires enrere i no ets agressiu en el duel i en la marca, jo penso que és una temeritat anar enrere des del principi i cedint completament la pilota al Barça, tot i que saps que el Barça està còmode amb les possessions llargues, etc. Avui el Bayern, quan ha intentat ser més valent, sí que ha coincidit amb els canvis del Barça, que el context col·lectiu del Barça ha caigut una mica amb una destensió general, però elles han sigut més valentes,
3: com
1: no? Elles han sigut més valentes, i en pilota jo crec que són millors del que realment un equip que hagi sigut tan reactiu. Si hem vist a Clara Bull més pendent de defensar que d'atacar, avui, no?
3: Però és que espanta molt.
1: Bueno, sí, doncs en una final, penso que també, si vas espantat a una final, tens més les de perdre que de guanyar. I el Barça això ho té per suposat, perquè el Barça anirà a exposar-se, a ser jeràrquic en el partit, a tenir la iniciativa, per tant això ho té superat. Però el Lió és un interrogant que hi posarem, perquè Jordan Giraldez també ho sent intentar portar la iniciativa, però sap...
2: No necessita molta pilota, elles, molta pilota, elles, per
1: però
2: fer
1: perquè
2: mal.
1: Perquè corren molt bé, Ruth, perquè corren molt bé.
2: Perquè
1: hi ha
2: Chawinga
1: que corre bé,
2: sí.
1: I ataquen l'esquena bé. Tenen
2: molta
1: potència.
2: Sí, amb un joc molt directe.
1: Exacte.
2: Sí, no basat en la transició, però sí amb coses simples i directes. Vull dir que no necessiten tenir molta pilota, tocar-la molt, remenar-la gaire per crear ocasions. Tenen jugadores molt desequilibrants a l'espai, amb velocitat al davant, i no necessiten només fer transicions, sinó que amb aquest joc directe d'atac també fa molt de mal als rivals.
0: Ara de seguida en seguim parlant, però crec que hi ha hagut moviments a la nova Creu Alta. Sergi Camps, com va aquest partit?
4: Sí, moviments negatius pel Sabadell, perquè minut 34 de primera per 0-2 contra el Múrcia. Ha marcat el minut 16 Benito, el minut 18 Flacus, dos gols en dos minuts. El Sabadell, que havia començat millor, ha vist com amb dues fogonades el Múrcia doncs ha marcat dos gols, i ara mateix el partit doncs el té complicat. De fet, Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, ja està movent la banqueta, farà un canvi en els propers minuts. Recordem que aquest partit és important i que el Sabadell ha de tenir també la vista posada al partit de l'Aldenc, que és l'equip amb qui es juga la primera posició de la primera federació, la que dona ascens directe, i juga a les dos quarts de nou contra el Marbella a casa.
0: Doncs no han començat les coses bé pel Sabadell, sentia renegar per sota el Fàbregas.
5: Ostres, això sí que no m'ha vingut
0: no
5: de nou.
0: No te l'esperaves, aquesta, no.
1: Joan, com estàs?
5: No. Estic destruït ara mateix.
0: Vinga, va, que sou líders i segur que encara hi ha marge per capgirar el marcador. No sé a Girona com van les coses, Xevi?
6: Qui no té marge per capgirar el marcador serà el Leganés, perquè li està caient una tova. L'Uni està fotent un partidàs espectacular. 53-31, guanya de 22, i encara no som ni tan sols al descans, queden 10 segons. L'últim atac és pel Leganés, amb l'intent de dos de Maria Espín, que no hi va, el rebot és per Clara Holm. Acabarà aquí aquest quart, si no la nota doncs serà fora de temps. La cistella de Mercerón, més 22 per al bàsquet Girona, 53-31.
0: Doncs a Fontajau, aquests quarts de final, tornada de la Lliga Femenina de Bàsquet. Sí que de moment pinta molt bé per l'Uni Girona davant el Leganés. Una altra cosa és el Sabadell a la primera federació de futbol. Fins ara, Xevi.
6: Fins ara.
7: Deixem actualitzar-te un parell de marcadors. Ha finalitzat el partit entre el Getafe i el Rayo Vallecano. Victòria del Rayo per 0-2. Al minut 20 s'està jugant el Betis Oviedo.
2: Salma Pajuelo.
8: Merecida, un partido duro.
0: Sentit, Salma.
8: Pero desde luego un éxito más volver a clasificaros en la final. Qué gran día, ¿verdad?
9: Por supuesto, una alegría inmensa. Y bueno, este es el resultado del todo el trabajo que hemos hecho. Estoy muy, muy, muy orgullosa de todo el equipo.
2: Salma, un molt bon partit avui. Eres una, segurament una de les sorpreses, no?, en aquest 11. Com t'has sentit? Ha sortit el pla com s'esperava, no? Obrir molt el camp, buscant la centrada.
9: Sí que es verdad que el equipo, el Bayern, tapaba mucho dentro, y sí es verdad que el partido seguramente iba a estar la ventaja por fuera. Pues muy contenta de aportar al equipo, y en un día así, importantísimo. Creo que hemos hecho un trabajo todas excepcional, tanto en defensa como en ataque, y hemos conseguido este resultado. También ha habido momentos de sufrir, pero es lo que ha tocado, y estamos en esa final que no es nada fácil.
10: Salma, ¿qué supone para ti el primer gol a nivel de confianza, todo, abrir la lata? ¿Qué ha sido para ti ese primer gol?
9: Obviamente en un día así, en unas semis, y poner por delante al equipo, pues no sé si me has visto, pero estaba hiper feliz, hiper ilusionada, obviamente, porque era un pasito por delante, y estoy muy contenta.
11: Salma, ¿cómo veis esa final del 23 de mayo contra el Olympique de Lyon?
9: Bueno, obviamente va a ser una final y va a ser muy dura, como todas. Y bueno, esperemos, bueno, tenemos tiempo para preparar el partido. Ya hoy es día de disfrutar este logro y disfrutarlo bien.
12: Salma, otra de las noticias es el regreso de Aitana Bonmatí. ¿Cómo lo ha vivido el equipo?
9: Yo muy contenta por ella, es una jugadora imprescindible en este equipo, y muy contenta de que ella vuelva y vuelva a sumar minutos y poco a poco se vaya encontrando.
2: Heu patit al final, Salma, perquè hi ha hagut alguns minuts que s'ha patit una mica, Han anul·lat el seu gol, però el Bayern ha apretat molt també fins al final.
9: Sí, el Bayern és un equipazo, lleva haciendo una temporada muy buena, y sí que es verdad que hay momentos en los que hemos sufrido. También toca aguantar el arreón y lo hemos sacado para adelante, que es lo importante.
13: ¿Y qué decir del público? 60.000 espectadores una vez más. Con este público en el Camp Nou sois casi casi invencibles, ¿eh?
9: No, es una gozada vivir partidos así, con este apoyo. Y la verdad que yo como jugadora del Barça y como culé más, es increíble.
12: ¿Nos has hablado en el vestuario del reencuentro con Jonathan Giraldez en la final?
9: No, ahora mismo no teníamos tiempo para eso. Ahora era también como disfrutar este pase, y ya tenemos tiempo para pensar en el Lyon.
11: Salma, hablabas del público que ha ovacionado, y de qué manera, a Alexia Putellas. Ella se marchaba pues con lágrimas en los ojos, tal vez de despedida, pero se tiene que quedar en el Barça. ¿Qué le decís vosotras?
9: Bueno, yo súper, súper contenta con el partido de Alexia. Como siempre, está en los momentos más importantes cuando la necesitamos, y estoy muy feliz por esta actuación. Es una jugadora y una capitana ejemplar, y muy feliz por el día de hoy.
10: ¿Crees que con estas 6 finales consecutivas, otra vez más sois el equipo que está marcando la historia, que está escribiendo estos nuevos capítulos de la historia del fútbol femenino?
9: No sé si somos el equipo o no, lo que sé es que el trabajo aquí cada año es indudable, todas estamos a lo mismo, ponemos un esfuerzo y una concentración que creo que nos marca la diferencia, y estar otra vez aquí es un mérito muy grande, un esfuerzo de todas, y hay que estar muy orgullosa de esto.
14: Salma, ¿necesitabas un partido como el de hoy en lo personal, en un gran escenario donde has marcado, has asistido, y qué inyección te da a nivel de moral y de confianza un partido como el de hoy?
9: Obviamente en una semifinal marcar y tener buenos minutos es lo que toda jugadora quiere. Yo estoy muy feliz con el rendimiento de hoy. Quieres estar bien en un partido así y estoy muy contenta de que haya salido bien, de que hayamos sacado el resultado y estemos en esa final.
0: Doncs hem sentit Salma, una de les protagonistes clarament del partit d'avui.
15: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Marxaré de puntetes, amb el camí prou bé. El vent que m'acompanya...
0: 3 minuts i seran les 7 de la tarda. Ara us pregunto pel rendiment de Salma Parellualo, que destacava la Ruth. Però abans, Sònia, amb les imatges, ara li preguntaven als companys, a les imatges de retirada de les jugadores del camp cap a vestidors. S'ha vist Alexia emocionada, eh?
7: Sí, jo... Sí, és unes imatges que corren per les xarxes, que es veu bastant bé com ella es surt del terreny de joc un punt emocionada, no et diria que plorant, però plorosa. Una imatge doncs, que ha aixecat molts interrogants, diríem.
0: Evidentment és una classificació per una final de Champions, a ningú no se li escapa que el futur d'Alexia Putellas no està resolt, que té un més un, però tot l'any la Ruta ens explica que està a les seves mans decidir si vol continuar o no. Per tant, si encara no ho ha decidit, o potser si ja ho ha decidit, pot pensar que avui pot ser l'últim partit que hagi jugat aquí al Camp Nou, i d'aquí la seva emoció en un dia en què ha fet doblet, a més, per celebrar, si de cas, aquest fet. 232 gols d'Alexia Putellas, que significa que avui ha empatat César en el registre de màxims golejadors de la història del Barça. Això només li queda per damunt Leo Messi, però és una distància que, evidentment, es quedi o no es quedi, no hi arribarà. Però Alexia Putellas, que estava avui emocionada en sortir del Camp Nou, i sobre això li preguntaven també a Salma Parayuelo. Insisteixo, ara es pregunto pel partit de Salma, però, Sònia, ens quedaven algunes coses per repassar.
7: Doncs sí, mira, el Betis Oviedo, minut 26, guanya 1-0 al Betis, i en tennis ja hi ha guanyador. L'italià Jannik Sinner ha guanyat el Masters 1000 de Madrid en guanyar Alexander Zverev per 6-1, 6-2, 57 minuts, i amb aquest títol Sinner es converteix en el primer tennista de la història en guanyar 5 Masters 1000 consecutius. I si et sembla, anem a mirar com està la xarxa viària catalana, perquè com dèiem, avui hi ha operació tornada i hi ha força col·lapse a les xarxes de Catalunya. No sé si podem parlar ja amb la Txell Garriga. Txell, bona tarda.
16: Bona tarda. Doncs ja haurien tornat cap a l'àrea metropolitana la meitat dels vehicles que Trànsit preveu que tornin cap a avui, cap a Barcelona. El que tenim és ara una incidència que està complicant la circulació, sobretot a l'A2. És un accident que ha tallat durant uns minuts la via a Abrera. Ara es torna a circular, però només en un carril, i continuen treballant de moment els equips d'emergència. I veiem que hi ha uns 2 quilòmetres de cua molt compactada, i la via que comença a millorar ja és l'AP7, amb retenció, això sí, a Vilafranca del Penedès en sentit nord, i en sentit sud té molta intensitat entre Sant Celoni i la Roca del Vallès.
7: Moltes gràcies, Txell.
17: Aquesta tarda, Alexia.
16: Serra Jordi.
17: Sou a la final de Champions. Sensacions, sentiments, què penses? Ara sentim a Alexia Putellas.
0: No, sentim, no, compte, sentim Serra Jordi amb la Ruth. Perdona.
18: Al final et prepares per aquests, per arribar a aquests...
19: Està normalitzant, no?
17: Sí, bueno, al final m'han dit que lo disfrute al máximo, que juegue como sé y que nada, que lo disfrute.
18: Clara, com t'has sentit? No sé si quan et va dir el Pere que jugaries, que series titular, com t'has sentit avui al camp i com ha anat tota aquesta prèvia, quan has sabut que jugaries avui?
17: Bueno, al final molt contenta, la veritat que agraïda per als minuts, i res, al camp he intentat fer el que jo sabia, jugar el màxim de bé possible, i pues, al final ha anat bé i hem guanyat el partit, o sigui, molt contenta.
20: Yo te quiero preguntar por tu familia, no sé si has podido hablar con ellos antes o después del partido, pero ¿cómo se ha vivido en casa que estés jugando unas semifinales de Champions de titular y en el Camp Nou?
17: Sí, bueno, al final no los he visto desde que he empezado a jugar. Bueno, ahora les he saludado porque están aquí viéndome en el campo, pero no podía hablar con ellos porque ya me he venido rápido aquí.
13: Oye, dos goles de Alexia, el reencuentro con Aitana, el estadio lleno, más no se puede pedir, una gran fiesta para vosotras.
17: Sí, la verdad que, bueno, la semifinal soñada, la verdad, muy contentas y a por la final.
18: ¿Qué te habían demanat avui? ¿Qué te demanava el Pere al partit d'avui?
17: Res, que disfrutés, que jugués com sabia i que estigués allà.
11: Clara, ¿qué significa para ti Alexia Putellas? Que la hemos visto en el cambio con lágrimas en los ojos que sonaban a despedida.
17: Bueno, al final es una gran jugadora, creo que hoy ha hecho un gran partido y para mí es como una hermana porque me ha ayudado mucho este año y la verdad que, bueno, ya se ha visto hoy que es una gran jugadora que nos da la vida y que ha metido dos goles y que ha hecho un gran partido.
18: ¿Se le pide que se quede?
17: Hombre, para mí es la mejor y para mí sí.
18: Doncs riu la classe de Jordi, que demana a Alexia que continuï al Barça. Puja, puja.

0: Joan Arroyo, passen dos minuts de les 7 del vespre. Digue, Ruth.
1: Patri, felicitats. Molt bon partit de l'equip, tot i que s'ha patit fins al final, eh?
2: Muchas gracias. Uy, ¿cómo se escucha? ¿Esto se tiene que escuchar así? Ah, vale, perdón. Gracias. Sí, bueno, a ver, llegar a una final no es nada fácil. Ya dijimos que era un gran equipo y así lo han demostrado. Creo que hemos hecho una muy buena primera parte. Una pena el gol, porque creo que estábamos siendo claras dominadoras y que estén ahí en, más dentro de la eliminatoria con ese gol, teniendo ocasiones, siendo claras dominadoras, pues sí que ha dado un poco de rabia. Pero creo que el equipo ha respondido bien y bueno, también hay que saber sufrir para estar en la final.
1: Te han visto la enfadada en aquel gol, ¿eh?
2: Es que nada, es verdad que podemos perder el balón, podemos encajar, es verdad que no somos máquinas, pero sí que me ha dado esa pizca de rabia porque estábamos siendo claras dominadoras y prácticamente para mí me he ido con la sensación en el descanso de incluso algo más alejado del resultado a favor nuestra, pero bueno, creo que hemos hecho muy buena primera parte.
3: Quizás porque si no se sufre parece que no gusta tanto o no vale tanto, pero con este ambientazo y con este público habéis vuelto a demostrar que sois muy, muy competitivas, ¿eh?
2: Lo somos. Creo que lo del público, lo de los culés es un extra. Los aficionados han sido increíbles. Piel de gallina de nuevo. Y otro día histórico para ellos y para nosotras.
4: Pati, te quiero preguntar por un momento en la segunda parte. Cambian a Alexia Putellas, te entrega el brazalete de capitana, te abraza y se echa a llorar. No sé si te ha dicho algo en ese momento porque está la afición del Barça que sonaba despedida, esas lágrimas.
2: No, yo le he dicho que es la mejor, que vamos a estar ahí en Oslo porque quedaba poco, pero que íbamos a aguantar y vamos a estar ahí. Pero que es la mejor, ha hecho un gran partido, es nuestra líder y nuestra capitana.
5: Patri, tendréis delante al Olympique de Lyon de Jonathan Giraldez, que os conoce muy bien. ¿Esto os da un poco más de respeto para afrontar la final?
2: Es una final. Nosotras llevamos ya muchos años trabajando. Creo que nos conocemos todos los equipos, nos conocemos todas las jugadoras. Estilos de juego. Que se saben cómo somos, pero creo que hay detalles que se van cambiando y vas trabajando. También trabajas el partido que vas a jugar, ellas también trabajarán para jugar contra nosotras. Es verdad que con Jonah hemos pasado 3 años, pero creo que ya han pasado varios años y todas hemos evolucionado y creo que hemos hecho bastantes detalles y cambios de cómo éramos hace... ¿Hace cuánto? 3 años que estábamos con él. Sí, hace 3 años. Entonces, bueno, nos conoce evidentemente, pero va a ser digno de una final y evidentemente cada uno sacará sus armas.
1: Patri, ara preguntàvem pel Jona, el Pere avui amb el plantejament també ens ha sorprès. El partit d'anada us va costar molt atacar. Avui hem vist Salma enganxada a una banda, amb Serra Jordi també, amb Brooks en un lloc on a la primera part no la localitzava el rival. Un plantejament que us ha ajudat molt també.
2: Sí, es que también, ya lo dijimos, el Bayern nos tapaba mucho dentro, saben que nos gusta mucho combinar dentro y nos daba mucho fuera. Yo creo que ese pie izquierdo en banda izquierda con Salma, pudiendo meter centros, como ha llegado el gol de en derecha con Caro de Salma, creo que nos venía bien. Ahí hemos estado acertadas, Esme también se puede mover por dentro, nos ha dado también esa fijación por dentro. Y luego también a raíz de tener un pie izquierdo y alguien abierto en banda izquierda nos ha dado un poco más de espacio dentro. Entonces yo creo que iba un poco por ahí, ha salido bien y yo creo que ha sido muy acertado.
3: Patri, con el paso del tiempo la perspectiva será 6 finales, 3 títulos de momento, una trayectoria cuando miréis hacia atrás, increíble lo que estáis consiguiendo, ¿eh?
2: Hay que, ya lo dije y lo llevamos diciendo todos los años, hay que valorarlo mucho, lo valoramos muchísimo, no es nada fácil. Al inicio de temporada y a la mitad de temporada hubiésemos firmado el estar así en esta final, incluso antes de las semifinales, no es nada fácil volver a estar entre las 2 mejores de Europa, para estar orgullosas y ahora que estamos ahí pues queremos ser las mejores.
3: Felicidades.
1: Doncs hem sentit Patri també i... Jo és que no ho he vist tan clar, això de l'Alexia plorant, però vaja, aquí és la cosa que més es comenta, les llàgrimes d'Alexia quan l'han canviada.
0: Sí, clar, aquí a la graderia, diríem, ens agafava lluny.
6: Per xarxes però... corre una mica ja.
0: Sí, sí, la Sònia ens explicava la imatge, perquè ja ho ha pogut veure a través de les xarxes, i és una imatge on queda clar que està emocionada. Jo crec, Sònia...
7: És bastant clara la imatge, ara l'he vist repetida moltes vegades, i és veritat que quan s'abraça Patri hi ha un moment...
0: De llàgrimes,
7: Bé, d'emoció, de pura emoció. Sí.
0: Passen 7 minuts de les 7 del vespre. El Barça, que s'ha classificat per una nova final de la Champions, ho ha fet aquí al Camp Nou, amb un Camp Nou ple i amb una tarda espectacular. I estem pendents, Sònia, de sentir precisament la protagonista d'aquesta imatge que comentàvem.
7: Els micròfons de Laura Burgués a TV3.
4: Al costat de la capitana del Barça, Alexia Putellas, autora de 2 gols aquesta tarda. Alexia, enhorabona. Sou a la final de Champions. Sensacions, sentiments, què penses?
8: Molt contenta, evidentment, molt orgullosa. Al final et prepares per arribar a aquests partits. Crec que l'equip té un mèrit brutal. Fer tantes finals europees és molt, molt, molt difícil. Crec que no som conscients. Amb el temps ho valorarem i molt orgullosa de formar part.
4: És que fa 7 anys vau eliminar el Bayern i us vau classificar per la primera final de Champions a Budapest. Ara és la 6ª consecutiva. És història, perquè ningú ho ha aconseguit mai. Què representa també això?
8: Doncs el que et deia, històric, un moment per sentir orgull, perquè al final... jo crec que encara ho fa més màgic que totes les que estem aquí som culers, aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició, que al final sentim com que juguem per ells i que qualsevol d'ells també podria estar jugant per nosaltres, no? Perquè ho sentim molt, molt des de dins i bueno, al final és molt orgull el que sents.
4: Aquesta comunió amb l'afició ha fet que de seguida que marquessis el primer gol anessis a buscar la grada d'animació per celebrar-ho?
8: Bueno, és que saps què em passa? Que quan marco no sé què faig. O sigui, és com un moment d'èxtasis que no saps. I llavors, no sé, he passat per allà i m'he anat a la grada d'animació i bueno, al final podia haver fet qualsevol cosa, però sí, he anat cap allà per agrair-los també el suport que ens donen tots els partits, també en el Johan i aquí, evidentment.
4: Avui, quan t'han substituït, t'hem vist emocionada. Ho estaves? Què senties?
8: Emoció, evidentment, sí, m'he emocionat perquè... crec que és algo històric, un moment màgic, una altra nova final. Estic molt orgullosa de formar part, em sento superestimada. I al final ha estat això, emoció de tant amor, d'aconseguir un objectiu que teníem des de fa molt temps i felicitat, sobretot.
4: L'altra vegada que vau jugar al Camp Nou vas viure el partit 500. Avui vius la consecució de la final de Champions, una altra tarda memorable al Camp Nou. N'hi hauria d'haver més?
8: Són màgiques, no sé com ho fem, però sempre que juguem a l'Spotify Camp Nou és algo màgic. Encara me'n recordo del primer partit amb tot el públic, perquè el primer que vam jugar va ser amb el Covid, però després els rècords amb 90.000 persones, les dues eliminatòries seguides. Després bueno, em va tocar viure-ho des de fora per la lesió que vaig tenir, però ara de nou un altre cop des de dins i és que és algo brutal.
4: Com veus el rival a Oslo, a l'Olímpic de Lió, amb un entrenador, Jonathan Giraldiz, que coneixes molt bé?
8: Sí, ens coneixem molt bé, ell ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
4: I ganes de tornar a portar el títol cap a Barcelona?
8: Evidentment, per això ens preparem, ens portem preparant molts mesos, molts dies, per això prenem moltes decisions tant dins com fora del camp per intentar tenir aquesta opció i ara el més difícil que és intentar tenir aquesta opció, ho hem fet, ara hem d'anar per ella.
4: Alexia, tothom es pregunta què farà Alexia, no et pregunto què faràs. La decisió saps quan la diràs, a final de temporada, quan?
8: Sé que ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
4: Fantàstic, Alexia, repeteixo, enhorabona, gràcies, felicitats.
8: Gràcies a tots.
9: La TDG a Catalunya Ràdio.
10: Si el mar és l'amor, jo sóc el mar. Vull que les onades i la sal siguin el far. Viure, només viure i no pensar. Fica quan la
0: 11 minuts passen de les 7 de la tarda. Les paraules d'Alexia, que òbviament no vol que el seu futur centri aquesta classificació per la final de la Champions, sigui o no la seva última temporada al Barça. Ella sempre hi és, sempre hi és, i veurem què és el que passa en aquesta final i si pot marcar per superar els gols de César. Bé, també té algun partit de Lliga pel mig i a la final de la Copa de la Reina probablement ja hi arribi amb aquesta estadística aconseguida. Una Alexia Putellas que s'ha emocionat en el moment del canvi i de la retirada del camp, i ens ho comentava la Sonia, que les imatges són prou evidents que estava emocionada, però del futur no en vol parlar, òbviament. Us sembla que votem per la millor jugadora del partit?
11: Si us plau.
0: Vinga, Sònia.
12: Que quan no tens res.
7: Doncs mira, començaré amb el Gerard Autet, que ha hagut de marxar, però ja m'ha deixat el seu nom, Alexia. Continua amb tu, Sònia.
0: Clar, és que em condiciona, perquè...
11: Però vota qui creguis.
0: Jo anava a votar Salma, però jo crec que avui ha de guanyar Alexia, i per tant voto Alexia.
7: Molt bé, doncs Ramon,
0: no, està no, molt rí. No et sentis condicionat, per la meva
11: no,
0: raonament.
11: No, sí, jo ho tinc molt clar, Alexia. Vull la...
0: Doncs sí, aleshores, sí.
7: Molt
0: ja
7: bé,
0: està.
7: Doncs, Ruth.
1: Mira, tranquil·la, perquè jo votaré Salma, perquè crec que no la podem votar en molts partits, perquè no té prou minuts, i avui crec que ha fet un partit destacat. Per tant, mira, ja té un vot.
7: Per tant, el meu vot no és determinant. Guanya...
11: Això m'agrada.
0: Però qui votes?
7: Alexia.
0: Alexia, bé.
11: Personalitat.
7: Personalitat, doncs... sempre.
0: Alexia, millor jugadora del partit a parer de la TDG, ha fet dos gols, ha estat present en aquest partit, i és cert que se't du aquesta menció individual, Salma Parayuelo, aquí la sentíem, i ho deia la Ruth, ha tingut pocs minuts durant la temporada, i fins i tot diríem que mancada de confiança, però avui ha estat molt bé, de fet ha estat determinant. Sento de cop silenci, no sé si és que simplement ens han baixat la música. No, però que no haguéssim perdut algú. No, ja està, heu baixat la música, no passa res, Joan. És que sentia silenci i he pensat, ens hem quedat sols.
7: No, estem aquí, no pateix.
11: Home, a veure, al Camp Nou, pràcticament.
0: Deixarem marxar el Joan Fàbregas, que també té feinetes, aquí tothom
7: té feinetes. El que té més feines sóc jo i no puc marxar.
0: Tu marxaràs de seguida, que ara és a punt de començar per a Romeu, i per tant abans, Joan, el teu anàlisi d'avui de Stéphanie Frappart?
13: Excel·lent àrbitre francesa, m'ha deixat molts dubtes, el gol anotat al Bayern, per mi no era intervenció de VAR, i per tant crec que és l'única ataca en un partit que no li computo a ella sinó al VAR, per tant molt bé la francesa.
0: Jo podria arribar a estar d'acord amb tu, però el meu cor ha agraït que hagi anul·lat aquell gol, perquè aquells últims minuts no ho has passat bé. Ni jo, ni crec que els nostres oients, per tant, tots contents amb l'actuació del VAR avui. Qui hi havia al VAR? No m'he fixat qui...
13: Hi havia Willy de la Jot, un francès.
0: Ah, d'acord. Doncs, Frappart, per tu, excel·lent, perquè fa allò de la gestió que feu molt els àrbitres, de no t'ensenyo la groga, però t'aviso que la pròxima t'ensenyarà la groga.
13: Algú no ho ha fet massa, Ha anat per feina, Les dues grogues que ha tret han estat molt bé i ha controlat el partit a la perfecció.
0: Perfecte. Joan, gràcies. Tenim en marxa, recordem, el partit de l'Uni Girona amb el Leganés. Ha començat ja el tercer quart, Xevi?
14: Sí, fa 5 minuts, el partit està controladíssim amb aquest 63-40, ara però tot Fontejau callat perquè Koulibaly és al terra, està picant com que s'ha fet mal, però vaja, ara s'aixeca, camina una miqueta, diu que res, falsa alarma, aquí patim més per la salut de les jugadores que pel resultat, sí. A vegades 63-40, Bàsquet Girona 63, Leganés 40 més 23, per tant, ara mateix, i si no hi ha un daltabaix espectacular, l'Uni serà semifinalista.
0: Partit controlat a Fontejau, i avui també hi ha partit de la Lliga CB al Palau, ben a prop d'aquí del Camp Nou, i tenim l'Ernest Macià. Ernest, hola, bona tarda.
15: Com estem, Sònia?
0: Ja ha començat també el partit del Barça,
15: Sí, correcte. Estem al primer quart, tram final. El Barça, que ha recollit el de bàsquet una part del públic que venia del Camp Nou, de l'Spotify Camp Nou, doncs el Barça està fent la feina. És veritat que té 4 lesionats nous que no s'esperaven i, a més, importants. Veseli, Satoranski, Claiborne, que no reapareixerà fins al play-off, i tot i així està guanyant. Barça 23, Gran Canària 16.
0: Ens quedem... quedem ja informats d'aquest partit i tornarem més tard. Gràcies, Ernest.
15: Molt bé, gràcies, Sònia.
0: I el Sergi Camps el tenim a la nova Creu Alta. No sé si ha començat ja la segona part, encara no.
16: No, temps de descans a la nova Creu Alta. El Sabadell que perd per 0-2. Gols de Benito i de Flacus. En dos minuts el Murcia ha fet dos gols. Han marxat els jugadors camí de vestidors. Ferran Costa els esperonava picant de mans. Ja ha mogut la banqueta Ferran Costa. Ha entrat Alemany, ha marxat Aguilar. Pendents que comenci la segona meitat. Ara mateix el Sabadell, que és líder de la categoria, punxa a casa per 0-2 al descans contra el Murcia.
0: Veurem si pot canviar la dinàmica d'aquest partit en aquesta segona part. Passant dos minuts d'un quart de vuit de la tarda. Nosaltres us hi acompanyarem fins dos quarts de vuit. Pendents ja de la roda de premsa de Pere Romeu. Rut, pels teus micròfons han passat Salma, Serra Jordi i Patri. Jo imagino que pel que fa a les jugadores ja no en sentirem cap més, no?
1: No, ara ja som a la sala de premsa esperant Pere Romeu perquè ja ha acabat Barcala, per tant no trigarà a sortir l'entrenador del Barça.
0: Doncs mentre esperem Pere Romeu, Sònia, si vols, hi havia alguna jugadora que havia estat entrevistada per la Laura Brugués a TV3 també, que podíem tenir a punts, crec que era Paredes, Irene Paredes, si et sembla.
7: Doncs sí, podem sentir ja a Irene Paredes amb la Laura Brugués.
17: Irene, enhorabona, moltes felicitats. Quins sentiments tens ara mateix? Esteu a la final de la Champions.
18: Moltes gràcies. Estem molt contentes, era l'objectiu, i ahí estamos. Sufrido, però ahí estamos.
17: Quina valoració fas del partit amb aquesta victòria? Dius que heu patit, però també heu estat superiors. Quina valoració en fas d'aquesta tornada contra el Bayern?
18: Sí, creo que la victòria és merecida, però bueno, pues al final és un equip que aprieta, fuerte. Creo que hemos encarado el partido muy, muy bien. Ese gol, además con error mío, pues duele, porque parecía que podíamos encarrilar un poco el partido. Creo que hemos tenido ocasiones muy claras en la primera parte para haber metido algún gol más. Y luego, bueno, la sensación de que al final ellas aprietan, van con todo arriba, se han encontrado con algún gol, han tenido alguna otra ocasión, però bueno, contentes.
17: Què es dèieu ara entre les companyes a les celebracions en aquesta volta que heu fet al Camp Nou? Què us dèieu? Què us deia Pere Romeu també en la rotllada, a la rotllana? Què us dèieu?
18: Bueno, nos ha felicitado, nos felicitamos entre nosotras porque tiene muchísimo mérito volver a estar ahí en la final, no sé ya cuántos años consecutivos, la gente lo ve como normal, la gente lo espera, pero es muy, muy difícil. Pues bueno, todo lo que curramos en el día a día para que días como hoy sepamos hacer frente a un todo Bayern, crear ocasiones, estar fuertes cuando hay que sufrir y bueno, pues con los objetivos intactos de momento.
17: 6 anys consecutius arribant a la final de Champions és un rècord històric, mai cap equip ho havia aconseguit. Què representa també això?
18: Bueno, como dices, es historia, ¿no? Creo que somos un equipo, una generación que bueno, que nos encanta batir récords, seguir empujando el techo que nosotras mismas nos, bueno, vamos empujando poco a poco. Muy felices de estar en una nueva final.
17: Tornar a jugar al Camp Nou amb l'afició, avui encara més gent que el dia del Madrid, encara més rècord. Quina sensació heu tingut avui?
18: Bueno, yo no tenía duda. El otro día en Múnich ya lo dije, no esperaba menos de los culés, han apretado, lo han dado todo, nos han ayudado y enhorabuena a ellos también, y que sigan, que bueno, que ahí estamos, en la final.
17: Ja per acabar, Irene, el rival, l'Olímpic de Lió, d'un vell conegut, de Jonathan Giraldez. Què us sembla el rival i el tècnic que ja coneixeu?
18: Bueno, el rival, otro equipo que se ha merecido estar en la final, un rival muy, muy fuerte, ya le conocemos. Bueno, pues a preparar bien el partido y a pelearlo.
17: Fantàstic, Irene, enhorabona i felicitats, a celebrar-ho.
18: Moltes gràcies.
9: La TDG, amb Sònia Gelmà.

0: 10 minuts i seran 8:15 del vespre. Estem a la TDG, que ens ha classificat per la final de la Champions d'Oslo. El Barça ha guanyat el Bayern de Múnich per 4-2 amb un doblet d'Alexia Putellas, que ha estat la protagonista del partit i del postpartit, perquè ha marxat visiblement emocionada. Potser era el seu últim partit al Camp Nou. Doncs ni ella ho vol confirmar, ni nosaltres ho podem assegurar. A Alexia li quedaria un any més de contracte, però aquest estiu decidirà què vol fer amb la seva vida i el Barça li permetrà, efectivament, òbviament, que ho decideixi, perquè s'ho ha guanyat en tots aquests anys el Barça. Poc s'ho pensava ella i totes les jugadores de la seva generació quan van arribar a aquella final de la Champions del 2019, que tindrien l'oportunitat de jugar-ne sis més. I, a més, que aquella seria l'única que perdrien clarament, que les altres sis n'han guanyat 3 i aquest any aniran a per la quarta, davant l'Olympique de Lió, que durant uns anys va ser la bèstia negra del Barça, però que ja no ho és i ja no fa por. Fa respecte, això sí, però por ja no en fa. Ruth, creus que el podrem sentir en aquesta estoneta que ens queda de la TDG a Pere Romeu?
1: Doncs no ho sé.
0: Et jugo a no fer endevinar, com sempre.
2: Està tan en televisions encara, pel que jo veig. Per tant...
3: Doncs mira, mentrestant, informació de servei. Vols anada i tornada a Oslo al cap de setmana del 23-24, entre 320 i 350 euros.
0: Vols directes?
1: Mira, anava a donar la informació que donarà el club, que és que del tema entrades, logística, els socis i sòcies i aficionats van esperar fins demà. En principi, la idea és no donar aquesta informació aquesta mateixa nit, sinó demà ja passar tota la informació de les entrades de les quals disposarà el club, quin serà el sistema per aconseguir aquestes entrades, si es faran viatges organitzats, doncs tot això, en principi, el club diu que hi haurà aquesta informació demà.
0: Ajudeu-me a fer memòria. Si jo no recordo malament, a Lisboa el club no va organitzar vols de dia perquè la final era
1: perquè
0: molt
1: l'aeroport era l'aeroport era molt petit i no rebia més slots, no?
0: Sí, exacte. I sí que crec que va organitzar algun bus d'anada i tornada, però clar...
1: Sí, jo crec que més d'un, eh?
0: Una
1: colla de busos, alguns, sí.
0: Alguns busos, sí.
1: Clar,
0: a Oslo, evidentment, em sembla que el bus el podem descartar i, per tant, veurem si el club organitza vols, tenint en compte que la final és a les 6 de la tarda, 23 de maig, a l'Ullevall Stadion, a les 6 de la tarda, aquest Barça Olímpic de Lió. Ara el Salmurri, que és un senyor que va amb vol directe, ell no li explica si ha escales i tal, ell diu que 320. Jo crec que potser que algun de més econòmic fent alguna escaleta podeu trobar. Vull dir, però heu d'espavilar, això sí, perquè si el Salmo ho ha mirat...
3: T'ho vaig a mirar perquè com que ja estàs... Mira, vols amb escales...
0: Però has de posar el més barat.
3: 220.
0: Veus? 220. Ja anem rebaixant una miqueta. És que, clar,
1: sí. Hi ha gent a la ràdio, per exemple, la Laura Marín, que em va comprar i va explicar que amb el que s'havia estalviat fent una escala tenia un apartament o el que fos per la família Oslo. És a dir, que sí que fent alguna escala s'aconsegueixen doncs, vols una miqueta més econòmics.
0: Sí que és cert que, clar, depèn de com vagis de temps, perquè el final és a les 6 i si el que vols anar és el mateix dissabte, suposo que, tot i que ja vol directe pel matí, el dissabte és que no hi deu haver-hi molts vols.
3: A veure...
0: Salmo, fixa't amb cara de... Sí, clar,
3: no estava fent un màster del tema vols. He fet una informació d'aproximació.
0: Ja que t'hi has posat.
3: Home, per favor.
0: Clar, no sentirem per a Romeu, jo crec, ja, perquè anem molt justets. No sé, Sònia, si el tenim gravat dels companys de Televisió de Catalunya, si no
2: sí.
0: El podran sentir el tot gira,
2: sí, sí, podem sentir-ne un
0: Vinga, va, doncs el sentim, perquè és que si no ens quedarem sense sentir la seva opinió. Després d'aquest Barça 4, Bayern de Múnich 2, la seva segona final de Champions.
4: Sí, amb l'entrenador, el veieu en imatge, Pere Romeu, amb aquella sensació que la feina està feta. Enhorabona, Pere Romeu, esteu a la final de Champions. Sentiments, què significa?
5: Brutal, super, super content, super il·lusionat amb el partit que han fet. Sabíem que teníem un rival super fort al davant, que ens posaria les coses super complicades. Molt content de la rebuda de l'afició. Han sigut clarament la nostra font d'energia quan vèiem que estàvem molt, molt, molt, molt cansades. Super content amb la classificació i a poder preparar bé la final per Oslo.
4: De l'equip, de què estàs més orgullós avui?
5: Doncs mira, la primera part crec que hem respectat molt el pla de partit, el que volíem, crec que s'ha executat molt bé. Havia de, a vegades l'entrenador pot tenir unes idees, l'estat pot tenir unes idees, però les jugadores són les que ho duen a terme. I avui crec que ho han executat molt, molt bé, tant en atac com en defensa. La primera part moltíssim, després ens hem anat amb un marcador molt favorable quan ens hem posat 4-1. Hem volgut treure molta migcampista per tenir el control i ens hem començat a pressionar molt més a dalt, hem estat molt més a camp propi, hem tingut que juntar-nos molt en fase defensiva i defensar moltes situacions d'àrea perquè elles ens han recuperat moltes pilotes dins.
4: Has donat entrada i tant a bon matí quan quedava a mitja hora. És perquè has vist com estava el partit? Ja ho tenies pensat? Com ho has decidit?
5: No, ho he decidit en funció del partit. Sabíem que l'Aitana estava disponible per jugar diversos minuts. Ho he decidit fer d'aquesta manera. Volia, quan elles ens venien a activar més pressions, creia que l'Aitana ja entre línies podia tenir capacitat de rebre marcada alguna situació i accelerar en conducció. De fet, ha tingut aquella ocasió. Així que bé, molt, molt content pel seu retorn i l'equip està super, super content que hagi tornat.
4: Com l'has vist a nivell físic? Creus que pot ser important en aquest tram final? Hi ha la final de la Copa de la Reina, la final de Champions?
5: Ho serà, clarament ho serà.
4: Pere, ens podries explicar una mica què els has dit al final del partit? Què heu fet aquella rotllana? Què els deies?
5: No, coses... Bueno, intento sempre que les coses tinguin criteri, sentit comú i coherència, no? Té molt mèrit el que fa aquest equip, té molt mèrit tants anys arribar a una final i ojalà poder portar el títol aquí per a la nostra gent, però és que té molt mèrit, té molt mèrit. És molt, molt, molt, molt complicat guanyar Europa contra grandíssims equips, contra grandíssimes futbolistes i que això vagi passant any rere any, no ho hem de normalitzar perquè no ho és.
4: És que és la sisena final consecutiva, ningú mai ho havia aconseguit. Què significa?
5: Pues increïble, no? Crec que molta feina darrere de les jugadores, molta feina de tots els staffs que han passat, molta feina de totes les direccions esportives que han passat, molta feina de tots els entrenadors que han passat, abans meu inclús. Així que supercontent i donar enhorabona a tota la gent que ha passat pel Barça, perquè això és èxit de molta gent.
4: Es deia a l'inici de temporada que si plantilla curta, ha estat feina de l'entrenador fer d'aquesta plantilla que es deia curta, que has tingut lesions, jugadors importants, fer una plantilla que s'ha classificat per la final de la Copa de la Reina, que ha guanyat la Lliga, que ha guanyat la Supercopa i que està a la final de la Champions, és mèrit de l'entrenador, un gran mèrit?
5: Jo crec que és feina de molta gent. No crec que sigui únicament feina de l'entrenador, és feina de tot l'equip, és feina de les jugadores de creure que anem amb la línia correcta, és feina de moltes jugadores que han fet una passada endavant en moments importantíssims de la temporada, és feina de tot l'estaf que prepara a totes les jugadores perquè arribin el millor possible, així que crec que és un cúmul de moltes coses que aquesta temporada de moment estan sortint cara i estan sortint molt, molt, molt, molt bé.
4: Més una última pregunta. Us enfrontareu a l'Olímpic de Lió a la final de Jonathan Giraldez. Tu en vas ser analista. Com ho veus això, aquest que us coneixeu tant?
5: Bé, crec que els dos tenim avantatge perquè els dos ens coneixem moltíssim, no? Serà una final apassionant. L'Olímpic de Lió és un grandíssim equip. Ahir van fer un gran partit de tornada contra l'Arsenal. El Jonathan i jo ens coneixem molt. Amb tota la gent que s'han dut allà, també de l'estaf, també ens coneixem molt. Espero que sigui una final super, super emocionant, super emotiva i que guanyi el millor.
4: Fantàstic, Pere.
0: Gràcies. Les paraules de Pere Romeu, a la companya Laura Burgués de TV3. Marxem. Ho han tornat a fer i tornarem a ser sisena final consecutiva, la setena en 8 anys. Poc s'ho pensava aquella Alexia de 25 anys que arribava a la seva primera final de Champions, aquella Aitana que començava o aquella Mapi de 24 anys que es va sentir juvenil intentar frenar Ada Hegerberg. Són les tres úniques supervivents d'aquell primer 11 titular. No van repetir l'any següent, però sí des d'aleshores, ininterrompudament. I no es pot dir que hagin guanyat sempre, han guanyat i han perdut, han plorat i han rigut. Però hi han estat, com i

0: La setena final ja és aquí, la sisena consecutiva. El Barça de la reina Alèxia, de Graham, de Patri, de Paredes, de Pina, de Salma, de Cata, d'Ona. El Barça d'Aitana, que avui ha tornat. El Barça de les tres Champions, que vol la quarta. La fam d'aquest equip és insaciable. En una temporada amb Aitana, la millor futbolista del món, lesionada 5 mesos, amb una plantilla que deien que era curta, sense diners a la caixa per reforçar l'equip i tirant de planter, i malgrat tot, Supercopa i Lliga ja al sac i classificades per a les finals de Copa i Champions. Full de ruta impecable. Elles mai fallen. Elles seran a Oslo per guanyar la quarta i tornar a demostrar qui mana a Europa.
1: Tot gira amb David Clopés.
0: Bona tarda, 8:15 i obrim les portes del Tot Gira. Continuen els esports a Catalunya Ràdio, ara el Tot Gira per assaborir aquesta victòria del Barça 4-2 contra el Bayern, que porta l'equip de Pere Romeu a una nova final de Champions, la sisena consecutiva. I després, Espanyol-Madrid, un partit amb moltíssima expectació. L'Espanyol busca 3 punts que li donarien la salvació virtual i el Barça espera la punxada del Madrid, empat o derrota, per poder celebrar ja aquesta nit el títol de Lliga. És un vespre d'emocions fortes i aquí el Tot Gira i també el Club de la Mitjanit no us perdreu res. Comencem.
2: Estàs escoltant el Tot Gira amb David Clopés.
3: Graham pot fer la centrada, el segon pot ser el gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Bayern busca la rematada amb el cap, la pilota és dins l'àrea, Alexia amb tot! Gol, gol, gol, gol, gol! Salma pot fer la centrada, l'enrosca al punt de penal, per al cop aquest gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Doncs la guanyem, Alexia, la rematada de Xilena, el gol! El Barça jugarà la final de la Copa d'Europa.
0: Tot gira amb el Marçal Turó i el Joan Arroyo al control tècnic i musical, Dolors Joanola i Aina Grau a la producció, el Víctor Rodríguez i l'Andrea Martínez al control central i l'Oriol Rodríguez i el Roger Bosà de Vistaires al control de xarxes. Què tal, com esteu?
4: Bona tarda.
0: El Barça ja és a la final de Champions dissabte 23 de maig, estadi Ullevaal, a Oslo, a Noruega. És l'escenari per a la setena final de Champions del Barça, la sisena consecutiva. Barça-Lió, la quarta final entre aquests dos equips, amb dues finals guanyades per les franceses, una pel Barça, la final de Sant Mamés de tan bon record de fa 2 anys, 8 Copes d'Europa per al Lió, 3 per al Barça. Jonathan Giraldez ara al capdavant del Lió per primera vegada contra el Barça de Pere Romeu, que va ser l'ajudant de Giraldez al Barça. Una final apassionant que ja tenim servida. I estan pendents al Camp Nou de la roda de premsa de Pere Romeu i Ruth Vila, bona tarda, crec que ja està parlant.
5: Sí, podem sentir-lo ja.
0: Vinga, l'escoltem.
6: Arriba fora de manera força ràpida, així les seves 5 migcampistes havien de retrocedir cada vegada. Crec que les hem mogut força bé, crec que hem arribat força bé per fora, crec que hem tingut bon desequilibri per fora i crec que avui hem executat molt bé les coses que volíem. Així que supercontent que això hagi succeït així.
7: Hola, Pere, Edu Badia, Cadena Cope. Et volia preguntar què s'està fent bé, quin és el factor determinant per arribar a una altra final de Champions? Gràcies.
6: Ja... més o menys crec que ho he explicat a la primera resposta, que crec que és el mèrit de moltíssimes coses. No et podria dir que hi ha una cosa per sobre de l'altra, és el cúmul de moltes coses ben fetes, vale? Jo penso que aquestes futbolistes el que les fa més diferencials no és el bé que juguen o el bones que són, sinó la gana competitiva que tenen després d'haver guanyat tantes coses, no? L'ésser humà tendeix a la relaxació un cop arribat a dalt de tot, i aquest equip ha arribat a dalt de tot i segueix volent guanyar sempre. Així que crec que això és el que més orgullós estic. Crec que les jugadores més veteranes han recolzat molt les joves i estan al nivell que estan, 1, per personalitat, i 2, per la bona rebuda que han tingut aquestes futbolistes, així que supercontent amb el total de tot.
8: Hola, Pere, aquí darrere, Josep Capell de Ràdio Nacional. Felicitats per la victòria i per la classificació. Dos coses molt ràpides. Per un lado, lo único negativo en la parte final, ¿a qué crees que se debe estos 20 minutos? Si a que el rival ha apretado mucho, incluso que no sé si en algún momento se han llegado a relajar tus jugadoras por ver ese 4-1, no sé a qué crees que se debe este pequeño sufrimiento en los últimos 20, 20,

0: de minutos. Y por el otro, pensando ya un poquito de cara a la final, aunque vais a tener mucho tiempo para poder prepararla, no sé si crees que llegáis ahí a un partido en el que ahí no sois claramente favoritas como en otras eliminatorias u otros partidos, sino que todo se iguala mucho más. Si tú crees que de cara a esta final no hay claro favorito. Gracias.
1: A ver, yo respondiendo a la primera pregunta, creo que hoy la mayoría de cosas que han sucedido en el partido son positivas, porque creo que hemos hecho un grandísimo partido, creo que hemos hecho cosas súper bien hechas, pero no nos tenemos que olvidar de que el equipo rival también juega, el equipo rival tenía que remontarnos, íbamos 3 goles por encima, se tenían que poner dentro del partido, nos han empezado a poner delanteras, nos han empezado a emparejar muchísimo más, nosotras hemos cambiado a Salma, hemos cambiado a Caro, nos hemos quedado con poca profundidad, nos hemos quedado con mucha gente entre líneas, esa gente entre líneas iba todo el partido marcado porque ellas nos han empezado a igualar. Es normal que haya tramos del partido donde no puedes estar tan bien. Contento de haberlo defendido como equipo, nos hemos juntado como equipo, hemos sacado balones de dentro del área por insistir, así que dentro de la pregunta un pelín ahí negativa que tú querías trasladar, yo veo cosas positivas de cómo nos hemos defendido. Y respecto a la final, creo que los dos equipos que hemos llegado a la final somos los merecedores, de llegar a esta final. Somos los dos equipos que creo que hemos sido más constantes en la Champions, los dos equipos que quedamos primeras y segundas en fase de grupos. Ayer el Lyon fue claramente superior al Arsenal, así que será una final súper disputada, pero ya tendremos tiempo para prepararla bien.
2: Hola, Pere. Felicitats. Soc el Joan Tejedor de la cadena SER. Ha sido también un día de emociones, siempre lo es con la conexión con la afición cuando jugáis aquí en el Camp Nou, la vuelta de Aitana, pero una de las imágenes que queda es la emoción de Alexia cuando la cambias. ¿Tú cuando ordenas el cambio, eres consciente o no eres consciente de si son sus últimos minutos en este estadio?
1: No, yo claramente pienso en el equipo, pienso que es lo mejor en ese momento para el equipo. Nos estaban ganando ahí algunos pequeños duelos en el mediocampo. Kika es una tía súper enérgica en el mediocampo, por eso he querido cambiarla por Alexia, pero claramente yo en mi mirada, en la decisión del cambio, es única y exclusivamente pensando en este partido y qué nos acerca para la final de Oslo. Únicamente esto.
3: Hola, Pere, aquí Maria Tiques d'Esport. Enhorabona per el partit i per la classificació per la final. No sé si pots explicar què buscaves una mica amb l'11, amb aquesta, amb Serra Jordi i amb Salma, i després també amb els canvis, perquè Caro no sé si t'ha demanat el canvi, està bé o no està bé, o com està?
1: Sí, Caro en principi està bé. Han notat una petita molèstia i hem decidit canviar-la. Clarament volíem jugar amb gent oberta per esquerra i amb gent oberta per dreta. Si tu vols insistir en el joc interior amb un equip on clarament et defensen amb un tribot i una punta Harder per davant tapant molt a Patri, clarament no tens joc interior o és difícil arribar a ella, no? L'equip rival ens concedia molt espai per fora, volíem tenir centrades i peus naturals una a cada costat, volíem tenir desequilibri i volíem tenir bona arribada al segon pal. Crec que això ha sortit bé. Després, amb els canvis, el que volia era tenir major control de la possessió, juntar-nos més al mig del camp perquè elles ens començaven a emparellar. Ens hem quedat amb molt poca profunditat pels canvis que hem fet i elles ens han començat a recuperar pilotes al mig del camp, quan és una cosa que normalment tenim molta precisió i molta perfecció en aquest tipus d'accions. Aquesta segona part no ha sigut tan així a partir del minut 60-65, potser et diria, però content amb el total de l'eliminatòria i amb la classificació.
4: Àngel.
5: Hola, Pere, aquí Àngel Pérez de Mundo Deportivo. Ara ja és oficial que la final serà Barça-Lyon. És un xoc de dos models de club totalment diferents, un club com el Barça que aposta per la masia, per la formació, per la professionalització, i un Lyon que és l'imperi de Michel Kang, on amb els diners intenta una mica copiar el model Barça, fins i tot us ha tret a peces importants, des d'executius fins a jugadores. Com valores una mica aquest xoc, no, d'estils amb aquest Lyon de Michel Kang, i en especial amb Jonathan Giraldez, que és un vell conegut? Hi haurà un duel aquí a les banquetes en què els dos us coneixeu molt, i no sé si és millor, pitjor, o com ho valores. Gràcies.
1: És com és. No... Evidentment, el Jonathan i jo ens coneixem molt, evidentment som equips, et diria, històrics, no? en aquesta competició, tant Barça nosaltres com el Lió. Realment, entre cometes, és indiferent com arriba cada equip en aquestes finals. El que puc assegurar és que, amb la total seguretat, perdona, és que som els dos equips que crec que millor Champions hem fet. Crec que és merescut estar a la final, i mira que en aquestes competicions a vegades els mèrits no serveixen d'absolutament res. Serà una final apassionant, nosaltres intentarem donar-ho tot com venim fent, seguirem jugant amb la identitat que tant ens caracteritza, i intentarem fer la millor final possible per intentar que les seves virtuts, que en tenen moltes, evidentment, no es puguin disminuir, i nosaltres fer el partit que ens toca. Gràcies.
6: Hola, Edurne Concejo, de La Vanguardia. Jo et volia preguntar, Pere, com d'important és per un equip com el Barça, que segurament amb la Lliga no té aquesta exigència, a un partit com aquest, amb aquest final, amb aquests 20 minuts finals que parlàvem, saber patir també, no? Sobretot de cara a la final, com d'important és pel Barça haver tingut com aquest test en semifinals d'haver aguantat patint aquests 20 minuts?
1: És que això és futbol, i és futbol d'èlit, és normal que tinguem trams del partit així. Això ens serveix una barbaritat, però no només avui, també hem tingut altres partits on clarament hi ha hagut moments i minuts i estones i trams del partit que s'ha patit. Això ens serveix perquè nosaltres, si algú volem aconseguir a través de l'entrenament, és tocar situacions així, perquè evidentment quan t'enfrontes a l'entrenament jugadores tan bones contra jugadores tan bones fa que hi hagi algunes situacions que puguis entrenar, no? El que hem vist avui, els minuts finals, ho intentem tocar les situacions d'entrenament, intentem que l'equip estigui preparat per poder juntar-se en aquests moments. Crec que hem fet coses molt ben fetes en defensa, crec que en pilota hem perdut masses pilotes i hem permès que l'equip rival es anés assentant al nostre camp. Jo crec que això és el major problema que hem tingut.
7: Hola, aquí al costat, Laia Bonals, del Periódico. S'ha viscut molts moments durant tot el partit, però m'agradaria preguntar-te per dos noms propis, que són l'Alexia Putellas i el Dejan Bonmatí, que cadascuna han viscut diferent el partit i en moments especials per les dues. Com es viu tu des de fora i què en penses de les dues amb una situació d'Alexia amb llàgrimes i amb el retorn d'Aitana Bonmatí, que s'ha vist que un mal cap nou ha abraçat a les dues en els seus moments. Gràcies.
1: Bé, o sigui, si anem a noms individuals, molt content amb el partit de l'Alexia, content amb els gols que ha fet, content amb la trepitjada a l'àrea que ha fet. Crec que al tram final del partit ens hem quedat amb un pèl de poca energia al mig del camp, per això hem decidit canviar-la i durar l'entrada a Kika. I respecte a Aitana, content d'haver-la pogut tenir disponible en un partit tan important com el d'avui, content de que hagi pogut tenir minuts de qualitat en un escenari tan exigent i contra un rival, per mi, molt i molt bo. Repeteixo que el Bayern, bueno, m'agradaria donar l'enhorabona al Bayern perquè crec que ha fet una grandíssima eliminatòria en tot moment, i que l'Aitana hagi pogut tenir uns minuts, crec que és algo superbo per aquest tram final de temporada que ens ve.
4: Albert.
8: Hola, Pere Albert Domènech, culer confidencial. Felicitats per la victòria. Portes 2 anys al club, 2 finals de Champions. Et pot semblar injust que part de l'entorn al final acabi valorant la teva feina per un partit, en aquest cas per dos, el que passin 2 partits?
1: M'és absolutament igual l'opinió de la gent que no està dintre del vestuari. M'és absolutament igual. Jo em quedo amb l'opinió de l'estaf, em quedo amb l'opinió de les meves jugadores, em quedo amb l'opinió de la direcció esportiva que està present en el dia a dia. La gent que vol opinar, que entenc que hi ha part de que és clarament la feina amb la que esteu vosaltres ficades, però la gent que vol opinar de coses que no està en el dia a dia, més bastant igual. I després hi ha una cosa que s'ha de tenir criteri futbolístic per poder opinar de les coses, no? Per això alguns som entrenadors i d'altres som altres coses.
9: Bona tarda, Pere. Enhorabona per la classificació i la victòria. Raül Zambrano, al diari Ara. Ara parlaves d'aquesta segona final que tindràs com a entrenador. Ets conscient ja de tot plegat d'aquesta magnitud del que heu aconseguit amb 60.000 persones de nou al Camp Nou? I preguntar també com estàs tu i com ho estàs vivint tot plegat.
1: Difícil, difícil. Difícil d'escriure en paraules una mica el viscut, no? Sabíem que avui amb la nostra gent havíem de donar una passada endavant, sabíem que avui amb la nostra gent clarament apretaríem moltíssim i ens donarien una energia necessària per poder afrontar aquests partits. La rebuda ja ha sigut increïble. Molt content d'haver pogut donar aquesta alegria a l'afició amb gols, amb victòria i amb classificació per la final. I només tinc paraules d'agraïment perquè clarament aquest projecte no es visualitza sense aquesta afició que tenim. Així que super, super content i agraït per tots i totes els que han vingut avui aquí.
4: Farem les 3 últimes preguntes, Natàlia.
10: Hola, Pere, felicitats per la victòria. Natàlia Gimí, en la línia de Raúl Zambrano. ¿Qué has sentido cuando has visto que estaba todo el campo lleno, que no ha fallado la afición, que era de esperar.
1: Muchísima emoción, piel de gallina claramente, ya solo la llegada. O sea, hay algo que a veces los entrenadores nos tenemos que focalizar tanto que no nos damos cuenta de todo lo que va sucediendo, pero es que si te quieres dar cuenta de todo lo que va sucediendo empiezas a emocionarte más que analizar, y claramente cuando estás tomando decisiones en el banquillo necesitas analizar bien las cosas. Súper emotivo para alguien como yo de aquí, de la ciudad, culé de toda la vida, que llevo toda la vida viniendo aquí al Camp Nou a ver al equipo y todo. Es algo súper emotivo, súper emocional, súper emocionante ver también a mi familia por ahí viendo el partido y animando. Creo que es algo súper, súper positivo, así que súper feliz.
11: Hola, Pere. Bona tarda. Ángel Gallardo. Felicitats per la victòria i per la classificació per la final d'Oslo. Segona temporada com a primer entrenador del Barça i segona final de Champions a la que arribes. Jo no sé si en el moment en què et van anomenar com a primer entrenador de l'equip, si pensaves que anaves a aconseguir el que has aconseguit i com has viscut aquest procés, sobretot a nivell personal. Gràcies.
1: No sóc una persona que visualitzi molt el que succeirà. Sí que sóc una persona realista i conscient. I jo quan agafo l'equip ho ha guanyat absolutament tot. Per tant, tot el que no sigui repetir tots aquests èxits, jo sé perfectament que hi haurà opinió al respecte d'això. Sóc una persona que m'encanta la meva professió, que m'encanta entrenar, que m'encanta millorar els futbolistes, i el meu objectiu va per aquesta línia. A part, ho hem aconseguit guanyant moltes coses, arribant, com tu bé dius, a la final de la temporada passada i arribant a aquesta final, i jo l'únic que puc assegurar és que l'equip arribarà super, super, super preparat per afrontar aquesta final i la final de la Copa de la Reina, que també ens ve.
12: Hola, Pere, Rafa Nández, de Culera de News, una miqueta en la mateixa línia. Efectivament, personalment, entrenar aquesta generació que ha aconseguit tants èxits i pensar la generació que ve, per exemple, ahir el Barça va guanyar la Lliga i veiem jugadores que poden estar entrenant molt aviat amb tu. Com et sents personalment?
1: Bé, en primer lloc, perdona que no ho havia dit, però donar-li l'enhorabona a tot el nostre filial i a l'Òscar Vélez en especial, a Marc Vivers, la direcció esportiva, també, per fer un filial tan potent i tan consistent i que ha tornat a guanyar la Lliga quan, evidentment, no és gens fàcil. Entrenar un equip així crec que és algo únic, difícilment repetible, jugadores de tant nivell, jugadores amb tanta gana i jugadores tan joves amb tanta personalitat. Difícilment repetible a un altre lloc. Així que estic encantat de poder dirigir aquest equip aquí.
13: Moltes gràcies,
14: doncs, Pere.
13: Doncs fins aquí
14: la roda de premsa de Pere Romeu, que ha insistit en que aquesta final de la Champions la jugaran els dos equips que millor ho han fet durant tota la competició, per tant, el Barça i l'Olímpic de Lió.
15: En recordem, dissabte 23 de maig, estadi Ullevol, així és com li hem de dir, segons els nostres companys lingüistes de Catalunya Ràdio, estadi Ullevol, a Oslo, a Noruega, i ja has explicat avui a la TDG, Ruth, que la informació, la logística per a aquells socis i sòcies del Barça que vulguin ser a Oslo, la tindrem demà, el club donarà demà.
14: En principi sí, el que ja sabem és el que ja va publicar en el seu moment la UEFA, i és que és un camp on hi caben, on hi haurà 24.700 entrades disponibles, que són poquetes, però és veritat que és molt lluny, i que d'aquestes 24.700 els clubs en tindran 2.500 cada club.
15: D'acord.
14: Que són poques entrades.
15: Sí, són molt poques.
14: Sempre, sí, però clar, sempre hem de pensar que és un viatge caríssim i lluntíssim, per tant veurem si el Barça necessita més o no i se'n pot rascar alguna més. La resta d'entrades les ha venut la UEFA a través de la seva plana web, la compra d'etiquets de la seva plana web, per tant, en principi, si és que el Barça no negocia alguna cosa millor, serien 2.500 entrades per a cada club, unes entrades que van des dels 20 fins als 70 euros.
15: Va ser molt fàcil anar a Bilbao, va ser més complicat anar a Eindhoven, evidentment,
14: Lisboa també
15: va ser més fàcil, òbviament Oslo és una destinació més cara
14: complicat
15: i més complicada d'arribar-hi, perquè no hi ha tants vols regulars com podria haver-hi en d'altres destinacions. Molt bé, Ruth, si no hi ha res més, tancarem línies amb el Camp Nou.
14: Doncs això és tot.
15: Gràcies, Ruth, bona feina, que vagi molt bé.
14: Adéu, gràcies.
15: Per cert, Arbusar, nosaltres hem obert enquesta al nostre compte dixis.com/totgira. Demanem ja per aquesta final aquest Barça-Lió que jugarà, insistim, a Oslo el dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda.
16: Sí, Barça-Lió a la final de la Champions. Com ho veieu, tres opcions: Barça favorit, Lió favorit o final ajustada. Guanya ara mateix final ajustada amb un 52,8%.
15: Alguna cosa destacada a xarxes del que ha generat aquesta classificació del Barça per la final?
16: Mira, el Barça, el seu seu compte d'X diu: quin orgull d'equip, 6 finals de Champions consecutives. I Carles Puyol, excapità, molt implicat amb el Barça femení, es rendeix a Alexia, a Mapi, també a l'equip, diu: enhorabona, Barça.
15: Molt bé, de seguida anirem amb marcadors, de seguida també amb la prèvia del tot d'aquest partit que ens espera, l'Espanyol, el Real Madrid, a les 9 de la nit, em sembla. Mira, em diu el Sergi Andreu que té ja 11 confirmats des de l'RC d'Estàdio. Hola, Sergi, què tal? Bona tarda.
17: Què tal, David?
15: Tenim ja 11 de l'Espanyol i 11 del Madrid.
17: Sí, i el de l'Espanyol amb una sorpresa, diria. Perquè, mira, juga Dimitrovic a la porteria, Omar, Calero, Cabrera i Romero en defensa. Fins aquí, res extraordinari. Doble pivot per Urco i Expósito, tot sota control. Compta amb la línia de 3 per davant d'aquest doble pivot. Banda dreta per Rubén Sánchez, que tot just és el cinquè partit de titular amb l'Espanyol aquesta temporada. Banda esquerra per Dolan, mitja punta per Terrats, i avui la referència al davant no és Quique García, és Roberto Fernández.
15: Bé, doncs Roberto Fernández, avui al punta de l'Espanyol, 11 me'l repeteixes?
17: Sí, Dimitrovic porteria, Omar, Calero, Cabrera i Romero, Urco i Expósito doble pivot, per davant línia de 3, amb Rubén Sánchez, Terrats, Dolan i Roberto, l'home més avançat.
15: Molt bé, 11 del Madrid també confirmat, eh?
17: Sí, també confirmat, amb Lunin a la porteria, a la defensa Trent, Rüdiger, Hausen i Mendy, 4 homes al mig del camp, Valverde, Bellingham, Tchouaméni i Pitarch, i al davant Vinícius i Ibrahim.
15: Molt bé, doncs 11 ja confirmats, d'aquí una estoneta venim. Sergi ja fa una transmissió amb el Ballar, amb el Maiola, amb l'Eudal, que avui també el tindrem amb nosaltres, amb la Carla Borràs, i amb tota la gent de la transmissió, també la Sònia Olear des de l'RC d'Espàdio. Bon ambient, hi haurà Creus ple avui, o una de les millors entrades?
17: Ple, no, ara comença a ploure, està el cel molt encapotat. No ho sé, tinc algun dubte. Jo crec que hi haurà una bona entrada, entre 25 i 30 segur, més de 30 no. Veurem.
15: Perfecte. Fins ara, Sergi.
17: Fins ara.
15: Mira, em diu la Dolors Joanola, avui la nostra productora, que tinc en línia un tècnic que va portar el Barça a guanyar la seva primera Champions aquell 16 de maig del 2021 a Göteborg contra el Chelsea, i amb qui va començar aquesta hegemonia blaugrana a Europa. Lluís Cortés, què tal? Bona tarda.
18: Hola, què tal? Bona tarda.
15: Avui no has pogut ser al Camp Nou, eh? Aquest Barça-Bayern t'ha agafat una mica lluny.
18: Sí, avui m'ha agafat una mica lluny, tot i que m'ha agafat treballant, perquè he estat, precisament avui he estat d'observador tècnic de la UEFA al partit, i ho fem online, i per tant he estat seguint el partit molt, molt de prop, i content del final, de com ha acabat.
15: Molt bé, aquest partit que ha seguit a la distància, podem saber des d'on?
18: Des de Riad.
15: Des de Riad.
18: Sí, estic vivint aquí a Riad, Aràbia Saudí. Sí.
15: Per tant, des de la
18: distància. Però avui, amb la tecnologia, tot és a prop. Allà no estiguis.
15: Molt bé. Escolta'm, Lluís, t'esperaves tanta superioritat del Barça, malgrat el patiment final, eh? Amb aquell VAR, aquella revisió que ha fet patir a molts culers, però t'esperaves un Barça que avui li fes 4 gols al Bayern?
18: Bueno, que fes 4 gols no, però sí que fos un Barça més superior del que vam veure a l'anada. O sigui, l'anada va ser un partit molt igualat, i el Barça potser no va saber trobar els espais o la manera de trencar el bloc baix que havia plantejat el Bayern, i al final avui, jugant a casa, jugant al Camp Nou, jo crec que també amb els canvis incorporats a l'11, jo crec que el Barça ha estat millor en aquest sentit, i sobretot en aprofitar aquesta superioritat potser individual, no? Més qualitativa per fora, amb Hansen i Salma, que crec que la primera part han fet un grandíssim partit, i gràcies a això han pogut posar moltes pilotes a l'àrea, i d'aquí han vingut també alguns dels gols del Barça.
15: Alexia, 2 gols avui, 232 oficials amb el Barça, igual a César, com a segona màxima golejadora del club en partits oficials, al davant només hi té un tal Leo Messi. La reina mai falla als grans cites, eh?
18: És una passada, perquè no és una davantera que, no, és que juga de nou i sempre està allà a l'àrea, com Lewandowski ara en el masculí, o Geni quan estava Geni davantera, no? No, és una jugadora que juga en segona línia, que t'ajuda tant en la construcció del joc, que t'ajuda en la progressió, i que, a més, és superintel·ligent arribant a l'àrea. I avui ho hem tornat a veure, com arribant de segona línia, intueix molt bé el timing, no? El moment d'arribar, i a part que té la qualitat per ficar-la dins.
15: Setena final de Champions del Barça, la sisena seguida, però només 3 títols. Creus que a Europa li deu més títols a aquest equip?
18: Bueno, és que no és fàcil. És que no és fàcil guanyar finals de Champions i a un partit. O sigui, jo crec que el Barça a doble partit ara mateix és molt difícil de superar per qualsevol equip d'Europa. Però després a un partit doncs tot pot passar, no? I l'any passat jo no crec que l'Arsenal fos millor que el Barça, però en aquell partit van estar més acertades, el Barça comet algun error i en això et condemnen, no? Llavors, jo crec que el Barça arribar a 6 finals en els últims anys, no? Més la setena de Budapest, que va un any entremig que no vam entrar a la final, però arribar a tantes finals ja és un premi en si mateix. O sigui, ja és una cosa que ara sembla que és obligatori, no? O sigui, que el Barça ha de jugar a la final de Champions, però és molt difícil arribar-hi, és molt més difícil guanyar-la. Mm. I crec que guanyar-n'hi 3 de 6 que portem fins ara, no? I tant de bo sigui la quarta de 7, tampoc és una mala estadística.
15: Mm. Lió-Barça, la final, és la millor final possible?
18: Sí, jo crec que sí, que són els dos equips amb estils molt diferents, segurament, i amb pressupostos també molt diferents, i amb jugadores diferents, però ara mateix jo crec que el Barça és l'equip que juga millor, o sigui, és l'equip que planteja coses més interessants. Jo he mirat molts partits de la Champions League d'aquest any i crec que puc afirmar que el Barça, quan parlem de model de joc o de proposta futbolística, és l'equip que juga millor, i l'Olímpic potser, en canvi, té les jugadores més determinants, no? Llavors, en individualitats et pot destrossar, el contraatac et pot destrossar perquè té jugadores molt ràpides, molt fortes, que són punyals, autèntics punyals a davant, i que precisament aquestes pèrdues que avui ha tingut el Barça en algun moment, i sobretot en els últims minuts, aquí és on l'Olímpic pot fer-te molt mal. Mm.
15: Amb tu a la banqueta veu arribar a la primera final del 2019 a Budapest, on el Lió va ser molt superior. Mm. Tothom sabia que eren molt lluny. Com han canviat, Lluís, les coses en 7 anys? El Barça ja li ha guanyat un títol, de fet, al Lió, aquella final de Sant Mamés, i a Oslo creus que és favorit davant del Lió, del tot poderós Lió amb 8 Champions?
18: Jo no sé si favorit, però crec que sí. O sigui, a nivell de joc sí que el Barça mereixeria guanyar, no? I pel que ha demostrat durant la temporada, no només en la Champions, també en Lliga, jo crec que el Barça ha estat millor que l'Olympique en molts sentits. Crec que sí que és l'equip que està jugant millor a futbol. Ara, la pressió també la té l'Olympique, que porta moltes, no sé si moltes, però porta més finals que el Barça, finals de Champions, que ha guanyat també molts títols, i que realment la inversió i l'aposta de l'Olympique aquest any és un all-in a guanyar la Champions. Llavors, elles potser tenen més pressió de guanyar el títol que no pas el Barça. Però sí que aquella por que potser a Budapest teníem, no? O aquell excessiu respecte de quan vam jugar a Budapest, jo crec que ara això ja no existeix. O sigui, evidentment, hi ha un respecte, però no hi ha aquest excessiu respecte que hi havia en aquest moment.
15: Home, aquesta final té molts al·licients i n'hi té un claríssim a les banquetes, amb dos entrenadors que els coneixes perfectament, perquè els dos han estat amb tu. El Pere Romeu, que va treballar amb tu, i el Jonathan Giraldez, que també va treballar amb tu. I ahir precisament ens ho plantejàvem aquí al Tot Gira. Jonathan Giraldez, tu el veus plantejant-li un bloc baix al Barça de Pere Romeu?
18: Home, no ho sé, però podria ser un escenari. O sigui, al final, l'Olympique on és molt bo és en transicions, és en contraatac, i és on també potser el Barça pot patir més, no? És el punt feble potser que pot tenir el Barça. Llavors, aquí depèn una mica de en quina posició es percebi Jonathan i percebi el seu equip en comparació amb el Barça, no? O sigui, si Jonathan percep que ells són superiors i que poden inclús dominar des de la possessió, des de la pilota, doncs potser fan un plantejament més atrevit. Però potser també diu, no, jo li vaig a cedir la iniciativa al Barça, que el Barça m'ataqui, intentaré robar alguna pilota i sortir al contraatac. Aquí, què pot passar? Que corres el risc que tot el que succeeixi en el partit passi molt a prop de la teva àrea. Llavors, qualsevol pilota dins l'àrea, qualsevol error en una marca, qualsevol 1 contra 1 que et superin, és una ocasió de gol o és una aproximació a la porteria, no? Però d'altra banda, també t'estàs generant espais per poder sortir en contraatac, per poder sortir en transició, amb les jugadores de perfil ràpid, fort, Catotó, Diani, Jules Brandt, o sigui, totes les jugadores ràpides que tens a davant i que et poden també aportar molt en aquest context.
15: Molt bé. Lluís Cortés, ha estat un plaer a disfrutar d'aquesta final i a poder ser a veure una victòria del Barça a la quarta Champions que els culers estan esperant. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
18: Gràcies a vosaltres, ens veiem a Oslo.
15: Un minut i les 8 del vespre, a la Berta Torrades d'entre l'estudi, de seguida les notícies. Tinc per aquí, per cert, encara, no sé si el Camp Nou o la Mireia Vera. Hola, Mireia. Hola, Mireia.
19: Hola, que em sentiu.
15: Ara et sentim. Que et volia saludar. Res, un moment, ja has marxat del Camp Nou?
19: Sí, ara ja estic ja sortint de... Hi havia tanta gent que ha costat una mica sortir, però ara ja en marxa la carretera.
15: Hem disfrutat avui, Mireia, i aquesta final és apassionant, aquest Barça-Lió.
19: Sí, la veritat que s'enfronten per mi els dos millors equips d'Europa ara mateix. Crec que ho comentava i ho definia molt bé el Lluís Cortés, no? Un equip col·lectiu com és el Barça, un equip coral, davant d'un Olímpic de Lió que té molt bones individualitats i que alhora també crec que a nivell d'equip ha millorat moltíssim aquesta temporada. Per tant, sens dubte, el partit que viurem a Oslo serà molt emocionant.
15: Escolta'm, no sé si tu ho has pogut veure en directe, és una imatge que circula per xarxes, Alexia escapant-se-li les llàgrimes en el moment del canvi. Ara vos hem penjat la imatge,
16: L'hem penjat, sí, el prompte de Dix, arroba tot gira.
15: Tu creus que avui Alexi ha jugat el seu últim partit al Camp Nou amb la samarreta del Barça?
19: Doncs aquesta és la sensació que m'ha donat, no? Sí, entenc que és l'emoció del moment de jugar al Camp Nou, d'haver fet dos gols, de plantar-te a la sisena final consecutiva, però jo tinc la sensació que aquestes llàgrimes d'Alexia portaven un missatge entre línies, i crec que aquesta futbolista, com totes, doncs, però ella més, s'ha guanyat el dret a decidir. Jo he tingut la sensació que era... Que pintava una mica acomiat, no?
15: Bé, podeu jutjar vosaltres mateixos, entreu a x.com/totgira, veureu les imatges, ho podeu jutjar veient aquestes llàgrimes d'Alexia. Escolta'm, tu ahir em vas dir que el Barça passaria patint. He pensat, mira, la Mireia s'ha equivocat, però t'he de dir que amb la revisió del gol del 4-3 del Bayern, que finalment no ha pujat al marcador, m'he recordat molt de tu, eh?
19: Sí, al final el Bayern esperava aquest moment de poder-te fer mal en transició. El Barça crec que els últims 20 minuts no ha acabat d'estar fi, ha tingut moltes pèrdues i l'equip bavarès ho ha aprofitat, no? Amb aquest gol que l'han anul·lat, amb dos travessers, amb alguna altra rematada de Harder, que ha fet que el partit, no? Que al final, el tram final, s'igualés tot molt més.
15: Molt bé. Mireia, moltíssimes gràcies. Setmana que ve, ja més relaxadament. Queda molt encara, eh? Molt encara per aquesta final. Ben bé un mes. En parlarem calmadament. També per veure si Aitana va agafant ritme en els partits que queden de Lliga per poder estar en condicions. Ja veurem si per ser titular o no en aquesta final de Champions contra el Lió. Moltíssimes gràcies, Mireia.
19: A vosaltres, una abraçada forta.
15: Vinga, són les 8. De seguida ja ens aboquem en el gran partit de la jornada a banda d'aquest Barça-Bayern, l'Espanyol-Madrid, que començarà a les 9 d'aquí una hora. Ja ho sabeu, l'Espanyol busca 3 punts que li donin la permanència virtual i un partit on, òbviament, molts culers no estaran pendents, perquè en cas que punxi el Madrid, empati o perdi, el Barça ja serà campió de Lliga. Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
20: Hola, bona tarda, com estem?
15: Titulars a aquesta hora, no sé si a aquesta hora estem ja encara pendents de l'operació tornada de les carreteres, si hi ha molt embolic.
20: Sí, perquè estem en el pic, en l'hora en què la majoria de cotxes que van sortir l'àrea metropolitana d'aquest cap de setmana llarg de l'1 de maig estan tornant cap a casa seva. A aquesta hora ens consta que ja han retornat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona 207.600 vehicles. És una xifra que representa el 74% de tots els que van marxar de pont. Per tant, si us sembla, connectem amb el nostre equip viari, Txell Garriga. Bona tarda.
21: Molt bona tarda. Sí, com dius, han retornat pràcticament el 74% dels vehicles. Ara, les principals retencions es concentren ja a les dues rondes de Barcelona, sense incidències en cap punt. A l'AP7 queda un tram amb intensitat a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord, però a la C32 o a la 2, que també han acumulat aquesta tarda força retenció, circulació ja sense problemes cap a Barcelona. Txell Garriga, equip viari de Catalunya Ràdio.
20: Gràcies, Txell. Cap de setmana marcat per la violència, amb 3 agressions amb arma blanca concentrades a l'àrea de Barcelona. L'última víctima mortal és un menor que hauria estat agredit aquesta nit per un grup de persones a la zona del Fòrum. També aquesta passada nit a Ciutat Vella, la Guàrdia Urbana ha detingut un menor acusat de matar un home al carrer de la Cera. Tot plegat mentre continua la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca ahir a Esplugues de Llobregat. L'Ajuntament del municipi ha decretat 2 dies de dol i com a mostra de condemna ha convocat també una concentració demà a les 6 de la tarda. En plana internacional destaquem que l'Iran estudia la resposta dels Estats Units a la proposta iraniana de 14 punts per posar fi a la guerra. Un document en què l'Iran es mostra més flexible en algunes condicions. Per exemple, ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar. El secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, confia que quan acabi el conflicte, per fi els preus del petroli baixaran.
22: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
20: I alerta amb això, el govern francès acaba d'anunciar que vol castigar amb fins a 2 anys de presó l'organització de raves al país. Ho diuen després que, des de divendres, almenys 17.000 persones estiguin participant en una d'aquestes festes musicals en un petit poble del centre del país. I acabem amb els Buhos, que avui han posat punt final al Festival Estrenes a Girona. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. La banda de Calafell, que està fent una gira per commemorar els 20 anys sobre els escenaris, escoltem Guillem Soler, que és el cantant de Buhos.
0: Em fa molta il·lusió perquè és un espectacle que no havíem fet mai, on aparegem els nostres temes més coneguts amb la cultura popular, que era una idea que si m'havíem tingut de d'afegir el nostre show amb gegants, amb castells, amb capgrossos, amb bastoners, amb diables.
20: Un doble concert de Buhos que s'ha celebrat a les escales de la mítima catedral de Girona.
15: I nosaltres també ho celebrem perquè el Guillem és col·laborador d'aquí del Tot Gira. Ho sé. El tenim aquí parlant d'hoquei patins cada cap de setmana, però també seguint tot el que fa amb els Buhos. Gràcies, Berta.
20: Que vagi bé.

0: Estàs escoltant el Tot Gira.
1: Més val que calleu ara.
0: Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
1: La mare quin va parir.
0: Amb David Clopés.
2: Segur posi ordre.
3: Som els del Tot Gira. Després d'aquesta classificació del Barça per la final de la Champions, el 23 de maig a Oslo, ara ja ens abocarem amb l'Espanyol Madrid a les 9. Partit clau per la permanència de l'Espanyol, partit clau pel desenllaç del títol. Marcadors. Situem marcadors. Tenim la jornada de primera divisió amb un partit ara mateix. A la recta final és el partit de Sevilla, el partit del Betis, que de moment està guanyant clarament i deixa l'Oviedo ja amb un peu i mig a segona divisió.
4: Gairebé la segona divisió amb aquesta derrota, el 27 de la segona part, festival del Betis, Betis 3, Oviedo 0.
3: Què tenim a segona?
4: A la segona divisió tenim un partit també el 34 de la segona part, en joc entre el filial de la Real Societat i el Burgos, que busca entrar en aquest playoff descens, de moment empat a 0.
3: Futbol internacional.
4: El Tottenham, si guanya, sortirà del descens a la Premier League, ara mateix al minut 6 de la primera part. Aston Villa 0, Tottenham 0.
3: I màxima atenció, primera federació, la nova Creu Alta. Sergi Camps, què tal? Bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda.
3: Perquè el Sabadell a la recta final del seu partit contra el Múrcia perdia 0-2, però ara compta perquè podria empatar el partit.
5: El futbol és una bogeria, per això ens agrada. El Múrcia ha marxat al descans amb un 0-2 i el Sabadell, recta final del partit, minut 88 gairebé, en queden dos més l'afegit pel final, pot empatar el partit, ha retallat distància amb un gol de Bonaldo, el central fent de davanter, i ara té un penal que està revisant l'àrbitre al VAR, que picaria si es confirma Rubén Martínez per empatar aquest partit. Moments de tensió, la nova Creu Alta, l'àrbitre està dictaminant la decisió, podria ser una oportunitat d'or perquè el Sabadell sumés almenys un punt en aquest partit.
3: Recordem el Sabadell líder, 64 punts, al darrere l'Aldenga amb 62, decideix l'àrbitre?
5: Diu que hi ha penal al senyor Daniel Clemente, per tant el Sabadell tindrà una oportunitat d'or per empatar aquest partit. Minut 88 i 10 segons, dos a mal comptats i l'afegit perquè s'acabi aquest partit. I ja et dic ara, David, que si el Sabadell rasca un puntet avui, doncs podria ser una bona notícia.
3: Sí, home, i tant, perquè anava perdent 0-2. Recordem que l'Aldenc, Oriol, juga més tard, a les 8:45.
4: Sí, a Marbella.
3: A Marbella, que és un equip que està en descens. I l'Aldenc té dos punts menys que el Sabadell. Almenys aconseguir l'empat. La barreja particular, recordem, és favorable a l'Aldenc, eh?
5: Sí, sí. L'Aldenc li té el gol a braç guanyat al Sabadell. L'Aldenc juga després, a 8:45, a casa contra el Marbella. Alerta que picarà el penal Rubén, amb la cama esquerra. L'àrbitre que xiula, ara es pot picar el penal, va Rubén cap a la pilota, i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. S'enfonsa la nova Creu Alta, empat al Sabadell, un partit que fins fa 4, 5, 6 minuts tenia perdut, ara l'empata, i alerta que queda un minut més d'afegit, a veure si hi haurà un miracle a la nova Creu Alta, i a partir d'avui, el dia 3 de maig, serà conegut com el miracle del dia del Múrcia.
3: Sergi, clar, hi ha hagut una bona estona que el joc s'ha aturat per a la consulta d'aquest VAR. Hi han hagut més interrupcions? Creus que hi haurà afegit
5: llarg? Sí, sobretot hi ha hagut canvis. Si és allò de 30 segons per canvi, el Sabadell n'ha fet el 5, la Múrcia n'ha fet 4, per tant, hi haurà bastant temps afegit. Ara veig precisament el quart àrbitre que està ensenyant el temps afegit, ho farà d'aquí a pocs segons, ja el veig que està tocant els botons, consulta també amb un altre assistent, i de seguida es confirma el temps afegit. A veure, 7 minuts.
3: 7 minuts, hi ha temps, hi ha temps.
5: A la nova Creu Alta comencen a comptar ara mateix.
3: Temps suficient.
5: Que de moment doncs, sumaria un punt, que ja et dic, David, fa pocs minuts aquest partit estava perdudíssim.
3: De seguida vinc amb tu i rematem aquest partit que, de moment, el Sabadell empata 2-2. Recordeu, 8:45 el partit del segon classificat, que és a dos punts. L'Aldenc, que juga contra el Marbella, que és un equip que està en zona de descens. Més coses que estan passant. Estem pendents de la Fórmula 1, del Gran Premi de Miami. Fa un mes que no tenim Gran Premi. Com van les coses, Oriol?
4: Ara mateix a la volta 39 de la 57, per tant, som els dos terços de cursa. Antonelli a la primera posició per davant de Norris i de Verstappen. De fet, Norris a menys un segon d'Antonelli. En aquesta lluita per la primera posició s'havia anunciat fortes pluges a Miami. De moment no està plovent.
3: Lliga CB de bàsquet, entrem al Palau Blaugrana. Ernest Macià, què tal? Bona tarda.
6: Com estem, David?
3: Som al tercer quart del Barça-Gran Canària. El Barça que vol mantenir-se en zona de play-off i en posició de cap de sèrie, la quarta posició.
6: I jo diria que està en disposició fins i tot de disputar la segona posició al València o la tercera al Múrcia, que avui han perdut els seus partits. I a més ara està guanyant. El Barça frega els 20 de diferència a 5 minuts perquè acabi el tercer quart. tirs lliures per Juan i Marcos, 19. Ara mateix a diferència, Barça 55, Gran Canària 36.
3: I estem també pendents de Fontajau, on fa una estona s'ha acabat el partit de l'Uni Girona, Uni Girona Leganés, l'Uni Girona buscant plaça a les semifinals de la Lliga Femenina en la lluita pel títol. Xavi Soler, bona tarda.
2: Doncs mira, David, sí, victòria de 89 a 63, classificació per les semifinals. Just em trobo a la pista amb la Laura Cornelius, que li podrem fer tres preguntes. Primer li demano per aquest partit. Laura, I want to ask, first of all, about the match. It wasn't easy, but because the pressure is yours, but the job is done easily, maybe?
7: I think the score might have you think that it was easy. But we tied with them in Leganés for a reason. That's a congratulations to them. That's an amazing season they had. We weren't so happy with the result over there, so we were extra motivated today in front of our, you know, our own fans to really show what we are about. And that's effort, that's passion, that's, you know, enjoying basketball with each other. And I think we did today, and then you can see it in the score. But playoffs, especially in Spain, is never easy.
2: Diu la Laura que pot semblar fàcil amb el marcador, però que mai és fàcil, que el Leganés va empatar per algun motiu en el partit d'anada i que avui realment han gaudit d'aquest partit. And for you, how's your first dates here in Girona, your adaptation? How you feel?
7: I feel better day by day. I came here to help the team however and whenever, really. It's not easy because I need to adjust super quickly, learn the girls, learn the plays, learn the system, but they've made it very easy for me, and like I said, I feel better every day, every game.
2: Li he preguntat com s'ha trobat en aquests primers dies. Diu que no és fàcil per ella perquè s'ha adaptat molt ràpid, però que cada dia va agafant més els conceptes. And now, Valencia in the semifinals, it's toughest, for sure.
7: Yeah, of course. I mean, Valencia is a great team as well. Like I said, nothing is going to be easy, and if we want to be the champion, we have to beat everyone, okay? And we know that the first game is over there. We're going to go there and compete, and then we know that we're coming back to Fontajau in front of our fans, you know, to hopefully win and go to the championship.
2: Thank you.
7: Thank you.
2: La Laura, que li ha preguntat que ara arribarà el València a les semifinals, diu que, evidentment, aquest partit serà més dur que aquesta eliminatòria contra el Leganés, però que, evidentment, l'objectiu del club ha de ser campió i, per tant, el fet de jugar la tornada a casa fa que tinguin més opcions contra un València que serà el seu rival, com diem, a la semifinals.
3: Perfecte, Xavi. Doncs tanquem línies amb Fontajau. L'Uni Girona ja és a les semifinals en la lluita pel títol. De seguida cap a l'RC d'Estàdium, amb el Sergi Andreu, amb la Sònia Olear, amb el Marc Maiola, amb el Dani Ballar, amb la Carla Borràs, amb l'Eudald Serra, que avui serà amb nosaltres la transmissió per fer el seguiment d'aquest Espanyol-Madrid, tota la prèvia del partit, però ara mateix centrats en el que està passant a la nova Creu Alta, perquè ens deia Sergi Camps que l'àrbitre havia dictaminat que hi hauran 7 minuts d'afegit. Quants en queden?
8: Doncs en queden 3 i mig, i això s'haurà acabat. I compte que n'ha tingut una a la Múrcia, una rematada des de l'interior de l'àrea de Víctor Narro, fluixa, l'ha salvat Befoli, i ara una rematada des d'una mica lluny amb el cap d'Escudero, que ha marxat fora i ha estat a servei de porteria. I ara el Sabadell tindrà una falta des de la zona de mitjos, una miqueta avançada, gairebé zona de tres quarts, escurada a l'esquerra, falta claríssima per penjar-la a l'olla, ja veig que pugen les torres, i podria ser una de les últimes opcions d'aquest partit, que evidentment el Sabadell el vol guanyar, i si el pot guanyar, que el guanyi lògicament, però aquest punt, David, ja et dic ara, per com ha anat el partit, que serà un punt d'aquests de regust de victòria.
3: Clar, el tema és que si acaba empatant el Sabadell, si guanya l'Aldenc després al Marbella, sí, seria l'Aldenc qui recuperaria el lideratge, però empatats a punts, a falta de 3 jornades.
8: L'Aldenc li té el gol a braç guanyat, jugadors de nou contra el Marbella a casa, un partit a priori fàcil, el Marbella està a la zona baixa, però vaja, en el seu futbol mai se sap. La falta que encara no es pica, veig ara que l'àrbitre va consultar amb el delegat de camp, amb algun assistent, alguna cosa, potser està incrementant el temps afegit, i la falta encara no se serveix, serà Urri qui la penjarà des d'aquesta zona que us dic, zona de mitjos avançada, una mica escurada a la banda esquerra.
3: L'entrada és bona, la nova Creu Alta, veient les imatges per televisió.
8: tres quarts d'entrada. Ja sabeu que la Nova Creu Alta és un estadi de gairebé 8.000 espectadors, per tant és fàcil que a vegades es vegi una mica buit, però avui tres quarts d'entrada i estan veient un bon partit, sobretot emocionant en aquesta segona meitat. Compte que picarà la falta Urri, la penja cap a l'interior de l'àrea una mica passada, la pilota no arriba a l'olla, va cap al vèrtex a dret de l'àrea, la pilota solta a l'interior de l'àrea, la salva Gazzaniga. Gazzaniga, el porter del Murcia, és el germà del porter de la Girona. En aquest cas és Gianfranco Gazzaniga, que és el porter que defensa la porteria del Murcia, ha salvat aquesta acció, i el temps se li acaba al Sabadell, que eren 40 segons, i això s'haurà acabat. La pilota bombada buscant un jugador del Murcia, és Víctor Narro, la lluita és més fort que ell, Urri la recupera, línia defensiva del Sabadell, la pilota cap endarrere, cap als dominis de Foli, el porter la refusa, la pilota que no té amo, a la zona de mitjo, se li acaba el temps al Sabadell, 20 segons i això s'haurà acabat. La pilota que no acaba de tenir un dominador clar, la baixa Urri, un dels millors jugadors del Sabadell, la pilota llarga buscant a Miguelete per la banda esquerra, podria fer jugada d'extrem al Sabadell per la banda esquerra, contra aquest Priego cap a l'interior de l'àrea, fa la centrada Priego, intentava buscar un remató al punt de penal, refusa la defensa del Murcia, tindrà un servei davant del Sabadell des de la zona del seu extrem esquerre.
9: Com a molt li quedarà una, eh? Una li quedarà al Sabadell per intentar endur-se els 3 punts.
8: No serà servei de banda, sinó serà servei de corna. La pilota doncs surti per la línia de fons. Aquesta és l'última, eh? Passen 15 segons del temps reglamentari, dels 7 minuts d'afegit, penjarà el córner des del seu perfil esquerre al Sabadell. La pilota una mica curta cap al primer pal. No passa res, tindrem un altre córner. No, servei de porteria. Per tant, aquí el Sabadell crec que ha perdut la seva última opció d'intentar marcar el tercer gol. Ja passen 30 segons dels 7 d'afegit que ha decretat el senyor Daniel Clemente, i segurament quan aquesta pilota la faci volar Gazzaniga des de la seva porteria, l'àrbitre dictaminarà al final del partit. Està a punt de servir el porter del Murcia, la pilota la serveix i l'àrbitre ara sí diu que s'ha acabat. Aquesta que us hem explicat del córner era l'última. El Sabadell que empata a 2 aquest partit, un partit que tenia perdut gairebé al minut 80. Com diu el tòpic, empat amb regust de victòria. Ara sí, com deia el David, si el d'Aldenc guanya avui contra el Marbella, el Sabadell perdrà el liderat.
9: Líder el Sabadell amb 65 punts, 3 menys en té l'Aldenc, ara a 8:45, com dèiem, rep el Marbella, que és un equip de la part baixa.
4: Que té urgències, que si no puntua, si no guanya el
9: ja
4: partit,
9: avui
4: baixa directament.
9: Doncs
4: és
9: si
4: dir,
9: juga la permanència.
4: Ha de guanyar sí o sí.
9: El Sabadell que li queda en aquestes últimes jornades, jugar, atenció, pròxima jornada, divendres que ve, al camp de l'Atlètic de Madrid B, que de fet serà una mica jutge amb l'ascens directe, perquè també ha de jugar contra l'Aldenc. Són els tercers classificats, el filial matalasser. Aquest partit, aquest Atlètic de Madrid B-Sabadell, divendres que ve a 9:45. El Sabadell rebrà l'Antequera el cap de setmana del 15-16 de maig, i a l'última jornada, Tarassona-Sabadell. Veurem si amb el Tarassona jugant-se o no la permanència. Això serà el 23-24 de maig. Sergi Camps, et deixem anar a zona de vestidors a buscar protagonistes, d'acord?
8: Fins ara.
9: Fins ara. Per cert, el Palau Blaugrana continua dominant còmodament el Barça, el seu partit davant del Gran Canària. Ernest?
6: Sí, sí. Afirmatiu, guanya de 21 al Barça, 65-44, i no fa l'efecte que s'hagi de patir avui, però bé, queda encara tot l'últim quart.
9: Molt bé. Escolta, per cert, Macià, tu has vist mai els Globetrotters?
6: Sí, els he vist diverses vegades, sí, sí.
9: Saps que aquest mític show, allò que barreja bàsquet, acrobàcies, humor, i que, vaja, que és un espectacle superinteressant de veure, arriba a casa nostra aquest 22 i 23 de maig a Tarragona i Badalona?
6: Ho sé, ho sé.
9: Doncs mira, el sí, Tot Gira sí. Tenim una entrada familiar per vosaltres. És una entrada que val per 4 persones, és a dir, el guanyador s'endurà aquesta entrada per anar-hi ell mateix, si ho vol, i 3 persones més, per tant, per anar-hi en família. Avui triem guanyador, que podrà anar a veure aquest espectacle dels Globetrotters el cap de setmana, el 22 i 23 de maig. Simplement el que ha de fer el nostre guanyador o la gent que opti aquestes entrades és respondre la pregunta, que és molt fàcil, si us agrada el món del bàsquet. Tu no pots respondre, Macià, perquè me respondries en 2 segons. Quin mític jugador de l'NBA va anotar 100 punts en un partit? Us diré que va formar part dels Globetrotters. És un jugador molt mític i és l'únic que ha fet 100 punts en un partit d'NBA. Tu ho saps, oi?
6: El sé, clar, però jo ja tinc les entrades, per Badalona.
9: Ah, tu aniràs, molt bé.
6: Jo ja no puc jugar, però
9: doncs
6: sí,
9: home,
6: evidentment.
9: Qui ho sàpiga, que enviï un correu a gira@catradio.cat, gira@catradio.cat, i avui, al descans del partit entre Espanyol i Real Madrid, us anunciarem qui és l'afortunat que se'n va o bé a Tarragona o bé a Badalona, podrà triar, per veure aquest espectacle dels Globetrotters, o el 22 o el 23 de maig. Actualitza el marcador, Macià.
6: Doncs ara mateix acaba el tercer quart, per tant, t'ho actualitzo, 65 Barça, 46 Gran Canària.
9: Molt bé, doncs de seguida hi tornem. Per cert, Sergi Andreu, RCD Stadium, va entrar en el públic, tindrem bona entrada avui per veure aquest Espanyol-Madrid.
10: Espero que sí, hi ha gent que va entrant, encara no n'hi ha gaire, falta molta estona. Deixa'm comentar-te una anècdota. Sí. Fa aproximadament un quart d'hora o així, quan encara no hi havia tanta gent, però ja déu-n'hi-do els aficionats que hi havia dins de l'estadi, ha sortit a fer la volta habitual, protocolària, la tripleta arbitral encapçalada per Jesús Gil Manzano.
9: Home,
10: i sabeu com l'han rebut?
9: Xiular un partit a l'Espanyol, però per primera vegada a casa, després d'aquell partit polèmic en què l'Espanyol va perdre la categoria a Mestalla, ja fa uns anys.
10: Sí, exactament. Doncs s'han dut durant tota la volta que ha fet el camp una xiulada, a veure, no ha estat descomunal perquè la gent que hi havia no eren gaires, però déu-n'hi-do, se sentia tot l'estadi, perquè a més a més l'ha anat xiulant tothom. I ha marxat amb una bona esbroncada cap al túnel de vestidors a una hora de començar el partit. Imagineu com comença la cosa.
9: Doncs ànims calents, l'àrbitre avui al punt de mira i un Espanyol-Madrid que podria donar la permanència virtual a l'Espanyol i també el títol de Lliga al Barça. Pausa i ens hi posem. Espanyol-Madrid, avui el tot gira.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
13: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
14: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
13: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
15: El suplement, amb Roger Escapa.
13: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
16: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
17: Mar Mediterrani. Octubre de 1985.
18: L'ambient era fantàstic. Els passatgers es divertien.
17: El que havia de ser un creuer de somni...
19: Hi ha un home amb una metralladora i dispara com un boig.
17: Es va convertir en un viatge a l'infern.
18: El capità va anunciar que havien segrestat el vaixell. Ens aniran matant un a un?
20: Aquile Lauro.
17: Nits sense ficció. Aquile Lauro, el creuer del terror. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
21: Arriba la gala de la 5a edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
22: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
21: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
22: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
21: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3CAT.
23: El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Saxeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
24: La justícia ha condemnat l'Ajuntament de Vic per exigir massa català als seus treballadors.
25: Hi ha qui creu que al català li falta poc per passar a millor vida.
26: Això només forma part d'una ofensiva judicial contra el català.
25: Però també hi ha qui encara resisteix a deixar que això passi.
27: Jo sóc la Blanca.
28: Jo sóc la Mireia.
27: I som les dues noies que estem darrere de Sos Català.
29: Molt bé, Ale.
30: El futbol per ells és una cosa divertida. Si es fa en català, doncs relacionaran més el català amb alguna divertit.
31: Si la gent sabés el que ha costat mantenir aquesta llengua, potser ens ajudarien una mica més.
25: 30 minuts. Català. Punt crític. A TV3 i a la plataforma 3CAT. Avui a la nit.
32: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
33: S'estudia l'anglès com una assignatura. I l'anglès no és una assignatura, és un idioma. I un idioma és un vehicle per a la comunicació. I si no s'ensenya així, no s'aprèn així.
32: Aquest diumenge, el coach d'anglès, Barnaby Griffiths.
33: Els seres humans som com som, no? Però jo crec que podem fer l'esforç de comunicar-nos millor perquè hi ha molt de prejudici.
32: El divan, el valor de la conversa.
33: Estic a favor de la independència de Catalunya, però la gent de fora ni se creuen, no entenen. tenen tot el problema d'invasió, els diners que van a Madrid i no tornen.
32: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
0: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
32: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
0: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
32: Revolució 4.0.
0: Dissabte, tot a l'app i web.
32: I aquest diumenge a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
0: Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
32: Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món, malgrat la guerra i l'exili.
1: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
2: D'acord.
32: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
3: Conxita Badia, us sona?
32: Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
4: I també disponible a la plataforma 3Cat.
5: 20 temporades. 19 anys fent ràdio esportiva en directe. Tot gira, girant des de l'agost del 2004. Amb David Clopés.
6: A la Cartuja s'acaba el partit entre el Betis i l'Oviedo. Final Betis 3, Oviedo 0. L'Oviedo pràcticament amb aquesta derrota ja té un peu i mig, o pràcticament els dos, a la segona divisió, perquè ara mateix queda amb 28 punts, a 8 de la salvació. En queden 12 en joc, per tant, l'Oviedo pràcticament la propera jornada ja podria perdre la categoria, mentre que continua aquest frec a frec entre el Betis i el Celta per aquesta cinquena i sisena plaça. El Betis ara amb 53 punts, el Celta amb 47. Per tant, s'acaba aquest partit de Cartuja, victòria còmoda del Betis contra un Oviedo que ara aplaudeix els seus aficionats que s'han desplaçat fins a Sevilla.
9: Estàvem pendents també del Gran Premi de Fórmula 1 a Miami. Com van les coses, Oriol?
6: Ara mateix a 6 voltes pel final, amb Antonelli a la primera posició, amb 2 segons d'avantatge sobre Norris. Ara mateix el pilot de Mercedes guanyaria aquesta cursa. El de McLaren a la segona posició, i molt lluny ja veiem el Ferrari de Charles Leclerc a 24 segons d'Antonelli, per davant de Piastri, de Verstappen, de Russell, de Hamilton, de Colapinto, de Carlos Sainz, que avui ocuparia la novena posició i ara mateix puntuaria. Alonso, en canvi, sempre fora dels punts aquesta temporada, ara mateix roda la setzena posició.
9: I al Palau, Ernest Macià, el Barça ho té més que controlat contra el Gran Canària.
7: Fa estona. Pràcticament 20 punts, ara en són 19, a 6 minuts per arribar al final d'aquest partit. Barça 77, ara 23, Gran Canària 54, i increixent, el Barça ampliant encara més aquesta diferència.
9: Abans ha guanyat Baskonia, 112 a 84, i això fa que la classificació en aquesta lluita que tenen bascos i catalans per la quarta plaça, ara provisionalment sigui Baskonia el quart, amb 20 victòries, però el Barça, si acaba confirmant aquesta victòria, recuperarà aquesta quarta plaça, mateixes victòries, però l'average és favorable, sí, al Barça, a més, còmodament.
7: I més important encara, David, s'acosta una victòria del segon, que això, si mirem els play-off, o del tercer fins i tot, que és el Múrcia i el València, han perdut avui, i això és vital per no trobar-te al Madrid a semis.
9: Sí, sí. Per cert, ja tenim horari pel partit de la penya suspesa i per culpa del marcador, aquest penya Unicaja.
7: No hi ha horari encara. Tenim la data del 26 o el 27 de maig, a finals de maig, però també hi ha l'opció que després de la Final Four que juga a Badalona l'Unicaja de la Champions League, el dilluns pogués, si l'Unicaja doncs queda eliminat ràpid, pogués ser una bona data.
9: Molt bé. Recordeu, em diu la Dolors Joanola que ja van arribant els correus a gira@catradio.cat si voleu anar a veure l'espectacle dels Globetrotters, que venen a Catalunya cap de setmana del 22 i 23 de maig a Tarragona i Badalona. El que heu de fer és respondre a la pregunta: quin mític jugador de la NBA va anotar 100 punts en un partit i que va formar part, a més dels Globetrotters? Correus a gira@catradio.cat. Al descans del partit entre l'Espanyol i el Madrid anunciem el guanyador, que s'anirà a més amb 3 persones, és a dir, entrada per 4 persones, o el guanyador i 3 acompanyants, per anar a veure aquest espectacle. I espectacle també al camp, a la pista del Barça, perquè veig que hi ha bon ambient, i de moment veient aquesta victòria provisional del Barça. Marcador ara mateix, Macià.
7: Barça 77, Gran Canària 54, 6 pel final.
9: Molt bé, doncs ara mateix, senyals horaris de 2:15, és l'hora de l'Espanyol.

0: Pilar da frontal da área, vai marcar! Gol!
1: Sentiment.
0: Burri! Hasta el burri está mudo. L'Espanyol ho té a tocar, tornarà a Europa.
1: Fidelitat.
0: Èpica! Això és el que necessitava l'Espanyol! Èpica! Guanyant en l'últim sospir.
1: Orgull Perico.
0: El segon de Puado! Ens ha costat Déu i ajut, hem hagut de suar. Sang, suor i llàgrimes, però ho hem aconseguit. Un cop més, l'Espanyol ha demostrat que és especialista en superadversitat.
1: Aquí comença la transmissió de l'Espanyol.

0: Són 16 jornades sense guanyar cap victòria en aquest 2026, si el destí ha volgut que avui, contra el Madrid, un dels partits a priori més difícils, l'Espanyol pugui sumar 3 punts que li donin la permanència virtual. I l'ocasió és bona perquè el Madrid d'Arbeloa està en plena descomposició, perquè avui no hi serà Mbappé, ni Guller, ni Courtois, ni molts d'altres. És el partit de la permanència i és el partit del títol per al Barça. Com ja va passar fa 13 anys, també, en un Espanyol-Madrid que va donar una lliga al Barça de manera passiva. Si avui l'Espanyol puntua, sigui un empat o sigui una victòria, el Barça ja serà campió a partir de les 11 de la nit. Obrim transmissió d'un partit clau per l'Espanyol i un partit clau per la Lliga. Entrem a l'RC d'Estàdium. Sergi Andreu, Sònia Oler, què tal, com esteu? Bona tarda.
1: Bona tarda. Bona tarda.
0: Amb el Mendoza avui a l'assistència tècnica, a l'estudi en Dani Ballar, en Marc Maiola, la Carla Borràs, la nostra especialista arbitral. Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. Bona tarda.
0: I avui convidat il·lustre a la transmissió, sempre hi és a les cites importants, l'Eudald Serra. Hola, Eudald, què tal, com estem?
3: Hola, David, bona tarda.
0: No podies faltar avui en aquest Espanyol-Madrid. Amb quin ambient a l'estadi, Sònia?
2: Doncs molt bon ambient. Hi han hagut de nou xiulets per Gil Manzano quan ha tornat a sortir a escalfar-se ara que ja hi ha més gent. Hi ha molta gent a fora de l'estadi que va entrant lentament. Hi ha algunes cues per accedir, per tant, hi haurà una molt bona entrada.
0: Sergi, tu l'has viscut en directe. Com ha estat la rebuda de l'equip? Ha estat dels dies grans, com els dies grans?
1: No, no, perquè no hi havia convocatòria avui. Avui jo crec que no es considera de caixa o faixa com sí que va passar el dia del Llevant. Tot i això, en el tram final de temporada sempre passa que hi ha molts aficionats esperant l'equip. I avui també n'hi havia, eren alguns centenars, però res a veure amb les rebudes multitudinàries dels dies tants com el de l'Oviedo, el de les Palmes i altres dies en què hi ha hagut convocatòria.
0: Vinga, refresquem els 11, els hem explicat ara fa una estona. Sònia Olear, amb qui juga l'Espanyol, amb qui juga el Madrid?
2: Doncs l'Espanyol juga amb Dimitrovic a la porteria, a la defensa Omar, Calero, Cabrera i Romero, el doble pivot per Urco i Edu Expósito, banda dreta Rubén Sánchez, mitja punta Terrats, banda esquerra Dolan i Roberto en punta. I pel Madrid, Lunin a la porteria, la defensa Trent, Rüdiger, Hausen i Mendy, mig al camp per Valverde, Bellingham, Tchouaméni i Pitar, i en punta Brahim i Vinícius.
0: L'àrbitre, ja l'hem explicat, és Gil Manzano. Carla?
4: Sí, no necessita gaire presentació, almenys dades bones d'aquesta temporada és que només ha xiulat un partit, que no a casa, sinó a fora, que va ser contra el Getafe i va ser victòria de l'Espanyol. I després, una dada així important és que el Madrid no perd en Lliga amb Gil Manzano des de 2020.
0: I, evidentment, l'Espanyol, si hi ha algun despistat, els hi recordem. Maig del 2023, descens a València, a Mestalla, amb un arbitratge molt polèmic de Gil Manzano. En aquests últims 3 anys, només un partit que ha xiulat Gil Manzano a l'Espanyol, al desembre, al camp del Getafe, 0-1. Per tant, avui serà el primer cop que Gil Manzano xiuli a l'RCD Stadium després d'aquell descens de València. Dels 11, a veure, Maiola, Eudald, us agrada el que presenta avui Manolo, que és veritat que últimament tampoc fa molts canvis. Però avui Roberto a titular, eh?
5: Aquest i Rubén Sánchez per davant d'Omar, jo l'imagino a la dreta, perquè evidentment en aquesta zona es mou Vinícius, que és, jo diria, l'únic jugador del Madrid, potser Brahim també una mica, que té capacitat de desequilibri en l'un contra un. Per tant, Rubén, per fer ajudes constants a Omar, suposo que l'Espanyol defensarà a baix i intentarà sortir al contraatac. Per què? Perquè al Madrid li costa molt atacar a defenses que s'aculen i després és un equip que replega molt malament. Per tant,

0: jugadors com Edu Expósito o Ramon Terrats, que tenen visió i passada, i les curses que puguin fer Roberto i Dolan, l'Espanyol pot fer mal a la contra.
1: Eudald, el Madrid, per cert, que avui no té Mbappé, ja ho sabíem, però és curiós, no juga Gonzalo, que penses, home, si no hi és Mbappé, el més normal és que utilitzi Gonzalo, que no està tenint minuts a Marbeloa, en canvi sí que és titular Brahim. Què et sembla el Madrid que tenim avui al davant, i creus que avui pot ser el dia?
2: A veure, pel que fa a l'alineació previsible, ho has apuntat tu, Gonzalo amb Xavi Alonso va ser una mica el seu descobriment, o qui ens el va fer conèixer, a un jugador que venia del filial, però és veritat que Marbeloa ha tingut presència i pocs minuts, confia més en Brahim, vull dir que en aquest sentit no ens ha de ser cap sorpresa que figuri a l'11 titular. Sobre si avui ha de ser el dia... Home, fa setmanes que ho anem dient, jo no t'ho sabria dir, de veritat que no tinc la bola en aquest sentit, però sí que és veritat que penso que l'Espanyol, tard o d'hora, en aquesta recta final de la temporada, guanyarà algun partit. I per què no pot ser avui? L'any passat, a aquestes altures de temporada, quan el Madrid va venir a Cornellà al Prat, poca gent es pensava que l'Espanyol podia guanyar i tirar endavant i treure aquells 3 punts. I els va treure i va ser un punt d'inflexió, perquè no vull.
1: Em va dir ahir, de fet, Manolo, ara el sentirem, el recuperarem, perquè ha parlat fa no res a Movistar, va dir que era un bon moment perquè vingués el Madrid a Cornellà al Prat. Repassem classificació abans. L'Espanyol és 13 amb 39 punts, és a 5 del descens, que marca el Sevilla amb 34. Però compte, el Sevilla juga demà a casa contra la Reial Societat. És un partit molt important perquè, en cas que guanyi el Sevilla, aquesta situació de la part baixa de la classificació es podria ajustar moltíssim. Espanyol 39, ells 38, Mallorca 15, 38, Girona 16, 38, Alavés 17, 36 i en descens Sevilla 34 amb aquest partit pendent. El Llevant és penúltim amb 33 i l'Oviedo, que acaba de perdre el camp del Betis, és últim i 28 punts, que ja fa tota la pinta que el condemnen al descens. Ballar, és el dia avui? Avui arribarà la primera victòria del 2026?
3: Difícil de pensar-ho que serà així, senzillament perquè el dia propici per guanyar era contra el Rayo Vallecano, que tenia 6 baixes importantíssimes i no vam saber fer-ho, i també l'últim partit a casa contra el Llevant. Així que és difícil pensar que podem guanyar amb un Madrid quan tenim aquesta pressió que és tan palpable en els partits de l'Espanyol, veient com juguen els jugadors.
1: Encara estàs tocat de la veu, eh?
3: 7 dies, jo no ho entenc. M'han dit que pot arribar a ser al·lèrgia.
1: Has tingut partit aquest cap de setmana al Mataró?
3: Per sort no, perquè és època de seleccions, està amb la selecció.
1: Ah, perquè dirigir un partit amb aquesta veu és complicat, eh?
3: No, les noies estan encantades. Han passat a dir-nos divendres que no m'han sentit. Però jo estic preocupat.
4: És veritat,
3: són 7 dies sense veu.
1: Manolo Movistar, el recuperem.
5: Yo lo único que puedo estar agradecido, porque la situación de la segunda vuelta no la esperaba nadie. Es dura porque al final, bueno, yo no juego en primera división, pero sí que, bueno, he jugado, y cuando una situación parecida a una primera vuelta hace años y ves que juegas, tienes partido para ganar, otro partido que tienes que para perder, lógicamente, pero que dicen, ni los partidos que ganas a veces los sacas. Bueno, al final el equipo por suerte confía en lo que hacemos y eso es media vida.
6: Bueno, te voy a decir una cosa, que la última vez que hablamos venías de 5 victorias consecutivas y evidentemente la gestión de aquel momento y la gestión de este debe ser muy diferente, pero con todo, uno mira la clasificación, Manolo, hoy si ganarais, que estaríais a 2 puntos de Europa, y aquí prácticamente con la racha parece que nadie está pendiente de eso.
5: Sí, porque la racha, por desgracia, tanto una fue muy buena y la otra muy mala. Entonces, si hubiera sido espacial en el tiempo, cualquier aficionado y nosotros mismos hubiéramos firmado estar a estas alturas así, porque sabíamos el objetivo cuál era. Pero claro, se ha dado una racha que nadie esperaba y que es incluso hasta atípica. Pero bueno, por suerte, lo que te digo, tanto el vestuario como, pues, por suerte la gente, pues ayuda y empuja, y eso es media vida.
7: Mister, yo te quiero preguntar por el aspecto emocional, lo que empezó siendo casi una anécdota, ¿no? El hecho de que no ganas partidos, al final la situación de la clasificación se ha ido complicando. Entonces, ¿cuánto de importante ahora estás enfatizando en el aspecto emocional con el equipo?
5: Sobre todo que intenten tener tranquilidad, que las cosas que hemos hecho bien no dejar de hacerlas, porque al final hay cosas de juego que teníamos dominadas, interiorizadas, que hacíamos bien, y ha habido momentos que hemos dejado de hacerlas y hemos perdido ese punto de confianza. Ahora parece que lo volvemos a tener un poco, aunque cueste ganar, pero es que es la única manera de convencer al jugador con argumentos, con trabajo, porque cuando tú ganas, convencer al jugador es muy fácil. Lo difícil es convencer al jugador cuando no ganas. Y por suerte en ese aspecto, pues creen mucho lo que hacemos y ojalá salga adelante todo.
8: Mister, en esa diferencia tremenda entre la primera y la segunda vuelta, en la primera vuelta solo había 3 equipos que habían encajado menos goles que vosotros. O sea, seríais un equipo muy sólido Me imagino que todos los días estarán dando la vuelta. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que pasemos de encajar muy pocos goles a encajar muchos más?
5: Bueno, ahora hemos vuelto a cerrar un poco la portería, eso es verdad, quitando el día del Barça, que al final fue también más abultado al final. Pero sí que es verdad que la segunda vuelta nos ha costado y nos ha penalizado mucho todo el tema de defensivo. Realmente no hayamos tocado nada, hemos intentado ser lo mismo. Hemos después, sí que ha habido partidos que para coger más seguridad hemos defendido más juntos, más replegados. Pero al final es que hay veces que el fútbol no tiene explicación. Porque un tema físico no es, porque el equipo en la semana pasada fue el equipo que más corrió de la liga. A veces no significa nada, porque tienes que correr bien. Pero que el fútbol a veces tiene esas cosas, por eso es el deporte más grande que hay. Porque en básquet tú cuando eres mejor generalmente ganas. En tenis generalmente ganas, o en deporte de equipo generalmente ganas, menos en este deporte, que siendo peor puede ganar al rival.
6: Sin duda alguna, lo hemos comentado mil veces. El otro día se produjo la circunstancia de que el Getafe le ganó al Real Sociedad sin tirar a puerta. O sea, que eso en ningún otro deporte se puede producir, con un gol en propia puerta de la Real Sociedad. Pero permítame que insiste, Manolo, sobre la circunstancia. Si ganares, estáis en Europa, quiero decir, cerca de Europa. ¿En el jugador todavía hay posibilidad de poner esa semilla o realmente la racha es tan mala que con puntuar, salvarse ya está todo en la cabeza del futbolista?
5: Bueno, yo creo que ahora mismo lo que buscamos todos aquí es la tranquilidad. Y a partir de ahí, el ganar un partido, lógicamente ganas hoy a este rival, que es muy difícil, pero si ganas al Madrid, imagínate, te da un plus, primero a nivel clasificatorio, un respiro muy grande, te abre mucho el abanico de la permanencia y te da una pausa muy grande para afrontar los cuatro partidos que quedan. Bueno, eso es lo primero que queremos. Y después, si un día llegamos a mirar otra cosa, pues fenomenal. Pero vamos a lo primero, que es lo más importante.
6: Pasito a pasito. ¿42 es más que suficiente para salvarse en vuestras cuentas?
5: Uf, yo ya no sé. El año pasado fue 42, creo que fue. O bueno, 41 creo que fue al final. Pero es que cada año es más difícil. Hace 2-3 años bajaron con 35, creo. Pero ya desde entonces se está poniendo cada día más caro. Hay mucha igualdad. Quitando los 7 equipos de arriba, que por potencial económico y de plantillas son muy potentes. El resto estamos en un pañuelo y es complicado, es muy complicado, la verdad.
6: Bueno, muchísima suerte para hoy y para lo que queda.
5: A vosotros, muchas gracias.
4: Això és l'Espanyol Madrid.
9: El torno per fora, Omar, que païna la pilota, i és dins de l'àrea, el segon pal, Romero...
4: Això és el Tot Gira.
1: L'Espanyol ja va guanyar el Madrid la temporada passada. De fet, em sembla que aquesta narració que sentíem ara del Sergi Andreu, si em diu que és el Marcel Turó, és precisament el gol que va fer Romero en aquella victòria contra el Madrid. Sento xiulets, per què, Sònia?
10: Doncs perquè marxen no, ara els àrbitres, exacte, ara estan marxant els àrbitres.
1: Ja m'ho imaginava. Gil Manzano, ja ho veus, Carla Borràs.
10: Ja han rebut dues bones escridassades. Bueno, aquesta és la tercera que rep.
11: No vull pensar i no vull cridar mal temps, però si us plau, que passi desapercebut, que no s'equivoqui.
12: Seguríssim que no.
13: És a dir, espero exactament el mateix, que no s'equivoqui i que no hi hagi res com estrany.
1: Impossible.
13: Però sí que és veritat que hi ha com sisplau. 38 jornades de Lliga, 18 a casa, com perquè justament la tornada sigui Espanyol-Madrid. Vull dir, no m'agrada creure en les conspiracions i no hi crec de veritat, perquè defenso el col·lectiu arbitral, però com hi ha 18 jornades,
1: doncs no defensis de l'Espanyol tant, a casa. No defensis tant, perquè hi ha conspiració.
13: Com perquè el passin en aquesta jornada, que justament, no sé...
1: Ballar, tu saps, no?, que si avui puntua l'Espanyol, el Barça és campió.
14: Esteu una mica pesadets. Esteu una mica
1: com
14: pesadets.
1: Es fa sentir, això?
14: Esteu una mica pesadets. Porto un dia que m'esteu tocant una mica els nassos entre tots, amb aquesta història, aquesta
1: cantària. Com ho viu això, un perico?
14: Aneu a prendre pel sac, tots, amb aquest tema del Barça. Estem a parlar de l'Espanyol i del Madrid. Ja està, nosaltres ens volem salvar. Deixem en pau ja, si els altres... Aneu a prendre pel sac.
1: Ara li preguntarem a un bon amic teu. Però abans, Palau Blaugrana, Res Macià, s'acaba el partit del Barça contra el Gran Canària.
15: Sí, ha guanyat el Barça 91-69 i, per tant, atenció, perquè el Barça de bàsquet està en disposició de lluitar per la segona plaça de la Lliga CB, ja és oficial.
1: Sí, perquè ara mateix amb 20 victòries, a quant queda del segon, que és el València? Una victòria.
15: A una.
1: Més lluny el Madrid, que en té 26, i ja sembla... Bé, ja és impossible.
15: El València encara ha de passar pel Palau, el València. El Madrid és impossible, sí.
1: Però el València el podria atrapar. L'Ucam també en té 21, és el tercer classificat. Per tant, tots dos els té a prop el Barça. Gràcies, Macià. Deixem anar vestidors.
15: Gràcies, David. Vagi bé.
16: I a Miami, Antoni, li acaba de guanyar el Gran Premi de Fórmula 1 esquivant la pluja. Ho ha fet per davant dels dos McLaren, de Lando Norris i de Piastri, en quarta posició per l'altre Mercedes, el de Russell, i a la general del Mundial, doncs Ballart té Antonelli una mica com el Barça, perquè té 100 punts, 20 més que Russell i 37 més que Leclerc ja a cap davant de la classificació.
1: No li interessa la Fórmula 1 al Ballart.
16: Ballart no té
1: Sergi Mas, què tal, com estem? Bona tarda.
12: Bona tarda. Bona tarda.
1: I tu, com a perico, com vius això que els culers avui estiguin tan pendents d'aquest partit?
12: No, hosti, no, sisplau, el que deia el Dani, és possible deixar a banda la celebració del Barça, que ni ens va? És que no m'interessa, no contesto, ni malament ni bé, és que no vull participar en aquest debat. Que m'és igual, és com si l'Espanyol o el Barça necessités d'alguna victòria del Barça. És que m'és igual, no opino, no, per favor, deixem dues hores el tema celebració del Barça pel Barça, que ha tingut avui una bona classificació per la final, però és que, sisplau, no ens fiqueu a mi en aquest debat, perquè és que no m'importa.
14: Sergi, jo crec que un cop més la gent del Barça els hi encanta donar-nos notorietat i necessiten que nosaltres avui guanyem contra el Madrid per això, que demà dilluns ens vegin i ens diguin gràcies a vosaltres, sou campions de Lliga. Anem a pegar pels sacs.
12: Molt bé aquesta entonació. És que no vull gastar una gota més de saliva, t'ho dic en sèrio, és que no vull gastar, m'és igual, em preocupa molt.
1: No la gastis, Sergi. Avui és el dia, és que el destí és realment curiós. No has guanyat un sol partit el 2026 i ha de ser el dia que ve el Madrid, el dia que trenquis la ratxa, ho veus possible?
12: I tant que ho veig possible. Mira, perquè aquest cap de setmana s'ha posat de cara. És veritat que nosaltres som experts en quan tot tenim de cara, som catalans, no oblidem això, que donem una resposta negativa. És a dir, el Sabadell, que va de blanc i blau, ens ha marcat el camí, que ha estat a punt de remuntar el partit perdent 0-2. Mm. Després, els equips rivals han fet la seva feina, han perdut pràcticament tots els de baix, i bueno... Tot s'està encarant perquè la criatura neixi bé. Respecte a l'equip de Manolo, jo crec que aquest partit, davant d'uns rivals molt experts i veterans, home, a mi, d'entrada, ja sé que serà dir això i que Rubén Sánchez acabi marcant un gol, però m'agradaria més comptar amb la veterania de Pere Milla, que no Rubén Sánchez, però que és possible que aquest home, el Manolo, el tregui de lateral. No ho sé. Però jo crec que l'única cosa que em fa por, perquè no tinc por, és l'àrbitre. Perquè això, deia la Sònia, que massa bona persona, massa confiada, però jo no confio en absolut en aquest sistema corrupte, vaig a repetir-ho, corrupte de l'arbitratge espanyol. No m'ho crec, no m'agrada. No, és molt civilí col·locar un àrbitre que no t'ha xiulat des de fa temps, ja sé que des de València, que ens va enviar a Seora, bueno, ens vam enviar a Seora nosaltres mateixos perquè vam fer una temporada nefasta i aquest home el va rematar, i bé que ho sap. Ens ha xiulat una vegada més, però s'ha de ser molt, poseu la paraula que vulgueu, per col·locar aquest àrbitre el dia del Madrid. I a casa. Jo no confio gens en aquest sistema del que podia parlar moltes coses, però millor que no.
1: Molt bé. No. Sergi, esperem que avui sigui el dia que l'Espanyol guanyi finalment el primer partit del 2026 després d'aquesta ratxa que és terrible. 6 punts de 48 possibles. 6 de 48. Però escolta'm, si avui l'Espanyol guanya el Madrid, la permanència estarà al sac i, per tant, segurament molts pericos ja no se'n recordaran de totes les penúries passades.
12: Exactament. I de l'equip que celebri la Lliga, doncs que endavant.
1: No t'he dit res, ho has dit tu.
12: Vale, sí, ja està, correcte.
1: Una abraçada, correcte. Sergi, que vagi molt bé.
12: Adéu, gràcies a tothom. Adéu.
1: Deu minuts i comença el partit. 9 de la nit, l'hora prevista per aquest Espanyol-Real Madrid. Va arribant la gent, xiulets de nou.
10: Doncs sí, xiulets de nou, perquè estan, com no, anunciant pel videomarcador els àrbitres del partit d'avui.
11: És una sitcom, això. Avui amb Gil Manzano protagonitza la sitcom.
1: Ja que estem parlant de Gil Manzano tantes vegades, qui era aquell dia a Mestalla, eres tu, Eudald, i el Sergi també, no tots dos a Mestalla aquell dia.
17: Sí. Jo ara estava pensant que mira que hi ha àrbitres per triar per un partit, i que trien avui a Gil Manzano. És que tinc molt present aquell partit de Mestalla. Tinc molt present aquell gol anul·lat a Montes, que era l'1-3, i era l'opció gairebé que després l'Espanyol guanyant a casa a la jornada següent amb l'Almeria salvava. Tinc molt present el penal a Braithwaite. ja venien de tot el que havia passat unes jornades abans amb l'Atlètic de Madrid. A part, independentment, a mi Gil Manzano, ja sé que és internacional, etc, etc, a mi és un àrbitre que personalment no és dels que més m'agradi de la categoria, però bé, ja té nassos que, com deia la Carla, tants partits sense jugar a l'Espanyol, només el dia del Getafe, i que avui l'hagin de tornar a col·locar en un partit que té tanta transcendència, no?
1: Avui no us propis, en aquest Espanyol, ja ho hem dit, Rubén Sánchez és titular, Roberto és titular, no juga Quique. És el moment de Roberto, que fa moltes i moltes jornades que sembla que no troba el seu lloc. Un davanter per qui l'Espanyol va apostar, el va triar com a davanter centre, i al final podríem dir que Quique García li ha arribat a prendre la titularitat, tot i que avui és l'escollit.
0: Sí, jo penso que avui juga perquè espera l'Espanyol defensar més el seu camp, i per tant, per sortir amb espais, Roberto és un jugador més potent per la gambada que té. És un jugador amb poca sensibilitat tècnica, però molt lluitador, que es desmarca constantment i que intenta trobar les pessigolles a l'esquena dels defenses, i per tant penso que d'entrada avui contra el Madrid té sentit que sigui ell el titular.
3: M'ha encantat com l'ha definit, poca sensibilitat tècnica, per dir que no té talent, evidentment, i qualitat poca.
1: A tu t'ha decebut ballar? T'ha decebut, Roberto?
3: Sí.
1: Aquesta temporada?
3: Sí, sí, m'ha decebut. Pensava, sobretot des del dia del derbi, un jugador, un davanter centre que té tres jugades tan clares per marcar i que no n'aprofiti cap, m'ha decepcionat. Jo m'ha decebut, em pensava molt més de Roberto aquesta temporada, sobretot perquè el seu desig era estar a l'Espanyol, i el nostre també.
1: Eudald?
17: Jo hauria de dir que no. I ara algú pot dir, home, que fàcil és parlar ara que han passat les coses, no? El Sergi ho sap que n'havíem parlat.
11: Dono fe, Eudald, del que diràs ara.
17: Jo, quan va acabar la temporada passada, en el Sergi li vaig comentar a la redacció, si l'Espanyol fitxa Roberto, encara que no sigui la totalitat de la clàusula i sigui menys, penso que s'equivoca. És un jugador que li ha donat rendiment aquesta temporada, però que penso que no és el jugador que l'Espanyol necessita per fer una inversió com la que farà, pel que suposa per l'Espanyol gastar-se aquests diners. Per què? Doncs perquè de vegades ens deixem endur massa pel cor i les emocions. I l'any passat va arribar i va coincidir que l'equip llavors va fer un canvi, que va fer ell 5 o 6 gols, però a mi ja no em semblava un jugador pel que tu hagis de fer una aposta econòmica tan seriosa per invertir de cara al futur i que et pugui treure les castanyes del foc. No em sembla un mal jugador, però no em sembla un davanter de referència per invertir-hi uns diners com han invertit.
1: Bé, doncs aquest Espanyol-Madrid que és a punt de començar, 7 minuts i seran les 9 de la nit, ja ho hem dit, el precedent, el més recent, és positiu. L'últim partit que juga l'Espanyol aquí a casa contra el Madrid és de l'1 de febrer del 2025, passada temporada, i aquell dia Sergi Andreu, tot va sortir bé, va guanyar l'Espanyol, va marcar Romero el 85, pràcticament,
11: sí,
1: al final,
11: senyor,
1: del partit.
11: Me'n recordo molt d'aquell partit, i et diré més. L'Espanyol ha aconseguit en les últimes 6 visites del Madrid a Cornellà al Prat guanyar 3 partits, guanyar-li 3 partits. És a dir, que el 50% de les últimes 6 visites les ha guanyat l'Espanyol. Per tant, hem d'apel·lar a aquests números i a la possibilitat ferma que avui l'Espanyol pugui retrobar-se amb la victòria. Per què no?
0: Increïble que soni Maquineta al camp, m'encanta.
1: Sabia que em faria referència.
0: És espectacular, això, m'encantaria ser allà.
1: Ja és habitual. Home, ara és el moment en què apaguen els llums, no? Hi ha joc d'il·luminació,
10: sí,
1: a la prèvia,
10: sí,
1: del partit,
10: sí, sí.
1: Oi, Sònia?
10: Ara, sí, sí, s'està fent tot aquest ritual. La gent ja comença a agafar les bufandes, bufandes en mà.
0: És espectacular, això.
1: Doncs em sap greu, Maiola, però d'anar a publicitat. 6 minuts i això comença.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
20: Sou molt bona gent!
21: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3CAT en viu.
18: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
22: L'Espanyol Madrid, al Tot Gira.
1: 5 minuts i això comença. Espanyol, Madrid, 3 punts i la permanència al sac. Bé, no seria matemàtica. No seria matemàtica. I, de fet, us volia preguntar si creieu que un 42 serien els punts que tindria l'Espanyol en cas de victòria avui. Si amb 42 n'hi haurà prou, que és la xifra màgica que tothom sempre ha donat per fet, que dona la salvació, tal com està la Lliga. I si el Sevilla és capaç de guanyar dilluns a la Reial, creieu que amb 42 n'hi haurà prou?
3: Jo estic convençut que sí.
1: Sí, eh? Tothom? Algú pensa que no? Sí. Que 42,
3: jo crec que inclús 41.
11: Jo no ho tinc gens clar, perquè la projecció de punts a aquestes alçades és molt alta. I, a veure, en principi, segurament que amb 42 estarà salvat, però no ho tinc clar.
1: Alguna vegada, Sergi, entre tu que ets amant de les dades, 42 punts no han donat la salvació?
11: I tant, 6 vegades en els últims 30 anys, que és des que les lligues valen 3 punts.
1: No són unes quantes, eh?
11: Sí. Poca conya.
16: El Depor baixa amb 40... Amb 42.
11: Hi ha hagut equips que han baixat amb 41 i amb 42
1: punts. El partit
11: punts.
1: Clau és el d'aquest dilluns, perquè si el Sevilla no guanya la Reial, aleshores sí que el panorama s'aclareix bastant, eh?
17: El problema és que la Reial té la feina feta. I ja sap que anirà a Europa, que no li fa falta buscar una plaça per l'Europa League perquè ja ho té.
0: Clar, com a campió de Copa.
17: Exacte.
0: Sí, és un partit.
17: I llavors,
0: que
17: penseu que la fam per sortir de baix no és la mateixa que quan ja tens la feina feta, eh?
1: Sí que és veritat que la derrota ahir de l'Alavés i la derrota avui de l'Elx fa que hi hagi més equips que no acabin de marxar, i això és bo tant per l'Espanyol com pel Girona, que també està, diguem-ne, lluitant per sortir del pou, i que avui l'Oviedo ja el sentenciem amb aquesta derrota avui al camp del Betis, que el deixa amb 28 punts, ja 8 de la salvació que marca ara mateix l'Alavés amb 36, el Sevilla en té 34, primer equip en descens. Jo no sé si avui tindrem la millor entrada de la temporada, però ara mateix veig les imatges de l'estadi, i fa patxoc a l'estadi, eh,
10: Sònia?
1: I tant.
10: De moment es veuen poquíssimes cadires buides, per tant, si no potser no és la millor, però de les millors de la temporada.
1: Per cert, Oriol, avui pot haver-hi campió a Itàlia, al Calcio.
16: Sí, l'Inter serà campió si empata o guanya el seu partit, ara el 9 de la primera part, Inter 0, Parma 0, per tant, ara mateix l'Inter guanyaria l'Scudetto.
1: I aquest és l'ambient a Cornellà al Prat, a l'RCD Stadium, el partit a punt de començar. Vegem ja imatges del túnel de vestidors amb els jugadors de l'Espanyol del Madrid a punt de sortir al camp. Ho fan ara mateix amb aquest ambient de gala, Sergi.
11: Sí, surten primer els àrbitres, després surt el Madrid i l'Espanyol. Hi haurà avui minut de silenci i braçalet negre dels jugadors de l'Espanyol.
10: Per Isidro Oliveras, directiu del club entre el 1975 i el 1989.
11: De fet, va ser vicepresident amb Baró, amb Antoni Baró, a la dècada dels 80. Sona l'himne a l'estadi i els jugadors dels dos equips que ja es disposen a fer les fotografies protocolàries i saludar-se els uns amb els altres.
10: Molt bona imatge, realment, la que es veu ara mateix aquí a Cornellà al Prat. Tothom amb les bufandes, cantant l'himne, moment d'aquells de pell de gallina, a Cornellà.
1: Així sona el RCD Stadium.

0: De dia gran, l'afició de l'Espanyol, malgrat tot el que està visquent en aquest 2026, malgrat només sumar 6 punts en aquest 2026, avui, com sempre, al costat de l'equip per fer costat a un Espanyol que, si guanya el partit, tindrà la salvació al sac. Per cert, partit a Movistar, a la televisió, Àudio 4. Ja ens podeu escoltar, Àudio 4, la transmissió del Tot Gira d'un partit. Sergi Andreu, que és a punt de començar.
1: Salutacions als dos capitans, tots els uruguaians, Valverde i Cabrera, que parlen amb els àrbitres, s'abracen. Qui sap el futbol, ja ho sabeu tots, és crepidixós, és imprevisible. Qui sap si l'Espanyol, després de 16 jornades sense guanyar, no arribarà avui a Cornellà al Prat i contra un dels grans s'endurà els 3 punts, tant de bo. Tant de bo, seria una doble alegria trencar la ratxa i de passar de guanyar el Madrid, que sempre, perquè ho hem d'amagar, sempre ens ve de gust. Ara hi haurà el minut de silenci que us explicàvem. I encara va entrant gent, eh? Encara va entrant gent.
2: Sí, sí, sí, no serà la millor entrada de la temporada, ni molt menys, potser tampoc la segona, però entre la tercera...
1: Al voltant dels 30.000,
2: sí,
1: jo crec,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: La primera és la del Barça.
2: Sí, la segona és la del Betis, 32.000, podria ser-ho també,
1: sí, també.
2: Eh? Vés a saber.
1: Veurem, veurem. Vinga, va, comença aquest minut de silenci. En record, com ens explicava la Sònia, d'Isidro Oliveras, directiu i vicepresident de l'Espanyol, una persona molt important també en el món de l'hoquei. Va ser president de la Federació Internacional d'Hoquei Patins.
0: I que el recordarem sobretot perquè en la mítica comissió de Fresno, en què s'havia de decidir que Catalunya fos internacional, ell era el president de la Internacional i va aconseguir, pràcticament aconseguir, que Catalunya pogués ser internacional en patinatge. Al final ja sabeu què és el que va passar a Fresno i com es va acabar tombant.
1: Veiem les imatges dels videomarcadors. És fill també d'una... Vaja, hereu d'una nissaga molt, molt vinculada a l'Espanyol, fill de Victoriano Oliveras de la Riba. I net de, també de gent que va fer molt per l'Espanyol abans de la guerra i després, justament després de la guerra dels anys 40. Doncs bé, el partit és a punt de començar. S'ha acabat ja aquest minut de silenci. Començarà posant la pilota en joc l'Espanyol a la nostra esquerra. A la dreta, el Madrid d'Álvaro Arbeloa. Encara veig alguns càmeres. Ara s'afanyen a sortir del terreny de joc, de televisió.
2: Avui Alan Pace s'ho mirarà des del seu espai privat, no des de la llotja.
0: Mai és a la llotja, oi? No li agrada.
2: No, mai, no, prefereix veure-ho en solitari. No en solitari, perquè no està acompanyat de la seva gent, però no exposat al públic.
3: El futbol millor sempre sol, si pot ser.
1: Doncs vinga, va, fa la sacada inicial al Madrid, pilota enrere, cap a l'Unin, surt de l'àrea, envia un desplaçament llarg, salta Cabrera en zona defensiva, la toca amb el cap, també la toca Urco, hi ha hagut falta, falta de Cabrera, la primera que tindrà el Madrid, relativament a prop de l'àrea, perfilada a la banda dreta.
2: A Bellingham.
1: Zona tres quarts, és una falta perillosa, eh? Zona tres quarts, escurada a la banda dreta, tindrà una falta al Madrid abans d'arribar al primer minut de joc.
3: Però no per xutar directe. L'àrbitre entén que Cabrera, amb el colze segurament, impacta el cap de Bellingham.
4: Sí, per mi és una falta clara.
5: Sí, és falta. I, de fet, a Gil Manzano li diu a Cabrera que li assenyala el seu assistent.
1: Doncs la posarà a l'interior de l'àrea Trent.
0: Compte, però, en concedir faltes, prop de l'àrea.
1: Sí. I va l'anglès, que agafa una mica d'embranzida cap a la pilota, la posa al punt de penal, la treu amb el cap la defensa de l'Espanyol, però cau a l'altra banda, Vinícius, pilota cap a l'eix, és Valverde que prova el xut des de lluny, topa l'esquena de Rubén Sánchez, la pilota surt rebotada cap al camp del Madrid. L'últim home és Mendy, fa una finta, combina amb Tchouaméni, i aquest amb Valverde, jugant en defensa al Madrid.
0: A la zona de l'afició rival hi ha afició del Madrid, Sònia?
2: I tant, sí, sí, està ple de gom a gom. Sí, sí.
1: Sí, sí. I allò que passa, que per sort cada vegada passa menys, i veia aquests dies alguns vídeos per xarxes d'espanyols Madrid als anys 80 i 90, on hi anava molta gent al Madrid a Sarrià.
0: Això ha canviat molt, eh?
1: Això ha canviat moltíssim, però moltíssim, eh? Perquè es cantaven els gols al Madrid, que vaja, que era una barbaritat. Això, avui potser marca el Madrid i sentirem alguns...
2: Home, samarretes del Madrid se'n veuen,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, però, no, però és que, Sònia, no...
2: No, ja imagino que
1: mira,
2: res a veure amb...
1: El meu primer partit com a aficionat a Sarrià va ser un Espanyol-Madrid de l'any 91,
6: i us ben prometo, per sort aquell dia va guanyar l'Espanyol, però el gol del Madrid, vaja, res a veure amb el que es pot viure avui.
3: Te'n recordes dels golejadors i tot d'aquell dia, segurament.
6: Butke i Gai, dos de Butke i un de Gai.
3: Increïble.
6: Sí, sí. La juga el Madrid, 3-1, era el 7 d'abril del 91. La juga el Madrid en zona mig del camp, divisòria, enrere. Tchouaméni, l'obra per Hausen, a la banda esquerra, de moment la pilota és pel Madrid, ara no, ha fet un bon control Brahim, tot a l'avantatge és per Calero, que se la queda, pilota enrere per Dimitrovic.
3: Confirmem Rubén a la dreta per fer les ajudes contra Vini, a Omar, a l'esquerra Dolan, i Ramon Terrats de 10, a Medo Exposito, el doble pivot a Murco.
6: Compte l'autopassada de Rubén Sánchez, que avança vèrtex a l'àrea, entra a l'àrea, pilota enrere, Roberto, el misto de Roberto. Quina llàstima, perquè la jugada de Rubén Sánchez era prou bona. La rematada de Roberto ha estat dolentíssima.
7: Era des de la frontal boníssima
6: de l'àrea. Sí, sí, no ha engaltat bé la pilota i li ha sortit un misto. Dani.
5: Talent.
3: Li falta aquesta sensibilitat que dèiem.
8: No, és que...
7: Però aquí, jo... aquí és sensibilitat als peus, gairebé.
6: Exacte.
7: Sensibilitat als peus més que una altra cosa.
9: Que bé ho fa Rubén, eh?
2: Rubén sí, Sánchez, la cinquena titularitat d'aquesta temporada.
8: I Marc Mayola també ho fa molt bé, dient aquesta sensibilitat...
3: Sensibilitat tècnica.
8: Tècnica,
3: sí, sí.
8: Per no dir que és molt dolent, la Marc al bar.
3: Ara podem dir que és molt dolent, això.
2: Tremendo, tremendo. Això només... Tallar, tremendo.
8: Avui el dia de la mare, era un dia per justament dedicar-li un gol contra Madrid a la seva mare.
9: Queda molt partit.
3: Li cau a l'esquerra, espera, li cau a l'esquerra i li costa definir. Sí.
6: Ara és el dia que guanyem 1-0 un gol de Roberto, Dani. Ser. I aquest te'l dedicarem a tu. Vinga, va, Dolan el control amb el cap, la baixa, obertura a la banda dreta, la té justament Rubén Sánchez, que s'acosta a l'àrea, però el xut... Fora! El xut creuat des de la frontal de l'àrea de Rubén Sánchez, marxat desviat, pal dret de Lunin, servei de porteria pel Madrid.
3: Ve la desmarcada de Dolan perquè fa dubtar Mendy i això li genera l'espai perquè Rubén Sánchez pugui buscar porteria. Dos accions bones de Rubén. Abans ha vist que tenia un contra un amb Hausen, que és rígid de cintura i li ha fet una autopassada.
9: Però és atrevit Rubén Sánchez, un jugador que, pel meu gust, ha tingut pocs minuts aquesta temporada.
7: Sí, el problema que ha tingut moltes vegades és que és un jugador que és un lateral de caràcter molt ofensiu i probablement Omar sap guardar més bé la posició i això és el que l'ha fet tenir menys minuts dels que probablement podria haver tingut, no? Avui, per davant d'Omar, li veurem probablement el millor d'aquest jugador, perquè el pitjor probablement és més en la faceta defensiva.
2: Aquests xiulets que sentiu són per Vinícius, perquè se les té fa molta estona, que se les tenen, s'estan dient, no sé si de tot, però... coses maques no semblen. Vinícius i Omar. Mira, encara Vinícius sí, continua... l'àrbitre ja li ha dit al quart àrbitre que estigui tranquil, però no, es van discutint, fa estona que es discuteix.
9: Però d'on ve això?
6: Clar, deu haver passat alguna cosa a l'inici del partit, potser, perquè no crec que vingui de partits anteriors, no?
7: No, a Vinícius l'han convidat a sopar totes les famílies per Nadal dels laterals drets de la Lliga Espanyola.
6: Sí. Ja m'ho imagino. Ara va per terra Rubén Sánchez, s'ha endut un cop al cap, és falta favorable a l'Espanyol, a la banda dreta del mig del camp. Ara s'aixeca amb la mà al clatell. En els primers minuts d'aquest partit a Cornellà al Prat entre l'Espanyol i el Madrid.
5: És la mateixa falta que ha comès anteriorment Cabrera, doncs ara l'ha comès Hausen.
6: Vinga, va,
7: però no hi ha targeta aquí.
5: No, en l'altre no. Tampoc hi ha hagut.
7: No, ja, però em sembla una falta una mica més...
5: Jo, per mi, les dues no eren de targeta.
6: Hi ha hagut una pilota llarga de Cabrera que buscava la incorporació a l'atac de Romero, però de tan llarga que era, s'ha perdut per la línia de fons, serà servei de porteria pel Madrid. Ja posa la pilota en joc ràpidament Lunin. Ara se la treu de sobre d'una puntada, la regala Urco, que la baixa amb el pit, molt bé Urco. La controla, cedeix en curt cap a Omar. Omar no es vol complicar la vida davant de la pressió de Bellingham i endarrereix cap a Dimitrovic, que és fora de l'àrea. Dimitrovic envia una altra pilota llarga, la descarrega d'esquena al mig del camp, Roberto cap a la banda dreta, la controla Rubén, avança uns metres, encara Rubén el doble, Omar, cap allà va la pilota centrada al segon pal, a les mans de Lunin. Bé, l'Espanyol en aquests primers minuts atacant, sobretot per aquesta banda dreta.
3: I la descarrega Roberto, que ho fa bé aquí en el duel contra Hausen, que és un jugador molt tendre, i Roberto la baixa bé.
10: I Vinícius es queixava, també ho ha fet Arbeló, que la pilota, quan Roberto ha tingut l'oportunitat de gol, la pilota al principi de la jugada havia sortit de banda. Això és el que es queixava.
2: I això és la discussió que tenia amb Vinícius i Omar?
9: Això sembla.
5: Sí, sí. És capaç de ser aquesta.
2: Home, doncs ha sigut llarguíssima, per si era aquesta.
6: Compte Trent, que voldria filtrar una pilota, s'ha equivocat cap a Pitar, que ara hi ha una falta clara a Terrats, que no assenyala l'àrbitre, almenys a mi m'ho ha semblat, potser no hi és, potser no hi era falta, no hi havia falta. La rep Vinícius, s'acosta a la frontal, pilota cap a l'eix, la rep Thiago Pitar, Pitar cap a Bellingham, que prova el xut, impacta l'esquena de Cabrera, la pilota surt rebotada cap al mig del camp, però encara està el Madrid, Bellingham. Bellingham fa una finta, un dribbling, arriba a la frontal, entra a l'àrea, encara Bellingham, l'obre a la dreta per Trent, fa la centrada a la frontal de la petita Vinícius, el pal, el xut de Vinícius, i pilota que marxa per la línia de fons. La primera aproximació en perill del Madrid ha estat molt perillosa perquè Vinícius ha enviat una pilota al pal esquerre de Dimitrovic.
9: Omar, la toca Omar, eh?
3: Sí, sí,
9: és qui la desvia.
3: Perquè s'adona a temps que ha tancat massa la seva posició i llavors gira el cap i diu, ostres, no haig d'anar tan a dins perquè tinc Vinícius a l'esquena. I és quan surt cap a fora el segon pal i gràcies a aquest moviment, fixeu-vos en la repetició, evita el gol. Si s'hagués encantat mig segon més, era gol de Vinícius.
2: Ara s'incorpora Romero, que havia quedat estès a terra i l'àrbitre s'hi ha apropat per parlar-hi.
6: Molts jugadors al voltant del punt de penal esperant la rematada i d'altres de l'Espanyol intentant defensar-la. El corner pica al Madrid, compte que la treu l'Espanyol, és finalment Terrats qui treu aquesta pilota, però cau als peus d'un jugador de Pitar, d'un jugador de Madrid. Torna a fer circular la pilota al mig del camp, cercle central, és Tchouaméni. La juga ara cap a Mendy. Mendy més a l'esquerra, cap a Vinícius, que rep una trompada d'Omar. Ai, ai, ai, Omar. Ai, ai, ai, Omar. No m'està agradant que tan aviat hi hagi tant de contacte entre Omar i Vinícius perquè l'àrbitre potser pot treure a passejar les grogues. No vull dir que aquesta s'ho mereixés.
5: Aquesta no s'ho mereixia. Simplement, jo crec que... Sap greu perquè justament et dic el contrari, però que no ho ha fet malament Omar perquè així el marca.
2: Estan apercebuts Calderón, Gonge, Canoyer, Romero i Dolan.
6: La juga al Madrid, Bellingham, a la banda esquerra del mig del camp, Vinícius, davant d'ell Urco. Vinícius vol marxar d'Urco, però no ho aconsegueix. Molt ben pressionat pel basc, ara li clava una empenta, és falta. Urco li ha clavat una empenta per l'esquena a Vinícius, que amb el braç li va dient a l'àrbitre, ja m'han fet unes quantes. Ja és la segona o la tercera, sí, noi.
2: I això provoca els xiulets de la grada.
6: I les que vindran. Mm. Torna a tenir el Madrid, 9 de la primera part del partit. Som els de Catalunya Ràdio, els del Tot Gira amb l'Espanyol Madrid. Partit apassionant, un dels més atractius de la jornada. De moment amb empat a 0. Hausen cap a Rüdiger en horitzontal. Camp propi del Madrid, la baixa busca entre el central Tchouaméni. Rüdiger, l'alemany s'estima més endarrerir cap a Lunin. I aquest de primeres cap a Hausen, pressionen dos jugadors de l'Espanyol. Són Terrats i Roberto. Rüdiger. Tchouaméni avança amb la pilota als peus molt lentament. S'acompanya, s'associa amb Bellingham, que el té molt a prop. Bellingham ara obertura, fa obertura a la banda dreta per Trent. I aquest enrere, novament, cap a Rüdiger. Tchouaméni s'incrusta entre els dos centrals.
3: Sí.
6: I és com una sortida de tres.
3: Fa sortida de tres, com l'Espanyol també,
6: exacte.
3: Amb Omar i els dos centrals. La diferència és que el Madrid baixa el migcampista defensiu.
6: Trent envia una pilota cap a la zona de tres quarts, directament als peus d'Omar. Omar ara busca pilota a l'espai perquè corri Rubén Sánchez. Tot l'avantatge és per Mendy, que s'ha trencat. Tot l'avantatge és per Mendy, que cau a terra. Lesió muscular del francès, que s'ha trencat en aquesta cursa.
2: Sí.
6: Ho hem vist molt ràpid.
2: Tenia... Ara s'hi apropa l'àrbitre per veure com està.
9: Isquio.
2: I de seguida crec que
3: un
2: farà...
3: Un clàssic de Mendy.
9: Sí.
2: A veure...
7: Isquiot, doctor.
2: Sí, sí. Demana les assistències
7: doctor,
2: a l'àrbitre.
7: Potser.
9: Ha fet l'esprint i de seguida ho ha notat, eh?
2: Ja estaven preparades per entrar i se l'estan mirant.
7: A la imatge fa sensació que ha sigut la doctor.
8: És el SOAS.
5: Sí, el SOAS, el doctor, la zona.
9: Sí, sí, sí. Sí, ara ho està explicant ell mateix.
6: Doncs
2: haurà de fer un canvi.
6: A veure,
8: sí,
6: a veure.
8: Carrera, segurament. Bueno, veurem si s'ha trencat el SOAS. És un tendó molt dur. I és veritat que ha pogut notar una petita contractura, però d'aquí ha trencat, són paraules molt grans.
3: Però no podrà continuar. Jo ho veig molt improbable. És que, a més, és un jugador que tendeix a les lesions musculars. Ahir el van forçar molt per arribar contra el Bayern.
2: Ara surt del terreny de joc, es va tocar la cama. No ho sé, la veritat és que no veig que es prepari ningú des de la meva posició.
8: Si s'hagués trencat, sí? No podria pujar la cama.
7: Però, Dani, amb un avís així, pots continuar jugant? Perquè entenc que si t'han avisat, això pot ser un preludi del que et pot passar després. Mira, si força. Jo crec que l'han de canviar, no?
8: Totalment d'acord.
3: Fran García, finalment.
8: Com que deien que s'havia trencat, jo dic...
7: Ja.
8: Justament aquest múscul, aquest tendó, és molt dur com per trencar-se.
2: Sí. Entrarà, com dieu, Fran García, marxa Mendy del terreny de joc, que camina força bé, però dolorit.
6: Mira, primer canvi obligat del Madrid per lesió de Mendy. Entrarà encara no, eh? Ah, sí, ja és dins. Fran García.
7: Que no entri Carreras,
2: no, no
7: vol dir alguna cosa.
2: No ha entrat encara.
6: Compte que la té l'Espanyol, és Romero. Romero, llàstima, buscava una pilota a la mitja lluna cap a Terrats. L'ha tocat un jugador del Madrid directament a les mans de Lunin.
3: És que Carreras el va enfonsar a Olise en l'eliminatòria, el partit al Bernabéu. Des d'aquell dia no aixeca cap, Eudal.
6: Juga el Madrid en defensa. Pitarc cap a Trent. Bellingham l'ha perdut al Madrid, la recupera l'Espanyol. Llàstima la passada, la intercepció no ha estat bona, la de Romero, i ara es desplega l'atac ràpidament Bellingham. Encara Bellingham, condueix, avança, combina al mig cap a res, cap a Brahim. Hi ha hagut falta novament a Bellingham.
2: Sí.
6: Hi ha hagut falta novament a Bellingham de Calero en una zona llunyana, però torna a ser una falta perillosa.
2: Es queixa moltíssim Bellingham quan es farà el canvi al Madrid. Ja ha marxat Mendy i ara entra Fran García.
6: L'heu vist clara, aquesta falta?
5: Sí.
6: És clara, eh?
5: I de fet, no sé fins a quin punt podria ser targeta, perquè era un atac prometedor.
6: Doncs tornarà a tenir una falta al Madrid. És a 28 metres de porteria, és lluny, eh? Però...
9: Té percebut l'Espanyol, per cert, Sònia?
2: Doncs sí, Calero, Engongue que no hi és, Romero, Dolan i Pol Lozano, que tampoc hi és sancionat.
6: La picarà Trent. L'Espanyol situa pràcticament a la frontal la seva línia defensiva. Cap a la pilota l'anglès, la posa al segon pal, la treu amb el cap Cabrera. Compte que li cau a Rüdiger a la frontal, xuta Rüdiger! L'ha tocat un jugador de l'Espanyol, serà corna. L'ha tocat un jugador de l'Espanyol, corna pel Madrid.
2: El primer.
6: El 14 de la primera part.
2: El segon.
3: Terrats.
2: Segon corna.
6: Ha estat Terrats, eh, qui
3: sí,
6: ha tocat aquesta pilota.
3: Sí, s'ha llançat bé per bloquejar el xut de Rüdiger.
6: Doncs servirà ara el primer set des de la cantonada dreta. Ara a l'esquerra tornarà a fer el servei Trent. Molt a prop Vinícius per si la vol picar en curt. Jo crec que la penjarà. Braç esquerre amunt. La posa llarga al segon pal, molt passada. A veure, la despenja Hausen, que va per terra. Res, servei de porteria per l'Espanyol. El 15 de la primera part, empat a 0 a Cornellà del Prat entre l'Espanyol i el Madrid. Us estan agradant de moment aquests primers minuts de l'equip de Manolo?
3: Sí, a mi. I tant. A mi sí. I tant.
9: Eudal, no ho veus tu?
7: Sí. Jo, l'Espanyol no està patint. Tret d'aquest parell de faltes a prop de l'àrea que poden crear una mica d'incertesa. I ha tingut les seves arribades. Una altra cosa és l'encert que hi ha en els últims metres, que aquest és un problema que l'Espanyol està tenint darrerament en aquesta segona volta de la Lliga.
6: Pilota d'Omar, que la regala al Madrid, la treu Hausen, però l'ha rifat el central del Madrid. Cau al pit de Calero, i Calero cap a Dimitrovic. Dimitrovic envia una pilota llarga cap al mig del camp, a veure si pot evitar que marxi per la línia lateral Rubén Sánchez. Sí, senyor, Rubén la torna a recuperar. Llàstima, Terrats se l'ha deixat enrere, la recupera Bellingham. Cap a Trent. Trent l'obre per Valverde, a la banda dreta, enganxat a la línia. L'uruguaià enrere, cap a Pitarc. Pitarc més enrere, Rüdiger la juga trepitjant la divisòria. Cercle central, Tchouaméni. Cap a Pitarc, Tchouaméni de nou. Espera camp propi l'Espanyol. Juga Brahim enrere cap a Hausen. Hausen cap a ningú, perquè surt el tall molt bé Calero. Contundent la defensa de l'Espanyol, sobretot en aquestes pilotes dividides. Marxa ara la bola per la línia lateral. És out davant de la banqueta de Manolo, favorable al Madrid.
9: Quart hora de joc, perdona Sònia, amb una possessió clara pel Madrid, com ja era d'esperar, 74%, 26% per l'Espanyol. De moment sense xuts entre els tres pals, no han intervingut els porters. Dos xuts a porteria que no han anat entre els tres pals de l'Espanyol, 5 pel Madrid, que tampoc han trobat porteria.
2: Manolo deia que demana als jugadors que s'ajuntin, que no deixin tants espais.
6: Els xuts al pal es compten com xuts entre els tres
9: pals?
6: Tens
9: raó, no són xuts entre els tres pals, sinó xuts al pal.
6: Sí, no?
9: En aquest cas és un xut al pal de Vinícius. És l'ocasió clara que ha tingut el Madrid, l'única del partit.
6: Pitarc, Tchouaméni, Obertura a la banda dreta per Trent. El tapa Romero, Trent en profunditat cap a la punta dreta, la controla Valverde, tapat per Dolan. Valverde ha de recular enrere, novament cap per l'anglès. Trent cap a l'eix, cap a la zona ampla, la zona tres quarts, Tchouaméni. Tchouaméni ara a la banda esquerra, carrega el Madrid, el joc cap a l'esquerra, la rep Vinícius, encara Omar, arriba a la lateral de l'àrea, Vinícius a la mitja lluna, Pitarc, obertura a la banda dreta per Valverde, Valverde enrere, Tren, fa la centrada a l'interior de l'àrea, la treu amb el cap Omar, i cau als peus de Roberto, que diu, saps què? No vull complicacions, pilota cap al camp del Madrid, i que tornin a començar.
8: A mi em perdonareu, però jo ja fa estona que signo l'empat.
9: Ostres, no deies que t'agradava l'inici de l'Espanyol.
8: Una cosa que m'agradi, l'altra cosa és que sé que l'Espanyol poquíssimes ocasions de gol tindrà avui.
6: A veure, jo crec que no seria un mal resultat, però esperem a veure com va el partit, no? Dani, per si li digues...
8: Jo ja signo.
6: I el signes ara, jo?
10: Sí,
6: jo
10: tu, Sergi, el signaves l'altre dia contra el Llevant per no signar-lo contra el Madrid, saps?
6: No, jo el signava al minut 85, perdona, noi, l'empat, no al minut 15.
8: Clar, a veure si escoltes la transmissió des del primer minut, no connectat als 10 últims.
7: Sí. A veure, recordeu que la temporada passada ocasions en atac, poques, fins gairebé el gol de Romero. Per tant,
9: sí,
7: aquí el més important és estar bé defensivament, ben situat. És cert que ja, el Madrid ja ha tingut aquella acció de Vinícius que ha rematat el pal, però concedir-li ben poc al Madrid i de les poques que pugui tenir l'Espanyol, intentar aprofitar-ne una. Això ha de ser una de les claus del partit.
9: Mira, l'Espanyol ha tingut una arribada claríssima, que és aquella de Roberto que remata fatal, però l'ha tinguda. És a dir, es tracta d'avui d'afinar la punteria, que és un dels problemes que ha tingut en aquest inici d'any.
7: Sí, sí.
6: Ara li han xiulat unes mans a Terrats, al mig del camp. Posa la pilota en moviment ràpidament al Madrid. L'ha perdut Vinícius davant de Calero. Calero enrere cap a Dimitrovic. Canvia un desplaçament llarg cap al mig del camp, la descàrrega d'esquena Dolan, encara camp propi, cap a Expósito, que busca ara l'espai cap a Rubén, ha de córrer, punta dreta, corre en Fran García, l'avantatge és pel lateral esquerre del Madrid, que allunya la pilota cap al mig del camp, la toca amb el cap Calero.
2: Recordem que l'Espanyol és l'equip que més faltes li xiulen per mà.
6: És veritat, això, és una dada curiosa, i tenim una altra, no?, afegida aquesta. Terrats, ara Terrats volia perllongar una pilota mig d'esperó cap a Rubén Sánchez, però no ha estat bona la seva intervenció. Tot i això, l'Espanyol ha tret un out a la banda dreta, zona tres quarts. Et servirà, Omar.
2: I avui perquè no estan jugant, però Quique i Mbappé són els dos jugadors de la Lliga que més cauen en fora del joc.
6: Els dos jugadors de la Lliga amb més... En sèrio?
2: Sí.
6: Carai.
2: Sí, sí.
6: Doncs mira, Quique encara té temps de caure-hi unes quantes vegades a la segona part, quan surti. Cabrera. Pilota que treu a Madrid, la treu malament. Terrats, a veure si la pot guanyar el migcampista de l'Espanyol. Res. I va Dolan també molt fort davant de Tchouaméni, però Tchouaméni, clar, li treu dos cossos a Dolan i li ha guanyat la posició. Surt Tchouaméni jugant des del darrere, s'estan cantant. Roberto el pressiona, el que fa caure a terra, no hi ha res. Pitarc cap a la banda dreta, la rep Trent. Encara Trent, mig al camp, perfilat a la banda dreta. L'anglès, pilota cap a Pitarc, encara a la banda dreta. Connecta novament amb Trent. S'interposa molt bé al tall. Expósito, la treu l'Espanyol cap a Romero. Romero fa un retall, que ve Romero. Enrere, exacte. No ens compliquem la vida. Cap a Cabrera, ara qui se l'ha complicada un palet. Vaja, s'ha equivocat, és Expósito, que ha acabat enviant una mica sense voler la pilota fora del terreny de joc, és out pel Madrid.
2: Ballar, et donaré una dada per veure si t'animes una miqueta. No és per animar-se molt, però només una miqueta. El Madrid, 11 porteries a 0, però en fa 10 jornades consecutives que encaixa gols.
6: Home, aquesta dada és molt bona, Dani. No pots
8: és una bona dada perquè la trenqui l'Espanyol.
6: Home...
5: Ai, és que de veritat...
8: Oh, portem dos partits sense marcar, mira, jo, Carla, què vols que faci, això?
6: Dani, et dic una cosa. Jo no sé si guanyarem, perdrem o empatarem, però... Quasi que posaria la mà al foc, que un gol el farem avui.
3: És millor ser pessimista.
5: Però estan anant posat.
8: Sempre us dic.
5: Són unes setmanes, és veritat.
3: Pessimisme com a manera per viure, per emportar-te més alegries.
5: Que és que arriba i ja ve amb el cap cot.
8: Us explico la meva realitat. A partir d'aquí, ahir m'ho vaig passar de nassos veient la pel·lícula de Michael Jackson ballant. Avui, el Michael Jackson
9: l'ha vist aquí. Jo també l'he vista ballar, em va entretenir.
8: Sí?
9: Sí.
2: Minut Dani Jarque, minut 21 a Cornellà al Prat. D'aquí els aplaudiments.
6: Vinga, que recupera una bona pilota l'Espanyol, és Terrats. Ara hi ha hagut falta que li ha fet Brahim a Urco.
2: Targeta.
6: I veu la primera groga del partit, el jugador del Madrid, eh?
2: Sí, Urco està estès a terra, es queixa moltíssim d'aquesta entrada.
6: arribat tard, suposo.
5: Sí, ha de ser trepitjada clara, perquè també Gil Manzano sí. tenia molt clar.
9: A veure, és veritat que el Madrid té la possessió, que controla, que tanca l'Espanyol darrere, però ocasió ha tingut la de Vinícius al pal, eh? Tampoc és, diguem-ne, un domini abassegador del Madrid.
3: No, el Madrid atacant posicional li costa molt, no sí. li agrada perquè... no té jugadors per rebre i girar entre línies, gairebé no té desequilibri en l'un contra un. El Madrid sempre prefereix córrer i avui, evidentment, l'Espanyol no li concedirà aquesta gràcia.
5: Molt, molt, molt clara la falta de Brahim i, per tant, la targeta, perquè li trepitja tot el peu.
6: Sí, no? Bé, ara en la recuperació, Rubén Sánchez, que ha recuperat una pilota, però se l'ha deixat pispar 3 segons més tard. Sort que estava atent a la defensa de l'Espanyol. La torna a tenir l'equip de Manolo. La juga al mig del camp. Expósito, que té camp per córrer. Bona pilota cap a Romero, que ja és a la zona 3 quarts. Llàstima, ha fet un mal control i ha acabat perdent la bola davant de Tchouaméni. La té Bellingham, que creua la divisòria. Perfilat a la banda dreta, al mig del camp. Ara Vinícius, compta. Groga, li ha deixat anar el colze a Omar, allò que deia la Sònia. Segon capítol ja del serial entre Vinícius i Omar. La groga, la primera... la vista Vinícius.
5: Doncs molt bé, perquè no ha estat cop de colze, però sí que l'ha estirat de la samarreta i l'ha empès quan la pilota no estava en joc. Per tant, en aquest cas, molt bé Gil Manzano per veure-la i per treure-li la groga.
2: I encara, mira, encara li va dient coses Vinícius a Omar, el que provoca que la gent reaccioni aquí a Cornellà al Prat amb aquests xiulets. És la segona targeta groga que veu un jugador del Madrid, la segona del partit.
8: I Gil Manzano ja havia avisat Vinícius amb l'anterior falta a Urco de que ell no era el capità del Madrid per poder parlar amb ell.
7: No com... prendrà aquest noi, eh? No, tot no. El que té d'excepcional tècnicament parlant, piques a la porta i ja dies que no hi és, eh?
6: No.
10: I passa aire, eh? Entre les orelles.
5: No sé qui ho havia dit, però així no el convidaran, per Nadal. Les famílies. Les famílies dels laterals no el convidaran.
7: Era una manera de dir-ho, Carla, que va dir que totes les famílies dels laterals drets de la Lliga Espanyola el conviden per Nadal, perquè...
6: Sí, sí. Doncs bé, minut 24, 0-0 a Cornellà al Prat. Ara l'Espanyol té un out. Fora de banda, davant de la banqueta d'Arbeloa, el servirà Omar. Vinga, va, que ens està agradant força aquest Espanyol avui.
2: Manuel González no deixa de demanar pausa als seus jugadors.
6: De fet, la reclamava també ahir a la sala de premsa. Serveix Omar cap a Dolan. Dolan amb molta mobilitat en aquesta línia
3: sí,
6: 3 quarts.
3: Sí, va molt bé cap a dins, està anant molt bé cap a dins.
6: A tota banda i banda, va cap dins, sí, sí. Mira, ara té una pilota, ai, jo crec que li han acabat fent... No era falta, però l'han acabat molestant suficient com perquè ell mateix hagi enviat molt forçat la pilota fora del terreny.
3: Aquest moviment de Dolan és interessant perquè normalment el Madrid sempre concedeix espais al costat de Tchouaméni. Els altres migcampistes no tenen aquesta noció defensiva per reduir els espais.
6: Mira, aquí... calla, vermella per Omar, no m'ho puc creure. Us anava a dir, mira, ara veurà la groga Omar, perquè li ha deixat anar el braç a Vinícius sense pilota pel mig i l'acaba d'expulsar. Allò que no volíem a Gil Manzano. Allò que no volíem a Gil Manzano. És per posar-se a plorar. És per posar-se a plorar. Tan gros l'heu vist com perquè l'hagi d'expulsar? A mi no m'ho ha semblat tan bèstia.
9: Omar, de fet,
2: no
9: diu, tranquils, ho mirarem
2: no
9: al bar.
2: No s'ho creu, no s'ho creu,
5: Omar. Si no s'ho creu, i li diu que, sobretot a Gil Manzano, que la miri de braç, no és cap agressió ni res de braç.
3: Res.
5: No pot ser
9: vermella.
6: Mira, no, de seguida li diuen, perquè se'n va a veure el monitor.
7: No, home, no pot ser-ho. No pot ser vermella, és que no pot ser vermella, això, de cap de les maneres.
9: Carla, no és vermella, eh?
5: No és vermella. Ella es pensa que és la vermella del taló d'Aquiles, que és una directriu que sí que és vermella, que és quan trepitges el taló d'Aquiles, i jo crec, sincerament, que Gil Manzano pensa que hi ha una trepitjada brusca al taló, però no
6: veure,
5: hi ha res. És a dir,
6: a veure,
5: li traurà
6: veure,
5: la vermella i no li traurà, jo crec que no, que es quedarà amb res, perquè no
6: es
5: és
6: queda,
5: ni groga.
6: Es queda amb groga, es queda amb groga, groga. Es queda amb groga. Quin ensurt, mare meva, quin ensurt!
9: Perquè... Doncs ell solet s'ha posat el focus, ja.
5: Ah, mira que hem dit que no volíem que ell fos el protagonista.
9: Per mi la groga ho és. Ara, vermella de cap de les maneres. Sí, és el que deia la Carla, que segurament l'ha confós pensant-se que havia trepitjat el taló d'Aquiles de Vinícius.
5: Sí, jo crec que això, que ell s'equivoca pensant que és taló d'Aquiles i per tant sí que seria
9: però
5: vermella.
9: Però està a prop, eh? Està molt a prop, està just al davant.
5: però si t'hi fixes...
3: No va amb els tacs.
5: Sí, però si t'hi fixes, la visió de Gil Manzano és que va superfrontal. Per tant, ell deu veure el peu.
9: No veu per darrere, que és el que està passant.
5: I jo crec que el deu preveure una trepitjada al taló d'Aquiles.
7: Sort que ha rectificat, però jo crec que tenen també els àrbitres en el partit d'avui, en aquest cas Gil Manzano, molt al cap, perquè fins i tot abans del partit a la prèvia s'ha repetit per televisió l'acció de l'any passat de Romero amb Mbappé i que no l'expulsessin Mbappé. Ah, i això vulgueu o no, els àrbitres al cap ho tenen.
9: Allò va portar cua, sí, a Madrid.
7: Va portar cua i avui encara n'han parlat, un any després, en un Espanyol-Madrid. Per tant, vulguis o no, això condiciona també l'arbitratge.
8: Sí, doncs sí. Jo haig de trencar una llança per l'àrbit perquè m'està agradant molt la seva actitud. Ho dic en sèrio.
6: Que bé, Rubén, espera Dani, que fa una autopassada, surt el Tallhausen i envia la pilota fora de banda. Digues, digues, Dani.
9: És molt curiós, el Dani.
8: No, no, el veig molt tranquil, el veig dialogant. La veritat, m'està agradant. I a més, crec que tot el que està pintant...
9: Ets curiós perquè t'has passat la prèvia. Sí, assenyalant sí, Manzano i ara dius que t'encanta.
2: A veure com acaba.
9: Ja en els últims
5: 5 minuts, però des del minut 21 ja ha tret 3 targetes. És a dir, porta 5 minuts amb 3 targetes.
6: Creieu que Omar i Vinícius acabaran el partit?
5: Mm.
6: O l'un a l'altre, o tots dos, o cap dels dos?
8: Home, els dos tenen groga. Un dels dos segur que no.
6: A veure.
5: Clar, és que els dos ja estan tocats i els dos ja s'han marcat mútuament.
9: Jo, a la segona part, de Manolo em pensaria què faig amb Omar.
6: Pilota enrere cap a Lunin, pressionava Ramon Terrats, envia una pilotada llarga cap al mig del camp, cau bombejada, amb les mans, l'ha controlat Bellingham amb les mans.
9: Si no juga Omar, qui col·loques per aturar Vinícius, no?
3: Ho pot jugar Riedel. Mm. Ho ha fet alguna vegada de lateral.
6: Sí. O fins i tot endarrerir Rubén.
3: Sí, Rubén Sánchez, el que passa que ho està fent bé a banda.
6: Sí. Aquesta sí, última... m'està agradant força, Rubén, en aquesta
3: va
6: banda.
3: Molt agressiu en els duels i molt atrevit en l'1 contra 1. És la segona jugada molt passada que ha fet.
9: Jo crec que tenia Omar
6: amb targeta. Lateral de l'àrea, pilota cap a Terrats, fora! Ramon Terrats als núvols! La passada enrere de Romero era boníssima! I entrava amb la canya a punt, en carrera, sense aturar-se.

0: Saps? Quina llàstima, l'engalti malament.
1: Sí, jo crec que un bon lateral ja ha de fer això. De vegades, fins i tot, encara que no aixequis el cap, sempre la centrada enrere, esperant que algun company arribi. No era fàcil la rematada i jo crec que, a més, ell no té temps per col·locar bé el cos i amorrar bé la pilota.
2: Compte que ha perdut una pilota, Expósito en zona perillosa. Ha estat atenta la defensa de l'Espanyol a la correcció. Tot i això, el Madrid ha tret un corna.
3: El tercer.
2: A punt d'arribar a la mitja hora de joc. Llàstima perquè Expósito havia protegit molt bé la pilota i semblava que podia sortir jugant, però s'ha embolicat un pèl massa i li han acabat pispant la cartera.
0: I Omar, jo crec que tenia temps per enviar-la fora, però fora de banda, no corna.
2: A veure, Trent picarà aquest corna des de la cantonada dreta de l'atac del Madrid. Aixeca el braç esquerre, pilota a l'interior de l'àrea, a punt de penal, amb el cap, a les mans de Dimitrovic.
0: Doncs el que deia abans, per mi tenir Omar en targeta amb Vinícius al davant és un risc massa elevat.
4: Sí, sí, estic d'acord. L'opció seria Riedel o baixar Rubén Sánchez, però a mi m'està agradant la versió que estic veient de Rubén com a home de banda.
1: I Marc, què et sembla el fet de que ni Antonio Roca ni Jofre i que opti per Rubén Sánchez? És una... Vol dir molt de cara a la resta de jugadors o és perquè pensa pel partit d'avui que Rubén Sánchez era l'indicat?
4: És una mica de cada, però jo penso que sobretot és pel partit d'avui, per estar més a prop d'Omar en les ajudes a Vinícius i perquè sap que després haurà de córrer cap endavant bastants metres. O sigui, també ho pot fer Jofre, però Antonio Roca el veig més extrem per anar cap a dins, espais més reduïts. Rubén Sánchez és més explosiu per córrer molts metres, arribar i centrar.
0: Per ser mitja hora de joc, puja una mica la possessió de l'Espanyol, 35%, i recordeu, dues arribades clares de l'Espanyol, aquella rematada de Rubén Sánchez, també aquella arribada, aquell xut desviat de Roberto, i sens dubte la més clara, la que ha tingut ara fa no res, Ramon Terrés pel Madrid, el xut al pal de Vinícius.
3: Ara Manolo González demanava la defensa que pugi, que vagi cap endavant.
2: Surt jugant des del darrere al Madrid, la té Tchouaméni. Avança en horitzontal, obertura a la banda dreta, la rep Trent, el tapa i el pressiona Dolan.
3: Arbeloa, que trepitja per primera vegada a Cornellà al Prat com a entrenador.
5: I última.
2: I última.
6: Com a entrenador del Madrid.
0: Com a entrenador del Madrid, sí. Però no sap si vindrà un altre dia amb un altre equip.
5: Com? Si és més dolent que fet amb càrrec aquest home, va.
2: Bé, home, no se sap mai, no?
3: No s'ha assegut ni un sol segon. Ara no està tan actiu com Manolo. S'ho mira tot més pausadament.
0: Més actiu que no pas el dia del llevant, oi, avui, Manolo?
3: Manolo està avui molt actiu, animant molt els seus jugadors, donant instruccions constantment, els aplaudeix, vaja, els demana que aixequin el to, que aixequin el cap. Està molt actiu.
5: Se li ha passat la depressió.
7: Ai, t'anava a dir alguna cosa, però és que sabia que entraries.
2: Ara hi ha una falta perillosa, novament, pel Madrid, relativament a prop del vèrtex dret de l'àrea gran. És una falta lateral, una falta per ser centrada a l'interior de l'àrea. Li han fet a Bellingham, li han fet l'entrepà entre dos jugadors.
0: Per cert, m'ho sembla millor o Cornellà està avui un punt fred?
3: No tenim
2: aquesta percepció
3: no,
2: des d'aquí.
3: No, en absolut.
0: D'acord.
3: És a dir, no hi ha un gran ambient, però no.
2: Una mica en la línia de la gran majoria de partits, no, Sònia?
3: Un punt més, jo crec,
2: sí,
3: fins i tot.
2: Sí, jo també estic d'acord, sí.
0: D'acord.
2: Sí, Trent cap a la pilota, la posa al segon pal, Cabrera la refusa amb el cap, la recollirà Dolan a la banda esquerra, zona defensiva, i Dolan se la treu de sobre, ha de córrer, Ramon Terrats, tot i que tot l'avantatge és per Valverde, que és l'últim home, i endarrereix cap a l'únic. L'únic de primera escapa, Ferran García. Brahim. Ferran García, camp propi del Madrid. La baixa a buscar Tchouaméni, que és l'encarregat de sortir jugant amb aquestes pilotes des de la zona defensiva. Ara distribueix cap a la dreta. La rep Valverde, creu a la divisòria. Avança en diagonal per la zona ampla. Valverde la dona cap a Peter Brahim a l'esquerra. És Vinícius, xiulat. Vinícius fa la centrada a l'interior de l'àrea, la refusa Calero, la mira de descarregada esquena Roberto, però no ho fa bé. Ara hi ha falta d'Omar a Vinícius, falta d'Omar a Vinícius. A la banda esquerra, no és falta de targeta, però tots aquests contactes
4: falta...
2: aniran sumant,
4: sí,
2: sumant.
4: És una falta que pot fer pensar Manolo que la millor solució seria el canvi.
2: Sí.
4: Però en cap cas és targeta groga.
2: No,
3: Manolo ara el canvi no el farà.
4: No, ara no, però potser el descans o començant la segona part.
2: Vinga, va, a veure aquesta falta que picarà des d'escurada a la banda esquerra, zona tres quarts. Trent, Alexander Arnold, la posarà amb la dreta tancada,

0: El punt de penal, tots els jugadors a l'interior de l'àrea, efectivament a la frontal de la petita, el cop de cap, fora, no ha rematat ningú, no ha rematat ningú, i la pilota ha marxat un metre desviada pel pal esquerre de Dimitrovic, tot i que jo crec que hi havia orsai. Crec que l'àrbitre ha acabat assenyalant a instàncies d'auxiliar un orsai
1: de Rüdiger, pot
0: de ser. Rüdiger, oi que sí?
1: Entre ell i Bellingham no s'acaben d'entendre i un per l'altre ningú remata, però la sensació és que Rüdiger estava més avançat, sí.
0: Doncs posarà la pilota en moviment Dimitrovic, que demana amb els braços a la seva gent que s'ajuntin.
2: Que s'ajuntin. És la segona veu de Manolo a la gespa, Dimitrovic. Entre ell i Cabrera ho fan tot.
0: Són els veterans, són els jugadors amb més experiència. Que bé, l'ha baixat Roberto a la zona de tres quarts. Roberto ha estat a punt d'enviar una pilota cap a Rubén Sánchez, però la recupera l'Espanyol molt bé. L'Espanyol en la recuperació avui a camp rival, Expósito, banda dreta. Encara Expósito, la penja. Mira, n'ha tret un corna. N'ha tret un corna perquè la centrada d'Expósito ha tocat a les cames de Pitarch i picarà un corna a l'Espanyol des de la banda dreta.
2: El primer de l'Espanyol en aquest partit. Roberto no era titular sol, en solitari, des del 3 d'abril al camp del Betis.
0: Avui Manolo, que ha optat més per Roberto que per Kiki, que en tot aquest tram de partits li havia guanyat la partida a Roberto. A veure aquest corna, va, que és un bon moment per fer el primer. Aixeca el braç esquerre, Edu Expósito. Cap a la pilota. Centrada al punt de penal. Toca un jugador de l'Espanyol amb el cap. No sé si era Terrazzo o Roberto, potser. Molt desviada per sobre del travesser. Serà servei de porteria pel Madrid.
2: Roberto ha fet 2 gols en els últims 18 partits.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, aquesta dada és demolidora, eh? Perquè, a veure, Roberto ja no és que hagi fet molts gols, que n'ha fet 6, no, Sònia?
2: Sí.
0: Però,
2: sis.
0: Clar, 2 en els últims 18 partits...
3: Quan va pagar per ell l'Espanyol quan el va fitxar?
0: Mira, deu... Compte! Bé, Calero, que ha tret una pilota des de la frontal. Eren 10 milions, no, em sembla?
4: Però no els va arribar a pagar, crec
0: jo, eh? No els va arribar a pagar sencers, no. Em sembla que...
4: Ha pagat una part proporcional.
2: Va pagar 7 i mig, pot ser?
0: Sí, 7 o 8, exacte. 7 o 8. 10 eren la clàusula, Udal, oi que sí?
4: Sí.
0: I al final va quedar en una cosa així una mica intermitja.
4: Sí, i després hi ha un tant per... Al no arribar als 10 milions, hi ha un tant per cent d'una futura venda que se l'ha quedat el Braga.
0: La juga l'Espanyol, va, anda dreta, la rep al mig del camp Rubén Sánchez, que fa una centrada al punt de penal, al segon pal no arriba Roberto, però cau als peus de Dolan al costat esquerre, lateral de l'àrea, vol encarar Trent, Dolan fa la centrada, molt passada, no hi ha ningú, es perd per línia de fons, porteria per l'Unin.
2: Aplaudeix Manolo González.
3: Va acabar millor, l'Espanyol.
1: I des de qualsevol posició pot centrar perquè els jugadors del Madrid no defensen en direcció la pilota. El que fa el Madrid quan l'Espanyol la té a camp contrari és anar reculant. I ara, per exemple, Rubén Sánchez tenia temps i espai per centrar abans d'Edu Expósito el mateix.
0: A mi m'està agradant l'Espanyol en aquesta primera part, eh?
1: Sí, el millor partit que ha fet els últims mesos, et diré. Sí.
3: Sobretot perquè defensivament està concedint poc en el Madrid.
4: I després, per mi, hi ha també un aspecte psicològic, que és que avui els jugadors de l'Espanyol tenen menys pressió que, per exemple, el dia del Llevant.
1: És el que deia
4: jo
1: al final
4: del partit
1: l'altre dia.
4: Obligat a pràcticament a guanyar, i això els hi pesa com una llosa. Avui, en canvi, tens davant el Madrid i perds, i les crítiques no seran les mateixes. Amb això no vull dir que no... que no hagin de guanyar i treure els 3 punts, però que això els allibera una mica de la pressió.
1: No se'ls nota tan allats pels nervis com l'altre dia.
4: Correcte.
0: Sí. La juga Pitarch a la banda dreta del mig del camp, més a la dreta. Ara la té Trent. A la zona de 3 quarts la rep Bellingham a prop del vèrtex dret de l'àrea. Gran de l'Espanyol. Bellingham l'obre a la dreta per Valverde. Valverde enrere, Trent més enrere, Tchouaméni. Tancat ara l'últim terç de camp l'Espanyol, Hausen. Hausen connecta la zona de la frontal de l'àrea amb Brahim, que volia perllongar la pilota, volia donar continuïtat amb un toc d'esperó cap a Vinícius, però ha acabat a les mans de Dimitrovic aquesta pilota. 38 de la primera, 0-0 a Cornellà, el Prat entre l'Espanyol i el Madrid.
2: Dues pastanagues ja ens hem menjat.
0: Sí, senyora, ens havíem oblidat de les pastanagues.
2: Doncs mira, si arribem a la tercera sense encaixar cap gol, ja serà un èxit.
0: Sí, i... Compte, pilota a la punta dreta per Rubén Sánchez. Fa la centrada al segon pal, molt tancada. Se'n va directament fora del terreny de joc. Serà servei de porteria per l'Unin.
2: Es queixava ara Roberto a l'àrbitre.
1: Demanava falta, però les està lluitant bé, aquestes. És veritat que ha perdonat la que ha tingut, però està lluitant contra Rüdiger i Hausen i està descarregant moltes pilotes. Si no guanya la primera, l'Espanyol gairebé sempre guanya la segona per col·locació i agressivitat en els duels.
0: L'Unin en curt cap a Hausen, és a l'interior de l'àrea, la treu, banda esquerra, cap a Brahim. Brahim vol marxar de Ramon Terrats, el supera, connecta, cedeix en curs, s'associa amb Bellingham. Bellingham ara fa un canvi d'orientació cap a la banda dreta, la Red Trent.
5: Ens va ensenyar, per cert, a la llotja privada, a Pace, absolutament sol i concentrat amb el partit.
0: Sí, sí. Ara ha perdut una pilota el Madrid al mig del camp, la recupera l'Espanyol. Llàstima, Terrats! Llàstima, Terrats, que l'ha tornat a perdre. Pilota a la banda esquerra, la rep Vinícius, el tapa Omar, arriba el vèrtex, entra a l'àrea, el brasiler... La pilota surt rebotada cap a Fran García, la centra, el cop de cap i a les mans de Dimitrovic. El cop de cap de Valverde a les mans del porter de l'Espanyol. No anava gens col·locat, el porter molt ben situat sota els pals.
5: Ara la jugada neix en una pèrdua de Terrats al mig del camp. Compte amb aquestes pèrdues.
0: Surt jugant l'Espanyol. Pilota a terra, Urco cap a Calero, Calero cap a Expósito, en curt cap a Urco, Urco trepitja, que ve el basc. En horitzontal, s'endú els aplaudiments a la gent. Cap a Cabrera, que ara avança amb la pilota als peus per la banda esquerra. Cabrera envia una pilota llarga cap a Romero, pot ser bona. Romero entra a l'àrea, lateral, la centrada enrere. Fran García s'hi ha interposat i ha refusat, però cau bombejada. La té Dolan, Dolan per Romero, entra a l'àrea Romero. Serà corna per l'Espanyol. Volia, buscava, mirava de fer la centrada. El lateral valencià de l'Espanyol ha topat a les cames de Rüdiger. Corna per l'equip blanc i blau.
2: El segon.
1: Que bé que l'ha baixat Dolan i l'ha protegit molt bé després amb el cos. I el tercer gest ha sigut la passada en profunditat cap a Carlos Romero, també molt bona.
4: Bons minuts a l'Espanyol, ara.
2: Sí, com s'anima ara Cornellà al Prat, anima també Edu Expósito, que aplaudeix a l'afició.
0: El mateix Expósito farà el servei de cantonada. Vinga, va, a veure si ho rubriquem amb un golet i seria meravellós. Seria la cirereta una bona primera part. Picarà Expósito des de la cantonada esquerra, anirà tancada, molts jugadors a l'interior de la petita. Ara l'àrbitre s'hi acosta perquè no hi passa l'aire per allà.
2: Demana pau.
0: Escolta, escolteu una cosa, que respiri aquí. Expósito la posa tancada al primer pal, la refusa, diria que Rüdiger amb el cap, la treu malament ara el Madrid, però se l'acaba enduent Bellingham, Bellingham cap a Vinícius, que començarà la cursa a camp propi, creu a la divisòria, supera Calero, encara Vinícius, punta dreta, encara el brasiler, el tapa Calero i baixa Dolan a ajudar-lo, no hi ha falta, l'ha perdut Vinícius, l'àrbitre diu que, ah sí, al final sí, al final diu que sí, però crec que aquesta l'ha xiulat l'auxiliar. M'havia semblat que l'àrbitre no havia assenyalat la falta de Dolan a Vinícius.
6: Tens tota la raó.
5: Atropella pel darrere.
0: I l'auxiliar és qui acaba assenyalant la falta, oi,
6: sí,
0: Carla?
6: Sí, tens tota la raó. De fet, Gil Manzano li diu, li fa aquell moviment amb la mà d'aixeca i és l'assistent qui aixeca la bandera.
1: Es passa de frenar de Dolan, que vol arribar a fer l'ajuda.
2: Vinícius s'ha queixat molt.
1: Però no acaba de frenar bé.
2: I Rüdiger l'ha hagut d'anar a treure perquè deixés de l'àrbitre en pau.
0: I aquesta és perillosa, novament. Molt a prop del vèrtex de l'àrea. Banda dreta. Pilota que posarà a l'interior de l'àrea. Tren. Hi ha 1, 2, 3, 4, 5 jugadors del Madrid esperant al voltant del punt de penal la rematada. 43 de partit cap a la pilota, Tren, el primer pal, la treu Romero amb el cap, compte que li cau als veus d'Abrahim, fora! Fora el xut d'Abrahim Díaz. No sé si l'ha tocat Dimitrovic, jo crec que no, perquè l'àrbitre assenyala el servei de porteria.
2: No l'ha tocat. No.
0: Però li ha anat un pèl de tocar-la, no?
1: M'ho ha semblat. Un pèl, sí, però ha tret la mà abans.
2: Sí.
1: No, aquest gest que fa amb la mà fa que el vent bufi i la pilota va per sobre el travessar.
5: Sí, no arriba a tocar. De fet, Dimitrovic ha fet una única intervenció que està aturada davant. Recordeu el cop que crec que era d'Abrahim, no? Que atura fàcil Dimitrovic. És l'única intervenció del porter de l'Espanyol.
0: Serveix des de l'àrea pròpia Dimitrovic, cam esquerra, pilota llarga cap a la banda, directament fora de la banda. Directament fora del terreny de joc. Serà out favorable al Madrid. Just davant de la banqueta d'Arbeló el servirà Fran García, el 43 gairebé i mig de partit. Punt d'arribar al descans, de moment en 0-0.
2: I ara plou a Cornellà al Prat.
0: Pilota cap a Lunin, pressiona Roberto, també pressiona Terrats, la sortida de Rüdiger, Tren la rep a la banda dreta de la seva zona defensiva, enrere, cap a Lunin, Pitarch la rep a la mitja lluna, surt jugant, condueix Pitarch, combina amb Brahim a la banda esquerra, la rep Vinícius, ja al camp de l'Espanyol, el tapa Rubén Sánchez, s'atura Vinícius, enrere cap a Brahim. Brahim en horitzontal cap a Rüdiger, al cercle central, la controla l'alemany, cap a Hausen, aixeca el cap i posa un punt de calma. En horitzontal, novament cap a Rüdiger, i Rüdiger que connecta al mig del camp amb Bellingham. Bellingham, Tchouaméni, Tchouaméni ara fent circular la pilota cap a la banda dreta, la rep Trent, Trent enrere cap a Rüdiger. S'acaba la primera part. Tchouaméni la té entre els dos centrals. Connecta amb Pitarc, mig del camp, a la banda esquerra, i troba Hausen. Hausen amb Brahim, l'ha perdut Brahim, que ve la recuperació d'Urco. Vinga, va, Urco s'ha equivocat ara en la passada. Buscava una passada en profunditat a l'espai cap a Rubén, però no li ha sortit bé, ha enviat la pilota fora del terreny de joc. Serveix el Madrid a banda. La té Valverde al mig del camp. Ara l'àrbitre toca la pilota. Toca la pilota Gil Manzano, la recupera l'Espanyol. Rubén Sánchez, pilota en profunditat molt llarga. Molt llarga, buscava la incorporació de segona línia de Roberto. Ha acabat a les mans de Lunin. No sé si s'afegirà gran cosa.
1: Aquest és el moment en el qual segurament Manolo demana pausa.
5: L'aturada pel VAR,
4: no? De Mendy.
6: Sí, l'aturada pel VAR i la...
2: 3 minuts.
5: Sí, i la lesió de Mendy.
6: La lesió de Mendy, això.
0: Sí, aquí, és això, no? Aquests 3 minuts.
1: Quan la té el jugador com Rubén, que pensa que ha de llançar la primera desmarcada, Roberto, si té una mica més de pausa, pot fer la passada dins a migcampistes, perquè el Madrid de seguida estira massa l'última línia i la migcampistes no ho segueix. Llavors, sempre deixa espais interiors del Madrid perquè el rival progressi. Per això, Manolo, penso que insisteix tant amb la calma. Sí. Qui té la pilota no s'ha de precipitar amb la primera desmarcada. Ja busco el company.
2: És el gest que més ha fet durant aquest partit, que s'ajuntin i calma. Calma i se'ls toca el cap i cervell.
5: També està calmat el Ballar, eh?
0: Sí, fa estona que no...
2: Vinícius i Omar
7: acabaran... És que Madrid tampoc apreta.
0: Sí, ara...
2: Vinícius i Omar acabaran...
0: Mira,
5: a mi em fa por. A mi em
0: no
5: fa por,
0: falta. Ara, ara falta
5: mi...
0: de Vinícius a Omar.
5: A mi em fa por, perquè sí, sí. Omar amb targeta... No ho sé.
2: És que no paren, eh?
7: Les té de perdre Omar, això ja ho sabem.
5: Sí, no, per això, sí,
4: totalment.
5: Sí, jo m'ho plantejaria.
2: Vinícius és un corcó, perquè Omar no li diu res, però és que Vinícius no calla.
5: I Vinícius sap com Arte Groga. I el buscarà.
7: Però
0: que
7: ell també.
0: Ara, que ve Urco cap a Rubén. Rubén a la banda dreta, Roberto. Llàstima, se li ha quedat la pilota curta. L'ha tallat Hausen. I Hausen cap a Pitarc. Surt jugant al Madrid. Avança Pitarc amb la pilota als peus. Ara l'agafa per la samarreta. Expósito que veurà la groga. Expósito veurà la groga.
2: Es queixa moltíssim Expósito d'aquesta targeta
0: és groga,
2: groga.
0: És groga, és groga, home. No tenia la pilota... no tenia cap opció de jugar a la pilota i l'ha anat agafant de la cintura fins que l'ha fet...
2: Doncs... No,
4: Expósito obre els braços, però sí. Dient, home, se'n va cap a la banda, no va directe a porteries igual, però l'agafa molta estona.
0: Sí, jo crec que és molt descarada, no? No?
2: Per és mi, la segona sí. Que veu un jugador de l'Espanyol, la quarta del partit.
6: És groga correcta, sí.
0: Doncs la torna a jugar el Madrid, a punt d'arribar, mira, ja s'han consumit 2 minuts el temps afegit. La juga el Madrid a camp propi, Lunin cap a Rüdiger. A la banda dreta hi té Pitarc, Pitarc cap a Trent, enganxat a la línia, Trent enrere, Rüdiger pressiona, remunta Rats, que bé, ha perdut Rüdiger, la té Dolan, que avança, 3 quarts, encara Dolan està molt sol, pilota cap a Terrats, xuta Terrats, fora! Serà corna per l'Espanyol. La pèrdua de Rüdiger ha estat a punt d'aprofitar-la. L'Espanyol en una transició rapidíssima de Dolan i Terrats, que ha acabat amb un corna favorable a l'Espanyol.
2: Ara surt Gerard Garrido, com sempre, aixeca les mans per donar les instruccions perquè es xuti aquest córner.
7: Sònia, més córners que el Madrid aquesta primera part.
5: 3-3, oi?
2: 3-3, empat. Sí.
4: Jo no sóc molt dolanista, però avui reconec que és dels millors partits de Dolan aquesta temporada.
5: Sí. Ho està fent bé, sí.
0: Compte el córner, el picarà Expósito, cantonada esquerra, la posa molt tancada a l'interior de la petita. El cop a cap la treu Lunin. El cop a cap a Cabrera, el primer pal. L'ha tret Lunin. L'ha tret Lunin sota els pals. L'ha tingut Cabrera claríssima. El primer pal en el moment en què l'àrbitre assenyala la fi de la primera part. Gran primera part, bona com a mínim. Com a mínim bona primera part de l'Espanyol. Consistent en defensa, arribant unes quantes vegades a l'àrea rival, a l'àrea del Madrid, fins i tot generant alguna ocasió clara com ara aquesta. De moment, però, el resultat no s'ha mogut a Cornellà al Prat. Espanyol 0, Madrid 0.
2: Abans de marxar cap al túnel de vestidors, Manolo González ha aplaudit els seus jugadors i Omar s'ha desplaçat fins a la zona on hi ha els àrbitres i ara aprofita, dona explicacions a Gil Manzano, parlen, dialoguen i seran els últims en entrar al túnel de vestidors.
5: 10 minuts i les 10 de la nit. Som els del Tot Gira a Catalunya Ràdio seguint aquest Espanyol-Madrid en directe, de moment sense gols. Espanyol 0, Madrid 0. En el moment ja sentiu xiulets per Gil Manzano.
2: Sí, que sí, marxa. Que ara entra cap al túnel de vestidors. Al seu davant hi va, com us deia, Omar. I aquesta és la xiulada.
5: Gil Manzano, que ha tingut aquesta acció, que ja l'ha posat al focus, tot i que ho ha fet bé. Ha assenyalat vermella a Omar per una trepitjada que ell havia vist al taló d'Aquiles a Vinícius. Ho ha revisat el VAR i se n'ha adonat que no havia estat tal i, per tant, ha rectificat i li ha ensenyat groga. Una primera part on la possessió ha estat pel Madrid, 67%, 33% per l'Espanyol, on pràcticament han xutat el mateix uns i altres. L'Espanyol, 7 xuts a porteria, un entre els 3 pals, aquesta última ocasió de Cabrera que ha tret l'Unin. El Madrid, 8 rematades a porteria, un entre els 3 pals i un xut al pal, la més clara que ha tingut Vinícius. Corners 3-3, faltes 10 l'Espanyol, 5 al Madrid, grogues, i veurem si això és important o no a la segona part. Dues l'Espanyol, Omar i Expósito, dues al Madrid, Vinícius i Brahim. Fores de joc, no hi ha caigut l'Espanyol, sí hi ha caigut el Madrid, dos fores de joc, l'equip dirigit per Arbeloa. Maiola, optimista de cara a la segona part?
1: L'Espanyol ha estat bé, sí. S'ha desplegat bé amb Rubén Sánchez, ha estat fort en els duels, un bon Espanyol que no ha patit gaire.
5: Eudald, tu també?
4: Sí, sí.
5: I Ballar?
7: També.
5: Encara firmes l'empat?
7: Sí. Per això, jo crec que l'Espanyol ho està fent suficientment bé per empatar.
5: Encara han de passar moltes coses. La segona part la seguirem aquí, al Tot Gira. Ara, quan falten 8 minuts per les 10, notícies. Amb la Berta Torrada, suposo, Berta, que tothom ja és a casa, no? O encara tenim operació tornada activada?
8: Pràcticament tothom. Segons l'últim comunicat que han enviat fa uns minuts, el 88% dels vehicles que han marxat aquest cap de setmana al llarg de l'1 de maig ja han tornat a casa seva, dels 248.000 previstos. Una operació retorn que aquesta tarda s'ha vist força complicada, sobretot per la pluja, que ha obligat a retardar l'obertura dels carrils addicionals, i l'AP7 és el que ha concentrat els problemes en aquesta operació de retorn del cap de setmana llarg de l'1 de maig. Dues persones, aquest és el balanç negatiu, han mort aquests dies en accidents a la xarxa interurbana del país. Encara sobre mobilitat, alerta si sou usuaris de Rodalies, perquè hi ha nous canvis a partir de demà. D'una banda, reobre l'R15 entre Reus i Móra la Nova després de setmanes d'obres, i es manté el servei de bus alternatiu entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. En canvi, també a partir de dilluns i durant 2 mesos es tanca per obres en uns túnels al tram de l'R13 entre la Plana, Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. En plana internacional, destaquem que Israel prorroga almenys 2 dies la detenció dels líders de la flotilla capturats en aigües internacionals. La fiscalia alega que tenen vincles amb Hamas sense acusar-los formalment, i els advocats denuncien maltractaments i demanen el seu alliberament immediat. Míriam Ashmat, en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Aquest procediment és defectuós i del tot il·legal des de bon principi. Cada hora que continuen detinguts és una violació absoluta dels seus drets i contrari al dret internacional.
8: I acabem explicant que El Último de la Fila converteix aquesta hora l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació d'un repertori que travessa generacions. Manolo García i Quimi Portet tornen a actuar junts després de 30 anys. Dijous que ve, recordem, faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.
5: Gràcies, Berta.
8: Que vagi bé, fins ara.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
12: 2018. Prades, Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complots, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
13: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
10: L'Espanyol Madrid, al Tot Gira.
5: El descans a Cornellà del Prat, a l'RCD Stadium. Recordeu, Espanyol 0, Madrid 0. Amb aquest marcador, l'Espanyol sumaria 40 punts. Segurament no tindria la salvació virtual, si tindria en cas de victòria, tot i que en 40 punts ho tindria ja molt a prop, i de retruc ja ho sabeu, si puntua l'Espanyol, el Madrid ja no podrà ser campió de Lliga, ho seria ja matemàticament avui aquesta nit el Barça. Avui a les 11 de la nit, quan acabi aquest tot gira, quan acabi el partit, club de la mitjanit amb el Xavi Campos per explicar el que faci falta, per explicar el que passi a Cornellà al Prat, les reaccions després d'aquest espai al Madrid i també, en cas de lligar al Barça, totes les reaccions també amb el Xavi Campos avui al club de la mitjanit. De seguida, per cert, us explico qui s'endú les quatre entrades, només un guanyador, per anar a veure aquesta exhibició dels Globetrotters que venen a Catalunya, els tindrem a Tarragona i Badalona. Nosaltres tenim quatre entrades per Badalona el dia 23 de maig, oi que
11: correcte. Sí?
5: Correcte. El dia 23 de maig. De seguida us expliquem qui ha guanyat les entrades. Demanàvem qui va ser el jugador de la NBA que va anotar 100 punts en un partit i que, de fet, va jugar també amb els Globetrotters. De seguida us expliquem qui va ser aquest jugador i, sobretot, qui s'endú aquestes entrades. Abans, coses que estan passant a banda de la primera divisió. Tenim un partit a la segona divisió entre dos històrics que estan, un d'ells especialment, en hores baixes.
11: Sí, les Palmes i el Valladolid, sobretot el Valladolid, perquè està lluitant per salvar la categoria i ara perd el descans al camp de les Palmes, que seria equip de play-off, les Palmes 1, Valladolid 0.
5: Molt pendents també de l'Aldenc, primera federació. Avui el Sabadell ha empatat a 2, un partit que perdia 0-2 amb el Múrcia, ha remuntat 2-2, encara ara és líder, tot i que aquesta condició de líder li podria prendre l'Aldenc si guanya el seu partit.
11: Farà probablement d'aquí 23 minuts, som a 22 de la segona, Aldenc 3, Marbella 1.
5: Ara mateix estarien empatats a punts Aldenc i Sabadell per a Baraix. I la Baraix particular guanyant l'Aldenc seria líder d'Aldenc, quan quedarien, atenció, només 3 jornades pel final i tots dos, tant l'Aldenc com el Sabadell, han de jugar contra l'Atlètic de Madrid B, que farà d'alguna manera de jutge, el tercer classificat. I em sembla que el Sergi Camps té protagonista des de la nova Creu Alta després d'aquest empat a 2 avui del Sabadell. Sergi.
14: Doncs amb el Rubén Martínez, jugador del Sabadell, amb Rubén diu el tòpic que quan comences perdent i acabes empatant és empat amb regust de victòria. És així?
15: Bueno, crec que l'equip ha tingut molta personalitat. Al final reps dos cops durs a la primera part i aquest equip sempre està lluitant fins al final i és un punt molt, molt bo.
14: Amb aquests dos gols que us han encaixat en la primera meitat, són dos errors puntuals o és que no heu sortit massa bé el partit perquè els gols són abans del minut 20 de la primera?
15: No, crec que el rival també juga. Sí que és cert que no estava passant absolutament res, però és veritat que a les àrees doncs, bueno, el segon és un autèntic golaç. Vull dir, el segon són gols que no es veuen ni a primera divisió. Llavors és difícil controlar aquestes coses, però sí que és veritat que crec que al descans hem fet un molt bon treball d'estar tranquils, d'estar serens, de saber que podíem remuntar, que érem capaços i ens hem quedat molt a prop d'aconseguir els 3 punts.
14: Amb el vostre empat, si l'Aldenc guanya avui, serà líder. En aquesta primera federació, més enllà del vessant esportiu, també hi ha un punt emocional, no? Un dia ets líder, un dia pots caure a play-off, les posicions ballen molt, no? Això també us costa de gestionar emocionalment parlant?
15: Mira, al final parlo en un tema personal. Dels últims 6 anys he tingut la sort de pujar 3 cops, 2 d'ells a segona divisió, i sempre ho dic, el que compta és com estiguis a la jornada 38. Ni la setmana passada eres ja el campió, ni aquesta setmana crec que tots els punts valen, s'ha de donar importància del que ha fet l'equip i això dona moltes voltes d'una setmana per l'altra.
14: Gràcies, Rubén. Moltes gràcies.
15: Gràcies a vosaltres.
5: Un minut i les 10 de la nit, abans de tornar a l'RC d'Estàdium. Futbol internacional, avui també es pot decidir la Lliga Italiana i, de fet, ara mateix l'Inter seria campió.
11: Ho faria perquè en té prou amb l'empat i està guanyant a casa el set de la segona part, Inter de Milà 1, Parma 0.
5: I el Tottenham ha sortit del descens.
11: Ho ha aconseguit amb la victòria al camp de l'Aston Villa, una mica agònica, però al final Aston Villa 1, Tottenham 2, el Tottenham surt del descens i entra al West Ham, mentre que tenia la possibilitat pràcticament d'assegurar-se la Champions l'Aston Villa. I amb aquesta victòria doncs encara no ho fa.
5: Lliga femenina de bàsquet, avui hem explicat, i ha estat el Xevi Soler a Fontejau, que l'Uni Girona s'ha classificat, eliminat a la tornada dels quarts. El Leganés s'ha classificat per les semifinals. Ja té rival, l'Uni?
11: Serà la València, que ha eliminat l'Encino, per tant, València, Uni Girona en aquesta eliminatòria. I a l'altre es veuran les cares el Saragossa, que és el líder d'aquesta fase regular, contra els Perfums, contra la Perfumeria Avenida Sa.
5: I és el que parlem de bàsquet. A CB, el Macià ha estat avui al Palau Blaugrana, ha guanyat el Barça 91-69. El Barça és quart i hi ha una victòria de València i Ucam, segon i tercer, respectivament, en les 5 jornades que resten. El Macià en protagonista també des del Palau.
16: Els companys, entro al vestidor del Barça amb el Joel Parra, que s'està traient la protecció dels turmells, les venes. Joel, arribo al Palau i em diuen que avui teníeu quatre baixes i malgrat tot no s'han notat gens. D'entrada, primer, felicitats per la victòria, i la cosa pinta bastant bé. Esteu a prop del segon lloc de la classificació, fins i tot.
17: Bueno, primer, gràcies a tot. Sí, ja et dic, ha sigut una setmana on hem tingut problemes de lesions, com està passant últimament, però bueno, res nou. Ja et dic, crec que els jugadors que estem disponibles intentem donar un pas endavant, no? I sobretot ajudar l'equip a guanyar aquestes setmanes, no? Amb només un partit per setmana, doncs som més fàcils, diguéssim, de preparar els partits, d'estar al 100% energia i només focalitzat en el partit de la Lliga. I com bé dius tu, no? Avui sabíem que era un partit molt important per nosaltres, perquè els dos rivals de la nostra classificació de part de dalt, com és el València i el Múrcia, han perdut els seus partits i estem més a propet, no? de l'objectiu que volem ara, que és intentar escalar les màximes posicions possibles.
16: Perquè si es juga a play-off s'ha de mirar endavant també, evitar un Madrid, per exemple, uns hipotètics play-off, això és una cosa que no es pot negligir, no?
17: La nostra feina ara mateix és intentar guanyar els màxims partits possibles i després ja es veurà quan s'acabi la fase regular en quina posició estem, no? Però bueno, crec que l'equip està amb aquesta mentalitat, està amb la mentalitat de que tenim una oportunitat de guanyar un títol i és la Lliga, i sabem lo important que és, ja no només per nosaltres, sinó per l'afició després d'aquests dos anys que portem. Així que aquest és el nostre objectiu ara mateix, focalitzar-nos en l'ACB, acabar el millor possible ara la classificació i competir per guanyar la Lliga.
16: Tu has tingut la possibilitat, no?, d'anar al Camp Nou a veure un partit de futbol alguna vegada?
17: Sí.
16: Perquè sembla que hi ha un clàssic i potser aquesta nit ja són campions de Lliga els d'aquest club.
17: Aviam. Al final, sempre que el futbol va bé, a les seccions sempre intenten que també vagin bé, no? Doncs en aquest sentit esperem que la guanyin l'abans possible. Però bueno, sí, aviam què fan avui els resultats de l'Espanyol Madrid.
16: Vinga, gràcies, Joel.
17: Gràcies.
10: Això és l'Espanyol Madrid.
0: El doble per fora, Omar, que feina la pilota i és dins de l'àrea. El segon pal, Romero.
10: Això és el Tot Gira.
5: De seguida comença la segona part. Sonia Olear, hi ha activitat? Veus si hi haurà algun canvi?
2: Doncs de moment no veig cap activitat. Va. No sé si hi haurà algun canvi, però vaja, no, pel que veiem...
5: Seguiríeu amb Omar, tots? No. Tots seguiríeu amb Omar?
1: Jo de moment sí.
5: Sí?
7: Jo sí.
5: Tu també, Eudald?
18: Sí, jo també, però amb un interrogant, amb un interrogant, costat, però sí.
5: Bé, per cert, abans no comenci la segona part, la pregunta era fàcil, suposo que l'Eudald la tenia claríssima. Quin és el jugador mític de l'NBA que va fer 100 punts en un partit, rècord històric de l'NBA, rècord de notació, i que va jugar, de fet, amb els Globetrotters? Tens clar, no, Eudald?
18: Sí.
5: Vinga, digue-ho.
18: Dil nom o no?
5: Sí.
18: Will Chamberlain.
5: Això mateix. Hem de dir que els nostres oients tots ho han encertat. Hem rebut moltíssims correus, però només un oient se n'anirà a Badalona dissabte 23 de maig amb tres acompanyants, és a dir, té quatre entrades, pot distribuir-les com vulgui, aquell dia, i serà la Carme Ferrer. Carme Ferrer se'n va a Badalona dissabte 23 de maig a veure els Globetrotters. Estava mirant les dades, Eudald, aquell dia, Will Chamberlain, 2 de març del 62, va fer 100 punts en un partit entre Philadelphia Warriors i New York Knicks. El seu equip, Philadelphia, va anotar 169 punts, 100 d'ell, 147 per New York Knicks, i dades com, per exemple, que va anotar 36 de 63 tirs de camp, 28 de 32 en tirs lliures, va capturar 25 rebots i no hi havia línia de 3, no hi havia tirs de 3, per tant...
18: A tu imagina't, 63 llançaments de camp i 38 tirs lliures ell sol.
5: S'ho va tirar tot.
18: Suposo que a l'últim quart del partit li devien passar la pilota només a ell.
5: Sí, està clar. Jo no sé si això mai algú superarà. Però bé, ara fa poc un jugador de la NBA, que precisament no era dels més mediàtics, va aconseguir la segona millor marca superant a Kobe Bryant. No recordo el nom.
18: 80 i pico punts.
5: Sí, però es va quedar això, uns gairebé 20 punts de diferència a la marca de Will Chamberlain.
7: Se'l pot anomenar com un dels esportistes més egoistes de la història?
19: Home, a veure, jo no vaig veure el partit, però...
7: Però, però amb aquestes dades...
11: Vam a Sabeu què
18: passa? Que a la NBA també això, va, això passa molt, eh? De vegades, ja havia passat quan Kobe Bryant va fer també tants punts, que acostumen a jugar molt per un jugador i més quan veuen que pot fer algun rècord o trencar-lo, etc.
19: Adebayo, recentment, quants
11: punts va fer? 83 punts.
19: El segon del rànquing, el tercer és Kobe Bryant. Bé, protagonistes a la gespa, canvi, Sònia?
2: Cap canvi.
19: Doncs Sergi, ja, a punt de començar.
0: Sí, els dos equips ja són al terreny de joc.
2: Veiem... El Madrid ara fa una rotllana.
0: Sí. I l'Espanyol ja a punt per fer la sacada inicial de la segona part. Ara ja es desfà aquesta rotllana del Madrid. Començarà la segona part d'aquí uns instants. Recordem, amb empat a 0 al marcador, després d'una bona primera part de l'Espanyol. Esperem que l'equip de Manolo doni continuïtat al que li hem vist en aquest primer temps. A partida, ja xiula l'àrbitre, comença la segona part a Cornellà al Prat, serveix l'Espanyol, pilota llarga d'Expósito, que talla Fran García amb el cap, la pilota cau als peus d'Urgo, Dolan obre la dreta per Rubén Sánchez, banda dreta del mig del camp, que la torna a Dolan, fa la centrada a l'interior, la treu Hausen, però cau als peus d'Urco. Urco cap a Rubén, Rubén torna a posar la pilota a l'interior de l'àrea, la treu Rüdiger, torna a tenir-la Rubén Sánchez, el doble Omar. Omar fa un retall, encara Omar, enrere per Rubén Sánchez. Guanya línia de fons, fa la centrada enrere, la treu Tchouaméni. Ara l'Espanyol ha començat aquest segon temps a colant al Madrid. Torna a posar pilota Calero, que buscava Roberto a la frontal de la petita. La té Expósito, el xut de molt lluny, cau als peus de Roberto. És zona tres quarts, a l'eix, cap a Terrats, l'obre a la dreta. Rubén Sánchez, lateral de l'àrea, centra, compta, no, la treu Hausen. Encara la té l'Espanyol, mare meva, com ha començat la segona part. El xut de Rubén Sánchez amb l'esquerra, fora. Fora, quin minut i mig, tu, d'atac constant de l'Espanyol de penjar pilotes a l'àrea del Madrid.
2: Aplaudeix tot Cornellà al Prat després d'aquest inici de l'equip.
1: Molt bo, amb Dolan un altre cop movent-se molt, tant que ha anat a buscar la pilota com a extrem dret, tot i que juga a l'esquerra, amb una desmarcada profunda, i a partir d'aquí l'Espanyol defensant amb agressivitat i cap endavant per ofegar la sortida del Madrid.
2: Per cert, és la tercera millor entrada d'aquesta temporada, per sota del Barça i del Betis, 31.733 espectadors a l'RCD Stadium.
0: Està molt bé, està molt bé. Que bé, ara una recuperació al mig del camp de Ramon Terrats. Molt bé, l'Espanyol ha començat bé, vinga, va. Ara el mateix Terrats hi posa un punt de calma, no sap ben bé què fem, la pilota l'envia cap a l'eix de la zona defensiva. Que bé, Calero, noi. Semblava... i ara l'ha perdut. Ha fet el més difícil i ara a l'hora de l'entrega ens hem deixat el paquet a mig camí. Bé, la recupera el Madrid al mig del camp.
2: Plou amb certa intensitat a Cornellà.
0: Pitarc, banda dreta, mig del camp. La cedeix cap a Valverde. Valverde enrere, cap a Rüdiger.
19: Però hi ha poca gent que es mulla, oi, en aquest estadi?
2: Sí, molt poqueta.
0: Potser les...
19: La part alta dels corners, oi? Exacte. És el que queda descobert.
0: Sí,
2: i potser les primeres línies, sí, les primeres files, diríem. Sí.
19: Però no veig molta gent que reculi, eh?
2: No.
7: Dependria molt de l'aire.
18: De com bufa el vent.
19: Si no bufa el vent, poca gent es mulla.
2: Poca gent es mulla, exacte.
0: L'Espanyol el veig amb ganes de tenir la pilota i de no rifar-ne gaires, eh? Tot i que ara envia una pilota llarga a Cabrera, vol descarregar-la Roberto, l'ha guanyat el Madrid. La té el Madrid, Tchouaméni cap a Hausen. Som ja al minut 4 de la segona part del partit. Juga el Madrid a la banda esquerra, Fran García enrere cap a Hausen. En horitzontal cap a Rüdiger, espera l'Espanyol. La trepitja Rüdiger, volia... orientar cap a la dreta, però s'ho repensa i ho fa cap a l'esquerra. Hausen, pilota llarga, cap a Vinícius. Atalla molt bé ara Omar. No, ha tallat Calero. Calero és qui ha tallat la pilota davant de Vinícius. I ara es desplega la contra l'Espanyol. Vinga, va, Rubén Sánchez, banda dreta. Avança la cursa. Ja és el vèrtex de l'àrea. La posa a l'interior de l'àrea. La treu Pitarc. La treu Pitarc. Després de la bona cursa de Rubén Sánchez per la banda dreta, i ara ha d'anar en compte l'Espanyol, perquè qui ataca és el Madrid per la banda dreta. Valverde, que bé, que té Urco, que bé, ha corregit, ha rectificat i s'ha interposat en aquesta passada de Valverde, que buscava a l'eix de la zona tres quarts a Bellingham.
2: I ara ha sigut Romero el que ha demanat calma a Cabrera, que no la traia ràpid.
1: No calia ara buscar un altre cop passada llarga, perquè l'equip està trencat i s'ha de tornar a cosir. Urco, que havia iniciat l'últim atac de l'Espanyol amb una passada profunda boníssima després de la recuperació de Calero, doncs aquí ha fet un molt bon balanç defensiu per tallar la passada.
2: I Dolan es desespera a la banda, fa estona que demana que li passin la pilota.
0: Mira, ara Cabrera no acaba de tenir-ho clar, Dolan la demanava, ara cap allà va la pilota, Dolan, camp propi encara de l'Espanyol, ha hagut de baixar-la a buscar molt avall, Dolan. Enrere, cap a Cabrera. A Cabrera el pressiona Bellingham, però Cabrera treu una bona passada cap a Roberto d'esquena, la descarrega al mig del camp, la deixa per Dolan, que apareix com una exhalació per la banda esquerra, avança Dolan, fa jugada individual, encara Dolan, compte que està a punt de perdre la pilota, que bé en la recuperació s'ha fet mal, compte l'entrada de Trent. Compte l'entrada
2: groga,
0: de Trent.
2: Veurà la groga Trent per aquesta entrada a Dolan, a la cama dreta, el genoll.
0: I n'ha tret una falta perillosa a l'Espanyol, eh?
1: Són els millors 5 minuts de l'Espanyol. Sé que només són 5 minuts, però són els millors 5 minuts de l'Espanyol del que portem de 2026.
0: Sí, sí. Ha sortit molt, molt endollats del vestidor, eh?
1: Millorant el que ja havia fet bé a la primera part. Atenció a aquesta falta, eh?
0: Sí.
1: Jo vull veure el color de la targeta, eh? Per què?
18: Sí, perquè...
1: Perquè deixa una trepitjada al turmell a Dolan i podria ser...
18: Podria ser
1: una acció que es revisa, Carla.
6: En aquesta acció sí que és una acció en la qual pot entrar el VAR perquè és una trepitjada, però sí que crec que és més...
1: Que primer toca una mica la pilota o què?
6: No, però és més temerària, jo crec. No és tan de joc
1: brut.
0: Compte, Expósito cap a la pilota, la posa a la frontal de la petita, la treu amb el cap la defensa del Madrid. Dolan vol recuperar-la. Compte que ara es desplegarà la contra el Madrid. Bé, el tall Expósito. Bé, quan Brahim volia connectar amb Vinícius i Expósito molt entens s'hi ha interposat i ha tallat aquesta pilota i ja torna a atacar l'Espanyol per la banda dreta. La té Romero cap a Omar. Omar la volia tornar amb un teva meva, Romero, però Hausen l'ha tallat i ara s'ha equivocat el Madrid, Bellingham, que no sé ben bé què ha fet, ha enviat la pilota fora de banda quan estava sol. Està nerviós el Madrid, que com està veient l'equip blanc com l'Espanyol i està passant per sobre en aquests minuts inicials de la segona part. 6 de la segona, la torna a tenir l'Espanyol a la punta dreta. Omar combina amb Terrats cap a Rubén Sánchez, Rubén Aleix, zona 3 quarts, Expósito, la posa, no. Ha estat un centre-xut, més aviat un xut tou, a les mans de Lunin, però l'Espanyol arribant a l'àrea del Madrid.
2: Ara farà un doble canvi al Madrid, entrarà amb el 16 Gonzalo i també amb el 30 Mastantuono.
0: I la gent que, malgrat la pluja, s'ho està passant prou bé, eh? Juga en defensa el Madrid. Hausen cap a Rüdiger. Rüdiger la torna, Hausen. Baixa a buscar-la Bellingham. Bellingham enrere cap a Lunin. És que el Madrid vol sortir jugant des del darrere, però mira, fixa't, a camp propi l'Espanyol està pressionant la sortida del Madrid. Té 1, 2, 3, 4, 6 jugadors al camp del Madrid, l'Espanyol.
2: Aplaudeix el públic.
0: Ara Hausen envia una pilota llarga a la punta esquerra perquè corri... Fran García, tocat de forma involuntària a l'esquena o al cap d'Omar. La pilota acaba de marxar fora del terreny de joc. És banda pel Madrid en el moment en què es faran els canvis.
2: Marxarà amb el número 21, Brahim, i entrarà Gonzalo. I marxarà Pitar i entrarà Mastantuono.
0: Com els valorem, com els col·loquem, Marc, aquests canvis?
1: Gonzalo per tenir un davanter centre, perquè un dels molts problemes que té el Madrid, o està tenint avui, és que no saben omplir la zona del nou. No tenen davanter centre i ningú que ompli aquesta zona. Amb Gonzalo sí que tenen un perfil rematador i per carregar bé l'àrea, i Mastantuono per obrir una mica més el camp i que Valverde pugui trepitjar zones interiors, perquè Pitarc es ficava molt per dins i Valverde feia d'home de banda. Suposo que ara arrencarà Mastantuono a la dreta.
0: Sí,
1: i mira,
0: sí,
1: Valverde ja està dins per tenir més impacte.
0: Doncs torna a jugar, torna a moure la pilota del Madrid.
2: I torna a animar Cornellà al Prat, que està molt actiu avui.
0: Som al 8 de la segona part, continua l'empat a 0. Som els del Tot Girals de Catalunya Ràdio en aquest apassionant Espanyol-Madrid de la 34a jornada de Lliga, Cornellà al Prat. Intentant aconseguir la primera victòria de l'any, l'Espanyol contra el Madrid. Ara la rep Vinícius a la punta esquerra, fa jugada, entra a l'àrea, fa la centrada al segon pal, la treu amb el cap Romero i després l'acaba de treure primer Expósito amb el cap i després d'una puntada Ramon Terrats cap al cercle central. Compte, que el refús de Rüdiger és dolent, la té Dolan, comença la cursa, de camp per córrer, fa la centrada al segon pal, la treu amb el cap, la refusa amb el cap Hausen. Quina llàstima, perquè semblava que es desplegava convençut l'Espanyol en atac amb la intenció de fer mal. Torna, ara el partit està trencadot, eh? Torna a atacar el Madrid ara per la banda esquerra. La rep Vinícius, que se'n va cap dins, fa la diagonal, zona tres quarts, compta Vinícius, entra a l'àrea, xuta i el gol. El gol del Madrid al 54. Quina llàstima! En el millor moment de l'Espanyol, una bona combinació. Una bona combinació entre Vinícius i diria que era Bellingham, no sé si era Bellingham.
1: Gonzalo.
0: O Gonzalo, potser no, Gonzalo, que li ha tornat la pilota, ha quedat sol al cor de l'àrea Vinícius, li ha col·locat molt bé la pilota a Dimitrovic. De fet, tant és així que ha impactat el pal dret de Dimitrovic i ha acabat entrant al fons de la xarxa en el millor moment de l'Espanyol. Fa el primer el Madrid. Quina llàstima, s'avança l'equip blanc a Cornellà al Prat al 55. Espanyol 0, Madrid 1.
2: Edu Expósito i Cabrera aplaudeixen els seus companys i tots s'animen entre ells per continuar amb aquesta bona dinàmica que duien.
19: Bé, doncs Vinícius que surt al rescat del Madrid, perquè poc havia arribat al Madrid a la primera part. De fet, Vinícius havia estat l'únic que havia xutat en perilla de porteria, aquell xut al pal, i ara ho fa molt bé, perquè surt molt bé de la pressió, combina molt bé amb Gonzalo, la paret li permet... superar adversaris, i Marc Maiola, després d'ajustar, no pot fer res Dimitrovic.
1: Sí, la definició és molt bona i la pausa dins l'àrea per fer saltar els dos centrals de l'Espanyol també. El toc de Gonzalo és deliciós, la paret que fa Gonzalo en aquesta posició de nou que el Madrid no tenia, jugant d'esquenes, boníssim. I abans Valverde, que a banda no tenia impacte, ha fet una conducció en zona interior massa fàcil per transportar la pilota directament al peu de Vinícius, que és com el Madrid fa mal, corrent i portant la pilota amb conduccions, no tocant i buscant recepcions entre línies. És una llàstima perquè l'Espanyol havia començat molt bé la segona part.
0: Compte Romero, pan d'esquerra, arriba a la lateral de l'àrea, fa la centrada a l'interior, l'atura amb el pit de raig, mitja volta, fora, corna! L'ha tocat un jugador del Madrid, jo diria. Doncs no, deu haver impactat en Roberto. Quina gran maniobra d'aterrat a l'interior de l'àrea. L'ha controlat, l'ha baixat amb el pit, ha fet mitja volta engaltat sense tocar terra, però la pilota deu haver tocat en
1: Roberto.
6: En Roberto, Roberto, eh?
1: Sí, sí.
6: Roberto.
1: Sí, sí.
0: Quina llàstima!
20: Ara podríem dir que Roberto també té falta de sensibilitat tàctica. S'ha convertit en un defensor del Real Madrid.
1: Sí, sí, totalment, totalment. No s'aparta a temps i la pilota li pica al cap. Anava, anava dins, a porteria, no sé si dins, però a porteria.
19: Sí.
1: I era un xut perillós, sí.
2: I tant de bo m'equivoqui, però Dimitrovic sempre ha encaixat més d'un gol quan ha jugat contra el Madrid.
0: Tant de bo avui només sigui aquest i l'Espanyol sigui capaç com a mínim de fer l'empat. De fet, queda molt de partit i l'Espanyol, si no es desdibuixa, jo crec que encara pot donar molta guerra.
2: Es preparen bé, s'escalfen a la banda Pere Milla, Jofre Piqué, el Quique García i Antonio Roca.
20: Com era aquella dada teva, Sònia, que m'has comentat per l'esperança?
0: Compte Vinícius, entra a l'àrea Vinícius, fa un retall, Calero el tall, treu la pilota Calero, però cau als peus de Bellingham, punta esquerra, fa la centrada a l'interior de l'àrea, la torna a refusar amb el cap Calero, ara salta Omar, compte que encara és bona pel Madrid, la pilota la passeja per l'interior de l'àrea petita sense trobar cap rematador, cau al costat dret, la recupera Mastantuono, cap a Trent, Mastantuono, Mastantuono prova el xut, escarrancit, la treu Cabrera, li cau als peus a Trent, punta dreta, fa la centrada a l'anglès, la torna a refusar Cabrera, ara la baixa Roberto, que bé l'ha baixat Roberto cap a Dolan. Dolan fa mitja volta. Compte Dolan, no t'enredis, no la perdem. Acaba patint falta Dolan. Li acaba fent falta Trent, d'anglès a anglès. És falta favorable a l'Espanyol a la banda esquerra de la seva zona defensiva.
2: El que et deia Dani és que fa 10 jornades consecutives que el Madrid no deixa la porteria a zero. Per tant, l'Espanyol avui marcarà com a mínim un gol.
0: Jo encara ho continuo pensant, que veurem que l'Espanyol farà un gol.
2: Sí,
0: sí. Aquest sí, m'ha sonat
2: sí,
0: una mica.
2: Sí, ha sigut una mica sí, de calla, calla.
0: M'ha sonat una mica calla, calla. Que...
2: Sí. Som els ulls que hi confiem, Sergi, sí, sí. Aquí, tu i jo.
0: És que el partit es veu d'una altra manera a l'estadi. Compte Valverde, que avança de zona a tres quarts, arriba a la frontal, combina amb Gonzalo, que volia tornar-li la pilota a Valverde, encara la té el Madrid. Bellingham, mitja lluna, ha de sortir un palet. Bellingham enrere cap a Hausen. Hausen l'obre a la dreta per Trent. Tren cap a Mastantuono, només a la dreta, el tapa Romero, vol fer jugada individual l'argentí. Mastantuono s'atura, en curt la cedeix cap a Tchouaméni. Valverde, Mastantuono relliscat i ha perdut la pilota. La recupera Expósito, però clar, està molt sol ara. Estava tan enfonsat l'Espanyol que Expósito no tenia pràcticament ningú per davant seu. Ara la té Roberto. Roberto ja és al camp del Madrid, combina amb Terrats. Terrats la torna, Roberto es dona tres quarts, que ve l'Espanyol. Ara la té Urco. Urco a la banda esquerra, la rep Dolan a prop del vèrtex esquerre de l'àrea gran. Entra a l'àrea Dolan. Vinga, va. Dolan la posa. El segon pal, el cop de cap. Mare meva, Roberto. Quina pífia amb el cap, la rematada de Roberto. Què li passa a aquest nano? Què li passa a aquest nano?
2: Doncs el que diu el Ballar...
19: És que no sé ben bé què vol fer, si rematar o fer assistència.
0: Hi havia Ursai, hi havia Ursai igualment. Però home, igualment, però és que li guanya l'esquena, la centrada guanya l'esquena al defensor. És que es queda sol al segon pal.
19: És correcte.
1: Rematar.
19: No, el que intenta rematar, el que passa que topa amb l'esquena d'un jugador de Madrid, eh?
1: No, però és que no remata bé. Jo crec que no fa el gest bé amb el cap i impacta amb la seva espatlla, diria.
20: Sí.
2: A veure, Marc, l'Espanyol farà dos canvis. Entrarà Antonio Roca i Piquel.
0: Mira, Antonio Roca tornarà a tenir minuts per segon partit consecutiu.
18: Piquel per Terrats, segurament. I Antonio Roca, tinc el dubte de si serà per Rubén Sánchez o per Dolan.
1: No, fins i tot per Omar podria entrar.
18: També. I endarrerir Rubén Sánchez.
1: Correcte.
18: Jo trobo faltar també Quique García. Ara crec que seria el moment perquè Quique García entrés també. Si no és ara, d'aquí 5 o 10 minuts.
0: Compte que Rubén s'ha fet mal, eh? Rubén Sánchez... està estès a terra.
2: Té una rampa.
0: De seguida l'àrbitre ha cridat les assistències.
2: Té una, però jo crec que és una rampa.
1: Llavors potser serà ell el canviar directament. Si
20: el problema amb aquest... Perdona, Marc.
1: Si no, digues.
20: El problema és que amb aquest 2026, sempre que Manolo ha mogut la banqueta, ha estat per devaluar l'equip. Mai hem millorat la versió que està oferint ara, per exemple, amb aquests 60 minuts de partit, els canvis no milloren.
1: Han aportat
20: la versió.
1: Sí.
2: Doncs marxen Edu Expósito i també Rubén Sánchez.
0: Doncs mira, Expósito i Rubén...
1: carregat amb targeta groga, Expósito. I bé, segueix la distribució sent la mateixa, amb Ramon Terrats de 10 i Piquel per fer de doble pivot amb Urco. I Rubén, que tenia aquest problema també muscular... se'n va perquè Antonio Roca jugui a la banda.
0: Som al 62 de partit, al 17 de la segona. Hi ha una pilota llarga cap a la punta dreta perquè la controli Valverde. Valverde la posa a l'interior de l'àrea. L'ha tret Calero, la recupera Romero. Romero enrere cap a Cabrera. Cabrera l'ha regalat al Madrid. Tchouaméni, que buscava Gonzalo a la frontal de l'àrea, la recupera l'Espanyol. Vinga, va, Urco. Urco cap a Terrats. Terrats pilota a l'espai. Vinga, perquè la corri a la banda esquerra Dolan. No hi arribarà, és massa llarga, massa llarga. I Dolan, no és Cal Lewis, pilota per Lunin. Torna a tenir el Madrid en defensa, Hausen. Tchouaméni, camp propi. Queda molt de partit, hem de confiar que l'Espanyol serà capaç de fer l'empat. Ara sí que signaríem l'empat, Dani.
1: I tant.
20: A bodes en convides.
0: Ara ja sí, ara ja sí.
1: De temps en queda, mitja hora.
0: Sí, home, i tant. Com de pilota per Fran García, la punta esquerra, està sol, entrarà a l'àrea, pilota enrere, la talla, bé Calero, li cau a la mitja lluna, Bellingham, xuta Bellingham, a l'esquena de Piquel. Surt rebotada de l'esquena de Piquel i la pilota la torna a tenir l'equip d'Arbeloa, la punta esquerra, és Vinícius, i posa la cama Antonio Roca, encara Vinícius, Antonio Roca, que com una paparra no deixa de molestar-lo, ara Vinícius li diu alguna cosa a l'àrbitre. Pilota enrere de Hausen cap a Lunin. Torna a començar camp propi el Madrid.
2: És que és una bona paparra, Vinícius. Però paparra en el sentit de pesar tot el partit.
0: La torna a tenir, la torna a tenir Vinícius a la punta esquerra. Ara aquí el tapa és Calero. Ara Calero li fa falta. Li ha fet falta Calero a Vinícius.
2: Que es queixa i li diu a l'àrbitre, ho veus com tu fa estona que t'ho estic dient?
1: La simple entrada de Gonzalo ha permès que el Madrid jugui uns quants metres més amunt i l'Espanyol massa colat. Perquè abans Calero i Cabrera no tenien aquí marcat, no tenia davanter centre el Madrid i jugaven amb molta tranquil·litat, podien defensar cap endavant. Ara Gonzalo sempre en fixa un dels dos, en aquesta última Cabrera, que estava massa separat de Calero i per això s'ha vist obligat a fer la falta també.
0: Doncs picarà aquesta falta al Madrid des de zona tres quarts, molt escura de la banda esquerra, falta lateral. La línia defensiva de l'Espanyol a l'alçada del punt de penal, cinc jugadors blancs avui amb la samarreta negra, això sí, esperant la rematada, Trent la posa tancada a les mans de Dimitrovic. Directament a les mans de Dimitrovic.
2: Ballar, vols que et doni una altra dada per l'optimisme?
20: Som-hi.
0: És el que volem, Sònia.
2: Doncs mira, te'n donaré una altra.
0: Aviam.
2: Hi ha dos jugadors de l'Espanyol que saben el que és marcar el Madrid.
20: I només de moment, dos?
2: I de moment no han jugat cap dels dos.
0: Però sortirà.
2: Però sortirà. Perquè... Per tant, tingues esperança.
19: Però això a banda de Romero, que està jugant.
2: A banda de Romero, sí, que sí. Està jugant, exacte. Sí, sí. Sí. Només hi ha tres jugadors
20: no, que... Sí. No em convides a l'optimisme, ara mateix.
2: Com que no?
0: Qui són aquests
20: home,
0: jugadors?
20: Home, si no estan jugant.
2: Quique, bueno, sortiran Quique i Pere Milla, tard o d'hora acabaran sortint.
20: Bé, ja veurem, no?
0: Que bé, la maniobra d'Antonio Roca al mig del camp, amb una finta, deixat clavat. Trent, la té l'Espanyol, és Terrats, frontal de l'àrea, carrega la cama, prova el xut, fora! Quina gardela de Terrats! Enroscada, col·locada, amb quina mala llet! Ha xutat Terrats des de la frontal de l'àrea. Serà servei de porteria pel Madrid.
19: Uf, era boníssima, eh?
0: Però avisa, avisa, avisa l'Espanyol.
2: S'ha lamentat Terrats, eh? S'ha lamentat. I Calero demana al públic que animi.
19: A banda d'aquella que ha tingut Cabrera a la primera part, recordeu, al final de la primera part, aquesta, molt clara, no la toca l'únic, però és que surt fregant el pal.
20: És molt clara, però no porta rosca aquest xut. Marc, hem vist a la repetició que el dibuix de la pilota no hi ha rosca. És impossible.
1: La pilota fa paràbola, però no ha pogut acabar de tancar el turmell per fer aquesta rosca.
19: Ha faltat
1: una mica graus, més de gir, de girar el turmell a l'hora d'impactar la pilota.
20: I això què vol dir?
1: Talent.
2: Ai, sempre anem a batallar mateix.
0: Tires el mateix recurs, Dani. Vinícius, zona 3 quarts, Aleix compta que combina amb Bellingham, Vinícius, el xuta Vinícius i el golaç. Vaya golaç, una nova combinació entre Bellingham i Vinícius, molt semblant a la del primer gol. El mateix Bellingham va sacsejant la mà dreta dient, noi, quin gol t'has tret de la màniga. Quin gol t'has tret de la màniga clavant la pilota a l'escaire esquerra de Dimitrovic, com per anar-la a buscar, inapel·lable. Era inapel·lable pel porter serbi, almenys m'ho ha semblat, eh? En directe, golaç del Madrid. El segon de l'equip d'Arbeloa torna a marcar Vinícius. Ara ja la cosa comença a posar-se ja molt peluda, tot i que encara queda partit.
2: Cabrera intenta animar els seus companys, però la veritat és que aquest gol crec que ha fet una mica de mal.
19: Bé, doncs ara sí que aquest 0-2 fa mal perquè l'Espanyol ha tingut arribades. Semblava que reaccionava després del primer gol de Vinícius, però clar, un 0-2 ara ja sembla una missió molt complicada d'assolir. Per cert, bona assistència de Bellingham, que la cedeix de taló perquè faci un nou gol Vinícius, que podríem dir que fins ara és l'home del partit, Maiol.
1: Sí, la definició de Vinícius és boníssima,
20: la
1: també.
20: La preciositat.
1: Per com xuta, amb l'exterior gairebé, amb la cama recta, buscant justament que la pilota es vagi allunyant de Dimitrovic per ajustar-la pel llarg. És una definició de molt nivell de Vinícius, la deixada de Bellingham en aquest cas també, i és cert que s'assembla a la que ha fet Gonzalo en el 0-1.
19: Eudald, dos detalls de Vinícius decideixen el partit, eh?
18: Sí, ho estava pensant, i vostè ha parlat molt de talent, i coincideixo, el talent és això, moltes
20: exacte,
18: vegades.
20: Exacte.
18: És a dir, dues accions, però això val diners, eh?
20: Cert,
18: i evidentment... Els diners són pressupostos.
0: Compte Gonzalo, però, que entra a l'àrea, perdona, Eudald, que la pot tornar a tenir el Madrid. Bé, el tall Cabrera, digues, Eudald.
18: No, anava a dir només que dues molt bones accions de Vinícius, amb molt de talent, li estan donant la victòria al Madrid, que demostra una vegada més que li fa falta de vegades poca cosa, és a dir, no fer un molt bon partit, no està molt fi durant molts minuts, fins i tot que el rival et posi alguns problemes, però tu tens el talent suficient per quan arribes a definir, i definir molt bé.
3: I a priori, ja, perdona, Eudald...
18: No, anava a dir que el dia del Barça, per exemple, a l'Espanyol hi va passar, també.
3: I a priori avui el Barça precisament no serà campió de Lliga, però sí que ho serà l'Inter de Milà, perquè acaba de marcar el segon amb Mektidiayan, el 35 de la segona part, Inter 2, Parma 0, ja ho celebra San Siro amb aquesta victòria.
19: Tindrem una gran lliga ja decidida, també ho està l'Alemanya, el Bayern és campió, com bé sap el Marmaiola.
3: La de Portugal.
19: Anglaterra està emocionantíssima, a veure què fa el City recuperant els partits. Demà juga, eh? Ara té un menys 6, el que passa que ha de jugar demà i ha de recuperar un partit.
3: 4 gols ha de recuperar.
19: Exacte. És a dir, segurament la lliga més emocionant. I Portugal es va decidir?
3: El Porto va guanyar.
19: No encara, eh?
3: Sí, ahir
1: Porto és campió.
3: Ahir ja el Porto va guanyar la Lliga i als Països Baixos el PSV ja fa moltes setmanes que és campió.
19: I França no està decidida, però el PSG ho té.
3: I a Suïssa m'apunta el Guria, que està obsessionat perquè el Thun, un equip que ha pujat de la segona divisió...
1: D'una ciutat preciosa, una de les ciutats més boniques del món.
3: I també m'agrada molt com a peix.
1: Amb el mateix equip gairebé... que jugava a segona divisió, ha guanyat campió. La Lliga Suïssa.
19: El Tunc havia jugat a Europa,
1: sí,
19: però...
1: perquè va ser subcampió una vegada i va jugar a fase de grups de la Champions, va jugar. Però té un mèrit extraordinari perquè, acabat de pujar de segona, ha guanyat la Lliga, com ho va fer el Kaiserslautern, per exemple, a Alemanya als 90.
0: Compta Valverde, que treu la pilota fora de l'àrea. Tchouaméni la deixa d'esperó cap a Mastantuono. Mastantuono es passeja per la frontal, la dona a l'esquerra cap a Fran García. Fran García fa la centrada, toca a l'esquena d'Omar, serà córner pel Madrid.
19: Quina importància que pren ara el partit de demà el Pizjuán,
2: El primer.
1: Ja sí, perquè el següent de l'Espanyol és justament allà.
19: Sí, sí, sí. No, però parlo del partit de demà, perquè per això... clar, és que l'Espanyol ha de jugar a Sevilla dissabte.
1: Després, per això que si el Sevilla
19: tant
1: guanya demà...
19: La Reial, tant de bo la Reial demà guanyi.
3: I que tu ara no et faci més gols, perquè tens un menys 14 a la General.
20: De jo tinc la solució per guanyar Sevilla.
3: Sí, val.
19: Quina és? Abans del corna, va.
20: Fer fora Manolo. Ja saps la dita.
19: Entrador
20: nou, victòria segura. No.

0: no l'ho inclòs i els jugadors. Però és que no, jo no, vaja, jo crec que no és la solució, però no sé què en pensareu la resta.
1: Jo crec que no. No, a aquestes alçades no.
2: Jo ara mateix no destituiria Manolo, tampoc. És que més que res perquè tampoc sabria qui col·locar la banqueta.
0: Refusa el Madrid des de la frontal de la seva pròpia àrea. Ara li ha caigut una pilota bombejada a la cara de Dolan, no ha pogut fer un bon control, la recupera el Madrid.
1: La part bona és que hi ha molts equips implicats en aquestes últimes quatre jornades que queden de Lliga, des del València, que té 39 punts, fins al Llevant penúltim en 33, hi ha 6 punts de diferència, però fixeu-vos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equips que jugaran dues places de descens.
3: Farà un triple canvi Manolo González, entraran Milla, Quique i Jofre.
0: Doncs vinga, va, declaració d'intencions, tota la carn a la graella per intentar en 25 minuts fer dos gols i empatar el partit.
4: I el públic que demana la segona groga i, per tant, l'expulsió a Vinícius per una acció molt similar a la que ha fet abans, a la primera part, que per això he vist la groga amb Omar.
5: A Vinícius, vaja, Vinícius no, l'ha de fer molt grossa, perquè l'expulsió...
4: No, sí, però vaja, que ha estat semblant i tampoc hi havia la pilota, que eren cosines germanes.
0: El que sí que passarà molt probablement és que aquesta ratxa tan dolenta s'endurà Manolo de cara a la temporada que ve, que és una llàstima perquè semblava que era un projecte que anava creixent i que s'estava consolidant, i quan ningú dubtava que Manolo seria l'entrenador la temporada que ve, ara hi ha molts més dubtes. Compte, entra a l'àrea, pica, el xuta, corna, topat a les cames de Rüdiger.
3: El primer de la segona per l'Espanyol.
0: Bé, poden passar moltes coses, encara a veure com acaba la Lliga a l'Espanyol.
3: A veure com acaba el partit.
0: Tens bones sensacions, Sònia?
3: Ara marxarà Terrats i entrarà Jofre. Oh. L'aplaudeix Cornellà al Prat a Ramon Terrats. Marxa Roberto i entra Quique. I marxa Dolan i entra Milla.
0: Vinga.
1: Tres canvis d'una tacada, Marc.
2: Sí. Pere Milla es posarà a dins directament, com si fos un segon davanter, entenc. I Jofre i Dolan d'extrems... Segueix amb un nou punt només, que és Quique ara.
0: Doncs l'Espanyol que ha de picar un corre des de la cantonada dreta, el 74 de partit. Ara van...
2: No, Dolan marxa, perdona, Sònia.
3: Sí, ha marxat.
0: Ara, després del corre, si voleu, recol·loquem...
3: Jofre i Quique.
0: Recol·loquem la disposició tàctica de l'Espanyol. A veure el corre que picarà Milla, amb l'esquerra, molts jugadors a l'interior de la petita... Vinga, va, Milla. A veure si la poses amb una mica de gràcia cap a la pilota, molt tancada. El primer pal ha rematat Quique, però era gairebé impossible fer un gol de cap, perquè no tenia ni angle. No tenia cap mena d'angle, Quique. La pilota l'ha rematat, l'ha tocat, però ha anat a la graderia. El 74 de partit, 0-2 per l'Espanyol. Ho té molt complicat per rascar alguna cosa positiva. Però no sé què voleu que us digui. Jo, el partit que ha fet l'Espanyol avui, em dona una punta d'esperança de pensar que... Ja sé que és el Madrid, potser estic pecant d'ingenu, Potser estic pecant d'ingenu perquè, clar, el Madrid guanyant 0-2, serà difícil que se li escapi aquest partit. Ara s'ha endut una falta de Calero, Fran García. Li ha fet mal perquè el nano és a terra i amb el braç va sacsejant la mà.
2: Jofre a l'esquerra, a la dreta sí. Antonio Roca i Pere Milla per acompanyar Quique al davant.
0: Exacte. Sí. Un 4-4-2 amb els dos puntes, Milla i Quique. Sí.
3: Quique García li ha marcat 4 gols del Madrid amb 3 equips diferents. 2 amb l'Eibar i una
0: molta Vinícius, entra a l'àrea, està sol. Encara Vinícius, que bé Omar s'ha llançat a terra. I li ha pres la pilota. Molt bé, Omar, davant de Vinícius. Perquè... Era jugada perillosa, bona maniobra ara d'Urco, que deixa clavat Bellingham. S'ha endut una falta clara de Gonzalo. Urco, que veu la groga.
3: Veu la targeta.
0: Claríssima la de Gonzalo, que l'ha enganxat pel darrere a Urco quan conduïa la pilota i sortia de camp propi. Targeta per Gonzalo.
3: És la quarta.
0: I ara la té al mig del camp, perfilat a la dreta, Antonio Roca. La dona més a la dreta per Omar. Omar la posa a interior de l'àrea, Romero. L'únic! Quina llàstima, Romero, que entrava amb la dreta, l'ha rematat fluixa i poc col·locada. Si això li cau a l'esquerra pel cantó oposat, és mig gol. Llàstima que Romero l'ha picat amb la dreta. i ha caigut, vaja, molt tova a les mans de

0: La desmarcada buscant la frontal és molt bona perquè Quique i Pere Milla s'emporten els centrals a prop de l'únim, però és el que dius, amb la dreta no pot ni xutar fort ni col·locar-la bé i va al mig on l'únim l'atrapa.
1: Compte, pilota en profunditat a la punta esquerra cap a Fran García. Serà corna pel Madrid. Digues, Eudald.
2: No, anava a dir que era una jugada per tornar a entrar al partit. Un gol pot tornar a entrar al partit a l'Espanyol, però clar, evidentment...
3: Ha d'arribar quan abans millor.
2: Exacte.
1: Corna que tindrà el Madrid des de la cantonada esquerra. Picarà Trent. Som al 76, ens queden 14 més el temps afegit. Ens poden quedar perfectament 20 minuts de partit, eh? Bé, potser 20 no, però 18, 17 o 18 segur que sí.
4: Sí, això segur, perquè hi hauran entre 3 i 4 d'afegit ara de moment.
1: Picarà el corna Trent, Alexander-Arnold, banda esquerra. Es barallen els jugadors dels dos equips, al punt de penal, la pilota tancada, salta, compte, ha saltat en falta. Jo crec que hi ha falta claríssima que li ha fet Gonzalo a Dimitrovic. Han saltat tots dos, però a l'interior de l'àrea petita, com sabeu, el porter és bastant intocable i la falta per mi era clara.
4: Dins de l'àrea és força intocable el porter, i més en aquestes accions.
1: Us ha semblat clara, no, Carla?
4: Sí, és molt clara, és molt clara.
1: Doncs vinga, va, que la juga l'Espanyol en defensa. Cabrera aixeca el cap, envia un desplaçament llarg, buscant Jofre, però tot l'avantatge, l'ha esperat Jofre, i tot l'avantatge és per Trent, que no ha refusat bé la pilota i cau a les peus de Romero. Romero enrere per Cabrera. Som al 77, Cabrera a l'esquerra per Jofre. Jofre volia combinar de primeres amb Romero. La pilota però torna a caure als peus de Cabrera. Cabrera amb Romero, Romero, Jofre. Jofre fa jugada individual per la banda esquerra. Encara Jofre es fa una autopassada davant de Trent. Va per terra i a falta. Va per terra i a falta. Falta favorable a l'Espanyol, que Trent Alexander li ha fet a Jofre Carreras a la banda esquerra del mig del camp. Ja hi va Romero i també Pere Milla. Pilota per penjar a l'interior de l'àrea. A veure si la picarà. Jo crec que la picarà Pere Milla. Sí, se'n va Romero. La picarà amb l'esquerra Pere Milla. Línia defensiva del Madrid a la frontal. 5 jugadors, 6 de l'Espanyol buscant rematada. 78 de partit. Milla amb l'esquerra, interior de l'àrea. No ha pogut rematar bé Cabrera, però compte, la pilota surt de l'àrea. Li cau a Piquel. Piquel novament cap a Pere Milla. Pere Milla la torna a col·locar al segon pal. Tot l'avantatge serà per l'únim, que la bloca. El porter del Madrid es fa amb la pilota. Allunya, passa el perill per l'Espanyol. La torna a jugar al Madrid. Camp propi, en defensa. Es van acabant... Estan exhaurint els minuts. Si no hi ha gairebé un miracle, l'Espanyol acabarà perdent aquest partit. De moment 0-2 guanya el Madrid gràcies a dos gols de Vinícius en dues accions, en dues combinacions molt bones a l'interior de l'àrea de l'Espanyol i dues grans definicions del brasiler del Madrid. Ara recupera una pilota al mig del camp Tchouaméni, però Antonio Roca ha tornat a pispar-li a Tchouaméni la pilota. No ha fet una bona passada, però el de Martorell, i l'ha recuperat el Madrid. Ara la té Vinícius. Entra a l'àrea el Tapacalero, però el guanya per velocitat. Encara Vinícius. Pilota enrere amb Mastantuono. A les Dimitrovic en dos temps. L'acaba refusant Calero. No ha aconseguit blocar Dimitrovic. I el refús ha caigut als peus de Calero, que ha tret la pilota de l'àrea. Ara la lluita en el mig del camp. Tant Bellingham com Antonio Roca. Va per terra Antonio Roca. És out favorable al Madrid.
5: I a Itàlia els jugadors i tècnics de l'Inter ja celebren el títol perquè s'acaba el partit ara mateix. Victòria de l'Inter contra la Parma per 2-0. I és la lliga número 21 de l'Inter del Milà, que recupera el títol guanyat al 24. 20, perquè
6: 21
5: la temporada,
6: de l'Inter, qui és qui?
5: Temporada passada va guanyar el Nàpols. Sí, a la
0: Juventus. La Juventus en té 36. El Milan 19.
5: Sí,
6: en segona posició, l'Inter en 21.
5: Sí, 21,
6: eh?
5: Sí. Amb el d'avui, sí.
1: Compte que el Madrid ronda l'àrea amb Mastantuono, amb el Valverde, hi ha falta. Falta de Valverde sobre Jofre Carreras. Posarà la pilota en joc Romero. Ara la retret li diu que ha d'endarrerir un palet l'esfèrica. 80 de partit, 10 més el temps afegit.
3: Arbeloa ara ja seu a la banqueta.
1: Com veus Manolo, Sònia?
3: Doncs nerviós.
1: Cabrera.
6: Gest de frustració també de Roberto a la banqueta.
1: Romero la rep a la banda esquerra, ja pràcticament a la zona de tres quarts, però ha de recular davant de la pressió de Mastantuono. Se'n va cap dins, zona ampla, Pere Milla, Romero, frontal de l'àrea, vol fer-se una autopassada davant de Tchouaméni, no se n'ha sortit. No sé si la gent xiula a Romero ara o què?
4: No, que li ha tocat la pilota a Gil Manzano.
1: Ja m'estranyava, sí. Val.
4: Que de fet no entenc perquè no atura la
1: Vinícius, entra a l'àrea, pilota cap a Gonzalo, carrega la cama, fora. Doncs... fora el xut de Gonzalo per sobre del travesser, tot i que hi havia fora de joc del jove davanter del Madrid.
3: Omar, Calero i Cabrera estan esgotats.
1: És que, déu-n'hi-do, l'esforç físic d'avui de l'equip jo crec que ha estat considerable, eh?
0: I a més ara els defenses, com diu la Sònia, han de córrer molt cap enrere, curses molt llargues per seguir Vinícius, bàsicament, i és normal que en aquests minuts ja estiguis cansat.
1: Perd una pilota Cabrera, la recupera el Madrid al mig del camp. Tchouaméni, cap a Rüdiger.
3: Veig molta gent com que comença sí. a marxar. Déu-n'hi-do de la gent que comença a marxar sí. de l'estadi.
4: Sí, nosaltres també, i perdona, Sergi, que no. ja es comencen a veure com els espais sí, sí. blancs de les lletres.
3: Sí.
1: De fet, quan ha fet el segon al Madrid, ja he vist algunes persones, no gaires, eh? Que ja marxaven, i ara és el que diu la Sònia. Ara ja
3: és diumenge, demà és dia laborable, és tard.
6: Bé, que la gent ja en té prou.
5: Sí. I que l'Espanyol tampoc marca gols perquè serà, si no es marca avui, un gol en els últims 5 partits.
1: Sí.
5: Clar, això és un balanç molt baix.
6: El principal problema en aquest 2026, el problema el té al davant, l'Espanyol.
3: I això no, sé si és culpa, no sé si és culpa de Manolo, Dani, això, que no es facin gols.
7: No passa res, Sònia. Dissabte vinent tornaré a venir per intentar tornar a posar llum a la foscor.
5: Sí, és el nostre Carles Porta.
1: Em pensava que anaves a dir, Dani, dissabte que ve tornaré a venir per intentar posar-vos a tots a lloc. Una altra vegada.
7: Ho he dit d'una manera més fina.
1: Sí, un dia més. Tren, ara la jugable del Madrid.
6: És una final, el partit de dissabte.
1: Sí, sí, ja no sé quantes finals portem ja.
6: No, però és que aquesta...
1: Sí, sí.
3: El Madrid farà un doble canvi, entrarà Camavinga i també Palacios.
6: I el grau de transcendència el marcarà el que passi demà en el Sevilla-Real Societat.
1: Et dic una cosa, jo ja, David, t'ho dic seriosament, jo ja no sé si és una final perquè a l'Espanyol li falten 3 punts i potser ve l'Atlètic Club aquí el dimecres de l'altra setmana i guanyes, i ja està, ja tens la feina feta.
6: Però no és el mateix que tu arrenquis el partit del Pizjuán a 2 punts del descens, que això podria passar si demà guanya el Sevilla.
5: No, serien 3 perquè el marcaria l'Alavés.
6: L'Alavés, perdó, guanyaria l'Alavés. Sí, serien 3.
5: Però igualment és una situació compromesa.
6: A 3 o a 5?
3: Sí. Aquests xiulets que sentiu són per Vinícius, que abandona el terreny de joc, que entra Palacios en el seu lloc, i també marxa Tchouaméni i entra Camavinga.
6: Bé, pot estar l'Espanyol demà a 3, a 4 o a 5 del descens, en funció del que passi del signe del partit de demà. En aquest Sevilla-Real Societat pot estar a 3, a 4 o a 5 del descens.
3: Vinícius i Arbeloa s'abracen.
1: Si guanya el Sevilla... Digues, Eduard, perdó.
2: No, anava a dir que en condicions normals, amb el partit que ha fet, futbolísticament parlant, a Vinícius l'haurien d'aplaudir molta gent, no? I en canvi el xiulen, que no és pel tema futbolístic.
3: No, és per...
2: Ja m'enteneu?
3: Sí.
2: Fa amics a tots els camps.
1: Sí.
2: I això que avui realment ha fet 2 golaços, perquè són 2 grans gols.
1: Juga l'Espanyol, Jofre, ha tallat, li ha pres la pilota a Rüdiger. La té el Madrid al mig del camp.
6: Per aclarir el tema de demà del Pizjuán, si guanya el Sevilla, l'Espanyol quedaria a 3 del descens. Si empata el Sevilla, quedarà a 4 del descens. Si perd el Sevilla, seguirà a 5 del descens com ara.
1: Molt bé. Sí. 4 partits hi quedaran a l'Espanyol. Sevilla, Atlètic Club a casa, Camp de l'Osasuna i Reial Societat a casa.
0: Però calma, si no va bé Sevilla contra l'Atlètic Club, això s'acaba. Sí.
6: Vols dir que l'Atlètic no arriba amb opcions europees?
0: Sí, però igualment.
3: Ha vist una groga ara a Urco.
6: Vull dir que no jugaràs contra un equip sense res en joc.
0: No, això no.
5: Bé, amb l'Osasuna a Pamplona, que ja ho té tot fet, o també s'estarà jugant a Europa, sinó l'última jornada contra la Reial Societat és l'última bala que et queda ja.
6: El Reial sí que no s'hi jugarà res.
5: Però clar, si no arribem a l'última jornada amb això, ballar millor, perquè si no...
6: No vull ni pensar que arriba l'Espanyol a l'última jornada jugant una altra vegada contra la Reial Societat a casa, jugant-se la permanència. Seria una coincidència del destí molt maquiavèlica.
7: Sí, perquè la flauta ja va sonar un cop.
6: Ara quan ha dit l'Oriol, a l'última jornada de la Reial Societat, m'ha vingut al cap aquell dia de Coromines.
1: I a més, just 20 anys clavats després.
6: Ostres!
1: Ja només faltaria que fos el mateix dia.
6: Evitem problemes de
1: cor. No busqueu el dia perquè no tinguem un ensurt.
4: No cridem el mal temps, tranquil.
5: Ara just fa... Crec que són 300 minuts que l'Espanyol no marca a la Lliga.
7: Jo crec que sou molt derrotistes, eh?
6: Ets tan desconcertant, Ballar. Però ja ho fas per buscar-nos, sí o no?
7: Senzillament perquè aquesta jornada ha estat fantàstica, perquè tota la gent de baix ha perdut.
1: Entra l'àrea, pilota enrere, talla Camavinga. Serà out per l'Espanyol.
7: Tret del Mallorca, tots els de baix ja han perdut. Així que seguim estant exactament on érem.
1: Compte Romero, xuta Romero. I mossegada, corna per l'Espanyol.
6: Però no volies fer fora...
4: No
6: volies fer fora Manolo González.
7: No, és que vull fer fora igualment.
5: Es podria salvar l'Espanyol sense fer cap més punt. Fins i tot, vés a saber.
0: Podria ser.
4: És que has signat l'empat, demanes a Manolo fora, ara dius... És que clar,
7: és una muntanya russa, però veus que res del que demano se'm dona?
1: Compte que pica el corre de l'Espanyol, cura Antonio Roca, cap a Romero, frontal de l'àrea, carrega la cama, xuta Romero, lluny, desviada per sobre del travesser, serà servei de porteria per l'Unin. Sí, Oriol, és que jo vaig sentir que ho deia també, no sé si era el Sergi Mas, el Tot Gira...
6: Sí.
1: Jo estic convençudíssim que si l'Espanyol no suma cap més punt, amb 39 punts se'n va a segona. Perquè a tu, és que ho dic perquè ho acabes de dir també. Podria ser que l'Espanyol no tornés a sumar cap altre punt i se salvés. No creieu que si l'Espanyol amb 39 punts...
5: Home, se'n va a segona perquè hi ha molts enfrontaments entre els equips de baix que algú, evidentment, per nassos ha...
1: No et donaria el 100%, però et donaria un 99,9%. Sí. Crec, vaja, no ho sé.
5: També va dir que no sé quin matemàtic feia unes xifres que deia que l'Espanyol tenia un percentatge superbaix de baixar a segona divisió. Però clar, cada setmana que passa el va pujant.
6: Res, que s'ha de guanyar Sevilla.
5: 13 de maig va ser Coromines contra la Real Societat, per tant això no...
6: 13 de maig i el partit contra la Real és el 24.
7: David, ja t'ho dic avui.
3: Quin partit ens espera dissabte?
7: Sí, sí. Dissabte vinent ja et signo l'empat ara. No, perquè quedi clar. Ja signo l'empat ara.
0: És que l'objectiu és salvar-se sense guanyar cap partit en tot el 2025.
7: És que la qüestió és salvar-se.
4: No, potser això no passa.
7: La qüestió és salvar-se. Si guanya, jo crec que amb 41 punts a l'Espanyol es salva.
5: Si empates contra el Sevilla i guanyes la Baraix i com a mínim el deixes a 2 punts.
7: Veus?
5: Això t'agrada.
1: Cabrera ara volia fer una centrada des de la punta esquerra a l'interior de l'àrea. No se n'ha sortit, l'ha tret la defensa del Madrid. La tema està en torn, al mig del camp.
5: Avui a Sevilla, per ser, hi ha hagut una macroconcentració després de l'entrenament de la concentració de l'equip amb Godelli sortint de l'autobús
7: donant
5: ànims als aficionats.
7: Demà perden 0-3.
5: Bogeria absoluta.
6: Eudald, tu que ets la veu de l'experiència, com ho veus tot plegat, aquest final de Lliga?
2: Primer que no me l'esperava. I més com va acabar la primera volta i com estava l'equip. Tampoc m'esperava 17 partits consecutius, eh? És a dir, passar aquesta ratxa es trencaria molt abans del que s'ha trencat. I després han estat tot un cúmul de circumstàncies. S'ha anat fent la pilota grossa, i ara ja, per mi, repeteixo, el principal problema que té l'Espanyol no és els punts que té i les jornades que queden i la diferència amb els de baix, és la dinàmica amb la que ve. Això és el més preocupant, perquè si tu tens 39 punts, però vens amb una dinàmica que has guanyat ja algun altre partit, o vens fins i tot amb una dinàmica ascendent, que has estat més avall i vas pujant, no és el mateix que tu estar pràcticament fregant la zona Champions i ara trobar-te a les portes de les places de descens, no? I per mi aquest és el principal problema que té l'Espanyol.
1: Tindrà un out al Madrid, banda esquerra del seu mig al camp. La perd el Madrid, la recupera l'Espanyol. Pere Milla, la banda Camavinga, hi ha una falta que ha assenyalat l'àrbitre a un jugador de l'Espanyol. No sé si era Calero. Sí.
6: El rècord de mala ratxa de partit sense guanyar són 19 jornades. Sergi,
1: 19 jornades de la temporada 88-89, que va acabar amb el descens a segona. Aquella temporada dels tres entrenadors. Va començar Clemente, que venia de la UEFA del 88, el van destituir abans d'acabar l'any, i després va acabar amb aquell triumvirat, compta la falta, la posa Pere Milla a l'interior de l'àrea, compta cap de Calero, també la busca Cabrera. 88-89, han passat més de gairebé 40 anys, imagina't.
6: Sí, sí. Ara ens col·locarem amb 17,
1: Aquella era de 19, aquella.
6: Sí, ara ens col·locarem amb 17 jornades sense guanyar. Això són 6 punts de 51 possibles.
3: 5 minuts d'afegit.
1: És una ratxa realment esgarrifosa.
5: Esclar, seria una projecció d'acabar una lliga amb 14 o 16 punts, és a dir, que és una ratxa nefasta.
1: No, és terrible. És terrible i...
0: Sí, com l'Sporting de Gijón aquell, de la 97-98. Però la llàstima és que en una segona volta normaleta estaves a Europa.
6: Sí, segur. De fet, m'ha fet molta gràcia que li preguntaven a Movistar a la prèvia del partit a Manolo, diu, escolta, si guanya avui l'Espanyol, sí, a Europa és possible.
0: Sí.
6: És que, de fet,
5: home, si guanyes,
6: no els hi faltava raó.
5: Si guanyes els 12 punts que queden amb 51, potser encara vas a Europa, no?
6: Sí, ballant. Sí. Mit contesta.
8: No fa falta.
1: Serà difícil, ja corre pel Madrid.
3: El tercer del segon.
1: Cantonada esquerra, el picarà Trent.
3: Sí, deu haver-hi algú que fa servir algun xiulet. Sí. Deu haver creat alguna confusió i demanen que no xiuli.
1: S'acaba el partit, 92. En queden 3, pica el corna, Trent tancat, el treu amb els punys, Dimitrovic, li cau a Fran García, Camavinga torna a obrir a la banda esquerra per Trent. El tapa Romero, Trent torna a fer la centrada interior de l'àrea, la bloca Dimitrovic. La bloca el porter de l'Espanyol, que ara envia una puntada llarga perquè corri Jofre.
5: I a la farra, per cert, de l'Inter de Milà, la realització se centra molt en Bastoni i amb les seves expressions, emocionat, aplaudint al públic. Bé, diuen que Bastoni podria marxar. Sí.
1: Romero a la zona ampla, trepitja davant de Camavinga, fa mitja volta, es desfà del francès, connecta molt bé amb Jofre, que s'ha deixat, no ha fet un bon control, no ha pogut endur-se la pilota i la treu al Madrid. La treu Rüdiger, ara n'ha tret un out a la punta esquerra a l'Espanyol. 93, un parell el servirà en llarg Romero.
3: Poquíssima gent queda allà.
1: Ha marxat ja gairebé tothom.
3: Sí.
1: Romero posa la pilota a l'interior de l'àrea, la pentina Cabrera, li cau a Piquel enrere, cap a Milla, Urco l'obre a la dreta per Omar la centra, interior de l'àrea, toca un jugador del Madrid, la controla Quique García, però l'ha controlat malament, l'ha tret el Madrid, que ara es desplega amb un 2-1, a la contra, és perillosa, Mastantuono cap a Bellingham, entra a l'àrea, Dimitrovic ha salvat el tercer del Madrid. El porter ha fet la de cada setmana, llançant-se bé amb els peus a terra, tret aquesta de Bellingham, que hauria suposat clara el tercer del Madrid. Ara compta amb l'Espanyol. Jofre entra a l'àrea i pot haver penal, res. L'àrbitre diu que no hi ha res. A mi tampoc no m'ho ha semblat, la veritat. Tot i que Jofre ha quedat estès a l'interior de l'àrea del Madrid.
3: Sí, encara és a terra, de fet.
1: Queda un minut de partit a Cornellà al Prat.
7: A les grades han quedat 4 gats.
3: No, queda,
4: ha marxat molta gent.
3: Sí.
1: Demà hem d'anar a treballar, Dani.
5: Tant.
4: Ara hem vist la repetició del penal i malauradament no hi ha absolutament res.
2: Gairebé li podien haver assenyalat groga per
4: ser
2: piscina, eh?
4: Sí.
3: Doncs ja ha estat molt una estona, al terra.
1: Va jugar el Madrid.
3: Ja que s'acabi, no, això?
1: Pan de dreta, i... Palacios, a Rüdiger. Sí, això, vaja, li queda un minut.
3: Quin partit dissabte, Sergi. Sí.
1: Mastantuono. Valverde. La part positiva, crec, és que, clar, no sé si trauran cap aspecte positiu, és que jo crec que el partit d'avui no entenem el que diré ara.
3: No puntuava.
1: No penalitza molt l'Espanyol, més enllà de que allargues la ratxa i ja és prou greu, això, eh? Però compte, però tinc la sensació que el partit que avui ha fet l'Espanyol no és com... Fins i tot tinc la sensació que al llarg de la setmana poden reforçar l'estat d'ànim després del partit d'avui.
2: No ho sé. Mira que ja saps, Sergi, que jo sóc força optimista,
1: sí,
2: però...
1: No ho veus així,
2: crec que el problema és que avui era una bona oportunitat, encara que només haguessis empatat, per sortir reforçat moralment, però dissabte torna partit de nervis, eh?
1: Sí.
2: És a dir, avui els nervis estaven aparcats.
6: Clar, i que jugaves manera. A casa, Eudald, i que l'ambient que tindràs a Pizjuán quan dissabte que ve...
2: Sí, però això de vegades no té molt a veure, eh? Perquè a casa ara últimament també tothom és un sac de nervis, eh? Vull dir que...
1: Final del partit a Cornellà del Prat, s'acaba aquest partit. L'Espanyol ha plantat cara, ha competit com a mínim fins als gols del Madrid. Per tant, vol dir primera part, primer quart d'hora de la segona part, després ja s'ha anat diluint, evidentment, amb el marcador en contra. Un Madrid, que és el que dèiem abans, sense fer un gran partit, tirant de talent, tirant de qualitat, ha aconseguit dos grans gols per mitjà de Vinícius. L'Espanyol, sigui com vulgui, no sé si en sortirà gaire poc o gens reforçat. La qüestió, i això sí que és evidentíssim, és que ja han quedat 17 partits sense guanyar. Cada cop queden menys partits, menys jornades. De fet, ja només en queden 4 i podem parlar obertament de que són 4 finals. La primera a Sevilla la setmana que ve i a partir d'aquí ja n'anirem parlant un partit rere un altre. Creuem els dits, l'Espanyol té 39 punts, creuem els dits que això no es compliqui més del que ja s'ha complicat fins ara. S'acaba el partit a Cornellà del Prat, no ha pogut ser. Espanyol 0, Sònia, Madrid 2.
3: Piquel i Rüdiger se les han tingut, Quique García els ha hagut de separar, finalment no ha passat res, hi ha hagut alguns xiulets molt tímids quan l'àrbitre ha xiulat al final del partit. Ara els jugadors de l'Espanyol s'apropen, com és habitual, a la zona de la curva per donar les gràcies als seguidors blanquiblancs.
6: Bé, doncs déu-n'hi-do com queda la Lliga. L'Espanyol, a falta de 4 partits que s'acabi perquè s'acabi el campionat, és 13 la classificació amb 39 punts, mateixos punts que el València, que per Baraix està una posició per sobre. L'Espanyol ara mateix a 5 punts del descens, però compte, demà en podrien ser 5, si perd el Sevilla, 4, si empata el Sevilla, o 3, si guanya el Sevilla a la Reial Societat. Elx, 14, 38, Mallorca, 15, 38, compte el Girona, 16, 38, a 4 ara mateix del descens, demà en podria ser un només de diferència. Alavés, 36, Sevilla, 34, Llevant, 33, Huelo Oviedo, amb 28. Farem una pausa ràpida perquè de seguida arriba el club de la mitjanit i tanquem aquí el Tot Gira.
8: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
9: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
10: L'any 2000, un grup de joves apallissen i maten un jove a la Vila Olímpica. Barcelona descobreix la seva cara més salvatge.
11: Centenars de persones han seguit... la.
12: És un crim molt mediàtic, molts elements sorprenien d'aquest cas. El primer de tot és la violència descomunal.
10: El crim de la Vila Olímpica. Crims de Carles Porta. Dilluns a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: A Lidera he trobat la xarxa de contactes que m'ha ajudat a créixer professionalment.
14: Gràcies a aquesta formació puc accedir a feines amb més responsabilitat.
15: Si tu també vols avançar professionalment, vine a Lidera, el nou espai de Barcelona Activa per al creixement professional de les dones. A Lidera, la protagonista ets tu. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
6: De seguida el club de la mitjanit i de seguida expliquem no només el que ha passat avui al camp de l'Espanyol, sinó també aquesta lliga que de moment s'ajorna pel Barça. El Barça podrà ser campió al Clàssic si empata el partit. Ho tanquem aquí. Gràcies a tots. Tornem la setmana que ve. Que vagi bé.
16: Bona nit.
9: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.

0: Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que el Madrid acaba de guanyar el camp de l'Espanyol i ajorna que el Barça sigui campió de Lliga. El Madrid ha guanyat 0-2 al camp de l'Espanyol. Vinícius ha fet els dos gols, el 0-1 amb una bona acció individual i el 0-2 amb un gran xut després d'una bona combinació amb Bellingham. Els dos gols han arribat a la segona part. L'Espanyol ha competit força bé, ha generat ocasions, ha deixat millor imatge que els últims partits, però no ha estat suficient i continua sense guanyar en aquest any 2026 i en tota la segona volta. El títol de Lliga del Barça ha d'esperar. La pròxima oportunitat serà diumenge vinent al Clàssic contra el Madrid al Camp Nou. El Clàssic serà a les 9 del vespre. A aquesta hora sabrem si el Barça ja és campió o no. El Barça, de moment, el que fa és continuar sumant punts i encara manté les opcions d'arribar als 100 punts. El Barça va guanyar 1-2 al camp de l'Osasuna. Ahir un partit decidit a l'últim quart d'hora amb gols de Lewandowski i Ferran Torres. No hi ha lliga per el Barça masculí, però el diumenge ha estat bo per al Barça com a club perquè el femení, el Barça femení, s'ha classificat per la final de la Champions després de guanyar 4-2 al Bayern de Múnich al Camp Nou. Un Camp Nou que ha tornat a omplir-se per viure un partit de Champions al Barça femení. Serà la setena final de Champions per al Barça, la sisena consecutiva, fet que no havia aconseguit cap equip, cap club fins ara. 6 finals de Champions consecutives. Aquest any la jugarà contra el Lió, una altra vegada el Lió, aquesta vegada amb Jonathan Giraldi de la banqueta. Serà el dissabte 23 de maig, en 3 setmanes, a Oslo. El partit d'avui ha estat competit i vibrant contra el Bayern. S'ha avançat el Barça amb un gol de Salma Parayuelo, ha empatat ràpid el Bayern, però el Barça ha continuat atacant i Alexia ha fet el 2-1 encara la primera part. A la segona, només començar, Payor ha fet el 3-1, Alexia el 4-1, el Bayern no s'ha rendit, ha fet el 4-2 i ha generat alguna ocasió més, però el Barça sempre ha tingut del coixí dels dos gols. Els dos d'avui, amb els dos d'avui, Alexia ha igualat César com a segona màxima golejadora de la història del Barça. En la segona posició del rànquing de golejadors històrics del Barça, només hi ha per davant Leo Messi. Avui Alexia ha marxat entre llàgrimes quan l'han substituït. Algú ha pogut pensar que s'acomiadava del Camp Nou, és possible, però després ella no ha volgut confirmar res. El Barça ja ha transformat en un costum jugar la final de la Champions i això té molt mèrit. Tornant a la Lliga, la masculina, el Girona va perdre divendres contra el Mallorca a Montilivi, 0-1, s'està complicant la vida i la temporada. Un altre partit insuficient del Girona de Mitchell, que diu que està tranquil, tot i que la permanència no està ni molt menys garantida. Partits d'aquest diumenge. Primera, el Betis 3, Oviedo 0, el Getafe 0, Rayo 2 i el Celta 3, Elx 1. Per demà queda el Sánchez Pizjuán al dramàtic Sevilla-Reial Societat. A la classificació, dramàtic per al Sevilla, a la classificació de primera, el Barça és líder amb 88 punts, Madrid segona 11 de distància, 77 punts, el Villarreal tercer amb 68, l'Atlètic de Madrid quart, 64, el Betis és 5 amb 53, el Celta 6 amb 47, el Getafe 7 amb 44. L'Espanyol continua amb 39 punts, el Girona és 16 amb 38. La zona de descens ocupen a 4 jornades per al final, el Sevilla amb 34 punts i el partit pendent de demà, el Llevant amb 33 punts a 3 de la salvació i l'Oviedo amb 28 punts i pràcticament sentenciat. A la Lliga F, a la Lliga femenina, aquest cap de setmana han jugat l'Espanyol i el Badalona, dues derrotes ahir dissabte, Badalona 0, Atlètic Club de Bilbao 1 i divendres a l'AMA 3, Espanyol 1. El Barça jugarà dimecres el seu partit de Lliga, el Johan Cruyff contra el Llevant, servirà per oferir el títol d'aquesta Lliga F a l'afició blaugrana. A la primera federació, el Sabadell ha empatat a casa contra el Múrcia a la Nova Creu Alta 2-2, un partit que perdia 0-2. Continua líder el Sabadell per pujar a segona. Falten 3 jornades per acabar la Lliga a la primera federació. L'Europa està lluitant pel playoff i el Nàstic ho té força bé per salvar-se. A la Premier, l'Arsenal va guanyar ahir 3-0 l'Everton, bona renda de gols per l'equip d'Arteta, que potser serà important per decidir la Lliga anglesa. El City juga demà dilluns contra l'Everton a Liverpool. L'Arsenal ara mateix és líder, 6 punts més que l'Arsenal, que el City, però el City té 2 partits menys. I a Itàlia, aquesta nit, l'Inter ha guanyat la Lliga, després d'imposar-se 2-0 al Parma a San Siro. Confirma així l'Inter la seva hegemonia a Itàlia, al Calcio, als últims anys. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 3 de maig. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu. I també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Desalmà. Sònia.
2: Hola, bona nit.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Molt bé, bona nit.
0: A veure, esteu convençuts que el Barça guanyarà la Lliga diumenge vinent al Clàssic o no? Espereu, no respongueu ara, us ho pregunto més tard, d'acord? A la producció hi ha l'Aina Grau, el control de l'estudi 5, el Joan Arroyo, i al control central hi ha l'Andrea Martínez i el Víctor Rodríguez. I també aquesta nit hi ha el Marc Andrés. Marc, bona nit.
5: Bona nit.
0: Han passat més coses aquest diumenge. Per exemple, per risc de tempesta, ha hagut d'avançar el Gran Premi de Miami de Fórmula 1.
5: I l'ha guanyat el pilot de Mercedes, Kimi Antonelli, per davant dels dos McLaren, Lando Norris i Oscar Piastri. És la tercera victòria consecutiva de l'italià en la que és la quarta cursa de la temporada. A la general, Antonelli suma 100 punts, 20 més que Russell i 37 més que Leclerc.
0: Antonelli té 19 anys?
5: Sí, és joveníssim.
0: És una sensació.
5: És una sensació absoluta. A més, Mercedes ha començat aquesta temporada dominant i, de fet, aquestes quatre curses, tres les ha guanyat Antonelli i l'altra l'ha guanyat Russell. Per tant, de moment...
0: Una altra sensació de 19 anys. Paola Ramos, al Mundial Femení de Motociclisme, la tarragonina avui ha guanyat la segona de les curses d'aquest cap de setmana a Hongria amb un final espectacular.
5: Sí, perquè la tarragonina anava rodant juntament amb un grup de quatre fins que a falta de tres voltes per al final ha remuntat i s'ha acabat posant líder a l'última volta. Han completat el podi Beatriz Neila i la vigent campiona i líder del Mundial, Maria Herrera, la també catalana Ivonne Serpa, ha estat dotzena.
0: Jordi Costa, Paola Ramos.
3: Flipant. Sí, un parell de bojos de les motos m'han instat a revisar el final de la cursa d'avui a Hongria i... Flipant. No puc dir una altra expressió. Ha fet 400 adelantaments en 3 voltes. Sí, sí. I... Impressionant. Sí, no tinc paraules. I és veritat que ha estat a punt d'anar per terra en cada avançament, però ha estat increïble.
0: Increïble. Si podeu recuperar-la, ha estat cap a un quart de dues de la tarda, la feien a Vamos 2 o Vamos 3... Espectacular. O sigui, un dels bojos que diu el Jordi, crec que està servidor, jo no sóc boig de les motos i l'he enganxat de miracle, però m'ha excitat tantíssim que no he pogut reprimir-me per enviar-li un missatge tant al Jordi com al Damià. Paola Ramos, espectacular. Al nivell de Marc Márquez en els seus millors temps i quan feia el que volia al Mundial de Motociclisme. Marc, resultats de la jornada a la Lliga ACB?
5: Victòria del Barça amb contundència contra el Gran Canària per 91-69, però compta amb les baixes de Will Clyburn, que estarà fora mínim 4 setmanes per un problema de salut, i Jan Vesely, que no ha pogut jugar per molèsties al genoll dret. Aquest matí, triomf espectacular del Manresa, 104-102 al València, amb 30 punts de Bassoan, i l'equip queda una victòria de la salvació. Ahir, victòria del Girona, també de l'Andorra, tot i seguint descens als andorrans, i derrota del Lleida. Veurem què passa, per cert, amb la Penya, que va haver de suspendre el partit contra l'Unicaja per errors en la instal·lació tècnica. Aquest duel, segons ens ha explicat l'Ernest Macial Totgires, podria recuperar el 26 o 27 de maig, o potser inclús dilluns vinent, ja que aquest proper cap de setmana es juga a la Final Four de la Champions a Badalona i hi participa l'Unicaja.
0: L'Uni Girona ha passat a semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet, ha superat el Leganés.
5: Després de l'empat a l'anada, avui les gironines han dominat a Fontejau i han guanyat per 89-63. Han destacat els 21 punts de Koulibaly i de Holm. A les semifinals, el rival serà el València, també amb el factor pista a favor del Girona.
0: I en tenis, Jannik Sinner ha guanyat la final del Masters 1000 de Madrid. Ha passat per sobre d'Alexander Zverev, l'Alemanya, a la final per 6-1 i 6-2. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: El Madrid ha guanyat a Cornellà al Prat, Espanyol 0, Madrid 2, ajorna d'aquesta manera la confirmació del títol de Lliga per al Barça i a Cornellà al Prat ara mateix està parlant l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa.
1: Toda la planificación de los lesionados está supervisada y a cargo de los servicios médicos del Real Madrid, que es los que controlan cuándo tienen que ir a Valdebebas, cuándo no, y a partir de ahí, pues cada jugador en su tiempo libre hace lo que él considera oportuno y yo ahí no puedo entrar.
0: Això li deuen preguntar a Sònia per Mbappé, no?
2: Mbappé. Li han preguntat també per Vinícius i el canvi. L'ha canviat perquè no vol que es perdi el clàssic i lluances en majúscules cap al jugador.
1: Comparaciones entre jugadores y bueno, yo creo que necesitamos de todos. Que lo he dicho siempre y desde que estoy en esta silla, para ganar cualquier partido necesitas el compromiso de todos los jugadores. Yo les digo muchas veces que me duele cuando vemos que todos los equipos corren más que nosotros y no en el hecho solo de cuando no tenemos el balón, sino también es algo que tenemos que poner el foco. Incluso cuando tenemos nosotros la posesión, tenemos que ser un equipo con muchísima más movilidad, tirar muchos más desmarques, que es algo incómodo porque para que te den un balón tienes que tirar 10 desmarques y bueno, pues que necesitamos el compromiso de todos los jugadores para presionar, para defender, para atacar. Creo que hoy en día, si quieres ser un equipo muy completo, un equipo al que los rivales les cueste ganar, como dije ayer, pues el talento solo no vale. Y bueno, pues me gusta ver cuando los jugadores entienden no solo que el compromiso es importante, sino que son propios los valores del Real Madrid, ¿no? Cuando uno habla de qué es el Real Madrid y cómo se ha construido el Real Madrid, pues yo creo que no hemos creado lo que es el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de smoking, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, de barro, de esfuerzo, de sacrificio, de constancia. Y como este equipo siempre trae a los mejores jugadores del mundo y cuando entienden lo que es el Real Madrid, cuáles son sus valores, qué es lo que lo ha hecho grande, pues se junta el talento con el compromiso y el esfuerzo y eso hace que seamos el mejor equipo del mundo, pero sobre todo por lo que somos y por cómo hemos construido la historia del Real Madrid.
0: Segona vegada, en dos dies, que insisteixen en aquesta història, però crítics ja amb l'actitud dels seus jugadors, d'alguns.
3: Estando lesionado se marcha fuera.
2: Insisteixen amb el tema de Mbappé.
3: Ustedes jugándose la temporada en marzo.
0: Estava a Itàlia, crec, amb la companya, la seva parella.
3: No sé si entiende que haya gente que piense que no es la imagen más decorosa.
1: Mira, yo no dudo del compromiso de ninguno de mis jugadores. Creo que todos saben lo importante que son estos partidos para nosotros. Cuando defiendes la camiseta del Real Madrid, cuando estás en esta casa, entiendes de la exigencia que tiene este club. Somos un club que, por suerte, no ha existido, no existe ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid. Y yo creo que todos mis jugadores entienden esto perfectamente, ¿no? Lo que representan, dónde están y lo importante que es y la suerte que tienen todos, que tenemos todos de estar aquí en el Real Madrid.
0: Sònia, queda pendent del que diu Arbeloa, d'acord, a la sala de premsa. Sergi, Andreu, bona nit.
4: Què tal? Bona nit, Xavi.
0: Sergi, no ha pogut ser, tot i que l'Espanyol ha competit millor que les últimes setmanes, que els últims partits, però avui Vinícius està en el dia, ha fet dos golaços i el Madrid s'ha acabat enduent un partit de manera, diria que clara i ajustada pel que s'ha vist.
4: Sí, no, jo m'agradaria tornar a veure el partit perquè, no sé, venim de tan avall que a mi m'ha agradat bastant l'Espanyol fins als gols. La primera part, com és el que dius tu, ha competit molt bé, ha arribat, passa que, clar, no fan un gol ni a l'hora de Sant Martí ara mateix. Però és un Espanyol que, a comparació amb altres partits, jo trobo que ha fet un partit molt més digne i millor que altres dies.
0: Una mica alliberat, no?, respecte a dilluns, sí, contra el Llevant, sí, alliberats, no?, intentant, sí, fer alguna cosa amb la pilota. Terrats ha tingut bon dia, sí, tot i que Roberto s'ha posat pel mig. Roberto és preocupant l'estat de...
4: La falta de
0: desconfiança absoluta, sí, sí, que ha passat el davanter andalús.
4: Però mira, avui a l'Espanyol una cosa que és que ho havia perdut perquè els hi cremava la pilota als peus, avui han fet molt més joc associatiu, han combinat, sí, al mig del camp, han sortit jugant des del darrere. Això feia 3 o 4 partits que ho havien perdut absolutament. I mira, no sé, jo tinc la sensació que hi ha coses que avui s'han fet molt millor. Però clar, ve el Madrid i fa dos golaços Vinícius i poca cosa pot fer.
0: Ara sentirem també Manolo González fent les reflexions després d'aquesta derrota, una altra derrota. Són 16 jornades, no? Sense guanyar.
4: 17.
0: Amb la d'avui, sí. 17. Déu-n'hi-do, eh? O sigui, sí, sí. És que ara comenteu al Tot Gira que el rècord de l'Espanyol negatiu
4: era de 19 la temporada 88-89, eh? És a dir, dels últims pràcticament 100 anys que fa que existeix la Lliga, 19 i ara 17, vas camí del rècord, eh?
0: Sí. I dissabte...
4: Revisava, Xavi, aquesta setmana els equips del segle XXI que han encadenat com a mínim 16-17 jornades sense guanyar. Pràcticament tots han acabat perdent la categoria.
0: Però n'hi ha, gaire
4: equips? Hi ha algun que no, eh? Hi ha algun que no.
0: N'has trobat molts d'equips que estiguin 17 jornades sense guanyar?
4: Mira, Déu-n'hi-do, em sembla que eren 12.
0: Ah, Déu-n'hi-do, sí, sí.
4: Sí, sí, eren 10 o 12, eren, al llarg de tot el segle XXI. Sí, sí, m'ha sorprès trobar-ne més dels que em pensava. Però... I una cosa que sí que no passarà ara, crec, i que sí que ha passat en tots els altres casos, o pràcticament en tots, un diria que no, que és que hi ha hagut destitucions pel mig, que no és el cas de l'Espanyol, perquè veníem d'on veníem, amb els 34 punts de la primera volta, i, però, clar, és gros que 17 jornades sense guanyar no toquis la banqueta, no?
5: I d'aquestes 17, 12 casos, crec que només un s'han salvat.
0: Només un, eh?
5: Sí, exacte. Van baixar de categoria.
4: Exacte, sí, sí, només
0: n'hi ha un. La situació de l'Espanyol, 39 punts, bé, no té res assegurat.
5: Demà parlem.
0: Demà amb el Sevilla, sí, el partit del Sevilla demà contra la Reial Societat. El Sevilla és el pròxim rival de l'Espanyol dissabte vinent al Pizjuán, Sergi, partit dramàtic.
4: Un infern per mi. Com més hi penso...
0: I per molts altres.
4: No, per mi...
6: Pels jugadors, potser més.
4: No, vull dir que des del meu punt de vista serà un infern pels jugadors. No, és que sigui un infern, per mi no. No. Per mi, no vull dir que... No, vull dir que des del meu punt de vista és un partit dramàtic. Dramàtic i vull veure com ho gestionaran i com sortirà l'equip i què passarà al Pizjuán, que ara mateix per mi és una incògnita, perquè és que jo, sincerament, no veig... I potser estic molt pessimista, eh? No acabo de veure en quin moment l'Espanyol pot sortir d'aquest fangar.
0: Fes-me cas, signa l'empat dissabte vinent al Sánchez Pizjuán, sense cap mena de dubte.
4: Però, sí, no et dic que no, Xavi, perquè...
0: Home, no, i tant que no em dius que no.
4: És que no, després et ve l'Atlètic Club a casa mitja setmana, que poca cosa s'hi jugarà, no? Potser l'Atlètic Club, o potser Europa, encara.
5: Europa, i una persona europea.
0: Sí. Sònia Olear, ha acabat ja la roda de premsa d'Arbeloa?
2: Ha acabat la roda de premsa d'Arbeloa, sí.
0: Algun pal més als seus jugadors?
2: No, només que veuran aquesta setmana com està Mbappé i si pot jugar pel Clàssic i que confiem que Carvajal pugui acomiadar la temporada al terreny de joc.
0: Mbappé ha dit que podrà jugar pel Clàssic o no?
2: No, que veuran com arriba aquesta temporada, aquesta setmana, que sí. Ja es veurà.
0: No l'ha descartat
2: ni l'ha confirmat. Correcte.
0: Una setmana pel Clàssic. Arbeloa, amb això de l'smoking dels seus jugadors, m'ha recordat un amic del Jordi Costa, Jordi.
6: Ara m'agafes.
0: Àngel Fernández amb les senyoretes de...
6: Ah!
0: Amb les ballarines de Saló el dia del Besiktas, sí. Fa 26 anys.
6: Sí, sí, ostres. Valls de Saló.
4: Valls de Saló.
6: Sí,
0: no?
6: Sí, me'n recordo encara perseguint-lo per l'aeroport d'Istanbul, perquè per veure si encara la deia més grossa. Déu-n'hi-do, quina nit.
5: El dia següent va haver-hi Sarau al vestidor.
0: Sí, home.
6: Home, normal.
7: Encara recordo l'entrevista a la llotja de l'estadi, sí.
0: Havia perdut 3-0 el Barça.
7: Van saltar els ulls.
0: Serra Ferri, l'entrenador. I Arbeloa, Déu-n'hi-do, com està plegat.
5: A mi m'ha semblat molt crític a Mbappé. Sense dir-ho.
0: Sí.
5: Perquè després acabat dient que tots els jugadors saben el que és el Madrid, però amb una de les respostes m'ha semblat, i jo crec que tota la raó del món. Sí. Tal com està el Madrid...
0: No només amb Mbappé, però Mbappé...
5: Sí, però hi ha hagut un moment de la resposta que crec que el focus està posat en Mbappé, perquè em sembla que el Madrid, que està jugant la Lliga, que ell ja està en dubte aquesta lesió, tal com acaba la temporada, que se'n vagi un parell de dies a un iot a Itàlia amb la seva parella, per molt que digui Arbeloa que en dia de festa sí. Tot pot fer el que vulgui, jo crec que de cara a l'afició això no toca.
0: Alguns esperàvem que avui el Madrid no guanyés a Cornellà i d'aquesta manera l'Espanyol estigués més a prop de la permanència i el Barça aquesta nit estigués celebrant el títol de Lliga.
5: Jo he vist un Madrid més endollat del que m'esperava, la veritat.
0: A mi el Madrid m'agrada més. Quan no juguen totes les vaques sagrades, que diria, però molt més, eh? Quan li falta, sobretot, o Vinícius o Mbappé, és un equip molt més encaixat.
8: La baixa de Mbappé no li ha anat bé, l'Espanyol.
0: No,
8: Xavi.
0: Doncs em sembla que ho vaig comentar ahir a la TDT.
8: Sí, sí. Sí, és que comentàvem aquesta setmana amb el Tot Costa i el Costa.
0: Aviam, ara farem aquí el Club de la Medianoche de Madrid, però vaja, no sé, Arbeloa, la mania que li té el Gonzalo aquest, que surt i fa una assistència fantàstica per Vinícius.
7: Sí, però, dèries, filles i fòbies.
6: Però vaja, que si no els acaba d'encaixar, que ens l'envien cap aquí, que ja li farem, li farem un espai. A Mbappé.
7: Ah, pensava a Gonzalo.
0: A Mbappé, no el vull ni regalat.
7: Jo tampoc.
0: Ni regalat,
7: no? Jo tampoc.
0: No.
6: Val, doncs ja en parlarem al final de l'estiu.
8: Amb aquest Barça, jo tampoc.
0: Bé, a més que això sí que és futbol ficció, no. Un altre ja és Blade Runner. Però, escolta, és que no m'encaixa gens, Mbappé.
8: És que, a més, que tindries el mateix problema que té el Madrid, que clar, és que en el futbol d'avui dia no et pots permetre que hi hagi un parell de jugadors que no pressionin com la
7: és que Mbappé marcarà gols i un dia el seu equip guanyarà, però mai el seu equip es comportarà col·lectivament amb aquella sensació d'un equip rodó, perquè això no ho canviarà.
6: Ho lamento, però això que aquesta llufa que se li ha penjat a Mbappé de que els seus equips no guanyen, un tio que té un Mundial i que
7: l'últim any... No, jo he dit que guanyarà, he dit,
6: Ja, jo ja accepto que no és... no ajuda defensivament, però vaja...
0: Però ja no és només defensivament, Jordi. Desencaixa l'estructura ofensiva de l'equip. Però tenir com Vinícius, però, si és que el Xavi és ajuntar dos jugadors d'aquest estil.
6: Desencaixa l'estructura ofensiva del Madrid perquè el Madrid va anar a fitxar un tio que ja en una posició on ja la tenia coberta. Això, des del meu punt de vista, vaja, és que
7: no ara... Però també desencaixava l'estructura ofensiva del PSG. I no el van anar a fitxar, sinó que ja el tenien. O sigui, és una dolça hipoteca, si vols. I per això depèn de què valoris. Si valores números i valores èxits, perquè és evident que Mbappé guanyarà títols, i per això jo no ho centro en si guanya o no guanya. Jo ho centro en la sensació que quan ell juga en un equip és difícil que aquells equips et girin rodó, que et convencin, que tinguin una expressió col·lectiva embancant, perquè ell genera moltes hipoteques. Ocupa molt espai, necessita llibertat...
0: Condiciona els moviments dels companys.
7: Defensivament, ja no cal que t'ho expliqui, li pregunteu a Luis Enrique directament. Vull dir, ara farà gols, el seu equip guanyarà, i vés a saber si guanyarà pilotes d'or també.
6: És que el de zero interessa en convertir-me en advocat d'Mbappé, però tot això que has descrit és el retrat robot del que entenem per un crac, i que ho hem vist en un munt de jugadors...
0: Però Mbappé, com a crac... O sigui, acabarem amb això, perquè no es tracta ara de fer Mbappé. Però, o sigui, Messi també era un crac, però Messi feia jugar els companys.
7: Però anava encaixat, i tant.
0: Mbappé no fa jugar els seus companys.
6: I no posaré Mbappé al nivell de Messi. No,
0: a banda d'això.
7: Doncs quin crac penses com ell?
6: No, home, però, per exemple, jo penso en tirant del fil del Madrid, a mi Mbappé no em sembla gaire diferent de Cristiano Ronaldo, i crec que Cristiano Ronaldo li va donar un rendiment al Madrid espectacular.
7: Jo crec que Cristiano Ronaldo, des del punt de vista del lideratge, és que Mbappé no li arriba ni al Malic, vull dir...
8: Mbappé fa el Cristiano, seu partit sempre.
7: Cristiano t'estira.
6: No.
0: A veure, Sonia Leal...
7: Cristiano t'estirava l'equip. No, o sigui, no, Cristiano no refusava segons quines obligacions, Jo crec que ja tenia molt més implicació col·lectiva que la que té Mbappé, però vaja, això va a gust del consumidor.
0: Sonia Olearo, Sergi Andreu. Ha sortit Manolo González a la sala de premsa?
2: No, encara no.
9: Estem aquí esperant.
0: A veure, la resta, creieu com l'Oriol Domènech, per exemple, que dissabte vinent, després del Sevilla espanyol, tindrem clar si l'Espanyol patirà, o patirà molt per salvar-se? Aquesta nit el partit us deixa pitjors sensacions que les de fa uns dies?
5: Que ho tindrem clar, és evident, però un tema numèric. És a dir, que si demà guanya el Sevilla a la Real Societat i el Sevilla guanya l'Espanyol dissabte que ve, el Sevilla passarà a l'Espanyol, i per sota que tindrà l'Alavés, tindrà a 3 punts, en potser que faci l'Alavés la setmana que ve. Vull dir que s'apretarà tot molt. Vull dir que...
8: Bé, depèn, si l'Espanyol empata, continuarà tot allà mateix.
5: No, home,
8: jo crec
5: si
8: que és el que ha d'anar a buscar l'Espanyol. És a dir, l'Espanyol no pot arriscar a perdre a Sevilla.
5: Exacte.
8: I per tant, amb un puntet, i ja ho resoldrà quan pugui, o amb empats, o guanyant l'Atlètic Club la setmana següent. Però no es pot permetre perdre a Sevilla, perquè si no, aleshores sí, ho tindrà complicat.
0: El Sergi Andreu deia que aquest partit d'avui contra el Madrid és derrota, però potser no resta tant. No resta tant com havien restat altres partits. Un empat com el del Llevant, que va generar molts nervis entre els aficionats i també entre els jugadors, per exemple.
4: Mira, ara, Xavi, perdona, surt Manolo i, si voleu, li podem començar fent les primeres preguntes.
9: Sí. Bona nit, comencem la premsa del nostre entrenador, Manolo González. Ja sabeu, sisplau, 9 i mitja, Sergi, Edu, qui vulgui seguir.
4: Què tal, Manolo? Sergi, entreu en directe pel Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Tens la sensació avui, perquè li hem vist a l'equip, que en moltes fases ha estat millor que en els últims partits, que s'ha escapat una bona oportunitat per rascar com a mínim algun punt a Madrid?
9: Sí, s'escapen diverses. El dia de Vallecas, per exemple, també s'escapa. Avui s'escapa perquè penso que la primera part hem fet millor partit que ells, hem tingut més situacions que ells. Inclús hem començat la segona bé, tancant el Madrid amb els primers minuts. Inclús després del 0-1 hem reaccionat bé perquè hem tingut tres situacions de gol després del 0-1 de Vini, amb l'acció de Ramon Terrats, que xuta a l'àrea, que li pega Roberto, que va a porteria, l'acció de Roberto a una centrada també, i l'acció de Ramon Terrats del xut de fora a l'àrea que surt per poc. El 0-2 sí que ens ha fet mal a partir d'aquí, com és normal, però sí que és veritat que penso que si l'equip s'hagués posat per davant, el partit hagués sigut radicalment diferent.
4: Queden quatre partits. El més proper és el de Sevilla, de la setmana que ve. No sé, falten dies encara i heu de preparar-lo, però com el definiries?
9: Bueno, els que queden ja no Sevilla només, els altres que queden són molt importants. Ara ja queden partits que són definitoris i toca donar tot el que tenim a dins.
10: Hola, Mister Edu de Batlle de RAC1. Et volia preguntar, pel que m'intueixes, evidentment la setmana anirà passant, els dies, de cara a aquest partit de dissabte, però aquest partit d'avui, ara en calent, creus que deixa l'ànima de l'equip, evidentment, pitjor que abans de jugar per aquesta derrota, però és una derrota que fa molt més mal que d'altres que ho han encaixat en aquests 17... En aquests últims partits, vaja, la segona volta?
9: Bueno, fa mal perquè el que diem, perquè has fet un bon partit, perquè veus que estàs dins del partit, que l'equip competeix bé, però són partits que has d'anar com el partit de l'any passat aquí, que anava molt igualat fins al 0-0, inclús vam tenir menys ocasions que avui, per dir alguna cosa, però són partits que has de portar igualats, i el partit sobre a favor d'ells és quan es posa el partit molt difícil. Hem intentat posar-nos per davant, hem tingut situacions, però clar, quan al final no les certifiques, ells tenen jugadors que decideixen un partit.
10: Més enllà del partit d'avui.
0: Manolo González, en la roda de premsa posterior a l'Espanyol 0, Madrid 2, derrota de l'Espanyol, que complica una mica la vida a nivell de permanència al seu equip. Ara resumirem al final d'aquesta roda de premsa de l'entrenador de l'Espanyol. Marxem un moment i quan tornem celebrarem amb protagonista que el Barça femení jugarà la final de la Champions. No és que la jugarà, és que la tornarà a jugar la final de la Champions al Barça femení.
11: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: Mar Mediterrani. Octubre de 1985.
1: L'ambient era fantàstic. Els passatgers es divertien.
0: El que havia de ser un creuer de somni...
2: Hi ha un home amb una metralladora i dispara com un boig.
0: Es va convertir en un viatge a l'infern.
1: El capità va anunciar que havien segrestat el vaixell. Ens aniran matant un a un?
3: Aquile Lauro.
0: Nits sense ficció. Aquile Lauro, el creuer del terror. A TV3 i a la plataforma 3Cat, dimarts a la nit.
4: Bona nit. En el sorteig extra Dia de la Mare de l'11 celebrat avui, el número premiat ha estat el...
5: 55.335. 55335. De la sèrie 92.
4: L'enhorabona a tots els premiats i a l'afortunat guanyador dels 17 milions d'euros. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
6: El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3Cat.
7: La nit dels ignorants és una escola de llengua.
8: Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
7: On es fan reflexions inèdites.
9: Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
7: Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
10: Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
7: Busquem les històries de nit més humanes.
11: Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
7: I on els oients ens regalen les orelles.
12: Perquè et volia dir, ja et dic, que ets brillant.
13: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
12: Ets brillant.
13: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: Dos quarts de 12 de la nit, som al Club de la Mitjanit, som a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Germà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada, també hi ha el Marc Andrés. El Barça femení jugarà la final de la Champions, gran notícia, la sisena consecutiva, fet que no havia aconseguit mai cap equip fins ara. Ara en parlem, que ens espera protagonista. Aquesta setmana, sabeu que a Catalunya Ràdio i a 3CAT hem celebrat la Setmana de la Llengua i hem buscat casos de persones d'altres llocs del món que han après català. I al Club de la Mitjanit ens fa molta il·lusió presentar-vos un oient mexicà que ha après català, i l'ha après molt bé, per cert, escoltant Catalunya Ràdio, entre altres programes, al Club de la Mitjanit. És l'Andrés Ríos, oient mexicà de Catalunya Ràdio, des de San Luis de Potosí. Andrés, bona nit.
1: Bona nit, Xavi, com estàs?
0: Molt bé. Tu?
1: Tot bé, també.
0: Sí, escolta'm, tot això que he explicat és veritat, eh? Tu ets mexicà, de

0: Potosí.
1: San Luis Potosí. D'acord, escolta'm, has estat fa poc per aquí, per Catalunya, aquests dies. Et vas trobar, per exemple, la Laia Tudel al Camp Nou en el Barça espanyol en el derbi l'11 d'abril.
0: Sí, sí, sí, em va fer molta il·lusió perquè la TDT l'escolto tots els partits. Sincronizo la ràdio amb la transmissió de Cada Mèxic i, home, serà la TDT il·lusió, em fa molta il·lusió.
1: Sí? Escolta'm, des de quan vas començar a aprendre català escoltant Catalunya Ràdio?
0: Llavors, quan el Club de la Mitjanit es feia amb el Garriga i la Laia, jo del 2007, una cosa així, i va ser quan vaig començar a escoltar la ràdio tots els dies, i doncs poc a poc.
1: Poc a poc, però vaja, potser fa 10 anys, però parles molt bé. Vas practicant, tu, a la teva ciutat, a Mèxic, amb algú?
0: Doncs la veritat que no, però... fins i tot a vegades em fa això de que estic pensant en expressions o en com ho puc dir, com reaccions, com expressions que les tinc ja a dins i comences a pensar una mica en català. Jo deia que cal fixar que són més de 4 hores, potser, al dia que estic escoltant diversos programes de ràdio i alguna cosa t'emportes, no?
1: Alguna cosa queda. Quina és la teva paraula o expressió catalana preferida?
0: Jo crec que em surt molt el l'home i tant, però com reacció d'afirmació, no? De allò, no sé què, com has gaudit el partit o alguna cosa així, sí. I és home i tant, és com una reacció molt positiva, no? M'agrada molt.
1: Ah, Andrés, i tu quan ets a casa, a Mèxic, a la teva ciutat, a San Luis Potosí, se t'escapa alguna expressió catalana quan parles amb la gent d'allà que el català no el practica, no el domina com tu?
0: Sí, però molt com paraules que tinc jo molt a dins i llavors quan estic parlant, per exemple, al barrejar, la paraula barrejar. O barreja,
1: sí,
0: sí, em surt com si fos castellà. O sigui, ahí faig una barreja de les dues llengües.
1: I t'entenen?
0: Jo crec que sí, però no em surt com moltes vegades al dia o així, però s'entén per el context.
1: Escolta'm, Andrés, va, t'estem superagraïts, ens encanta, es fa molta il·lusió que ens expliquis aquesta experiència teva. Alguna vegada us posa RAC1, no fotem.
0: Fixa't que no, no? RAC1 no, el que sí escolto és a Ràdio Barcelona, a la cadena SER. I algun altre programa, fins i tot, com per exemple La Sotana o no ho sé, molta música, molt de música, de pel·lícules. Em vaig anant, com puc dir, com més a dins de la cultura del país, no només els esports, no? De una mica tot.
1: Molt bé.
0: La literatura, tot.
1: Molt bé, és l'Andrés Ríos, San Luis Potosí, Mèxic, que des de fa 10 anys va començar a aprendre català i el parla d'aquesta manera i tenim l'orgull i l'honor de ser responsables indirectes del seu aprenentatge de la nostra llengua. Andrés, molt agraïts per tot.
0: I molt agraït amb tu i amb tota Catalunya Ràdio i molt directes, molt directes vosaltres, no tan indirectes com dius.
1: Home, però el responsable directe ets tu. Andrés, ahir vas seguir la TDT amb l'Osasuna 1, Barça 2?
0: Sí, sí, sí, clar, sí.
1: Amb emoció, com sempre. No falles mai, tu,
0: No, és, és com que ja estic acostumat al, al,

0: las Beus, al
1: Bernat, al Ricard,
0: la forma, sí, i ja no canvio per res.
1: Molt bé. Fas molt bé. Gràcies, Andrés.
0: Xavi, moltes gràcies.
1: A tu, una abraçada.
0: Igual.
1: El Barça va guanyar ahir a Pamplona 1-2 contra l'Osasuna, un altre partit seriós del Barça en aquest tram de temporada, potser una mica massa pla, tot es va decidir al tram final, al minut 35 de la segona, a partir del minut 35 de la segona, amb dos gols, un de Lewandowski a passada de Rashford i l'altre de Ferran a passada de Fermín, després l'Osasuna va fer l'1-2, però el Barça va mantenir la victòria i ara el pròxim partit és contra el Madrid. Us ho demanava al començament del programa, creieu que el Barça serà campió, sí, a aquestes hores diumenge vinent, després del clàssic al Camp Nou?
2: Home, tu que t'agraden els percentatges, et diria que un 80% sí.
1: 80%.
2: Sembla que jo li dono un 20% empat, que el Madrid pugui guanyar.
1: Sí, sí, amb un empat el Barça és campió, Sònia.
3: Clar, són dos de tres resultats que pots que et pots permetre, per tant, jo crec que sí.
1: Sí, eh? Jordi?
4: Sí, sí, també.
1: Sí, i el Ricard?
5: Dos de tres és un 66%.
1: Sí, sí.
5: El pujarem una mica, va, 75, com sí. Va... Sí.
1: Sí, ho tenim. Mira, jo no sé si ho tinc tan clar, la Lliga no s'escapa segur, però que es guanyi diumenge vint el clàssic...
5: Perquè no veus, la millor versió del Barça actualment, oi?
1: No sé, perquè un clàssic és molt incert.
4: Però està escrit el relat, aquesta Lliga la vas començar a guanyar el dia que perds el Bernabéu.
1: Ja.
4: I la guanya... I la, vaja, l'hauries de guanyar.
5: Home, seria un relat preciós, eh?
4: Sí, sí. I que sortís Piqué i digués «Contigo empezó todo, Vinicius!» I jo, bueno, Piqué té altres ocupacions últimament, però ja aniria per aquí la cosa.
1: Sí, sí, sí, està una mica ocupat amb l'Andorra i els àrbitres, Gerard Piqué. Veieu Rashford de titular per davant de Verdaggi diumenge vinent contra el Madrid?
2: Jo crec que sí. Jo ja vaig comentar que el veia jugant a Pamplona, que se li donaria una segona oportunitat... Però no sé si tindrà una tercera.
5: Jo també ho crec.
4: Jo crec que hauria. No sé si el veig, però jo crec que hauria. Si la disjuntiva és Verdaggi o Rashford, jo el faria jugar, sí.
1: I la Sònia potser no té tan clar.
3: No, jo no sé què farà Flick. El que crec és que si encara no has pres una decisió sobre Verdaggi, potser l'has de veure en un clàssic per acabar de decidir.
1: Uh-huh. A veure què hi diu l'Àlex Dalmas.
6: Sencer.
1: Dalmas, com vas?
7: Bona nit, molt bé, molt bé.
1: A veure, Rashford per Verdaggi contra el Madrid?
7: Per mi sí. Jo coincideixo aquí. A mi les dues mitja hores que hem vist de Rashford a banda dreta m'han agradat molt.
1: A mi també, a mi també. I optimista per diumenge vinent al Clàssic? Veus el Barça campió aquestes hores diumenge de la setmana vinent?
7: Sí, sí, jo t'ho pujo el 90%.
1: 90%, que... eh?
7: Com diu el Jordi, ha d'acabar-se aquí.
1: Àlex, avui ens vols parlar, i parlar bé, de la pressió del Barça, que ha generat ja uns quants gols immediats després de recuperació aquesta temporada. Ahir, l'últim exemple, el 0-2 de Ferran, recupera Cancelo a la banda esquerra, passada a Fermín i gol de Ferran. Has trobat dades interessants sobre aquest aspecte del joc?
7: Sí, exacte. Agafo el fil d'aquest segon gol, eh? Perquè hem parlat moltes vegades que el Barça havia perdut una mica aquesta capacitat per recuperar a camp rival, i és veritat, amb aquest canvi de format de la pressió, on va pressionar amb els tres a dalt, on Lewandowski l'any passat estava endarrere i aquest any no. I això és veritat, el Barça està recuperant 4-5 pilotes menys a camp rival, i està jugant una miqueta menys a camp rival, també, lleugerament, eh? Però, en canvi... ha pujat l'efectivitat d'aquests atacs ràpids, és a dir, de l'atac després de recuperació. Amb el d'ahir, amb aquest 0-2, ja són gairebé el 13% dels gols del Barça que arriben després de recuperació en aquest atac ràpid, mentre la temporada 24-25, la passada, eren només el 9%. Hi ha una estadística molt bona, i és que el 15% de les recuperacions del Barça a camp rival tenen tant o més jugadors del Barça que rivals. És a dir, aquest fet d'apretar amb 3 li està donant ser menys eficient, l'equip rival et pot sortir una mica més fàcil de pressió, però en canvi cada vegada que recuperes tens més opcions per poder jugar i acabes finalitzant en gol. L'exemple perfecte és aquest 0-2, que com bé dius, doncs Fermín contacta amb Ferran, però és que tenia altres dues opcions per poder jugar.
1: Mm-hmm. Ricard, les sensacions potser respecte a la pressió del Barça aquesta temporada han estat menys bones, però aquestes dades que dona l'Àlex Dalmas, com a mínim amb l'aspecte dels gols, milloren respecte a Fornanya. Sí. Tu et sorprèn?
5: No, jo crec que en aquesta, jo diria que aquesta última fase de temporada això ha canviat. Jo veig l'equip molt més estable defensivament, el veig que la pressió s'ha ajustat millor, que ho hem parlat, que la línia defensiva és més responsable, més conscient de quan ha de fer el pas endavant, quan no. Crec que l'equip ha anat millorant defensivament, sobretot ja quan el Barça ha quedat eliminat de la Champions. Sí que és veritat que en algunes fases de la temporada hem tingut la sensació que l'equip no tenia continuïtat en aquest exercici. El que passa és que quan ho fa molt bé i aleshores li permet robar pilotes. Ara mateix, probablement sense Lamine Yamal, és el factor de desequilibri més important del Barça en atac, recuperació i reatac.
1: Àlex, per tu quin és el jugador del Barça que més entén i millor executa la pressió?
7: Per mi és Rafinha, per les orientacions, per la intensitat, però ara mateix que no hi ha Rafinha, potser és Fermín. També Lamine és molt millor del que la gent es pensa, perquè orienta bé, però et diria que Rafinha i després Fermín.
1: Uh-huh. A veure, el Barça femení... La gran notícia d'aquest diumenge, perquè ha tornat a classificar-se per jugar a la final de la Champions, sisena final consecutiva, fet que no havia aconseguit cap equip, cap club fins ara, ni l'històric Olímpic de Lió, serà a Oslo dissabte 23 de maig contra l'Olímpic de Lió, que ara entrena Jonathan Giralde. D'avui al Camp Nou, Barça 4, Bayern de Múnich 2, el Barça ha estat superior... Però hi ha hagut emoció, l'emoció pròpia d'una semifinal de la Champions. Sònia, com ho has viscut a la TDG? Potser amb una mica més de nervis i suspens del que t'esperaves?
3: Sobretot cap al final. És que jo crec que el partit ha anat ajustat a la primera part i no estava gens clar que el Barça... Jo crec que ha millorat força respecte al partit d'anada, però un cop ja ens hem trobat amb el 4-1 i d'alguna manera tancaven la paradeta ja de cara a celebrar-ho, diria que també l'estadi i fins i tot els canvis ajudaven a fer-ho amb l'entrada d'Aitana, però el Barça aquí ha perdut una mica el control del partit. El 4-2 situava el Bayern a un gol del patiment, és a dir, no estàvem encara patint, però sí que hi ha hagut moltes arribades del Bayern en els últims minuts que ens han fet pensar que encara patiríem, fins i tot amb un gol anul·lat que afortunadament el VAR hi ha entrat i bé, hem tingut sort que entrés, perquè era falta, sí, però ja és d'aquelles faltes que una vegada no te la xiulen al camp, sovint no entra el VAR. Finalment, el 4-2, bé, jo crec que és bastant reflexa del que en realitat ha estat el partit.
1: Algú ha patit en aquells 20 últims minuts amb el gol anul·lat, el pal del Bayern de Múnich?
2: Jo no he patit ni amb el 0-0, perquè els primers 10 minuts han sigut una exhibició de la Caroline Graham Hansen, que feia el que volia, deies, el gol acabarà caient, 1-0, elles han empatat, però quan ha durat de l'1-1 al 2-1 ha passat molt poc.
1: Sí.
2: Jo no, en cap moment he vist parellar la final.
1: A mi l'estona que més... O sigui, hi havia dos gols de diferència, però on he vist el Barça menys superior al Bayern ha estat els últims 20 minuts.
2: Bueno, aquest és un altre tema, però clar, però amb 4-1 i 4-2 al marcador.
1: Sí, tenies marge. Sí, coixia dos gols.
5: Era més la sensació, perdona, Jordi, que arribés el 4-3 i com reaccionaria el Camp Nou i el Barça a espantar-te o no davant d'una situació com aquesta. Era més el que podia passar que no pas el que passava, no?
8: Jo, la sensació és que potser hem menys tingut un pèl al Bayern o perquè realment tenia menys potencial respecte a... recordo alguna semifinal contra el Chelsea que la cosa ja pintava molt tancada d'inici i que el Barça les acabava resolent amb marcadors més estrets i potser hi donaven més valor que això que ha fet avui contra el Bayern, però l'altre dia Pere Romeu ens recordava que és que el Bayern només ha perdut dos partits en tota la temporada, el 7-1 del principi de temporada al Johan Cruyff i el d'avui, és a dir que bé, que a vegades l'expectativa de dir bé, això, jo el primer, jo pensava que el Barça no tindria cap problema per passar avui i en realitat fins a la descompressió final jo crec que no l'ha tingut, però vaja, que 6 finals seguides de Champions és impressionant.
1: Àlex ha fet dos gols, el 2-1 i el 4-1, l'han substituït i quan l'han substituït s'ha abraçat amb Patri Jarro quan li donava el braçal de capità i s'ha emocionat, ha plorat, ha estat evident, han estat evidents les llàgrimes d'Àlexia. Què ha dit després del partit, Àlexia, Marc Andrés?
9: Doncs, de moment, tothom sap que Alexi acaba contracte aquest estiu, té l'opció d'ampliar-lo un any, però tothom sap que hi ha aquest contracte, i amb això sobrevolant l'horitzó de si és l'últim partit al Camp Nou, als micròfons de TV3, Alexi ha dit això.
10: Emoció, evidentment, sí, m'he emocionat, perquè crec que és algo històric, un moment màgic, una altra nova final. Estic molt orgullosa de formar part, em sento superestimada. I al final ha estat això, emoció de tant amor, d'aconseguir un objectiu que teníem des de fa molt temps i felicitat, sobretot.
9: Però encara no és moment de dir què farà al futur la capitana del Barça.
10: Sé que ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat, i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
1: Sònia Gelmà, com has interpretat tu les llàgrimes d'Alexia?
3: Jo en el camp t'haig de dir que no me n'he adonat perquè no tenia monitor i no he vist el detall que s'estava emocionant, jo crec que a ella li passa pel cap que no seguirà.
1: Sí, no?
3: Perquè sí que és veritat que potser ha estat una setmana complicada per ella i que és molt emocionant arribar a 6 finals consecutives, però vaja, aquelles llàgrimes que després hem vist a través de les xarxes, a mi em sembla que és alguna cosa més. Ara, el que no sé si ho té 100% decidit, i no sé, ella és evident que no en vol parlar, i no sé si ho sabrem abans de la final d'Oslo, però és possible que ella li passés pel cap que potser era el seu últim partit al Camp Nou.
1: Avui Alexi ha fet 2 gols, ha igualat César, el Pelucas, en la segona posició de golejadors històrics del Barça amb 232 gols. Messi queda molt lluny encara, però Alexi segurament acabarà per davant de César, perquè hi ha partits de Lliga, i al final de la Copa de la Reina, al final de la Champions, i t'explico. I a banda d'Alexi, Aitana avui ha tornat a jugar, Sònia, 5 mesos després de la lesió al peroné, i ha tingut l'estona final, que semblava tranquil·la, però al final no ho ha estat tant.
3: No, ha tingut aquella mitja hora, hem vist que òbviament encara li falta un punt, ha perdut una pilota que per exemple és la que ha significat el 4-2 del Bayern de Múnich, que evidentment una Aitana rodada aquest tipus de pèrdua no la tindrà. Però vaja, que té 20 dies per posar-se a to, per jugar tots els partits possibles de cara a intentar ser titular a la final de la Champions i si no tenir minuts.
1: La final serà contra l'Olympique de Lió, tot poderós Olympique de Lió, el dissabte 23 de maig a Oslo. Evidentment hi haurà Catalunya Ràdio a la capital de Noruega amb la TDG, amb la Sònia Gelmà, el Ramon Salmurri, la Ruth Vilà i companyia. Sònia, és una final molt especial i encara li fa una mica més el fet que a la banqueta de Lió hi hagi Jonathan Giraldez.
3: Home, especialment jo crec que aquest fet, l'entrenador que precisament et va permetre guanyar el Lió ara fa 2 temporades a Bilbao, que va marxar en Estats Units amb la intenció de no competir contra el Barça i que 2 anys més tard es troba a la banqueta de l'arxienemic amb un equip molt potent per intentar endur-se la final davant el Barça. Jo crec que el duel de les banquetes contra el que era el seu ajudant aleshores és un dels al·licients sens dubte d'aquest partit, i a més els partits contra el Lió sempre són òbviament especials perquè és la gran referència en la Champions femenina. El Barça en té 3, el Lió en té 8, i per tant la intenció de poc a poc anar escurçant, sabent que de moment estan molt per davant.
1: Però el Lió és aquell gran Lió que intimidava tant fa uns anys en les primeres finals?
3: No, jo crec que no. És una final de pronòstic força incert, perquè et diria més que el Lió és molt difícil descriure a què juga. Crec que és un equip que no acaba de jugar del tot bé a futbol, però que té molt bones individualitats i que té molt potencial en tota la seva plantilla. És a dir, jo crec que la gran diferència és aquesta, que és capaç de fer-te 2 onzes que tots dos et podrien competir contra el Barça. I crec que aquesta temporada, l'any passat no es va classificar per la final i va fer un esforç fitxant una sèrie de jugadores amb qualitat que ajuden a les Dumorné i companyia, que ja les veiem a Bilbao ara fa 2 anys. I el gran repte de Jonathan Giraldez ha estat el d'intentar convertir allò en un equip, perquè són moltes individualitats, però vaja, que jo no, crec que no m'atreveixo a dir que cap de les dues sigui favorites. Ho veig bastant 50-50.
1: 50-50, eh? I el Pere Romeu, com ho veu? 50-50 també?
11: Què tal? Bona nit.
1: Bona nit.
11: Doncs, a veure, crec que és evidentment el futbol, i més en aquest nivell, no va de mèrits ni de justícies, però sí que crec que som els dos equips que millor hem fet les coses per arribar a aquesta final de la Champions. Per tant, penso que serà una final molt igualada, que es decidirà per detalls, que nosaltres haurem de fer el millor partit possible per apropar-nos al que volem, que és la victòria, evidentment.
1: Ara mateix, Pere Romeu, entrenador del Barça, veu el mateix nivell, com a mínim, que el Lió, que l'Olímpic de Lió?
11: Home, sí, evidentment. O sigui, nosaltres som un equip potent, som un equip que tenim un gran domini de la posició de la pilota, som un equip que el major tram del partit el solem dominar, per tant, jo veig que és una final que, si fem bé les coses, estarem segur a prop de fer un gran partit.
1: O sigui, aquella sensació d'inferioritat de les primeres finals, no sé si la de Bilbao. La de Bilbao, recordes, tu formes part del cos tècnic
11: amb
1: Jonathan Giraldez. Ja veu arribar mirant les a la mateixa alçada?
11: Sí, totalment. Jo crec que va ser una final... Jo vaig estar a la final de Turín, que a mi em va donar la sensació que clarament el Lyon, sobretot la primera part, ens passava per sobre, sí, a nivell físic, a nivell de ritme i de més. I a Bilbao crec que va ser una final molt parella, una final on evidentment els detalls van decidir, on evidentment el segon gol el vam fer a l'últim o penúltim minut del partit, però va ser un partit on nosaltres vam fer les coses molt bé.
1: I ja afrontava la final amb seguretat, sense cap tipus de complex. Sí. Escolta'm, Pere, i t'imagines la final del dia 23 contra l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez amb el factor pilota favorable al Barça? Vull dir, això que deies dels mèrits del teu equip, com feu les coses, els trets distintius del Barça actual, te'ls imagines també en una final de Champions contra el Lió?
11: És que a nosaltres això és el que ens fa forts. Vull dir, nosaltres, la nostra identitat és el que ens fa anar a qualsevol tipus de camp i de terreny de joc a intentar dominar el partit. Llavors, nosaltres, això és el que ens aproxima a la victòria. Nosaltres, si ens allunyem d'això, segurament estem més a prop de fer un mal partit. Per tant, si nosaltres tenim el domini, dominem bé la possessió, passem bé la pilota, no accelerem constantment els atacs. Si nosaltres portem aquest ritme de joc, crec que estem més a prop de fer un bon partit, perquè si tu contra el Lyon vols fer una anada i tornada, elles físicament són més potents que tu.
1: I no t'interessa. Escolta'm, la final és en 3 setmanes. Ja tens clar com la prepararéu? Faràs alguna cosa diferent, per exemple, l'any passat?
11: No ho sé. Ara mateix acabem de classificar-nos, hem d'analitzar el Lyon, hem d'analitzar el detall... Tenim una final de la Copa també pel mig. Hem de valorar moltes coses abans d'aquesta final, però, evidentment, tenir la Lliga ja tancada, finalitzada com a tal, crec que tenim bones setmanes de preparació.
1: No t'he dit ni enhorabona. Disculpa. Enhorabona per classificar-te per la
11: gràcies,
1: final. Com ho heu celebrat? O sigui, encara ho estàs celebrant?
11: Bueno, estem amb l'staff acabant de sopar. Molt contents tots. Ha sortit un bon partit, un partit rodó, millor que el partit d'anada. Hem corregit coses respecte a aquest partit d'anada.
1: Salma, no? Salma obert a l'esquerra, no? O sigui, al tot costa, entre setmana ja més o menys donaves les pistes per on aniríeu i ha anat com t'ho havies imaginat. El primer gol ve d'aquesta decisió.
11: Sí, total. Vull dir, al final això va de quins espais et concedeix el rival. Nosaltres fins ara hem juntat molta gent al mig del camp i això ens ha donat molt en tots els partits. Ara ha sigut el primer rival de molt nivell, com ha sigut el Bayern de Múnic, que ens ha tancat molt bé els espais interiors, carregar al mig del camp no sé fins a quin punt ens donava, i vam valorar que Salma a l'esquerra ens podria donar molt per tenir desequilibri, desmarcada, centrada i remat. I en aquest cas crec que avui ens ha sumat molt.
1: Pere, amb Jonathan Giraldez t'has enviat algun missatge aquests dies, avui tens previst fer-ho?
11: Sí, avui.
1: I què?
11: Avui.
1: Avui
11: molt
1: bé,
11: sí, com sempre hem tingut una grandíssima relació, l'he felicitat pel partit d'ahir, m'hagués agradat fer-ho ahir, però sí que és veritat que entre els nervis i la tensió del nostre partit d'avui doncs, se m'ha passat, i avui quan acaba el partit li he escrit un WhatsApp desitjant-li sort per aquesta final apassionant que tindrem.
1: No gaire, una mica només.
11: No? Una mica només, exacte.
1: I t'has respost o què?
11: Sí, sí, i tant, i tant, i tant.
1: Ah, molt bé, molt bé. Pere, enhorabona per ser finalistes per la, de la final de la Champions, finalistes de la Champions, sisena consecutiva, és una autèntica bestiesa, té molt mèrit.
11: Barbaritat, sí, sí, barbaritat.
1: Molt mèrit, i moltíssima sort pel dia 23 a Oslo, que us acompanyaran com sempre, d'acord?
11: Moltes gràcies, moltes gràcies.
1: El Pere Romeu, l'entrenador del Barça femení. Gràcies, Pere.
11: Gràcies, una abraçada.
1: Uri, en un minut ens has d'explicar l'extrem de l'Àjax que has descobert i t'ha entusiasmat.
2: Doncs que no l'havia vist mai, ahir vaig estar veient l'Àjax PSV, en directe al Johan Cruyff Arena, i la veritat és que és un jugador que ens sentirem a parlar i molt. Mica Gots.
1: Mica Gots.
2: 20 anyets.
12: El veurem al Mundial o no?
2: Jo crec que encara li falta un anyet, però que marxarà ràpid d'Amsterdam i que anirà un equip gran, seguríssim.
1: Mundial encara no.
2: Serà un jugador que, amb un partit, saps aquells jugadors que amb un partit en tens prou? Sí. Doncs amb aquest, amb un partit, n'he tingut prou.
1: O sigui, fitxable,
2: tant talentós, per l'esquerra, per la dreta, combinatiu, té dribbling, molt bé.
1: A veure si...
2: Té gol.
1: De cos i fixa.
2: La setmana passada va fer el gol de la temporada a Holanda i també va marcar el 2-2 de volea. Molt bé. Em va impressionar, la veritat.
1: O el Quique Cárcel pel Girona, que encara...
2: No crec.
1: Encara patirà el Girona, fins al final.
2: Bueno, ja veurem demà bé a Sevilla. El partit de demà és clau.
1: Sí, demà Sevilla, Real Societat, a les 9 del vespre, el Sánchez Pizjuán. Molts equips pendents d'aquest partit.
8: És curiós, i sí, perquè l'Espanyol té un punt més que el Girona i està tothom acollonit, i el Girona, sents Mitchell, bueno, i sembla que vagin a mitja taula.
2: Sí, molt tranquil. Jo crec que internament comencen a estar-ho,
8: Ja, sí. Seria raonable, sí.
1: És per estar-ho. Doncs fins aquí arribem. Gràcies a l'Oriol Domènech, la Sònia Salmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas, un diumenge més per ser aquí al Club de la Mitjanit. Diumenge vinent viurem el clàssic entre el Barça i el Madrid al Camp Nou, a la TDT, i és possible que l'aliron del Barça com a campió de Lliga. Gràcies.
2: La propera.
12: Bona nit.
13: Adéu. Bona nit.
14: Tan cert. Tan cert. Com que tu i jo som altres. Com que tu i jo som altres. Tan cert. Tan cert. Com que no hi ha res més. Tan clar. Com que la nit ens espera. Tan clar. Com que no ho fa per tothom.
1: Llavors, moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, avui amb cert, clar, breu, i el record especial d'avui és per a Nàdia Roig, que aquest matí ha acomiadat el seu germà, el David, en una cerimònia molt maca, que transmet amor, delicadesa, senzillesa i fins i tot un punt d'alegria per la vida, que és la Nàdia, des de la discreció, la prudència, la dedicació, la implicació i l'afecte a la Nàdia. Ja fa molts anys que forma part de la vida dels que treballem esports a Catalunya Ràdio, sobretot de la gent del cap de setmana del Tot Gira, però la Nàdia sempre hi és per a tothom i per això tots l'apreciem. Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants i la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio en directe, amb els matiners i el Xavi Canalías, si sentiu la remissió de matinada, i amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa La Carta. Bona nit i que passeu bona setmana. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.
15: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
16: Bona nit, us informa Berta Torrades. A partir d'aquesta mitjanit hi ha convocada una vaga de recollida d'escombraries a la ciutat de Girona. Tot i així, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, d'aquí a 30 minuts, l'empresa Girona Més Neta i els representants dels treballadors es tornaran a reunir amb la mediació del Departament de Treball per intentar arribar a un acord in extremis. La plantilla es queixa del bloqueig en el conveni col·lectiu i reclama millores laborals i salarials. La vaga seria de caràcter indefinit i, si no hi ha una entesa per desconvocar-la, coincidirà amb la celebració a partir de dissabte que ve de Temps de Flors, un dels esdeveniments més multitudinaris a la ciutat. Més notícies amb el Miquel Àngel Violant.
17: Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla almenys fins dimarts. El tribunal ha decidit prorrogar la presó de l'activista barceloní d'origen palestí i del brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous. La fiscalia al·lega que tenen vincles amb Hamas. Els activistes s'han declarat aquest diumenge davant el jutge i els seus advocats han carregat contra les condicions de la seva reclusió. Miriam Hazem, advocada de la ONG israeliana Adalah, en declaracions a Catalunya Ràdio.
13: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
16: El ministre de l'Interior de França, Laurent Núñez, anuncia penes de fins a 2 anys als que organitzin festes musicals massives clandestines, les famoses raves, i multes elevades també pels assistents. Ho ha dit després que, des de divendres, almenys 17.000 persones participin en una d'aquestes festes musicals en un petit poble del centre del país.
18: Hi ha milers de persones que arriben a un lloc sense cap organització. Venen de tot arreu, envaï un espai i, per tant, causen molèsties als veïns. Us recordo que som en una zona agrícola, hi ha molts veïns, a més aquest lloc és en terreny militar.
17: I alerta si sou usuaris de Rodalies, perquè hi ha nous canvis a partir de dilluns. D'una banda, reobre l'R15 entre Reus i Móra la Nova, després de setmanes d'obres. En canvi, també a partir de demà i durant 2 mesos es tanca per obres en uns túnels el tram de l'R13 entre la Plana, Picamoixons, Sant Vicenç de Calders. Els trens es desviaran per Reus i Tarragona, però pels municipis que es queden sense trens, com Baix de Roda de Barà, hi haurà servei de bus alternatiu.
16: Cap de setmana negra, amb 3 crims amb armes blanques a l'àrea de Barcelona. L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. També la nit de dissabte, diumenge, la Guàrdia Urbana ha detingut un menor al Raval acusat de matar un home al carrer de la Cera. Mentrestant, continua la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca aquest dissabte a Esplugues de Llobregat. L'Ajuntament del municipi ha decretat 2 dies de dol i, com a mostra de condemna, ha convocat una concentració aquest dilluns a les 6 de la tarda.

0: L'último de la fila que desembarca a Barcelona 30 anys després amb una primera cita a l'estadi olímpic passada per aigua després del tret de sortida de Fuengirola a Màlaga. La capital catalana ha acollit el segon concert de la gira de retorn del grup de Manolo García i de Quimi Portet. Un gran peix ha presidit l'escenografia de l'espectacle, acompanyat des de bon inici per la pluja. El públic ha corejat clàssics com Huesos i Conflicto Armado, creats quan la banda es deia Los Burros. Altres cançons que han ressonat a l'estadi han estat Querida Milagros i Sara. El recinte tornarà a tenir els artistes barcelonins el pròxim dijous. En esports, el Barça encara no és campió de Lliga. La victòria del Madrid per 0-2 al camp de l'Espanyol manté la diferència en 11 punts. Els blaugranes en tindran prou amb un empat al Clàssic diumenge que ve per ser campions.
1: Per la seva banda, el Barça s'ha classificat per la seva sisena final de Champions consecutiva en rècord absolut de la competició. Les blaugranes s'han imposat 4-2 al Bayern de Múnich amb un doblet d'Alexia i gols de Parayuelo i Pallor.
0: Les blaugranes es citaran amb el Lió a la gran final de la Champions a Oslo el dissabte 23 de maig. Això en un dia en què Alexia, amb dos gols, s'ha enfilat fins als 232 gols i empata amb César Rodríguez en el segon lloc històric de golejadors. El primer, de molt lluny, és Leo Messi. També ha reaparegut Aitana Bonmatí 5 mesos després de lesionar-se.
1: També en futbol, aquest diumenge, Celta 3, Elxun, Getafe 0, Rayo 2 i Betis 3, Oviedo 0. Aquest dilluns es tancarà la jornada amb el Sevilla en Reial Societat. La victòria andalusa deixaria Girona i Espanyol a un partit del descens.
0: I a la Lliga ACB de bàsquet, còmoda victòria del Barça, 91-69 contra el Gran Canària. Això sí, sense William Clyburn, que estarà mínim 4 setmanes de baixa per un problema mèdic.
1: També aquest diumenge ha guanyat el Manresa 104-102 al València i queda ara una victòria de la permanència. D'altra banda, l'Uni Girona s'ha classificat per les semifinals de la Lliga en derrotar 89-63 al Leganés.
0: I acabem explicant que motor victòria de la tarragonina Paola Ramos a la segona cursa de la tercera prova del Mundial de Motociclisme celebrada a Hongria, mentre el Gran Premi de Miami a la Fórmula 1 la victòria ha estat per Kimi Antonelli.
2: Fins aquí les notícies. En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
3: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
2: Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
3: Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
2: I sabem celebrar els bons moments.
3: Padapam, el Premi de Nobel de Lletres Catalanes. Uau!
2: I com diu l'escriptor Vial Mesquida... Visca la veu.
3: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
4: Que bé.
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
2: La tarda dona molt de joc.

0: Sant tornem-hi, després de 3 dies de festa. M'he passat el diumenge patint, malhumorada, pensant en quina hora hauria d'agafar el cotxe per poder ser a la ràdio puntual per treballar. He fet allò que no s'ha de fer mai, anticipar. I no ha servit de res perquè precisament avui la gent ha avançat la tornada i no he fet gaire cua, com si vaig fer la setmana passada, quan no hi havia, per cert, 3 dies de festa. En fi, al final la natura ho ha arreglat tot, un passeig pels camps plens de flors i de primavera, perquè el sol avui ha decidit que no sortia amb prou força per tornar a permetre'm fer un bany a mar. He fet, això sí, fotos de flors de totes les mides i de tots els colors, grocs intensos de la colza, roselles vermelles, cards liles, margarites blanques i el verd dels camps de blat movent-se suaument al ritme del vent. I he pensat en la meva mare i de retruc en totes les mares del món. Com li agradaven les plantes i les flors i tan poca traça que tinc jo perquè em sobrevisquin tot l'any. Segur que moltes de les mares que ara ens escolteu heu rebut un ram pel Dia de la Mare dels vostres fills o filles, o potser fills o filles que ens escolteu, l'heu enviat a les vostres mares. Jo avui les flors les he vist silvestres i el meu regal de mare, que per cert no m'esperava gens, han estat 3 bols o gots de ceràmica preciosos de 3 mides diferents per prendre te o altres infusions. Els mateixos que llegeixo en un llibre deliciós de Michela Murgia, 3 cuencos, que la directora Isabel Cuixet va adaptar a la seva darrera pel·lícula 3 adioses. Uns bols i un número de sorteig de la mare que, evidentment, no ens ha tocat. Sort que podrem prendre el te verd tots 3 junts i aquesta és la millor loteria del món. I el vostre diumenge, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Ricard Portal, Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Són les 12:10. Arrenquem setmana aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, com sempre, amb el telèfon del directe, el 93 201 7474, i també ja sabeu que podeu deixar-nos els vostres missatges de WhatsApp al 667-220-148. Que avui tenim un munt d'escrits, molts d'escrits. D'àudios, em sembla que només n'hi ha un o dos, però la resta són tots escrits, per tant, a poc els anirem llegint. Però va, com mana la tradició de començar la setmana, saludem a aquesta hora en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
2: Hola, bona nit. És un privilegi i no vull que sigui una cosa com imposar ni només que truco el primer perquè sóc ràpid.
0: Sí, sí, truques el primer perquè ets ràpid. Això no, sí, ja et pots posar aquest títol, eh?
2: I perquè tinc la sort que l'Aina m'agafi el primer.
0: Oh, sí? Esclar, si truques el primer, l'Aina t'agafa el primer. Segur.
2: És una cosa de calaix.
0: D'estratègia, és estratègia.
2: Bueno, estratègia militar no, eh?
0: No, militar no, que escolta'm...
2: Vull que sigui un programa distret i que no sigui imposar res, ni trucades, ni ser massa llargues, ni absurdes.
0: No. Vinga, som-hi. Com comencem la setmana?
2: Les preguntes són tal com me venen al cap. Vull dir, No facin moltes...
0: No hi dones moltes voltes.
2: No li poso massa traves a la meva ment per dir que faig aquesta pregunta que és més llesta o més absurda. A veure, les d'avui són aquestes.
0: Digues.
2: Quin és el batraci que més lluny salta?
0: Quin és el què, perdona?
2: El batraci són les granotes, les ranes...
0: Ah, d'acord.
2: A veure, quin és el batraci? No sé quantes famílies de batracis... Oi que es caracteritzen perquè salten molt lluny?
0: Diria que sí, però no sóc bastant ignorant jo amb tots aquests rèptils.
2: Marta, s'ha fet concursos, al Recovines hi ha concurs al salt més llarg d'una rana.
0: Segur, però vull dir que jo no hi entenc un borrall, amb salts de granotes i tot això.
2: No. Ni amb rècords, no?
0: No gaires. Per això fem aquest programa.
2: Tu tens el rècord de la paciència.
0: Això sí.
2: La segona és... Com es diu en català, en català ben dit, fer alguna cosa d'uves a pera. Uh-huh. La frase que s'ha coneguda xofrat de uves a pera, sí. es caracteritza per ser una cosa que es fa de uves a pera.
0: Va.
2: Com es diria en català.
0: En català. Uh-huh.
2: I la darrera és una mica de reflexió per si se t'acuda entrevistar algú que ho pugui comentar.
0: A veure.
2: O simplement un sí o un no, o de que la gent obri un debat de que la gent opini, és si es pot concebir un món sense cotxes i vehicles que la gent donen gasolina i que només hi hagi, i que l'únic que hi hagi és un transport públic per a tothom comú. O sigui, em refereixo a metros, autobusos, tramvies, avions, però que no fos...
0: Cotxes privats, no.
2: Això, l'utilitari privat...
0: No.
2: Si s'eliminés... O això és una utopia tan uh-huh. utopia que no es pot aconseguir.
0: Molt bé.
2: Amb això jo me'n vaig despedeixo fins bona setmana i fins la propera.
0: Molt bé, que vagi molt bé. Adeu. Bona nit, adeu. L'Anna, des de Mirasol, bona nit.
3: Bona nit, Marta. Jo volia saludar-te i estic molt contenta avui perquè he rebut una planta molt preciosa dels meus fills.
0: Oh! Ja ho sabia jo que alguns avui tindreu flors o plantes pel Dia de la Mare, que sí?
3: I un pastisset, que era un cor ple de fresons, preciós, també.
0: Carai, tu!
3: He passat un dia molt maco i molt feliç.
0: Ai, que bé! Me n'alegro molt. O sigui, una planta... I és una planta d'interior o d'exterior, aquesta?
3: Una planta d'interior.
0: D'interior, sí, molt bé.
3: No sé com se diu, perquè ho poso allà, però ara no me'n recordo.
0: No.
3: Però una planta molt bonica i estic molt content i molt feliç.
0: Que bé. I el pastisset us l'heu acabat o en queda per demà encara?
3: Encara queda un pastisset per demà.
0: Que te l'has guardat per dinar, per després de dinar, oi que sí?
3: Per després de dinar.
0: Ai.
3: Un dia molt maco perquè tinc uns fills que m'estimen molt i jo també me'ls estimo molt amb ells, clar.
0: Segur que sí.
3: Però
0: segur.
3: Vull dir que es porten molt bé amb mi, gràcies.
0: Que bé.
3: Estic molt contenta.
0: Que bé, Anna, i gràcies per compartir-ho.
3: Ho vull compartir amb tu perquè és tan maca i ho fas tot tan bé.
0: Que sí, tu més maca encara, Anna. Doncs escolta'm, gràcies per compartir-ho. Una abraçada.
3: Una abraçada també per tu, perquè suposo que també ho deus haver passat bé.
0: També ho he passat bé, sí senyora, sí, sí.
3: Molt
0: bé. Moltes gràcies.
3: A tu.
0: Adéu, bona nit. Adéu, Anna. La Rita, des de Mallorca, ens ha deixat un missatge de WhatsApp al 667-220-148 i té a veure amb una consulta que ens feia la setmana passada un oient que, com d'altres també els hi passa, però aquesta va trucar per dir que a veure si algú la podia ajudar, que té problemes per dormir. Doncs mira, la Rita des de Mallorca, mira què et diu.
4: Volia respondre a una senyora que ha preguntat que no podia dormir per la nit i tal. Bé, jo tinc ansietat, com moltíssima altra gent, i per no prendre medicació de nit i tal, es troben diverses coses. Des de la camomila, que va superbé, el que passa que com és diurètica t'has d'aixecar a mitjanit, o una cosa que diuen tots els metges i que a mi m'està sentant de conya, justament ara m'acabo de prendre un, aquí tinc la cullereta, cacau. Cacau, 100% cacau, sense sucre, amb una tasseta de llet calenta. Jo la prenc, per exemple, sense lactosa i desnatada, que és el seu, no? I amb això calentet, com la llet té triptòfan i, a més, el magnesi, i el cacau té magnesi, i a més, li afegeixo, em prenc les meves pastilletes de magnesi també amb aquesta llet. Llavors li posem la dosi de triptòfan de la llet, calenteta, i a més el magnesi del cacau i el magnesi i magnesi. Però és una barreja boníssima i al damunt es pot posar una miqueta de canela i, si voleu, un poquet de mel, una miqueta de mel també. I és al·lucinant perquè jo, que sóc hiperactiva, és prendre'm això i ara mateix ja m'està entrant la son. Que ho provi aquesta senyora, si no ho ha provat, cosa que m'estranyaria molt, i tant de bo li funcioni, i si no, doncs el de sempre, camomila, tila, i ja està. És que això és el més efectiu, i sobretot prendre, si no pren magnesi, que es prengui magnesi de nit, que això és superefectiu. I ja sabem l'altre, que és no pantalles, la ràdio a sota del coixí, com jo faig a vegades, i si ha de sentir un àudio o el que sigui, que es posi en modo avió i amb les llumetes vermelles. La llum vermella també ajuda a dormir.
0: Escolta, m'ha fet aquí una llista, un llistat de coses que jo, si es fan totes, segur que aquesta gent que tenia aquest problema dorm, perquè jo crec que si les posa totes una darrere de l'altra, li funciona seguríssim. Gràcies, Rita, des de Mallorca, per ajudar aquesta oient. Després, en David, des del barri del Carmel a Barcelona, de fet, té diverses respostes. Diu, l'oient que va trucar, que deia que l'havíeu trucat al telèfon de feina i no al personal, ell diu, potser era a conseqüència d'un desviament de trucada. Diu, pot tenir el mòbil i el telèfon d'empresa associats, el seu particular i el d'empresa associats. Una altra resposta del mateix David. Un altre oient demanava per les armes nuclears del Japó. Crec que el Japó té forces militars només per defensa. Això xocaria a l'hora de fer una bomba atòmica, que és clarament una cosa més ofensiva o dissuasiva. I una tercera cosa que ens diu, diu, per la senyora que no podia dormir, que prengui melatonina abans d'anar a dormir. Diu, això a mi em funciona, ens diu el David, veus? Doncs encara més propostes. Després, en Ramon des de Reus ens diu, fa dies que veig el judici Kitchen sobre corrupció al Tribunal Suprem i només veig corruptes al banc dels acusats, però no he sentit ni vist cap corruptor. Bona, Ramon. Perquè hi hagi corruptes, hi ha d'haver corruptors. Mentre no s'acabi amb els corruptors, no es pot acabar amb la corrupció, entenc jo. A veure si algun ignorant pot posar llum a la foscor, diuen Ramon des de Reus. I gràcies. Després, en Llorenç, des de Sabadell, ens diu, fa no gaire un ignorant va fer un comentari sobre les balisses V-16 en un to més aviat crític. Ell diu, en Llorenç, soc del parer contrari. És un element imprescindible de seguretat viària. Hem tingut la mala sort que no s'ha portat, conduït el tema encertadament, diu ell. Ha passat com en aquella comissió que es va formar per crear el cavall i els va sortir un camell. Diu, les balisses haurien de ser molt més intenses, de manera que fossin visibles de ben lluny, i els altres conductors s'adonessin en força distància i que tinguessin un color diferent del taronja, potser groc, llimona o verd poma, tot fruites, perquè no el domino, el Pantone, diu ell, i es veiés que es tracta d'avaria o incidència, no pas d'equips d'obres a la carretera. Això hauria d'anar acompanyat d'informació sobre com comportar-se els usuaris d'un vehicle en aquests casos. Ell diu, a Llorenç, des de Sabadell, és un tema important. L'any passat, per exemple, 10 persones van perdre la vida a Catalunya en ser atropellades per altres vehicles quan estaven fora del seu per avaria o incidència. I això, ens diu a Llorenç, es repeteix any rere any. Ens truca el 93207474, en Jordi, des de Castellbí. Bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Què tal, Jordi?
5: Bé, aquí descansant i escoltant-te de tu.
0: Molt bé.
5: Sí, I també felicitar-te per com portes el programa, les anècdotes que et passen a la ràdio. I aquí nosaltres ens ho passem molt bé.
0: Molt bé. Jo com me n'alegro.
5: Jo volia contestar a la pregunta aquesta de que diu d'uves a peres. Uh-huh. Jo crec que es diu de tant en tant.
0: De tant en tant?
5: De tant en tant. També es podria dir de Pasqües a Rams.
0: De Pasqües a Rams,
5: sí. I ara hi ha una manera més moderna que no l'he sentida només un parell de vegades, que diu un cop a la lluna blava.
0: Com? Un cop a la lluna blava?
5: Sí, una mica molt moderna.
0: Ai, no ho he sentit mai, jo, això. Que això que ho diuen els joves, molt joves?
5: Sí, jo l'he sentit un parell de vegades.
0: Un cop a la lluna blava?
5: Jo la deixo anar perquè l'he sentida.
0: Doncs a veure si algú ens sap dir a què fa referència, perquè jo no l'he sentida mai. Em miro l'Aina, que és força més jove que ella, la referència, i tampoc no ho ha sentit gaire mai. Ricardo, per tampoc, això, no ho ha sentit mai? No. Doncs a veure si algú ens sap dir d'on ve això, un cop a la lluna blava. Molt bé.
5: Per
0: molt
5: això
0: bé.
5: També te la dic, per aviam si hi ha algú que també m'ho creixin a mi una mica.
0: Exacte, així ens explica d'on surt això i a què treu cap això d'un cop a la lluna blava. Molt bé, Jordi, doncs moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.
0: Que vagi bé, bona nit. Va, un altre missatge que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, 667-220-148, diu... La Mercè, des del carrer Indústria de Barcelona, clar, suposo que va fer aquest missatge a dir la nit de dijous a divendres quan estava escoltant una entrevista, perquè diu, Enric Cambray, un actor 10. Diu, el vaig anar a veure al Maldà fent una quantitat de personatges increïble. Són aquestes dones sàvies, són, és aquesta obra que vam parlar l'última nit de la setmana passada. I també el vaig veure del Super Sapiens al Poble Nou. Un dels millors actors catalans, diu la Mercè. La Yolanda, des de Barcelona, diu, referent a la pregunta de la Fina de Nou Barri sobre el nou macrocentre d'investigació a la capital catalana, diu, he trobat això. L'edifici de Caixa Research Institute, de 20.000 metres quadrats, estarà situat a Barcelona, al costat del Museu de la Ciència Cosmocaixa. L'edifici s'ampliarà progressivament per acollir al voltant de 45 grups de recerca i fins a 700 professionals, incloent-hi més de 400 científics. I la Dolors ho amplia, diu, amplia la resposta a la pregunta que va fer la Fina, diu, el rei va inaugurar el Caixa Research Institute, és el primer centre a Espanya i Portugal dedicat íntegrament a la recerca immunològica i està situat, també ens diu la Dolors, al costat del Museu de la Ciència. Ara són les 12:23 i com que comencem setmana i és dia de començar coses, us proposo una cosa molt xula.

0: És molt habitual que les criatures petites diguin que de grans volen ser bombers. N'hi ha que també diuen astronautes o futbolistes o inventors o actors. Això va canviant. Alguns nens ara diuen que volen ser influencers o que volen ser senzillament rics. Doncs hi ha un noi que ara coneixereu i que té 22 anys que de petit volia ser una altra cosa que no us imagineu. Volia ser venedor ambulant. L'ambient de les fires i les atraccions el tenia captivat. Doncs heu de saber que el somni d'infància d'aquest noi s'ha fet realitat. Des de fa només uns mesos, des de l'octubre, l'Ernest Aymeric, un veí d'Artés, al Bages, de 22 anys, està al capdavant d'un negoci ambulant, una xurreria que es diu l'Artesanenca. Per complir el seu somni de tenir un negoci nòmada, l'Ernest va haver d'aprendre a fer xurros sense tenir-ne ni idea. Ernest Aymeric, propietari i venedor de la xurreria ambulant l'Artesanenca, amb seu Artés, bona nit, benvingut.
1: Bona nit.
0: Ernest, ens agradaria que ens expliquessis aquesta història, tot el que hi ha darrere de la xurreria. Això realment és un somni d'infantesa fet realitat als 22 anys, no?
1: Sí, sí, sí. La veritat és que, bueno, des de petit ho deia, tal com has dit, i clar, la gent sempre es quedava mirant amb la nostra... Està dient que vol ser firaire, vol ser venedor ambulant, i era una cosa, doncs, que, bueno, no era habitual. I, bueno, fins, mira, fa 6 mesos vaig complir el somni i encara a dia d'avui no m'ho crec. Hi ha dies que me sento davant de la xurreria, me la miro i dic, ho he complert de veritat? Vull dir, és un... Això em sol passar, eh? Sobretot, últimament m'està passant molt.
0: És a dir, que no t'acabes de creure que has aconseguit allò que tu somiaves de ben petit.
1: Exacte. Estic encara en el procés de creure-m'ho. Però la veritat és que estic molt content. O sigui, crec que mai ho havia estat tan feliç i tan content de poder fer el que sempre m'havia apassionat.
0: Clar, de fet, tu sempre havies volgut tenir un negoci ambulant, fos el que fos, o volies, en concret, una xurreria, no?
1: O sigui, no? No, jo sempre havia pensat en un negoci ambulant, perquè a mi el que des de sempre m'ha motivat molt és donar vida a un espai buit. I la fira és una cosa que ho fa. La fira, les xurreries, això, és una cosa que ho fan. I sempre m'ha impressionat. L'únic que quan vaig ser més gran, doncs vaig conèixer una família de xurrers i mica en mica doncs el meu camí em va anar tirant cap aquí i vaig veure que Cartés al meu poble no n'hi havia i, bueno, i se'm va anar ficant al cap de dir, mira, has de tirar cap aquí i finalment doncs, va ser una xurreria.
0: Mm. Abans de muntar aquesta xurreria, tu havies intentat muntar algun altre negoci ambulant? Alguna
1: no,
0: altra
1: no,
0: cosa?
1: No, mai.
0: Mai, eh?
1: Saps què passa? Que... No, el que passa és que quan vaig ser més... O sigui, el somni de petit hi era. Quan vaig ser més adolescent, el somni aquest se'm va anar traient al cap perquè, clar, tothom et diu, això serà molt difícil, tu no vens d'una família de negocis ambulants, i una mica se't treu. Però quan he sigut més adult, i just quan estava acabant la carrera que vaig fer, vaig dir, i per què no? Em va venir al cap el plantejament de per què no?
0: Clar.
1: I aquest per què no doncs va acabar creant l'Artesanenca.
0: El per què no ha acabat creant el per què sí. Perquè, clar, tu has persistit en la teva idea, dius que un moment que potser se t'anava més del cap. Tu què has estudiat, que dius estaves estudiant en aquells moments?
1: Sí, jo he estudiat comunicació corporativa.
0: Uh-huh. També et pot ajudar una mica en la teva feina, no?
1: Sí, clar. Un dels... De fet, quan estava acabant la carrera va ser just quan vaig anar a buscar el remolc i quan vaig començar ja a donar forma sòlida al projecte. Un dels reptes que jo mateix tenia, perquè m'agrada fer-me autoreptes a mi mateix, va ser per què no proves d'aplicar tot el que has estudiat en comunicació aquest negoci que crearàs. I, de fet, ho he anat fent bueno, vídeos a xarxes socials, anar-me promocionant per xarxes, i bueno, era com un repte també de aviam si pots aplicar el que has estudiat aquí.
0: Uh-huh. Està clar que aquí hi ha per una part hi ha un punt de tossuderia i un altre de repte personal en la teva història i al final te n'has sortit. Clar, tu ara parlaves del remolc. Clar, suposo que el primer pas és tenir aquest vehicle ambulant, una furgoneta o un remolc. Clar, d'entrada això, quan tu dius vull fer això, on ho busques o on ho trobes o busques a internet o busques de segona mà? Això com funciona?
1: Sí, mira, va ser doncs, mira, començant a buscar per internet, per aplicacions de segona mà, de coses de fira, i van ser anar buscant fins que em vaig trobar una a València.
0: A València?
1: Sí, a València. I és curiós perquè just quan estava acabant els exàmens de la meva carrera, que estava just a la setmana d'exàmens finals, el vam trobar i amb un gran amic, un amic de Quirtés, que té un gimnàs, que també és un emprenedor, em va animar i em va fer l'últim cop, que dius, l'empenta de dir, va, som-hi, confia en el teu projecte i anem-hi. I d'un dia per l'altre érem a València, el vam recollir i el vam portar cap aquí.
0: I et va acabar de convèncer aquest amic, no? Et va acabar de donar els ànims.
1: La veritat és que sí, va ser el que em va fer l'empenta final.
0: Clar, jo ara em poso en el paper de família, del teu entorn familiar. Quan tu dius, no, mira, que he trobat un remolc a València, que el vaig a buscar i que munto una xurreria, a casa quina cara fan?
1: Sobretot la meva mare, sempre ho recordaré, perquè, clar, quan li vaig dir això, dic, mira, mama, que vull muntar una xurreria, vull fer realitat el somni, me'n vaig demà a València. Va ser com? No s'ho acabava de creure. I, bueno, això sí que és veritat que sempre ho recordaré. L'altra gent ja els hi vaig anar dient i va ser més pausat i més calmat, però amb la meva mare va ser un moment
0: va tenir un xoc, un moment de xoc, no?
1: Sí,
0: de dir...
1: sí, sí. Però com que ja sap que jo sóc així i de vegades ja m'hi he fet d'aquestes, de, mama, ara vull això, vaig a buscar-ho, i sap que sóc molt de voler les coses de cop, doncs, ja em coneix. Mm.
0: Llavors, aquest remol que veuen a buscar a València era també d'una antiga xurreria o era una altra mena sí. de... Sí?
1: Sí, sí, o sigui, era un remol que estava fet per xurreria, però el propietari que el tenia en el moment no el tenia, el tenia per altre, un altre producte. Mm-hmm. Però igualment em va donar tots els utensilis i tot de xurreria i m'ho vaig endur.
0: Clar, i vas haver de fer una restauració una mica d'aquest remolc.
1: Sí, sí, sí, clar, llavors, o sigui, no és només tenir remolc, en el moment en què m'arriba el remolc aquí, acabo els exàmens i els dos dies d'acabar els exàmens ja em fico a restaurar-lo i vaig estar tot l'estiu del 2025 arreglant-ho, doncs pintant-ho, bueno, vaig fer el disseny de com ho volia i després, pues, mira, arreglant per dintre, el primer de tot va ser netejar i després... arreglar les coses que estaven espatllades, que n'hi havia algunes, i després ja pintar i tot l'aspecte visual de fora.
0: I tot això, tu ets un manetes i ara ets un manetes abans de tenir el remolc?
1: No, no, no.
0: Ah, tampoc? No?
1: No, és que no. Això era un altre repte que em vaig autoimposar.
0: Home, doncs sí, Doncs sí, déu-n'hi-do.
1: Sí, perquè ho pensava i em preocupava, perquè des de petit sempre deia, hosti, si algun dia de gran has d'arreglar coses, has de fer, no en saps, i sempre ho confies als germans o la mare o això... Però després va ser, ho has de fer ara, tant sí com no. I per sort, mira, em vaig aprendre i m'ha portat moltes coses també.

0: i tot el que veia en altres t'havien, però mira, m'ho vaig jugar tot aquí. I sí que és veritat que més endavant, per això fa 2 mesos, vaig rebre una subvenció de l'Ajuntament d'Artés que era d'un import bastant petit, o sigui, en comparació amb el que
1: Amb la
0: em vaig
1: despesa que
0: estar
1: has fet, no?
0: tota la
1: Sí.
0: despesa, però tot ajuda i estic molt content d'haver-la rebut. Però com a ajuda per jove emprenedor vaig rebre aquesta, sí.
1: I ja està. Clar, tu tot això ja ho tens, montes la xurreria, però clar, aquí suposo que hi ha un altre repte, que és... Tu sabies fer xurros?
0: No,
1: No.
0: no, no, no, no, no, no el
1: No.
0: sabia.
1: Per tant, qui t'ensenya o com aprens a fer
0: Mare
1: xurros?
0: meva. Sí. Clar, és que aquest és l'altre repte que jo, sincerament, no m'havien ni arribat a preocupar mai. O sigui, jo només tenia la idea al cap i de que ho aconseguiria. O sigui, jo tenia al cap que el projecte sortiria bé, i el que dius tu de la tossuderia la tenia, però no en sabia. Llavors, com ho vaig fer? Com t'he comentat abans, tinc aquest amic que té xurreries.
1: Sí.
0: Ell sí que l'havia estat ajudant des de fa uns quants anys a la seva xurreria, però mai m'havia ensenyat a fer xurros. O sigui, jo l'únic que feia era vendre.
1: Clar.
0: I li vaig demanar, vaig agafar un paper i un boli, i a l'última fira que feia per aquí al voltant, perquè va ser just això, va ser el maig, li vaig dir, escolta, em podries dir els trucos, o em pots dir com es fa? I sí, jo vaig agafar-me, ho vaig apuntar, ràpid i corrents, i després ja va ser jo a casa meva, perquè ell és de Tarragona. I jo després, el remolc, quan ja el vaig tenir tot arreglat, doncs em vaig començar a practicar.
1: Vas començar a
0: A veure,
1: practicar i a
0: sí.
1: fer xurros, que clar, alguns devien sortir bé i d'altres no, suposo, no? Al
0: Sí,
1: principi.
0: clar, al principi era, hosti, havies de trobar tot el... Ara que aquest hi falta sal, ara no se t'ha fet per dintre, ara vas de pujar la temperatura. I va ser una mica prova-error, prova-error, i al final, doncs mira, va sortir la recepta de l'artesenca, que és la que utilitzem. Però va costar, eh?
1: Sí? Sí, va costar, eh?
0: Perquè, sí, perquè els primers dies que jo obria, l'anava... O sigui, jo vaig cobrir amb poca pràctica, relativament. És a dir, jo havia practicat, però no, jo crec que no lo suficient.
1: Ja.
0: Però anaven sortint bé, però clar, hi havia coses que faltaven, faltaven. I al cap d'un mes i mig, dos, ja vaig aconseguir la recepta.
1: I llavors ja t'estan sortint tots bé. Vull dir, aquí la
0: Sí, sí,
1: gent que
0: sí,
1: els
0: sí.
1: compra ja no té queixa, eh?
0: No, ara no. Al principi sí, però sempre han sigut queixes al principi de caràcter positiu,
1: Clar,
0: amb caràcter
1: constructives,
0: d'ajuda,
1: no? Clar.
0: constructives,
1: Crítiques
0: exacte, i això també
1: constructives.
0: m'ajudava. Sí, això també m'ajudava.
1: Escolta, Ernest, m'han dit que l'especialitat de xurros que fas a l'artesanenca són d'una mida especial, que són una mica més prims que els habituals i que crec que això, diguéssim, que també és un producte d'una casualitat o no sé com dir-li.
0: Sí. Aquesta va ser també, és un moment molt curiós. Com t'està dient, que jo practicava el dia abans de... O sigui, jo vaig inaugurar per la Festa del Verema d'Artés, la Festa del Verema del Bages, que és una fira bastant important, i bueno, també posats en reptes vaig dir, bueno, doncs, inauguraré el dia de la fira.
1: Molt bé.
0: I aquest dia, el dia abans, que estàvem acabant de preparar tot el remolc, perquè clar, encara no ho teníem, anàvem acabant de ficar els cartells i tot, doncs a la tarda se'm va acudir practicar. I vaig dir, mira, ara practicaré una estona, ara que tinc. I vaig practicar, i just quan havia... Bueno, quan practiques després has d'anar a netejar. I la meva mare em va dir, escolta, que ja t'ho netejo jo, mentre tu acabes que has d'anar a muntar. I bueno, s'ho van dur, i al cap d'una estona em truca i em diu, Ernest, que pobre, em va trucar plorant, diu que s'ha caigut la boquilla dels xurros per l'aigüera.
1: Oh.
0: I clar, en el moment jo vaig cap a casa corrent, la intentem agafar, que no, que havia caigut per l'aigüera, saber on era. I algú altre hagués pogut dir, va bé, cancela-ho tot, perquè és que només havia practicat amb aquella boquilla i de cop
1: Clar.
0: se'm va acudir que tenia una boquilla de recanvi, que era més fineta. I vaig dir, bueno, doncs demà s'obre amb aquella boquilla. I van sortir aquests xurros més primets i a la gent li va agradar perquè ens deien, hosti, potser no em bafen tant,
1: Clar,
0: són
1: no em
0: més...
1: farfeguen tant, clar.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Sí. I va ser, al final, doncs, es van quedar això i jo li vaig dir, hosti, això no són xurros, això són delícies de xurros.
1: I has
0: I
1: creat,
0: ara s'ha quedat
1: clar,
0: això,
1: s'ha quedat
0: sí.
1: així, les delícies de xurros, no? Que els fas
0: Delícies de xurros.
1: tradicionals o en fas amb xocolata o...
0: Jo faig els xurros tradicionals, faig xurros normals, xurros banyats amb xocolata, que utilitzem una xocolata belga, i xocolata desfeta i patates, són els únics productes que oferim, de moment, perquè m'agrada centrar-me en el clàssic.
1: De moment vols dir que igual d'aquí un temps et generes un nou repte, que és fer alguna altra cosa o vendre alguna altra cosa allà on va.

0: Agís, no?
1: Exacte. De tant en tant hem anat provant coses. Vam provar de fer un xurro amb proteïna, que diràs, un xurro amb proteïna? Sí, vam fer el primer xurro amb proteïna
0: Ai,
1: del
0: ai,
1: món,
0: ai,
1: que
0: i era bo?
1: diuen. Va sortir una mica... Va ser una mica una prova, però hi havia gent que, hi ha gent que encara ens el demana, sobretot la gent que va al gimnàs. Això.
0: Clar.
1: Hosti, amb això, el xurro amb proteïna, el xurro amb proteïna, el vam fer juntament amb el Gim Miquel de Quirtés, que també són gran amics meus, i mira, vam dir, anem a provar-ho.
0: Clar. Ara, quan tu obres, no sé, què obres, els caps de setmana o... Suposo que cada dia no, evidentment, no?
1: No, els caps de setmana.
0: Els caps de setmana.
1: Oh.
0: Artés, i suposo que feia molt de temps que aquí a Artés no hi havia una xurreria, una estable, per entendre'ns.
1: Exacte, estable no. O sigui, hi havia hagut un xurrer fa uns anys, que tenia un remolc també com jo, però no feia estar en una temporada, la temporada tardor-hivern, que és el que fem nosaltres Artés, no hi era sempre, sempre. Si ens hem de remuntar al meu poble amb un xurrer que hi sigués, ens hem de remuntar 30 anys enrere, que m'ho han dit avis i gent d'aquí al poble més gran.
0: Clar. I on et trobem físicament? On està situada aquesta xurreria?
1: Físicament estem just a davant de la biblioteca municipal del poble d'Artés.
0: Molt bé. Per tant, entenc
1: Estic
0: que
1: allà...
0: divendres, dissabtes, no?
1: No, de moment només hem obert aquest primer any els diumenges.
0: Els diumenges.
1: Sí, vam provar d'obrir els dissabtes, però molta gent ens venia a demanar i diumenge estareu oberts, i nosaltres sí, i vam anar obrint, però no, la gent ens venia el
0: El
1: diumenge.
0: diumenge.
1: El diumenge, sí, molta gent.
0: Doncs
1: Llavors vam dir, doncs, fem només el diumenge.
0: a demanda, no?, que diuen.
1: Sí.
0: I després has anat a vendre a algun altre lloc?
1: Mira, ara temporada de primaveres estem fent fires. Ara hem fet la Fira d'Artés, Fira Berga, i farem properament la Fira de l'Expo Bages de Manresa. Però amb allà no oferim xurros.
0: Allà no oferiu xurros.
1: No. I diràs, per què? Mira,
0: Exacte, per què?
1: vaig voler provar, també posant-me un altre repte,
0: A
1: perquè
0: veure.
1: tinc molts de reptes, provar un nou producte que no ha arribat gaire aquí, i són maduixes, maduixes selectes amb xocolata, la mateixa
0: Home,
1: xocolata belga que banyem els
0: home,
1: xurros, també ho
0: boníssimes.
1: fem allà.
0: Clar.
1: I és un producte més de primavera, que més fresc, i molts ajuntaments ens deien que no hi podíem ser perquè hi ha moltes xurreries, i vam dir, doncs mira, provarem la maduixeria de l'Artesenca. I la vam estrenar a la Fira d'Artés, i també va funcionar molt bé, la gent està molt contenta, i ara anirem a Manresa, el 23 i 24 de maig.
0: Ostres, i allà fareu maduixes amb
1: Maduixa,
0: xocolata.
1: sí, són pinxos de maduixes gourmet, banyats amb xocolata belga, blanca o negra.
0: No, no, si ets un sac de sorpreses, Ernest Aymerich, de 22 anys, xurrer de la xurreria ambulant l'artesanenca, un noi amb propòsits ferms i que ho acaba aconseguint. T'agraeixo moltíssim que ens hagis explicat la teva història avui a la nit dels ignorants i et desitjo tota la sort del món amb els xurros, amb les delícies de xurro, perdona, ben dit, i amb les maduixes amb xocolata i el que vingui després, proteïna o el que sigui. Que vagi molt bé, Ernest, i moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Marta.
0: Adéu,
1: Que
0: bona
1: vagi bé.
0: nit.
1: Adéu, bona nit.
2: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
3: Entendre és obrir els ulls.
4: Obrir la ment.
3: Obrir la ment.
5: Obrir la ment.
2: Un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
1: Perquè abans, si trucaves a informació telefònica, et donaven el número. I bueno, i me'l vaig guardar. I
2: que
1: quan va passar
2: això... Es va guardar
1: això?
2: El número de qui?
1: Del Palau de la Sarsuela.
2: Perdó? Ah, sí?
1: Sí, sí.
2: Ah, molt bé. I no em dirà que hi ha trucat?
1: Hi vaig trucar. Quan va morir la princesa Irene de Grècia, vaig trucar per donar el pèsam que li donguessin a la reina Sofia. I llavors, el dia 26 de febrer, vaig rebre un telegrama. Diu, ve del Palau de la Sarsuela. Dic, ai, mare de Déu. I corrents me'n vaig cap dalt a llegir, no?
2: Sí.
1: I goti, ara li vaig a llegir.
2: Sí,
1: em va
2: sí.
1: fer una il·lusió. Miri, del jefe de protocolo de la casa de su majestad el rey. Su majestad el rey ha recibido sus palabras de ánimo y apoyo con motivo del fallecimiento de su alteza real, la princesa Irene de Grecia. Y me encarga que en su nombre le traslade su agradecimiento más sincero. Reciba un cordial saludo, Bernardo de Lizaur Cuesta.
2: Mira,
1: em va fer una il·lusió.
2: Dic,
1: oi, la família no en diuen ni as ni bèstia.
2: I m'ha de contestar la reina, no?
1: Pues sí, pues sí.
0: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
2: 2 minuts i arribarem a 3:15 de la matinada. Al 93-201-7474 ens truquen Josep des del Pargüell de Barcelona. Bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta. A veure, amb una pregunta i després també a veure si es va respondre, si es van respondre el que jo vaig preguntar sobre el català oficial.
2: Uh-huh.
3: Jo trobo que és més castellanisme el català oficial que el que es parla al sud de la província de Barcelona i Tarragona. Com ara vindre, l'oficial diu venir, tenir, i per mi això s'assembla més al castellà. I nosaltres...
2: No ens han respost això, Josep, encara.
3: No. O sigui, ara mateix acaba de parlar un filòleg.
2: Sí, però no ens ha respost això. No.
3: Entens el que vull dir, no?
2: Sí.
3: Allà diem venir, vindre, tindre, aprendre... O sigui, jo trobo que és més català això que no pas el que es parla a la part oficial.
2: Molt bé.
3: Bueno, esperarem la trucada.
2: Esperarem.
3: Llavors, la pregunta que jo volia fer ara era de que jo vinc aquí a la zona del Pargüell, no? Mm. Doncs tenia que anar cap a Montcada. Agafo la tercera de dalt, a darrere Sant Pau, rebuna el bo cap amunt, Rio Janeiro, cap allà. Doncs tu t'acordaràs que jo en cada semàfor o dos semàfors tenia que parar? Es posava verd, el segon no, el tercer i el tram posava vermell.
2: Sí.
3: I així sucessivament. Això què provoca? Això provoca que tot el que fèiem la ruta aquesta estaríem que parar amb aquests semàfors.
2: Mm.
3: Cremant un gasoil o una essència, el que sigui, sense aprofitar, o sigui, cremar perquè sí, contaminant el lloc, i després ve l'Ajuntament que Barcelona està molt contaminada. Coi, jo per mi, la persona que, no, si és que hi ha alguna cosa que jo desconec, jo per mi la persona que fa que responsable, que se'n cuida de la circulació, per mi no fa bé la seva feina, no, és poc professional, ja, aplicant el sentit comú.
2: Ja, que no estan quadrats els semàfors, no? Vols dir?
3: Jo ja sé que hi ha carrers que si afavoreixen els que són longitudinal perjudicant els altres. Com ara, jo recordo que quan jo treballava allà al carrer Aragó, jo agafava el carrer Aragó a dalt al principi i fins que no girava per la Via Laietana, tot allò ho feia d'una tirada.
2: Ja.
3: M'entens? O sigui, els semàfors van programats i llavors això evita que els cotxes... doncs estiguin que parar...
2: Paren i arrenquin, clar, sí, ja l'entenc.
3: Ningú apaga el motor.
2: No.
3: El motor funciona, però està cremant una gasolina que tu no l'aprofites.
2: Uh-huh.
3: I contaminant el posto. Jo, per mi, això és un problema. Perquè
2: doncs,
3: l'Ajuntament et ve que Barcelona està molt contaminada. Cony, el que has de fer és fer bé la feina dels responsables.
2: Segur
3: mi,
2: que té un motiu, vull dir que podem preguntar-ho. Segur que hi ha un motiu pel qual es fa això. Però és saber-ho.
3: a tu ja ho he passat, no?
2: Sí, el que passa que a vegades va dies. Hi ha dies que agafes un carrer i tots quadren i altres dies que tots estan en vermell.
3: No és el dia, és en hores. Hi ha hores que
2: hores,
3: són més favorables.
2: És possible,
3: Més favorable. Però, bueno, però és que jo no entenc per què passa això. Vull dir, aplicar el sentit comú, eh?
2: Ja. D'acord. A veure si trobem resposta a això, Josep.
3: Doncs vinguen.
2: Vinga, gràcies.
3: A veure si hi ha algú que contesta això del català.
2: A veure, vinga, ho busquem. Gràcies, que vagi
3: bé. Vinguem. Gràcies per tot, senyora.
2: Adéu, bona nit.
3: Adéu.
2: En Guillem, des del Fort Pienc, bona nit.
4: Hola, mira, bona nit. Justament volia respondre-li a Josep, que acaba de...
2: Sí, el tema dels semàfors, eh?
4: Sí. Clar, el Josep apel·la al sentit comú, però ell ho fa des del punt de vista del conductor. Però clar, per a mi el sentit comú també lo que diu és que en lloc d'agafar el cotxe, que agafi transport públic o que vagi a peu. Perquè clar, els semàfors existeixen perquè els vehicles deixen passar altres vehicles o els vianants. I els vianants encara contaminen més que els vehicles.
2: Segur.
4: Llavors, que un conductor demani reduir la contaminació de la ciutat a base de no parar, vol dir que tu vols ser el rei de la ciutat, però no, has de compartir-ho. I
2: ja.
4: Precisament avui he participat en una manifestació de bicicletes que demanen això, que el tràfic de la ciutat no sigui... O sigui, que el cotxe i les motos no siguin els reis de la ciutat, sinó que substituir aquests vehicles per uns altres de menys contaminants.
2: Molt bé.
4: Només era això.
2: Perfecte, gràcies. Doncs, gràcies per la reflexió, Guillem. Bona nit. Adéu.
4: Igualment.
2: L'Elisa, des de Sabadell, bona nit.
5: Hola, bona nit, Marta.
2: Què tal, Elisa?
5: Mira, pues anem fent. Avui és el meu aniversari, demà és el meu aniversari.
2: Ah, per molts anys, doncs.
5: 86 anys, seré demà dia 4.
2: 86 demà. Anys, carai.
5: Sí.
2: Això són paraules majors, eh?
5: Sí, però és que he escoltat aquest xicot que ha muntat aquesta xurreria i he quedat que dic, trucaré, perquè feia molt de temps que no trucava, perquè jo havia trucat a vegades amb la família del Xavier.
2: Sí. Doncs contenta que ho hagi fet, Elisa.
5: I això doncs, m'ha motivat a trucar, perquè jo amb 19 anys i sense tenir estudis, perquè als 8 anys ja em van treure de col·legi, vaig lluitar molt per poder ser perruquera. Jo volia ser perruquera. Als 8 anys jo ja volia ser perruquera. Jo sempre volia ser perruquera. I jo he lluitat i als 19 anys ja vaig posar la meva perruqueria.
2: Déu-n'hi-do, doncs molt emprenedora, eh? Amb 19 anys, posar la perruqueria pròpia.
5: Sí. Per això m'ha fet tanta gràcia aquest xicot. Jo dic, pues mira, la meva història no és tan maca com la d'aquest xicot, perquè jo no tenia estudis. I ell, això ajuda molt amb una persona amb els estudis. Però jo, com que vaig lluitar, encara que no tenia estudis, perquè no vaig poder anar a col·legi, perquè em van treure amb 8 anys de col·legi.
2: Que la van treure per treballar, Elisa?
5: Sí, per treballar, per cuidar un nen.
2: Ah, ja.
5: Bueno, es van separar els meus pares, va haver un problema molt gros de família. Amb l'any... Ai, és que està molt feu de pensar-ho.
2: Ja.
5: Tenia jo 9 anys, clar, que es van separar els meus pares.
2: Ja.
5: I, clar, vam tenir que posar, doncs mira, el que vam poder a treballar. Jo vaig venir cap aquí...
2: Déu-n'hi-do. Vull dir que encara li dona més... encara posa el focus més en la seva història, que diu, la meva història no és tan bonica com la d'aquest noi. Doncs potser ho és més, Elisa, amb el que m'està dient, eh? Si malgrat tot el que va passar amb 19 anys a posar la seva perruqueria, jo un aplaudiment, perquè persistent, eh?, en la idea.
5: I és que vaig tenir una sort molt gran, perquè la meva vida ha sigut hagut de tot, però vaig tenir tanta sort, jo crec que tenia algun àngel que m'aguiava.
2: Segur.
5: I amb 18 anys em van donar un pis de protecció oficial per un senyor que em va ajudar a pintar-me perquè a veure si em tocava i podia jo posar la meva perruqueria. Doncs em va tocar.
2: Imagina't. Que bé.
5: Però em va tocar un pis en més d'una planta baixa. Clar, jo volia una planta baixa per posar la meva perruqueria, però mira, em va tocar un primer segona. Un segon. I bueno, però clar, jo estava molt contenta de que m'hagués tocat un pis, perquè nosaltres, amb la meva mare i amb dues germanes més, vivíem en una estada, no teníem ni lavabo ni res. I vaig pensar, bueno, mira, almenys tindrem una dutxa i un lavabo clar, per nosaltres. Clar. Ens teníem que dutxar amb un cubell d'aquell del rentar la roba.
2: Mare meva, sí, sí.
5: I bueno, i per això dic que aquest xicot... Bueno, m'ha agradat molt, però ha tingut molta sort de tenir pues, els seus pares que l'han ajudat. Jo només tenia la meva mare, uh-huh. perquè el meu pare, al separar-se, ja no, amb nosaltres ja no...
2: No va tenir contacte.
5: Bueno, doncs la qüestió és que em va tocar el pis. Em va tocar el pis i jo, doncs, bueno, encara contenta, però vaig pensar, bueno, mira, m'ha tocat el pis, algú tinc. I llavors, quan baixava les escales del despatx que havíem sortejat els pisos, resulta doncs que hi havia tota una colla d'homes, perquè només hi havia dona, era jo. Tot eren homes. Mm. Però vaig pensar, vés a veure què diuen aquests homes, a veure què passa. Mira, pues mira, vaig tenir la sort que vaig escoltar un senyor que deia que li havia tocat una planta baixa. Diu, i la meva dona, quan sàpiga que ens ha tocat una planta baixa, a ella no li agraden les plantes baixes, que diu que són molt humides, diu que volia un pis. I jo, quan el vaig escoltar, com si m'hagués... El toco així per darrere, per l'esquena, dic, escolti'm, dic, vostè voldria canviar-me la planta baixa per un pis que m'ha tocat a mi? I aquell senyor mira, diu, ah, diu, si es pogués fer, per mi jo sí, perquè a la meva dona les plantes baixes no li agraden.
2: I pam. Dic,
5: pues anem a dalt encara, que està el senyor que ens ha fet la, diguéssim, que ens ha, diguéssim, donat la,
2: el pis, no sé, sí.
5: Pis. Bueno, doncs, escolti'm, pujo a dalt, truco a la porta, podem venir, sí, ens vam fer entrar, i jo li dic a aquest senyor, no dic noms, ni cognoms, perquè no cal,
2: sí.
5: Exacte, però aquell senyor jo li dic, miri, em trobo amb aquest problema, que jo tinc que, jo em vull posar una meva perruqueria, jo tinc que posar una, vull, però clar, en un segon...
2: Clar.
5: I aquest senyor m'ha dit que me la canvia. Això podria ser, però clar, va ser el moment de que encara estava aquell senyor aquí.
2: Clar, va ser el moment de sentir-ho, fer-ho, pam, i va passar, no? Entenc?
5: Exacte. Mm. I doncs, pues, jo vaig posar la meva perruqueria. I amb una altra cosa, que jo, com que tenia 18 anys quan em van donar el pis, bueno, 18 a la vora 19, doncs, al pis tenia que anar el nom del cap de família, que era la meva mare. No me'l van poder posar el meu nom. Però jo contentíssima de que el pis estigués per la meva mare.
2: Clar.
5: Doncs hi vaig poder posar la meva perruqueria amb 19 anys.
2: Que bé. Doncs, Elisa, gràcies per compartir la història, perquè la trobo molt interessant, i espero que aquests 86 els pugui gaudir de la millor manera possible.
5: I he treballat de perruquera fins als 65 anys.
2: Clar, fins a la
5: jubilació. Uh-huh. He tingut perruqueria en tres puestos. Fins als 65 anys vaig fer de perruquera. I jo era tant el que m'agradava que li dic de veritat, eh? Jo per mi no hagués plegat. El que passa és que, clar...
2: Al final, sí, sí, sí.
5: Era autònoma i vaig fer... Però ja dic, la meva il·lusió ha sigut...
2: La va fer realitat, i tant. Gràcies per explicar-ho al programa, Elisa. Moltes gràcies.
5: Gràcies.
2: I que passi un bon aniversari.
5: Gràcies, moltes gràcies.
2: Adéu-siau, bona nit. La Montserrat ens truca des del barri de les Corts de Barcelona. Bona nit.
6: Hola, bona nit, Marta. En primer lloc, felicitar-te perquè tenies un llistó molt alt amb el Xavier, però jo et diria que les has d'estar superant, eh? Ai. O sigui que encantadíssima de sentir-te i de poder parlar amb tu, de veritat.
2: Jo més encantada, Montserrat.
6: Bé, mira, aviam si ho sé explicar molt ràpid, val?
2: Yes.
6: He fet 1.000 trucades a l'Ajuntament de Barcelona, a TMB, i he enviat no sé quants e-mails, i cada vegada em diu el mateix. T'explico quin és el problema. Jo vic a Ecuador 1, ¿vale? Ecuador 1, Josep Tarradellas, i allà hi ha pues, quantitat de semàfors, val? Mm. Molt lògic, molt bé. Però n'hi ha un, concretament, que és el que va de Josep Tarradellas 45 cap al central, o sigui, davant del Bon Preu, d'un supermercat que es diu Bon Preu, i hi ha un semàfor que cruza pues, aquell lateral per anar al central de Josep Tarradellas, del passeig. Bé, doncs aquest semàfor és l'únic que la gent, que jo ara doncs m'estic recuperant de, doncs, bueno, d'uns accidents que he tingut i tal, aviam, comences a cruzar, o sigui, t'esperes, vale? Jo ara en aquests moments vaig amb un carro de quatre rodes, però ja començo amb una crossa. Val? Però què passa? Que aquest semàfor, aquest concret, perquè el de davant, que va de Josep Tarradellas a una farmàcia, o sigui, és que són dins del mateix entorn, i el carrer Nicolà Guaymar, sí, que s'ha demanat, sí. A tots, tu t'esperes a que el semàfor, m'espero a que es posi en verd, i et dona temps de passar. Però aquest concret, que és a l'altura de Josep Tarradellas 45, per creuar el centre del passeig, no hi ha tutia.
2: No dona, o sigui, temps.
6: Passes, però és que és impossible, és que no em passa només a mi, li passa a molta més gent.
2: Clar.
6: Jo ja estic cansada d'enviar e-mails i parlar i tal, i em diuen que no, que tot està ben coordinat. Mentida podrida, parlant en plata. Que allà són molta gent, i jo ara concretament ho estic observant perquè m'estic recuperant. I fins al dia, ja els hi he dit, i els he dit més d'una vegada, fins al dia que en allà no matin en algú, no posaran fre amb això. O sigui, els cotxes giren del carrer Còrsega per baixar Josep Tarradellas, els d'Equador que baixen cap a baix. Però és curiós, per exemple, que Nicaragua, Marquès de Sant Benet, Berlín, tots et donen temps de passar, encara que quan tu revises el semàfor es posa en verd, i tot, encara que tu te'l trobis en verd, el de davant mateix et dona temps de passar perfectament amb el teu carro, amb la teva crossa, a poc i com puguis, no? Però aquest, arribes a uns 5 metres de mig carrer, de lateral de Josep Tarradellas, i que no, o sigui, que no, que uns 5 metres ja se't posa vermell, esperant a creuar que estigui en verd. És impossible. Mira, fins i tot aquest dematí, perquè és la pura casualitat, passaven una patrulla de Mossos d'Esquadra i els he parat i dic, escolti, mirem, aquí tenim un problema, i fins al dia que no matin algú en aquest... Perquè, clar, llavors els cotxes... Xiu, xiu!
2: Ja, una mica...
6: se't salt, aviam, no se t'emporten per davant,
2: però
6: fins que un dia que hi hagi un desgraciat.
2: No, espero que no, espero que algú s'ho miri abans,
6: Montserrat. Esperem que no, però jo almenys estic tranquil·la perquè hi ha tantes reclamacions, i avui els Mossos d'Esquadra, la patrulla que passava, l'he parat aquest migdia precisament, els he tornat, perquè no m'havia trobat mai amb cap patrulla allà, i ja m'han dit que haig d'entrar en un lloc especial de l'Ajuntament
2: i fer una altra reclamació. Montserrat, que venen les notícies, i aquestes no les puc aturar. Ni cap semàfor.
6: Però ho dic per denunciar-ho.
2: Sí, sí, sí, queda clar.
6: Que mataran alguna
2: dona. No. A veure si algú ens ho contesta, va.
6: A veure si algú ens ho contesta,
2: molt
6: guapa.
2: Bé. Gràcies, Montserrat.
6: Gràcies i bona nit.
2: Adéu-siau, bona nit. Adéu. Doncs sí, que arriben les notícies de la una. Per tant, escoltem atentament què passa al món, com estan les coses, i tornem a la segona hora de la nit dels ignorants. Encara moltes més coses per explicar-vos. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa en Alfonso. Els Estats Units escortaran des d'aquest dilluns els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz. Així ho ha anunciat el president Donald Trump a través de la seva xarxa social, on ha indicat que les darreres converses amb l'Iran estan sent molt positives. L'Iran estudia la resposta dels Estats Units a la seva proposta de 14 punts per posar fi a la guerra. La resposta nord-americana ha arribat a Teheran via el Pakistan, que fa de mediador. Divendres, Trump va qualificar el pla iranià d'insatisfactori, però després es va mostrar partidari d'analitzar-lo a fons. Per ara, ha transcendit que la proposta de Teheran ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar, tot i que condiciona qualsevol debat nuclear a un alto al foc permanent. Per la seva banda, el secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, confia que quan acabi el conflicte, els preus del petroli baixaran per sota dels nivells anteriors a la guerra. Ho deia la cadena Fox News.
2: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
1: Repassem més notícies amb Carola Gil.
3: Els dos activistes de la flotilla per Gaza continuaran detinguts a Israel, almenys fins dimarts. La fiscalia alega que tenen vincles amb Hamas sense acusar-los formalment i els advocats denuncien maltractaments. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer al Congrés dijous.
1: Cap de setmana negra amb tres morts amb armes blanques a l'àrea de Barcelona. L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. La policia investiga les causes de l'atac i, de moment, no hi ha detinguts. També la nit de dissabte a diumenge, la Guàrdia Urbana va detenir un menor al Raval, acusat de matar un home al carrer de la Cera. I a Esplugues de Llobregat continua la investigació per la mort violenta d'una dona amb arma blanca aquest dissabte. Els Mossos n'han detingut el presumpte autor.
3: L'AP7 ha estat la via més afectada per les retencions aquest diumenge en l'operació tornada a l'àrea metropolitana de Barcelona després del cap de setmana llarg de l'1 de maig. Hi ha hagut cues en diferents trams i, a més, també un accident entre un turisme i un autocar a Maçanet de la Selva. La pluja ha perjudicat el retorn aquest diumenge a la tarda i ha provocat que els carrils addicionals s'obrissin més tard. Durant el cap de setmana hi ha hagut dues víctimes mortals a les carreteres.
1: Lleida ha posat el punt final als 4 dies de celebració de la Fira de Titelles. Malgrat l'amenaça de pluja, la 37a edició del certamen ha mantingut la xifra dels 40.000 espectadors. Ha mort als 92 anys el destacat col·leccionista d'art català Juan Mateos Canals.
3: Mateos va ser un dels grans col·leccionistes d'art català contemporani, especialment reconegut per haver-se dedicat als principals creadors del segle XX. La seva col·lecció, iniciada a principis dels anys 80, inclou obres de disciplines diverses com la pintura, l'escultura, el tapís o el gravat. Entre alguns dels artistes amb qui va mantenir una estreta relació tant personal com artística, hi ha figures capdals de l'art català com Antoni Tàpies, Albert Ràfols Casamada, Josep Maria Subiracs o Josep Guinovart.
1: Esports, el Barça encara no és campió de Lliga. La victòria del Madrid per 0-2 al camp de l'Espanyol manté la diferència en 11 punts a la Lliga masculina. Els blaugranes en tindran prou amb un empat al Clàssic diumenge que ve per ser campions.
3: Per la seva banda, el Barça femení s'ha classificat per la sisena final de campions consecutiva, rècord absolut de la competició. Les blaugranes s'han imposat 4-2 al Bayern de Múnich amb un doblet d'Alexia i gols de Parayuelo i Payor.
1: Les blaugranes es citaran amb el Lió a la gran final de la Champions a Oslo el dissabte 23 de maig, això en un dia en què Alexia, amb els dos gols, s'ha enfilat fins als 232 gols i empata amb César Rodríguez en el segon lloc històric de golejadors. El primer, molt lluny, és Leo Messi. També ha reaparegut Aitana Bonmatí 5 mesos després de lesionar-se.
3: També en futbol aquest diumenge, Celta 3, Elx 1, Getafe 0, Rayo 2 i Betis 3, Oviedo 0. Aquest dilluns es tancarà la jornada amb el Sevilla-Reial Societat. La victòria andalusa deixaria Girona i Espanyol a un partit del descens.
0: Fins aquí les notícies.
4: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
5: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
4: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
6: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
4: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
4: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
8: Cada dia a les dues.
4: I a partir de les tres...
8: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
4: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Saludem ara en Juanjo des de Sant Vicenç de Castellet. Bona nit.
1: Bona nit, Marta.
0: Què tal, Juanjo?
1: Vaig dir que anava al cap i em van punxar perquè em feia molt a l'esquena. Llavors vaig dir que va vindre la doctora a casa perquè no podia bellugar.
0: De mal d'esquena?
1: Sí.
0: Mare meva.
1: De lumbago.
0: De lumbago. Ui, això fa molt mal.
1: I llavors vaig ahir, a les 5 de la matí, ja estava d'urgències amb l'Andrés un altre cop. I m'han tornat a punxar dos cops. Ara ja estic més bé i m'ha anat el dolor perquè pren pastilles. Però porto una ratxa.
0: Sí, ja ho veig, que una cosa darrere l'altra, que déu-n'hi-do, Juanjo, necessitem uns dies de pau, uns dies de calma, Hauríem de fer
1: vaig
0: per...
1: Vaig estar perquè no podia respirar. Vaig estar per l'operació de Sant Pau. I després vaig estar per la...
0: Mare meva.
1: Per l'escòpia. I ara he estat per l'esquena.
0: I ara la lumbàlgia. Al final una cosa porta l'altra.
1: I la excepció també per la mostè.
0: Mare meva.
1: Vale, pues...
0: Doncs espero que millori, Juanjo, que millori i prengui's amb paciència.
1: Si puc parlar més clar i
0: d'alguna cosa positiva i bonica que li hagi passat, a veure si hi ha sort. Vale? Una abraçada, Juanjo. Adéu, bona nit. A veure, hi ha un oient dels ignorants que ens ha deixat un missatge de WhatsApp que jo el llegeixo tal com és, perquè és per reflexionar, ell diu. I es diu Jesús i ens diu, abans de res, vull deixar clar que jo no sóc ningú per criticar res i menys aquest programa que tant m'estimo, diu en Jesús. Però precisament per això us vull fer saber el meu punt de vista. Diu, esteu al segle XXI i per sort la majoria de dubtes que tenim els podem tenir les respostes en un minut, diu en Jesús, gràcies al senyor Google o a la intel·ligència artificial. Diu, jo fa molts anys que us escolto i m'he adonat que les preguntes dels oients en moltes ocasions tenen un interès relatiu, ja que la resposta, si no la sabem, la tenim en dos clics al mòbil o a l'ordinador. Les persones de més edat potser no tenen accés a aquests nous instruments de recerca i l'interès pel programa el mantenen intacte, però jo voldria que un programa tan interessant i que ens permet saber l'opinió de la resta d'oients cada cop en tingués més d'altres generacions més joves perquè en poguéssim aprendre d'ells com són, què pensen, com veuen ells les coses, ens diu el Jesús. Només és una idea i en cap cas una crítica. Jo personalment ho seguiré escoltant sempre, però en aquest cas voldria que sempre fos igual a molts anys. La nit dels ignorants és una idea genial i crec que entre tots l'hem de fer créixer. Pot ser una idea, seria demanar als ignorants que les preguntes o dubtes fossin de temes que la intel·ligència artificial no pogués respondre o no saber respondre i animar el jovent que escoltin les respostes que els podem donar als vells de la tribu. Nosaltres, per l'edat, tenim gairebé experiència en tot i els podem ajudar igual o més que ells a nosaltres i de ben segur amb més cor que la intel·ligència artificial. Aquesta és la reflexió que ens ha deixat el Jesús al WhatsApp de la nit dels ignorants al 667-220-148 per si voleu pensar i si voleu donar dues voltes més o opinar sobre el que diu en Jesús. Ara que són la 1:10, el que farem nosaltres és procurar que no ens enredin.
2: Que no ens enredin. Amb Carlos Baraíbar.
0: Avui, al Que no ens enredin, repassarem alguns mites i tòpics falsos que tots hem sentit alguna vegada al voltant de la declaració de la renda. La campanya està oberta fins al juny i potser aquests aclariments doncs, us poden fer servei. Carlos Baraíbar Padró, responsable de verificació de 3CatInfo, bona nit.
3: Què tal, bona nit.
0: Per on comencem?
3: Doncs mira, si et sembla bé, comencem per un dels temes de l'any, els bízums. A principis d'any ja va córrer que Hisenda faria tributar els bízums, aquesta aplicació per fer pagaments petits, per fer petites transferències a amics o familiars. Es va dir que revisarien fins al bízum més petit entre amics o família. Això és fals. El que ha canviat aquest any és que els bancs han d'informar si les empreses o els autònoms que tenen comptes en aquests bancs cobren o paguen amb Bizum, és a dir, transaccions per Bizum, perquè molta gent els fa servir doncs, per pagar proveïdors o per cobrar factures. Per tant, res a veure, en aquest cas, amb els particulars. No patiu que no us miraran el vostre Bizum d'aquell sopar que us veu partir amb algú o el que li feu al vostre fill o filla. Un altre tema que aquest any ha circulat. Es pot desgravar el veterinari, el dentista o el gimnàs? Doncs em sap greu, però a Catalunya no. En altres comunitats sí que es pot desgravar, però aquí no es pot.
4: En tot això de la renda hi ha alguns clàssics, com ara, si tinc dos pagadors, pagaré més a Hisenda. Això és cert?
3: En realitat no és veritat que paguis més. El cert és que pagaràs el mateix si cobres 25.000 euros d'un sol pagador o 10.000 d'un i 15.000 de l'altre. El que passa, o sol passar, és que si tens dos sous, cadascun dels pagadors et reté el que toca per al seu sou concret. I això serà menys del que tocaria, perquè tu no cobres 10.000 o 15.000, cobres en total 25.000. Per tant, t'estan retenint menys del que tocaria. Aleshores, a la renda, el que fas és tu presentes tot el que guanyes, tot junt, Hisenda mira tot el que guanyes tot junt, i a partir d'allà ho ajusten i treuen el percentatge que has de pagar d'impostos. I aleshores el que passa és que sols sortir a pagar en aquests casos. Però has pagat el mateix que si haguessis cobrat 25.000 euros de cop del mateix pagador. El que fa la renda és ajustar un desajustament que s'ha produït abans perquè s'ha retingut menys del que s'havia de retenir.
4: Una altra creença que, segons els gestors, està molt estesa. Si faig la declaració una vegada, ja l'hauré de fer sempre?
3: Sí, això també és fals. Pots haver-la de fer un any perquè aquell any compleixes les condicions, però l'any següent, si no les compleixes, doncs aleshores no l'has de fer. Per tant, no és veritat que si la fas un cop l'has de fer sempre.
4: I una altra cosa, Carlos, que no està gaire clara. I aquí diu que els aturats no han de fer la declaració. És cert?
3: Sí, la confusió amb això ve perquè l'any 2024 el govern espanyol va estar a punt de fer obligatori que els aturats fessin la declaració, però al final es va fer enrere i va quedar una mica de confusió aquí. El que va quedar és que no s'havia de presentar si estaves aturat, però no és així. El que passa és que no és obligatori, però si compleixes els requisits l'has de presentar. Pot ser que estiguis aturat, pot ser que no estiguis cobrant gaire de prestació, però pot ser que tinguis altres ingressos per un lloguer, per unes accions que t'has venut, qualsevol cosa, i això et fa que hagis de fer la declaració. Aleshores, sí que l'has de fer. Per tant, si esteu aturats, mireu-vos-ho, simplement el consell és aquest, perquè si compliu els requisits l'heu de presentar, però no és obligatori.
4: Aquests temes sempre són difícils, per tant, si teniu dubtes, busqueu un gestor que us ajudi. Gràcies, Carlos, bona nit.
3: Exactament, Marta, bona nit.
0: Doncs vinga, més recomanacions. Ara un missatge que ens ha deixat al WhatsApp del programa en Xavier, i ens diu: si voleu emetre aquest tema meu de gospel en català, del que en soc l'autor, estaré encantat. Pot quedar bé i fer pujar la vibració, ens diu en Xavier. Salutacions a tot l'equip, i la cançó que ens envia en Xavier, que és seva, es diu Maracambai. Sona així.

Doncs moltes gràcies, Xavier, per aquest tema teu de gospel en català. Mare que em va, tenim uns oients en aquest programa que escriuen contes, que fan música, que toquen l'harmònica, o sigui, i ens ho envien i ens ho fan saber, i això és meravellós. Però va, que ara parlarem d'una cosa diferent, molt estesa i molt poderosa.

0: tan estesa i tan poderosa que pot arribar a ser traumàtica, però que alhora és molt invisible, perquè la solem amagar. Estic parlant de la vergonya. Què us fa vergonya? Ballar? Parlar en públic? Disfressar-vos? Us fa vergonya el vostre propi cos? Que la vostra ignorància quedi en evidència? Potser això no, si escolteu aquest programa. Us fa vergonya dir la veritat del que penseu en una conversa? Creieu que la vergonya ha estat un mur o una tenalla a la vostra vida? Què heu deixat de fer o deixat de dir per vergonya? S'acaba de publicar un llibre que es titula Sinvergüenza. És de l'escriptora Meritxell García Roig. L'ha publicat l'editorial Urano. Ara us en llegeixo quatre línies que ens semblen una bona pinzellada del context. Diu, la vergonya és una emoció de regulació social. Ens permet sobreviure en societat. A ningú se li acudiria posar-se a orinar enmig de la sala on estem. O la vergonya té una raó evolutiva. No podem sobreviure sense el grup i per formar part del grup la vergonya juga el paper d'adherir-nos a les normes socials i morals. Ara bé, portada a l'extrem, la vergonya, diu, és limitadora de la nostra llibertat interior. En aquest llibre, Sinvergüenza, podríem dir que la Meritxell García es despulla i explica públicament les seves vergonyes en primera persona i analitza fins a quin punt li han condicionat la vida i com les ha intentat superar. Però ella també és terapeuta en creixement personal i fa de coach en tallers per gent amb vergonya. Per tant, en coneix moltes de vergonyes. Meritxell García, bona nit, benvinguda a l'estudi dels Ignorants.
1: Bona nit, moltes gràcies.
0: Entre escriure el llibre i les sessions, no sé, t'has convertit en una mena de caçadora de vergonyes, no?
1: Sí, una miqueta. Sí, em passa molt, també, no?, de fer tallers de sense vergonya, que la gent al final acaba explicant les vergonyes, i jo crec que també és la màgia de la vulnerabilitat, no? Jo em despullo en aquest llibre i explico les meves vergonyes, i jo crec que això genera un espai segur en el que les persones, a les presentacions mateix, acabem les presentacions parlant de les vergonyes dels assistents, i penso que això és molt bonic, no?, generar aquest espai en el que la gent pugui expressar aquestes vergonyes que normalment no expliquem a ningú.
0: A vegades no expliquem a ningú, però clar, tu explicaràs les teves vergonyes, però en aquestes sessions on acompanyes altra gent, quina mena de vergonyes, no sé si dir-li sorprenents, t'hi has arribat a trobar, tu? Que vulguis compartir amb exemples,
1: eh? Sí, n'hi ha de molt diverses. Jo penso que molta gent de la que ve a consulta, al final tothom ve gairebé pel mateix, que és que un vol ser més un mateix. I la vergonya és un impediment a ser un mateix. M'he trobat gent que té vergonya a divertir-se.
0: Ah, sí?
1: Sí. Perquè tot depèn de la història, no? Doncs en aquest cas, doncs, era una persona que es va quedar viuda molt jove i llavors hi ha un tema de judici, no?
0: Clar.
1: De que si es divertia, doncs semblava que no estava bé, que no estava ben vist.
0: Clar.
1: Sorprèn així d'entrada, no? Algú et diu, tinc vergonya de divertir-me, i penses, com? Explica'm això, no?
0: Clar, clar.
1: I aquesta és la gràcia també de la vergonya, que ens costa molt posar-nos en el lloc de la vergonya d'una altra, perquè nosaltres ni hem pensat de tenir-la allà. Llavors, la complexitat de l'emoció és que tots la sentim, però tots la tenim en llocs diferents. I fins que no et poses en context i en situació d'aquella persona, costa molt connectar. Llavors, per això, és que jo pensava, bueno, com puc explicar això si no em despullo jo? Sí, si no surto jo a la llum amb la meva vergonya, ningú entendrà.
0: Sí, perquè si no obres l'armari de les teves vergonyes, no?
1: Clar, és impossible, no? Necessites d'aquesta transparència.
0: Clar, després, a vegades, li diem vergonya alguna cosa, això em fa vergonya, però quan en realitat és un això jo no ho vull, o no en sé, o no ho vull fer, o no ho faig perquè tinc por, per tant, són altres excuses, no és ben bé vergonya. Potser es pot confondre?
1: Es confon i es confon molt. La primera confosa amb la vergonya era jo. Jo no pensava que en tenia. Tot això va ser un accident, absolutament. Vaig anar a veure una obra de teatre que es deia La vergonya i jo, i vaig sortir d'allà i vaig pensar, a mi aquesta emoció em sona. I jo li he donat altres noms. Jo li he donat això, no sóc capaç, això no és per mi, tinc por a fer això, doncs potser ara no em va bé, ara no és el moment. Penso que posar-hi nom a la vergonya és important, perquè com és una emoció que la pròpia emoció, la vergonya ens fa vergonya, no surt a la llum tan fàcilment, i quan surt, surt en plan còmic, no? El pet de l'ascensor, no?
0: Ja.
1: Aquest tipus d'anècdota que rebaixa, d'alguna manera, la vergonya. Però, no sé, jo explico, per exemple, a mi em rossen les cames a l'estiu, jo tinc unes cames grosses, no? I jo sóc aquella senyora que veus pel carrer intentant ficar-se el vestit entre les cames,
0: sí,
1: i que si no em poso uns pantalons a sota estic patint perquè em rossen i em fan mal, no? Però no és una cosa que normalment vagis a fer un cafè i diguis, buah, saps què? Que tinc les cames fetes pols perquè m'he oblidat els pantalons.
0: Perquè et fa vergonya explicar-ho.
1: Clar, et fa vergonya explicar-ho, però d'alguna manera això és el que ens connecta, perquè tots en tenim de vergonya. Hi ha moltes que no les diem. I una de les sorpreses també amb el llibre, inclús persones que estan al meu entorn, hi ha coses que els han sorprès. Perquè no és que ho amaguis tampoc, però d'alguna manera per tu és tan normal tenir vergonya. I és un discurs que has sentit tantes vegades internament que ja ni tan sols ho poses a sobre la taula, no? Jo m'he donat compte a través d'aquest procés de que jo tinc un tema de vergonya no només física a nivell de cos, sinó també quan la meva intel·ligència entra en entredit, no? Quan et sents ignorant en algun moment.
0: En aquest programa no tinc cap problema, eh?
1: Ja, és fantàstic.
0: Ens sentim ignorants i cada dia ens n'anem a dormir sabent moltes més coses.
1: Però és curiós, perquè d'alguna manera a mi no em fa vergonya ballar al supermercat, a mi em veuràs ballant a les andanes de tren, no? Mentre el tren va tard, el que sigui, no? Però en canvi, dir una mala paraula, dir una cosa que pots veure a la cara de l'altre que no ho ha rebut bé, cometre un error, anar a una entrevista i dir una cosa que... ai, merda.
0: M'he equivocat, no?
1: Clar, llavors hi ha com aquesta rumiació, i a vegades ens semblen foteses, tonteries, però en realitat és una cosa que internament marca molt. I quan ho diem, quan ho expliquem, perd moltíssima força. Perquè jo explico, per exemple, que aquest és el meu cinquè llibre, i jo sempre he pensat que un dia em trucaria al meu agent literari i em diria que jo no en sé d'escriure.
0: Ah, està bé, després de 5 llibres.
1: Sí, sí, sí, però dintre del meu cap té sentit, això.
0: Clar, clar.
1: O sigui, jo ho penso i dic, no, segur, em trucaran un dia i em diran, t'hem descobert, no? T'hem descobert?
0: No, tu no pots fer llibres.
1: En realitat no, no? I conforme ho explico i ho he escrit, cada vegada comença a tenir menys sentit. Però dintre del meu cap, tot això,
0: yes,
1: era una pel·lícula absolutament real.
0: Sí, sí.
1: I quants de nosaltres tenim pel·lícules d'aquestes que ens expliquem tots els dies, no?
0: I tant.
1: I que al no dir-ho, agafen una força.
0: Encara més,
1: clar,
0: no?
1: Clar, et fas un pel·liculón de Hollywood intern.
0: Total. Tu explica una mica un concepte que m'ha agradat força, que tu expliques en el llibre, que diu, la culpa és l'amiga cookie de la vergonya.
1: Sí, és l'amiga cookie perquè, d'alguna manera, la culpa és quan tu fas una cosa i comets un error, saps que t'has equivocat, no? L'error és allò que tu has fet. Però clar, la vergonya és que l'error ets tu. Clar, és l'amiga cookie la culpa perquè d'alguna manera tu sempre pots millorar. Quan tu t'has equivocat en alguna cosa, doncs, pues, mira, has tret un 7 a l'examen, doncs pots estudiar més i treure un 9. Però si tu ets tonta, si tu realment creus que ets tonta i tens aquesta vergonya que ets tonta, és molt difícil millorar. Perquè és una creença molt arraigada en el que la teva identitat va entorn amb aquesta vergonya. Llavors, la culpa, d'alguna manera, té aquesta presència en el que et fa la sensació de que hi ha una millora possible. La vergonya no, perquè està enganxat a qui tu ets, al concepte de qui tu ets, a la teva creença de qui ets. Llavors,
0: clar, però es pot confondre? O on està el límit entre la vergonya i, pel que tu dius ara, i a mi em sona com a falta d'autoestima, no? De dir, jo no sóc bona fent això, no puc treure més notes, si, saps?
1: És una línia molt fina,
0: fina,
1: molt fina. O sigui, per mi és això, és la diferència. La culpa és que et matxaques per una cosa que has fet, però la vergonya és algo que tu ets. Però d'alguna manera, clar, hi ha tot el síndrome de l'impostor que té molt a veure amb la vergonya. Jo no considero que tingui a veure amb l'autoestima, perquè és això, és a dir, jo sé que puc escriure llibres, em porto 5, però és igual, això no importa. Aquest discurs existeix en el teu cap. Perquè hi ha una creença de jo no sóc periodista, jo no sóc psicòloga, jo no... No, tu et muntes un discurs mental en el qual això s'aguanta, no? Llavors, no és que no tinguis fe en les teves pròpies habilitats, sinó que tu creus que les teves habilitats no s'aguanten per allò que serà benvingut, per allò que es considera correcte, per allò que està ben vist, no? I encara que tu ho facis bé, et compares amb algú que X, no? Que té no sé quants títols, que ha fet no sé quina història de vida que no és la teva.
0: Clar, sí, sí, sí. Abans has fet referència, no?, que tu havies tingut fins i tot vergonya, suposo, de més jove, del teu cos, però veig que fins i tot quan et vas aprimar moltíssim, tampoc no estaves còmode, perquè no et reconeixies, llavors continues tenint la vergonya perquè no reconeixes aquella persona que veus en el mirall.
1: Sí,
0: és complicat, eh?
1: És molt complexa. A mi em va passar... Clar, jo havia sigut grossa des de sempre i de cop i volta em vaig aprimar a 30 quilos, no? Llavors, és curiós perquè jo era la mateixa persona per dintre, però no era la mateixa persona per fora. I vaig començar a experimentar unes vergonyes que jo no havia experimentat al meu cos, que eren diferents. És a dir, les més vergonyes quan era grossa és que a l'avió patia per la cadira, o si anava amb una terrassa, aquestes cadires que són superdures, que no tens
0: clar,
1: espai...
0: Que, sí.
1: Però clar, quan era primera una altra cosa, la gent em mirava pel meu cos. La gent, per exemple, m'afalagava.
0: Ah, clar, perquè, per mi, perquè això, estaves prima, sí, no?
1: Clar, això no era una notícia, saps? Per mi... O de cop i volta...
0: I no estaves còmoda, Emma, no, amb aquests afalacs.
1: No, clar, perquè per mi era nou. És a dir, possiblement per algú que tingui un cos normatiu, doncs era normal, no? Per mi no. Clar, jo de cop i volta vaig passar d'una talla 48 a una talla 38 i clar, la impressió que causava quan entrava en un lloc, abans era més la meva intel·ligència, el que jo deia,
0: ja.
1: I d'alguna manera va passar a ser a com anava vestida o si se'm veia guapa aquell dia o no, no? Llavors, clar... És com viure dues vides diferents en cossos diferents.
0: Clar. També veig que de joveneta eres, diguéssim, l'espavilada, allò que es diu en castellà, l'empollona, una mica,
1: sí,
0: de la classe, que t'agradava cantar, i vas anar... o sigui, no vas tenir vergonya de presentar-te en un càsting d'Operació Triunfo, més
1: sí,
0: o més.
1: Sí, sí.
0: O sigui, on t'està la vergonya aquí, de la Meritxell?
1: Ah, clar, no hi havia ningú que em conegués allà.
0: Ah, perquè no hi havia ningú que et
1: conegués. No, clar, jo podia cantar enmig de 1.000 persones al Palau Sant Jordi, tots fent cua durant 3 hores, però jo al meu institut no em vaig emportar mai al grup de rock i m'hagués mort de ganes de fer-ho. Perquè el problema no era cantar en si, sinó el problema era què pensaran de mi, no? Com em veuran, ostres, no ho faré prou bé... Clar, la vergonya meva no és cantar en públic. La meva vergonya és que pensin que sóc tonta. Llavors... Fer això en un cercle en el que jo ja, diguem-ne, era la empollona, la primera de la classe, no? I que es pogués considerar que jo allò no ho feia prou bé, clar, per mi no... Una de les més vergonyes també és, bueno, jo he utilitzat el perfeccionisme com a antídot a tot això, no? És a dir, com, d'alguna manera, ser perfecte t'allunya del rebuig i t'allunya de la vergonya. Clar, quan t'Operación Triunfo no hi havia cap problema, però a l'escola sí, clar.
0: A l'escola sí, però és curiós, eh? En un lloc on, en principi, no et coneix ningú. Si t'haguessis trobat tres persones més del teu mateix institut...
1: M'hagués mort allà mateix, segurament, sí.
0: Potser no t'hagués... No et van agafar.
1: No, no em van agafar, no. No, no, no.
0: Però vas passar alguna fase?
1: La primera.
0: Ah, no, està bé.
1: Està bé.
0: Clar, tu, a més, ets una persona, dius, neurodivergent, expliques que ets una persona autista amb dèficit d'atenció, altament sensible, altes capacitats i dislèxica. Clar, com afecta això en aquesta vergonya? Perquè,
1: molt.
0: Clar, és una mica...
1: Clar, tu ja et saps diferent des del principi.
0: Sí, la fa més gran, la vergonya? O...
1: Absolutament, clar.
0: La potencia, per tant.
1: Sí, moltíssim. És a dir, tu ja ets diferent perquè tens una manera de pensar diferent. O sigui, per mi, per exemple, la interacció social a l'escola era molt complexa. O sigui, amb un pati ple de soroll, amb tota gent corrents, cridant... Per mi era terrible. Jo m'agafava el meu llibre i m'asseia a l'escala a llegir, sí? Llavors, tu ja ets la rara. Això està clar, no?
0: La que no juga, la que sempre llegeix... No?
1: Clar, o, per exemple, a mi no em portis a un centre comercial, és a dir, a mi jo m'atabalo. Jo anava amb ulleres, o sigui, nosaltres quan anem al súper amb la meva parella anem amb ulleres de sol, saps? Clar, no, bé, per mi és horrorós.
0: I en una hora que no hi hagi gaire gent.
1: Sí, no, clar, és terrible, no? Llavors, clar, tot això de ser diferent, no? Que veig del supermercat amb ulleres de sol i la gent et mira, òbviament, no? I pensa, aquesta dona, què li passa?
0: Què fa?
1: Té algun tipus d'infecció a l'ull o alguna cosa?
0: Sí.
1: Però et veuen cada dissabte allà, saps? Llavors, clar, això augmenta moltíssim la vergonya, perquè hi ha coses, per exemple, que els altres poden fer molt fàcil i tu no.
0: Clar.
1: I a mi em costa, per exemple, jo puc fer-te un plan espectacular de lo que vulguis en 5 minuts, perquè tinc un cervell molt ràpid i hi ha dies que tinc un

0: 30 graus, color, no sé què, saps?
1: Sí.
0: I la gent diu, però què et passa, no? Clar, tu sents vergonya
1: sents
0: aquí.
1: Sents vergonya, clar, però... Clar. Però forma part de la vida poder anar a una rentadora i poder anar al supermercat, només faltaria, no?
0: Clar, clar, però necessites com acomodar això que sigui còmode, perquè al principi tu penses que has de poder, ja. I has de poder igual que els altres, i no pots igual que els altres, ho has de fer d'una altra manera, no?
1: Per la gent que se senti, que senti ara aquesta conversa i digui jo sóc així i no ho sabia que pot passar, la vergonya... es pot desentrenar o es pot superar? O ja està, la tens aquí. Quina és l'eina per controlar-la i no fer que no formis part de la societat perquè tens tota aquesta vergonya?
0: Mira, jo crec que no se'n va.
1: No se'n va.
0: No se'n va la vergonya, vale? Però no és una mala notícia, tampoc. No se'n va perquè hi ha alguna cosa que la vergonya t'està dient que has d'atendre. I per això existeix. Quan estàs en una situació i et ve la vergonya i tu ho fas amb vergonya... Al final, aquesta vergonya acaben sent uns segons molt mínims. És aquest discurs intern que s'activa i de cop i volta dius vale, vale, aquesta història me la sé. I ho fas amb vergonya, no? I hi haurà dies que la vergonya ocuparà molt d'espai, perquè estàs fluix. I arriba un dia que t'aixeques i tot et va malament i aquell dia la vergonya t'atrapa, sí? Però hi haurà altres dies que no, que ni tan sols sortirà, no? Penso que depèn molt de l'estat en el que tu estàs i del que estàs lidiant, però per mi el que s'ha de fer és fer-ho amb vergonya. O sigui, la meva filla...
1: No deixar de fer-ho.
0: No deixar de fer-ho. La meva filla a 4 anys et ve a casa i et diu mama, m'ha fet molta vergonya, però ho he fet amb vergonya, no?
1: I et diu això?
0: Sí, clar, perquè ja ho sap, la mama estava escrivint un llibre de vergonya, llavors parlàvem de vergonya a casa.
1: Clar.
0: I jo penso que aprenem a base de fer-ho i de veure que no morirem.
1: Clar,
0: no morirem en l'intent.
1: Tenim més vergonya les dones... els homes?
0: Jo crec que en tenim de diferents llocs, a diferents llocs. És a dir, jo penso que... L'altre dia li deia a la meva parella, no? Tu no sabràs mai què se sent que un home al metro et mira els mugrons. Aquesta vergonya tu no la sentiràs mai, segurament.
1: Clar, però això té a veure amb una actitud d'algú altre que no hauria d'estar mirant allà.
0: I que hauria de tenir una miqueta de vergonya, potser,
1: home,
0: això.
1: Però justament, hauria de canviar de bàndol, no?, com diu.
0: Clar, però són unes vergonyes que no són traslladables, jo crec, perquè és una cosa que la vergonya va molt també amb el gènere, d'alguna manera.
1: Clar. Jo trobo que és molt afalagador que hagis pogut escriure, tenim vergonya, hagis pogut escriure un llibre que es diu Sense vergonya, d'Urano, Meritxell García Roig, Sinvergüenza, hagis fet aquesta catarsi, però jo crec que pot ajudar molta gent que segurament ara escoltant-nos deu pensar, a mi tot això em passa i no sabia que era la vergonya. I això és molt important.
0: Sí, sí, sí, absolutament.
1: Doncs jo t'agraeixo moltíssim que hagis vingut i ens hagis explicat. Espero que et vagi molt bé el llibre i que facis el sisè sense pensar que algú trucarà per dir no en saps d'escriure.
0: Sí, jo crec que ja... aquesta ja ha sortit d'una de les vergonyes.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Un plaer.
1: Bona nit.

0: Sou molt bona gent!
1: Amb el foraster recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
2: Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
3: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
4: Un mes abans de l'arribada del Papa Lleó XIV, el matí de Catalunya Ràdio entra a la Sagrada Família. Dimecres 6 de maig, des de les 8 del matí fins a les 12, farem el programa des de l'interior de la Sagrada Família. Ens acompanyaran els oients, pujarem a la Torre de Jesús, al punt més alt del temple, i tindrem actuacions molt especials. Ens podries cantar alguna cosa allà dins, no?
5: Home, sí, se'm deixa, perquè crec que hi ha un retorn molt terrible allà dintre, no?
4: Maria del Mar Bonet, al matí de Catalunya Ràdio. Serà un matí gloriós.
3: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Arriba la gala de la 5a edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
6: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
3: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
6: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
3: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3Cat.
2: Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3Cat. Disponible a les principals plataformes digitals.

0: Parlem de vestuari, perquè fa unes quantes nits, aquí al programa, la Carmeta, des del barri de Sants de Barcelona, ens feia aquesta pregunta.
1: Escolta, sisplau, jo volia preguntar de TV3, els presentadors i locutors que porten aquesta roba i cada dia es canvien, com ho fan? Qui els diu que tenen un assessor? O poden triar ells la roba? I què en fan de tanta roba?
0: Totes aquestes preguntes li hem traslladat a la Laia Guarner, que és la coordinadora de vestuari de TV3, i ella ens treu de dubtes.
2: Aquí a TV3 disposem d'un departament, el de disseny de vestuari, amb un equip de professionals que fa la tasca de triar el vestuari de les diferents persones que surten per pantalla, ja siguin conductors, presentadors, actors... Un cop acaba el programa, o aquella persona ja no fa més pantalla, aquestes peces van a parar a la vestiteca. Que la vestiteca és, diríem, entre cometes, la nostra biblioteca, on emmagatzemem totes les peces que s'han utilitzat i que podran servir per fer altres programes. I quan aquestes peces acaben la seva vida útil, les derivem a una organització sense ànim de lucre.
0: Doncs ja ha sentit els oients, la Carmeta, que és que ho preguntava, que es fa servir en diferents vegades i quan s'acaba, doncs es dona aquesta organització sense ànim de lucre. Per tant, dubte resolt. Anem a buscar altres preguntes que heu fet aquestes últimes setmanes i que encara ningú ha contestat. Per tant, jo us les deixo aquí, les poso sobre la taula i vosaltres ja aneu pensant. Podeu trucar demà al 93207474 o bé deixar-nos un missatge al WhatsApp de la Nit dels Ignorants, 667-220-148. Per exemple, amb la Mariló des del Poble Sec ens demanaven com es calcula la sensació tèrmica. Allò que quan veus la previsió del temps et diuen fan 13 graus, però la sensació tèrmica doncs fa que sembla que n'hi hagi 10. La Carme, des de Barcelona, qui paga els grafiters? En Joan Josep, des d'Ulldecona, volia saber en quin any les ràdios van passar a emetre per FM, per freqüència modulada. L'Aleix, des d'Esparreguera, preguntava quants anys viuen les orenetes. La Concepció, quina eficàcia té l'herba de Sant Joan contra la depressió, ens demanava. I en Miquel, des de Sabadell, volia saber quants pobles nudistes hi ha a Europa i una mica com funcionen aquests pobles. Tot això, si algú hi ha anat mai o té alguna referència, doncs serà bona. Tot això són preguntes, com deia, que heu fet aquestes últimes setmanes aquí al programa, via missatge o quan truqueu al telèfon del directe i que encara no hem respost. Cada dia anem destacant algunes perquè aneu fent memòria i anem responent a poc, de manera que anem confeccionant doncs, aquestes respostes al programa i a vegades d'algunes de les coses que ens pregunteu o que demaneu acaba convertint-se en una entrevista, perquè doncs és tan diferent, és tan curiós el que demaneu, que allò mereix una entrevista, no només una resposta. I a vegades ho fem, perquè jo sempre ho dic, que gràcies a les vostres preguntes o a les vostres reflexions, moltes vegades surten temes molt interessants, que en definitiva ens fan que tots plegats, l'equip de la Nit dels Ignorants inclòs, aprenguem cada dia coses noves. I ara ha arribat aquell moment de la nit, després de dues setmanes de llegir contes dels ignorants, doncs arriba aquell moment de la nit que jo saludo una persona que ens porta nova saba, que ens porta noves històries. Veiem què passa aquesta setmana.

0: Contes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
1: Va, que comencem setmana nova de contes nous i després de dues setmanes boniques, intenses, llegint els contes dels nostres oients ignorants, Anna Maria Ricart, bona nit.
2: Bona nit.
1: De moment això s'ha acabat. Sí. No vol dir que un altre dia tornem a posar la iniciativa sobre la taula, perquè ha estat força ben rebuda.
2: Ben rebuda, i hem rebut uns contes molt estupendos, xulos, molt xulos, i jo estic molt contenta.
1: Que sí? Sí? Jo també, i crec que la gent també. Algú va dir fins i tot que li havien agradat més que d'autors que publiquen.
2: Ja pot ser.
1: Que, saps què vull dir? Però avui tornem a deixar els oients que continuïn pensant en quins contes poden escriure en el futur. Aquesta setmana què ens portes? A veure.
2: Doncs situem-nos, Marta, a inicis del segle XX, a Nova York, però ni és de dia i estem passejant per Central Park, ni és de nit i estem a punt d'entreveure un musical de Broadway.
1: Llàstima,
2: no.
1: Llàstima,
2: no, no,
1: llàstima.
2: No. És de nit, i sí, som a Broadway,
1: sí,
2: però estem a punt d'endinsar-nos en el submón del joc, de la màfia i de la vida d'aquelles persones que diríem que són poc recomanables.
1: Ai, mare, sí.
2: I ho fem de la mà de Damon Runyon. L'editorial Coma Negra ha publicat una selecció del seu relat sota el títol Dèries de Broadway. L'edició i la traducció han anat a càrrec de la Carme Geronès.
1: Molt bé, doncs d'entrada m'hauràs d'explicar una mica qui era aquest Damon Runyon, que jo no tinc el gust de conèixer.
2: Jo tampoc, eh?
1: Molt bé,
2: jo tampoc.
1: Es tracta d'això?
2: Va néixer el 1880 a Kansas, on el seu pare editava un diari. Després la família es va traslladar a Colorado, on ell, en Damon Runyon, va treballar en diversos diaris, i finalment es va traslladar a Nova York, on es va convertir en un famosíssim cronista esportiu.
1: Ah.
2: Seguia els New York Giants, de futbol americà,
1: sí,
2: la boxa professional, i va acabar escrivint sobretot sobre béisbol. I va conèixer aquest submón del qual parlàvem.
1: Clar.
2: El seu millor amic, per exemple, era comptable dins d'aquest món del crim organitzat.
1: Ah, sí? Tenia un amic comptable del crim organitzat. Perfecte,
2: sí,
1: molt bé.
2: Paral·lelament a la seva vida com a periodista esportiu, escrivia relats sobre aquest món que ell coneixia també, i també va tenir èxit. Escrivia amb un estil molt propi, gairebé sempre en present indicatiu, encara que fos per explicar coses passades, ja ho sentiràs,
1: sí,
2: és molt curiós, i ple d'argot, i era un estil tan característic que va donar pas al qualificatiu de ranyonisme.
1: Ai, mare meva,
2: sí,
1: molt bé.
2: Són contes sobre el món teatral de Broadway dels anys 20 i 30, del segle passat, durant l'època de la Llei Seca, sobre el món clandestí del joc i les apostes, sobre el crim organitzat i tots els personatges que pol·lulaven per allà. Estafadors, gàngsters, carteristes, dones coristes, dones que treballaven en locals d'estriptease, i crítics teatrals també apareixen.
1: Ah, també són allà?
2: Sí, sí, per allà. Són històries que ens expliquen molt d'humor un narrador, que no sabem qui és, però que també vagabundeja per allà, una mena d'alter ego de l'autor. I als anys 40, moltes d'aquestes històries es van sentir a la ràdio convenientment dramatitzades.
3: And now, back to the Damon Runyon Theater and the famous story, The Idol of Miss Sarah Brown.

0: As I am saying, Miss Sarah Brown is a mission worker, and the sky is a gamble. How he gets that name is because...
1: I molts dels seus contes, Marta, també es van compartir en pel·lícules, com, per exemple, Dama per un dia, dirigida per Frank Capra,
2: carai.
1: Little Miss Marker, protagonitzada per Shirley Temple, o Guys and Dolls,
2: amb
1: Marlon Brando, Jean Simmons i Frank Sinatra, que està basat en el musical del mateix nom, i aquest musical està basat en dos relats del Damon Runyon. Sí.
2: Aquesta no la sabia.
1: I un d'ells és el que començarem a llegir avui, que es diu Pressió Sanguínia, i que ens ocuparà 3 dies.
2: Ui, sí, aquests... llarg.
1: Sí, és que són llarguets. Però són, ja veureu, si entres, són molt interessants. En aquest relat seguirem el narrador i el seu acompanyant no desitjat tot una nit per aquest Broadway clandestí. Ens hem d'imaginar que som en una pel·lícula, en blanc i negre, que és de nit, que estem a la cantonada del carrer 48 i la 7a Avinguda de Nova York, i que...
2: Va, Pressió Sanguínia, dins les dèries de Broadway, de Damon Runyon, publicat per Coma Negra, amb edició i traducció de Carme Geronès.
1: Deuen ser 12:15 d'una nit de dimecres i m'estic plantat a la cantonada del carrer 48 i la 7a Avinguda pensant en la meva pressió, una cosa que no m'havia tret mai la son. De fet, no n'havia sentit a parlar mai de la meva pressió sanguínia, fins aquest mateix dimecres, que va aixecar el doctor Brennan per qüestió de l'estómac, em posa un estri que m'estreny el braç i em diu que tinc la pressió més en l'aire que l'esquena d'un gat a la guait del perill, i diu que vagi en compte amb el que menjo i que eviti les emocions fortes, perquè, si no, faré un pet com un aglà. Una persona nerviosa com vostè amb la pressió disparada ha de fer una vida tranquil·la, diu el doctor Brennan. Són $10, afegeix. Doncs sóc aquí, en aquesta cantonada, i penso que no ha pas de ser tan complicat evitar les emocions fortes, tal com va tota la ciutat, i que tant de bo tingués els $10 aquells per jugar-me'ls amb en Bon Solet a la quarta carrera de Pimlico de l'endemà, quan de cop aixeco la vista i veig que tinc al davant en Charlie Panocha. De tota manera, penso que ara mateix el veig venir i ja us podeu jugar tot el cafè que es cull a Java, que me'n vaig de pet a un altre lloc, perquè és un paio amb qui no vull tenir tretzes. M'estimaria més no tenir res a veure. Fins diria que en aquesta ciutat ningú no en vol saber res d'en Charlie Panocha, perquè és força de maltractar. Deu ser el paio de més maltractar del món. En Charlie Panocha és alt i gros, amb unes amenaces de por, força mala ganya, i tant se li dona de tirar per terra qui sigui. I quan ho fa, no li ve d'aquí de trepitjar-li els morros. Passa que aquest Charlie Panocha és d'allò que en diuen ombregues. Porta la pipa a la butxaca dels pantalons i la sol fer servir per deixar algú més glaçat que un caramell si no li agrada el caient del barret que porta. Perquè en Charlie Panocha hi té molt de punt amb els barrets. El cas és que en aquesta ciutat s'encarrega un fart a trets i molts d'altres a cops de faca. I només hi ha una raó perquè no sigui a la presó. N'acaba de sortir. I les autoritats encara no han tingut temps de rumiar alguna cosa per tornar-lo a engarjolar. En fi, que m'adono que en Charlie Panocha corre pel barri quan sento que diu «Vaja, vaja, vaja, ja hi som tots». Tot seguit m'enganxa per les solapes de manera que no em puc esquitllar i no és pas que no en tingui ganes. «Ei, Panocha», li dic tot amable, «com ho tenim, això?» «Anar fent», respon ell, «me n'alegro de veure't perquè buscava companyia». Vinc de Filadèlfia, 3 dies de negocis. Tot bé per allà, no? Responc. Però allò em neguiteja, perquè sóc dels que segueixen els diaris i no se m'escapa quin tipus de negocis fan Panocha a Filadèlfia. Ahir mateix llegeixo una petita ressenya d'allà i m'assabento que hi han cosit a bales en gust esmalbut el sorrut davant de casa seva. És cert que no sé si en Charlie Panocha és el que ha pelat en gust esmalbut el sorrut, encara que en Charlie Panocha és a Filadèlfia quan pelen en gust esmalbut el sorrut. I sé, com qualsevol altre, que 2 i 2 fan 4. És com si hi ha un atracament en un banc a Cleveland, a Ohio, i en Panocha és a Cleveland, a Ohio, o per allà a prop. Per això em despaciento i m'imagino que em va pujant la pressió per moments. Quanta pasta dus a sobre? Em pregunta en Panocha. Jo estic plomat. Un parell de dòlars, estirant molt, panotxa, li dic. M'han esclat 10 al metge per dir-me que tinc la pressió fatal. Però si et calen, compte-hi. Amb un parell de dòlars no anem enlloc dos paios de categoria com jo i tu, diu en panotxa. Anem fins a la timba de Nathan Detroit i en guanyem uns quants més. Jo, com és natural, no tinc pas ganes d'anar a la partida de Nathan Detroit i si en tingués no hi aniria a menjar-li panotxa perquè de vegades, sobretot a les partides, et jutgen per la companyia i en Charlie Panocha no està considerat com de les millors. En fi, no tinc pasta per jugar i si en tingués no la posaria als daus. Més aviat l'apostaria per en bon solet o me l'enduria cap a casa per pagar algun rebut, com ara el del lloguer. A més, recordo el que m'ha dit el doctor Brennan, que eviti les emocions fortes i sé que al local de Nathan Detroit n'hi haurà si s'hi presenta en Charlie Panocha, que em pot pujar la pressió i que puc fer un pet com una gla. Ara mateix noto que la sang se'm va embalant de mala manera, però com és natural no em discuteixo amb ell i ens n'anem cap a la partida d'en Nathan Detroit. Aquest vespre juguen a un garatge del carrer 52, tot i que de vegades ho fan en un restaurant del carrer 47 o a la rebotiga d'un estanc del carrer 44. La qüestió és que les partides d'en Nathan Detroit poden ser a qualsevol lloc. Van canviant cada vespre perquè no té cap ni peus anar-ho fent sempre al mateix lloc fins que la pasma troba l'amagatall. Per això mateix en Nathan Detroit munta la partida ara aquí, ara allà, i els ciutadans que hi volen participar cada dia han d'esbrinar on es troben. Val a dir que quasi tot el personal de Broadway sap on ha d'anar, ja que en Nathan Detroit té gent que va d'una banda a l'altra donant l'adreça i el mot de pas del dia. Doncs bé, quan hi arribem en Charlie Panocha i jo, hi ha en Jack, el sapat, a dins d'un cotxe, a fora del garatge del carrer 52. Me li acosto i em diu molt fluixet. Kansas City, que és el mot de pas. Encara que no ens en cal de mot de pas, perquè en Pic pugem l'escala del fons del garatge i ens veu per l'espiell en John el Massís, el porter, obre de pressa, mentre ens dirigeix un cop de cap simpàtic. Ja se sap que en aquesta ciutat ningú no triga gens a obrir quan el que pica la porta és en Charlie Panocha. El local de sobre del garatge és brut, carregat de fum, i s'hi fan les partides en una taula de billar arrossinada, al voltant de la qual la plana major hi està tan atapeïda que no faries entrar ni amb un mall una agulla de fer mitja entre el braç de l'un i el de l'altre, perquè resulta que ara mateix la pasta circula mansalva i molts ja han tret faves d'olla. I també he de dir que n'hi ha que no estan per orques. Algun et pot engegar un tret al cap o a la panxa i continuar la seva com aquell que res. Doncs bé, quan hi veig paios com en Harry el cavall, de Brooklyn, en Sam Levinsky, My Tankies, i en Louis Solitari, de Harlem, me n'adono que no sóc el millor lloc per la meva pressió, ja que són paios de molt mala mena i en aquesta ciutat tothom ho sap. Aquí, però, estan entatxonats al voltant d'aquesta taula amb en Nick el Grec, en John Sandrós, l'Okay McKay i molts altres. Gent de pes, amb feixos de bitllets que duen a sobre com si fos paperassa per llançar. Darrere d'aquests, a la rotllana, hi ha una pila de segones files que de tant en tant fan passar la mà endavant com poden per fer una aposta. I també s'hi veuen els anomenats repassos, que presten quartos amb uns interessos de campionat als que han quedat plomats, fent servir rellotges, anells o de vegades botons de puny com a fermança. Doncs bé, tal com dic, quan arribem a la taula no hi ha lloc ni pel paio més escardalenc que us pugueu imaginar. Però en Charlie Panocha saluda amb un espinguet considerable, tothom gira el cap a un costat i l'altre, i en un instant es fa un buit per en Charlie Panocha i un altre per mi i tot. Sembla ben bé art de màgia que quedi lloc quan de primer no hi havia ni un bocí d'escletxa.
2: Mare meva! Això acabarà com el Rosari de l'Aurora. Tres dies, aquest conte sí. Dura? Tres dies hem d'esperar.
1: Acompanyarem el narrador i en Charlie Panocha.
2: En les aventures, ara aquí, a veure després per on continua. Perfecte, Anna Maria, fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve.

Doncs hem acabat el primer programa de la setmana després d'aquest pont de l'1 de maig, així que acabem d'agafar la dinàmica i ens acabem de posar les piles per poder fer tota la setmana que aquesta sencera de dalt a baix. O sigui, aquí no hi ha festes ni festius, res. D'avui fins dijous a la nit. Per tant, tenim ganes de sentir-vos. Això sí, serà a partir de demà a les 12 de la nit, com sempre. Gràcies per ser amb nosaltres. Escoltem ara el butlletí de les dues i nosaltres tornem demà, com deia, a les 12. Que descanseu, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla almenys fins dimarts. El tribunal ha decidit prorrogar la presó de l'activista barceloní d'origen palestí i del brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. La fiscalia al·lega que tenen vincles amb Hamas, però no els ha acusat formalment. Els activistes han declarat aquest diumenge davant del jutge i els seus advocats han carregat contra les condicions de la seva reclusió en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
1: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve al ple del Congrés per explicar la situació de la flotilla. La portaveu d'Afers Estrangers de la Unió Europea ha instat Israel a tractar amb seguretat i dignitat els dos activistes detinguts i ha dit que es mantenen en contacte permanent amb el cap de la diplomàcia espanyola. Més notícies, Carola Gil.
3: Els Estats Units escortaran des d'aquest dilluns els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz. Així ho ha anunciat el president Donald Trump a través de la seva xarxa social, on ha indicat que les darreres converses amb l'Iran estan sent molt positives. Divendres, Trump va qualificar d'insatisfactori el pla iranià de 14 punts per posar fi a la guerra, però en canvi després s'ha mostrat partidari d'analitzar-lo a fons.
1: Arrenca una nova setmana judicial que carregada a Madrid. El plat fort serà aquest dilluns amb la declaració de José Luis Ábalos en el judici de les mascaretes que arriba a la seva recta final. L'exministre podrà respondre a les acusacions sobre el pagament de comissions en una sessió que s'espera que s'allargui tot el dia. També aquest dilluns, per un altre judici, el de la Kitchen, declara l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán.
3: Aquesta mitjanit ha començat la vaga indefinida dels treballadors de Girona Més Net, a l'empresa que s'encarrega de la recollida d'escombraries de la ciutat. Aquest diumenge no hi ha hagut acord a les negociacions entre els representants de les dues parts.
1: El último de la fila converteix l'estadi olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació d'un repertori que travessa generacions. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. Dijous que ve faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.